0: vosotros el coneixereu més com a imitador, com a humorista. És possible que l'hagueu vist a diferents escenaris de les Illes Balears, sobretot aquí a Mallorca. I avui entrevistam un home que quan veu un mosquit, per dir-ho de qualque manera, no diu "mata'l", sinó que diu "espera, primer l'han d'identificar". A ell li agrada molt tot això. Avui, a l'Entre tu i jo, tenim en Xavi Canyelles.
1: Entre tu i jo.
0: Crec que havien de fer una presentació una mica acurada, una mica, perquè ell, jo és el primer que vull destacar, que és d'aquests humoristes i imitadors que darrere de tot això, d'aquesta professió, hi ha una persona, superintel·ligent. I les persones que tenen sentit de l'humor sempre han pensat que són intel·ligents. I en Xavi, a més, és dels nostres. I ara el tenc aquí a la meva dreta, a l'estudi número 1 de IP3 Ràdio, amb els ulls ben grossos, oberts, perquè ell és despert. Diu que és molt despistat, és capaç de perdre les claus de casa seva, però després, d'una manera enginyosa, pot imitar a qui vosaltres li digueu. I és vera que és imitador, però sobretot és una persona, com dic, molt intel·ligent. És el primer que vull destacar, Xavi, de tu. Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: Què t'apareix això de que te diguin que ets una persona intel·ligent?
2: No sé, jo me trob, no me trob intel·ligent. Però bé, gràcies per aquesta gran presentació, per qualcú.
0: I ets qualcú.
2: Sí,
0: i ets qualcú.
2: Supos.
0: Nosaltres vàrem tenir per aquí fa uns mesos, han tingut diferents humoristes.
2: Sí.
0: Han tingut en Rubén García recentment. Sí. Crec que has actuat amb ell. També sí. Has coincidit, no?
2: Sí, hem coincidit junts.
0: En qualsevol espectacle. Sí. Han tingut moltíssimes visualitzacions d'aquests reels que fan meravellosos en aquesta casa i perquè agafen un moment divertit de l'entrevista i la gent li agrada.
2: Exacte.
0: I també li agrada veure-te tu, veure fins i tot a persones que no se dediquen a l'humor, però aquí n'han tingut un parell. Van tenir també en Amado Pareta,
2: sí.
0: Que van fer una entrevista també superinteressant i molta d'aquesta gent que ve, tu l'imites. I clar, sí, això crea, no?, una energia que ho fa tot possible. Sé que també has pogut fer la veu perquè no poden estar per tot del Rei Mag d'Orient.
2: Sí.
0: Van tenir la sort de tenir-te aquí i van tenir amb el Xor Gaspar i en Baltasar el va fer en Xavi, perquè no podien venir tots tres. Coses tres aquí, la màgia
2: sí, sí, sí.
0: De la ràdio. Jo t'ho vull demanar una coseta per començar.
2: Digues.
0: Tu eres d'aquestes persones que feia bromes a classe, a l'escola, i te canviaven de lloc, de taula, tot el temps?
2: Però no per bromes. Jo és que xerrava molt.
0: Xerrava molt.
2: I, de fet, encara guard notetes de l'època de EGB que deien "Señores Canyelles, su hijo habla mucho en classe". Clar, és xerrar, no és que sigui una cosa dolenta.
0: No.
2: Però de fer bromes pesades i això, no, bromes. El que passa que sí que després, a l'adolescència, sí que me va pegar per imitar. Sempre jo...
0: Vas començar a l'adolescència.
2: Sí, jo de petit ja feia renous, els sí. Juguetes i tot això, feia les meves... Perquè abans érem així, els nins, però jo...
0: T'agradava cridar l'atenció?
2: No.
0: Te divertia en aquest
2: feia
0: sentit?
2: Feia per jo. O sigui,
0: per tu,
2: no,
0: sí.
2: Ara, per exemple, en una nau especial ficava les figures de Star Wars, per exemple, de Kenner, de la marca Kenner, que dels anys 80 les ficava una capsa de sabates en paper de plata, amb molta cinta adhesiva, i me feia les meves naus especials.
0: Sí.
2: I m'inventava jo els sons, i els feia, els imitava. Jo suposo que me ve d'aquí, d'imitar-ho tot. No?
0: Tot.
2: Però després de l'adolescència ja vaig començar a imitar, que te queden els professors, els veïnats, la gent del poble, mares, pares... I jo sempre, perquè encara que la gent no ho cregui, a la vida real som tímid. Som tímid més cap a tímid.
0: També m'ho han dit molt, això.
2: Una màscara que mos posam, però a la vida real som tímid. I resulta que quan tenc confiança, ja no, quan agaf confiança faig qualsevol cosa, però entre els amics, així, més sense intimitat, imitava de tal professora, de "oh, que bueno", perquè xeràvem en castellà, encara que fossin mallorquins.
0: És vera.
2: "Oh, que bueno, Canyelles, imita la d'inglés, ue, ue".
0: Tu te'n recordes encara com era la d'anglès? La teva professora d'anglès?
2: Sí, clar, sí? Clar que sí, i molt d'altres, en Miguel Barceló i tota aquesta gent.
0: Ja, i la d'anglès com ho feia?
3: Bueno, en fin...
1: Hoy no nos hemos aprendido la lección. Cortés, ¿quieres salir al patio? ¿Te quieres quedar? Bueno, pasamos a la lección número 4.
0: Fan ràbies professors d'anglès, quan fan el canvi. Quan fan el canvi és anglès, repel·lent aquest. És vera, això ho feien molt. I sobretot aquesta cançoneta que tenien, no, els professors. Això mos ha quedat marcat.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu no recordes, no recordes els noms de molta gent. Te presenten una persona, t'oblides el nom. Però dels noms dels companys de classe...
2: Sí, això sí, curiosament.
0: Amb llinatges, que sí?
2: Sí, nom i llinatges de tots.
0: De tots,
2: i més, pensa que jo vaig anar al col·legi de Sant Agustí, sí, Padres Agustinos, des dels 3 anys fins als 16 anys, som els mateixos companys. O sigui, jo he estat més anys a l'escola que a nostra, perquè sí, teníem classe de dilluns a divendres, de matins i hora baixes. I, a damunt, els dissabtes també hi anava perquè feia a bàsquet, a teatre, jo què sé. I els diumenges, moltes vegades, a SAPA, l'Associació de Padres d'Alumnos, anàvem a fer excursions i paelles gigantes i coses d'aquestes. Vull dir, jo he passat més temps a l'escola i, clar, mos coneixem moltíssim. Ara, quan mos retrobam, que a vegades fem algun sopar, lo típic, no? Mos coneixem més nosaltres que les seves pròpies respectives parelles, en cas que entenguin, no? Mos coneixem més.
0: Clar, perquè sabeu coses que les parelles, clar, això ha prescrit, no? Hi ha coses que un...
2: Els primers anys de sa vida, els nostres serveis com esponges, que ho absorbeixen tot, i te'n recordes de tot, i ho saps tot.
0: I a part de qualque professor que potser li caia en gràcia que tu imitassis, amb els teus companys entenien que fessis imitacions?
2: Sí, els encantava.
0: Sí? I t'ho demanaven?
2: De fet, a sa època adolescent, tu saps que és una època que ja hi ha estípits, per exemple, els mascles alfa, aquests que jugaven a bosc, que tenen forts, qualcú ja tenia una moto,
0: sí, o tocava la guitarra.
2: Sí, eh? Se barallaven entre ells. Sí. Ai, bulla, ai, bulla!
0: Ai, bulla. Ostres, ara feia 30 anys que no escoltava això de
2: sí,
0: bulla.
2: Sí, ai, bulla, ai, bulla. Clar, jo era de la casta baixa. Jo no podia bullar. Vull dir, jo era lo mínim. En Canyelles està per allà. Una cosa petita, ens els que veig molt rissats i tal. Que a més era bastant cabró, jo, perquè a vegades, jo què sé, feia un doll i tothom giraven cap a jo i jo me girava cap enrere i renyaven en el que hi havia darrere jo, que era innocent.
0: I el renyaves tu mateix, fins i tot, ja basta.
2: Sí, sí, exacte. I per què deia això? Ah, sí, perquè resulta que després, a l'adolescència, ja vaig ser considerat com... Avui en dia seria popular, no diuen popular,
0: sí,
2: en els instituts.
0: Sí.
2: I, per exemple...
0: Estats Units, sobretot, no? Aquí,
2: sí.
0: Aquí és com a diferent.
2: I quan hi havia a final de curs, o aquestes hores buides de per Nadal, que no fan classe,
0: sí,
2: tothom deia que salga Canyelles a imitar. I ja sortia a imitar i venia gent d'altre. Altres cursos a veure Canyelles imitant professors.
0: Ja eres un pal showman. Tu en aquell moment, en aquesta durant l'adolescència, sabies que o pensaves que te voldries dedicar a alguna cosa relacionada amb fer riure la gent?
2: No. Una cosa entretenir, així, natural, o... igual que el tema dels insectes, no? Tenc una anècdota que és que un amic meu, jo vaig començar amb això dels insectes que tenia 12 anys, aproximadament. Mm-hmm. I quan jo tenia 14 anys, jo anava loco per trobar un cadell.
0: Què és un cadell?
2: A la gran cebollera, en castellà.
0: Ah, ja començam.
2: Bé, no, el científic griotalpa, és un animal que a mi m'encanta, però ho trobaràs per internet, no? Griotalpa. I jo en volia un, i no hi havia manera. I un, en Cristian Néstor Prado, que el salut, si mos escolta, va dir, en mi casa encontré un bitxo muy raro i no sé què és. I jo vaig dir, bueno, me lo traes, perquè no és com ara, que amb un mòbil pot fer una foto ensenyar-me-lo, sí, l'havies de tu. I me va trobar un cadell a casa seva. I jo vaig dir, dame-lo. Ah, no. I com que, clar, va veure que tenia valor, no li va donar la gana donar-me. I el vaig dur a ella, que a meva, li vaig dir, te lo cambio por este, no sé què.
0: Sí, canviaves cromos de Panini per un cadell.
2: No, cromos de Panini no, però...
0: Fas col·leccions, col·leccionista?
2: Bé, ara ja no, però tots els entomòlegs han començat col·leccionant i ara avui en dia, científicament, el que es fa és recol·lectar mostres, però no matar per matar, o sigui, simplement per poder fer genètica, per poder identificar amb lupa, és un altre criteri. A més, avui en dia que tenim tanta tecnologia, podem fer fotografies a ses papallones sense necessitat de matar-les, no?
0: Com te va venir això dels animals?
2: No ho sé. Jo crec que són diverses coses. Per una banda...
0: Perquè t'has preocupat molt per estudiar-los, també.
2: Sí, clar, és que m'encanta, és que sempre, és com un instint. La gent... Jo quan anàvem... És que mira, ja tornàvem a la infància, i en castellà. Quan anàvem a classe de deportes...
0: Deportes. No era gimnàsia?
2: No, era deportes.
0: Perquè jo em record que era gimnàsia i després educació física. Sempre en castellà, evidentment.
2: Sí, anàvem en el polideportiu Príncipes d'Espanya.
0: Sí.
2: i mos feien córrer, i ja està, ja arreglarat, sense tècnica ni res, cap nin se va morir, igual, han abadinat amb un autocar.
0: Bateria de sol.
2: I ja sé, bateria de sol, ben si ven fred, i, i després feia el que vulgueu, jugava a futbol, això. I això de fer el que vulgueu, jo me n'anava a cercar bitxos.
0: No te quedaves a jugar a futbol.
2: No.
0: Agafaves caragols o miraves...
2: Sí, sí, m'anava pels principis d'Espanya. I n'hi havia dos o tres que ja anaven en jo, també, i això, i se van arribar... Una vegada me'n record que va fer la graciositat aquesta de menjar-se bitxos bola. Però jo me les como. Bé, coses així.
0: És a dir, que estem de jugar a futbol, tu aixecaves pedres, menys si trobaves cups.
2: Aixecava pedres, o anava a la piscina mitja buida, que era com un safaratxet, a veure si hi havia coses allà, bitxos i tal. Sí, sí, sí.
0: Un granot.
2: I després, el meu poble, que es banya el bufà, aquí ja una passada. Tots els safaratxos, totes les garrigues, de totes les marjades. No era com ara, que tot està tancat i no hi pots anar. Hi ha gent d'altres països que aquí passa, entra, fer el que vulguis, tomatilleres... Una passada. La mà, la cala.
0: Com ha canviat? Com era esteu un estiu, ara que d'aquí un mes els nins acaben a escola?
2: Sí.
0: Quan t'acabaves l'escola, tu feies estiu, estiuetjaves a Banyalbufar?
2: Sí, sí, sí, acabaves l'escola, el mes de juny i això, i ja anàvem cap a Banyalbufar, fèiem la gran mudança, en so 600, o després en Sopel Corsa, tots cap allà, i venga, i fins a setembre.
0: I un viatge en cotxe durava com, hores?
2: Clar, és que Mallorca era més gran.
0: Era més gran.
2: Era més gran.
0: Era més gran perquè estava més buida.
2: Sí, no ho sé.
0: No, tu una habitació on lleves els mobles, diu, és com més grossa, i passa igual amb aquesta illa.
2: Els cotxes eren més lents, les carreteres no eren com ara, no hi havia tanta gent. Jo me'n record que, per exemple, la primera vegada que vaig anar a Costitx, que ara hi vaig bastant en un moment i això, perquè tenim el Museu de Ciències allà, però jo la primera vegada que vaig anar a Costitx és que no hi havia anat mai en sa vida. I ma mare va dir, anau-hi per Setmana Santa, que hi ha més temps, i mos va preparar dos robiols, i jo hi vaig anar amb mon pare a Costitx. I per trobar-ho, vàrem obrir el mapa Firestone, així molt, molt gros, perquè Mallorca era com ara Europa, era enorme. I vàrem anar cap a Sencelles, cap a no sé què, i a Costitx, una cosa raríssima. I vàrem menjar un robiol quan vàrem arribar a la placeta, vàrem demanar, saps? Sí, sí, però és una cosa grossa. I Banyalbufar era preciós.
0: Mm-hmm.
2: La cala de Banyalbufar... Sí, és el pla. Nosaltres sempre hem dit la mà, anar a la mà.
0: No? Anar a la mà, és vera.
2: Sempre érem els mateixos, i cada persona sabia exactament el seu puesto.
0: I a primera fila.
2: I a primera fila.
0: No havies de fer cos per un selfie en el tronc i tornar enrere perquè no pots...
2: Els turistes eren catalans, curiosament. Hi havia famílies catalanes i sempre estaven a la zona d'esport.
0: Sí.
2: Després nosaltres estàvem a la primera roca, uns altres estaven allà. Sempre sabies fins i tot l'horari i se repetia a missa l'hora baixa.
0: Com se repetia a missa?
2: Les hores baixes, a missa, els grupets, també. Tu sabies exactament on se seia cada persona, cada família, en els bancs. Eren les xarxes socials, anar a missa.
0: Era, exacte.
2: Està molt bé anar a missa, no per un tema de creences, que això cadascú cregui el que vulgui, però per un poble, anar a missa, i sabies si ja havien arribat els catalans o no, ja sabies si aquest no havia vengut, és que havia passat qualque cosa, si havia nascut qualcú, ho duen i el presentaven... Saps? Missa era... L'important era la xarra i la xafarderia d'anar a missa.
0: I tu aquí feies d'observador i això aprofitaves per imitar la dona del mercat, el colmado... No?
2: Sí, tot això, les imitava tots, imitava també animals i totes aquestes coses. Sí, sí.
0: I l'altre dia te vaig escoltar per xarra en els 5 dies que feies des imitació d'un Borino Ross.
2: Ah, bé, més que
0: com ma mare me deia, jo no he vist mai un borino ros.
2: Sí que l'ha vist, segur.
0: Segur que l'ha vist, però no sabia que era un borino.
2: Ah.
0: És que no s'atura.
2: No, no s'atura.
0: Van posar una imatge ja, i el borino, no s'aturava.
2: Sí, és vera. És que, de fet, jo sempre dic... Bé, jo som una persona molt curiosa, que m'agraden moltes coses, però quan anem a un lloc o a un altre, hi ha coses que no veiem. Per exemple, a vegades me diuen, i aquest animalot tan gros està aquí, aquesta boia tan grossa. Jo dic, sí, bastant comuna, i mai l'he vista. Però clar, és que per ventura...
0: No m'ho ha fixat.
2: Aquesta persona, no s'ha fixat, o estava a la platja prenent el sol, i per de vora seu anàvem volant, saps? Però això és com tot, per això ara se fan els bioblitz. Bioblitz està molt de moda, que són anar a diferents especialistes de diferents temàtiques, per exemple, un botànic, un ornitòleg, un entomòleg, amb famílies que venen, visitants, i fem una volteta, res, un campet, un hort, a qualsevol banda, vores de camí, una excursioneta, per mirar què hi ha. I cadascú veu la seva part. molt curiós. I si sí, ho juntes, per exemple, amb arqueologia, amb paleontologia, fins i tot amb astronomia, són diferents temàtiques, totes juntes, com a diferents canals, en una mateixa, entre cometes, realitat, no? Sí. Per nosaltres només veiem una part.
0: Ara mateix la gent està més preocupada per restaurar una terrassa que tot un ecosistema, per exemple, no?
2: Sí,
0: això te preocupa, el tema de la natura, realment, a part de la teva curiositat, te preocupa temes de contaminació, te preocupa tot això, aquest món?
2: Sí, clar, clar que me preocupa, perquè estem veient com desapareixen territoris, no només en temes mediambientals, també culturals, moltes coses, sí, tot això desapareix o canvia, però per mal, perquè estem perdent moltes coses, i la biodiversitat s'està perdent. Ara me preocupa, i més estic entre l'espada i la paret, perquè la serp invasora aquesta, que s'està carregant totes les subespècies endèmiques de pitiuses, clar, aquestes sargantanes s'han evolucionat durant milers d'anys i no tenen depredadors.
0: Te faig una pregunta complicada.
2: Però la serp m'agrada.
0: Sí.
2: Vull dir, no m'agrada a mi matar serps. No vull.
0: Què és més difícil, en aquests moments? Descobrir una nova espècie o trobar aparcament a Palma?
2: Depèn. Trobar aparcament, jo he de trobar aparcament sí o sí, gairebé dia sí, dia no. Sí. I trobar una nova espècie, no, és més complicat trobar una nova espècie. Sí. Sí. Més que res descriure-la, comprovar que efectivament és nova, pot ser nova per Balears i no per la ciència, o pot ser nova per la ciència, i sí, però després és que, clar, seria fàcil trobar una espècie nova, però tot el treball que has de fer després per publicar-ho, per descriure-la i perquè s'accepti, perquè això és la feina que t'ha...
0: Més difícil que, confirmar que Cristóbal Colom era... Cantòfol Colom era...
2: Jo tinc la meva teoria d'Antòfol Colom, però és igual.
0: Quina és la teva teoria? Ara m'interessa
2: molt. No
0: t'ho dic
2: perquè m'ho demanis. Bé, jo crec que no va existir, o que era un conjunt de persones, o era un pseudònim.
0: Alerta, eh?
2: De fet, històricament, s'ha repeteix molt, no?, que un grup de persones, en aquest cas serien mariners o això, baix un nom, eren aquest grup de persones, d'un nom inventat. O un pseudònim, que no volia, per exemple, el llibre aquest, Creïdors Mallorquines, Guy de Forester, no és el nom de l'autor, és el pseudònim.
0: Sí.
2: No existeix. Després també en els anys 70 se va posar de moda llibres de medicina del doctor Vander i doctor no sé què. Era un nom inventat, no existia. Eren 4 o 5 escriptors que anaven fent editorial. Jo crec que Antòfol Colom no va existir.
0: Sí. Clar, quan te diuen, vas a excavar a descobrir Amèrica, ja, però en el barco no anava tot sol en aquell vaixell,
2: no,
0: per tant, hi havia més gent, no va ser jo el primer, no, sou 50.
2: Sí, són coses d'aquestes que dius, per això no s'ha trobat.
0: Xavi, tu m'has explicat una mica la teva infància, l'escola, hi ha un moment que tu decideixes que has de fer feina, com era la teva relació amb ton pare i ta mare, i el moment de començar a fer feina, com va ser la teva entrada en el món laboral, com vas començar?
2: Bé, jo és que sempre he estat com molt així, jo no som de seure'm-me...
0: Tu donaves tumbos.
2: Sí, i encara ho faig. I encara ho faig, i això és... Som així, no, jo no me veig fent feina, jo que sé, de funcionari d'Hisenda, no m'hi veig.
0: Jo tampoc.
2: Encara que m'ho regalin. Encara hi ha gent que sí.
0: T'imagines haver d'estar sèrio?
2: Això que deien de servei dret...
0: Te falta una fotocòpia i compulsada.
2: No. Jo per fer una factura m'he tot loco, eh?
0: Sí.
2: I mira que és fàcil, eh? I li don voltes i voltes, ja no sé què. I com que els autònoms ho han de fer ara tot online i tot això, jo és que... És un cas tan fred. I no me consent amb aquestes coses. Tot el que és, per exemple, aparcar, lògica, el sentit de l'orientació, tot això ho duc malament.
0: El tema de l'orientació en parlarem.
2: Sí.
0: Però vull que me comentis...
2: Ah, sí, no.
0: Els teus inicis laborals.
2: Jo és que anava per no sabia què fer tampoc, això suposo que passa molt d'adolescents i tal. I jo sempre he dibuixat i mon pare me va dir pots estudiar a Belles Arts a Madrid. No sé, jo mai he tingut les coses massa clares, però sempre he fet el mateix. He dibuixat, he estudiat animalons i he fet sons, he imitat coses. Per tant, a partir d'aquí jo crec que és un compendi de tot. No? I ja a poc a poc vaig estudiar il·lustració, disseny gràfic, després justament quan vàrem acabar il·lustració, justament saps què va passar?
0: Què va passar?
2: Ens varen dir oblidau-vos de tot això, perquè el futur, o el present, és fer pàgines web. Ja està, pàgines web, ja me tens fent cursets de Dreamweaver, no sé què...
0: Ja no t'agradava tant, això, no?
2: Ai, no, jo demanava, però se poden posar dibuixos, les files, les canets i les col·loc. Ja. Sí, molt bé. I després, oblideu-vos de fer-ho tot a mà. El qui més guanyarà del bé serà el que pugui fer webs en Flash. Una web feta en Flash era, vamos, podies guanyar milionades.
0: Era tot el món.
2: Oh, en Flash. Jo vaig aconseguir fer una presentació d'una web

0: Dos.
1: Què pensaves quan t'escoltaves això? Era
0: I
1: com
0: jo dic, ostres, com és possible gravar un CD? Després DVDs, DVDs, DVD, CD-ROM.
1: CD-ROM. I van fer aquells petitots que van durar molt poc. Aquelles càmeres que jo vaig comprar una massa de res perquè va durar res, 3-4 anys, 5.
0: Sí.
1: Va durar molt poquet.
0: I després, bé, i laboralment, ja t'ho dic, sempre com autònom, il·lustracions, normalment relacionades amb medi ambient, perquè jo sempre he pensat, bé, no és que ho pensis, que és així, que per il·lustrar una cosa l'has de conèixer. Mm. Si a mi me fas dibuixar motos, te dibuixaré motos, però no tinc ni idea de motos i del món del motor. I per aventura una lluentor, un gran post molt important i no l'he posat o l'he fet malament. I un especialista en motos te dirà, no, escolta, que això és així. Per tant, si jo dibuixo un escarabat, com que conec aquests escarabats, sé que ha de ser així. Mm. No hi ha volta de fulla, m'entens? I després, el tema de les imitacions, les actuacions, això va començar per casualitat. Crec que ja ho he entrevistat altres persones aquí, que ara avui en dia se dediquen a ràdio, televisió, presentació, etc., que varen començar a les festes dels pobles. Això és genial. Això és genial. En el meu poble, Banyabufà, som un poquet més originals. No fem karaokes, sinó que fem la nit de varietés.
1: La nit de varietés.
0: Se diu varietés.
1: Això què és, la
0: varietés? La nit de varietés és una nit molt esperada per tots els banyabufarins, que allà se presenta la gent del mateix poble, l'ideal és que sigui la gent del poble, que fa, i et sorpresa, no se pot dir fins al darrer moment o fins que no, i fan un espectacle, un número.
1: Sí, pot ser que canti, pot ser que faci màgia, pot ser que faci humor, imitacions...
0: Sí. I que normalment, ara ja no tant, però quan ens coneixíem tots i tota la gent era del poble, hi havia la barriada de tal banda que sempre sortien, que érem un munt, érem molt esperats. Després sempre sortia un senyor més major a dir com a poemes. Després sortien els nens petits de les escoletes d'estiu, sempre els primers i tot això, no?
1: I era com un got talent a l'antiga, no?
0: Sí, però sense concurs ni res. Vull dir, era una festada i una il·lusió perquè se preparava i moltes vegades se preparava de re moment i s'anaven a apuntar de re moment. Bé, i d'uns amics meus d'allà me varen fer, perdoneu-vos l'expressió, una putada, perquè jo ja he comentat abans que a poca distància jo imitava la gent del poble. Sí. Imitava des de la veïnada de no sé què, la senyora tal, aquesta altra, després imitava es balla, imitava... Bé.
1: Es balla també.
0: Sí, tot Cristo. Però, clar, la gent no ho sabia. Només eren els 3 o 4 que tenia confiança.
1: Sí, clar, és a dir, que no tot Banyalbufà sabia que
0: no.
1: Tu... O potser sí, fa renous o fa tal, però no sabia que tu t'havies preparat un show de muntar
0: això. A mi me tenien com un al·lot tímid, que no xerrava, sèrio, que estava allà. O sigui, no sèrio.
1: Passava desapercebut?
0: Sí, no.
1: I de sobte, hi ha aquest show allà, no?
0: Sí. Però, clar, resulta que aquest un amic que me va ajudar en el mateix temps, però en aquest moment me va fer molta... me va dir, has de sortir ses varietés, has de fer tot això, i has d'imitar animals, i has d'imitar sa gent del poble. I jo vaig dir, que va, què dius? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Me varen apuntar, me varen enganar, i me varen a la força. Jo vaig dir, ara què faig, ara què faig? Vaig vomitar, de nit vist, vaig esperar a les fosques a dins l'habitació de l'Ajuntament. Jo esperava que no me cridassin i el presentador, Miquel Ambrós, que mos va deixar fa un temps, que era molt bon, bé, un home molt culte, que saps que va inventar això de les varietats, me va presentar i me va dir, Xavier Canyelles, què farà? Ell tot sol.
1: Ell farà tot sol. I posar... tu ja havies mullat.
0: Que sigui el que Déu vulgui. Me'n vaig anar... Vaig pujar a l'escenari i vaig començar a mullar matraca, poc a poc. I va això. I tothom, no s'ho esperaven, veure aquell nin tan tímid que fes tot això. Sí. Flipaven, No sé què vaig fer. Està gravat, tot també.
1: Està gravat,
0: està gravat. Sí. Me'n vaig anar corrent sols, me vaig anar cap a casa meva, vaig ficar a l'habitació a les fosques i vaig dir, no tornaré a sortir pur mai més en el poble perquè la cagada,
1: l'he cagada, entrar en pànic antes de l'actuació
0: sí,
1: i després també.
0: Després perquè que me diran i que me faran. Que... Bé, hi havia telèfon fixo i els meus pares me telefonaven, bon ets, que tothom te vol xerrar, tothom te vol donar l'hora bona, tothom te vol saludar i què has fet i no sé què. Bé, vaig ser...
1: No me
0: vull posar medalles, però vaig ser... Tothom xerrava d'això.
1: I va haver un canvi dins tu, sí, a partir d'aquell dia?
0: I després vàrem fer entrevistes i em vàrem dir i no has pensat en dedicar-te amb això? I no sé què era. I això no ho sabia. I no... va ser una cosa, saps?
1: Quina edat tenies en aquell moment?
0: No, això no... no ho sé, això ja deu fer fa 24, 25 anys.
1: I tant, tampoc eres un nen petit.

0: No, ja tenia pèl, però...
1: Sí, clar, és que les coses van i venen.
0: També hem de tenir en compte, que això també passa amb molta gent que actua amb això, jo suposo que aquesta, entre cometes, sensibilitat per les coses, és per lo bo, però també per lo dolent, perquè també mos fa sofrir.
1: Sí.
0: I també, per exemple, jo tinc ansietat i tinc els meus, clar, els meus moments dolents, també.
1: Que te fa por?
0: No es posa un mateix. O sigui, s'angoixa, s'ansietat...
1: Això, neixes amb una...
0: És tu que ho tens, vull dir, sí. Coses inofensives, ara mateix te pot pegar un atac de pànic, bé, això és un altre tema, però és vera, perquè ja ho tenc controlat. I però, curiosament, quan t'actues, això no ho tens. És curiós.
1: És com en Thor quan tens martell.
0: Sí, les persones que tartamudegen, quan canten, no tartamudegen.
1: És vera.
0: Les persones molt tímides, quan actuen, no ho són. Encara que siguin strippers, és igual. En Michael Jackson, un gran tímid. Na Paulina Rubio, una gran tímida. O sigui, són persones tímides, però mos posam una màscara, o persones molt deprimides, que se disfracen per fer una altra... Jo tinc una anècdota... Si xar molt dius, eh?
1: No, has de xerrar 15 minuts més, per almenys.
0: Ah, val. Tinc una anècdota relacionant amb això, no sé si vos en recordeu d'en Joan Montse.
1: Sí.
0: Bé, si recordo, tothom el coneix, presentava un programa, i me'n recordo que era una nit de Nadal especial, un programa especial de Nadal, i jo vaig anar en aquest programa fent de Sibil·la, i vaig cantar la Sibil·la, i no sé què, fent del personatge de la Sibil·la, sí. Disfressat amb una perruca, mira tots els dois que vaig fer davant tothom i tal. Després en Joan Montse va dir, volia saludar, donar les gràcies a l'actor, a Joan, en Xavi Canyelles. Va venir, així com es ell, aplaudiment, i me va llevar la perruca, per donar aplaudiment a en Xavi Canyelles. Bé, en aquell moment me vaig morir de vergonya, me va pegar ansietat, se me va secar la boca.
1: Vas quedar nu.
0: Perquè era jo.
1: Vas quedar nu.
0: Clar, perquè era jo, perquè no eres personatge.
1: Clar.
0: Fent de personatge puc fer el que vulguis, però quan són jo no, saps?
1: Puc entendre això que dius, jo no som tan tímid com tu, tot i que tinc els meus moments, i mos passa molt en aquesta professió. Jo, per exemple, quan estàvem fent feina aquí dins la redacció, dins l'estudi, feim un paper. Quan sortim en el carrer, tenim uns minuts on te fa peresa. És a dir, jo faig moltes enquestes de carrer i quan te diuen... Ara això ho dic perquè deixis de xerrar i puguis beure aigua. I quan, moltes vegades, quan surten al carrer i he d'entrevistar qualcú perquè feim enquestes, allò me fa més peresa. Demanar que la persona que te diu no vull xerrar, me fa vergonya, i jo a vegades m'ha sortit un, no? I me fa més peresa jo que vostè. I així ja empatitzes i connectes amb aquella persona. Però és real, en el moment que tens el micro, te surt alguna cosa que tenim, no? De dins, quan estàs sense això, i això ho he comprovat un dissabte, que potser no he d'un dissabte o baixa, no? Que ja no faig feina, i dic, si ara hagués de demanar a aquesta senyora, no, me posa en aquest paper, en aquesta situació, si hagués de demanar a aquesta senyora, m'han de matar. Ara no ho podria fer, però ho treus quan estàs en aquesta...
0: Evident.
1: En aquest moment. Clar, tu te varen despoar del teu personatge.
0: Sí.
1: Varen quedar Xavi Canyelles, persona tímida.
0: I això també passa quan t'acabes d'actuar.
1: I havies acabat. T'imagina que t'ho fan abans de començar.
0: Sí.
1: Potser no hauries pogut actuar.
0: Bé, és diferent. És que són diverses etapes abans d'actuar. Són normalment 5 etapes una actuació. Te les cont.
1: Vinga.
0: Primer és la peresa. De dir, quina peresa! Ara he d'anar, jo què sé, en drac, o he d'anar...
1: Però és vera que passa,
0: això. M'he ficat amb aquest bollit.
1: 40 minuts de cotxe, ple de guiris, la carretera.
0: O he d'anar unes noces, ara... Putes, m'importa que se casin, ja està, a mateix se separaran. Jo ara he d'anar allà, quina...
1: Però és vera que
0: això
1: fa
0: una.
1: Així. Sí.
0: Després dues. I jo perquè no duc muntatge, imagina't els Macs, els equips, els grups de música, etc. Després, allà hi ha un poc la...
1: Organització.
0: Ja hi som, l'organització, i sobretot és un poc també la il·lusió, i un poc els nervis, però nervis bons.
1: Però també has quedat bé, ara de dir hola en aquest...
0: Sí, però això entra dins la part de peresa.
1: Ah, vale. Ah, d'acord.
0: Que t'esperen, que me fan cas i ja... I després ja la part d'il·lusió. Sí, tens aquesta il·lusioneta, que es bota niró, perquè has de sort... De fet, si no la tens...
1: Escuquet.
0: De fet, si no la tens, has de fer 4 flexions. Sí. Perquè has de sortir i no pots sortir fred.
1: Exacte, sí.
0: Has de fer 4 flexions, 4, no sé, així, un poquet així, 4 volts i tal. Després, la lluita. Sortir allà. Oh, La lluita, bé, un teatre és molt més fàcil, però a una plaça d'un poble, amb tres nins que tiren petardos, la gent que no escolta, aquell que beu cafè, salta la cervesa, la gent que seu, els estrangers que no t'entenen, els llums de
1: el
0: la
1: moment
0: fira
1: de
0: que hi ha allà.
1: Connectar, no? De dir,
0: clar,
1: jo hi som, però ells, no, ells també hi han de ser.
0: Has d'aconseguir aquesta atmosfera,
1: sí,
0: que tot formi part d'un tot i que formin part de tu i tu d'ells i t'entenguin, que si aixeques una saia ho veien.
1: Aquí torna a venir la peresa o no?
0: No,
1: o ja
0: aquí,
1: estàs un altre
0: aquí
1: modo?
0: És l'actuació. I l'actuació, el temps no existeix. Tu, pentura, dius, ja ha acabat, perquè de vegades dius, avisem quan dugui tres quarts,
1: sí,
0: per posar tal música o per acabar. I t'avisen. Jo dic, fa dos minuts que estic aquí. Diu, no, no, han passat tres quarts. Saps? O pots estar una hora, dues hores, i no t'enteres. El temps, sí. I has estat una hora i mitja. I
1: és molt difícil aquesta capacitat de concentració per una persona que és despistada, però és curiós, no? Que després, en aquest moment, és quan te focalitzes,
0: sí,
1: en
0: clar,
1: allò i ho vomites en el millor dels,
0: sí,
1: sentits,
0: exacte,
1: en aquest cas,
0: sí, sí, sí,
1: per fer una actuació i te passes temps volant.
0: Sí. I llavors es ve es plof, aquesta adrenalina que has segregat, que estàs molt, molt a dalt, amb les pupil·les dilatades. En aquest moment no pot menjar ni res, eh? Que és quan...
1: Com si haguessis acabat de córrer.
0: Sí, que és quan te conviden. Vols una panada? No, no, no,
1: no
0: me passa,
1: moment,
0: i si
1: no
0: passa la vomitaré. O sigui,
1: cert,
0: no,
1: no,
0: no,
1: no,
0: no.
1: Ara no.
0: I és, que estàs espitós, estàs pitós,
1: Sí.
0: Estàs, vamos, espitós. I després la millor de totes. Quan l'adrenalina baixa, oh, que relax.
1: Que relax. De feina ben feta,
0: uah,
1: seient contenta perquè ho notes,
0: sí,
1: i ara ja te passa la panada.
0: I ha complit. I després sí, que ja pot dormir, ja pot menjar, ja pot fer el que vulguis.
1: I ja ets en Xavi Canyelles amb aquest punt d'adrenalina,
0: sí,
1: no? Que
0: el
1: ja queda
0: bestial,
1: com una cosa així subtil,
0: sí, ara ja
1: per, per baix.
0: Tot i està superbé.
1: Yeah.
0: I això són les etapes. Tota manera, això que has dit, de que ho vomites tot això, a mig de l'escenari, és vera, però en el cas, per exemple, jo,
1: sí,
0: ja, els actors, per exemple, són molt més tècnics. Jo sempre dic que som, diguem, actor perquè actou, però no som actor. Un actor que has de donar el guió de
1: vol
0: dalt
1: dir que
0: a
1: tu ets
0: baix.
1: Més desorganitzat, en aquest sentit?
0: Sí, bé, una altra cosa.
1: Perquè
0: per exemple, hi ha un... Bé, i Betre no sé si encara s'emet. Fa un parell d'anys vàrem fer un programa que se diu Nit de Còmics.
1: Mm.
0: Bé, i vàrem anar humoristes, còmics, i actors, actrius,
1: sí,
0: actors. Clar, no,
1: recorda
0: tots...
1: aquest programa, no va durar tampoc, però me'n recordo, recordo.
0: Sí, i de vegades ho donen,
1: sí,
0: no sé, ho
1: sí,
0: emeten. I doncs resulta que els que som, així com nosaltres, els humoristes, improvisam molt, perquè la reacció del públic et sa que te fa contar un altre acudit, et sa que te fa xerrar d'una altra
1: frenar,
0: cosa...
1: si vols, que no està funcionant per fer
0: sí,
1: un giro,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, o frenar, bé, és una tècnica que existeix, però que també l'aprens en la pràctica. Canvis actors, purs i durs, me'n record que les varen posar en guions. En canvi, em dones un guió i amb el bot faig el que vull, saps? El que tenim són com a,
1: sí,
0: flotadors, que dic jo,
1: sí,
0: com a boies, quan vas per la mà i té unes boies, anar d'una a l'altra, tens com una guia.
1: Sí.
0: Evidentment, com millor guionitzat estigui, millor, clar, evidentment, lo seu és que estigui guionitzat, però és que a vegades és impossible. Però vull dir, això és la diferència que tenim entre actors purament durs i els que actuem.
1: D'aquí 5 minutets, més o manco,
0: sí,
1: te faré... M'agradaria escoltar-te a diferents veus i tu...
0: Ah, sí, tu demana, jo em vaig xerrant.
1: Pots fer el que vulguis. De fet, no s'ha d'emprenyar perquè jo també l'estim molt i l'admir molt, però ja tu diràs, ai, que m'estàs ficant dins un vació. No, no m'ha d'opereta, que s'havia d'anar i al final l'ha quedat. Jo m'ha d'opereta, a vegades quan t'escolta tu, dic, és ell. Sí, i el millor,
0: bé,
1: i el millor ell considera que no ho fas bé, però crec que és natural tenir mm-hmm. aquesta sensació, no ho sé, ara m'ho
0: sí,
1: estic inventant, però és vera que, com si jo ara te demanàs, imita'm a jo.
0: Clar.
1: Jo, en el meu cap, tinc, i, que ha de ser impensable que qualcú me pugui imitar, i a lo millor ara tu molles aquí en 5 segons i me
0: tu
1: dius...
0: Tu també tens una veu molt neutral.
1: Neutral vol dir, és més difícil perquè no...
0: Sí,
1: no
0: és... és més... Això és, com... és que una imitació és una caricatura.
1: Series capaç d'intentar-ho? És molt complicat el que t'estic demanant ara.
0: Series capaç de... no ho sé, ho tindria que estudiar un poc.
1: Series tot,
0: però,
1: sí.
0: Però tenim un to per escut. Sí.
1: Sí, sí, sí, no? És com a...
0: Sí, com a més masculina,
1: sí,
0: neutra, i amb un poquet de música. Tampoc ets de cap Si fossis argentí o menorquí, això ja ho trauríem millor.
1: Crec que són més bo d'imitar en el dia a dia, quan, perquè la ràdio no me'n donen compte i posam un
0: sí,
1: altre to.
0: Exacte.
1: No? A més, és un to de ràdio.
0: Sí.
1: O quan estàs escanyat també,
0: sí.
1: que va molt bé. Una persona que se dedica a la ràdio una mica escanyadet,
0: sí.
1: fins i tot treu com
0: sí, és més clar.
1: Més greu, no?
0: Sí,
1: més sexy, si vols, a vegades. Però jo la tinc més aguda, sabeu? Més de nas. Més de nas.
0: Ah,
1: no,
0: més
1: no,
0: nasal.
1: No, més nasal.
0: Sí.
1: Més nasal, perquè som al·lèrgic, és un drastre. I de, imitar no és gent fàcil. I quan t'escolt fent amb la pareta...
0: Qualque vegada, sí.
1: M'apareix que és brutal. M'apareix que és brutal.
0: Sí, sí, sí. Som
1: podries
0: personatges.
1: Fer 5 cèntims amb la pareta. Així, ell, si ho veu i s'enfada, doncs tindrem un d'això.
0: No.
1: I el millor li agradarà i dirà, no, ha millorat. Jo què sé, no sé, m'agrada escoltar.
2: Tenir en compte una cosa. El meu nebot és un gran actor i no s'ha de confondre el personatge, eh?
1: Aquest...
0: Així.
1: Aquest...
0: Sí,
1: és molt,
0: són coses
1: molt...
0: que sempre... També jo tenc un to de bon molt parescut en Xisco Nadal,
1: sí?
0: D'aquí.
1: Ai.
0: L'has sentit mai, al límit?
1: L'he sentit, però ara no el tinc en escapat.
0: Sí, i clar, i sempre pots fer aquestes referències, per exemple, dir... Ai, per favor, aquell moment que arribes a Ivetres Ràdio i te trobes tots els teus professionals que realment estan fent un guió i tu dius, per favor, jo hauré de viure aquí perquè és que tot el dia estic al dematí i els hores baixes. O sigui, és una cosa...
1: Me sap greu, però és clavat.
0: Després hi ha persones més complicades però que per ventura, si són d'un país o això, s'atreuen, saps? Perquè
1: sí.
0: Després hi ha els accents. I...
1: Jo què sé, un colombià, per exemple...
0: Clar, però de bon, perquè clar, de colombians, jo quan t'imit colombians, bé, ara sí. Parlarem d'accents així, d'idiomes i tant.
1: Me mates, perquè jo t'ho puc dir ara...
0: Bé, és igual, no és el mateix un colombià de Colòmbia...
1: De Medellín, jo què sé.
0: Medellín. Normalment, encara m'he embullat. Allà, el colombià de les pel·lícules, que sempre és dolent...
1: Sí?
0: Que sempre diu, o plata o plomo, viene usted a Tecuada ya nomás y beme toda la plata, y ya no sea justo allá, pues... I després hi ha la típica loteta colombiana de Medellín que cuida les nostres persones majors. Que aquesta diu, mira usted pues que yo vine justo acá, ay que pecado.
1: Entrevistada moltes d'aquestes.
2: Claro, mira usted pues que nosotros tenemos el coso que es cualquier objeto, objeto es un coso, vea. Bendiciones.
1: Bendiciones, molt important,
0: sí.
1: Això de bendiciones.
0: Sí.
1: I jo què sé, diferència amb un cubà, per exemple?
3: Usted ya sabe que nosotros en Cuba, donde nosotros somos bien felices, pues güey, a la, vamos a comer el arroz con los frijoles. Y esto es lo que tiene usted. Es una cosa de esta Cuba.
1: Te vaig a veure, vayan coincidir tu y yo una
0: digue'm
1: boda.
0: Digue'm més.
1: Venga, yo creo, en Manresa, por favor.
4: Andreu Manresa, que va ser director general de IB3 Radio Televisió, que ara estic fent periodisme, escriptures, els llibres de Barcelona, etc. Enhorabona per la vostra feina.
1: Jo sé que m'han dit que té molt bon sentit de l'humor, però és com a més
0: sí.
1: Sèrio, en Codony, és el nostre director.
0: Ui.
1: Aquesta, aquí, ara. T'atreviries a imitar-lo?
0: Bé, jo només l'he sentit a ses... Què se diu això? Quan fan ses sessions de control,
1: sí.
0: No? I clar, i té frases molt bones, perquè, per exemple, diu jo faig el que puc. Si no hi ha un pressupost, no hi ha pressupost. Vostè volen fer política? La facin, però no la facin aquí. Jo cap d'arribar, eh?
1: Hi ha algú que t'ha dit que no l'imitis, que mos fiquem en un vaciot,
0: o
1: ja l'han fet?
0: Bé, per ventura, quan feien Camp Boom, te'n records, mos varen dir que no fessin Nemunar. Però bé, perquè hi havia
1: ara
0: molta...
1: Ja el pot fer, no?
0: Però tampoc és molt imitable. No. És com un mallorquí mesclat en català perquè va viure molt de temps a Catalunya
1: sí.
0: I tot això. I... No sé, sí.
1: És més fàcil imitar un cantant, un artista, que un polític?
0: No, depèn. Depèn del cantant i depèn del polític.
1: Tothom s'ho agafa bé, trobes?
0: Sí.
1: Sí.
0: De fet, quan fèiem aquí també Gabinet de Crisi,
1: sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí. Ah, sí, sí, que hi havia moltes imitacions.
0: Dic això
1: imitacions,
0: perquè
1: sí.
0: és tot tan ràpid que
1: sí.
0: Tu pots estar 20 anys aquí i després ningú se'n recorda de tu. I doncs resulta que...
1: Aquesta frase que has dit és molt bona.
0: Els polítics s'enfadaven si no els convidaven.
1: Ja.
0: Perquè, clar, per què aquest sí i l'altre no? Per què aquest sí i l'altre no? Nosaltres no. Nosaltres també volem, nosaltres també. Clar, jo crec que això és una cosa guapa, és una cosa digna de...
1: Tothom és imitable, no?
0: Sí, tothom és imitable. A més, no és el mateix televisió que ràdio, per exemple, la ràdio sí que ha de ser la veu més clavada, en canvi la tele, maquillatge i això, encara que no t'hi paresquis, se sap que és aquesta, saps? Mm. Després hi ha persones que les imita tothom, després hi ha persones que també imiten imitacions d'altres. L'original sempre és anar des del punt de partida, des de la persona, escoltar-la, estudiar-la, saber com és.
1: Aquí pots inventar la veu. Ara te vull fer un petit exercici. Normalment feim un petit test de preguntes ràpides, de pregunta-resposta,
0: ah, però sí.
1: En aquest cas m'agradaria, en situacions que mos poden passar aquí a Capital, a Palma, per exemple, però bueno, podem obrir cap a les Illes Balears, evidentment. Però, per exemple, com faries la veu d'un taxista emprenyat a Palma?
3: Mira... estem aquí sempre, sempre igual, sempre igual. Hombre, ja. El que passa, un per carril bici per aquí de fora, te passa aquest i te posa... mira, posa'ns la emissora.
5: La gent d'això en cobran.
3: La llevaré perquè això és dels anys 90, però vamos. Què? On anem?
1: Un turista que cerca la seu, la catedral, per exemple.
5: Oh, yes, sir, my God. We don't have a spire with the catedral, please. Oh, yeah? So you can turn the stair and turn it to the life. Yeah. Oh, yeah. This is very beautiful today, sir. Yes.
1: Un mallorquí que cerca aparcament per Palma i tot està ple de turistes.
6: Oh, i t'ho dic jo. Mos arribarà una foto en altres de fora. Saps què n'hi ha? Mixo. Mixo. Ah, vinga, ves. Aquí, Mallorca. Aquí no. No parque temático. Au. Oh, no, m'ha fotut en doble fila. Au.
1: Xavi, jo escoltar-te...
0: Em puc fer més.
1: Hi ha algú que t'agrada imitar? Que diguis...
0: Molts. Aquest... És que això me pega per temporades.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Una persona que t'agrada imitar, que diguis... aquest no me'l demanen mai i m'encanta.
0: No ho sé, ara mateix.
1: Ara que he fet... aquesta l'ha de fer, per mon pare. Sí. Com és que fa? És Borino Ros? Aquell vol?
0: Depèn, fa... I els animals, també, és que vulguis.
1: Anem una serp?
0: Per això et sé de cascabell.
1: Aquesta... Ah, sí, que fa un... Va, si diem, fer un elefant. També podria fer un elefant? No, ja era, a veure què fa els renaus. Un cavall? Ara apareixia
0: jo... Avui en diumenge tinc la son un poc.
1: Ara apareixia jo son pardo. Dissabte, hi vaig anar, Exacte, hi havia els cavalls, anaven fulls allà. Xavi, conta'm una mica els teus projectes.
0: Mos queden
1: 3-4 minuts. M'agradaria que m'explicassis una mica on te poden trobar, què farà, sí. Què t'hem pensat fer aquest estiu.
0: Jo ara tinc actuacionetes, però més així com no tant de pobles, però això ve a darrer moment, perquè te criden, com ho tens per divendres a anar a tal banda? també, coses privades, tipus noces i aquestes coses. Mm. I llavors, bé, tinc en projecte un llibre de molucs de Balears, Uro, això sortirà, Uro, això m'encanta, ja està tot Uro, fet, està maquetant, animals, això és gros.
1: Animal.
0: Sabeu que del llibre no se pot viure, però m'encanta, s'està dona vida. Després estic fent també unes il·lustracions pel meu poble, per Banyabufar, que sortirà ja, ja ara amb una feinada aquests dies. Tu m'has demanat el que faig ara.
1: Sí.
0: Després saps que és dilluns, ja ho dedico a IB3. Els dematins venc aquí, amb en Noguera, a la 1, des 12:45 i això, i faig la nostra secció. I després a les hores baixes faim la secció de Gero, de Gero Mut.
1: Que la van tenir també aquí li van fer una entrevista, així com a tu.
0: I bueno, i després projectes, coses que surten, també amb Bimedea, identificació de pol·linitzadors recol·lectats, llavors es tenc també un tema de vinyes, que si voleu entrevistar, és molt...
1: De vinyes, està ficat en...
0: Sí, perquè resulta que volen saber la biodiversitat que hi ha a les vinyes.
1: Ah,
0: és una cosa. Jo vaig fer el seu moment de les oliveres, dels olivars, segurament que hi ha, perquè és un ecosistema que, vulguis o no, és artificial, està creat per l'home, però que s'ha demostrat que hi ha moltes espècies, no? Vegetals, animals, fongs, líquens, etc. I s'ha de una biodiversitat de veure què hi ha. I poca cosa més, i anar fent. M'estima més no pensar massa. Cada dia és un dia distint.
1: I quant temps lliure has estiu ara? Perquè, clar, hem començat parlant de
0: Banyol... L'estiu no ha començat encara, falta molt.
1: Queda un mes.
0: Bé, però per un mallorquí fins a agost...
1: Ah, no, això sí, tu te fiques dins aigua en mes d'agost, igual que jo, o sigui, ni setembre ni juny.
0: Exacte.
1: Jo hauria d'agost, aquests dos mesos, no?
0: Sí, com diuen avui en dia joves, literal.
1: Literal.
0: En plan, bro, no me renta, red flag, el microix.
1: Te fa ràbia o t'alimenta possibilitat d'imitació?
0: Me fa ràbia, però m'alimenta imitar un jove, si més els joves duen tots els cabells cap endavant, com aquella raça de canaris, que té un puput davant.
1: I se'l col·loquen així, no? Es toquen una mica perquè quedi com una cosa permanent.
0: I és al revés de la meva edat.
1: Bé, també és que jo no ho poden fer, però bé.
0: No, però tu tens cabells, però jo no.
1: Bé, si me mires de dalt, pareix un pumuki.
0: Sí, exacte. Sí. Pumuki, que no saben què és. Pumuki, no, gran sèrie que m'ho va...
1: Jo he dit pumuki perquè pumuki. Precisament tenia molt de cabell.
0: Molt de cabell i pel roig.
1: I roig, sí.
0: Sí. I vamos, sí, totes aquestes coses, moltes més.
1: Però què fas a l'estiu? Vas a la platja o no? O te fas en fora de tot això?
0: Ja ha canviat molt. No, a mi no m'agrada la platja, m'agrada molt la mar.
1: La mar.
0: M'agrada nedar, bossejar un poquet, a vegades anar...
1: Fes granot,
0: sí. Anar a pescar, però res, a nivell de canya i suret per relaxar-me. M'agrada la platja molt per anar en hivern, per exemple, quan la mar deixa copinyes i restes d'arribada... Això m'encanta. Ara, anar a platja turística per posar-te com una gamba en el sol...
1: Si vas a les 8, a la millor, no?
0: Oh, que va! Més que em deixen tada i tothom allà, que apareixen porquets. Que va! Tots els meus respectes, però...
1: No, però són horrors.
0: La gent nua és fea. Vull dir...
1: Sí.
0: No sé si m'explic.
1: I més nua més, encara.
0: Per això, com...
1: És vera, sí.
0: Tot roses.
1: Sí, gent nua és fea.
0: I brillen, i no sé. És més guapa una manada de foques. Que sí, que ningú s'ofengui, que ningú s'ofengui.
1: Idò, Xavi, sé que a tu t'agrada Scorpions.
0: Sí, Scorpions. Oh, boníssims.
1: Hem escoltat de fons, tot estens en bucle, aquesta melodia, tot estens.
0: Exacte.
1: I no sé si hi ha qualque cançó de Scorpions que la puguem cercar i així...
0: Que hi ha moltes, l'estil Loving You és un clàssic.
1: Sí.
0: És que n'hi ha diverses, però Scorpions són molt bons.
1: Idò, podrien sortir en qualque cançó, sé que el tècnic vulgui, i per acabar escoltant-se musiqueta i te volia agrair que hagis estat amb nosaltres.
0: Oh, gràcies a
1: aquí
0: tu.
1: Aquí a la Gran Vida, en aquest entre tu i jo personal, que hagis vengut a posta. I que moltes gràcies.
0: Mira que m'heu fet venir en diumenge,
1: Sí, sí,
0: de,
1: però...
0: Mira, avui perquè hi ha un embòs impressionant a la carretera de Banyabufar, però si no t'hagués dit que no.
1: Sí, per arribar. I ara on dines? Un bon diumenge.
0: M'he quedat a Palma.
1: Sí, ja queda,
0: per
1: ja
0: culpa vostra m'he tingut
1: que
0: quedar a Palma. Però és igual, bueno, sempre tinc coses que fer,
1: Ara m'ho anem a prendre alguna cosa i ho arreglam.
0: I ho arreglam.
1: Molt bé, idò, moltes gràcies, Xavi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a vosaltres, els oients, esperant que hagueu gaudit, disfrutat d'aquesta entrevista. Nosaltres ja sabeu que tornarem dissabte que ve a les 9 del matí, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12. Encara no sabem a qui entrevistarem, però... serà una entrevista d'aquestes personals, com mos agrada fer-les. Que tingueu un bon diumenge, disfruteu del dia i de la setmana. Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és investigació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: CB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha gent que no sols sembla que hagi viscut diverses vides, alguns fins a 3 o 4. N'hi ha que, a més de diverses vides, sembla que hagi viscut diverses novel·les. És el cas del pintor Pere Riera Roig, nascut a Eivissa el 1938. Riera Roig va deixar l'illa per fer-se pintor, però a partir del moment en què va tocar Barcelona va començar un pelegrinatge atzarós que va culminar coneixent una dona holandesa amb la qual es va casar. Va tenir un hostal, va ser antiquari, va supervisar la construcció d'urbanitzacions, però amb el que es guanyaria la vida seria donant classes particulars d'anglès, una feina que va compaginar amb la pintura sempre fins que es va jubilar. I tot això ho va viure de propina, com aquell que diu, perquè de petit va estar tan greument malalt que els seus pares ja li havien comprat el taüt. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la casa de Pere Riera, a Vila, a Eivissa. El seu nom complet és...
2: Pere Riera Roig.
3: I vareu néixer
2: a Sant Jordi.
3: Quin dia?
2: El dia 26 d'abril del 38.
3: No sé si
2: en una casa que es diu Can Arribas, els meus veïns. Sí. En plena guerra civil, exactament. Jo vinc d'una família de pagesos, per la part del meu pare i per la part de la meva mare. La meva mare venia de Sant Joan i el meu pare de Sant Jordi. El meu pare es va dedicar a la construcció. I la meva mare, ama de casa i ajudant el que es podia. Jo tinc un record molt bo de quan de la meva infància. La postguerra la vaig passar molt bé. No vaig passar calamitats, ni fam, ni res. Hi havia molts que passaven, però els de l'illa no. Eren la gent que venia de fora, que venia necessitats. I els de Formentera també varen passar un poquet de misèria. Però venien aquí i buscaven tot el que podien. Sí, venien a casa meva, la meva àvia, la meva abuela, venien dones de Formentera i per menjar i sempre els hi dava alguna cosa. Inclús els deixava dormir dintre la casa. Me recorda que els hi deia, no me robeu res. Jo vos daré tot el que pugui, però no me robeu res. Perquè els deixava entrar, eren desconeguts. I no sabíem... Però no, mai van trucar res de la casa. Moltes vegades van venir. Però no eren sempre les mateixes, eren diferents. Hi havia misèria, clar, a les illes hi va haver un privilegi que era els pescadors. Com hi havia molt de peix, la gent de l'illa no passava. Jo menjava peix que llagostins i gambes i de tot. I sempre i llagums. I ous i conills i no sé, jo no vaig passar. Vaig passar una infància estupenda.
3: Com
2: eres? I els meus germans també.
3: Quants germans tens?
2: Jo tenia un altre germà que és mort i una germana que és viva. El germà va estudiar diverses carreres, a pesar de que la meva família no era rica. Jo vaig estudiar un batxillerat superior en dos anys de l'ESEAC. O sigui, bé. Que avui no podria, avui el meu pare no podria fer això.
3: Com eren de caràcter els vostres pares?
2: Ah, la meva mare, molt bé, molt oberta, de molt bon humor. El meu pare, un poc sec. El meu pare era un poc ja diferent. Però la meva mare era tot... I no hi havia misèria, no hi havia res. Sempre estava riquent i sempre estava de bon humor.
3: Va a una escola?
2: Sí, jo vaig anar a l'institut aquí i el vaig acabar a Barcelona. Jo vaig acabar el batxillerat a Barcelona en el Col·legi Tibèric, que està a carrer Consell de Cent, Consell de Cent Làuria. Hi havia un col·legi que es deia Col·legi Tibèric, ja no existeix. Va tancar el director, que era el senyor Mercè, va tancar. També vaig estudiar anglès, diversos anys. Francès, parlava francès, però ja no me'n record. També sé quatre paraules per defensar-me. I en anglès encara me'n record, perquè vaig fer classes fins a 63 o 64 anys. Sí, vaig fer classes d'anglès uns 30 anys, perquè abans des de l'anglès ja vaig tenir una petita, no sé com dir-ho, un hostal petit o un hotelet petit a Castelldefels. I de Castelldefels amb l'hostal no vaig guanyar res. Hi havia preus que te'ls posava a l'estat i no, podia viure per res. Llavors me'n vaig anar cap a Vinaròs i allí fer cases. Hi va haver un americà que va invertir molts de diners en terrenos i quan estava treballant a Holanda, jo era el que vigilava els obrers i les cases. Allí vaig guanyar diners. Sí, van fer unes urbanitzacions i allí vaig guanyar diners. Perquè tots els diners que guanyaven eren per mi. No és com ara, que si guany 10, 5 és per ells. O 6.
3: Me podríeu parlar un poc de com éreu de petit?
2: Jo?
3: Sí.
2: Jo de menut, com un noi, com tots. Bueno, jo de menut, als 3 anys, vaig agafar una enfermedad que no se'n salvava ningú. Vaig agafar diverses. Vaig agafar, primer, meningitis. Després vaig agafar tifus crònics, que feia només sang, i una bronconeumonia. Vaig tenir la defunció firmada per al metge. I l'ataúd, si jo estava, per exemple, en l'habitació, era una habitació així quadrada, aquí hi havia la porta, això era l'habitació. Jo estava amb un dit aquí i l'ataúd estava aquí. Jo li deia a la meva mare, allò blanquet que hi ha allí, ho vull. I la meva mare em deia, no, això no ho tens que voler perquè ja et compraré d'allà un juguet que això no vull que ho tinguis. No, que me'n anava. Jo vaig tenir una mort clínica. Que això, fins ara, no hi havia pensat més. I ara, els últims anys, els darrers anys, sobretot els darrers anys, hi penso moltes vegades. I me'n record com si fos avui. La mort clínica estava en el llit aquí, la meva mare estava aquí, i la meva àvia, la meva abuela estava aquí. La mort clínica. Jo em vaig sortir del meu cos pel cap, me'n vaig anar per amunt i on ve el cos del llit i el cos que s'anava per amunt. I vaig entrar dins un túnel que anava per amunt, per amunt, per amunt. I quan vaig estar per la meitat, vaig veure un home tot vestit de negre, amb un sombrero de l'ample, i li vaig preguntar, que som mort jo? Diu, no. Que coneixeu a fulano? Jo li vaig preguntar pel meu avi, que era mort. Diu, no el conec. Diu, aquest home diu, està més amunt. Diu, però tu més amunt no hi vagis. Tu tens que tornar a baixar. I el vaig obeir, clar. Jo tindria en aquella època 3 o 4 anyets, i aquell home ja... Vaig tornar a baixar, vaig tornar a entrar. Així com vaig sortir pel cap, vaig tornar a entrar pel cap i quan vaig ser dins, vaig tenia un tremolor. Me'n recordo com si fos avui. I ara, últimament, he llegit una novel·la, o una novel·la, una narració, d'un metge americà que es diu Evan Alexander, que li va passar el mateix. També d'una meningitis. La diferència és que ell podia combatir la meningitis amb antibiòtics, perquè és molt més jove que jo, i jo no vaig poder combatir la meningitis en res. Va ser la majoria d'edat, jo vaig tenir símptomes d'aquesta enfermedad. M'entretenia, me deixava això, tenia marejos, i em distreia. Després se me va passar. I ara, de quan en quan, m'ha tornat això. Però aquest Evan Alexander, exactament el mateix, d'una meningitis. Sí, vaig sobreviure. Però jo em pensava, perquè com vaig baixar i vaig tornar a entrar en el meu cos, els hi vaig dir a la meva àvia i a la meva mare. I es van quedar mirant una a l'altra. I l'àvia va dir, ah, això ha estat un sòmit. Li va dir. Li va dir l'àvia i no van parlar mai més. I ara, els últims anys, va haver la memòria com si fos avui. I ara, per casualitat, va llegir una novel·la, que és del Ben Alexander, que li va passar el mateix. Llevat d'aquell, en vez d'entrar a un túnel per amunt, va entrar en un vall molt, molt caòtic, un vall molt dolent, no? Però després d'aquest vall va entrar en un altre que era una glòria, que diu, jo no queria volver. Ha estat un sòmit, ha estat una realitat, ha estat, jo no ho sé, perquè el metge aquest diu que això és una realitat. Però bé, això no té res que veure amb la meva vida. Sí que té que veure.
3: Bueno, sí que té que veure, perquè
2: el seu enigma. Sí, té que
3: veure,
2: sí. No? Jo me'n recordo que quan tenia 8, 9, 10 anys, que anava a preparar-me per anar a l'institut, jo sempre estava... O sigui, no dava de sí. Ara, després, quan vaig tenir majoria d'edat, de 7, de 8, de 9, ja em vaig recuperar i estava fort.
3: Vareu fer estudis tots els germans?
2: Sí, no, la germana no.
3: Era una cosa que supos que...
2: No va voler estudiar.
3: No va voler estudiar.
2: Ja. No, perquè hagués pogut estudiar, també.
3: I era important per als vostres pares donar-vos una educació.
2: Sí, sí. Sobretot per la meva mare. Volia que tinguéssim una carrera. El meu germà va estudiar oposicions a Correus, que els va treure en seguida. No tenia l'edat, ja tenia les oposicions. Tenia 17 anys. I és una carrera... Llavors va estudiar Ciències Exactes, va estudiar professorat mercantil i estava estudiant, no sé si li faltava una assignatura o l'havia fet, Ciències Polítiques Econòmiques, perquè es va morir molt jove. Parlava anglès, francès, italià i nocions d'alemany, català i espanyol. Era un crac. Un crac. En matemàtiques era un crac.
3: Teníeu el cervellet?
2: Sí, però jo no vaig ser un bon estudiant.
3: I així tot vas acabar a Barcelona?
2: Sí, jo vaig estar a Barcelona, acabant el batxillerat, vaig acabar el batxillerat.
3: I com vas acabar a Barcelona?
2: Bueno, perquè aquí no anava bé amb els meus professors. Tenia un professor que era molt... Era un indeseable. Era el que anava a repàs. Era un home indeseable. I un cínic i un mal professor. Tractava molt malament almenys a mi. Jo vaig entrar amb ell, que tindria 8 anyets. I em va dir, que hi vaig anar amb el meu germà, per cert, el meu germà tenia 5 anys més que jo, I allí li diuen al meu germà, bueno, ara de moment que vingui pels matins. I al cap d'un mes o dos, o tres, no me'n recordo, un dia em crida i diu, i tu, no, per què no vens per la tarda? I jo li vaig dir, home, vostè em va dir que va dir al meu germà que més vengués pels matins. Carai, el que li vaig dir. Em va començar a pigar bufetades, però d'una manera que llavors m'enviava en el pupitre i jo me'n anava cap al balcó. Jo tindria 9 anyets i em va inflar de bufetades i cada vegada amb un palo pegant-me i tal. Jo em vaig volar, li vaig dir a la meva mare, no vull anar més aquí. I llavors quan me'n van enviar a Barcelona, perquè el meu germà estava a Barcelona. I a Barcelona vaig estudiar, hauria pogut seguir estudiant, però no. Vaig fer 2 anys d'arts en l'escola SEAC, però lliure. I llavors vam anar a Vinaròs i allí, per l'organització i això, guanyàvem diners.
3: Com és que vareu acabar fent feina a un hostal?
2: No, jo vaig comprar... Jo vaig comprar una casa a Castelldefels que era del doctor Pinós, que era una masia. Era una masia gran, a Castelldefels, damunt la platja. I aquell home tenia fills, però els fills tenien reuma o no sé què, no podien viure allí. I vaig conèixer un gestor, que el coneixien bé, i jo ja pintava i tal, i quan coneixia, me va dar la masia molt barateta. I aquella masia era, tenia 11 habitacions. I vaig fer un petit hostal, o un petit hotel. Per les amistats que tenia. Però jo no rendia. Podies viure, però no, res. I avui ja me'n vaig anar a Vinaròs.
3: Com vau començar a pintar? Quan us va començar?
2: Vaig començar a pintar quan estudiava el batxillerat. Jo tenia un professor que la seva senyora era una cabrona, però ell era una persona en lloc bona, perquè quan entrava a la classe se'n era al meu costat. I tota sora m'estava dant classes a mi. Els altres, la majoria de temps, la passaven a mi. I llavors, quan acabava l'hora, em deia, Riera, seràs un gran artista. Però m'ho deia amb un plan un poc cínic. Jo el captava com un plan cínic, però es portava bé jo. Però llavors ja vaig conèixer un pintor que era famós a Amsterdam, un holandès, que li deien Nico Boer, que va morir en un accident de moto per Santa Gertrudis. Aquest havia sigut professor de Belles Arts d'Amsterdam. I amb aquest vaig començar a pintar. Després d'haver pintat amb aquest, vaig estar pintant amb un americà que deien Albert Carlo, a Barcelona. I després vaig fer 2 anys en l'escola de SEAC, perquè vaig anar a l'escola de Belles Arts de Sant Jordi, però hi vaig anar un dia, vaig mirar per allí, no em va agradar, no em vaig anar. O sigui, jo me considero més un autodidacte dins la pintura que res altre.
1: Era el pintor Pere Riera Roig, el nostre testimoni d'avui. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, fem una breu pausa i continuem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
13: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
13: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
13: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
14: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
15: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
16: Brumels i bessons a mon pare.
17: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
18: La vull dedicar a mon mare.
19: A la Cònia.
20: A els meus pares.
21: A la meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
14: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
17: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
17: A qui li dediques aquesta cançó?
14: A tu, Xavi, a tu.
17: Ai.
18: Això, que t'estim molt.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. En el programa d'avui estem escoltant l'entrevista que vàrem mantenir fa unes setmanes amb un personatge sideral, el pintor eivissenc Pere Riera Roig, un artista que continua en actiu malgrat haver-se jubilat de la seva altra feina, donar classes particulars d'anglès. Dues feines que ell ha compaginat tota la vida, però que els seus pares no acabaven de veure amb bons ulls, especialment això de ser pintor.
1: No, el meu pare no. La meva mare li agradava. Però el meu pare no volia que anés a picar pedra. Així de clar. I quan feia classes d'inglès, jo me guanyava un bon salari, perquè no havia professors d'inglès, no sabia ningú inglès aquí. Quan va morir en Franco, els professors de les escoles de primària i d'institut, no hi havia gent que sabia inglès. I entonces em van venir a buscar de l'escola de Sant Jordi per quedar-se inglès. Dic, no. Dic, jo no som titulat, i com que no som titulat no vull venir aquí a l'escola a fer classes. Però jo vaig fer classes particulars i hi guanyava bastants sous cada mes. Però el meu pare no. El meu pare, això no era feina. I ara la meva mare també va morir molt jove, 56 anys. I el meu germà, 65. I això és la vida.

0: Ara vau estar uns anys fora d'Eivissa, però
1: Sí,
0: veníeu
1: sí.
0: sovint?
1: No, una vegada cada any. Venia, generalment. I passava aquí 7, 8, 10 dies, màxim. Això era pels anys 60. Del 62. Me'n vaig anar d'aquí en el 54. Vaig tornar en el 59 a fer la mili. I quan vaig complir la mili, me'n vaig tornar a Barcelona. I ja dic, el que guanyava diners, vaig guanyar diners, va ser fent fer cases, les venia, tenia un tant per cent, i, en fi, guanyaven sous en aquesta època. Hi havia molts estrangers que venien a comprar cases. No se'n venia una casa una l'any, no? L'any potser se'n venien 8 o 9 o 10. I tots els diners que guanyava venien a la butxaca. No és com ara, que hi ha que declarar i tal, i ho volen saber tot.
0: I aquí, només vau donar classes d'anglès i vau pintar.
1: No, hi vaig el primer any que jo vaig arribar aquí en el 72 i venia aquí amb la idea només de pintar i tenia tot el cavallet i les pintures i ja ho vaig deixar a Barcelona, que m'ho tenia que enviar per agència. I aquest estiu del 72 vaig estar a Ibèria treballant a l'oficina d'Ibèria del Passeig Mare de Rei. Però després ja a l'octubre ja em vaig dar de baixa i ja vaig només pintar i de classes d'inglès.
0: Pues guanyàveu bé la vida com a pintor.
1: Sí, no, com a pintor no. Venia un quadre, feia una exposició l'any, es venien a lo millor 4, 5 o 6 quadres, que era un èxit. Aquí només hi ha hagut un pintor o dos que s'hagin pogut dir que s'ha guanyat la vida treballant de pintor. Un era el Vicent Calvet, no sé si l'has conegut o l'has
0: No,
1: vist
0: clar,
1: nombrat,
0: no.
1: l'Adrià Rosa, que encara és viu, té 95 anys, és més vell que jo. Després hi havia el Toni Pomar i el Carlo Andrés, i poca cosa més. Aquests vivien de la pintura entre comilles. Perquè el Carlo Andrés era professor d'arts i oficis. El Toni Pomar tenia una joieria. L'Adrià, a pesar que sigui un gran pintor, i segueix sent un gran pintor, es va dedicar un parell d'anys a la pell, a fer bolsos i coses d'aquestes. I l'altre, i l'he dit l'altre, el Vicent Calvet era l'únic que no feia res, fumava molts de porros. Era un bon noi, un bon amic, però els porros el varen perdre.
0: De fet, vos volia demanar un poc per aquesta Eivissa que per generació vos va tocar viure, perquè vareu viure precisament l'adolescència. En el moment també que Eivissa començava a circular per aquí gent
1: No,
0: com...
1: en aquest moment no. Va començar a circular gent per aquí pels anys 52, 53, va començar a venir francesos. Abans havia vingut algun turista, com havia vingut el Bronner, l'Erwin Bronner, que havia estat un pintor i un arquitecte, no sé si l'has sentit a dir, i alguns altres, però no, no. El turisme va començar a venir aquí allà pels anys 52, 53, i francesos. I després va ser la ratxa turística que va durar fins a prop dels 80, la part bona.
0: Com vareu viure una persona com vos, que semblau obertament tota aquesta arribada de gent amb
1: Ah,
0: ganes
1: bé,
0: de...
1: molt bé. Sí. Bueno, va ser no, no només jo, el públic, la gent de la illa la va rebre molt bé, perquè això va portar benestar, ganàncies, i clar, la vida es va millorar. Ara, a Eivissa, en aquesta època, es portava madera, es portaven patates, es portaven ous, es portaven carn de bestiar, es portaven porcs, una sèrie de coses, i després malles, garroves, de tot. No importàvem res a l'illa. Exportàvem. El meu avi, bueno, el meu reavi, d'un bosc que jo vaig heredar. Només amb la fusta que venia, vivia com un rei. Sin embargo, el vaig heredar jo, ja va ser en l'època de la transició, no me deixaven ni tallar ni un pi, ni una sabina, ni res. El vaig vendre. Qui me'l va comprar? El Consell. Aquí davant hi ha un bosc, que no sé si es veu des d'aquí, ara no me'n record, que l'amo no podia construir res. Va venir un de fora, el va comprar i avui està ple de cases ja. En tres anyets el bosc està ple, ple de cases. Què vol dir això? Hi ha una corrupció total.
0: Però viure a l'època de les primeres discoteques.
1: Sí, però jo no sé de discoteques.
0: No,
1: jo no he anat mai a una discoteca. M'han invitat moltes vegades, els dueños, aquest, el que va posar Patxà, que ara no me'n recordo el nom, que era català, m'invitava. No he anat mai a una discoteca. No m'ha agradat mai. A més, si tinc un rebuig, perquè la discoteca només és un centre de droga, de borratxera i de malvicis. O sigui, ni he begut alcohol, un dia he anat a... he fet dos copetes, com és normal quan era jo, però... No, ni alcohol, també era fumador i el vaig dir fa 30 anys. No, m'ha agradat una vida normaleta. I de casa. Jo en millor me trobes a casa meva. O anar a un passeig amb els amics, anar a dinar un dia, però... discoteques no. I en la meva època no hi havia discoteques quan jo era estudiant. Hi havia una cosa que li deien boats. Però tampoc hi vaig anar-hi.
0: No,
1: tampoc hi vaig anar-hi.
0: Com us divertia? Com us divertia?
1: M'agradava molt anar a la platja. Jo anava a la platja hivern i estiu a banyar-me. Aquí i a Barcelona, com se diu, a la Barceloneta, o a les platges, quan podia. I m'agradava molt anar al cine. El cine m'ha de portar, però el de més, res de res.
0: I en quant a pintura, quins són els pintors que més us han influït?
1: Bueno, pintors n'hi ha molts de bons. Dels moderns, m'ha agradat en Picasso i en Dalí. En Dalí és un home que té una gran tècnica. No és que m'agradi els motius que ell pinta, però té una tècnica molt depurada, molt bona. M'ha agradat el Picasso, en Turner, en fi, molts. En Nonell, en Fortuny, el Casas, molts m'han agradat. L'Arenys, que era un gran aquarel·lista català. Ara, dels antics, pues, m'ha agradat en Rembrandt, sobretot les tintes. Jo faig tintes, i les faig perquè en l'any 65 vaig anar a Holanda, i vaig anar al Museu Rembrandt, i vaig veure els seus dibuixos a la tinta, i aquí n'hi ha dos. I vaig quedar meravellat amb allò. I jo me vaig preguntar com els feien aquells dibuixos. I em va dir, pues mira, el Rembrandt agafa una canyeta, una canya de bambú, del que sigui, una canya, li fa una punta com si fos una pluma i amb allò dibuixa i pinta. I jo vaig fer el mateix. I des de l'any 65 estic fent tintes. I jo vaig fer olis també, clar, està, he fet olis. Però després m'agrada molt el Greco. És molt bo, per allò és molt bo. En Velázquez, en Goya, n'hi ha molts, en Sorbaran. N'hi ha molts de pintors bons.
0: Hi ha hagut escena artística a Eivissa?
1: Bueno, hi va haver-hi pels anys, dels anys 56 en els 60 i alguna cosa. Hi havia un auge en la pintura aquí a Eivissa, que hi havia dels artistes millors del món. N'hi havia de tot el món, hi havia xinos, hi havia americans, hi havia holandesos, alemans, hi havia la florinata dels artistes mundials aquí a Eivissa.
0: Però ara no. Va quedar algo d'això, en els artistes d'Eivissa, o fa mal dir?
1: Poca cosa va quedar. Ha quedat poca cosa. Abans hi havia col·leccionistes, i quan hi havia una exposició a Seinaue i tal. Avui això ha quedat relegat, a segon terme. Avui només hi ha la disputa discoteca i el porrito i la festa. De l'art i tot això ha quedat paralitzat.
0: I devia haver molt d'interès en aprendre anglès?
1: Perdó?
0: Que hi devia haver molt d'interès en aprendre anglès? Molta gent...
1: Bueno, no massa d'interès. Jo vaig tenir un professor... Jo anava a l'institut, tenia anglès amb el senyor Llobet, era el professor. El senyor Alejandro Llobet. I després jo anava a classes de repàs particulars amb un senyor que es deia Bartolo Corda, que era llicenciat en filosofia i lletres. I amb ell vaig aprendre molt d'anglès. Ara, després el vaig perfeccionar molt a Barcelona, perquè vaig estar visquent amb l'americà Albert Carlo, que era anglès, i vaig estar pintant amb ell uns 2 anys en el seu estudi. Us passàvem tot el dia en l'estudi, com aquell que diu, pintant. Claro, ell no parlava gens de castellà ni de res. I vaig perfeccionar molt l'anglès. I amb l'holandès també, amb els holandesos, perquè els holandesos parlen anglès, la majoria d'ells. Allí sí, hi ha un 90% que parlen anglès. Però en l'època aquesta, aquí a Espanya, o almenys a Eivissa, eren contats els que parlaven anglès. Molt contats.
0: I com vareu aprendre a donar classes?
1: De què?
0: Com vareu aprendre a donar classes?
1: Pues jo vaig agafar el sistema dels meus professors, no? El sistema del professor que jo tenia particular, el vaig agafar, el mateix sistema. I vaig agafar el mateix llibre. El Basil Potter, que és un llibre molt bo per aprendre anglès. I aquí no vaig tenir cap problema. I estava... Mira, vaig tenir un èxit enorme. Fins a l'escola Sant Jordi, com t'he dit abans, els professors del director venien, o el professor venia, que jo des d'allí a fer classes d'anglès, com si fos un altre professor més. Mira, aquí, dels meus alumnes d'anglès.
0: Ah, la placa aquesta. Aparece nuestro mejor profesor en agradecimiento a su gran esfuerzo y dedicación hacia nosotros. Con afecto, tus alumnos. 22 de juliol del 89.
1: Del 89, sí.
0: Quan vos vareu jubilar?
1: No. Jo vaig jubilar que tenia 60 anys.
0: 60 anys.
1: 60 anys. Quan va morir la meva dona? En l'any 65 es va morir la dona i vaig parar d'anglès. Jo vivia, tenia que viure allí sol i la casa, una casa pagesa, gran. Però durant el dia estava molt bé, però quan venia la nit...
0: Estava... On vivia?
1: A Sant Jordi. Jo vivia anant cap a Sant Josep a una carretera que varen fer nova, que va passar per dintre la meva finca, per cert, per anar a l'aeroport. Doncs baixant per aquesta carretera, la primera casa a la dreta. Varen fer una carretera. A mi no em van demanar permís. No m'han cotitzat un duro mai. Em van deixar un tros de terreno a un costat i l'altre un altre tros de terreno. He fet 2 recursos, amb abogats i amb un enginyer. Ni m'han contestat. No m'han contestat, o sigui...
0: I ara encara pintau.
1: Sí, ara faig això, mira. Aquest és un dels últims quadres que he fet. I això ho faig de l'any 65. De l'any 65.
0: I teniu pensat tornar a exposar o ja...
1: Ara m'ho tornaré a exposar, però no estic segur. No estic segur, ara. Em van proposar esposar la Helena Ruiz, però no estic segur. Jo vaig dir als companys que tinc, si vosaltres us feis càrrec de pujar els quadros, perquè això és de la vila, i això, bé, però si ho tinc a fer o no, no me trobo amb ànims.
0: De muntar.
1: El senyor Cabot Llompart, Joan Cabot Llompart, no el coneixes, no? Que era de la Real Acadèmia de Belles Arts. I va escriure un llibre pels anys 72 o 73, Eivissa i sus pintores. I em va alabar molt les pintures de tinta, els dibuixos de la tinta.
0: Molt bé.
1: Els va alabar molt. Aquell era Joan Cabot Llompart.
0: Jo, Nadal.
1: Nadal. I em va alabar molt les tintes. La pintura a l'oli no la va acabar d'agradar, no li va acabar d'agradar. No sé, a gent que li agradava, per exemple, aquest quadre d'aquí, va ser acceptat en el Museu de Terrassanes per al Gran Premi de Sant Jordi, vaig tenir una crítica molt bona, i en aquesta època jo tenia 20 i algun any. Que ningú se ho creia que jo tingués un quadre allí.
0: Ah, sí?
1: I, claro, tots eren pintors ja vells, de 40 i 50 i 60 anys, jo tenia en aquesta època 25 o 26 anys. Jo tenia amics pintors i els hi vaig dir, diu, no, tu ni veuràs els quadros. No se'n podien fer res. I aquest quadre allà me'l van acceptar.
0: I encara pintau regularment, eh?
1: Sí, jo cada dia faig tintes o també he fet moltes ceres, aquarel·les. He fet moltes coses, terracotes, com allò, bastons, talles, però bé, el meu és, el que me satisfà és el dibuix, la tinta i l'oli. El Cabot Llompart em va alabar molt les tintes, però després hi ha, per exemple, pintors o altra gent que diu que jo soc millor amb oli, amb l'oli. Com que aquí hi havia un pintor que li deien Pormany, Antoni Marí, que també feia tintes amb aquest
0: sistema.
1: Amb aquest sistema, també és de tipus Rembrandt. I aquest era un gran pintor, un gran dibuixant. Però com aquell era un gran dibuixant, ja sent un gran pintor i ha viscut fins a l'any 70 o por ahí, no accepten. Però a gent que li agrada molt la meva tinta.
0: Ara, no, oh, aquesta és preciosa.
1: Sí. Cada un té un gust diferent, clar. Però el Cabot Llompart, el senyor Cabot Llompart, de la Real Acadèmia Espanyola, em va alabar molt les pintures. Amb el llibre ho poses, les valioses tintes de... Diuen, i de l'oli, diu, parece que... com si busca, que busca, no? No li va acabar d'agradar. Sí, ara ja des de l'any 63, 64, jo no faig classes d'inglès. Només va dir que va fer coses d'aquestes. Dibuixar olis, dibuixar la tinta i poca cosa més. Ara, abans feia, per matí pintava, i per la tarda dava classes d'inglès. Hasta les 8, 8 i mitja dava classes d'inglès.
0: Com vau conèixer la vostra dona?
1: Jo la vaig conèixer de vacances, en la urbanització. Venia de vacances a Vinaròs i per cert volia una casa, que llavors es va fer, perquè ja van venir els dos cap aquí, i ella la vaig conèixer.
0: I com
1: era aquesta? Era aquesta dona.
0: Que guapa, no?
1: Era una dona molt guapa. Va morir d'un càncer. Primer, un càncer de mama. I després, de metàstasis, li va passar en el cap. I va ser el final. Va ser el final. De holandesa. Jo vaig tenir un càncer, també, de pròstata, en els 70 anys. L'he superat. Però no m'ha afectat en res a mi el càncer. Van dir que tenia un càncer i que em volien operar. Dic, faceu el que vulgueu. Al final no em van operar, només em van dar quimio i radioteràpia. I jo dic, l'he dominat. Sí, jo no tinc càncer. Però no li vaig dar mai importància, ni ara tampoc. Així com hi ha gent que quan té un càncer està tot el dia pensant en el càncer i tal, no. No em va afectar. Ni m'afectarà. Ja.
0: I de l'U t'ha hagut molta relació amb Holanda?
1: Si sí, sí, hi ha molta relació amb Holanda. Holanda, quan hi anava pels anys 64, 65, hasta que és la policia dona, bueno, sobretot des de l'any 64, que hi vaig començar a anar, o per ahir, hasta els anys quasi 2000, era un país fabulós. Hi havia un nivell de vida molt alt, la gent anava ben trajada, es guanyaven molts de diners, també, i, però ara no. Ara la gent té falta de diners i té falta de tot. També vaig fer antiguitats, uns anys, sí, vaig... Quan feia l'urbanització tenia una botiga d'antiguitats.
0: Ho fent de tot.
1: De tot. Una botiga d'antiguitats. I portàvem antiguitats d'Espanya, però tipus popular, antiguitats no de coses de valor. Era antiguitats de tipus popular, candelabros, llumeners, alguna talla, però de res. I a Holanda, moltes com se diu això, rajoles decorades, i allí es venia tot. A Espanya es venia poc. Jo tenia la botiga en la calle, en la plaça Sant Elm de Vinaròs. Venia alguna cosa, però no. I a Holanda fotíem una caravana plena d'antiguitats, anàvem a quatre antiquaris i s'ho quedaven tot. Però aquesta època era l'auge tot.
0: Tornen a veure una exposició d'en Benavriera.
1: No ho sé, no ho sé. Si el cas la faig, jo t'ho faré sempre.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pere Riera Roig pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Jaume Palou, que va ser qui ens va escriure per donar-nos la idea. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i us podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 659 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 24 de maig de 2026, i abans de res, que mos heu preguntat, que m'hem, que si havia passat res, perquè s'havia anunciat la tornada de Font de Misteris a TV3 Televisió per ahir dissabte, i no va ser així. I, efectivament, l'actualitat esportiva va fer que s'ajornés i s'estrena, està prevista pel proper dissabte, que serà dia 30 de maig, de bé, les 10 menys 10 del vespre. I deixant això de banda, el que volia era continuar una mica amb el tema dels ovnis i dels arxius desclassificats. Més que res perquè abans d'ahir, divendres 22 de maig, varen fer pública una altra remesa, tant de vídeos com d'informes, i que també són a l'abast de tothom com els altres, i bé, els altres que, dels que ja hem estat parlant des de fa això, un parell de setmanes. I estan a l'abast a la plana web oficial del Departament de Guerra dels Estats Units. I en aquest cas, la publicació d'aquest tipus d'arxiu desclassificats, que són de so, de vídeo i també documentació variada. I aquesta publicació va acompanyada d'un escrit oficial que, traduït de l'anglès, diu: comunicat immediat. El Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius sobre fenòmens anòmals no identificats a war.gov/UFO, que és la plana web del Departament de Guerra dels Estats Units. Això era, posa la fetge, 22 de maig de 2026, i diu: declaració atribuïble a l'assistent del secretari de Guerra per Afers Públics i portaveu en cap del Pentàgon, Sean Parnell. Avui, el Departament de Guerra publica la segona entrega d'arxius històrics i desclassificats sobre fenòmens anòmals no identificats, UAP, com a part del sistema presidencial d'obertura de segells i informes per a encontres, per topades, amb UAP. La col·lecció continua allotjada a war.gov/UFO i s'aniran publicant arxius addicionals de manera progressiva. Des del llançament del lloc web el 8 de maig de 2026, war.gov/UFO, és a dir, la plana web oficial del govern dels Estats Units, on varen publicar els primers arxius desclassificats fa dues setmanes, i diu textualment que ha rebut més de 1.000 milions de visites a tot el món, la qual cosa destaca els nivells sense precedent d'interès tant en aquest tema com en l'esforç històric de transparència de l'administració Trump. El Departament de Guerra i els nostres socis de les agències estan treballant activament en la tercera entrega d'arxius de UAP, UAP és com diuen ara el que tota la vida havíem anomenat ovnis, i diu que la qual, aquesta tercera entrega, s'anunciarà en un futur proper. I d'allà ho sabem, se n'esperen més. Sí, ara, Borja, ho comentarem una mica per sobre, però si un cas, feim primer sumari i comencem.
2: Aquest programa 659 de Font de Misteris seguirà amb la història que van comentar fa dues setmanes sobre el suposat ovni que es va veure a totes les URSS a l'any 1977. Què hi ha al voltant d'aquesta història? Al món diversos viatjarem fins a la ciutat de Palma del segle XVIII per conèixer un personatge molt interessant, com va ser en José Barberi. Per què ha passat en els llibres d'història? Al Contes i Rondalles de Irene Font, avui ens centrarem en un parell d'històries que estan, ni més ni manco, que relacionades amb el purgatori. I a la darrera part del programa, si ens queda temps, seguirem amb el tema dels ovnis i alguns casos ben suggeridors. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. Per escoltar-nos en directe, a més de l'AFM i en el sistema de Plus, ho podeu fer a ib3.org i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I de, si voleu, així molt ràpid per sobre, no? Que volen comentar, no? D'aquesta nova sèrie, podem dir, d'arxius desclassificats. Tampoc aprofundirem massa, però així per sobre.
1: Bé, jo d'entrada vos deman si heu aprofundit una miqueta damunt d'aquests arxius.
0: Una mica, no massa, no com la primera vegada, que també és digna de reflexió, eh? També és digna de reflexió. M'ho he passat molt bé mirant els vídeos i hi ha coses que vi que m'han cridat l'atenció.
2: Jo tampoc, perquè també, no sé, també a mi el col·lectiu dona la sensació que ha baixat un poc el suflé,
0: sí,
2: del tema.
0: Exacte, per això sí. És digna de reflexió, sí. Perquè a lo millor trauran les coses més importants si és que les treuen, no sé si voldrà discutir això.
2: O també podríem veure una altra forma, que hi ha tanta informació que esperam que qualcú també ens la pugui traslladar i pugui fer un poc de filtre i un poc de selecció del més interessant.
0: També, quedam a l'espera de que qualcú faci una mica de resum del més destacat, també és vera. I també pot ser això, que ara ens donaran tanta informació que molta pot passar desapercebuda i el que has dit m'ha agradat, se pot desinflar el suflé.
1: Tu has dit, Xema, que has mirat els vídeos.
0: Sí.
1: I no te crida poderosament l'atenció, que són només 40, no? 46 crec que eren, cosa així, semblant.
0: No me'n record, perquè també com els arxius de so també se descarreguen i no te sé dir el número. De text hi ha 7, crec que eren 7 informes. Qualcú de dues planes, de dues pàgines i uns altres que en tenen uns centenars.
1: I d'aquests vídeos, tots, absolutament tots que s'han desclassificat són contemporanis.
0: Sí.
1: I crec que tots, si no m'equivoc ara ho he dit de memòria, tots són de conflictes bèl·lics. Si no m'haig errat, llevat
0: sí,
1: un o dos,
0: sí,
1: per mi que no, però...
0: O de bandes on hi ha hagut,
1: exacte,
0: conflictes bèl·lics. Si són dels anys, sí, entre del 20 i 25,
1: correcte,
0: una cosa així.
1: Que és, sí, precisament on se comença a fer moltíssim d'ús dels drons militars. Que són objectes molt susceptibles, malauradament, però és que m'agrada el tema ovni, de ser confosos en coses que no són d'aquest món. És curiós. Això per començar, que no,
0: sí,
1: siguin vídeos antics,
0: sí,
1: on no hi ha tanta possibilitat de dubte. No sé si m'explic.
0: Sí, sí, t'expliques perfectament. Sí. Ja m'ha cridat l'atenció, ara que dius això dels drons, que és vera que el que se veu molt són objectes molt petits, que tu veus que són molt petits.
1: Això són fotografies.
0: No, i en els vídeos. En els vídeos també, que per exemple, damunt d'una població, per exemple, per davant Síria, crec que era, se veu una mena de llumet blanc que passa molt aviat, però que està entre la càmera i la població, i tu veus que és petit, perquè ho veus que és petit. Després també n'hi ha un altre, que és com un globus, que segons com la càmera el agafa, sembla com una perla, que fa com l'iridescència, que és rodonet, que clar, això me recorda molt en aquelles bolles de les que parlaven els antics. I... que jo, això m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí.
0: Però és que també mos parla de Foo Fighters.
1: Això anava a dir, i això recorda, parlant de territoris bèl·lics, recorden els Foo Fighters, que se varen posar de moda, entre cometes, a la Segona Guerra Mundial.
0: Però és que, a més, hi ha arxius, no de vídeo, sinó escrits, que també els poden consultar en PDF, de Nuevo México. I allà estan datats entre l'any 48 i 49 i no han de deixar de banda que justament va ser en aquella banda d'allà on s'inicia el que nosaltres anomenem cera moderna de ufologia, dels ovnis, arrel de l'incident Roswell, etc. No? Mos parla d'aquella banda d'allà, però un parell d'any després, però també amb els mateixos fets que es deia en aquells anys anteriors, no? És a dir, si és vera que se poden confondre en drons, però sí que és vera que responen al mateix que es deia quan no hi havia drons.
1: Exacte.
0: Val? Estem d'acord també amb això.
1: Amb això sí. I he de dir que dins els documents de test hi ha un que m'ha cridat moltíssim l'atenció, òbviament, que aquest, mira, si de tant en tant sabeu que remuqui molt d'aquest tema de la desclassificació, aquest m'ha agradat. És, evidentment, és que està vinculat a la missió Apolo 11, on, si un llegeix... No, ara no llegirem ara, però que sent el cerqui, on se...
0: I si no, perdona, que mos ho demani. Exacte, que nosaltres
1: li enviarem i si ho vol traduir també li poden traduir, no hi ha problema. On a un dia de distància d'arribar a la Lluna veuen un ovni, però no un UAP, un dron, un lo que dimoni sigui, no, un ovni amb mayúscules, en totes les lletres, en forma d'ovni, amb evolució d'ovni, en llums d'ovni, tot. Un dia abans d'arribar a la Lluna. I això crec que sí que és important, perquè és una informació que sí que teníem per mà tots els que m'agrada el tema, però quan d'en la setmana passada o l'altra, no recordo quan, ara sí que aquesta sí. Aquesta no se pot confondre. Aquí no hi ha... No,
0: però jo també t'ho vaig dir d'un altre Apolo, no me'n recordo quin d'ells, que ja era entrat als anys 70.
1: Els darrers, de 7, si no m'equivoco.
0: Els de 7, sí. Crec que era. On diuen ells que estan veient, ells els deien una mena de bugui, els hi deien, quan veien una cosa que no sabien què era. I també hi ha fotografies de llums estranyes, de les quals la pròpia NASA diu, deia, que pensen que era un objecte físic, que això ho vàrem estar comentant, però l'Apolo 12 també diu que què passa l'Apolo 12, que va ser el segon on varen posar homes damunt la Lluna, i diuen què està passant, i allà estan les gravacions sonores que tota la vida s'havia dit que això eren teories conspiranoiques, i ara el govern dels Estats Units ha dit que efectivament varen reportar els astronautes aquestes coses.
1: I molt curiós també, ara fa una estoneta, na Marga Barcones mos ha enviat una info, mos ha enviat per WhatsApp una cosa molt curiosa, que és que coincidint, igual que la primera desclassificació de fa un parell de setmanes, el mateix dia ha aparegut un crop circle. És a dir, un dels famosíssims cercles dels conreus britànics que...
0: Popularment britànics, però arreu del món.
1: Sí, sí, però es supos que els que més recorda la gent per ventura sí. Són els que són d'aquelles contrades. En aquest cas, a White Street Hill, a Wiltshire.
0: Que han d'afegir que a la primera de la classificació que se va fer a principis de maig, la primera setmana de maig d'enguany, 2026, també va aparèixer un altre d'aquests estranys dibuixos fets damunt de terres de conreu, com si fos damunt d'un camp de blat que apareix un dibuix que només se pot veure des de l'espai. Però jo crec que aquí hauríem de dir això de però aquesta seria una altra història.
1: Ja, si me permeteu, ara que nosaltres estem ficats en temes de conreus, si ha de passar que sigui a la parcel·la de vora, si no t'hi sap greu.
0: Sí, també és vera. Ara que t'has fet, ara que tens sortat, que li passin els de vora. Val. I també, no té res que veure, però sí, del tema que parlàvem, també n'hi ha un altre que diuen que hi ha un altre objecte que, per lo vist, és també en forma d'estrella i que 13 cazas varen tractar de arribar-lo. I crec que això també és molt sorprenent, perquè estem parlant de tot un esdeveniment, no?, que te pogués passar. Però, sense sortir-nos del tema dels ovnis, jo el que volia era reprendre el cas que varen comentar fa també, jo no ho sé, dues o tres setmanes, que com passes temps. Bé, és un cas que, malgrat ser molt desconegut al món, crec que va tenir molta més importància del que pensàvem. Això va succeir a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, a la URSS, l'any 1977. Bé, realment va ser més enllà de la URSS perquè es varen dir que es varen anar veient coses des de Finlàndia fins al mar del Japó. Japó, del que varen comentar, que ara també se volen posar a investigar i fer públics expedients semblants en aquest que comentàvem abans, i de a veure si també amplien damunt d'aquest cas que on tenim que al llarg de més de 10.000 quilòmetres es produïren albiraments de diferents objectes i fenòmens estranys en els cels. Ho teniu a l'abast en el sistema La Carta i Vetres Ràdio i a la nostra plana web, a fondomisteris.com, en el programa 656. És a dir, fa tres programes. I varen comentar casos concrets d'aquells curiosos albiraments, però és que n'hi havia més. Per exemple, es parlava també d'observar una boia groga brillant, de la mida d'una lluna, i que s'aire damunt del llac Petrozavodsk, allà a la URSS, i del que brillava amb una llum blanca després de que la boia aquesta hagués desaparegut. Però jo volia continuar, per això altre també molt curiós i poc freqüent, que com vaig dir, ho estic traient d'un dossier que el govern francès va treure a la llum fa uns anys, no massa, 5 o 6, i ho va treure referit en els seus propis casos ovnis, i n'hi havia d'altres, no? I d'aquest cas deien els francesos, després del 20 de setembre de 1977 hi va haver un augment de l'activitat biològica a les zones on se va observar aquest fenomen del que estic parlant, val? Adonant-se que aquell augment podria no estar relacionat amb el fenomen de Petrozavodsk, aquest que he dit, Línic, un senyor, no obstant, va reportar la floridura de roses en el seu jardí i la segona floridura d'unes 10 espècies de plantes herbàcies. Línic, aquest científic, ho va anomenar extraordinari per la latitud de Carèlia, de la zona aquella d'allà, perquè després de l'equinoci de tardor, la vegetació d'herbes gairebé s'atura. Va enfatitzar, a més, la floridura intensa de saigo a Uxocero, causada per Anquistrodesmus, que mirant el que és, perquè no tenia ni idea, i és un tipus d'alga, tipus plàncton, poc després del 20 de setembre, que és quan se va veure aquest fenomen estrany. També se va notar un impacte en dispositius tècnics que els enginyers de l'àrea de Petrozavodsk havien observat, segons se diu, errors enormes en dispositius informàtics que llavors varen recuperar el rendiment normal. És a dir, que a part dels possibles errors en instruments, dispositius informàtics dels anys 70, allò, el que més me crida l'atenció és aquest possible augment de l'activitat biològica, no?, després d'aquests albiraments. Però és que n'hi ha més. Tenim una altra curiositat, i és que els objectes no identificats damunt dels aeroports de Helsinki, Pulkovo i Pesky no varen ser detectats pels radars dels aeroports i tampoc varen ser vists, detectats, pel sistema de defensa aeri soviètic. Hem de recordar aquí que estem parlant de l'època de la Guerra Freda. Bé, malauradament, la primera Guerra Freda, crec que podríem dir. I bé, després sí que, més tard, els objectes lluminosos van ser detectats, segons se diu, pel radar meteorològic de l'Observatori Hidrometeorològic de Carèlia, allà a Petrozavodsk, el dia 30 de setembre, també el dia 20 d'octubre i també el dia 20 de novembre. I sempre, segons aquests dossiers, a part també hi ha una analítica psicològica, que diuen que d'aquest anàlisi psicològic dels testimonis, diu textual, es podia confirmar la completa sanitat mental dels testimonis i la veracitat de les seves respostes i testimonis. I arribam a la conclusió, o no, perquè hi ha una nota de l'Acadèmia de Ciències Soviètica informant sobre l'enviament d'un grup d'experts allà a Carèlia per estudiar aquell fenomen. Això era ja l'any 1978, un any després. I diu, l'anàlisi inicial del fenomen va ser feta per l'investigador de l'Institut Astronòmic Sternberg, en Jean Dillis, utilitzant diversos testimonis i dades meteorològiques. Va escriure que el pas d'un objecte a una altitud raonablement alta, que permeti observacions simultànies de tots els llocs reportats, és plausible a una altitud de vol de prop 100 km o més. Jean Dillis va notar que en aquell cas les dimensions lineals mínimes de l'objecte esfèric brillant haurien de ser de debés un quilòmetre, mentre que el diàmetre de la capa de diverses desenes de quilòmetres. Considerant el llançament del Cosmos 955 com la causa possible, Jean Dillis va destacar diversos inconvenients, com el moviment cap a l'oest de subjecte no identificat, mentre que el Cosmos 955 va ser llançat cap al nord-est, les mides angulars observades combinades sense distància esperada i l'estada prolongada damunt de bé, una ciutat que té un nom il·legible. Un diari de Sortavala, el Krasnoye Nemiya, va publicar un informe de l'estació hidrometeorològica local que va confirmar, a més, que l'objecte de Petrozavodsk se movia de nord-est a sud-oest. S'idea sobre el Cosmos 955

un grup d'experts per estudiar el fenomen in situ. Allà, avançant-se en el testimoni dels testimonis oculars, l'enviat de la Universitat de Petrozavodsk, en Mezentsev, va realitzar mesures en Teodolit per determinar la ubicació aproximada de l'objecte no identificat sobre Petrozavodsk. És a dir, que es confirma que no tenien gens clar, en absolut, que fos el llançament del satèl·lit soviètic Cosmo 955 en el que tu, Borja Rigó, vares fer referència com aquella possibilitat que, segons on es comentava, com a possible motiu d'aquells albiraments.

0: I aquí és on també crec que hi ha la importància, no?, damunt d'aquest estrany cas, damunt de la URSS de 1977, a lo que diria ara, perquè diu que una còpia d'aquest informe va ser rebuda pel grup d'investigació francès GEPAN, és a dir, el que investigaven els ovnis a la França del 1977, que actualment ja no es diu GEPAN, es diu JEPAN, i que, a més, la tenen escrita a l'Agència Espacial Francesa, que és, a més, d'on jo he tret aquest document. I també diu que aquella còpia va ser posteriorment enviada en el CUFOS, a Evanston, a Illinois, als Estats Units, i que Nalen Hynek va presentar una altra còpia en el científic de la NASA, en Richard Haines, que després la va traduir en el francès. I bé, aquest informe soviètic va ser rebut amb una recepció mixta a l'estranger. I clar, aquí el més sorprenent és que aquest Hynek i d'altres personatges científics de renom, molt implicats amb el temps, amb la fenomenologia ovni, i damunt d'aquest expedient, damunt d'aquests informes, varen afirmar públicament que aquest informe era la prova clau de l'existència d'objectes volants no identificats. Quasi res.
1: Només dues cosetes. Primer, et cert, lo dels Cosmos 955, que sí que se podria ser l'explicació si aquest cas només hagués ocupat una petita franja de territori, però no tenien les dimensions enormes que va tenir aquesta tensió tan global, perquè, clar, no és un cas d'una aparició d'un ovni a una granja de Wisconsin o de Felanitx. És a dir, és bona part de Saurs. I també afegir, ja que hi som, que tots aquests noms i ubicacions que s'han pronunciat són aproximats.
0: Sí, això seria una nota a peu de pàgina. Tens tota la raó. Bé, de fet, algú qualque nom que me l'he votat, perquè tanmateix es queda hermosa en l'essència, si qualcú vol més informació, i de com sempre que mos ho demani a les formes de contacte de sempre. Bé, mos podríem allargar més, però si no hi ha més temps. Així que fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me desperta 7 hores després.

0: Seguim a Font de Misteris, en la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a iv3.org, també a fontdemisteris.com. I ara anem amb tu, Sergio Rigo, i aquestes intrahistòries de la història, podríem dir, de on poden treure tantes dades, tantes curiositat, i a veure en què mos sorprens avui, quan vulguis.
1: I en aquest món diversos d'avui, mos situem a una palma del segle XVIII. I aquí neix en José Barberi, l'any 1766, un personatge fascinant que volem conèixer avui. El seu pare és d'origen genovès, comerciant, instal·lat a Mallorca, i també de mare mallorquina. Des de ben prest, el nostre protagonista d'avui se mou dins entorns eclesiàstics, rep formació, accedeix a estudis de teologia i entra en contacte amb figures que ocupen llocs importants dins la jerarquia. A final dels anys 80, des de 8, ja ha completat la seva formació eclesiàstica, rep les diferents ordres, es doctora i entra dins el cos de beneficiats de la Catedral de Mallorca. Aquest és un punt important perquè li dona accés directe a l'arxiu, a la documentació i a una estructura que li permet treballar amb fonts de primera mà. A partir d'aquí comença una etapa molt vinculada a l'arxiu de la Seu. Inicialment entra com a auxiliar, però amb el temps acaba assumint responsabilitats més importants. En l'any 1796 es nomenà tinent d'arxiver i això implica una feina molt concreta, ordenar documents, avisar materials antics, classificar papers, fer índexs, tot allò que permet que un arxiu sigui útil. I aquesta feina no és menor. L'arxiu de la catedral concentra una quantitat enorme de documentació acumulada durant segles, sense una organització clara, i tot això queda inutilitzat. I és aquí on Barberi dedica bona part del seu temps. No només consulta documents, sinó que els estructura perquè altres el puguin consultar. Al mateix temps, manté també altres ocupacions, com treballar en qüestions administratives vinculades a la institució. El resultat de totes les seves ocupacions és una acumulació de materials que van des de notes breus fins a obres més elaborades. I entre aquestes obres hi ha projectes que no arriben a veure la llum, perquè mostren clarament la seva manera de fer. Per exemple, intenta elaborar repertoris històrics, col·leccions de notícies i esquemes per a una història de Mallorca. Aquesta manera de treballar el connecta amb altres figures del moment. Una de les relacions més destacades és la que manté amb en Gaspar Melchor de Jovellanos durant la seva estada a Mallorca. En Jovellanos arriba a Silla com a presoner i és confinat en el castell de Bellver, però amb els temps aconsegueix un cert marge de moviment i contacta amb persones de la ciutat. Entre aquestes persones hi ha en Barberi. La relació entre tots dos se construeix al voltant del coneixement. En Jovellanos necessita informació sobre Mallorca, la catedral, el castell, la llotja, i Barberi és una de les persones que li pot proporcionar dades, referències i orientació en les seves investigacions. En Jovellanos li demana que revisi textos, que comprovi informacions i que porti dades. I en alguns casos, els materials circulen d'una a l'altra amb anotacions a mà, correccions i observacions. Podem dir que és una feina compartida, encara que no sigui sempre visible. Paral·lelament desenvolupa una activitat intensa com a predicador. Es conserven nombrosos sermons seus, ordenats cronològicament, amb indicació de joc i de sa data. Predica a la catedral, a Santa Eulàlia, a convents, a esglésies de Palma i també fora. I els temes són els habituals de sa època, festivitats religioses, temps litúrgics, reflexions sobre textos bíblics. A banda de sa predicació i de sa feina d'arxiu, també participa en projectes editorials. Té relació amb l'impremta d'Esguards, una de les més importants de Palma a la seva època, i col·labora de manera activa. Un exemple és la vida de Sor Clara Andreu, una religiosa del convent de Sant Bartomeu d'Inca. En Barberi s'encarrega de treballar els materials, ordenar-los, preparar-los per a la seva publicació. El procés no serà ràpid, també implica correspondències amb monges, revisió de textos, gestions per obtenir permisos i decisions sobre la impressió final.

considera molt bé que les biblioteques són essencials per al coneixement i critica situacions en què es destrueixen, es dispersen o gestionen malament. I aquesta idea se veu en textos on defensa la importància de conservar fons i de facilitar-ne l'accés. També manté relacions amb el cardenal Despuig, amb qui comparteix interessos culturals o altres també erudits locals. Cap a 1817 és anomenat secretari del capítol de la catedral, un càrrec important que implica responsabilitats també administratives i més accés a informació. I amb els anys, la seva activitat continua, però també apareixen dificultats. A principis de la dècada de 1820, se produeix una epidèmia a Palma que té un impacte important. En el seu cas, segons se descriu, això afecta la seva salut fins al punt de provocar una deterioració progressiva. La situació empitjora fins que se fa necessari anomenar un curador per gestionar els seus béns i les seves responsabilitats. Deixa de poder exercir les seves funcions i és retirat a una finca fora de la ciutat, a establiments. Allà passa els darrers anys de la seva vida. I durant aquest període se manté amb una atenció constant per part de la família. Hi ha mencions que expliquen com, tot i el seu estat, encara és capaç de fer sermons amb una estructura i una coherència notables. Són episodis puntuals, però mostren fins a quin punt aquesta pràctica també estava integrada en ell. Mor a l'any 1826, en els 60 anys, i és enterrat en el cementeri d'establiments. Amb els temps, el joc exacte de la seva sepultura es perd, igual que molts dels materials que havia acumulat durant la seva vida. Per de ser lliure, se distribueixen entre biblioteques segons la seva voluntat testamentària. Altres papers, manuscrits i anotacions desapareixen o queden dispersos i el que queda és fragmentari. Què us pareix?

0: I aquest Barberi també va ser cronista i, per exemple, gràcies a ells tenim dades anecdòtiques, com per exemple que els fanals, mireu quin doiat, el primer sistema de llum en els carrers de les illes, i varen ser a la ciutat de Palma el 1812, va ser ell qui ho va recollir. Un home que va estar molt implicat en la recuperació i manteniment, no?, del coneixement de la nostra història. De fet, com has dit, va ser ell qui li va portar molta de la documentació que en Jovellanos va fer servir per deixar a la posteritat els seus estudis de la Llotja, del Castell de Bellver, bé, i d'altres indrets. Però no va ser l'únic que va dur a terme aquesta tasca de proporcionar documentació. Per exemple, tenim això que digué d'ell en Villanueva, que és en Villanueva, en Jaime de Villanueva, era l'autor de l'enciclopèdica obra Viaje Literario a las Iglesias de España, on deia: en el examen de este archivo, fent relació amb el capitular de Mallorca, me ha servido de grande utilidad el presbítero don José Barberi, archivero segundo, y si no me engaño, el único que conoce lo que es este depósito, lo que valía mi trabajo y lo necesitada que está de él la historia de su patria. Així doncs, tenim aquesta implicació amb aquests dos coneguts autors, però també amb un altre grapat d'il·lustrats. Per això me sorprèn encara més la vessant mística, miraculosa, també paranormal, no?, en els seus escrits. Escrits on trobem també, per exemple, la seva història d'Inca, on hi ha un apartat d'un plànol de l'època, de la primera meitat del segle XIX, d'on podem extreure coses molt interessants, i a més de tot això va deixar un bon grapat de manuscrits, dels quals n'hi ha que m'agradaria molt consultar, com serien les seves miscel·lànies històriques. I també va deixar, com has dit, llibres editats, com el de la vida de Sor Clara Andreu, que l'has dit, o la d'en Pere Borgunya, del que ell es va convertir en el postulador per a la causa de la beatificació d'aquell màrtir illenc tan desconegut. Però me crida una mica l'atenció perquè és que a la vida de Sor Clara Andreu mos narra un caramull de situacions estranyes, fins i tot de la seva època, no del segle XVII, sinó d'allà a principis del XIX, miracles atribuïts i situacions, diguem-ne, que sí, estranyes. Vull dir que me crida l'atenció que un home tan culte, tan instruït, tan llegit, un erudit, que parli de tant de fenòmens estranys com els que atribueix a Sor Clara Andreu. Si no va xerrat, també va ser encarregat de fer que la biografia, també fascinant i plena de misteris, la de Santa Caterina Tomàs, que va ser escrita pel cardenal Despuig, i va ser ell el que va fer que fos editada i que així també pogués arribar fins als nostres dies. Jo crec que una de les seves curolles d'en Barberi era el tema del purgatori, per això podem trobar en el seu llibre de Montserrat Clarendeu coses com això, no? Las religiosas enfermas ocupaban gran parte el vigilante celo de la venerable vicaria y con especialidad aquellas que sabía que presto habían de morir, lo cual a veces le revelaba el Señor para que con la libertad de superiora les procurase la mejor salud, que es la del alma. Habiendo sabido por este medio la próxima muerte de Sor Columba Llabrés, la anunció con términos generales a la comunidad y diciendo que la que disfrutaba de mejor salud moriría más presto, y en particular lo relevó a la interesada, procurando con tantas veras disponerla para aquella última hora, que viéndola después en el purgatorio expiando ciertas faltas que en vida había cometido, pudo decirle con toda verdad: harto os he avisado, que vaya quien mal rollo. O això altre: una de las más sagradas ocupaciones del sensible corazón de la venerable madre fue la de socorrer las benditas almas del purgatorio. Ya se vio que estando en el noviciado juntaba a sus connovicias, las ponderaba las penas que padecen aquellas atormentadas almas y procuraba con patéticas exhortaciones excitarlas a que les aplicasen ayunos, oraciones y otros sufragios. Esta tan sólida como cristiana devoción tomó nuevos incrementos en el corazón de la servia de Dios en el tiempo en que empezó a caminar por las sendas extraordinarias de visiones y revelaciones, pues entonces el Señor se dignaba manifestarle la necesidad que tenían muchas almas de sus sufragios, le hacían oír sus clamores o les daba el permiso de aparecerle. Y dijo que por mor de eso, el aplicarles continuamente ayunos, disciplinas, cilicios, vigilias y oraciones que redoblaba algunos días antes de la conmemoración de todos los difuntos, de aquí aquel fervor con que solían asistir a las exequias de las religiosas que morían, que le ocasionaba frecuentes éxtasis y arrobos. I clar, com que les ànimes del purgatori són, eren aquelles ànimes que encara no havien pogut arribar en el que entenem com a paradís, com el cel, així que com n'hi havia que tenien el permís de Déu d'aparèixer, i doncs apareixien en forma del que coneixem com a fantasmes. Quasi res, no ho trobau? Crec que és un tema per aprofundir el del purgatori i també el de Barberi i la seva feina, perquè tal vegada tampoc són tots flors i violes. Com, per exemple, quan l'any 1820, en aquell bibliotecari, en aquell erudit de la nostra història, aquell arxiver que, segons Sant Bové, hauria acceptat la feina de revisor de llibres prohibidos. Sembla una mica una contradicció, no? I ja per acabar avui amb ell, just ara fa 100 anys, el maig de 1926, el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana va publicar un article on deia: talento nada común, elocuente orador sagrado, del cual apenas hoy queda memoria y estaría seguramente olvidado ya del todo si no lo citara Bover en su conocida obra de escritores mallorquines. I de 100 anys després, ja en el segon centenari del seu traspàs, que va ser el 1826, i de Font de Misteris, l'han volgut recordar.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el coni.
9: En el meu pare.
10: La meva padrina. Daddy Cool, desbonim.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.

0: Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene, què mos dus per avui?
1: Bon vespre, Xema. Com sols dir, la secció de mons diversos obri melons. I com que has parlat del purgatori, crec que en aquesta línia podem contar un parell d'historietes. Podem començar, per exemple, per la coneguda com la por de Conques, esteta del recull de Caterina Belriu, 29 rondalles meravelloses de Mallorca, recollides el 1894, i que conta tal que així.

Deien que a Conques, una possessió del terme de Puigpunyent, a Mallorca, hi sortia por i que no hi havia ningú que hi volgués anar a romandre el vespre. Un home valent va dir que si li donaven una sobrassada per menjar torrada, hi aniria a passar-hi tot un vespre per veure què era sa por.

li donaren la sobrassada i ell se n'anà i quan va ser a la possessió se n'entrà per endins, fins a la llar i allà va fer una bona fogatera per escalfar-se perquè era dins l'hivern. Quan el foc ja va haver fet caliu, començà a fer tallades de sobrassada i posar-les damunt el foc. Mentre que se menjava la primera tallada, sentí una veu dalt la ximenea que deia «Jo caic, jo caic!» «Cau!» respongué ell. «Mai caigues a trossos!» Tot d'una que va haver dit aquestes paraules, tutup, de la ximenea va caure de vora ell una cama d'home. Ell no en va fer cas i seguí menjant sobrassada. Al cap de poc temps, tornà a sentir «Jo caic, jo caic!» «Cau!» respongué ell. «Mai caiguis a trossos!»

i tutup, torna a caure una altra cama d'home. Ell, com si res fos estat, menja que menja sobrassada torrada. Al cap d'una mica sentís les mateixes paraules. Jo caic, jo caic. Cau, mal caiguis a trossos, i caigué un braç, i llavors un altre. I al cap de poc temps, sempre sentint les mateixes paraules, caigué un cos de persona humana. Mem que serà això, pensà aquell home. I anava a seguir menjant quan sentí el mateix dalt la xemenea, però més fort i més llestimós que les altres vegades. Jo caic, jo caic, jo caic. Cau, mal caiguis tot sencer, respongué ell. I tot d'una caigué un cap, i quan va ser en terra, s'afallí tot el que havia caigut i quedà un home sencer i viu. Quan ell el va veure, li digué, què demanau de part de Déu? Però aquell home, sense donar-li resposta, no va fer més que asseure-se ran del foc a devorar ell.

Ja ho veurem, pensa ell, i s'ha posat a torrar una altra tallada de sobrassada. Quan la va tenir torrada i estava a punt de menjar-se-la, aquell home se mullà el dit de saliva i cendra i li sollà la sobrassada. Ell, quan ho va veure, li digué: «No em solleu la sobrassada, que vos pegaré una galtada». Però aquell home tampoc li torna resposta i esperà que torràs una altra bossa de sobrassada. Tot d'una que la tingué torrada, se tornà a banyar el dit de saliva i cendra i li embrutà tota. Ell se girà i li ventà galtada que el fet tombà d'esquena.

Llavors, aquell home s'aixecà i li digué: «Germanet, gràcies. Jo feia 7 anys que estava en el purgatori perquè vaig pegar una galtada a mon pare i no podia entrar en el cel que no me n'haguessin pegat un altre a mi. Ara podeu estar segur que aquí ja no hi sortirà més por». I descomparegué pel forat de la ximenea. Aquell va acabar de menjar-se la sobrassada i la matinada se'n tornà a casa seva i va dir que ja havia fet acabar la por per a sempre i així va ser.

Una altra també relacionada amb les ànimes del purgatori seria aquesta ben curteta, però també digna d'anàlisis. Es tracta del volum 24 de les rondalles mallorquines en Alcover, que es titula S'ànima del racó d'en Vives, i que diu que el racó d'en Vives és un comellà que hi ha a Solla, part damunt l'alqueria del Comte. Dins aquest comellà conten que d'hivern, ses nits de més fred, neu i tempestat, se sentia cantar una cigala, i diuen que denotava que allà hi havia una ànima del purgatori que patia i demanava sufragis per entrar en el cel. I també tenim del recull de Michel Ferrer Clapés, aquest altre, també breu, del seu llibre Cuentos, creencias y tradiciones de Ibiza. La titula, se titula Les almes del Cap Roig i conta tal que així.

diu que antigament els nostres padrins sempre resaven per les ànimes del Cap Roig, demanant a Déu que se les dugués cap al cel i que els perdonés les faltes que haguessin pogut tenir. Altres vegades, quan per exemple es perdia qualque objecte i quan s'havien esgotat les esperances de trobar-lo, llavors un s'encomanava a les ànimes del Cap Roig perquè els ajudessin a trobar l'objecte en qüestió, prometent que, després de trobar-lo, resaria un pare nostre de genolls en senyal d'agraïment. Pel que fa a la presència de les ànimes a Cap Roig, es contava que eren les d'avantpassats nostres que varen morir feia ja molts anys i es varen perdre per dins el temps. I mentre va haver-hi qui resava per elles en el món, estaven al purgatori purgant les seves culpes, però força d'anys d'estar oblidades varen aconseguir escapar d'aquell lloc anant a parar al Cap Roig. Per això, quan algú tenia alguna necessitat, s'encomanava a elles i els resava, perquè Déu s'apiadés d'elles i se les emportés al cel lliures de tota culpa.

I aquí hi ha una curiositat, perquè Michel Clapés li diu Cap Roig. Però a Menorca trobem qualque cosa semblant amb aquesta que va deixar recollida Francisco Camps i Mercadal, en Francesc del Branca, que ens conta que una velleta viuda, que vivia tota sola, guardava uns quants doblarets dins una bosseta que tenia tancada dins la caixa. Un dia troba faltar els doblers i la bosseta i no tenia cap sospita de qui podia ser el lladre.

No va dir res a ningú i encomanà una missa a les ànimes del Camp Roig. I ens explica, diu, a les ànimes del purgatori que no tenen qui pensi en elles. I la feu dir a l'altar de Sant Antoni i també feu cantar un responsori a dit sant. Aquell vespre la velleta deixà la casa oberta, davant i darrere, dormir sense pensar-hi més.

i el demà de matí, a l'aixecar-se, trobar sa bosseta amb els doblers, damunt el llit. I aclara l'autor, m'ho contà na Margalida Florida, una velleta del migjorn gran, que coneix a sa vella de sa bosseta.

0: com podeu imaginar, n'hi ha més, com l'ajuda de les ànimes del purgatori per evitar un atac sarraí a Banyalbufar. Però bé, jo crec que per avui ho podem deixar aquí.
1: Idò, efectivament, ho podem deixar aquí perquè això de les ànimes del purgatori estava ben arrelat, no?, dins les creences de la gent. De fet, tenim aquella petita oració que es feia per demanar el seu ajut, per demanar la seva protecció, dient allò d'animetes santes del purgatori. I referit en el tema del Camp Roig, que en Michel Clapés va dir Cap Roig, tant se fa, però precisament va en aquesta línia. Et suposa que les ànimes del Camp Roig estan allà vagant, amb una mena de limbe, esperant-se, diguem que, convocades per poder fer el bé i així poder-se alliberar. Així que, a més de protecció, també podien, o poden, ser útils per a trobar coses i fins i tot deien cosa curiosa, i jo crec que perduda, que també servia com a despertador. Un pare nostre, abans d'anar a dormir a les animetes del purgatori, i els hi demanaves que et despertessis a una hora determinada. I diuen que això no fallava. Vaja, quines coses. I bé, no crec que sigui casualitat, no?, que hi hagi cementiris amb aquesta denominació de Camp Roig, com per exemple el que va ser fins al, podríem dir, final del segle XIX, el principal de Palma, que estava ubicat per davés on avui tenim l'edifici de la Misericòrdia. Però sí, aquesta seria una altra història. Gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
1: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans, quan parlava d'aquest barberi, m'he quedat en la cosa queixa d'un il·lustrat, escriptor, editor, biògraf, cronista, doctor, un caramull de coses que a dia d'avui probablement seria ridiculitzat només per un fet del que també he parlat, el tema del purgatori. En el seu temps, per a ells, per a molts, era un fet real, es tenia com a dogma, com a realitat. S'havia de creure en si del purgatori, sí o sí. A més, a saber què et podria passar, ja fos la mateixa la pròpia Inquisició, que encara hi era, o les teves pròpies creences, de tan arrelades que estaven. I sí, ara per a molts sona ridícul, a part de que ja no és com era i que s'ha com eliminat el que abans es creia. Un dels impulsors d'aquest, diguem, canvi va ser en Benedicte XVI, que va dir que el purgatori no és un joc físic com a tal, i allà cadascú en les seves creences. Però sí que hi ha una cosa que me crida l'atenció. Què diria a dia d'avui aquell il·lustrat damunt del purgatori? Ho defensaria com va fer, o per altra banda reconeixeria el seu excés de cel? Comprensible, si voleu, però excés de cel, no ho trobeu? Quant de casos a dia d'avui, on sense ni tractar de plantar gessó, es defensen tantes postures radicals, tantes falses creences, tantes, sí, falsedats i tant d'enganys, que tothom repeteix com a mantra fins que quan es demostra que no era així, ningú no diu res, ningú no rectifica. Es desvia l'atenció i s'acaba oblidant. Bé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge, IB3 Ràdio. I si parlant del purgatori i de fermes creences i de ficar por o eleccionar i granar cap a casa, tenim aquest poema del poeta Costa i Llobera que ell va titular Clamores de las almas del purgatorio i que ha tret un bocins que diu Hondo clamor angustioso de almas en pena escuchad, dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. Entre tinieblas, quebranto y fuego torturador, ay, con sufrir tanto y tanto ya no merece el dolor. Sentir de Dios y del cielo la irresistible atracción y estrellarse nuestro anhelo en esta horrenda prisión. Y ah, ¿cuándo será el dichoso momento de libertad? Dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. Si volvernos fuese dado a ver del mundo la luz, ¿quién no huyera del pecado, quién no abrazara la cruz? Y oh vivos, fruto copioso para la muerte llegad. Dadle, Señor, el reposo de eterna felicidad. I bé, per acomiadar-nos, ja que la setmana passada vàrem acabar amb ell, d'aquesta també, amb aquell també poeta, aquell que deia que era un home de mà i de somnis que camina sense saber on anar, però que tenia la certesa que si no ho evitava un miracle, tenia la certesa que acabaria en el purgatori, o això el manco és el que podem extreure d'aquesta cançó. De Jordi Mostaquí, l'Emetec, l'Estranger. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: Tens 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'Iglesi perquè sempre he feinat, però no sé què ara, no sé què.
2: Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
3: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez. Com anem?
4: Molt bé, molt bé.
3: Bé, eh?
4: Sí, bueno. He tingut dies millors, però per la ràdio he de dir que estic molt bé.
3: Anem a dir una cosa, és que ahir va passar una gran cosa en aquest programa.
4: Van passar coses.
3: Relacionada amb ell, amb en Jordi.
4: Sí, jo crec que ho canvia tot, això.
3: A què?
4: Tot el que va passar
3: ahir. Sí. T'ha costat dormir, de fet, de il·lusió de la nirviada que van tenir, van agafar.
4: Sí. No, m'ha costat dormir, però no per aquest motiu, ja en xerrarem.
3: Ho recordem.
5: Sí, que ha estat, Jordi?
4: No, no. Poden dir el dia 21 de maig.
5: Uf, que nerviosa.
4: He anat en el gimnàs.
3: Jordi Suárez.
5: Jordi Suárez.
3: La bèstia cerverina, Jordi. Ahir estàvem més feliç que unes cansanyetes, però avui ha canviat la cosa.
4: Avui ha canviat molt la cosa. De fet, deia que m'ha costat dormir perquè me feia mal tot.
3: Què ha passat?
4: No puc, hi ha un braç que no el puc estirar més d'aquí.
3: Estàs bronadíssim.
4: Però fatal, eh? No me puc aixecar. O sigui, avui és un dia horrorós.
3: Horrorós tampoc,
4: però... Horrorós no, perquè és xiu-xiu, però...
3: Seria una mica més com aquella cançó de The Kings, que deia... Exacte, tu necessites una mica això, de seure, descansar, geure, a veure, arribes cap de setmana.
4: Clar, jo no sé fins a quin punt, anant al gimnàs un dia i l'endemà passar-te tot estem tombat en el sofà perquè no te pot moure, compensa.
3: Bé, a poc has de baixar.
4: A lo millor val més els dos dies, no vas al gimnàs, però els dos dies te mous un poc, no ho sé.
3: Bé, Jordi, ahir tornaràs al gimnàs.
4: Hi hauré de tornar,
3: perquè
4: ja he pagat.
3: Quina paraula. Avui tenim a Miguel Solenes, control tècnic.
6: Avui, si jo vinc tot, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.

0: Molt bé, idò, pareu atenció, estudiants de les Balears, i concretament els que prepareu l'activitat perquè xiu-xiu, ho heu de saber, xiu-xiu, aquest és el vostre programa. Queden ni més ni manco que 11 dies perquè vos examineu. I enguany ho feis amb una novetat, Jordi.
1: Amb detectors de freqüència perquè no copieu i un nou marc de sancions contra el frau.
0: I aquí sí, efectivament, aquí a xiu-xiu, com que ja fa anys que no estudiam, mos han demanat, són tan sofisticats aquests nous mètodes de copiar perquè hagin d'invertir en detectors de freqüències?
1: Nan auriculars o eres intel·ligents, no ho sé.
0: Un pot de tot, però bueno, talment l'inspector Gadget, el recorda, Jordi?
1: Sí.
0: Poca cosa.
1: Poca cosa.
2: Vagi amb molt de compte, el doctor Ganguis a la Vall d'Hivern. Aquest missatge s'autodestruirà. Tranquil, senyor, ja em començava a avorrir. Jo sempre estic de servei.
0: Ho dèiem, tan sofisticats són aquests nous mètodes. Quins són? Mos ho dirà en Joan Cruz, ell és detectiu privat. Benvingut a Xiu-Xiu.
3: Moltes gràcies, Xavi.
0: Com anem?
3: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: Clar que sí. I nosaltres de tenir-te. No sé si ha copiat mai Joan Cruz.
3: No.
0: No? No, i és més, creu has dit.
3: Sí.
0: Però, men, això aquesta és la pregunta que hem formulat ja dues vegades. Com són avui aquests sistemes per copiar els exàmens? I alta tecnologia, com és això?
3: Sí, hem de tenir en compte una cosa. Estem en un temps que la tecnologia avança que cada any, l'any passat, ha quedat completament obsoleta. Per tant, copiar hauria de ser avui el més fàcil possible, sempre que un estigui el més actualitzat possible. Mm. Perquè els mètodes de 6 mesos abans ara mateix ja estan desactualitzats. També és cert que de la mateixa manera que els mètodes per copiar són de cada vegada més invisibles, també són els mètodes per capturar o detectar aquests que estan copiant.
0: És a dir, feta la llei, feta la trampa, feta la trampa, feta la llei.
3: És una adaptació constant.
0: Exactament. I quins aparells se fan servir per copiar?
3: Avui se pot fer servir qualsevol cosa. Estem en un moment que tenim ueres intel·ligents, com deies, ueres que poden tenir des de connexió a internet fins a una gravació ja predeterminada en què se fiqui tot el temari, pensant que avui les ueres tenen IA, i amb aquesta IA se pot ficar a les ueres tot el temari de 5 cursos.
0: És a dir, perquè tothom ho entengui. És a dir, vols dir que unes ueres, com és això? Explica-m'ho, perquè jo tampoc ho sé.
3: Són ueres intel·ligents que s'han anat, que el que fan és connectar-se a internet, tenen un dispositiu de dins, uns chips, que el que fan és converteixen les ueres en un petit ordinador. Tenen tant càmera per fer fotografies, com tenen per ser auriculars, tenen tots els dispositius que poden tenir un mòbil modern, no? Perquè al cap i a la fi són una prolongació del mòbil. A ficar el temari d'un curs dins d'aquestes ueres intel·ligents és realment fàcil. I a partir d'aquí, si un té el full davant i veu que el temari és dret a processar X,
0: clar,
3: a partir d'aquí pot cercar això.
1: Clar, xerrant d'ueres, però també que se van posar molt de moda els auriculars, no? Anant auriculars, una persona de fora, rellotges... No
3: bueno,
1: sé si...
3: lo de la persona de fora, això pot ser el que era fa 10 anys.
1: Aquí vaig, bé, també, clar.
3: Sí. Ara sí, ara no hi ha necessitat de tenir aquesta persona de fora. Sí que hi ha necessitat sempre, i aquí és el punt més important, perquè el que hi ha necessitat és de tenir una concentració en la eina, en el mètode que estàs empleant per copiar. És a dir, aquesta persona que està copiant, ja sigui en la xuleta de fa 30 anys, això que jo he vist emplear, com avui dia les ueres intel·ligents, els smartphones, els smartwatches, el producte que sigui, sempre ha de ser que l'usuari té una concentració en aquesta eina en una situació difícil, perquè sap que no el poden veure. Aquesta és la situació que un bon professional cercaria, perquè els mètodes tècnics els has de conèixer. Has de saber què és el que han esmarcat per veure què és el que poden estar empleant per gravar. Però el factor, que sempre serà el mateix, fa 30 anys i avui, és el factor humà.
0: El factor humà, és a dir, això vol dir que depèn de lo bo que sigui la persona, lo bo o dolent, evidentment, però les habilitats que tingui per copiar aquesta persona, no? Vas un poc per aquí.
3: Vos posaré un exemple, que no coneixereu probablement, però veureu on vull arribar. Joe Navarro no vos diu res, no és cert?
0: Joe Navarro
3: és un ex-policia de l'FBI que se va especialitzar en coneixement no verbal, en comunicació no verbal. La seva eina era llegir a la gent i saber què és el que aquestes persones estaven pensant, les seves intencions una mica, tantes pel·lícules que hem vist. Se va especialitzar tant que va deixar el FBI, se'n va anar a fer feina a Las Vegas o als casinos. I la seva única feina era seure darrere d'una finestra i mirar. Aquesta era la seva feina. La seva feina era detectar amb el comportament de la gent si aquesta persona nova donaria problemes des del casino, que és el darrer que volen. Això ho podem extrapolar als exàmens i és exactament la mateixa situació. Una persona que estigui experimentada, que sàpiga com se comporta una persona en aquesta situació, el que cercarà no és l'eina, no és el pinganillo dins la sorella, perquè el pinganillo no se vol. El que cercarà és el comportament d'aquesta persona.
1: I tampoc que no deu ser fàcil copiar amb un pinganillo, ja ho pons i jo ja me perdria, no? Arriba un moment que estaria dient. I...
3: Per això tornem al mateix, que el teu comportament no serà normal. Perquè per una banda tu vols aprovar, tu vols, estàs escoltant el que diu el pinganillo i per altra banda estàs mirant que el professor no se n'adoni. I per tant, això crearà en tu un conflicte que és el que jo cercaria.
0: Per tant, la gent, els professors que guardaran els exàmens de selectivitat, què en poden notar en el llenguatge no verbal dels estudiants que estiguin intentant copiar?
3: Buf, això dir-lo en dos minuts de conversació
0: difícil,
3: aquí
0: no?
3: És difícil. Això
1: home, si té un dit a sorella, ulls tancats, i està concentrat, sabrem que...
3: I si està parlant així baixet, també. Però, pensa, jo duc 25 anys gairebé de detectiu. La nostra feina, dins que ara estic en el despatx normalment dirigint altres persones, però la nostra feina bàsicament consisteix en mirar, veure una altra persona que sempre reacciona sense adonar-se que l'estan mirant. Per tant, reacciona d'una forma molt natural. I això és una cosa que se va polint, se va fent al llarg dels anys i de l'experiència. Jo quan surten al carrer i veig una persona sé el que farà 5 minuts abans de que ho faci.
0: I els dispositius, aquests són els inhibidors? No, insistim, són els detectors de freqüència.
3: Sí.
0: Això garanteix que no se pugui copiar en cap d'aquests aparells?
3: No ho garanteix.
0: No ho garanteix.
3: No ho garanteix. El primer, perquè no és tan fàcil com pressionar un botó i que funcioni. És una eina que s'ha de saber utilitzar i s'ha de saber manipular. El segon, perquè hi ha 1.000 models diferents de detectors de freqüència. El tercer, perquè hi ha 1.000 models diferents d'emissors de freqüències. No és el mateix un pinganillo que un telèfon, que un smartphone, que un Bluetooth, que un Wi-Fi. I, per tant, tot això s'ha de tenir en compte. És a dir, les possibilitats quan un té l'inhibidor. És a dir, si jo estic fent un examen i veus, professor, i posa un inhibidor aquí, damunt de la taula, jo seré el primer que no copiaré, perquè no sé si el sap emplear o no. Però no és tan automàtic. De fet, nosaltres, quan ens contraten habitualment per fer comprovacions de si hi ha micròfonos, si hi ha càmeres o un lloc en particular. És cert que hi ha molta gent que ho pensa, però no és cert, però és cert que hi ha llocs on pot ser molt probable, com un despatx, una oficina o una empresa. I en aquells llocs el que fèiem és contractar expertes en telecomunicacions que duen uns equipos impressionants, que valen molt de milers d'euros cada un. Per tant, no és només posar una capseta damunt de la taula i donar-li un botó.
0: És una altra història, però xerraven, per exemple, un dels aparells aquests més sofisticats a l'hora de copiar un examen són aquestes ueres intel·ligents que tenen incorporada intel·ligència artificial. Això més o manco que pot costar?
3: No són molt cares, eh?
0: No?
3: No, hi ha diferents models
0: d'aconseguir, imagina.
3: Però, sí, en el Corte Inglés pots anar a comprar-les. El problema d'això és que són molt populars. Per tant, una persona que tingui una mínima formació amb això, tot d'una veurà que dos unes ueres aquestes. De fet, ahir vam anar a un evento i hi havia una persona que era un parell de detectius allà, era el dia de la seguretat privada que se va celebrar ahir, i hi havia un companyero que no era detectiu que duia una d'aquestes ueres i li van fer broma tot sobre baixa perquè t'has convertit en detectiu. I jo pensava que no us donaríeu. Com no m'ho donaré?
0: I en el marge de tot aquest tema dels exàmens, que ho dèiem, com és el dia a dia, home, detectiu? És a dir, què fas? Què cerques? Què investigues?
3: No, això nosaltres no ens hem contractat mai per aquest tipus d'investigació.
0: No, però dic, en general, el dia a dia d'un detectiu...
3: Ah, el dia a dia.
0: Sí, que segurament molta gent està demanant detectius, clar, passeu desapercebuts, però a què vols... Per què vos contracten? A què vos dediqueu?
3: Ara mateix, la feina de detectiu està habilitat per trobar proves de fets particulars. Això se tradueix en la pràctica en dos serveis principals ara mateix, que són els temes laborals, és a dir, les persones que estan de baixa o que estan fent irregularitats a la seva feina, i els temes de família. Temes que normalment, no estic parlant d'infidelitats, sinó temes que normalment es desprendeixen o neixen a partir d'un divorci conflictiu. Vale? Aquí n'hi ha molts.
0: Quant d'any fa que t'hi dediques?
3: Ja més 20 anys.
0: Més de 20 anys, com a detectiu privat. Clar, sí. Els hauràs vist de tot colors.
3: De tot colors, sí.
0: Qualque anècdota destacable?
3: Pues moltíssimes, tantes que no quedaríem.
0: Quina que, una que te revengui, que diguis, aquesta pot.
3: Hi ha un clàssic que jo m'encanta, que és una infidelitat, que se fan poques, però és el més atractiu i el més salsero. No? Uh-huh. Aquesta ja l'heu contat un parell de pics a premsa i a programes com aquests, però sempre dibuixo un somriure a les persones. Si és una persona mos va cridar d'un país estranger, una persona de 50 i pico anys, la meva generació, perquè la seva dota de 20 anys se n'anava a Ibiza, la seva amiga, també de 20 anys, i volia saber si ella era fidel. Vale? A tothom ja se li ha dibuixat el somriure.
0: Té un pot de xiu-xiu, així.
3: Sí. De fet, la infidelitat estava demostrada des del minut 1, ja això m'ho saltaré, no és lo interessant. Lo interessant és que quan vàrem estar allà, o l'equip va estar allà, vàrem detectar que hi havia un segon equip de detectius en el mateix hotel. I això, bueno, és curiós, saps? Els coneixíem perquè eren de Mallorca. Normalment, quan a un no li interessa el que fa l'altre i a l'altre no li interessa el que fa un, per tant, mos mentim mútuament, ho sabem, però és igual, i mos deien qualsevol milonga, què fas aquí? Estic amb una cosa, que tal? L'altre diu una altra cosa, però un parell d'hores després era evident que anaven darrere de la mateixa persona. Jo me vaig enfadar, perquè pensava que el meu client no se fiava de nosaltres i havia contractat dos detectius. Mm-hmm. Varen xerrar amb el client. El client va jurar que no era ell i, de fet, era cert. Hi havia un altre client. És a dir, una segona persona, un segon nòvio, que havia contractat una altra agència de detectius per comprovar la infidelitat.
0: Bé, és a dir, se va poder comprovar per partida doble o triple, en aquest cas.
3: Ja dic que estava comprovat des del minut 1, per tant, a més, nosaltres tenim confidencialitat. Realment, jo no li puc donar aquesta informació al meu client si l'altre client no m'autoritza, si diguem-ne que no va ser necessari. Però sí li puc dir el que ha passat, no? Que hi ha un altre equip de detectius, que probablement hi ha una altra persona darrere, però és que no feia falta, no és per insistir, però és que no feia falta, des del minut 1 estava demostrat.
0: I doncs, Joan Cruz, escolta, moltíssimes gràcies, ha estat una estona molt agradable.
3: Moltes gràcies, Jack.
0: I hem après moltíssimes de coses. I sobretot, un missatge de servei públic, no copieu.
3: I si copieu, ho feu bé.
0: No, això ho ha dit ell, moltes gràcies.

0: La situació, una editada de mel a la nostra universitat.
1: I eren persones idèntiques a l'altre, no?
2: El grup de recerca d'entomologia aplicada Vital Lab de la Universitat de les Illes Balears ha estat distingit amb el Premi Internacional Golden Bee Award que atorga el govern d'Eslovènia.
0: Reconeixen les contribucions destacades a la recerca i la protecció de les abelles i altres pol·linitzadors. El laboratori, creat l'any 2018, treballa en l'estudi de l'ecologia dels pol·linitzadors, les espècies invasores i els factors d'estrès ambiental que amenacen aquests insectes, essencials per a la biodiversitat i la seguretat alimentària.
2: El jurat ha valorat l'enfocament innovador del grup, que combina eines ecològiques, moleculars, intel·ligència artificial i ciència ciutadana per transformar el coneixement científic en solucions aplicables.
1: I eren persones idèntiques a l'altre, no?

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Xiu, xiu!
5: Hola Xavi, hola Inés, soc Simona i m'agradaria dedicar-li desembre al meu amic Adrià perquè m'ha ajudat a aprendre el català. Gràcies. Bye.

0: Mira que bé, que bé, que bé que hagis après català i Betres Ràdio, ja ho sabeu, que és un bon canal mitjançant el qual fer-ho. Si us voleu enviar les vostres dedicatòries, ho heu de fer en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. Us envieu un missatge de veu amb qualque xiu-xiu i qualque cançoneta. I aquí, bueno, la posarem en el programa. I ara sí, Jordi, ha arribat el moment. Quin moment ha arribat?
1: El moment d'en Joan Mimàs.
2: Plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
3: Què tal, com esteu, companys? Sí, doncs sí, he sortit fa unes hores, avui de matí, en el carrer, perquè vos volia demanar a veure si sou capaços d'endevinar si una notícia és vertadera o falsa. Ja sabeu que amb això de les fake news, notícies falses, bulos i tot això, fa que a vegades dubtam. No només per la intel·ligència artificial, sinó també perquè agafam un diari i no sabem ben bé d'on pot venir una notícia o no la contrastam. I de nosaltres, aquí a Xiu Xiu, vull saber si la gent és capaç d'endevinar o de saber si aquesta notícia és vertadera o falsa. Anem a fer aquest experiment social. Jo m'agrada molt aquesta història perquè ja veureu que vos trobareu respostes de tot tipus. I vosaltres, Xavi, Jordi, Inés, també heu de jugar, vale?
0: I també, molt bé, la pregunta que fa en Juanmi és aquesta, si aquesta notícia és vertadera o és falsa. És el que popularment se coneix com a fake news.
3: Vinga, l'eclipsi del 12 d'agost dispara les reserves en els restaurants de Mallorca per l'arribada de turistes i curiosos. Vertader o fals?
0: Això és falsíssim. No, això és evident que ho sabem. Està molt sonat i, de fet, és vertader.
1: És que aquí, periodisme, vertader.
4: Sí, està tot ple.
3: Sí, tu, tot d'una, has dit que sí.
4: Sí, sí, tot reservat, tot hotels, no se pot anar enlloc.
3: Fas feina a restaurants, a restauració... A què te dediques?
4: La sanitat.
3: I te preocupa el tema de xulls, de la gent, si miren l'eclipsi així sense ueres?
4: No m'ho havia plantejat, jo entenc que la gent se posarà güeres, però bueno.
3: Hi haurà de tot. Alerta dia 13, segur que hi haurà.
4: Segur que sí.
3: Això de l'eclipsi, alerta, no sigui cosa que l'endemà hi hagi gent afectada per la visió. Ja sabeu que vos heu de posar güeres d'aquestes que són aposta per mirar l'eclipsi.
0: Alerta, alerta, perquè sembla que tothom ho té claríssim, però hi ha gent que no ho té tan clar. Escoltau ara aquesta senyora que s'ha apropat en el Juanmi.
5: ¿Qué es lo que pasa con las gafas de sol? Estava preguntando a ver sobre las gafas de sol o algo así.
3: Estic demanant per l'eclipse. L'eclipse de sol.
5: Ah, claro que hay que llevar gafas de sol.
3: No son de sol, han de ser unes ueres a posta.
5: Lo que sea, de sol o a propósito, como sea, porque si no los ojos se pueden perjudicar.
3: Exacte.
5: Claro, que es muy importante las gafas para el eclipse. El 12 de agosto, ¿no?
3: Molt bé, correcte. Amb unes ueres de sol, no, que quedarà cega.
5: No.
6: Yo creo que es verdadero. Bueno, vamos a ver. Yo, por lo que he oído en las televisiones y eso, pienso que es verdadera. Tengo mis reservas.
3: No, porque ya está todo reservado.
6: No, quiero decir que
3: sí, tengo... Sí, le he hecho una broma, perdón.
6: Personal.
3: Lo de las reservas.
6: Pienso que es verdadera porque si no, no hubieran dado tanto pombo.
7: Yo creo que mentira.
3: Es verdad.
7: ¿Es verdad?
3: Sí.
7: Bueno...
0: I evidentment que es vera, la notícia és vertadera i restaurants i hotels esperen una llau de reserves pel fenomen.
1: A Mallorca, zones com Andratx, la Serra de Tramuntana i locals de pobles com Solla estan rebent una afluència massiva. Te recomanen trucar immediatament o mirar disponibilitat en diferents plataformes per assegurar la teva plaça.
0: Clar, i arribats en aquest punt és important fer una aturadeta i ho fem amb en Pep Marcús, que és el president del Club Newton, i mos recorda quatre coses bàsiques, imprescindibles, fonamentals sobre l'eclipsi.
8: A veure, aquesta dona anava ben encaminada, però s'ha desviat un poc, és a dir, per veure, ella ho té clar, per veure l'eclipse s'han de mastar unes ueres. Sí. Després ja ha afegit això d'aquest de sol, no ho tenia molt clar, però s'inicia anat bé. Les ueres d'eclipse han de ser una eina que han de tenir ja per mànec, que tothom ha de tenir si han de veure qualsevol moment et sol.
0: Clar, en Pep Marcús també és professor d'alumnes, professor de l'IES Fornalutx, i deixarem ara que siguin ells que facin algunes preguntes sobre aquest fenomen.
1: Ha arribat l'hora de saber si prenem atenció, així que comencis concurs.
0: Bé, menys si ho saben, Jordi, va, primera pregunta.
1: Vinga.
9: Se pot veure l'eclipse sense ueres d'eclipse?
0: No, evidentment que no, pot fer mal els ulls.
1: Home, això s'ha repetit moltes vegades.
0: Sí, resposta correcta és...
8: Se pot veure un eclipse amb ueres d'eclipse? La resposta és que no, si estimen la nostra vista. No hi ha més, aquesta dona que xerrava abans s'ha confós amb ueres de sol i ueres d'eclipse, però sap

0: el sol a simple vista. Les ulleres de sol l'únic que fan és baixar un poquet la intensitat de la llum. Les ulleres d'eclipse el que fan és, a part de davallar moltíssim la intensitat de la llum, bloquegen fins i tot un 99,9% de llum solar, també bloquegen els rajos ultraviolats i altres rajos que són nocius per la nostra vista.
1: De fet, em varen provar unes aquí i deia, sí. No s'avorres.
2: Sense llinterna del mòbil, tampoc. Per tant, anàvem bé, Jordi. 12-3, 12-2. T'ha quedat això?
1: Claríssim.
2: Bé, molt bé. Per tant, un punt, una resposta encertada. Mem, quina és l'altra pregunta i Mem, si la sabem respondre.
3: Qui va inventar les sueres per eclipse, per moure'ns?
2: No en tenc ni idea.
1: Mem.
2: El Juan Mimas.
1: El Juan Mimas.
2: Mem.
0: Hem de dir que les sueres de l'eclipse no se sap exactament qui les va inventar. El que sí que sabem és que hi va empreses que varen adaptar filtres, Bader filtres, que s'empleaven a fotografia i a astronomia, per posar en munt unes ulleres d'aquestes tipus 3D que teníem en els cinemes des de fa uns 30-40 anys. Les típiques ulleres que mos posaven, que eren vermes i blaves, els més veteranos sabran de quines xer, mos les posàvem i veiem, en teoria, la pel·lícula en 3D. Doncs són aquest tipus d'ulleres. No cerca unes ulleres de pasta o unes ulleres de vidre per veure un eclipse, no. Són unes ulleres de cartó que tenen un filtre com si fos un paper albal, un paper de plata, situada just allà on hi ha d'haver les ulleres. És a dir, que no podem dir que se va inventar a un nom concret, però sí empreses que varen adaptar el que teníem a unes ulleres portàtils. Això.
1: A veure, nosaltres hem dit que no ho sabíem i la conclusió és que no se sap molt bé.
2: Exactament, per tant, dos punts per l'equip. I a part, ha dit una cosa, clar, diu, si vos recordeu d'aquelles ulleres de 3D, que teòricament veig les pel·lícules en 3D, clar, és un teòricament perquè jo recordo que eren bastant... No anàvem
1: jo gaire. No he arribat en aquesta època. No. Jo ja he vist 3D en les ulleres.
2: Les bones. Molt bé.
1: Bones.
2: Bé, no ho sé. Per tant, em fem maig. Ara queda una darrera pregunta i és...
3: Quant dura un eclipse?
2: Jo aquesta per mi són 90 segons.
1: Idò.
2: No ho sé, Jordi?
1: Confio plenament en els 90 segons. Bé.
0: El temps de duració dels eclipses varia. No tots duren el mateix. En el nostre cas, el cas de les Balears, el dia 12 d'agost, a Mallorca tenim un 96, aproximadament un minut i mig, de temps d'ocultació, de fosca, de moment de totalitat. Però alerta, si som a Eivissa, hi ha aproximadament un minut de totalitat, és una mica menys. A Formentera són l'illa que té menys temps de visibilitat de l'eclipse total, que són uns 40 segons, i a Menorca entre un minut i un minut 10. És a dir, que això el que dura...
4: Va en proporció del tamany de l'illa.
0: No ho havia pensat en això, quan m'hi és veritat. Va en proporció també. Va en proporció de la zona de totalitat, perquè passa la zona de totalitat, a la costa de mitjorn de Mallorca. És a dir, la banda de Formentera està molt allunyada del centre de la totalitat i Menorca està una mica cap a la dreta. Però sí, és curiós, coincideix amb la grandària de l'illa. Sí. És nostre, eh? L'any que ve n'hi haurà un altre d'eclipse que passarà per damunt
4: l'eclipse. 2027 n'hi ha un altre, sí, que serà el més espectacular de la història de la humanitat. Un drama fan,
0: això ho diuen de tots. El que passa és que depèn de la zona i on el veus, serà el més gran de la humanitat o no. Anem a veure, aquí és nostre, fa 126 anys que no sabeu, 121 anys, perdó, que és el que tindrem en guany. L'any que ve, si qualcú vol veure una altra vegada un eclipse, pot anar a l'estret de Gibraltar, la zona de Cádiz, de Tetuán, allà se veurà amb uns 2 minuts de totalitat. Però alerta, si qualcú vol emocions fortes, que se'n vagi a Egipte, en el temple de Luxor, que ja tindran 6 minuts i 20 segons de totalitat.
2: Déu-n'hi-do!
1: 6 minuts, eh?
2: És a dir, per tant, 96 segons aquí a Mallorca, un marge d'error de 6 segons.
1: T'ho has dit 90.
2: Sí, més o menys.
1: Però era un eclipse en general. Bé, t'ho donarem per bo.
2: No,
1: per bo.
2: Però bé, és que en Juanmi ja ho sabeu, altres cap pel carrer. Ha anat a veure en Pep Marcús, president del Club Newton. Ha anat un pop per tot. Ara veurem què torna a demanar, pel carrer.
5: Un hotel de Magaluf oferirà habitacions anti-ressaca amb oxigen, vitamines i hamburguesa inclosa.
2: Molt bé, ha fet aquesta pregunta i mos demana menys si és una notícia falsa o és vertader. Per tant, un hotel que prepara habitacions anti-ressaca.
1: Home, jo, pues bé de la humanitat, espero que sigui vera.
2: Jo crec que és mentida.
1: Ho comprovam.
2: No ho sé, menys que diuen al carrer.
6: Bon dia, com estàs? Què tal tot? Va bé, vinga, que ja és divendres, que ja no fa mal, ja... Fas feina avui?
7: Sí. Fai tard.
6: Fas tard? T'ho vull fer una pregunta, basta que me diguis sí o no. Un hotel de Magaluf oferirà habitacions anti-ressaca amb oxigen, vitamines i una hamburguesa inclosa. Això és vera o mentida?
7: Pot ser, perquè jo m'espero qualsevol cosa de Magaluf i de lo que... Pot ser perfectament.
6: Penses que és vera o que és mentida?
7: Que és vera.
6: No, és fals, però tot arribarà.
7: Però tot

0: sinó en allò que fa.
1: I jo crec que també això és una frase que és aplicable a polítics. Se pot dir que els polítics són els artistes en lo seu?
2: Sí. Tothom és artista en lo seu.
1: Tothom és artista.
0: Tots som un poquet d'artistes.
1: Sí. Això és com quan el seu partit diu, què fas, artista?
0: Exacte.
1: I, doncs,
0: aquest és un artista.
1: Aquest és un artista, exacte. Quan no diu artista, que és bo, no quan te diuen fenòmeno, que és dolent. Això. Bé, com mos hem de fixar amb el que fan en artistes, mos centrarem en el que jo crec que és la forma més pura d'art, en l'art que se fa, que són les performances. Avui, una classe teòrica d'art, i mos demanam. Això és art? Yeah.

0: Bé, vos ha quedat clar, no?
1: Vos ha quedat clar.
0: És a dir, ho has d'espanyar, ho has de rompre...
1: Ho has de rompre, això és el que penseu sí. fer Banksy. No sé si, a més, vosaltres coneixereu Banksy.
0: Sí.
1: Que és l'artista conegut com a Banksy. Que tothom diu Banksy,
0: exacte.
1: Quan en realitat és Banksy. Sí. I bé, artista urbà reivindicatiu, que ningú sap qui és, cada dos per tres se publiquen informació de... Mm-hmm. No, és aquesta persona.
0: Exacte.
2: I... Passava el mateix amb en Marshmello, no? Perquè que duia el capell aquest blanc. No sé qui és.
1: No.
2: M'he quedat tot seríssim,
0: eh? Ah, sí, Jordi!
1: Espera.
0: Sí, sí. En Marshmello, sí. És que... Va més enllà.
1: Ja està, sí,
0: no.
1: Sí. No, és que m'ha
2: quedat...
1: Ha estat el capell blanc i ha estat com el capell blanc,
0: M'ha revengut tot d'una.
2: És que no en teniu ni idea.
0: Sí, això segur.
1: Va per aquí, Jordi. Bé, la cosa és que en Banksy, conegut com a Banksy per molt, va donar a un amic un quadre amb una reproducció del seu famós mural de la nina que moll un globus vermell, que sí. Això tothom el té en ment, aquest mural. Amb una advertència, que no el subestés mai, perquè si ho feia, s'autodestruiria. Mm. Què va passar?
0: Que se va subestar,
1: efectivament.
0: Digo, és que vaig a fràgil acabada.
1: Sí, va anar per més d'un milió de llibres, i tant va en punt. Varen dir... Obra subestada, he estat a punt de pegar la taula, però no tinc una maceta per dir, subestat, la làmina en el marc va començar a baixar i va sortir per davall del marc fet a tires. O sigui, imagineu-vos el moment de confusió entre una sala plena de Jordi Cachones, s'obre mig destossada, no del tot, mig destossada, mig fet a tires.
0: Clar, per això, segurament, no sé si història com va acabar, però atorga més valor a s'obre. Perquè tot té una història darrere.
1: De primeres, en Banksy va dir que havia preparat ell el mecanisme fet a mà i que en els assajos ho havia funcionat sempre, totalment, i sobre quedava destrossat absolutament. Imagineu la gràcia que va tenir el senyor que va pujar per aquesta obra, que va dir, bé, pagaràs un milió i acte seguit veure com aquest milió acaba destrossat en 10 parts de 100.000 lliures cada una. Imagina'm, hi ha vídeos bastant graciosos, que la gent que hi havia, que amb molt de dobbers, quedant estorats, alguns dient, i jo crec que aquest que diuen són els que no varen pagar els dobbers. Tot i així, no sé si sabeu què va pensar el comprador, quina va ser la decisió, perquè va dir, molt bé, jo havia dit que pagaré això, i continuo endavant amb el pagament de sobre.
2: O sigui, va pagar sobre destrossada.
1: Va pagar sobre destrossada.
2: Anem a tot.
1: En aquest punt hem de dir que a partir d'aquí ja hi ha molts dubtes, no saben del tot fins quin punt és real. El que sí que s'ha confirmat és que la peça semidestruïda, Xavi, ho has vist venir, o sigui que estàs recuperant la meva confiança, se va tornar a vendre per 25 milions d'euros.
0: Ep!
1: Ja no estic xerrant.
0: És a dir, multiplica per 25 inversió.
1: Sí, bé, amb el canvi lliure a euro, sí, que ara fet una miqueta, però jo crec que més de 20.
0: És vera.
1: Ahí està.
0: Sí, sí.
1: Jo vos demanaria voltes, perquè clar, després d'aquesta performance, voltes creus que això és art?
0: Home, el mercat, és el que vol que te diguis.
1: El mercat, sobretot.
2: A mi m'ha agradat.
1: A tu t'ha agradat?
2: A mi m'ha agradat.
0: És tota història.
2: Sí, crec que té ganys.
0: Sí.
1: Clar, en Barsi ja saben que és bastant disruptiu. A mi me recorda també en aquesta cosa que va passar també quan se varen posar, no sé si quan se varen posar de moda els NFTs,
0: sí.
1: Aquestes imatges virtuals que tu pagaves per tenir un certificat que eres el posseïdor d'aquesta imatge. I doncs, en aquest moment se va vendre un dibuix de Jean-Michel Basquiat amb opció a destruir l'original.
0: Clar,
1: tu compraves i deies... I si me fa ganes agafar aquest paperet i juntar-lo amb un llumí i a menys que passa? Bé, va ser retirat després d'una ansia dels qui gestionaven el dret d'aquest, però és una cosa que ja no ha passat una vegada a l'art, que ha passat una miqueta dues vegades.

0: Enhorabona, perquè sempre poses músiques, cançons que no havia sentit en ma vida.
1: Sobretot, estic content de la teva incultura perquè te puguis enlluernar de la meva.
0: Entre en Jordi, de Marshmallow.
2: De Marshmallow. Ens viviu, viviu una cova.
1: És que, no mos ha dit que... el que ha passat amb en Jordi és que no mos ha dit que tenia ses ulls en creu.
0: Ah, clar.
1: I d'aquí que mos haguem embullat, que era en Marshmallow. Bé, un altre artista que va fer una performance que crec que vos interessarà, Florentine Hoffman, que és un senyor que ha duit pels mons la seva obra Rubber Duck, que és un pato de goma, perquè jo li... És a dir, si és de goma ja no li puc dir ànnera, ha de ser pato.
0: Entesos.
1: Per mi la paraula se queda curta.
0: Bueno.
1: No sé, Volta, si trobava el mateix.
0: Home, jo crec que... Ànnera està bé o no?
1: Ànnera està bé.
0: Ànnera de goma.
1: Però tu dius ànnera de goma.
0: No,
1: pato de... Bé, no sé.
0: És igual.
1: Abogant per llenguatge cordet, la
0: Exactament.
1: Qual, una ànnera de goma. Bé, és una obra que ha passat per Hong Kong, Sydney, Beijing, Pittsburgh, Auckland, São Paulo i Osaka, i que és, a veure, és definitivament, el que és posar una ànnera de goma de 26 metres a una superfície amb aigua de qualsevol banda, on s'hi pugui posar una ànnera de 26 metres d'alt.
0: Bé, imagina que en part de la mà per ventura s'hi podria posar.
1: No he fet els càlculs. Jo crec que hi quedaria una miqueta petita, però...
0: Pot ser, home,
2: no podria nedar.
0: Exacte.
2: Hauria de quedar allà.
1: Exacte, seria estàtica. Seria una estàtica.
0: Home, ja m'he dit que t'ho fot de ja aquest animal.
1: Clar, però si una performance és estàtica, passa a ser una estàtua?
0: Ui.
1: Aquesta és la meva pregunta.
0: Si no en performance estàtica passes a estàtua, no ho sé, per això ets professor, perquè planteges preguntes que fan sacsejar el cervell.
1: Sí, per a la resposta no vol la pensar. Vull dir, aquí vos deixes d'obres per casa.
0: Home, hauríem de desenvolupar.
1: Bé, quin sentit té aquesta performance? Jo no ho sé segur, però és evident que té un impacte social, és a dir, no sé, si vols cercar per internet o veureu fotos de centenars de persones que varen veure aquesta ànnera de goma inflable, varen decidir anar-la a veure en massa, perquè, clar, una ànnera de goma de 26 metres no saltava cada dia.
0: Això és vera.
1: Normal que creï l'alarma social, a més, perquè el teu concepte passa de lo que sentim ara, que és això.
3: Samba,
0: samba,
3: samba,
0: un
3: canso. Bé,
0: què
3: dius?
1: Mira, passa d'això en això.
0: Això és una... És igual. Ui.
1: Tu sents... Oh, no! Alan Woods, Alan Aid, de 22 metres, estan condemnats! Per favor! Això és per anar a comprar la botiga de Jaume III, l'ànim de goma!
0: Tu t'imagines tenir un professor així? No, és que si jo som un professor, faig les classes dinàmiques.
1: Sí, amb interpretació.
0: Home, no estaria malament.
2: El professor que se va veure Merlí.
1: I va dir... Això és un documental.
0: Peripatètics, va. Escolta, bé, és a dir, que clar, l'ànnera aquest de 26 metres esdevé un perill per la societat.
1: És per un perill, clar, tu imagina't que estem aquí mirant per damunt la seu i veiem una ànnera de goma.
0: Home, és que imagina't.
1: Per damunt.
0: I s'ha de fer així, com a mínim, és exacte, això per acompanyar amb aquesta banda sonora.
1: Sí. Jo no vull dir paraules fortes, però això te deixo una miqueta que he quedat.
0: Sí.
1: Bé, si vos demaneu si aquesta ànnera de goma inflable no se'n romp, perquè jo crec que el primer que te demana és un, sí que ho ha fet diverses vegades, però a part de la seva màgia, és que aquesta ànnera de goma sempre se torna a aixecar a un altre lloc del món. I jo vos deman, vosaltres creus que això és art?
2: Jo anava a dir que no fins a la darrera frase que has llegit. Que has dit, però la seva màgia és que sempre se torna a aixecar.
1: Clar,
2: a un altre lloc.
1: I a més és una cosa que no fan les ànneres de goma de normal. Una ànnera de goma quan se te romp, és com, ja està.
2: Ja en compres.
1: Fins aquí. En compres fins aquest moment i ja està. Però aquesta és l'única que és reutilitzada i reciclada i reparada.
0: És com un eufènix fet ànnera.
1: Sí, sí, veus?
0: És un fènix fet ànnera.
2: L'has convertit tu en art,
1: Xavi. A Pantura sí. Ah,
0: aquí xiu-xiu.
1: Som art.
0: Això és el teu canal? És que anar al mitjà de l'escola en Xavi Pou fa art?
1: Podria ser que sí.
0: Bé, jo no sé, però m'ho sortirà en la cançó que ve ara. Bé, bueno, Juanita Banana, Xavi Pou.
1: Juanita Banana, i aquest sí que segur que aquesta obra d'art la reconeixeu. Perquè era literalment un plàtan aferrat a una paret. Una obra que se deia Comedian, i literalment era un artista que va agafar una cinta americana, va fer-la un plàtan a la paret i va dir, això és art. Bé, se va arribar a vendre per més de 6 milions de dòlars a Miami. Fins en el punt que, bé, després la va donar en el Museu Guggenheim, no el Guggenheim d'Espanya, sinó el Guggenheim de, crec que està a Nova York, si no ho recordo malament, el New York Times va publicar, és una banana, és art i ara és problema del Guggenheim. Per què? Perquè si tu penges un plàtan a separat, que pa... que... el primer dia molt bé, però dues setmanes després...
0: Home, i el segon, i el tercer dia per mi ja...
1: Sí, i comencen a sortir ja les mosquetes i tens els problemes. Bé, i doncs l'artista, que era en Maurizio, va donar una còpia de sobre en el Guggenheim, i quan dic una còpia és que no li va arribar a sobre en si, sinó un document de 24 pàgines explicant com s'havia de fer. O sigui, segons el cap de conservació, que va dir una entrevista, també en el New York Times, va dir, de totes les obres de les que m'he d'enfrontar, és possiblement una de les més senzilles. Instruccions com, el plàtan s'ha de fardar amb la cinta a 35 graus d'inclinació, s'ha de posar a una altura de més de 75 centímetres en terra i s'ha de canviar el plàtan cada entre 7 i 10 dies o quan se comenci a podrir, el que passi primer. Jo demano, això és art?
0: Home, sens dubte, el tema, la pressió de tenir tots els ulls damunt tu implica el pas dels temps i com te podreixes amb els temps.
1: Sí, té un significat metafòric. Jo crec que també el fet que qualcú digui això és art, d'alguna manera ho transforma en art. De fet, ja ho va fer Duchamp amb un orinal. Sí, va dir, perdó, això que tens jo per aquí, que meva, és art. I no m'ho digueu el contrari, perquè jo som artista.
2: Jo dic que no és art. Perquè si no, qualsevol cosa li podríem trobar la metàfora, estic segur.
0: Aquí anem, però.
1: Sí, però si tu m'has dit que era art jo...
2: Bé, però perquè has fet una...
1: Ah, m'has dit tu.
2: Has fet una frase molt xula i molt guapa sobre un gènere de goma.
1: Era una frase molt guapa. Val.
0: Què passa, nen?
1: Què passa, nen? Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats.
0: Molt bé, en Javi Pou acaba de dir que aquesta és història per la qual paga la pena aquesta secció.
1: Sí, perquè fins ara hem estat xerrant de nou. Jo, des Guggenheim, sí, de Sao Paulo. Però estem xerrant d'una cosa que va passar, com els diria jo, ara no sé quan queda fins a Madrid, però diria que són 500 quilòmetres. Està junta. Ho poden fer en un dia en cotxe.
0: No sé.
1: Sí, que fam avió.
0: Exacte.
1: Cert. Sí, bé, sí. Vos xerraré de tres artistes d'Espanya que es van embarcar en la missió més fàcil del món, segons ell, 2021. Un únic candidat en es Goya a la millor pel·li alemana animada el va guanyar. Una pel·lícula que no sé si la recordeu, era La gallina turuleca. Única nominada, evidentment guanyadora. I que van dir aquests senyors? I doi, això ho podríem fer nosaltres. De quina és la pel·lícula Gora Automático, que és la pel·lícula de tres amics que intenten fer una pel·lícula per guanyar un premi amb el mínim esforç i tracta sobre tres amics que intenten fer una pel·lícula per guanyar un premi amb el mínim esforç.
3: ¿Qué haces aquí? Estamos en mitad de un velatorio.
4: Perdón, la panza contigo. Tengo un sistema infalible para llevarnos un cabezón a casa el año que viene.
5: No estoy interesado en premios ni reconocimientos. Mi única prioridad es el arte.
0: Molt bé, i d'aquesta és la pel·lícula, Gora Automaticoa.
1: Automaticoa, que per mi és un gran exemple de lo que és fer una performance a gran escala, perquè és un exemple de com fer el mínim esforç, de vegades, dur molt d'esforç. O sigui, és una pel·lícula que és una cosa absolutament descarada, que té entre ella molt de triomfs, que és... anem a omplir temps i anem a fer el que necessitem per fer una pel·lícula d'animació i endur-me'n en altres Goya perquè serem els únics que estarem nominats. I per això fan coses tant que jo diria sinvergüences en bon mallorquí, que és com, per exemple, cronometrar... Bé, dies temps exacte d'imatge real que pot tenir una pel·li per no deixar de ser una pel·li d'animació, que és, ha de tenir un màxim d'un 25% de part real, si no estic equivocat, i aprofitar-la en el màxim. Hem fet una pel·li de 60 minuts, tenim 15 minuts per utilitzar i que siguem nosaltres xerrant. I de vegades hi surten, pues, a la millor xerrant, sobre que han d'omplir aquest temps, llegeixen un llibre, també una estoneta, se conversen, fan aquestes coses. Altres coses que fan, demanant amics que fessin emissions per omplir temps, minuts d'una pel·li que són la foto d'un textos, que els han dibuixat un ulls i la boca... i mouen els braços, una estona de fent que bé. I coses com, per exemple, repetir la intro que feien en el principi, explicant com repetirien la intro per omplir més minuts, que jo sóc, crec que és una cosa descaradíssima. Per si vos ho demanau, van endur-se el Goya, i d'això resposta és que no, van perdre contra una altra pel·lícula. Però després, l'any que ve, van dir, ho tornem a intentar, segon intento, Gora Automático 2, i n'hi van ser nominats.
6: La mejor película de animación es...
7: Atentos que salimos, chavales. Nos huele el culo a Goya.
6: Chantaje emocional con niños, de Charo Botafumeiro.
0: Bueno, no va a guanyar.
1: Bé,
0: Xavi Pou, escolta, en aquest món de bogeries sonades ets el rei.
1: Sí, i jo crec que això que varen fer aquests senyors és art.
0: Ah, molt bé. Xavi Pou, molt bé, i la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una més xiu-xiu. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, dilluns tranquil, amb domini del sol i temperatures que tornaran a fregar els 30 graus i en algunes zones de l'interior i Raiguer de Mallorca les podrien superar i pel que fa a la situació marítima caracteritzada avui pel marejol i la mar plana. Això en una jornada en què destacam que 5 de cada 10 adolescents d'entre 14 i 18 anys fuma vàper. Una dada que vos avançam avui el mateix dia que comença la setmana sense fum. Es dispara el consum de cigarretes electròniques entre els menors, amb pes pel buit legal, en la venda i regulació. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, també és el portaveu de nofumadores.org.
2: No estan regulats perquè no tributen a Hacienda, no hi ha impostos indirectes, i això és la raó per la qual se poden trobar a qualsevol indret. Qualsevol jove ho té fàcil.
1: El 18% comencen a fumar als 12 anys, segons el darrer informe Estudes que es presenta avui. La metgessa Cecília Amato avisa que els vàpers són perillosos per a la salut física i emocional dels menors.
3: Comportamientos adictivos a otras sustancias. Entonces a veces lo que hacen es empezar a consumir otro tipo de sustancias y de hecho se ha demostrado en algunos cigarrillos electrónicos que consumen también cannabis o alcohol. Entonces eso sería la entrada a otra puerta de otro tipo de tóxicos.
1: Per altra banda, la política estatal continua marcada per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, mentre que el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat la presumpció d'innocència. El president del PNB, Aitor Esteban, avisa al PSOE que ha de donar explicacions sobre els escàndols judicials que envolten el govern espanyol.
4: De todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
5: Diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Recordem que els informes de la UDEF que s'han filtrat recullen converses entre directius de l'empresa Plus Ultra i la possibilitat d'aconseguir el rescat per compensar els efectes de la pandèmia mitjançant la influència de l'exministre Ábalos o de l'expresident Zapatero són les dues vies complementàries. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma acollirà a partir de les 9 el debat de l'estat de la ciutat. El batlle Jaime Martínez obrirà la sessió amb una intervenció inicial en què farà balanç dels 3 anys de legislatura, una sessió que arriba marcada per la polèmica de les pintades vandàliques que han aparegut a sa feixina en un comunicat. Ahir Cort les va condemnar amb màxima fermesa. Ha estat després que aquest diumenge es manifestassin davant el monòlit 15 persones del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i com a resposta unes 200 persones de la coordinadora antifeixista davant el consolat demà. La seva portaveu és Laura Atero.
6: Tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
1: I encara a Palma un apunt de servei. Avui comencen al barri de Santa Catalina les obres per preparar l'asfalt del tram entre l'Avinguda Argentina i la plaça del Pont, que enllaça amb Marques de la Sénia i permet desviar-se cap al Massatge Marítim i cap a Son Dureta. Amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies. L'informatiu matí serà a les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. XXI anys amb tu.
7: Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.

0: Encetem segona hora de Xiu-Xiu, ara Miguel Soler al control tècnic, i ha arribat el moment de parlar d'un premi internacional que té segell balear. Mem, Jordi, fes els honors.
1: Idò, podem dir que Balears té el millor vermut del món.
0: Exactament, exactament. Podem dir... Podem confirmar.
1: Perquè Casamis de Sa Pobla ha aconseguit que un vermut amb espècies d'arròs brut, espècies d'arròs brut i prova coent acabi entre els millors del món. El vermut coent de Casamis ha guanyat la medalla d'or en el World Drink Awards. I, més vermut, una medalla de bronze.
0: I el tenim a nosaltres, ell és Jaume Mir. Benvingut a Xiu-Xiu, com anem?
2: Hola, molt bon vespre, com anem?
0: Molt bé, molt bé. Amen, no sé si ho han dit bé, si mos han passat un poc, però és vera que Casamis té el millor vermut del món, ho poden dir?
2: L'any passat van guanyar millor vermut semidolç del món i enguany la medalla d'or en el vermut picant, que podríem dir que és el millor vermut picant del món, perquè això sí que sí. Uh-huh. Enguany no, van estar a la final i mos va guanyar un altre, o sigui que és... El segon, però també devia dur medalles d'or, però el ver i best el se'n va dur l'altre. Hem de ser realistes.
0: I a més coent, com és això que feis un vermut coent? Has hagut d'explicant això.
2: Hombre, el que vàrem dir a la Pobla, a part de que mos agrada aquest puntet de covent, havien de fer un vermut covent, i així va ser, fa un grapat d'anys, pues, varen dir a la Pobla, el vermut que ja mos agrada, el picantet de... poble de les proves de cirereta i van anir, se mos va ocorrer fer aquest vermut.
0: I clar, això és una medalla d'or als World Drink Awards. Això exactament m'ho has d'explicar, Jaume, què és, perquè jo no n'havia sentit a parlar.
2: Això, mem, ja, això són els concurs de licors, de vermut, ginebres, vodka, i hi ha dos concurs internacionals més importants del món, que un és el de Londres, que és aquest, i l'altre és el de San Francisco. En el de San Francisco encara no han participat mai. Ho intentarem l'any que ve. I pues, han tingut tres medalles d'or, dues medalles d'or i una de bronze en tres anys. Jo crec que és una fita important i, sobretot, per donar les gràcies a la fàbrica, als treballadors, a tots els que ens fan el vermut, perquè la veritat que el premi és un premi compartit, no és un premi meu, és un premi compartit. Mm.
1: Però quant d'anys fa que vos hi presentau, aquests tres anys?
2: No, l'any passat i enguany. Dos anys, els dos darrers anys.
1: Va, i en quin moment vau dir, mira, el nostre vermut jo crec que és de concurs, mos presentarem a qualque banda?
2: Bé, però en el 2024, a Catalunya, varen convidar a tots els vermuts de les illes en el seu aniversari a concursar en els Premis de Reus. Els que la cuna del vermut és el premi nacional més important, són els Premis de Reus. Però ells fan un premi a nivell local, millors vermuts de Reus. I aquest any varen convidar en el vermut de les Illes Balears, i entre els quals hi havia el nostre. Mm-hmm. I va resultar guanyador. El millor vermut de les Illes Balears, el primer premi que s'ha donat al millor vermut de les Illes Balears, pues, va ser el mig vermut i va ser allà, a Reus. I a partir d'aquí, pues, un dia, una encalentida d'aquestes que tenim, dic, ho hem de provar a Londres, així com fem els pobles, ho hem de provar, mem, en això. Dic, ja que hem guanyat la medalla d'or, que no me l'esperàvem, mem, que jo realment és el premi que m'ha fet més il·lusió, perquè la cuna del vermut d'Espanya és Reus, uh-huh. I que te donin la medalla d'or, el millor vermut de les illes de Reus, per jo va ser una cosa increïble.
0: I sobretot amb la proposta que vareu fer des de Casamis, que és, clar, un vermut, ho han dit, coent, però amb aroma, amb espècies d'arròs brut. Clar, quan vareu dir que presentaríeu això, la gent no... Què vos va dir? Estàveu sonats, o com és?
2: Mem, a Reus varen guanyar en so normal, en so vermut normal. Les espècies varen quedar en xoc, perquè, clar, això és una prova de... és una cata cegues, que com... Bé, però ho imaginat, una casa cega, ja tal, i ja no ho van entendre molt a Reus. Però bé, el públic, el vermut ha estat un... El picant és un vermut que creiem que seria una producció petita, residual, i de cada cop, i més ara en sos premis, pues que va tenint més adeptes i més consum. O sigui que, mira, a vegades les coses que te fas compte és que serà feim la gràcia per des poble que m'agrada així aquest puntet, doncs la veritat que està agradant molt, eh? Té un públic molt fidel.
0: Home, és que fa venir ganes de tastar-lo, mem, com és. Jo també...
2: Ja vos enviaré una botelleta de covent, mem, així, el xiu-xiu serà més gros.
1: Com us pots...
0: Exactament, Manuel Azaña número 7.
1: Com pots descriure, per la gent que no ho hagi tastat, com és el gust d'aquest vermut?
2: Anem, és un punt covent, però no excessivament, perquè no t'ha de... Nosaltres ho vam tenir pensat per combinar, per exemple, amb l'ensaladilla. Clar, perquè nosaltres, els nostres vermuts, ens han fet pensant en nosaltres. Mm-hmm. Aquest punt de fresc, més lineal que té l'ensaladilla, l'ensalada russa, direm, la patata, maionesa, la tonyina, i clar, combinar-ho amb una cosa un poc més potenta dins la boca, que pot ser el vermut, però un vermut més intens té un punt de té una graduació més alta que el vermut normal, i després que trobes aquest punt et dius, hòstia, això cau, i jo no he de sense la dilla, no pica. I això és el que havíem pensat.
0: Clar, que un poble digui que no és gaire coent, jo no ho sé, no sé què pensar, no sé si t'he de prendre la paraula.
2: No, en sèrio, té un puntet, eh? Té un puntet.
0: I això imagino que això també sí deu, en aquest procés de creació, deu haver molt de prova i errada.
2: Men, nosaltres ja teníem l'avantatge de l'anterior vermut, que s'ha agafat el vermut mare, que és el mig vermut. Damunt d'aquest mig vermut, pues, s'ha pujat la graduació alcohòlica, el color més intens, té un poc més de caramello, que sabeu que el vermut és un vi macerat amb herbes i uns xarops d'aigua, un sucre, els colors és el caramello. Mm-hmm. I que té un poc més de caramel, i després està entre 30 i 60 dies en preves de cirereta, que el que fa que tingui aquest gustet peculiar. Mm-hmm.
0: Clar, també deies que això és un projecte i és un èxit compartit amb tots els treballadors, també a la fàbrica. Han sabut que heu comptat amb l'assessorament del mestre artesà Josep Maria Nata i tot el seu equip.
2: Sí.
0: Què va portar aquesta part més tècnica en aquest projecte i en el premi?
2: Clar, perquè una cosa és el que tu vols fer i l'altra és que se pugui fer, perquè clar, també hem de tenir en compte que has de tenir uns paràmetres que te marca la llei, de sucres, d'alcohol, i clar, això no ho domino. Mm-hmm. I la veritat que a la bodega, tant a tot el grup de químics del grup de bodegues Nadal i en Pen Nat en concret, pues, la veritat que ho varen posar molt fàcil. Això és la realitat.
0: Jo no sé si després d'aquest premi que us ha obert les portes a àmbit internacional, ja ho va fer l'any passat, imagino que anàvem que enguany també, no sé si ja vos han demanat qualque botella per Londres, Berlín o Nova York.
2: Mem, nosaltres anem passeta a passeta. Mallorca ja està a dues cadenes de supermercats, a tendes especialitzades, a Màlaga hem entrat a bars importants... a Sevilla també, i sobretot va ser picant i no tenia aquest premi, o sigui que a Sevilla, a Màlaga, pues tira, és una cosa petita, nosaltres no és una gran producció, però sí que la veritat que estem molt contents, sobretot a nivell de repercussió i de publicitat que li han fet a sa marca.
1: Molt bé, i n'hi haurà més d'aquests experiments per pròxims premis?
2: Bueno, ara estem preparant el vermut blanc i llavors hem de trobar el punt que ens agradi, perquè primer el que dèiem, estem fent proves i la veritat que t'ha d'agradar a un mateix, perquè abans de presentar una cosa en el públic has de creure tu en ella. I clar, si ara estem fent les proves en el vermut blanc, llavors si podem introduir la família, el guapo blanc, que és el guapíssim blanc, si trobem aquest puntet. Mm-hmm. Perquè el nom ve de sa tia que va ser Miss, el nom de casa Miss, perquè sa tia va ser Miss, i quan cercàvem un nom varen dir Miss Vermut, el vermut dels guapos, per això ve el nom de guapo, guapa, guapíssim, i és per sa gent que se sent guapo.
0: Home, a casa Miss tots sou guapos.
2: Sí, per això, perquè se pugin el guapo, mos hi sentim.
0: Molt bé, amb aquest vermut coent, Casamis ha guanyat aquest Premi Internacional de, que és World Drink Awards, i també és Miss Vermut, se n'ha enduit una medalla de bronze, escoent, que té espicis i aroma d'espicis, arròs brut i preva coent, ha guanyat la medalla d'or. I ara xerràvem i conversàvem sobre tots aquests temes en Jaume Mir, ell és de Casamis, i Jaume, moltíssimes gràcies, m'ha agradat molt.
2: Moltes gràcies a vosaltres per recolzar en els productes de Balears, i una ferrada forta i molta sort, també.
0: Igualment, Jaume, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, bon vespre.

0: Jordi, tu, bé, bueno, tu ets de Son Servera, ara mateix
1: sí.
0: Estàs vivint a Sant Jordi. Sí. No sé si té mal nom per Son Servera.
1: Jo no, però conec molt de mal noms.
0: Per exemple?
1: El monjo, el torito, bé, és que el toro i el torito és el fi.
0: El torito és divetres.
1: No, no, no té res a veure amb divetres. No, però mira, fixa't que això, en Torito, i era un company nostre i el dia d'en Torito de tota la vida. Jo no, quasi no me sabia el seu nom. Jo,
0: clar.
1: Jo només el coneixia per Torito.
0: Això passa, i bueno, Todaman, perquè ara anava fet s'aturada per publicitat, coneixerem els malnoms d'un poble.
1: Quin poble, men?
0: De Santanyí. Però bueno, serà no, després.
1: Ja has anat molt per Santanyí, tu.
0: Bueno, així mateix. Així mateix, si qualque vegada hi hem pegat per allà, tu? Tu ja has anat gaire?
1: No gaire, és que no? Es del Llevant mos costa, això vos... d'anar per Santanyí i tot això.
0: Bueno, ara després de publicitat us coneixerem tot.
1: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n venien les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.

0: I d'ací el meravellós equip de xarxes d'aquesta casa, d'Ivetra Ràdio i Xiu Xiu, hem de dir que tenim una secció conjunta a la qual hem anomenada I tu, d'on ets? I en aquest espai el que passa és que Toni Guiscafré, l'amic d'aquest programa, se passeja pels pobles de Balears a la recerca dels malnoms més sonats de les illes.
1: I avui, i tu, d'on ets? Santanyí.
2: Seria de Santanyí, la cosa tota, perquè està 40 anys policia. Però si ja hi ven aquest bar, és el millor que ara de Santanyí. I res més.
3: I quin és el teu malnom?
2: Gentiu.
3: I de bon bé?
2: De gent nostra, de aquesta dona.
3: Avui som a Santanyí.
4: Sorpresa!
2: Aquí me'l tracta molt bé i aquesta nostra.
5: Tant corriola.
6: Tant despoet.
4: Per part de mon pare mordeien de Can Males.
7: El meu malnom és formatgeta.
8: Gespar i forner.
7: L'únic aliment que no m'agrada és el formatge i jo el relaciono amb això. Dic, aquella que està fart de formatge.
9: La filla de Pere de la Tolera o Pere dels Quiricals.
10: També un magre.
11: Del tocar de Torrich.
12: Sempre m'havien dit de l'estació perquè el meu padrí va ser el darrer cap del tren de Santanyí.
8: Què més?
3: I hi ha qualque mal nom curiós per Santanyí.
8: Rallaroig, per exemple, Tatau.
13: Ara venc de dinar de Can Jolet.
0: Joan Xoixa, veïnat de Santanyí, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
14: Hola, bones tardes, molt bé.
0: Molt bé, anem, Joan, començant pel principi. Xoixa, el mal nom, el llinatge...
14: El mal nom, mal nom, sí.
0: I d'on ve?
14: Pues no ho sabem, no ho sabem. L'únic lloc que ho he trobat és el Cove Moll, que dona com a dues definicions, una que seria mandra peresa, no? Una persona que té... O que avui tenc xoixa, avui tenc una xoixa, vol dir que... Però no ho havia sentit mai.
0: I on ho diuen, això?
14: És el Cove Moll.
0: Sí, però és a dir, no posa la regió on se fa servir aquesta expressió, aquesta paraula.
14: No ho diu. I després també dona una altra, que com a castellanisme, és com si fos una xoza, una que va anar a una casa petita. Així que no sé molt bé, però bueno, jo les quatre generacions que duim per enrere, que més o manco d'allà on podíem sabre-ho, ningú sabia d'on venia.
0: Ah, que curiós, clar, Santanyí, imagino que pesa més el mal nom que el llinatge. És a dir, si dius en Joan, ningú sabrà qui és, i si en Joan és teu llinatge. Si diuen, però, en Xoixa...
14: Clar, i sobretot si dius en Joan Vidal, que aquí tots són Vidals. encara és pitjor, sí. Sí, aquí és de bon te diuen, no? No que no, és de bon te diuen.
0: Exactament. I encara se'n creen de nous, o això dels malnoms de Santanyí està en perill d'extinció?
14: No, bueno, en perill d'extinció no, perquè jo crec que els vells sempre. Ara, si surten de nou, home, vas heredant, no? De la família, qualcun és vera que pentura... perquè la germana de mon pare, per exemple, no en Rosa Xoixa. És una Rosa Vidal, una Rosa de la Ceràmica, perquè tenien una tenda, però... Sí, jo crec que qualcú va agradant, sobretot si t'agrada que t'ho diguin. Per exemple, a mi sempre m'ha agradat que me diguessin Joan Xoixa. De fet, me diuen en Xoixa, no me diuen en Joan. Dels meus amics, poc me diuen Joan, me diuen en Xoixa. I jo suposo que si vols, el vas agradar.
1: Saps qualcun mal nom que sigui especialment graciós per Santanyí? O que tingui una història curiosa darrere?
14: Bueno, història, no sé, però hi ha de Can Garrit, que suposo que devia ser una persona que o una família que devien ser molt guapos, de Can Pipes, no? Que tot pot ser molt bé. De Can Pipes, si ja té molt d'anys, quan devia... De on devia venir això de les Pipes, o per tu devien Pipes, no ho sé. Però sí, n'hi ha de curioses, però no sé ses històries.
0: I amb el nom de Santanyí, tenen més a veure amb els oficis, amb defectes físics, amb, per aventura, una anècdota familiar, amb una feta o malifeta que qualcú voldria que s'hagués oblidat? És a dir, que com els podrien catalogar?
14: Jo crec que és molt variat, però sí que, per exemple, hi ha Can Coix, que no sé si qualcú devia ser Coix i per això li van posar de Can Coix. Hi ha Miquel Petit, o Miquel Can Petit, perquè devien ser... Bueno, no sé, relacionats pintures sí en so físic. Sí, però no sé... Bueno, hi ha aquesta escola, que devia ser perquè devia ser l'escola d'això. Supos que d'ofici sí que n'hi ha molts, també, no?
0: I després, clar, una altra cosa, que els malnoms passa, que pot marcar tota una família. És a dir, podria passar que tu, per exemple, no hagis fet res, però que reguis amb una feta del teu padrí o repadrí de fa 100 anys.
14: Segurament sí.
0: No sé si coneixes qualque cas o d'un mal nom que sigui sonat.
14: Bueno, hi ha un mal nom, no diré sa família, però aquí sa família tothom el coneix. No ha seguit, però si vols com a fer un pot de mal...
1: O sigui que els malnoms també poden servir per ferir a qualcuna gent.
14: Entenc que sí.
0: Clar, tu tens dos malnoms, de part de pare, de part de mare, i després, en el final, a tu quin saban poses i quin va primer?
14: Clar, els temes, per exemple, en el meu cas, jo som mon pare és de Santanyí, però mon mare és porrerenca. Clar, jo de la part de Porreres, per exemple, bueno, i el padrí era campaner, vull dir, estic ben mesclat. Però, per exemple, que la padrina de Can Capbaix i de... Ah, m'ho sortirà l'altre. Bueno, però no va seguir així, perquè el padrí era fotògraf, van posar la primera tenda de fotografia de Porreres i érem de Can Vidal o de la foto Vidal, no? O de Can Retratista. Clar, mon mare ja no va... ja no era de Can Capbaix, no? Sinó que era de Can Vidal. I a Porreres són de Can Vidal.
0: De Can Vidal. I de la gent jove, encara se coneixen el mal nom, se refereixen a l'altra persona jove amb el mal nom? I s'usa?
14: Sí, jo crec que sí, perquè ara la meva fiola, no sé molt bé, la meva fiola ara té 15 anys, i jo crec que sí. Que pot ser que diguin a la neta d'en Xoxa, a la neboda d'en Xoxa. Sí, jo crec que encara se... Crec que durament la gent major, no? Per saber de bones aquest jove o tal, entre ells no ho sé, jo no tenc fills i no sé què fan.
0: És a dir, però creus que avui som més prim mirats i que hi ha molt de malnoms antics que ara no passarien el filtre de la políticament correcta?
14: Podria ser que sí. Home, jo crec que també, si a tu t'han posat un mal nom, perquè a vegades, segurament moltes vegades t'ha donat de fora el mal nom, no? No te poses tu. I te toques que te toca, no?
0: Sí, si
14: han decidit aquest, és aquest, i a tu te farà més gràcia, te farà manco gràcia. I crec que, no sé si avui en dia se miraria un poc més, bonament, quin mal nom se posa.
0: Home, no ho sabem, si no ho sabem, però bueno, ni segur que... Bé, si n'hi ha de nova creació...
14: Haurà de passar
0: un parell de filtres com a mínim. Però bueno, Joan Xoxa, mos ha agradat molt conversar amb tu sobre el mal nom de Felanitx.
14: De Santanyí.
0: Santanyí. Sí. Exacte, m'he equivocat.
14: Sí.
0: Gràcies,
14: sempre,
0: Joan.
14: Sempre és un plaer xerrar amb altres. Moltes gràcies.
0: Igualment, que vagi bé. Gràcies.
14: Adéu.

IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Idò sí, amem, avui és divendres, és un dia feliç, o no, Jordi?
1: Més o manco.
0: És un dia feliç per la majoria de gent de Balears, la gran majoria, manco per ell, en Jordi. T'has convertit en un hater, absoluta i total. Amem, Jordi, què ha estat? Què ha estat?
1: Que arriba el millor moment de la setmana, i no perquè sigui divendres vespre, sinó que perquè toca queixar-se una estona.
0: Molt bé,
1: que
0: molt
1: això sempre mos agrada, en aquest programa, el manco.
0: A tu.
1: A mi. Normalment, jo en aquesta secció venc a queixar-me d'una cosa en concret. Anar al cine, anar a comprar, conduir, viatjar... Però avui he decidit canviar un poc. Avui duc una llista de petites coses que em fan ràbia, però que no donaven per una secció sencera. I, per tant, les he ficat totes aquí. Què te sembla?
0: No, ja m'apareix una idea meravellosa. És a dir, que la idea és venir aquí, dir quatre coses que t'apareixen malament i quedar-te ben a ple, au, i partir.
1: Jo no ho hauria descrit de millor manera que com ho has fet. Te sembla si començam?
0: Veig, sí, endavant. Són petites coses, són petites coses en allò que no.
1: Són petites coses.
0: Que al final són gotetes que fan estar sobre sa.
1: Sí, que fan sa vida un poc pitjor. Exacte. Per tothom. Començant per una clàssica que mos ha passat a tots segur i que crec que se podria arribar a considerar un fenomen paranormal, fora del nostre enteniment com a humans. I és quan no te funciona qualque cosa, normalment és tema tecnològic. No te funciona, arriba qualcú a ajudar-te, fa exactament el mateix que tu i ell sí que li funciona. Això és horrible. O sigui, imagina't tu, no s'encens l'ordenador, tu pitges el botó d'encendre, no funciona, li demanes a qualcú m'ajuda, arriba i
0: clar,
1: pitges
0: prova,
1: el botó i s'encén.
0: Això te passa sovint,
1: Això passa molt i és que és horrible perquè, a més, l'altra persona te fa aquesta cara de... Veus? Com era així? És que no puc, ja m'estic enfadant. Això era... És que no ho feies bé, és clar. Que no t'enteres... Estàs fent exactament el mateix que jo, però tot ha funcionat. Terrorífic. I això per què deu passar?
0: Uf, no ho sé.
1: O sigui, deu haver un motiu o simplement és coincidència o hi ha qualque motiu més enllà
0: això, per
1: que
0: exemple,
1: faci que te quedis malament.
0: Això quan, per exemple, hi ha qualque cosa que és estranya fort, per exemple, has d'obrir un pot de qualque cosa que tu no pots, ve qualcú, au, gest, t'ho obri i clar, i diu, no, és que jo t'ho havia afluixat abans.
1: Això és la típica.
0: Això és típica de pel·lícula americana.
1: Jo ho he afluixat. Sí. Bé, de pel·li americana o de que nostra, perquè segur que jo he fet el comentari.
0: Sí,
1: però és que en general la tecnologia és terrorífica.
0: Sí.
1: De fet, avui, mira, jo estava fent un vídeo editant i se m'ha tancat, se m'ha quedat calada l'aplicació i se m'ha borrat 20 minuts de...
0: 20 minuts?
1: 20 minuts. És que la tecnologia són aquestes petites coses.
0: Home, en pipa.
1: És que no. Horrible. Però bé, moltes situacions, hi ha moltes coses.
2: Hola, xiu-xiu, des de... Bé, un avió, ja que estic tornant de Palma. I bé, però jo he estat super desesperant perquè quan he arribat a l'aeroport anava un poquet justa i he vist a la pantalla que me retrasaven el vol i he dit, bueno, superbé, perquè així puc dinar, perquè no he dinat. I bé, vaig a una altra pantalla i posa que no, que ja m'he de dirigir a la porta d'embarque. Entonces, pues bé, he anat cap allà, no he dinat i ara damunt estic sortint tard. O sigui que, bé, desesperant la vida de l'aeroport.
0: Perquè avui la cosa va de desfogar-se una mica, Jordi.
1: Així és, jo l'únic que he fet és deixar els oients al seu espai per queixar-se de lo que vulguin.
0: Home, tu també queixar-te un poquet, també. Que també
1: carta lliure, que se quedin a gust...
0: Ben fet.
1: Amb nosaltres.
0: I això és el teu espai.
1: Això és l'espai d'aquesta gent que vol desfogar-se. I per això seguirem amb cosetes que fan ràbia. I és anar a una habitació a qualque lloc i quan ets allà t'oblides completament de per què hi havies anat i què havies de fer. Això te fa sentir una persona terrorífica.
0: Inútil.
1: Te fa sentir inútil, eh? És un moment que te fa qüestionar-te moltes coses.
0: On sol passar això? Jo crec que la cuina, per exemple.
1: Exacte, la cuina... Clar, en el bany no se te sol oblidar el que has de fer.
0: Bé, això és vera.
1: La cuina es pot passar, l'habitació...
0: Sí, però jo que venia a cercar aigua o que...
1: Obrir l'armari
0: sí.
1: I dir, però què estic fent aquí? Qui som? Qui som, ja?
0: Ja on som, exactament.
1: On som? I ja xerrant d'habitacions, que això me passa molt també darrerament, que és caminar per casa i que se te quedi enganxada la camiseta amb els pomes a porta. Mm. No sé si a tu te passa.
0: Sí, que pareix que el cul t'està agafant, però en realitat no és tan important per aquella, per ningú d'aquella casa.
1: I tens un moment que t'assustes i tot, eh? Que sí. Dius, ostres, aquí què passa? Però és una cosa que, a més, si ho intentes a posta, caminar i dir, vinga, vaig enganxar-me, no te surt.
0: Això no m'he provat mai.
1: No te passarà. Jo tampoc. Tampoc és una cosa que
0: intentes. En què te bases?
1: No ho sé. Bé, jo crec que si ho intentes no te surt, no ho intentes.
0: No ho sé, ara en sortir d'aquí ho provarem.
1: Vinga, ara en les portes de...
0: Bé, realment ho podríem provar ara, si vols. Bé, no, és igual.
1: No sé si seria massa radiofònic.
0: No.
1: Però... Podríem descriure. Sí, coses d'aquestes.
0: Bé, coses que sí, que no ho sé.
1: Més coses.
0: Més coses, endavant, sí, que facin ràbia.
2: Bé, hi ha unes coses que fan ràbia des dia a dia, que és una cosa molt petita, que no és res, bàsicament. Però és que jo visc amb la meva parella i la meva parella sempre deixa els iogurts, quan acaba de menjar-se'ls, les deixa buits damunt la tauleta davant del sofà. I se queden allà durant tot el dia perquè no les racona. I és com, bueno, i les acabes raconant, però no passa res, només és agafar i deixar-ho dins, a la cuera dins la pica i el iogurt en el fems. Però sempre que menjant iogurts, sempre les deixa allà. O sea, pero sí es. Y la madre también fa un pato rabi.
0: És supergraciós i a la vegada fa un pot de ràbia. Jo crec que li fa més ràbia que gràcia.
1: Ai, la convivència.
0: La convivència. Quines coses hi ha, la convivència,
1: clar,
0: Jordi, que tu te facis?
1: La convivència té moltes petites coses que t'acaben cremant. Mm-hmm. Perquè tu has compartit pis,
0: sí.
1: Savi?
0: Nosaltres compartíem pis 5 persones, 5 bigalots.
1: És que hi ha moltes coses.
0: De 20 anys.
1: No sé, exemples de cosetes. Jo penso sempre en les miquetes de pa quan qualcú ha berenat i s'ha fet una torrada o qualsevol cosa i deixes les miquetes de pa i no les recueix damunt la taula.
0: Això, renou.
1: Això és terrorífic.
0: Això renou m'empipava molt.
1: Feia molt de renou?
0: Renou, sí.
1: Però era això...
0: Clar, era un pis d'estudiants, eren 5 persones...
1: Sí, jo també he viscut amb una persona que sempre està normalment en l'ordenador i en els auriculars. Mm. Que arriba un punt que ja, si estàs moltes hores, perds la noció de tot i te poses a cridar, no?
0: No, però és vera que la confiança fa oi, nosaltres en teníem molta de confiança.
1: És que anar-se'n a viure amb els amics.
0: Sí, però bé, justament avui en parlàvem d'això. Clar, si sou molt amic de tota la vida, no te n'hi vagis.
1: Ah, no, vale, pensava que xerraven els teus amics de lo
0: molt
1: que...
0: No, tu i jo en parlàvem.
1: Ah, sí, sí.
0: Avui
1: és
0: redacció.
1: Que... No lo sé.
0: Però bé, una altra cosa que fan, per exemple, molta ràbia és... clar, quan s'acaba el paper de vàter i no se canvia...
1: Sí, aquestes són les clàssiques. Sí. Deixar el bric de llet que diuen en queda suficient com per deixar-la a la gelera i queda un dit...
0: També.
1: Que dius, tira-la.
0: Obrir la porta fora a tocar...
1: Obrir la porta fora a tocar.
0: Sí, com piquen la porta.
1: Ah, clar.
0: Per exemple.
1: Això és terrorífic. Te poden pillar situacions compromeses, a més. Eh?
0: No sé, Jordi, què fas tu a la teva habitació, però...
1: moltes coses. Seguim amb petites cosetes, perquè avui tothom ha dit la seva.
3: Hola, bones tardes. Mirau, jo vaig en cadira de rodes. I una cosa que em fa molta ràbia és que quan vaig a una verbena o un concert que la gent està dreta o vaig a una manifestació... Pues no vaig res més que els culs de la gent. És així de trist. Estem allà baix i no veiem el món.

0: I és vera que, amb aquests testimonis dels oients, he après que cadascú pot tenir motius molt diferents per queixar-se. O sigui, aquí cadascú té una vida i hi ha moltíssimes coses, eh?
1: Mm-hmm. És que no, és que són inimaginables, no te'ls acabes els motius. Una cosa que, per exemple, tu te pot fer ràbia i jo me'n pot agradar.
0: Exacte, o tu que ets molt alt, hi haurà coses del teu dia a dia que diràs, això no...
1: Sí, per exemple,
0: no
1: els avions sense anar més enfora.
0: Els avions?
1: Clar, perquè difícil, les cames topen amb la seient de davant i és complicat, però bé.
0: Jo els avions també, perquè som, ara visc a Sant Jordi i també se senten, també. Se senten tot el dia, vull dir. Que cadascú,
1: per on anava, sí.
0: Però sí, cadascú té els seus motius i hi ha moltes coses diferents. Per exemple, depèn de la feina també, de quina feina facis, hi haurà unes coses que te molestin.
2: Hola, xiu-xiu, som la Sonsa Gener. No sé si vos en recordeu de jo, tocava sarpa. I a mi una de les coses que em fan molta, molta ràbia és quan se movia, se fa d'esperar. Però no 15 minuts o 20 minutets, no. Una hora esperant que arribi. I no a qualsevol lloc, en el sol. Perquè, clar, ells s'han de casar davant demà. Fora, ombra! No sigui cosa que la foto surti malament. I jo, pensa tu, una hora en el sol, tothom esperant que se movia. Quina ràbia. Hotel de sol i playa, turista no se vaya. No, 90.000
0: piscines i un golf a set salines. Ses noces.
1: Ses noces.
0: Ses noces són un tema.

0: Clar, per exemple, deia això, de la feina cadascú li en fa donar unes coses. Per exemple, a nosaltres mos fa ràbia passar-mos-ho tan bé, disfrutar tant de la feina.
1: Saps què me fa ràbia jo de la feina?
0: Vinga.
1: Per exemple, quan passa molt puntualment, però quan es programa, se penja. El programa amb que feim el programa, no el programa nostre de xiu-xiu, sinó el programa informàtic mitjançant el qual feim el programa.
0: És vera, clar.
1: És a dir, i sempre sents qualque la redacció, qualque vegada dic, cago en soia.
0: Sí, se sent, de
1: qualque vegades. Qualque pic, sí.
0: També fa ràbia fer tan bon programa, perquè dius, que no pot ser això.
1: Jordi, no pot dir
0: no
1: això.
0: Pot ser.
1: No pot dir això. Vinga. Ja ho has dit.
0: Ja està,
1: ja ho has dit.
0: Però bé.
1: Que digues,
0: què
1: mana.
0: Què t'assembla?
1: Que no,
0: haurem
1: mana.
0: Haurem de fer això cada cert temps. O sigui, en lloc de posar un tema, donar carta blanca.
1: Amo.
0: I aquí tothom que diguis la seva i ja està.
1: Jo és que m'agrada quan assumeixes aquest paper d'odiador.
0: És que és la meva fantasia.
1: És la teva fantasia.
0: Setmanal.
1: I aquí, xiu-xiu,
0: la compliu.
1: La fa realitat. Bueno, fregam el cap de setmana. I ara sí, ha arribat el moment de saber què fan aquest cap de setmana els amics de xiu-xiu.
2: Xiu-xiu.

0: I de sí, quan cada darrer dia de la nostra setmana telefonem a qualcú per saber què farà el cap de setmana i realment anem a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. Avui toca un artista xisca que presenta nou disc, Dolenties.
1: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No tens a dir una.
0: Totes caïmes a trampa. Xisca, com anem? Bon vespre.
2: Què diuen? Com estàs?
0: Què diuen? Molt bé, molt bé. I tu què tal?
2: Molt bé, molt, molt nerviosa i amb moltes ganes de xerrar amb tu, la veritat.
0: Sí? On te plegam ara mateix?
2: Ara mateix pues estic a casa, prenent un poc vida de carrer, veient els cotxes passar i intentant-me relaxar per lo que ve demà.
0: Exacte, d'això me'n xerraran també del teu cap de setmana, però el primer que volen saber aquí xiu-xiu és un xiu-xiu. A veure, així és que tu com arribes en el divendres? El teu cos com arriba en el divendres? Demana un pot de gresca, llit, silenci absolut?
2: És que sap què passa? Que el meu cos sempre me demana tralla, sempre me demana un pot d'energia i cremar i suar les coses que m'han passat durant la setmana.
0: A veure, aquesta setmana què t'ha passat? Perquè t'han passat moltes de coses.
2: Uf, aquesta setmana m'han passat coses molt bones, he de dir. La veritat que ha estat una setmana molt xula. Fa unes quantes setmanes vaig treure el disc, ha tingut una rebuda que jo no m'esperava, ha estat xulíssim, he conegut a penya increïble que bueno... com aquests missatges que han anat sortint de que m'havien escoltat i havien fet un poc de feedback i conversat de coses respecte als temes que havien escoltat. I a part he estat preparant directe nou de lo que ve ara.
0: Exactament, que aquí anem, però anem per parts, perquè per una banda has tret el disc Dolenties, ja dius que ha rebut feedback i que saben de primera mà que és bo, és així?
2: Sí.
0: Saben que és bo, sí, però sí, també... La novetat més absoluta és esta macla que heu publicat avui tu i Namulet, que és Imparadise. Sí. Te sembla bé si el sentim i en parlam?
2: Per favor, seria un plaer.
0: Endavant.

0: Sortit del forn, res, avui. És en un vídeo també a Instagram. Explica-m'ho, sí, aquest sí, paradise. Sí.
1: Avui mateix. Ha estat un procés xulíssim i jo m'ho feia moltes ganes que en Toni donés la passeta a convidar-me a fer un tema amb ell.
0: I parlau precisament d'això, de com veus vosaltres el món, aquest paradís que és Mallorca, amb aquesta doble cara que expressau en aquest imparadís amb Namulet, però després, per altra banda, també han dit que teniu dolenties, que de qualque manera aquest sí que seràs protagonista d'aquest cas.

0: de setmana. Quan poden sentir en directe Dolentir aquest cap de setmana? Mira, explica'm-ho.
1: Idò, mira, dia 23 de maig, és a dir, demà, dissabte, jo toc bastant tard, a de vell de 1:30, però hi ha Satèl·lit Fest, a Inca, en el quartier general Duque, i jo crec que la gent que ens estigui escoltant avui ja pot anar comprant l'entrada perquè serà un festival xulíssim. Hi ha artistes com Remei de Cala Fresca, Rudimentari, Maria Jaume, Saxeni, Ànimos Pàrrec, i sí, o sigui, crec que és un espai molt guai i és un festival que a mi sempre m'ha donat alegries per poder presentar les coses que fem noves i que sempre és un espai molt xulo per conèixer gent i per conèixer música nova.
0: D'aquest nou disc que tenim pràcticament totes les cançons, quina t'agradaria sentir, Mem?
1: De les que tinc?
0: De Dolentia, sí.
1: Ua, jo sé que trobo que més dolenta és Espada.
0: Espada.
1: Espada, 100%, sí.
0: I de Miguel Soler, per favor, sentim Fada.

0: Això és una festa, ara mateix. En Jordi s'ha pujat damunt sa taula de l'estudi sí, i s'ha sí. Pot ballar.
1: Sí, sí. No. Això és una festa, no sé demà. Sí, no sé si demà cerques un poc això, amb el públic.
2: La veritat és que sí, cerc passar-me molt bé i cerc que la gent també s'ho passi de locos i també com aquest moment de treure tota l'energia i totes les frustracions i que millor moment que fer-ho damunt l'escenari que la gent ho pugui disfrutar.
0: Clar, desbrevar-se, que diries la meva padrina. I molt desbrevar. Sí. Això és música perfecta per esbrevar-se el cap de setmana.
2: Exactament.
0: I quan crees totes aquestes peces, i com ho fas? Quin és el procés? On ho fas? Que teva? Com comences a mesclar sons?
2: Idò, mira, sí, tinc la sort de que mai poder muntar el meu estudi. Primer un Colomer i ara vaig tenir un procés de mudar-me i de fer-lo una mica més a el que me venia de gust. I és això, per jo anar a l'estudi, anar matant la finestra, matant les portes, me posa una llum molt fluixeta i veig que va passant, no? I vaig com generant un procés de creació des de zero i des del punt de tot el que m'està motivant en aquell moment i el que va sortint en els moments. Hi ha vegades que abandono coses i que hi ha temes que se queden pel camí, jo suposo que li passa a molta gent, però és com el meu procés i el meu moment de passar-m'ho bé i també dels moments que estic frustrada o que no m'entenc o no sé què me passa pel cap, posar-les una mica damunt la taula i ordenar-me també jo sa vida.
0: Què és el que li frustra a Xisca?
2: Uau, moltes coses, eh? No sé si ho poden dir a la ràdio, però el que me frustra bastant ara mateix és el patriarcat i els guiris que venen.
0: I quan, on vas quan necessites carregar piles?
2: A part d'anar al meu estudi, m'agrada molt ajuntar-me amb ses col·legues i fer un boure i jugar a billar.
0: Ah, sí?
2: És una cosa que li he trobat molt de gust i que també me dona desconnectar i a trobar-me jo mateixa a nivell col·lectiu i veure perspectives diferents quan hi ha un moment que no tenc una resposta que me pugui donar jo mateixa, almenys la sent que elles que me saben guiar una mica.
0: I doncs sí, ara hem sentit Fada, però podem posar més cançons. Quina t'agradaria que sonàs ara?
2: Uau, ara no ho sé, ara m'ho poses amb un compromís.
0: Cara, reina, locura, sex tape.
2: N'hi ha una que a mi m'agrada molt i que és la referència d'una cançó de Nanati Peluso, que és Sauvatge, que també la vaig fer des d'un punt de voler experimentar, fer cançons d'altra penya i donar-li una volta i crec que estic bastant satisfeta en com va quedar.
0: I de sentim Sauvatge d'ella.

0: Clar, així és que has de pensar una cosa, que nosaltres tenim dos tipus d'oients, els oients que mos senten en directe, és a dir, ja fregat les 10 del vespre, un divendres de vespre, i després també els oients de la radiodifusió, que mos sentiran dilluns es de matí mentre van a escola, van a ses feines. Quin és el millor moment per sentir aquest disc? Un divendres a nit, a vespre, o el dilluns de matí? Abans de començar la setmana.
1: Jo crec que no li faria feus, en cap moment. Crec que el vespre acompanya molt en l'energia, si se té ganes de fluir i de sortir una mica de la monotonia, però també un dilluns de matí per despertar-se no està malament.
0: Bueno, això també, sí, te despertes i ben molt. Però bueno, ara anirem així que xiu-xius de bon de veres, perquè ara sí que volen saber, mem, com serà el teu cap de setmana, què faràs demà de matí, què faràs diumenge. Bé, comença ara, però bé, explica-mos, detalls, xiu-xius, ho volen saber tot.
1: De lo que faré aquest cap de setmana? Pues mira, demà de matí aniré a fer les proves de so en el satèl·lit, m'aniré a casa una altra vegada, descansaré una mica perquè jo me conec i després, quan sóc una altra vegada en el festival, no puc aturar de fer coses i d'escoltar i de xerrar amb gent i de moure'm-me. És a dir, que està bé descansar una mica. I després el diumenge tinc la sort que me'n vaig a fer un dinar amb totes les col·legues per celebrar un aniversari d'una col·lega meva a una casa de camp. I crec que serà un procés preciós veure el canvi del vespre en el dia, del dissabte vespre en el diumenge de matí. O sigui que això és el que m'espera que cap de setmana, poca cosa més. Molta música i moltes col·legues.
0: Idò, què més vols?
1: Què més vull?
0: Exactament.
1: Quina sort.
2: Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
1: No m'ho puc queixar.
0: Totalment. I bueno, aquí el que sempre fem, així que és el test del cap de setmana. No sé si estàs preparada per això.
1: Uf, no ho sé, Me pares amb tensió, ara.
0: No, passi gent de pena, que és un massatge. Va, endavant amb el test.
2: En aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana. És a dir, el millor i el pitjor moment.
1: Vale. El meu millor moment jo crec que serà damunt l'escenari de Satèl·lit Fest, donant canya i presentant lenties a tota la gent que vengui. I el meu pitjor moment del cap de setmana jo crec que serà quan s'acabi. Quan ja s'hagi acabat la festa i torni a tenir el punt que arribes dilluns i una setmana nova, crec que aquest moment serà un poc bajona.
0: Fas compte en aquest directe, has preparat un dels estel·lars moments del teu directe, que és que te tires en el públic? Ho faràs?
1: Aquesta vegada crec que això no passarà, més per seguretat, però sí que tinc una sorpresa que me fa moltíssimes ganes que passi i que implica altra gent que sí, que no puc dir, perquè si ho dic ja no serà una sorpresa, però me fa moltes ganes que passi i crec que ells estan bé.
0: Molt bé, i no ho direm perquè mantenen la màgia, però bona.
2: Vinga, seguim. Exacte. Quina serà la fotografia del cap de setmana?
1: Uà, la fotografia del cap de setmana... A lo millor sóc jo en el dit que se me cau la bava de que ja estic destrossada de tota l'energia que he gastat. Crec que sí que serà la imatge aquesta.
2: I amb quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: L'emoticona... Fuà... N'hi ha un que m'agrada molt. No diré què és. Segurament serà el diable. No? Aquest diable lila que té una cara així de dolentia. Pues
2: aquest serà. Sí, no? Està bastant ben triat en aquest cas.
1: Sí, no?
2: T'han de donar senyora bona. Quantes hores calcules que dormiràs el cap de setmana?
1: Si m'apures, jo crec que entre dos dies... 10 horetes.
0: Dos dies, 10 hores, bo, no?
1: 10 horetes, pot ser.
0: 5 hores, és a dir, tenint en compte el trull que tindràs, no va malament.
1: Exacte.
0: No va
1: malament. Vull dir, no ho faig cada cap de setmana, però sí, aquest té pinta que poquetes hores seran.
0: Home, així és que presentes el teu disc, que t'ha duit tanta feina, aquest dolenties, jo crec que se mereix un cap de setmana com a mínim especial per a tu.
1: Sí, 100%, és el moment de disfrutar-lo.
0: Exactament, i ara sí, un missatge per a tota aquella gent que mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:50 des de matí, aproximadament.
1: veure...
0: Per la gent que comença la setmana.
1: Sí, sí, sí, m'hi poso sí. En el paper. Què diuen? Bon dia, com estàs? No vull donar canya en tota la setmana. Que queden 6 dies perquè torni a començar. Espero que la disfruteu i intenteu ser positius. I si no, també està bé.
0: Escolta, intenteu ser positius. I si no ho sou, escolta, paciència, que també funciona. O no?
1: Sí, això de ser goodbye tot el dia, pues, escolta, si hi ha un moment que s'ha d'estar enfadada, pues sí, està, i ja està.
0: I tens raó, però si és un cap de setmana, no serà aquest, perquè aquest poden dir, si és que aquest és el teu cap de setmana. Escolta, l'enhorabona per la feina feta, moltes gràcies per atendre'ns. I res, que gaudesquis moltíssim de tot el que te ve demà, els concerts, la presentació d'Olenties, aquest nou temacle que heu tret amb Amulet, In Paradise, res, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé i passeu molt bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies. Que vagi bé, Xisca. Gràcies per atendre'ns.
1: Una abraçada.
0: Molt bé, Jordi. Amem. I tu, estimat meu, què faràs aquest cap de setmana?
2: Aquest cap de setmana me quedaré a casa mirant una pel·lícula, tranquil·lament. No,
0: això m'estranyar, perquè serà gros. Vull dir, és gros.
2: Ja, has fet cara, perquè tu ho saps, me'n vaig a Andorra.
0: Jo pensava que no volies compartir amb els oients.
2: No, és broma, me'n vaig a Andorra.
0: Clar, però
2: això... Me'n vaig a Andorra, m'han convidat.
0: Te'n vas a Andorra, però on t'han convidat? Necessitem més xiu-xius, Jordi.
2: Vinc, idò, hi ha un festival de cine a Andorra.
0: Ara anem.
2: Exacte. Perquè va saure més del vespre, me'n vaig a Andorra. No, m'han convidat a un festival de cine, un amic meu, que l'han seleccionat. L'ha fet ell tot sol, ha fet un petit curtmetratge, i com no tenia acompanyat, m'ha dit, ei, vol venir? I hem dit, vinga.
0: Home, ets un bon amic, li dones suport.
2: Exacte, perquè altra cosa no li ha donat. Que jo dic, no, perquè dic, jo aniré allà acreditat en aquest festival, i la gent me dirà, on has participat, quin curtmetratge, quina pel·lícula, jo diré, bueno.
0: Bé, m'estic donant suport emocional al meu amic,
2: sí,
0: que presenta això.
2: Exacte.
0: Però a quina hora que has d'aixecar demà? Que això no ho dur gaire bé, tu.
2: Jo m'hauré aixecat a les 5.
0: Uf.
2: Sí, no, això no.
0: I no dormiràs.
2: Més val no dormir. Ja està.
0: No, Jordi, si qualque cosa de dormir.
2: On t'han despert, les 5, i ja partirem. I tu, què?
0: No, jo bé sí, però a bonda, com cada cap de setmana, ja ho saps.
2: No mos donaràs cap xiu-xiu.
0: No, men, demà tenc un dinar.
2: Ah,
0: ja està, aniré a jugar a tenis de matí, després tenc un dinar, poca cosa. És dir, poca cosa.
2: Ja
0: diu, molt gent que no sé què faré.
2: Tant de setmana com qualsevol altre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No tothom se'n va a Andorra, clar.
0: Home, és que no tothom se'n va a Andorra, i esperes, Jordi, que te'n vagis, però tornis. I
2: clar,
0: que la teva residència fiscal, com sí, sí. En Shakira, puguis demostrar que efectivament és aquí, no pas allà. És dir, però bé, hi ha molta gent que se'n va a Andorra i no torna.
2: Me diran res, però... 24 hores.
0: No ho sé. Home,
2: pensa
0: la parada que factures, pot ser sí. No ho sé, Jordi Suárez, hem arribat així en el número, xiu-xiu número 392. Moltes gràcies.
2: A tu.
0: I moltes gràcies també a Miguel Solenes, control tècnic. A nosaltres, dilluns, si mos cercau a la mateixa hora aquí, a Ivetat Ràdio, com sempre, mos hi trobareu. Adeu. Que estigueu bé.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Podeu escriure també. Ai, ai, ai.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Més de la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys fuma vàper. Una xifra de la darrera enquesta Estudis sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya que vos avançam avui, el dia que comença la Setmana Sense Fum. Es dispara, per tant, el vapeig entre els menors en pas pel buit legal en la banda i la regulació d'aquest producte. Segons la metgessa Cecília Mató, aquesta tendència a l'alça del vapeig contrasta amb la reducció del consum de tabac convencional entre els joves.
2: De tabaco convencional, aproximadamente un 15% lo ha consumido en el último mes, y de cigarrillos electrónicos, aproximadamente la mitad lo ha probado alguna vez en su vida.
0: Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapeig en locals d'oci, en terrasses de bars i restaurants i en exteriors d'hospitals i instituts. Tot d'un en parlam en aquest dilluns, dia 25 de maig. Jornada en què a Palma se celebra el debat d'estat de la ciutat.
3: Serà a partir de les 9 del matí. El batlle de ciutat, Jaime Martínez, obrirà la sessió amb una intervenció inicial en què farà balanç dels 3 anys de legislatura. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
0: Això l'endemà que l'Ajuntament de Palma ha condemnat les pintades antifeixistes al monument de Sa Feixina.
3: En un comunicat curt ha assegurat que és inacceptable i que treballaran perquè el monòlit torni a tenir el seu aspecte original el més aviat possible. Ahir a Palma hi va haver dues manifestacions, una del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que va ajuntar 15 persones, i l'altra convocada per la Coordinadora Antifeixista de Mallorca amb 200 persones.
0: I del cas Plus Ultra, pendents que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregui el sumari, poden conèixer així més detalls sobre la implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en la trama.
3: El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Mentrestant, el terratrèmol polític que ha desfermat la imputació de Zapatero continua son Aitor Esteban, del PNB, i el socialista Patxi López.
4: Diria que seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
5: Aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
0: I avui a les Illes també comença un macrojudici de narcotràfic contra el clan del Benabat amb 19 processats.
3: La Fiscalia demana per a ells prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes. Segons l'acusació, la banda va operar durant anys a Mallorca dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució de cocaïna, heroïna i altres drogues.
0: I els rentacar impulsen l'increment de les compres de nous cotxes a les Balears en els 4 primers mesos d'enguany. Les matriculacions de vehicles acumulen un creixement del 21%.
3: Això sí, ho comparam amb el 2025, la patronal de concessionaris Faconauto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
0: I en els esports, el descens del Reial Mallorca a segona divisió suposarà una reconstrucció del club a molts d'àmbits. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista una vegada consumat el descens del Mallorca a la categoria de plata després de 5 temporades consecutives a primera. L'estiu serà intens als despatxos del club. La primera incògnita així continuarà Martín de Michelis dirigint la banqueta mallorquinista i saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió. També en futbol, a la final per l'ascens a primera federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén en el partit d'anada. Els blanquiblaus hauran de remuntar a casa el pròxim diumenge i el Poblense també diumenge està obligat a guanyar després del 0-0 contra l'Àguilas a Múrcia. I en bàsquet, l'Èstia Menorca diu adeu al somni d'ascendir a l'ACB aquesta temporada després d'haver perdut el tercer partit de la sèrie per 76-87 contra l'Eima Corunya.
0: I tancam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia, com començar la setmana.
7: Bon dia, doncs començant la setmana amb la mateixa calma que han tingut aquests dies anteriors. Quant al cel, molt de sol a tot el territori. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix, principalment de gregal, també de tramuntana, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. I d'altra banda, quant a la temperatura, tampoc esperen tenir gaires canvis respecte d'ahir. Ens tornarem a situar amb una màxima d'entre 26 i 30 graus aproximadament, i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a superar aquesta xifra. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Sa Pobla, 18 a Cala Rajada i de 9 a Palma. A Menorca 16 graus a Ciutadella i de 8 a Sant Lluís. I a les Pitiuses 17 graus a Santa Eulària i 20 a la Savina.
0: Són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Escanelles, Caterina Beny i Neus Pericàs. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Cinc de cada 10 adolescents d'entre 14 i 18 anys fuma vàper, una dada que vos avançam avui el mateix dia que comença la setmana sense fum. Es dispara el consum de cigarretes electròniques entre els menors en pas pel buit legal en la venda i en la regulació. Malgrat que contenen nicotina i substàncies tòxiques que causen addicció i lesions pulmonars greus, la gran dispersió dels punts de venda a bazars xinesos, a benzineres, fins i tot a perfumeries, dificulta el control de l'edat. Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapeig en locals d'oci i en terrasses de bars i de restaurants i en exteriors d'hospitals i d'instituts.
3: Tot davant la preocupació per l'inici precoç del vapeig entre els adolescents. Més del 18% comencen a fumar als 12 anys. Això segons el darrer informe Estudes que es presenta avui. La metgessa Cecília Amato, vocal de la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme, confirma l'augment de les consultes de les famílies als centres de salut i avisa que els vapers són perillosos per a la salut física i emocional dels menors, sobretot perquè el seu cervell està en desenvolupament.
8: Comportamientos adictivos a otras sustancias. Entonces, a veces lo que hacen es empezar a consumir otro tipo de sustancias y de hecho se ha demostrado en algunos cigarrillos electrónicos que consumen también cannabis o alcohol. Entonces eso sería la entrada a otra puerta de otro tipo de tóxicos.
3: La majoria dels vapejadors contenen nicotina, que és la droga més addictiva, per això s'estén el consum. Una altra de les causes que empenyen a fumar cigarretes electròniques és la venda sense control i la facilitat per aconseguir-les. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, és el portaveu de nofumadores.org.
9: Hi ha aquest buit legal perquè, com tot, igual que les noves tecnologies ara ens estem donant compte de que creen addiccions i ja s'han de prendre mesures, però sempre arriben tard. No estan regulats perquè no tributen a Hacienda, no hi ha impostos indirectes, i això és la raó per la qual se poden trobar a qualsevol indret. Qualsevol jove ho té fàcil.
3: El govern espanyol fa feina en una actualització més àmplia del marc regulador del tabac i dels productes relacionats en un moment d'enduriment de la normativa i de debat social sobre espais de consum, comercialització i el seu encaix dins el marc legal, mentre entre els joves encara hi ha falsos mites com que el vapeig no provoca addicció o que és innocu. Els instituts extremen la vigilància amb policies tutor i convoquen xerrades informatives amb famílies.
8: Las familias están muy preocupadas, sobre todo porque se han dado mensajes bastante confusos sobre qué son esto mismo, productos que no alteran, que no producen enfermedades, que no tienen enfermedad, o sea, que no producen nada, que no dan adicción al no tener nicotina. Las familias sí que están preocupadas y también están preocupadas porque se comienza a fumar muy jóvenes. De hecho, se ha demostrado que sobre los 12-13 años es el inicio del consumo en los adolescentes.
3: Per limitar-ne l'accés, demanen que la nova llei antitabac ja acumula anys de retard, però hi vagi els vapers al mateix nivell que el tabac convencional.
9: No només quedi en els productes de tabac que tributen a Hacienda, sinó que també tributi el vaper, que se posin preus cars, que els joves no tinguin accés en el món del tabac de manera tan fàcil, que ja hi ha països europeus que a vegades venen aquí i se compren cartons perquè els és molt més barat.
3: I enguany, per donar visibilitat al que hi ha darrere dels vapers, la Conselleria de Salut ha editat material audiovisual que mostra les tàctiques enganyoses que utilitza la indústria del tabac, evidenciant realitats tal com que són la porta d'entrada al tabac tradicional i que són nocius.
0: I de la política, avui estan pendents d'un debat. El Saló de Plans de l'Ajuntament de Palma acollirà a partir de les 9 del matí el debat de l'estat de la ciutat.
3: El batlle de Palma, Jaime Martínez, obrirà la sessió amb una intervenció inicial en què farà balanç dels 3 anys de legislatura. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
0: Això l'endemà que l'Ajuntament de Palma hagi condemnat amb màxima fermesa les pintades vandàliques que han aparegut al monument de Safagina, on s'hi pot llegir racisme mai més, feixisme ni ara ni mai. En un comunicat curt ha assegurat que és inacceptable, que no tenen justificació i que faran feina perquè el monòlit torni a tenir el seu aspecte original el més aviat possible. Així mateix s'han oferit els cossos de seguretat per aportar informació per tal de depurar responsabilitats. Tot el mateix dia en què Ciutat ha acollit dues manifestacions ideològicament oposades.
3: Una ha estat la del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que va ajuntar 15 persones davant el monòlit de Safagina per retre homenatge al creuer Baleares. Recordem que el febrer de 1937 aquest va ser protagonista de la massacre de la carretera Màlaga-Almeria, la coneguda com a desbandar, on varen morir fins a 5.000 civils. La gran majoria dels participants en aquest homenatge eren homes tapats en passamuntanyes.
10: Gloria a los héroes del crucero Baleares. Honor a su valor y entrega. Arriba España, arriba Europa y viva Núcleo Nacional.
3: Com a resposta, al voltant de 200 persones s'han concentrat també diumenge matí davant del Consolat de Mà. La manifestació en aquest cas està convocada per la Coordinadora Antifeixista de Mallorca i s'hi varen poder sentir càntics com "Fora feixistes dels nostres barris" o "Contra el feixisme, acció directa". La seva portaveu és Laura Atero.
11: Tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tiene ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
3: Entre els manifestants, consens sobre la necessitat d'acudir a la convocatòria.
12: No podem permetre que grupuscles nazis com Núcleo Nacional tinguin capacitat i espai per dir les seves idees, i hem d'intentar demostrar que tenim més força que ell i que la classe treballadora se pot organitzar davant l'ordre reaccionari.
13: Estic indignada perquè donen permís a un grup neonazi a fer apologia del franquisme a un monument franquista i no es posen en perill en altra gent d'aquí. Això és una provocació.
3: Amb tot, no se va produir cap incident entre les dues concentracions.
0: I de la crònica judicial i política, avui també es notícia encara el cas Plus Ultra. Estan pendent que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregui el sumari i poder conèixer així més detalls sobre la presumpta implicació de l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en la trama. El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Els investigadors, a més, conclouen que el socialista i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiaris d'aquest entramat que es repartia funcions i tasques amb l'objectiu d'exercir influències de caràcter il·lícit.
3: Les influències serien exercides en favor de clients que abonarien els serveis a través de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, presumpte testaferro de Zapatero, a través del qual es canalitzarien els doblers aconseguits cap a l'expresident i el seu entorn familiar més proper. Els informes de l'UDEF permeten fer un organigrama de la jerarquia de la trama i dibuixen tres nivells de manera que situen el socialista canari Manuel Aarón Fajardo i Julio Martínez per davall de Zapatero. El primer seria el contacte de confiança a Venezuela, mentre que l'amic de l'expresident figura com a presumpte testaferro. Els informes constaten que els ingressos presumptament irregulars de l'entramat empresarial coincideixen amb l'inici de les actuacions de la xarxa encapçalada per Zapatero a favor de l'aerolínia. En la jerarquia d'aquesta estructura encara hi hauria un tercer nivell on se situaria la secretària de l'expresident Maria Gertrudis Alcázar.
0: El terratrèmol polític que ha desfermat la imputació de Zapatero continua. Mentrestant, el president del PNB, Aitor Esteban, avisa que el Partit Socialista que ha de donar explicacions sobre els escàndols judicials que envolten el govern espanyol.
14: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: I el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assegurat que tot el govern espanyol està sota sospita.
15: Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez. Y esa es la parte de la película que nos falta por conocer. ¿En quién influyó concretamente Zapatero con su presunto tráfico de influencias?
0: A tot això, el portaveu del Partit Socialista al Congrés, Patxi López, reclama la presumpció d'innocència.
5: La propia experiencia vital, yo he compartido muchas cosas con José Luis Rodríguez Zapatero, no nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero, por lo tanto, pruebas...
0: I encara de l'àmbit judicial, els presumptes líders del clan dels Benabat s'asseuran avui al banc dels acusats en un macrojudici per narcotràfic que reunirà aquí a les Illes un total de 19 processats. La Fiscalia demana prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes per a una organització que, segons l'acusació, va parar durant anys a Mallorca dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució de cocaïna, d'heroïna i d'altres drogues. El judici se celebrarà durant tota aquesta setmana a l'Audiència Provincial de les Illes Balears.
3: Els principals acusats són els germans Marcos i José Manuel Benabat, per als quals es reclamen de 9 anys i mig i 14 anys i mig de presó, respectivament. La Fiscalia els atribueix delictes contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Alguns dels acusats també s'enfronten a càrrecs per amenaça, lesions i detenció il·legal. La investigació recull nombroses operacions policials desenvolupades durant més d'una dècada. Entre els episodis més greus destaca el presumpte segrest d'un home a Sencelles relacionat amb una plantació de més d'11 plantes de marihuana en diversos escorcolls. La policia també va intervenir grans quantitats de droga, vehicles de luxe i fins a 29 cavalls de pura sang.
0: Són ara les 7 i 16 minuts.
16: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: En els 4 primers mesos d'enguany d'aquest 2026, les matriculacions de vehicles acumulen a les Balears un creixement del 21% en comparació amb el mateix període de l'any passat, del 2025. És una pujada que ha estat especialment significativa al mes d'abril, amb un increment de gairebé el 66%. La patronal de concessionaris Faconauto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
17: Les empreses de lloguer de cotxes impulsen un 50% de la demanda, ja que han dut a terme una renovació profunda de la seva flota de vehicles. Tot i que entre els particulars les vendes de cotxes elèctrics arriben al 20%, aquesta és una realitat que encara no ha arribat al rentacar. Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto.
18: Quizá lo más destacado es que el rentacar pues sigue apostando por un vehículo de combustión o por una hibridación. Cuesta más matricular para un rentacar el vehículo electrificado, y eso corresponde sobre todo en el caso de Baleares a los particulares.
17: Precisament l'agrupació empresarial de lloguer de vehicles de Balears, la EVAP, destaca les dificultats a les quals s'han d'enfrontar per poder fer la transició al cotxe elèctric. Ramon Reus n'és el seu president.
19: El que no pot tenir són els cotxes elèctrics per norma, no? Ja ens va bastar fa 4 anys que ens van obligar a tenir cotxes elèctrics, tothom va comprar cotxes elèctrics i al final no hi havia infraestructura per poder enxufar aquests cotxes. Això, en primera, és una ruïna per rentacars, i és una altra també per una mala imatge que donem als clients que diuen un cotxe elèctric i després te tornen el cotxe el dia següent perquè no pot enxufar allò, no?
0: I parlem del sector dels cotxes de lloguer, just a l'inici d'una temporada turística que Formentera ha començat amb les reserves completes en temps rècord. Això, en els establiments de l'illa que tenen els preus més baixos, per exemple, en el mític Hostal Pepe, només tenen lliures ja algunes habitacions per a dies puntuals. Regina Amaians.
20: Preus de 70 euros durant el mes de maig i fins a 200 euros per nit durant l'agost és el que costa una habitació doble a l'Hostal Pepe. A les plataformes de viatges d'internet es posiciona com un dels més barats. Francisco Javier Chacón n'és el director.
21: Tu pensa que som un hostal, ja no queden tants hostals aquí a Formentera. Això també es veu influenciar molt en el preu. i potser podríem dir de hotels d'una estrella o el més simil possible, pot haver una diferència en agost, potser de, no sé, dintre, potser 50 euros per nit.
20: I això fa que molts clients decideixin repetir any rere any.
21: Per lo general tenim tota la majoria de la clientela li agrada repetir. Tenim una quantitat increïble de repetidors any tras any, Ja avisam quan obrim el període de reserves i ja el primer dia que obrim el període, el segon dia, ja m'ho estan escrivint.
20: De fet, des del mes de març tenen més d'un 70% de les places reservades per la temporada.
21: Aquest any, la veritat que nosaltres m'ho hem sorprès perquè tenim una ocupació molt més elevada que qualsevol altre any. Ja el que aquests són huecos puntuals, a lo millor d'una nit, dos nits, que és més difícil completar.
20: Asseguren que ha estat un any rècord de reserves en què a principis d'any les 50 habitacions que tenen van quedar ocupades per als caps de setmana de tota la temporada.
0: I precisament amb l'arribada dels turistes arriben també les bandes organitzades de carteristes que actuen arreu del territori. Els punts, però, que comporten més risc són aquells on hi ha més concentració de persones i també vehicles estacionats. Així, destaquen, per exemple, els mercats setmanals d'Andratx, d'Alcúdia i Pollença, o el centre de Vall de Mossa, però també els miradors que hi ha al llarg de tota la carretera de la Serra de Tramuntana.
17: Robatoris amb força o violència són allò més habitual. No només entren els cotxes i espanyen les finestres a zones de gran concentració de turistes, també aprofiten el descuit de qui no pensa tancar el cotxe per fer-se una fotografia. Aparcaments i zones de miradors són punts habituals. La confusió, la relaxació del turista també i el fet que no s'imaginen que hi ha lladres a la Guait afavoreix aquests robatoris. Així ho explica Martí Marc, balda de Pollença.
2: Places, o diumenges, que a Pollença hi ha mercat, hi ha carrers comercial, les places, o Calvari, en un moll també el dimecres que hi ha mercat, inclús hi ha policies de paisà.
17: Solen ser grups organitzats, dèiem, que fins i tot lloguen cotxes per dies per poder confondre i fugir a les vigilàncies de policies i amagar-hi els articles que roben. Pedro Xuclà és el portaveu de la Policia Nacional a Balears.
4: Tracten de llogar cotxes per tractar de despistar-nos i que no els puguem encalçar. Són grups de 3-4 persones i a partir d'aquí el que fan és seleccionar una víctima, seguir-la. Si veuen que el robatori pot ser fàcil, és un furt, no hi ha violència, però si es complica és quan en el cas es tracta d'un robatori de violència i la persona pot sortir ferida.
17: Els pobles treballen en dispositius especials de seguretat, sobretot durant l'estiu, per tenir cura i prudència. És fonamental per no ser víctimes d'aquest tipus de lladres. Un exemple és Escorca, i ho explica el seu bal d'Antoni Salivelles.
22: Solen posar qualque vigilant a un lloc a sota per veure si veuen venir qualque cotxe oficial. I això és habitual, i ho sabem tots. Tots els que estem per aquí ho sabem. Per tant, la manera de plegar-los és anar amb cotxes de camuflatge.
17: A Palma, la Policia Nacional i la local tenen clares les zones allà on actuen, com el Castell de Bellver, el Born, la Catedral, també Santa Catalina o qualsevol aturada d'autocar. Aprofiten especialment les aglomeracions de persones al Port de Palma i també l'arribada de creueristes.
0: I encara a Palma arriba a Santa Catalina les obres per preparar l'asfaltat del tram entre l'Avinguda d'Argentina i la plaça del Pont que enllaça Marquès de la Sénia i permet desviar-se cap al Passeig Marítim i cap a Sant Duret. Això és Comte de Barcelona, plaça de Progrés i Espartero.
17: No es tallarà el trànsit, però on s'estigui treballant, el carril quedarà impracticable i pot haver-hi alguns embossos. Diumenge que ve, dia 31, començarà l'asfaltat i sí, es tallarà aleshores el trànsit. La primera nit, de les 6 del capvespre a les 6 del dematí i a partir de llavors i fins al divendres 4, a partir de les 9 del vespre. Les obres les executarà l'empresa mallorquina Aglomerats Mallorca per prop de 250.000 euros.
0: I continuem ara amb habitatge. El mercat immobiliari comença a mostrar senyals de cansament. La xifra de compra-venda d'habitatges a les Illes ha caigut per tercer mes consecutiu. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, entre els mesos de gener i del març del 2026 es varen completar 3.600 transaccions. Això és gairebé un 7% manco que el mateix període del 2025. A més, també cau el nombre de compra-vendes efectuades a les Illes per part d'estrangers. Ho fa fins a mínims del darrer any i mig.
17: Per tot plegat, alguns experts apunten que es podria estar arribant a un estancament del preu dels habitatges i fins i tot d'altres posen a damunt la taula la possibilitat que ens trobem davant un punt d'inflexió que suposi una baixada de preus, ho explica Francisco Iñarreta, portaveu del portal Idealista.
6: podría de alguna manera deducirse como el comienzo de un cambio de ciclo o por lo menos una estabilización del apetito comprador. Podrían también adelantar una estabilización de los precios a medio plazo. Tendremos que seguir pendiente durante los próximos ejercicios para confirmar si se trata simplemente de un pequeño impasse motivado por la inestabilidad geopolítica mundial y la crisis energética o si bien se trata de un proceso más persistente que pueda conllevar caídas de precio en el largo plazo.
17: D'altra banda, l'economista de l'UIB, Javier Franconetti, en té una opinió diferent. Assegura que en un context de manco oferta i manco demanda, els preus poden continuar augmentant.
7: ¿La oferta es suficiente o esta demanda que deja de ser demanda permitirá que se iguale demanda y oferta? Y yo creo que la respuesta es que no. Hay una oferta muy insuficiente para la actual demanda y mientras la oferta sea inferior a la demanda, observaremos incluso hasta que los precios sigan subiendo. Ahora, seguramente esos crecimientos de los precios irán cada vez siendo más suaves, no tan importantes como hasta ahora.
17: A davant la dinàmica especulativa i el fet que l'habitatge sigui un valor refugi pel catedràtic Guillem López Casas Noves, s'hauria d'apostar més per polítiques públiques d'habitatge.
8: Aquest boom dels valors immobiliaris no ve acompanyat per una actuació pública que faci que els estralls que aquest boom immobiliari ha creat no es distribueixin tan inequitativament, sobretot per als autòctons que tenen tanta dificultat en trobar un habitatge digne.
0: Aquest és un tema d'especial rellevància a les Balears, però també a tot l'estat espanyol. De fet, aquest diumenge hi ha hagut mobilitzacions a diferents punts d'Espanya pel dret a l'habitatge convocades pels sindicats de llogaters i organitzacions sindicals. Tots ells denuncien que l'habitatge s'ha convertit en un problema social perquè afecta gairebé totes les famílies i té moltes conseqüències, com ara la baixa natalitat o les dificultats d'emancipació. La més multitudinària de manifestació ha recorregut al centre de Madrid.
17: També denuncien que les zones més tensionades als alts preus del lloguer es converteixen en un problema econòmic, ja que dificulta que els treballadors hi puguin viure. Són Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres.
23: No va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
24: Hay que construir vivienda, pero a precio asequible, con iniciativa social, con precios sociales y precios tasados. Hay que limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que eliminar, en algunos casos, y limitar y regular en otros, el uso de la vivienda como una actividad turística.
0: Són gairebé les 7:27, moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa a les Illes. Les portades venen marcades avui per la política i la memòria.
17: És així perquè tothom es fa ressò de la manifestació ultra, l'hem explicada ja en aquest espai informatiu, també de les protestes que hi va haver contra la mateixa. És, per exemple, la portada d'última hora, en aquest cas mostren la fotografia de la font de sa feixina, tenyida de vermell, policies observant què és el que està succeint, i diu protesta contra la reunió ultra. Per altra banda, el titular assegura que més de 15.000 migrants sense papers han demanat regularitzar-se a les Illes Balears. Sembla una continuació d'aquest titular, el que diu el Diari de Mallorca, també en lletres, que diu que el sector turístic alleugereix la manca de personal precisament gràcies a la pujada de sous. Fotografia en aquest cas per les 200 persones que protestaren contra els neonazis, diu textualment, titula Veus contra la memòria, parlàvem contra la desmemòria, en aquest cas, també explica que a la trobada ultra hi varen anar només 15 persones encaputxades. Precisament ara Balears el que diu és que hi havia més periodistes que manifestants, fa aquest joc de paraules, i destaca també les pintades antifeixistes que es van produir en el monòlit i també pintades de cops de vermell. Parlant de conflictes, Mallorca Diario diu que dos menors varen pegar una pallissa a un home a Palma, o que Baleares precisa que ho feren en l'objectiu de Robert Lee i que aquest home va acabar a l'hospital. També diu que tenien 13 i 14 anys. Això pel que fa als digitals. De les Pitiuses, en paper, el periòdico reprodueix el titular d'última hora, aquest dels 15.000 migrants, passa sovint darrerament, això que els dos diaris treuen el mateix titular, perquè normalment són titulars que interessen a totes les illes. Diario d'Ibiza, per la seva banda, mira més en local i destaca una dada preocupant pel que fa a l'habitatge, i és que només 5 persones propietàries, tenen més de 100 cases només a Eivissa, a Vila. Això mentre el govern hi segueix amb habitatge al Menorca, Diu que eximeix de les inspeccions dels edificis o els edificis de manco de 50 anys.
0: I pel que fa als diaris estatals, avui es debaten entre la política internacional de Donald Trump i la política interna espanyola.
17: Cada decisió del nord-americà influeix, evidentment, a tot el món, i més quan alguns socis del govern, pel que fa a la política interna, es plantegen posar a prova la fortalesa del govern de Sánchez. En tot cas, el país diu que el president nord-americà Donald Trump avança en la negociació per reobrir l'estret d'Hormuz mentre posa fotografia de Rússia bombardejant Kiev de nou. El Mundo, per la seva banda, prefereix dir que Zapatero va fitxar el cap econòmic de Moncloa per captar clients a una meitat de la portada. A l'altra meitat de la portada, el PNB diu que explorarà la debilitat de l'inquilí de la casa de Moncloa, precisament. També ho treu l'ABC en fotografies. Abaix destaca que Estats Units prepara una segona causa contra Maduro i en gros que el CEPI va destruir documents de Plus Ultra a l'inici de la investigació. La Vanguardia ho deixa més en l'aire, diu que Zapatero s'enfronta a noves revelacions al sumari de Plus Ultra, foto grossa per Kiev destruït, i abaix diu que Trump alenteix l'acord amb Iran, que és just el contrari del que diu el país.

0: I són ara les 7:30, repassant els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Més de la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys fuma vàper. Una xifra de la darrera enquesta Estudis sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya que vos avançam avui, el dia que comença la setmana sense fum.
1: Es dispara, per tant, el vapeig entre els menors en pes pel buit legal en la venda i la regulació d'aquest producte. Segons la metgessa Cecília Amato, aquesta tendència a l'alça contrasta amb la reducció del consum de tabac convencional entre els joves.
2: De tabaco convencional, aproximadamente un 15% lo ha consumido en el último mes, y de cigarrillos electrónicos, aproximadamente la mitad lo ha probado alguna vez en su vida.
1: Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapeig en locals d'oci, en terrasses de bars i restaurants i en exteriors d'hospitals i instituts.
0: I avui a Palma se celebra el debat de l'estat de la ciutat.
1: Serà a partir de les 9 del matí. El batlle de Palma, Jaime Martínez, obrirà la sessió amb una intervenció inicial en què farà balanç dels 3 anys de legislatura. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
0: L'endemà que, precisament, l'Ajuntament de Palma ha condemnat les pintades antifeixistes al monument de Sa Feixina.
1: En un comunicat curt ha assegurat que és inacceptable i que treballaran perquè el monòlit torni a tenir el seu aspecte original el més aviat possible. Ahir a Palma hi va haver dues manifestacions, una del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que va ajuntar 15 persones, i l'altra convocada per la coordinadora antifeixista de Mallorca amb 200 persones.
0: I del cas Plus Ultra pendents que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregui el sumari, pot conèixer així més detalls sobre la presumpta implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en la trama.
1: El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Mentrestant, el terratrèmol polític que ha desfermat la imputació de Zapatero continua. Són Aitor Esteban, del PNB, i el socialista Pachi López.
3: Diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
4: Aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero, por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
0: I avui també comença un macrojudici de narcotràfic contra el clan dels Benabat amb 19 processats.
1: La Fiscalia demana per ells prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes. Segons l'acusació, la banda va operar durant anys a Mallorca dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució de cocaïna, heroïna i altres drogues. El judici se celebrarà durant tota la setmana a l'Audiència Provincial de les Balears.
0: I els Rentacar impulsen l'augment de les compres de nous cotxes a les illes en els 4 primers mesos d'enguany. Les matriculacions de vehicles acumulen un creixement del 21%.
1: Això, si ho comparem amb el 2025, la patronal de concessionaris Faconauto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
0: I pel que fa al temps, Pedro Roger, bon dia. Com començam aquest dilluns?
5: Bon dia, donem començament a la setmana amb unes condicions molt tranquil·les, al igual que aquests dies anteriors. El cel tindrà molt de sol a totes les illes, el vent bufarà molt fluix, principalment de gregal, i això permetrà que tinguem també la mà com una bassa d'oli, i tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 26 i els 30 graus, i fins i tot de forma molt puntual es podria acabar superant aquesta xifra. Ara mateix tenim a Menorca 18 graus a Cala en Blanes i 20 a Mahó. A les Pitiuses, 18 graus a Sant Josep i 22 a Sant Francesc. I a Mallorca, 17 graus a Calvià, 18 a Artà i 20 a Llucmajor.
6: Informatiu matí. Esports.
0: D'aquí uns segons arribem a les 7:35, moment ara per la informació dels esports. Parlem del Mallorca. El descens de l'equip a segona divisió suposarà una reconstrucció del club a molts nivells. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista una vegada consumat el descens del Mallorca a la categoria de plata després de 5 temporades consecutives a primera. L'estiu serà intens als despatxos del club. La primera incògnita, si continuarà Martín de Michelis dirigint la banqueta mallorquinista i saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió. La pèrdua d'ingressos que suposa el descens i l'ambició de futbolistes de primer nivell com Maurizio Samu Costa fa difícil que gran part de la columna vertebral de l'equip continuï per defensar l'escut mallorquinista a segona. En contrast a la situació del Mallorca, pel que fa als ascensos a primera, el Deportivo de la Coruña torna a la màxima categoria després de 8 anys a segona. Això, després de guanyar el Valladolid 0-2 en la penúltima jornada de Lliga i assegurar-se així la segona posició. El club gallec s'afegeix així al ja ascendit Racing de Santander amb el mallorquí Pablo Ramón i l'altre equip que acompanyarà el Depor i els càntabres es decidirà als play-offs, on 4 equips es jugaran el passi a la màxima categoria. Actualment, Almeria, Màlaga i Las Palmas tenen la plaça a les seves mans i l'últim equip es decidirà entre Castelló, Burgos i Eibar. I de la tristesa dels aficionats mallorquinistes passam a l'eufòria de les mallorquines Catacoll i Patri Guijarro, que dissabte es varen proclamar amb el Barça per quarta vegada campiones d'Europa. L'equip blaugrana va celebrar ahir el títol pels carrers de Barcelona i ho van fer amb una afició entregada a unes campiones que enguany no ha perdut ni un sol títol dels 4 que han disputat. Sentim Alexia Putellas.
8: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim.
7: Una celebració blaugrana que arriba a menys de 2 setmanes perquè Mallorca sigui escenari del que es pot considerar a nivell mundial el millor partit en categoria femenina. La selecció espanyola jugarà a Son Moix el divendres 5 de juny contra Anglaterra en un partit decisiu per obtenir la classificació directa pel Mundial del Brasil del 2027. Un duel que podreu seguir a IB3 Ràdio. Més futbol a la final per l'ascens a primera federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén en el partit d'anada. Els blanquiblaus hauran de remuntar l'estadi Balear aquest pròxim diumenge. Sentim l'entrenador Luis Blanco.
9: Un partit de vuelta y la sensación que tenemos es que tenemos confianza de que podemos remontar la eliminatoria en nuestro campo, en nuestra casa, con nuestra afición, con nuestra gente, en nuestro contexto.
7: Confien en remuntar davant la seva afició. I el Poblense també diumenge està obligat a guanyar a Sa Pobla després del 0-0 contra l'Àguilas a Múrcia. Òscar Troyas, l'entrenador del Poblense.
10: Hemos estado muy bien, hemos intentado presionar lo más alto posible, hemos competido bien los duelos. Yo creo que defensivamente hemos hecho un partido muy completo, muy completo. Me hubiese gustado tener algo más de balón, me hubiese gustado el poder asociarnos dos o tres pases antes de finalizar jugada, nos ha faltado algo, que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar, convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un hándicap, que el rival que tenemos es muy bueno.
7: I un darrer punt en futbol perquè hi haurà eleccions al Real Madrid. La Junta Electoral del Club Blanc va confirmar ahir que la documentació presentada per Enrique Riquelme compleix tots els requisits per presentar-se com a candidat a la presidència, de manera que Florentino Pérez haurà de sotmetre's al veredicte dels socis. En bàsquet, el somni de l'ascens a l'ACB per l'Estia Menorca ha acabat després de perdre el quart partit de la sèrie contra l'Eima Corunya per 76-87. L'equip menorquí en cap moment va anar per davant el marcador i no pot accedir a la fase final del play-off d'ascens. És Adam Solà, jugador de l'Estia Menorca.
11: Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final. Y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Cuando empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo. Creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
7: I a l'Eurolliga, el Real Madrid amb el menorquí Sergi Llull va perdre la final contra l'Olympiacos per 92-85. I en tennis, Roland Garros ja ha aixecat el taló i avui serà el torn del mallorquí Jaume Monà, que sortirà a la pista al migdia per enfrontar-se al polonès Hubert Hurkacz. Serà en la primera ronda del torneig.

0: Ràdio.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb el meu fill.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
4: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
4: I me despert 7 hores després.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 7:41 minuts. Sortim a l'exterior. I anem en directe fins a Manacor. Arriba al final de curs i amb ell la temporada d'exàmens. Els nervis ja es comencen a notar als instituts i universitats, sobretot entre els alumnes de segon de batxillerat, que els dies 2, 3 i 4 de juny hauran de presentar-se a les proves d'accés a la universitat. Les biblioteques municipals amplien el seu horari per poder afavorir les llargues hores d'estudi que hauran de dedicar aquestes pròximes setmanes als estudiants. Avui anem fins a Manacor amb la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia, tot preparat pels estudiants.
9: Hola, bon dia. I doncs, sí, ara mateix som al claustre de la Biblioteca de Manacor, que per donar servei a tots aquests estudiants que comentàveu, ha modificat els seus horaris i serveis fins dia 5 de juny. Ara mateix està oberta de 8:30 a 9, de manera ininterrompuda de dilluns a divendres, i els caps de setmana també romandrà oberta. Cal tenir en compte que hi ha certes hores, però, que l'edifici només serà sala d'estudi i no oferirà cap altre servei, que en aquest cas seria de 2 a 4 a l'hora baixa i de 8 a 9 del vespre, que només servirà per estudiar. Per parlar-ne ja m'acompanya Toni Ferrer, director de la Biblioteca de Manacor. Bon dia. Aquest horari especial el teniu des del passat 4 de maig, però la temporada forta realment comença ara. Quina previsió de gent teniu?
10: Sí, ara m'imagino que augmentarà bastant. Bé, ja ho estan notant, ja augmenta bastant l'assistència de gent. Normalment la biblioteca sol acollir una mitjana de 150-200 persones diàries amb un funcionament normal, i amb aquest, quan oferim aquest servei addicional, augmenta 50-60-70 persones més. Però cal tenir present que la biblioteca, clar, aquest tipus de servei està destinat a un usuari estàtic, és a dir, que ocupa la sala i l'omple. És a dir, perquè una biblioteca normalment hi sol haver gent que entra i surt, fa diferents usos de diferents serveis i no tens una presència tan accentuada. En canvi, si són estudiants, la presència se nota molt perquè ocupen tot l'espai de taules i cadires, i llavors tens la sensació que està molt, molt, molt plena.
9: I creus que els estudiants reben bé la iniciativa d'ampliar l'horari en temporada d'exàmens?
10: Sí, efectivament. De fet, nosaltres quan ja fa uns anys que donàvem aquest servei, i també va respondre una mica a la sensibilitat que notaven, la demanda que hi havia per augmentar el servei de grans estudiants. Cal pensar que això és una biblioteca pública. La biblioteca pública té la vocació de donar servei a tot tipus d'usuaris, no només a estudiants, efectivament, sinó a tot tipus d'usuaris. Llavors, també els estudiants formen part d'aquesta demanda i mos hem adaptat una mica les seves necessitats, ampliant aquests horaris amb uns serveis, com tu has comentat abans, molt destinats a que facin ús de les instal·lacions. Els serveis típics de la biblioteca pública, ja de cara a l'usuari infantil o altres tipus de col·lectius, continuen mantenint els horaris normals.
9: I a la biblioteca de Porto Cristo també hi ha horaris especials, no és cert?
10: Sí, a la biblioteca també fem una petita ampliació d'horari, però ens adaptem una mica més a les demandes que hem notat. De fet, ja fa uns anys que ho fem, i hem anat amb aquests anys anteriors ajustant una mica els horaris en funció dels usos que anaven tenint. És a dir, nosaltres fem un registre estadístic d'usos, i així hem anat veient una mica l'ús real i les necessitats. Per això hem anat de tants horaris i les hem anat canviant fins a dotar aquest que tenim ara, que crec que respon bastant a la demanda. I en esport la demanda és molt menor, i en l'horari que oferim crec que cobrim la demanda. Aquesta és idea.
9: Molt bé, i ara aquí a la Biblioteca de Manacor hi ha unes obres per ampliació. Hi ha alguna restricció d'accés o alguna cosa que els usuaris haurien de saber?
10: Sí, això és una cosa que volia comentar, perquè justament ens coincideix aquesta oferta ampliada, ens coincideix amb unes obres que s'estan fent en el claustre de rehabilitació, tant de façana com d'interiors, i també per la feta de la biblioteca han de fer una remodelació del tema de les escales i comunicacions verticals, i això té una implicació enorme, perquè les obres evidentment suposen molèsties, i també pues, la circulació ha hagut de fer modificacions. Però bé, els usuaris tenen molta paciència i continuen venint, malgrat ell.

0: les obres, però bé, demanem un pot de comprensió perquè ens ha coincidit amb aquesta època. De fet, les obres estaven previstes i hem aconseguit que féssim ara la part de, més de façanes exteriors que no d'interiors per no molestar tant, però necessàriament sempre hi haurà una mica de molèstia.
1: Molt bé, idò, moltes gràcies, senyor Ferrer. Idò, des d'aquí desitjam molta força als estudiants per aquesta recta final del curs.
2: Gràcies, Neus. I de bé, ja ho sentiu, s'obren les biblioteques en diferents horaris de les Balears. Algunes biblioteques municipals de Mallorca també amplien aquest horari per mor de la recta final dels exàmens, tant de batxillerat com també de les proves d'accés a la universitat, que comencen dimarts que ve, dia 2 de juny. Són ara les 7:46. I vos parlem ara de l'increment de població. A les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística, dia 1 d'abril, la població de les illes arriba a 1.261.000 persones. Això són 10.000 més que fa un any. Un creixement de la població que s'explica en bona part per l'arribada d'estrangers.
3: Un dels grups més nombrosos són els argentins, i això que molts no consten com a tal, ja que arriben aquí amb passaport de països europeus, com és el cas d'Espanya mateix, però sobretot també d'Itàlia. Només durant el primer trimestre d'enguany, 640 persones nascudes a l'Argentina varen venir a viure a les illes. Es calcula que més d'un 60% té nacionalitat italiana.
2: I a Eivissa, on més creix la colònia italiana de les illes, són al voltant de 5.000 que no poden tallar del tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives, a més dels que passen l'estiu per la temporada. I per fer-ho més fàcil, disposen des de fa dues setmanes d'un nou visa consolat que els estalvia haver de viatjar a Barcelona pel molts de tràmits. Alberto Ferrer.
4: Rosana Álvaro va establir-se com a advocada fa 6 anys a Eivissa i acaba d'assumir una representació viceconsular que s'havia perdut al darrer temps. La decisió d'implantar-la la pren el Consolat de Barcelona, segons com sigui de nombrosa la colònia italiana a cada indret. Per això també Menorca ha estrenat viceconsolat, mentre que Mallorca ha canviat la titular al consolat honorari. A Eivissa les necessitats dels seus compatriotes tenen un component estacional.
5: De verano, las necesidades de los italianos son más de afectada de detención, fallecimientos, ingresos en hospital, entonces es un poco un apoyo. Bueno, sí, administrativo, però també humano.
4: Per això també Eivissa seguirà rebent la presència de carabinieri durant l'estiu. A més dels immigrants italians, al voltant d'un terç de la població són nascuts a Argentina amb passaport italià, que ara tindran més difícil obtenir la nacionalitat.
5: Tengon que comprovar una descendència más cerca de abuelos, padres, y también un vínculo efectivo con Italia y más cosas. Pero, por ejemplo, haber residido 2 años a Italia, el idioma. Entonces yo creo que esto va a afectar un poco este fenómeno.
4: Com ella mateixa diu que els seus compatriotes escollen Eivissa pel clima i l'animada nit de l'illa, però sobretot per la cultura i la qualitat de vida. I com la resta de residents, cada dia se'ls posa més difícil trobar un lloguer a un preu raonable.
2: I avui estan pendents del conflicte laboral els treballadors que tenen les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. De moment es manté la vaga després d'una nova reunió que havia de començar a les 7:30 del matí.
3: Tot després de les 5 reunions mantingudes en l'empresa responsable del servei a Delta al llarg del cap de setmana. Una de les principals queixes dels treballadors és que l'empresa es dedica a contractar el personal a temps parcial per després anar oferint millores en forma d'hores extra en funció del servei amb preavisos molt curts. Així ho explicava aquesta situació Jairo Aranda, president del comitè d'empresa.
6: Estás de turno, hoy, oye, te quieres quedar a hacer 2 horas más, te quieres quedar a hacer 1 hora más. El punto que nos ha llevado hasta aquí es ese problema. Oye, mañana te quieres venir en tu día libre, mañana quieres hacer 2 horas más de trabajo. Así llevamos bastantes años y el comitè y los trabajadores hemos dicho hasta aquí hemos llegado.
3: En les darreres negociacions en presència de la Conselleria de Treball, l'empresa s'havia compromès a posar-hi remei, però els sindicats se n'han adonat que han seguit fent aquesta pràctica enmig de les negociacions, una situació que per Aranda és intolerable.
6: En la reunión del comité que tuvimos por la mañana, delante nuestra la empresa, ofreciendo mejoras, esperando ayer sábado, para ayer mismo, y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hace una falta de respeto. Estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
3: Està prevista que la vaga parcial estigui en marxa des de les 12 del migdia fins a les 3 de l'hora baixa i de les 6 de l'hora baixa fins a les 9 del vespre. Continuarà de forma indefinida en diferents horaris en funció del dia de la setmana.
2: I repassem ara altres qüestions de l'actualitat. Poques hores després de refredar les expectatives sobre un acord de pau amb l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquesta matinada que el diàleg continua progressant, però avisa que no signarà un acord precipitat.
3: Les negociacions més avançades són per la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz. Aquestes informacions han fet davallar el preu del barril de Brent. Ha descendit dels $100. En els darrers dies hi ha hagut diversos comentaris que apuntaven que l'acord entre Washington i Teheran s'estava a punt de tancar i que podria fer-se oficial aquest mateix cap de setmana. De fet, des de la Índia, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha dit aquest diumenge que en les pròximes hores hi podria haver un anunci important sobre la guerra de l'Iran. El cap de la diplomàcia nord-americana ha assegurat que en les darreres 48 hores s'han fet avanços importants sobre el bloqueig de l'Estret d'Hormuz.
2: I avui es reprèn el judici pel cas Kitchen amb l'escolta d'àudios de Villarejo.
3: A l'Audiència Nacional es podran escoltar avui les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo relacionades amb la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i d'aquesta manera sostreure'l d'informació. La vuitena setmana del judici Kitchen comença, a més, amb l'incògnita de si podran declarar els 10 acusats, entre els quals hi ha l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, en un judici que ja acumula retards.
2: I avui també serà notícia la compareixença de les víctimes d'Adamuz a la Comissió d'Investigació del Senat.
3: El president de l'Associació de Víctimes, precisament d'aquesta tragèdia ferroviària, Mario Semper, serà avui a la Comissió d'Investigació sobre l'Estat en la xarxa ferroviària a l'Estat espanyol. La compareixença arriba arran de les sol·licituds per esclarir-ne els fets i per exigir-ne responsabilitats.
2: I els professors comencen avui la tercera setmana de vaga indefinida. Ho fan en mobilitzacions arreu de la Comunitat Valenciana.
3: Hi ha convocades més concentracions i manifestacions a les principals ciutats valencianes, assemblees, als centres educatius i actes descentralitzats a totes les comarques. Avui els sindicats entregaran una nova proposta a la Conselleria d'Educació amb l'intenció de reprendre les negociacions. Tot això després d'una manifestació multitudinària aquest dissabte, més de 30.000 persones, segons la delegació del govern.
2: Són ara les 7:52, anem amb la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I així com escoltau ara, amb el compàs del tamborino, el flabiol i les xeremies, els cossiers de Manacor han inaugurat la temporada de fires i festes de primavera. Ahir varen sortir de Caladama i varen fer un extens recorregut pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça del Convent.
3: És així, la colla, formada per 6 cossiers, també per la dama i pel dimoni, evidentment, dona així inici a les festes de la cinquagesma, amb unes danses que representen la lluita entre el bé i el mal, amb la dama imposant-se finalment el dimoni. Serà fins al proper dia 11 de juny que Manacor estarà de celebració, escoltant alguns manacorins que mostraven la seva emoció pel fet de donar inici en aquestes setmanes de festes.
8: Això se feia a l'escola mallorquí, que és impulsora de tot això, i era una cosa que la dus com a que tu la veus créixer, la vius i te fa ganes formar part d'això.
9: M'agrada molt i abans també hem vist ballar cossiers antics i mos encanta.
10: Fitar per fer un pot de poble i un pot de festa en el poble.
3: El programa de festes d'enguany, a més, inclou mercadets de producte local, també concerts, ballades populars o mostres de teatre que hi haurà arreu de la ciutat. En tot cas, tota la informació, si la voleu cercar, la podeu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament.
2: I vos parlem ara d'un llibre, dues històries, dos moments temporals, un mateix espai, les ruïnes d'Empúries a l'Escala, patrimoni, morts, arqueologia, cobdícia, tot això és a Los Malos Muertos, l'estrena en la novel·la policiaca de l'escriptora, periodista i guionista Elisabeth Anglariny, l'acaba de publicar a Ciruela i avui la presenta a la Biblioteca Babel de Palma, Sandra Martínez.
11: Los Malos Muertos neix del dolce farniente de l'estiu, d'aquell avorriment ben entès i que obre les portes a la imaginació. I potser encara més si el paisatge on deixant a la vista és la Mediterrània gironina, un paisatge sentimental de l'autora i que li ha servit de taló de fons. I fou precisament aquest paisatge de pins verds i blau de cel i de mar el que li va despertar la idea d'aquest llibre.
12: M'interessava molt el tema de l'expoli, de com aquelles peces que es troben a la terra, a vegades propietat privada, a vegades propietat pública, doncs es converteixen en patrimoni perquè tenen un valor històric, no només pecuniari, sinó identitari. Al voltant d'això es pot crear doncs, una trama de thriller, perquè doncs, això pot generar doncs, l'ambició, la cupdícia, poden generar delictes i crims, i a partir d'aquí vaig començar a tirar el fil.
11: La investigadora Àlex Sabell i l'arqueòleg Mateu Mercader són els protagonistes d'aquesta història, que és la mateixa però amb 100 anys de diferència. Per fer versemblant l'escala del 1912, Anglerill hi ha hagut de fer molta de feina.
12: He passat moltes hores a la biblioteca de l'escala rebuscant entre revistes, fins i tot en blogs, online, passejant per allà, preguntant. Sí que he fet aquesta recerca i després a la part criminalística he tingut assessores i assessors d'anatomia forense, de la patologia forense, o arqueòlegs que també m'han assessorat. És a dir, jo sí que he enfrontat la part d'investigació com si fos una investigació periodística.
11: Los malos muertos és la seva estrena en novel·la, però no en la ficció, en què ha estat publicada i reconeguda la seva tasca en relats. Creu que, de fet, escriure ficció és pràcticament una conseqüència de la feina com a periodista.
12: El salt del periodista, de la periodista a l'escriptora, és orgànic, perquè, de fet, és explicar històries, l'únic que aquí te la inventes, i quan ets periodista, òbviament no, però jugues amb les paraules, també, l'eina és la mateixa. I, d'altra banda, jo necessito, per funcionar vitalment, posar-me reptes i em vaig posar aquest repte de dir, vinga, fes una novel·la negra. I com que sóc d'aquelles que em posa la banya, doncs hi va, doncs aquí la teniu.
11: Los malos muertos es presenta avui a les 7 del capvespre a la llibreria Babel de Palma.

0: I això que sentiu és la veu i la guitarra elèctrica de la cantant francesa Letícia Sadier, la que va ser veu i compositora dels mítics Estérolab. Als anys 90 va ser l'encarregada de posar roda un dels cicles culturals més interessants i consolidats de l'estiu mallorquí.
1: La compositora va oferir un repertori centrat en el seu darrer treball, que l'ha presentat fa poc, Rooting for Love, música íntima, consentiu, amb consciència crítica, ideal segurament per l'espai en què es trobava i que, deia ella just abans de començar, que li feia un cert respecte.
2: I'm a little overwhelmed.
3: Estic un poc sobrepassada per la grandesa del significat del santuari, pensar també en el paisatge i aquest puig.
1: I és que el concert va ser ni més ni menys que el Santuari Llucmajoré de Gràcia, perquè els sons de nit és un dels escenaris que utilitza i es caracteritza precisament per ubicar els seus concerts, que duraran tot l'estiu, en espais especials de les illes que fan connectar el públic, l'entorn, l'artista. Ho explicava l'organitzadora i codirectora de Fonart, que és qui organitza precisament, Anna Espina.
4: Son lugares que tienen un alma, porque aquí ha pasado mucha historia, han pasado muchísima gente, muchísimas experiencias, hay espiritualidad, y son lugares que aportan a un concierto.
1: Ja van venir John Grant, ara Sadier, i vendran molts altres en aquests sons de nit de l'estiu del 2026. Marco Mezquida, per exemple, que farà una actuació en trio i amb els Blauets de Lluc, ni més ni manco. També ho farà Pau de Bon. També Roger Mas, Joan Miquel Oliver, per la seva banda, també Maria del Mar Bonet, Nena de Conte, per exemple, que arriba d'altres, no només són artistes locals, i també, per tancar, Clara Pella.
0: I arribem a les 8 amb un apunt cultural. L'última joda la paga el senyor. Aquests imprescindibles de l'escena uruguaiana de música, la Vela Puerca, que visiten Mallorca i ja sonen de fons.
1: I duen una gran carrera a l'escena, més de 20 anys de música rock reivindicatiu, conrant tots els matisos des de l'esca al rock, passant pel punk. El seu directe és potent, val la pena veure'ls, ja que no sabem quan podran tornar a fer-ho. Serà es Grammy dimecres a partir de les 8:30.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 25 de maig, dia en què comença la Setmana Sense Fum, i que destacam que més de la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys fumava. Per una xifra de la darrera enquesta Estudes sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya, es dispara, per tant, el vapeig entre els menors en pas pel buit legal, la venda i la regulació d'aquest producte. Segons la metgessa Cecília Mato, aquesta tendència a l'alça contrasta amb la reducció del consum de tabac convencional entre els joves.
2: De tabaco convencional, aproximadamente un 15% lo ha consumido en el último mes, y de cigarrillos electrónicos, aproximadamente la mitad lo ha probado alguna vez en su vida.
1: Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapeig en locals d'oci, en terrasses de bars i de restaurants, i en exteriors d'hospitals i d'instituts. Tot d'un ampliar amb aquesta informació en una jornada en què hi ha altres notícies destacades. Avui, a partir de les 9, d'aquí a una hora, a Palma se celebra el debat de l'estat de la ciutat.
3: El batlle Jaime Martínez serà l'encarregat d'obrir la sessió i durant la seva intervenció farà balanç dels 3 anys de legislatura. Després, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
1: Això l'endemà que l'Ajuntament de Palma ha condemnat les pintades antifeixistes al monument de Sa Feixina.
3: En un comunicat curt ha assegurat que és inacceptable i que treballaran perquè el monòlit torni a tenir el seu aspecte original el més aviat possible. Ahir a Palma hi va haver dues manifestacions, una del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que va ajuntar 15 persones, i l'altra convocada per la Coordinadora Antifeixista de Mallorca amb 200 persones.
1: I del cas Plus Ultra, pendents que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregui el sumari, poder conèixer així més detalls sobre la presumpta implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en la trama.
3: El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Mentrestant, el terratrèmol polític que ha desfermat la imputació de Zapatero continua. Son Aitor Esteban, del PNB, i el socialista Patxi López.
4: Diria que seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
5: Aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia.
1: I avui també comença un macrojudici de narcotràfic contra el clan dels Benabat amb 19 processats.
3: La Fiscalia demana per a ells prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes. Segons l'acusació, la banda va operar durant anys a Mallorca dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució de cocaïna, heroïna i altres drogues.
1: I els rentacar impulsen l'augment de les compres de nous cotxes a les Balears. En els 4 primers mesos d'enguany, les matriculacions de vehicles acumulen un creixement del 21%.
3: Si ho comparem amb el 2025, la patronal de concessionaris Faconauto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
1: I en aquesta hora també estan pendents de la reunió que té lloc a la Direcció General de Treball. És la darrera abans que comenci la vaga parcial dels treballadors que tenen les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.
3: Estan convocats a aturar a partir de les 12 del migdia. Una de les principals queixes dels treballadors és que l'empresa es dedica a contractar el personal a temps parcial per després anar oferint millores en forma d'hores extra en funció del servei amb preavisos molt curts.
1: I precisament sobre reivindicacions laborals en parlarem a les 8:30 amb Sara del Mar García, presidenta de Kelis Unió Balear.
3: El col·lectiu ja es beneficia del conveni d'hostaleria, però asseguren que encara queden alguns punts a millorar.
1: I en els esports, el descens del Reial Mallorca a segona divisió suposarà una reconstrucció del club a molts àmbits. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista una vegada consumat el descens del Mallorca a la categoria de plata després de 5 temporades consecutives a primera. L'estiu serà intens als despatxos del club. La primera incògnita és si continuarà Martín de Michelis dirigint la banqueta mallorquinista i saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió. També en futbol, a la final per l'ascens a primera federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén en el partit d'anada. Els blanquiblaus hauran de remuntar a casa aquest pròxim diumenge. I el Poblense també diumenge està obligat a guanyar després del 0-0 contra l'Àguilas a Múrcia. I en bàsquet, l'Èstia Menorca diu adéu al somni d'ascendir a l'ACB en aquesta temporada, això després de perdre el tercer partit de la sèrie per 76-87 contra l'Eima Corunya.
1: I pel que fa al temps, continuen les temperatures gairebé d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui encetarem la setmana amb una temperatura amb molt poc canvis respecte d'ahir. Tornarem a situar-nos amb una màxima d'entre 26 i 30 graus aproximadament i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem acabar superant aquesta xifra. Per la resta d'aspectes també continuarà la calma. D'una banda, quant al cel, molt de sol a tot el territori i d'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix de gregal i això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. Per tant, avui tornarà a ser un dia de calma generalitzada. Ara mateix tenim a les Pitiuses 20 graus a Sant Miquel i 22 a Sant Francesc. A Mallorca, 18 graus a Santanyí, 20 a Santa Eugènia i 21 a Son Cervera. I a Menorca, 20 graus a Es Castell i 21 a Cala Morell.
1: Són temperatures d'ara quan són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Neus Pericàs. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Cinc de cada 10 adolescents entre 14 i 18 anys fuma vàper, una dada que vos avançam avui, el mateix dia que comença la setmana sense fum. Es dispara el consum de cigarretes electròniques entre els menors en pas pel buit legal en la banda i la regulació, malgrat que contenen nicotina i substàncies tòxiques que causen addicció i lesions pulmonars greus, la gran dispersió dels punts de banda, bazars, xinesos, a benzineres i fins i tot a perfumeries dificulta el control d'edat. Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapatge en locals d'oci, en terrasses de bars i restaurants i en exteriors d'hospitals i d'instituts.
3: Tot davant la preocupació per l'inici precoç del vapatge entre els adolescents. Més del 18% comencen a fumar als 12 anys. Això segons el darrer informe Estudes que es presenta avui. La metgessa Cecília Amato, vocal de la Comissió de Prevenció del Tabaquisme, confirma l'augment de les consultes de les famílies als centres de salut i avisa que els vapers són perillosos per a la salut física i emocional dels menors, sobretot perquè, diu, el seu cervell està en desenvolupament.
8: Comportamientos adictivos a otras sustancias. Entonces, a veces lo que hacen es empezar a consumir otro tipo de sustancias y, de hecho, se ha demostrado en algunos cigarrillos electrónicos que consumen también cannabis o alcohol. Entonces, eso sería la entrada a otra puerta de otro tipo de tóxicos.
3: La majoria dels vapejadors contenen nicotina, la droga més addictiva, per això s'estén el consum. Una altra de les causes que empenyen a fumar cigarretes electròniques és la venda sense control i la facilitat per aconseguir-les. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, també és el portaveu de nofumadores.org.
9: Hi ha aquest buit legal perquè, com tot, igual que les noves tecnologies ara m'ho estem donant compte de que creen addiccions i ja s'han de prendre mesures, però sempre arriben tard. No estan regulats perquè no tributen a Hacienda, no hi ha impostos indirectes, i això és la raó per la qual se poden trobar a qualsevol indret. Qualsevol jove ho té fàcil.
3: El govern espanyol fa feina en una actualització més àmplia del marc regulador del tabac i dels productes relacionats en un moment d'enduriment de la normativa i de debat social sobre espais de consum, comercialització i el seu encaix dins el marc legal, mentre als joves encara hi ha falsos mites, com que el vapeig no provoca addicció o que és innocu. Els instituts extremen la vigilància amb policies tutor i convoquen xerrades informatives amb famílies.
8: Las familias están muy preocupadas, sobre todo porque se han dado mensajes bastante confusos sobre qué son esto mismo, productos que no alteran, que no producen enfermedades, que no tienen enfermedad, o sea, que no producen nada, que no dan adicción al no tener nicotina. Las familias sí que están preocupadas y también están preocupadas porque se comienza a fumar muy jóvenes. De hecho, se ha demostrado que sobre los 12-13 años es el inicio del consumo en los adolescentes.
3: Per limitar-ne l'accés, demanen que la nova llei antitabac, ja acumula anys de retard, prohibeixi els vàpers al mateix nivell que el tabac convencional.
9: No només quedi en els productes de tabac que tributen a Hacienda, sinó que també tributi els vàpers, que se posin preus cars, que els joves no tinguin accés en el món del tabac de manera tan fàcil, que ja països europeus que a vegades venen aquí i se compren cartons perquè els és molt més barat.
3: Enguany, per donar visibilitat al que hi ha darrere dels vàpers, la Conselleria de Salut ha editat material audiovisual que mostra les tàctiques enganyoses que utilitza la indústria del tabac, evidenciant realitats tal com que són la porta d'entrada al tabac tradicional i que són nocius.
1: I avui estan pendents d'una cita política al Saló de Plans de l'Ajuntament de Palma. Acull a partir de les 9 el debat de l'estat de la ciutat.
3: El batlle de Palma, Jaime Martínez, obrirà la sessió amb una intervenció inicial en què farà balanç dels 3 anys de legislatura. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rebre.
1: Això l'endemà que l'Ajuntament hagi condemnat amb màxima fermesa les pintades vandàliques que han aparegut al monument de Safaixina, on s'hi pot llegir "Racisme mai més feixisme, ni ara ni mai". En un comunicat Cort ha assegurat que és inacceptable, que no tenen justificació i que faran feina perquè el monòlit torni a tenir el seu aspecte original el més aviat possible. Així mateix, s'han oferit els cossos de seguretat per aportar informació i depurar responsabilitats. Tot el mateix dia en què Ciutat ha acollit dues manifestacions ideològicament oposades.
3: Una ha estat la del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional, que va ajuntar 15 persones davant el monòlit de Safaixina per retre homenatge al creuer Baleares. Recordem que el febrer de 1937 va ser protagonista de la massacre de la carretera Màlaga-Almeria, la coneguda com a Desbandar, on varen morir fins a 5.000 civils. La gran majoria dels participants en aquesta manifestació eren homes tapats en passamuntanyes.
10: Gloria a los héroes del crucero Baleares. Honor a su valor y entrega. Arriba España, arriba Europa y viva el Núcleo Nacional!
3: Com a resposta, al voltant de 200 persones s'han concentrat també aquest diumenge matí davant el Consolat de Mar. La manifestació ha estat convocada per la Coordinadora Antifeixista de Mallorca i s'hi varen poder sentir càntics com "Fora feixistes dels nostres barris" o "Contra el feixisme, acció directa". La seva portaveu és Laura Atero.
11: Tenemos que tener claro que mientras siga habiendo un nazi que haya una que vaya a esa concentración, nosotros seguiremos luchando porque no tienen ni una sola palabra de cabida en nuestra sociedad.
3: I entre els manifestants, consens sobre la necessitat d'acudir a la convocatòria.
12: No podem permetre que grupuscles nazis com el Núcleo Nacional tinguin capacitat i espai per dir les seves idees, i hem d'intentar demostrar que tenim més força que ell i que la classe treballadora se pot organitzar davant l'aula reaccionari.
13: Estic indignada perquè donen permís a un grup neonazi a fer apologia del franquisme a un monument franquista i no es posen en perill en altra gent d'aquí. Això és una provocació.
3: Amb tot, no es va produir cap incident entre les dues concentracions.
1: I de la crònica judicial i política, avui és també notícia el cas Plus Ultra. Pendents que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregui el sumari i poder conèixer així més detalls sobre la presumpta implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en la trama. El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Els investigadors, a més, conclouen que el socialista i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiats d'aquest entramat que es repartia funció i tasques amb l'objectiu d'exercir influències de caràcter il·lícit.
3: Les influències serien exercides a favor de clients que abonarien els serveis a través de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, presumpte testaferro de Zapatero, a través del qual es canalitzarien els doblers aconseguits cap a l'expresident i al seu entorn familiar més proper. Els informes de l'UDEF permeten fer un organigrama de la jerarquia de la trama i dibuixen tres nivells, de manera que situen el socialista canari Manuel Aaron Fajardo i Julio Martínez per davall de Zapatero. El primer seria el contacte de confiança a Venezuela, mentre que l'amic de l'expresident figura com a presumpte testaferro. Els informes constaten que els ingressos presumptament irregulars de l'entramat empresarial coincideixen amb l'inici de les actuacions de la xarxa encapçalada per Zapatero a favor de l'aerolínia. En la jerarquia d'aquesta estructura encara hi hauria un tercer nivell, on se situaria la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar.
1: El terratrèmol polític que ha desfermat la imputació de Zapatero continua. El president del PNB, Aitor Esteban, avisa al PSOE que ha de donar explicacions sobre els escàndols judicials que envolten el govern espanyol.
14: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assegurat que tot el govern espanyol està sota sospita.
15: Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez. Y esa es la parte de la película que nos falta por conocer. ¿En quién influyó concretamente Zapatero con su presunto tráfico de influencias?
1: I a tot això, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, reclama la presumpció d'innocència.
5: La propia experiencia vital, yo he compartido muchas cosas con José Luis Rodríguez Zapatero, no nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero, por lo tanto, pruebas...
1: I aquí a les Illes, els presumptes líders del clan dels Benabats s'asseuran avui al banc dels acusats en un macrojudici per narcotràfic que reunirà de 9 processats. La Fiscalia demana prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes per a una organització que, segons l'acusació, va operar durant anys a Mallorca dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució de cocaïna, d'heroïna i altres drogues. El judici se celebrarà durant tota la setmana a l'Audiència Provincial de les Illes Balears.
16: Els principals acusats són els germans Marcos i José Manuel Benabat, per els quals reclamen de 9 anys i mig i 14 anys i mig de presó, respectivament. La Fiscalia els atribueix delictes contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Alguns dels acusats també s'enfronten a càrrecs per amenaces, lesions i detenció il·legal. La investigació recull nombroses operacions policials que s'han anat desenvolupant en més d'una dècada. D'entre els episodis més greus destaca el presumpte segrest d'un home a Sencelles relacionat amb una plantació de més d'11.000 plantes de marihuana. En diversos escorcolls, la policia també va intervenir gran quantitat de droga, vehicles de luxe i fins a 29 cavalls de pura sang.
1: I ho destacaven també els titulars. En els 4 primers mesos del 2026, les matriculacions de vehicles acumulen a les Balears un creixement del 21% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Una pujada que ha estat especialment significativa durant el mes d'abril, amb un increment del gairebé el 66%. La patronal de concessionaris Faconauto ho vincula en gran mesura al dinamisme de l'activitat turística.
16: Les empreses de lloguer de cotxes impulsen un 50% de la demanda, ja que han dut a terme una renovació profunda de la seva flota de vehicles. Tot i que entre els particulars les vendes de cotxes elèctrics arriben al 20%, aquesta és una realitat que encara no ha arribat al rentacar. Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto.
17: Quizá lo más destacado es que el rentacar pues sigue apostando por un vehículo de combustión o por una hibridación. Cuesta más matricular para un rentacar el vehículo electrificado, y eso corresponde sobre todo en el caso de Baleares a los particulares.
16: Precisament l'agrupació empresarial de lloguer de vehicles de Balears, AEVAP, destaca les dificultats a les quals han de fer front per poder fer la transició al cotxe elèctric. Ramon Reus és el president d'AEVAP.
18: El que no pot tenir són els cotxes elèctrics per norma, no? Ja ens va bastar fa 4 anys que ens van obligar a tenir cotxes elèctrics. Tothom va comprar cotxes elèctrics i al final no hi havia infraestructura per poder enxufar aquests cotxes. Això, en primera, és una ruïna per rentacars, i és una altra també per una mala imatge que donem als clients que li donen un cotxe elèctric i després te tornen els cotxes el dia següent perquè no pot enxufar allò, no?
1: I parlem del sector dels cotxes de lloguer. Just a l'inici d'una temporada turística que Formentera ha començat amb les reserves completes en temps rècord. Això en els establiments de l'illa, que tenen els preus més baixos. Per exemple, en el mític Hostal Pepe només tenen lliures algunes habitacions per a dies puntuals. Regina Amaians.
19: Preus de 70 euros durant el mes de maig i fins a 200 euros per nit durant l'agost és el que costa una habitació doble a l'Hostal Pepe. A les plataformes de viatges d'internet es posiciona com un dels més barats. Francisco Javier Chacón n'és el director.
20: Tu penses que som un hostal, ja no queden tants hostals aquí a Formentera. Això també es veu influenciar molt en el preu. I potser podríem dir de hotels d'una estrella o el més simil possible, pot haver una diferència en agost, potser de, no sé, dintre, potser 50 euros per nit.
19: I això fa que molts clients decideixin repetir any rere any.
20: Per lo general tenim tota la majoria de la clientela li agrada repetir. Tenim una quantitat increïble de repetidors any rere any. Ja avisam quan obrim el període de reserves, i ja el primer dia que obrim el període, el segon dia, ja, ja m'ho estan escrivint.
19: De fet, des del mes de març tenen més d'un 70% de les places reservades per la temporada.
20: Aquest any, la veritat que nosaltres m'ho hem sorprès perquè tenim una ocupació molt més elevada que qualsevol altre any. Ja el que queda són huecos puntuals, a lo millor d'una nit, dos nits, que és més difícil completar.
19: Aseguren que ha estat un any rècord de reserves en què a principis d'any les 50 habitacions que tenen van quedar ocupades per als caps de setmana de tota la temporada.
1: S'activa el turisme, per tant, mentre el mercat immobiliari comença a mostrar senyals de cansament a les illes. La xifra de compra-venda d'habitatges a les Balears ha caigut per tercer mes consecutiu. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, entre gener i març del 2026 es varen completar un total de 3.600 transaccions. Això és gairebé un 7% manco que el mateix període del 2025. A més, també cau el nombre de compra-vendes efectuades a les illes per part d'estrangers fins a mínims del darrer any i mig.
16: I per tot plegat, alguns experts apunten que es podria estar arribant a un estancament de preus dels habitatges i fins i tot d'altres posen a damunt la taula la possibilitat que ens trobem davant un punt d'inflexió que suposi una baixada de preus. Així ho explicava Francisco Iñarreta, portaveu del portal Idealista.
2: Podría de alguna manera deducirse como el comienzo de un cambio de ciclo o por lo menos una estabilización del apetito comprador. Podrían también adelantar una estabilización de los precios a medio plazo. Tendremos que seguir pendiente durante los próximos ejercicios para confirmar si se trata simplemente de un pequeño impasse motivado por la inestabilidad geopolítica mundial y la crisis energética o si bien se trata de un proceso más persistente que pueda conllevar caídas de precio en el largo plazo.
16: D'altra banda, l'economista de l'UIB, Javier Franconetti, en té una opinió diferent. Assegura que en un context de manco oferta i de manco demanda, els preus podrien continuar augmentant.
21: La oferta es suficiente o esta demanda que deja de ser demanda permitirá que se iguale demanda y oferta, y yo creo que la respuesta es que no. Hay una oferta muy insuficiente para la actual demanda y mientras la oferta sea inferior a la demanda, observaremos incluso hasta que los precios sigan subiendo. Ahora, seguramente esos crecimientos de los precios irán cada vez siendo más suaves, no tan importantes como hasta ahora.
1: Tema d'especial rellevància a les Balears també arreu de l'Estat. Aquest diumenge hi ha hagut mobilitzacions a diferents punts d'Espanya pel dret a l'habitatge convocades pels sindicats de llogaters i organitzacions sindicals. Denuncien que l'habitatge s'ha convertit en un problema social perquè afecta gairebé totes les famílies i té com moltes conseqüències com ara la baixa natalitat o les dificultats d'emancipació. La manifestació més multitudinària ha recorregut al centre de Madrid.
16: També denuncien que les zones més tensionades, els alts preus del lloguer es converteix en un problema econòmic, ja que dificulta que els treballadors hi puguin viure. Són Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres.
22: No va a haber personas para trabajar si los alquileres que se están planteando son los que hay. No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda.
23: Hay que construir vivienda, pero a precio asequible, con iniciativa social, con precios sociales y precios tasados. Hay que limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Hay que eliminar en algunos casos y limitar y regular en otros el uso de la vivienda como una actividad turística.
1: I mentre s'agreuja la crisi de l'habitatge, continua augmentant la població a les Balears. Segons l'INE, a dia 1 d'abril, la població de les illes arriba a 1.261.000 persones, són 10.000 més que fa un any, un creixement que s'explica en bona part per l'arribada d'estrangers.
16: I un dels grups més nombrosos són els argentins, i això que molts no consten com a tal, ja que arriben aquí en passaport de països europeus, com és el cas mateix d'Espanya, però també sobretot d'Itàlia. Només durant el primer trimestre d'enguany, 640 persones nascudes a l'Argentina varen venir a viure a les illes, i és que calcula que més d'un 60% té precisament nacionalitat italiana.
1: I Eivissa és on més creix la colònia italiana de les illes, són al voltant de 5.000 que no poden tallar del tot el cordó umbilical amb el seu país per necessitats administratives. Per fer-ho més fàcil, disposen des de fa dues setmanes d'un nou viceconsolat, Alberto Ferrer.
24: Rosana Álvaro va establir-se com a advocada fa 6 anys a Eivissa i acaba d'assumir una representació viceconsular que s'havia perdut al darrer temps. La decisió d'implantar-la la pren el Consolat de Barcelona, segons com sigui de nombrosa la colònia italiana a cada indret. Per això també Menorca ha estrenat viceconsolat, mentre que Mallorca ha canviat la titular al consolat honorari. A Eivissa les necessitats dels seus compatriotes tenen un component estacional.
25: De verano, las necesidades de los italianos son más afectada de detención, fallecimientos, ingresos en hospital, entonces es un poco un apoyo bueno, sí, administrativo, però també humano.
24: Per això també Eivissa seguirà rebent la presència de carabinieri durant l'estiu. A més dels immigrants italians, al voltant d'un terç de la població són nascuts a Argentina amb passaport italià, que ara tindran més difícil obtenir la nacionalitat.
25: Tengon que comprovar una descendència més cerca de abuelos e padres, e també un vínculo efectivo con l'Italia e más cosas. Però, per esempio, aver residito 2 anni a Italia, l'idioma. Entonces, io credo che questo va a afectar un poco este fenómeno.
24: Com ella mateixa diu que els seus compatriotes escollen Eivissa pel clima i l'animada nit de l'illa, però sobretot per la cultura i la qualitat de vida. I com la resta de residents, cada dia se'ls posa més difícil trobar un lloguer a un preu raonable.
1: Informatiu Matí. Esports. 8:25. En els esports, el descens del Reial Mallorca a segona divisió suposarà una reconstrucció del club a molts àmbits. Marta Sampas, bon dia.
0: Bon dia. Continua la decepció a l'entorn mallorquinista una vegada consumat el descens del Mallorca a la categoria de plata després de 5 temporades consecutives a primera. L'estiu serà intens. Els despatxos de primera incògnita et si continuarà Martín de Michelis dirigint la banqueta mallorquinista i saber quins futbolistes continuaran lligats a l'equip a la segona divisió. La pèrdua d'ingressos que suposa el descens i l'ambició de futbolistes de primer nivell com Muricio Samu Costa fa difícil que gran part de la columna vertebral de l'equip continuï per defensar l'escut mallorquinista a segona divisió. En contrast a la situació del Mallorca, pel que fa als ascensos a primera, el Deportivo de la Corunya torna a la màxima categoria després de 8 anys a segona. Això després de guanyar el Valladolid 0-2 a la penúltima jornada de Lliga i assegurar-se així la segona posició. El club gallec s'afegeix així al ja ascendit Racing de Santander amb el mallorquí Pablo Ramón i l'altre equip que acompanyarà el Depor i els càntabres es decidirà als play-offs, on 4 equips es jugaran el passi a la màxima categoria. Actualment, Almeria, Màlaga i Las Palmas tenen la plaça a les seves mans i l'últim equip es decidirà entre Castelló, Burgos i Eibar. I de la tristesa dels aficionats mallorquinistes passam a l'eufòria de les mallorquines Catacoll i Patri Jarro, que dissabte es varen proclamar amb el Barça per 4ª vegada campiones d'Europa. L'equip blaugrana va celebrar ahir el títol pels carrers de Barcelona i ho van fer amb una afició entregada a unes campiones que enguany no han perdut ni un sol títol dels 4 que han disputat. Sentim Alexia Putellas.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La 4ª Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim.
0: Una celebració blaugrana que arriba a menys de 2 setmanes perquè Mallorca sigui escenari del que es pot considerar a escala mundial el millor partit en categoria femenina. La selecció espanyola jugarà a Son Moix el divendres 5 de juny contra Anglaterra en un partit decisiu per obtenir classificació directa pel Mundial del Brasil del 2027. Un duel que podreu seguir a IB3 Ràdio. Més futbol a la final per l'ascens a primera federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén en el partit d'anada. Els blanquiblaus hauran de remuntar l'estadi Balear aquest pròxim diumenge. I el Poblense, també diumenge, està obligat a guanyar sa Pobla després del 0-0 contra l'Àguilas a Múrcia. Òscar Troya és l'entrenador del Poblense.
6: Hemos estado muy bien, hemos intentado presionar lo más alto posible, hemos competido bien los duelos. Yo creo que defensivamente hemos hecho un partido muy completo, muy completo. Me hubiese gustado tener algo más de balón, me hubiese gustado el poder asociarnos 2 o 3 pases antes de finalizar jugada, nos ha faltado algo, que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar, convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un hándicap, ¿eh? Que el rival que tenemos es muy bueno.
0: En bàsquet, el somni de l'ascens a l'ACB per l'Èstia Menorca ha acabat després de perdre el 4th partit contra l'Eima Corunya per 76-87. L'equip menorquí en cap moment va anar per davant del marcador i no pot accedir a la fase final del play-off d'ascens. És Adam Solà, jugador de l'Èstia Menorca.
7: Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final. Y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo. Creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
0: qui encara té opcions, però per ascendir a primera FEP, és el Clat Sant Antoni, el conjunt pitius, tot i perdre 91-72 contra el Caja 87 Sevillà, cercarà remuntar dissabte la seva pista. I a l'Eurolliga, el Real Madrid, amb el menorquí Sergi Llull, va perdre la final contra l'Olympiacos per 92-85. I en tenis, Jaume Munar debutarà avui a Roland Garros. Serà la primera ronda a partir del migdia contra el polonès Hubert Hurkacz.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. La meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys fuma, va per una xifra de la darrera enquesta Estudes sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya i que coneixem avui, quan comença la setmana sense fum.
2: El vapeig entre els menors ha estès en pes pel buit legal en la venda i la regulació d'aquests productes. Les autoritats sanitàries i les organitzacions contra el tabaquisme reclamen que la futura llei antitabac prohibeixi i sancioni també el vapeig en locals d'oci, en terrasses de bars i restaurants i en exteriors d'hospitals i instituts.
1: I d'aquí a mitja hora, a les 9, comença el debat de l'estat de la ciutat a Palma.
2: El batlle Jaime Martínez serà l'encarregat d'obrir la sessió i durant la seva intervenció farà balanç dels 3 anys de la legislatura. Després, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
1: I pendents també que el jutge José Luis Calamà entregui el sumari i coneixer més detalls sobre la presumpta implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra.
2: Els informes de l'UDEF el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria.
1: I a les 8 i 45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de l'illa Granmé sol·licita el restabliment immediat de l'ITV mòbil per a la maquinària agrícola. Blai Barbé, bon dia.
3: Bon dia. Granmé reclama al Consell recuperar els punts descentralitzats d'inspecció de tractors. Davant, diuen, les dificultats actuals de mobilitat per la carretera i el col·lapse existent al sistema de cites d'ITV. La desaparició d'aquest servei, expliquen, genera importants dificultats per al sector agrari i aquesta situació es veu agreujada per l'estat actual de la carretera amb les obres que s'hi estan executant.
1: I a Mallorca avui comencen precisament unes altres obres al barri de Santa Catalina de Palma per preparar l'asfaltat del tram entre l'Avinguda Argentina i la plaça del Pont. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Concretament enllaça amb Marquès de la Sénia i permet desviar-se cap al passeig marítim i cap a Son Dureta, això és Comte de Barcelona, plaça del Progrés i Espartero. No es tallarà el trànsit per on s'estigui treballant, el carril quedarà impracticable i pot haver-hi embús. Diumenge començarà l'asfaltat i sí que es tallarà el trànsit.
1: I avisa, els sindicats UGT i Comissions Obreres denuncien acomiadaments encoberts, sobretot en el sector hoteler. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Bon dia. Expliquen als sindicats que algunes empreses han deixat d'oferir casa als seus treballadors i que amb el problema d'habitatge existent a Eivissa ha deixat d'oferir casa al personal és com acomiadar-lo. A més, critiquen que d'altres enguany no han cridat alguns fixos discontinus. Els hotelers reconeixen que hi ha empreses que ja no poden assumir les ajudes d'habitatge que oferien als seus treballadors i que d'altres estan ajustant personal.
1: Són ara les 8 i 33 minuts. Fem una pausa.
6: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons
9: a mon pare.
10: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
11: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: A la Cònia.
14: A els meus pares.
15: A la meva padrina.
16: Dadicul desbonni.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
11: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
17: Això, que t'estim molt.
0: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I continuem ara amb l'entrevista. Aquest 2026 farà 10 anys que es va constituir a Catalunya la primera associació de cambreres de pisos o quelis. Aquí a les Balears enguany el moviment fa 9 anys. Durant aquest període, aquestes treballadores fonamentals per al sector turístic han aconseguit millores. Aquesta mateixa temporada ja es beneficien del darrer increment salarial pactat a tot el sector amb el conveni d'hostaleria, però encara tenen moltes reivindicacions pendents. Avui en volen parlar amb Sara del Mar García, presidenta de Quelis Unió Balear. Ja la tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada para las Quelis?
18: Bueno, pues más o menos como todos los años, ¿no? Con mucha intensidad.
1: Una temporada que se presenta con mucha intensidad, pero ¿cuáles son las principales reivindicaciones pendientes que os quedan en este inicio de temporada?
18: Bueno, pues yo creo que son las mismas, ¿no? En el convenio se aprobó que se hicieran las cargas de trabajo dentro del departamento de piso. Y bueno, todavía estamos esperando que se haga en prácticamente todos los hoteles, porque una cosa es que se haga ese que se tenga que hacer y otra cosa es que luego se ponga en funcionamiento. O sea, que una vez que se haga este informe, que se vea reflejado en que se rebaje esa carga de trabajo. No sirve de nada que se haga y se deje en un cajón.
1: ¿Pero se han conseguido moderar estas cargas excesivas de trabajo?
18: En principio lo que se ha conseguido es que se hagan ese estudio dentro de cada hotel. El problema está en que, aunque se haya hecho ese estudio, la mayoría de los hoteles, yo te diría que el 99% de la planta hotelera no ha rebajado la carga de trabajo. O sea, se sigue llevando prácticamente el mismo volumen de trabajo que se llevaba el año pasado.
1: ¿Algunas compañeras han optado por cambiar de trabajo de sector? ¿Son muchas?
18: Pues cada día yo creo que más. Y también tenemos pues compañeras que ya no vienen de la península a hacer la temporada porque no les renta, no entre que el sueldo más o menos está equiparado a lo que se está pagando en un alquiler, hay muchas que no vienen y otras que sí que están cambiando. Hay muchas que están yendo a limpieza, por ejemplo, a limpieza de colegios, con empresas que trabajan externas, pues eso, limpiando colegios, limpiando ambulatorios. Tienen trabajo todo el año, aunque cobran un poco menos, pero no tienen el estrés que llevamos nosotras en piso.
1: Uh-huh. Lo decíamos ahora en titulares, en Ibiza, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras denuncian despidos encubiertos, sobre todo en el sector hotelero en este inicio de temporada. ¿Os está afectando también a vuestro colectivo?
18: Está afectando porque, a ver, los despidos siempre ha habido despidos, pero otra cosa de las que hay en la reforma laboral era que ahora tienes 45 días de prueba cuando empiezas a trabajar. Hay muchos hoteles que se están aprovechando de ese digamos, vacío legal de 45 días para en el día 44 decir que no has pasado el periodo de prueba, pero a lo mejor te has tirado todo el mes de julio y agosto trabajando y justo el día 44 te dicen que no has pasado de prueba. Hombre, no lo pasas, en una semana sabes si una persona trabaja bien o no, no tienes que esperar 44 días. Y yo creo que ese tipo de cosas sí que se está haciendo en muchos hoteles.
1: Ya llevan casi 10 años de lucha, 9 aquí en Baleares, como parte del movimiento de las Kellys. ¿Qué es lo que se ha conseguido durante este tiempo?
18: Bueno, pues hemos conseguido, por ejemplo, aquí en Baleares salió lo de las enfermedades profesionales, que luego apoyaron en otros destinos turísticos también como Canarias, Madrid. Se llevaron a cabo, son 6 enfermedades profesionales que antes no teníamos catalogadas como de camareras de piso, estaban pero como de limpiadoras. Luego también hemos conseguido las camas elevables aquí en Baleares, que entrara dentro de, ahora ya no es mobiliario, ahora es herramienta de trabajo. Hemos conseguido que se meta, aunque no se esté llevando a cabo de la forma que nosotros quisiéramos, las cargas de trabajo. Yo creo que poquito a poco hemos conseguido muchas cosas. Ahora estamos intentando la jubilación anticipada, aunque sabemos que esto sí que va a costar mucho y no lo tenemos tan claro, pero seguimos intentando que la jubilación anticipada sea un hecho.
1: ¿Hay más conciencia por parte de la población sobre vuestro trabajo?
18: Bueno, yo creo que nos apoyan más, ¿no? Pero a la hora de ir de vacaciones yo creo que nadie se acuerda, porque cuando vas de vacaciones parece que al salir de tu casa ya te tengas que convertir en alguien que no eres, ¿no? Si tú en tu casa eres una persona ordenada, yo no entiendo cómo luego vas a un hotel y puedes dejar todo tirado por el suelo. Entonces yo creo que sí, que nos tienen más en cuenta, pero luego a la hora de la verdad no son todos los que empatizan con nosotras.
1: I bé, avui, just quan es fan 9 anys del moviment de les cambreres de pisos de les Kellys, de l'associació que les agrupa aquí a les Balears, i 10 que es van constituir a Catalunya, han volgut parlar, coincidint amb aquest inici de la temporada turística, amb Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unió en Balear. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquests minuts en directe.
18: A vosaltres, gràcies.
1: Amb aquesta entrevista arribam a les 8:39. Fem una pausa.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però a nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
9: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
12: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
9: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
14: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Què t'ho perds?
15: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
16: Podem gravar, idò.
19: Dale play.
16: Raül Valls, com estàs?
19: Molt bé, Joan Mimàs.
16: Aquí fent un programa...
19: La gran vida.
16: Passen tantes coses.
19: Cada dissabte i cada diumenge.
16: A partir de les 9.
19: Duals a les 9.
16: No, i no t'obram, i no t'obram.
19: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Davallar el preu del barril de Brent ha descendit dels $100. Els darrers dies hi ha hagut diversos comentaris que apuntaven a l'acord entre Washington i Teheran, que s'estava a punt de tancar i que podria fer-se oficial aquest mateix cap de setmana. De fet, des de la Índia, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha dit aquest diumenge que en les pròximes hores podria haver-hi un anunci important sobre la guerra de l'Iran. El cap de la diplomàcia nord-americana ha assegurat que en les darreres 48 hores s'han fet avanços importants sobre el bloqueig d'aquest estret. A Nova Delhi, on s'ha reunit amb el seu homòleg indi Subrah Rubio, ha indicat que el tema iranià s'ha de resoldre d'una manera o d'una altra.
1: I avui es reprèn el judici pel cas Kitchen amb l'escolta d'àudios de Villarejo.
0: A l'Audiència Nacional es podran escoltar avui les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo relacionades amb la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i sostreure-li informació. La vuitena setmana del judici Kitchen comença, a més, amb l'incògnita de si podran declarar els 10 acusats, entre els quals, per exemple, hi ha l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, en un anunci en un judici que ja acumula diversos retards.
1: I avui també serà notícia la compareixença de les víctimes d'Ademús a la Comissió d'Investigació del Senat.
0: El president de l'Associació de Víctimes de la Tragèdia Ferroviària d'Ademús, Mario Semper, serà avui a la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a l'Estat espanyol. La compareixença arriba arran de les sol·licituds per esclarir-ne els fets i exigir responsabilitats.
1: I els professors comencen avui la tercera setmana de vaga indefinida amb les mobilitzacions arreu de la Comunitat Valenciana.
0: Hi ha convocades més concentracions i manifestacions a les principals ciutats valencianes, assemblees, als centres educatius també, i actes descentralitzats a totes les comarques. Avui els sindicats entregaran una nova proposta a la Conselleria d'Educació amb la intenció de reprendre les negociacions. Tot això després d'una manifestació multitudinària aquest dissabte amb més de 30.000 persones, segons la delegació del govern d'allà.
1: Són ara les 8:43, canviant d'assumpte. I avui també estem pendents del conflicte laboral dels treballadors que tenen les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. De moment, es manté la vaga a l'espera d'una nova reunió que ha començat a les 7:30 del matí a la Direcció General de Treball. Caterina Bany, com arriba el comitè d'empresa en aquesta negociació amb la companyia responsable del servei, amb Adelte?
2: Bon dia, vos puc informar que arriba en aquest moment amb incertesa. De fet, fa pràcticament una hora que estan tancats dins aquestes oficines, aquí dins, a l'espera de conèixer el resultat d'aquesta reunió. Estem aquí a l'espera al polígon de Son Castelló, tot després de 5 reunions mantingudes amb l'empresa responsable, com dèieu, al llarg de tot aquest cap de setmana han estat totalment infructuoses. De fet, una de les principals queixes dels treballadors és que l'empresa es dedica a contractar el personal a temps parcial per després anar oferint millores en forma, per exemple, d'hores extra en funció sempre del servei amb preavisos molt i molt curts. D'això se queixen molt els treballadors. Així ho ha explicat aquesta situació en Jairo Aranda, que és president del comitè d'empresa. L'escoltam.
3: Está de turno. Oye, te quieres quedar a hacer 2 horas más, te quieres quedar a hacer 1 hora más. El punto que nos ha llevado hasta aquí es ese problema. Oye, mañana te quieres venir en tu día libre, mañana quieres hacer 2 horas más de trabajo. Así llevamos bastantes años y el comité y los trabajadores hemos dicho hasta aquí hemos llegado.
2: I entre els punts que ara mateix es troben més encallats per part, sobretot, de l'empresa que no hi accedeix, és establir dies lliures pels treballadors fixos, també augmentar la jornada fins al 75% al personal fixo discontinu i compensar també els descansos retardats.
1: Gràcies, Caterina Bany, en directe, 8:45.
4: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca.
5: Bon dia, Menorca. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries, Agrame, sol·licita el restabliment immediat de la ITV mòbil per a maquinària agrícola. Agrame reclama al Consell recuperar els punts descentralitzats d'inspecció davant, diuen, les dificultats actuals de mobilitat per la carretera i el col·lapse existent al sistema de cites de la ITV. La desaparició d'aquest servei, expliquen, genera importants dificultats per al sector agrari i aquesta situació es veu agreujada per l'estat actual, diuen, de la carretera general per les obres que s'hi estan executant. Tot d'una ho ampliam.
4: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
6: Martina tiene 13 años. Le gusta...

0: gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
2: L'associació agrària Agrame ha sol·licitat el restabliment immediat del servei d'unitat mòbil per a la ITV de maquinària agrícola, traslladant la preocupació existent entre els professionals del sector davant la supressió prolongada d'aquest servei. Al col·lapse existent del sistema de cites de la ITV, l'associació adverteix que la situació es veu agreujada per l'estat actual de la carretera general i les obres que s'estan executant, unes circumstàncies que dificulten, diuen, la circulació de tractors i generen un risc afegit a tant per als agricultors com per la resta d'usuaris de la via. En molts casos, aquests vehicles s'han de desplaçar a velocitats aproximades de 20 km per hora. Per tot això, Agrame ha sol·licitat ja al Consell Insular de Menorca que restableixi el servei d'unitat mòbil per l'ITV per al sector agrícola.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: A Menorca, la Ponderosa, al costat de la platja de Sant Andrià, és accessible des de l'estiu passat com a zona verda pública. Ara, Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions il·legals abans de completar la transformació de l'espai. La Junta de Govern de Ciutadella ha aprovat el projecte d'enderroc de les construccions fora d'ordenació de la Ponderosa. Es tracta d'un espai que l'Ajuntament ja va adquirir fa més de 2 anys amb l'objectiu de convertir-lo en una zona verda pública al costat de la platja. De fet, la finca ja s'obrí l'agost passar per als residents i turistes i després de diverses actuacions de neteja i adequació. S'hi han retirat restes d'obra i tanques metàl·liques, a més s'ha millorat l'accés i s'hi han instal·lat taules de pícnic. El projecte d'Enderroc té un pressupost de prop de 40.000 euros i es finançarà íntegrament a través del Pla Insular de Cooperació del Consell de Menorca. Sentim ara alguns dels residents de la zona.
4: De passar d'una zona que no era utilitzada i fer molt malbé tot i que no es donava profit, a poder veure que tot està aclarit ara i poder estar aquí és un privilegi. I per la gent de Ciutadella, que si un cas no té espai allà, venir aquí jo crec que és una part positiva i mos pot anar bé tots.
5: Antes ho tenien Conesa, que era el propietari d'aquí, i ara ha comprat l'Ajuntament, han posat 2 taules i 2 bancs i punto. No s'ha fet res més. Però està a 200 metres d'aquí. Això s'ha de fer. Correcte, me sembla que s'ha de fer, però que se faci.
2: I l'Escola d'Adults de Mo compleix 40 anys. Alumnes i professors han celebrat l'aniversari amb un programa que ha inclòs diversos tallers, exposicions i ponències. Carles Marquès.
6: La celebració de l'aniversari s'ha repartit entre el Convent de Sant Diego i el Pati de la Lluna de l'Aió, amb activitats obertes que han convertit els espais en una mostra del que és avui l'escola, aprenentatge, convivència i comunitat. Toni Orfila és el director de l'escola, el sentim.
7: Fa més de 40 anys que es va començar aquesta idea i ara ja els 40 anys pues, no té res a veure amb els començaments de l'escola, no?
6: El centre, que des de 1992 du el nom del pedagog Joan Mirimir, va néixer oficialment el 1986 amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Centre d'Educació Permanent d'Adults Menorca, amb seu a Maó i una aula a Ciutadella. Aquell mateix any es creava també l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca per ampliar l'oferta complementària. Sentim els dos coordinadors de l'associació, Marc Gandolfo i tot seguit Pilar Carreras.
8: Accés a la universitat per majors de 25, formació professional. Vull dir, és un poc la idea que l'escola sigui un lloc de pas.
9: Lo important és l'experiència personal, de descobrir quin és el teu talent, quines capacitats tens d'aprenentatge al llarg de la vida.
6: Però la història havia començat abans. Ja l'any 1977, mestres de la graduada impartien classes nocturnes a joves de 14 i 15 anys. 5 anys després, el projecte reunia 6 docents i 100 d'alumnes. Avui, aquella llavor continua creixent amb propostes ben diverses. Alexandra Marquès és la delegada territorial d'educació a Menorca.
10: En aquell temps la gent no tenia l'opció d'anar a escola com avui en dia tenim l'oportunitat. I va ser una manera d'obrir el món educatiu a la gent de Menorca. I troc que realment és un moment que ho han de felicitar.
6: De les 800 matrícules de 1986 s'ha passat a les 3.000 actuals. El futur del centre mira ara cap al nou edifici dels quarters de Santiago, a Mao.
2: I el barranc de Cal Emporter, a Aló, és un dels punts claus per a la producció de fruita de Menorca. Amb un microclima i un paisatge únic, els fruits van emergint, plens de sabor. Però alguns horts s'han abandonat amb el temps. Un jove de l'Aió ara ha decidit continuar amb aquest ofici i mantenir-ne viva la producció. En Joan Fortuny és la cinquena generació de fruiters de la família, té 25 anys i ha decidit no abandonar l'ofici dels seus avantpassats i continuar amb la producció de fruita al barranc de Cal Emporter, el sentim.
11: No molta feina, però és un món polit. Vull dir, estàs ficat en la naturalesa, fas moltes coses diferents, no és una feina que dugui una monotonia que sempre facis el mateix.
2: Anys enrere eren una quinzena de fruiters i actualment són només tres equips que han de dur diversos horts al mateix temps. Però ell ha après la professió de son pare i té ben clar que ho vol seguir.
11: És agradable i també el que em fa sentir molt bé és que ells a la botiga al matí que veien la fruita que havies cuit el dia antes i la gent diu, vaja fruita bona i això i tot mateix és un alagro.
2: Ara que la seva sàvia s'ha jubilat, ell també durà la botiga de l'Aió i serà la quarta generació de botiguers. Na Juana Malià és l'àvia d'en Joan Fortuny.
10: Lo hi havia moltes botigues petites i ara tots són súpers que hi ha. De botiga petita en queden molt poques ara. Sí. Molt contenta. Sí, sí.
12: Per què?
10: Perquè és el meu net i el meu fill. Molt bé.
2: S'emociona en veure que tant el seu fill com el seu net han continuat potenciant el producte local.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2: I el centre de Mos s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la solidaritat amb la celebració de la 32a trobada d'entitats socials, una cita que ha comptat amb la participació de 27 entitats socials del municipi. El programa ha inclòs exhibicions de karate, sevillanes, glosats, murals col·laboratius, tallers de mandales i contacontes amb activitats pensades per a tots els públics. Durant la jornada, la ciutadania també ha pogut conèixer de prop els projectes i iniciatives del teixit associatiu local. Enguany, la trobada incorpora com a novetat destacada l'organització s'ha impulsat des de les noves comissions de feina del Consell Municipal d'Acció Social.
3: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
2: I ja arribam als esports. Aquest cap de setmana ha estat molt intens per el partit que ha viscut l'Estia a Menorca. La llosa del primer quart, però, ha impedit la victòria de l'Estia a Menorca, que hagués pogut igualar la sèrie i forçar el cinquè partit. Tot i plantar cara, el Leima Coruña durant tota la sèrie sobreposar-se a un desencoratjador primer període en el quart partit, disputat ahir tarda un 20a de gala, els de Javi Zamora han dit fins un altre els play-offs d'ascens. Ho han fet amb el cap alt i també amb el calor del seu públic, però no podrà ser que ascendeixin a l'ACB. En tot, acabem ja aquest informatiu d'aquí d'IB3 Ràdio i podeu continuar informats a l'informatiu migdia.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I manquen 5 minuts per arribar a les 9. Ho faim acompanyats de la cultura.

0: Patrimoni, morts, arqueologia, cobdícia i dues històries separades per 100 anys i amb un mateix escenari, les ruïnes d'Empúries a Girona. Això és el que ens proposa Los Malos Muertos, l'estrena en la novel·la policíaca de l'escriptora i periodista i guionista Elisabeth Anglarín. L'acaba de publicar a Ciruela i avui Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: La presenta la Biblioteca de Babel de Palma.
1: Los Malos Muertos, ens ha explicat, neix del dolce farniente de l'estiu, d'aquell avorriment ben entès i que obre les portes a la imaginació. I potser encara més si el paisatge on deixant a la vista és la Mediterrània gironina, un paisatge sentimental de l'autora i que li ha servit de taló de fons, i va ser precisament aquest paisatge de pins verds i blau de cel i de mà el que li va despertar la idea d'aquest llibre.
2: M'interessava molt el tema de l'expoli, de com aquelles peces que es troben a la terra, a vegades propietat privada, a vegades propietat pública, doncs es converteixen en patrimoni perquè tenen un valor històric, no només pecuniari, sinó identitari. Al voltant d'això es pot crear doncs, una trama de thriller, perquè doncs, això pot generar doncs, l'ambició, la cobdícia, poden generar delictes i crims, i a partir d'aquí vaig començar a tirar el fil.
1: La investigadora Àlex Sabell i l'arqueòleg Mateu Mercader són els protagonistes d'aquesta novel·la, que té una mateixa història però amb 100 anys de diferència, i per fer versemblant l'escala del 1912, Anglarín hi ha hagut de fer, reconeix, molta de feina.
2: He passat moltes hores a la biblioteca de l'Escala rebuscant entre revistes, fins i tot en blogs, online, passejant per allà, preguntant. Sí que he fet aquesta recerca i després a la part criminalística he tingut assessores i assessors d'anatomia forense, de patologia forense, o arqueòlegs que també m'han assessorat. És a dir, jo sí que he enfrontat la part d'investigació com si fos una investigació periodística.
1: I com dèiem, Los Malos Muertos és la seva estrena en novel·la, però no en ficció, en què ha estat publicada i reconeguda la seva tasca en relats. Creu que, de fet, escriure ficció és pràcticament una conseqüència de la feina com a periodista.
2: El salt de la periodista a l'escriptora és orgànic, perquè, de fet, és explicar històries. L'únic que aquí te la inventes, i quan ets periodista, òbviament no, però jugues amb les paraules, també, l'eina és la mateixa. I, d'altra banda, jo necessito, per funcionar vitalment, posar-me reptes i em vaig posar aquest repte de dir, vinga, fes una novel·la negra. I com que sóc d'aquelles que em posa la banya, doncs hi va, doncs aquí la teniu.
1: Aquí la tenim i aquí la tenim avui capvespre a les 7 a la llibreria Babel de Palma.
0: I tornem a ser dilluns i és hora de preparar la setmana.
3: L'última joda la paga el senyor.
0: I ens atem una setmana en què arriben alguns dels imprescindibles de l'estiu, com el Tribu Fest i d'altres activitats que vos resumim a la nostra agenda cultural.
4: I començàvem, a més, amb aquests imprescindibles de l'escena uruguaiana de la música La Vela Puerca, que visiten Mallorca, ja sonen de fons, els escoltau, duen una gran carrera a l'escena, més de 20 anys de rock alternatiu. El seu directe és molt potent, per tant, val la pena veure-los així, a damunt l'escenari, ja que no sabem quan podran tornar a fer-ho. Saben quan podran tornar a fer-ho el Manco Mallorca. Serà es gremi el dimecres 27 a partir de les 8 i mig. I l'endemà dijous teniu Ritmos Salvajes, Yuri Puskas i Cel Service a Palma. També es gremi a la Sala Zero des de les 7 i de franc perquè la cosa és solidària, organitza música per l'esclerosi múltiple. Ja el 30 de maig és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple i una per divendres. Són aquests que sonen de fons, el Monkey Doo, segur que ja els coneixeu, un Feliços Cattaires com de Bonet de Sant Pedre i d'on vells amenitzaran ni més ni manco que la Fira del Llibre de Palma, serà a les 6:30 a la plaça d'Espanya de Palma i serà en modalitat de passacarrers. Per tant, bona música, balls improvisats de swing i ja segur enmig del carrer.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Més de la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys fuma vàper, una xifra de la darrera enquesta Estude sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya, que vos avançam avui, el dia que comença la setmana sense fum.
1: La tendència va a l'alça i entre les causes els falsos mites, com que el vapeig no provoca addicció i per la facilitat per aconseguir els vàpers. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, demana que la nova llei antitabac prohibeixi els vàpers al mateix nivell que el tabac convencional.
2: No només quedi en els productes de tabac que tributen a Hacienda, sinó que també tributi els vàpers, que se posin preus cars, que els joves no tinguin accés en el món del tabac de manera tan fàcil, que ja hi ha països europeus que a vegades venen aquí i se compren cartons perquè els és molt més barat.
0: I en aquesta hora, a la sala de plans de l'Ajuntament de Palma, de començar el debat de l'estat de la ciutat, anem en directe. Fins allà hi ha Olivia Navarro. Olivia, bon dia.
3: Bon dia, sí, ja és tot a punt perquè arrenqui aquest debat de l'estat de la ciutat. És el darrer del mandat, una sessió que arrencarà previsiblement d'aquí uns minuts en una sala que està plena de gent. Una primera intervenció del batlle, Jaime Martínez, al que seguiran els portaveus dels diferents grups pendents, com sol passar en aquestes sessions, de si es fa cap anunci nou o si aquest debat es limita a fer balanç i a destacar la gestió dels darrers tres anys, amb acció com la reducció fiscal, l'impuls en diferents polítiques d'habitatge o projectes com la compra de l'edifici de Gesa o la reforma de la plaça Major. També, però, estarem pendents de si el batlle menciona, si ho fa, les polèmiques que també han marcat aquesta gestió, com el desallotjament de l'antiga presó o la protecció del monument de Safaixina.
0: Gràcies, Olivia. També estan pendents de la reunió que té lloc en aquests moments a la Direcció General de Treball, on es debat el conflicte laboral dels treballadors que tenen les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. De moment, es manté la vaga convocada per avui. Caterina Abany, bon dia. Que en sabem?
4: Bon dia. Tot fa pensar en aquest moment que és una negociació prou dura. De fet, els treballadors aquest dematí, cap a les 7:40, ja han entrat en una situació gairebé encallada. Podríem dir que aviat farà gairebé 2 hores que estan reunits aquí. Arriba amb aquesta situació difícil, sobretot perquè una de les principals queixes dels treballadors és que l'empresa es dedica a contractar el personal a temps parcial per després anar oferint millores de mica en mica i de forma amb hores extra en funció sempre del servei amb preavisos molt i molt curts. També hem de dir que l'empresa es nega de moment a establir dies fixos lliures pels treballadors que estan en plantilla. Escolta'm, Jairo Aranda, que és president del comitè d'empresa.
5: En la reunión del comité que tuvimos por la mañana, delante nuestra la empresa ofreciendo mejoras, estarán ayer sábado, para ayer mismo y mejoras para que la gente viniese hoy a trabajar en su día libre. Y le dijimos, oye, que nos hace una falta de respeto, estamos aquí por este conflicto y delante nuestra estáis ofreciendo horas.
0: I els sindicats UGT i Comissions Obreres d'Eivissa denuncien acomiadaments encoberts, ja que algunes empreses han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. També posen a damunt la taula que tampoc han avisat alguns fixos discontinuats.
1: Els hotelers reconeixen que és així, tot i que els consideren casos aïllats. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa, Consuelo López Olomenta.
6: Gente que se les hace el llamamiento, pero este año lo sentimos, pero no te podemos dar vivienda. Entonces es como decirte, pues te estoy despidiendo, porque si no tienes vivienda en Eivissa, a ver cómo vas a venir a trabajar.
0: I parlant del sector hoteler, les Kellys preveuen una temporada més amb sobrecàrregues de feina per mort de les plantilles infradotades i la manca d'empatia dels clients dels hotels, ho acaba d'augurar la presidenta de Kellys Unió Balear, Sara del Mar García, a IB3 Ràdio, si bé reconeix que els darrers anys les seves condicions han millorat gràcies al reconeixement de 6 malalties professionals i a la instal·lació de llits a lavables encara queda molt de marge de millora.
7: En principio lo que se ha conseguido es que se hagan ese estudio dentro de cada hotel. El problema está en que aunque se haya hecho ese estudio, la mayoría de los hoteles, yo te diría que el 99% de la planta hotelera no ha rebajado la carga de trabajo. O sea, se sigue llevando prácticamente el mismo volumen de trabajo que se llevaba el año pasado.
0: 9:04, ahora comienza el día.
8: Más información a ib3noticias.com.
9: El dia, amb Marta Grau.
10: Bon dia. Benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començàvem aquest dilluns de nou amb calor, 20 graus de temperatura i pujada del termòmetre de cara a les pròximes hores. Ahir es van assolir 33 graus de màxima a Porreres, 32 a Binissalem, també al Llucmajor. Va ser, de fet, el primer dia de l'any en què es van superar els 30 graus a Menorca. Sembla que és una tònica que a partir d'ara ha vingut per quedar-se. Després ampliarem els detalls sobre com se presenta aquesta setmana, meteorològicament parlant, però sense cap tipus de dubte, començar amb l'actualitat parlant de política. Jornada encara molt marcada per les reaccions després de la imputació de Zapatero. L'informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa a l'expresident al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria Plus Ultra. Els investigadors conclouen que el socialista i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiats d'aquest entramat. Serà un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia. Recordem que avui és dilluns, tertúlia amb els diferents representants parlamentaris. A més, vos contam que el Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma ha començat el debat de l'estat de la ciutat. El batle Jaime Martínez ha obert la sessió amb una intervenció inicial en què fa balanç d'aquests 3 anys de legislatura. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica. Pendents avui també de les 13 famílies d'un edifici del carrer del Capità Vila de Palma que aquests dies viuen, podríem dir, Joan, una situació molt, molt complicada.
11: Així és, Marta, tan complicada que no saben què serà de la seva situació. Tot i estar al corrent de pagament, asseguren que el propietari de l'edifici l'ha venut, ha venut tota la finca i els obliga a partir sense cap tipus d'alternativa. El propietari hauria venut tot l'edifici a un constructor i ara els vol fer fora. Fa 10 dies, literalment, que els ha aturat la bomba d'aigua com a mesura de pressió i davant d'aquesta situació s'han vist obligats a interposar una denúncia. Compartim, com podeu veure a la televisió, imatges que descrivim pels oients en què veiem com viuen sense aigua i han de rentar-se com poden, fins i tot traslladant i comprant garrafes o anant a cercar aigua a les fonts que hi ha distribuïdes per Palma. Alguns realment ho estan passant molt malament, és el cas d'un veïnat al qual hi han hagut d'amputar una cama i no disposa d'aigua corrent per fer-se les cures. Després parlam amb un d'aquests veïnats.
10: Escoltarem també la reivindicació dels jutges perquè continuen preocupats per la saturació que viu la justícia ja des de fa uns mesos. Bon dia, Xisco.
12: Bon dia, Marta. L'embòs continua creixent. Els òrgans judicials van augmentar el ritme i van resoldre l'any passat 4.000 assumptes més que l'any anterior, però al tancament de l'exercici quedaven encara més de 120.000 assumptes pendents. Una xifra que segueix l'increment sostingut en els darrers anys i que només es va reduir puntualment el 2021 en plena pandèmia. Aquesta situació és un problema que es tradueix en que uns d'haver 202.500 temes estan esperant una resolució judicial. A partir de les 10 en parlarem amb Alejandro González, mariscal de Gante, magistrat i vocal de l'Associació Professional de la Magistratura aquí a Balears.
10: No podem deixar encara de banda la situació que es viu després del descens a segona divisió del Mallorca, Joana.
11: Sí, una pena, Marta, tot i que l'equip va guanyar, no varen sortir els càlculs. L'afició, a més, va ser molt crítica i demana va demanar a crits la dimissió de tota la directiva. Ho escoltam en aquestes imatges. Ja m'heu sentit, directiva dimissió. L'afició mallorquinista va assenyalar-los directament com els grans culpables del descens a segona divisió. Es varen veure escenes de molta emotivitat, amb plors, amb alguns mocadors i també gestos d'indignació, com podem observar en aquestes imatges i com podem sentir també. Avui farem anàlisi amb els nostres companys d'esports que han viscut de manera molt intensa, òbviament, les darreres hores.
10: 9 i 9 minuts, frase del dia. En aquest moment nosaltres sempre aturam i reflexionam.
12: La frase d'avui és de la filòsofa i teòrica política alemanya, després nacionalitzada estatunidenca, Anna Arendt, que un dia va dir que la violència pot destruir el poder, però és completament incapaç de crear-lo.

0: I un dilluns en què sí que necessitem un poc de power per començar, segur que més d'un. De què parla tothom?
1: Ara m'ha fet gràcia, una Marta Power. D'un atlot que es va apurar moltíssim a un dels concerts de Bad Bunny a Barcelona.
2: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí. Pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada. Literalmente, mira.
1: Després de 7 anys sense actuar a l'estat espanyol, Bad Bunny ha arrencat la seva gira europea a Barcelona, però no tot han estat aplaudiments, flors i violes. Un dels concerts més esperats de l'any també ha deixat polèmica a les xarxes. Un fan ha denunciat el caos que va viure a la zona VIP de l'estadi olímpic durant el primer concert del porto-riqueny.
3: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
1: El jove nom Jordi Fernández i va publicar diversos vídeos a TikTok explicant que l'espai VIP estava completament saturat. Segons ha assegurat, gairebé no es podia ni caminar ni respirar. A les imatges que ell mateix ha compartit i que ja s'han fet viral, se'l veu demanant ajuda al personal de seguretat mentre diu frases com «Aquí me va dar algo» o «Esto es inhumano». El jove ha explicat que tant ell com la seva parella van viure moments d'angoixa existencial entre empentes i aglomeracions. La zona afectada estava situada al costat de la casita, l'espai exclusiu i VIP que forma part de l'escenografia del concert i que també ha reunit cares conegudes com jugadors del Barça i diversos influencers. Finalment, després d'una estona d'atenció, el fan i la seva parella van poder sortir de la zona VIP i continuar el concert des de la pista general. Posteriorment, el jove també ha volgut disculpar-se pel to que va fer servir amb els vigilants de seguretat, tot i que insisteix que no hi va haver cap protocol clar davant la situació que ell patia. Tot plegat en una gira que, malgrat l'èxit de públic, també ha generat debat pels elevats preus de les entrades VIP i de la gestió dels espais exclusius. En parlàvem la setmana passada. Després de la bimbolla, de l'habitatge, dels lloguers, dels pàrquings i dels locals comercials, ha arribat ara la bimbolla dels grans concerts? Qui creix que té raó? En Jordi Fernández o l'organització d'aquest concert? I més important, que m'interessa molt aquesta opinió, Joana Maria Marató Munà, Marta Grau Esquerrer, pagaríeu 600 euros per anar a un concert? Vos escolt.
4: Qui comença, Marta Grau Esquerrer?
0: Endavant, Joana Marató.
4: Jo, a la darrera pregunta, crec que t'he de dir que no, perquè jo, més enllà de 35 euros o 40 euros, ja m'ha parit tot molt car. Ja sé que ara...
1: Ella,
4: no, un moment.
1: Ella sempre tan modesta.
4: No, ja sé que ara tot és, la moda és que tot valgui una morterada, no?
1: Un potosí.
4: Però jo a vegades penso, o sigui, les grans estrelles internacionals amb una carrera de dècades... Mem, no sé si també ara han pujat un poc els preus de segons quines entrades, però... gent que fa dos dies que fa concerts i que fa dos dies literal perquè m'he vist aquest cap de setmana. Les darreres entrades que venia, que va vendre, has dit 7 anys que va venir en Bad Bunny, valien 15 euros.
1: Ja.
4: 15 euros. Mos han tornat locos. Vull dir, jo crec que mos han tornat locos i d'aquí que, com que és una cosa que s'estén com una...
1: Jo més enllà d'espreu, en el que no combrec ni consent és saber què defensa de la meva vida d'aquí un any i mig.
4: Clar, d'aquí un
1: jo
4: any
1: no
4: i mig.
1: Jo no puc comprar una entrada per gener de 2028. Pot ser. He canviat de parella, de casa, de ciutat, de feina. M'he fet monjo de clausura.
4: Sí, sí, sí.
1: És que poden passar moltes coses en un any i mig i haver-te de gastar 700 euros en una entrada per d'aquí un any i mig, dos.
4: És
1: has
4: que...
1: de ser molt, molt fan per poder pagar primer aquests euros i aquesta espera, Marta.
0: Mira, ni per les Rolling Stones, 500 o 700 euros. Me sembla una barbaritat per una entrada. I, a més, he de dir que pensava que era una exageració, lo de l'aglomeració, però quan he vist les imatges d'en Jordi, me sembla que és que no cap ni una agulla,
4: perdona,
0: per favor.
4: I que no falti però un vídeo per mostrar que ha estat aglomerat, que ha estat angoixat i que ha estat... Vull dir que jo entenc
0: sí, però...
4: la situació. Vull dir que aquesta
0: però...
4: va pagar una parada i està angoixat i ho passa malament.
1: No ha estat l'únic, que aquest de setmana ha compartit imatges, també hi ha una altra parella, no se queixaven d'aquest tema, sinó que la lota de la parella va patir un atac d'ansietat, perquè hi havia molta de gent, i varen sortir mitjan concert, però no era tan passagentada, sinó que de l'emoció va patir un atac d'angoixa. I clar, que és, ell explicava que s'havien gastat, crec que eren 650 euros cada un per aquestes entrades, i varen acabar escoltant, devia tirar més fotos des de fora, a la resta de gent que estava escoltant el concert
0: que,
1: de lluny.
0: Com diu en Jordi, no se pot ni ballar. No se pot ni ballar. Si a un concert no pots ballar, i de damunt te pot donar una baixada de tensió, t'han de recollir els serveis sanitaris.
4: T'han d'estopetjar una mica.
0: És un plantejament important com per, no sé, paga la pena? Aquí
4: ho deixem. Arbera que anar a un d'aquests concerts tan multitudinari, tan espectacular, tan vistós, tan tot, ha de ser com una experiència única.
0: Segur.
4: Però si no,
0: però
4: és una bona experiència...
0: aquí deixem la pregunta. Paga la pena? Se mos va la salut al darrere? Paga la pena també pagar aquesta quantitat d'adobes? Després ho abordam a les 11. Ara en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz. Comencem la setmana.

0: Són les 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia. Recordem, oients i espectadors, avui és dilluns, tertúlia amb els diferents representants parlamentaris. Saludem Pedro Álvarez, diputat del Grup Parlamentari Popular, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mercedes Garrido, per part del Grup Parlamentari Socialista, bon dia, senyora Garrido.
2: Bon dia.
0: Per part del Grup Parlamentari Vox, la senyora Manuela Cañadas, bon dia.
3: Buenos días.
0: Lluïsa Pesteguía, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, bon dia, senyor Pesteguía.
4: Bon dia.
0: I ens escolta José María García, diputat del Grup Parlamentari Mix per Unides Podem, bon dia, senyor García.
5: Bon dia, buenos días.
0: Les darreres jornades les hem dedicat, que gran part dels nostres continguts també han abordat la situació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'informe de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional situa l'expresident com a cap d'una presumpta trama de blanqueig de capitals en què les seves filles eren les principals beneficiàries. Una informació que s'extreu a partir de missatges de correus intervinguts als directius de l'aerolínia Plus Ultra i a l'entorn de Zapatero. Ha estat una de les notícies que va marcar, com deien, l'actualitat de la setmana anterior i la qual abordem avui amb els nostres portaveus, començant per vostè, senyor Álvarez.
1: Sí, des del Partit Popular, en primer lloc, el que m'agradaria destacar és que respectem en tot moment la presumpció d'innocència, però estem molt preocupats per dos motius. En primer lloc, perquè l'esquerra espanyola, l'esquerra d'aquest país, en una setmana ha perdut el que era el seu referent polític, el far moral de les polítiques de l'esquerra, la persona que ha sostingut políticament Pedro Sánchez fins ara, i clar, tot això en una setmana que és una voràgina política, una setmana a la qual han passat d'un dilluns a l'altre en el qual s'acusaven a l'expresident Zapatero d'haver apropiat de 500.000 euros a través d'una empresa que estava a Abu Dhabi, que ara se l'acusin de més de 4 milions d'euros en implicació de les seves filles, amb una empresa que tenien elles dues, etc. Clar, estem davant d'unes informacions que són molt greus. És la primera vegada que un president del govern d'Espanya s'enfronta a la justícia amb un sumari, amb unes mesures, i haurà d'anar a declarar en aquest cas dia 2 de juny. I enfront d'aquesta situació veiem una falta de reacció, una falta, diguem, de contundència per part d'una esquerra que sempre ha estat implacable amb els partits com el meu, amb el Partit Popular, una esquerra que des d'un principi acusava del desconsell de ministres de ser tot una caça de bruixes a través del sindicat Manos Limpias. Llavors es va començar a posar el dit acusatori en contra de jutjats i en contra de jutges, en aquest cas el jutge Calama, parlant de Lawfare, i ara veiem que els discursos s'estan moderant. Per tant, a veure quines informacions s'agafen. Des del govern d'Espanya, evidentment, hi va haver presumptament una col·laboració, perquè no pot ser que un president es beneficiï de rescat d'una empresa privada com era la línia aèria Plus Ultra, amb només tres avions, que va ser decretada empresa estratègica, i evidentment s'ha de fer un pont per damunt del Ministeri de Transports. Per tant, hi ha hagut una col·laboració amb un govern i evidentment veiem els socis preocupats. Ahir mateix el PNB, el Partit Nacionalista Basc, va dir que no hi havia un horitzó més enllà de 2026, però enfront d'això veiem una esquerra que està en xoc i en paràlisi.
0: Sobre la imputació de Zapatero, senyora Garrido.
2: Bé, jo crec que és evident, i aquest dia se n'ha parlat molt, que el Partit Socialista va ser un xoc la setmana passada quan ho varen conèixer. Ara, dit això, jo crec que dia 2 de juny el president Zapatero anirà a declarar en el jutjat, i el que han de fer és esperar a quina excepció de la justícia, respectar per complet el que facin, tot el que faci la justícia, però també fer un al·legat a favor de la presumpció d'innocència, que és el que sembla que no s'està donant en aquest moment. Jo aquesta darrera setmana el que veig és una presumpció de culpabilitat per part de tota la dreta d'una manera massiva, però també directament condenant el president Zapatero quan si te llegeixes l'auto del magistrat de l'Audiència Nacional, i jo l'he llegit, indicis directes contra el president no n'hi ha cap ni un, per això hem d'esperar que continuï actuant la justícia i que pugui declarar, i manifestant al mateix temps que el Partit Socialista ha estat sempre contundent en la corrupció. Jo crec que ho han demostrat en cada un dels casos que hem anat veient, quants indicis i quan la justícia ha anat actuant. Nosaltres hem pres mesures de manera immediata contra militants nostres. De fet, en vam prendre en el seu moment contra Ábalos, Koldo, etc. Anem a veure com va aquest tema i serem contundents contra la corrupció com havem estat sempre. Jo crec que altres partits no poden donar massa lliçons i intenten donar-nos quan no han estat contundents contra la corrupció. Jo vull recordar que el mateix dia que coneixíem la imputació del president Zapatero, també coneixíem que hi havia uns àudios que directament acusaven a M. Rajoy d'haver participat de la trama Kitchen, que la jutge va decidir que no s'escoltassin dins el judici de la Kitchen. Per tant, jo crec que aquí hem de deixar que la justícia actuï, hem de veure o hem de defensar la presumpció d'innocència del president Zapatero i recordar que el seu llegat és un llegat de drets per a aquest partit. És un llegat per aquest país. És un llegat de dret. La llei del matrimoni igualitari és un llegat del president Zapatero. La llei de dependència, que ara mateix tant de dependents en aquestes illes la necessiten, és un llegat del president Zapatero. Jo crec que el llegat del president Zapatero tampoc pot quedar o no quedarà enfosquit per aquest tema que hem de veure, hem d'escoltar en els jutjats i hem de veure que la presumpció d'innocència actuï. Ja veurem. Jo crec que es presta encara.
0: El senyor Garrido vol fer èmfasi a la presumpció de la innocència. Estem parlant de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. És el torn de la senyora Cañadas.
3: Sí, es curioso que diga la señora Garrido del PSOE presunción de inocencia, cuando la presunción de inocencia se la han cargado todos los partidos de izquierdas en muchísimas leyes, que no es el caso, pero bueno, está claro que cuando tenemos a la UCO, que define al Partido Socialista como una organización criminal, deberíamos todos tener encima de la mesa por parte de este gobierno dimisiones. Tanto que ellos pedían, recordemos, y si no que los espectadores se vayan a la hemeroteca y pongan en Google cuando estaba en la oposición el señor Sánchez, cómo llegó al gobierno precisamente con una moción de censura por corrupción y tanto hablaba de la palabra corrupción que se cargaba la democracia y ahora tiene a toda su familia y todos los asesores que le rodean y cargos públicos que le rodean imputados o encarcelados. Es una organización y una mafia que es digna de estudio, porque estamos hablando de desde que está gobernando, o sea, dice la señora Garrido, el legado de Zapatero. El legado de Zapatero es confrontar a todos los españoles, generar odio entre dos Españas. Esto es lo único que hizo. Unas leyes que han soltado, que han derivado en soltar actualmente a violadores y a pederastas a las calles, que han saltado la presunción de inocencia de todos los hombres, que por el hecho de ser hombre ya los tratan de criminales. O sea, el legado de Zapatero es apoyar a un narcodictador en Venezuela y robar el dinero, no solamente de todos los españoles, porque a mí que me expliquen el enriquecimiento, o sea, con el sueldo de un diputado nacional, con el sueldo de un ministro, uno no se puede enriquecer hasta comprarse propiedades de millones de euros. Y no solamente Zapatero, detrás de este enriquecimiento también hay otros personajes como bueno, mi jefe no está ni imputado, ni es millonario, solamente tiene una casa. Por lo tanto, los balones fuera entre el bipartidismo corrupto, que ambos tienen mucho que callar y mucho que esconder de lo que han robado al pueblo español. O sea, de momento aquí el señor Abascal ni está imputado, ni tiene ninguna querella que haya prosperado, ni tiene ningún enriquecimiento personal. Por lo tanto, balones fuera para defender lo indefendible, yo rogaría al Partido Socialista que sea un poquito más profesional y más serio. De momento, lo que está calificado por la UCO como organización criminal es su partido.
2: Eso no es cierto.
3: Y los que tienen sentencias judiciales gravísimas también es el Partido Popular, que recuerdo que en el Senado impidió que las hijas de Zapatero, que ya no son niñas menores, que ya tienen 30 añitos o más, fueran a hacer declaraciones. Por lo tanto, harta de este bipartidismo corrupto y harta de que todo el mundo se tape las vergüenzas del robo y expolio al pueblo español.
0: Señor Besteguía.
1: Sí, quan se va conèixer aquesta notícia, jo crec que va ser un moment complicat pel conjunt de l'esquerra, perquè en Zapatero, no tant per la seva política econòmica, que va ser bastant qüestionada, sinó per l'ampliació de drets civils i socials, va acabar esdevenint un símbol que traspassava el Partit Socialista i que era una mica referenciat pel conjunt de l'esquerra en major o menor mesura.
4: I quan se va conèixer aquesta notícia, quan se va conèixer el contingut de Sauta i de la interlocutòria i de les acusacions que pesaven i dels fets que apareixen, que estan bastant substantivats, independentment de recorregut, no, judicial que això hagi de tenir i de la presumpció d'innocència que evidentment qualsevol persona pot invocar, la lectura política que se'n fa és molt decepcionant. De fet, hi ha moments en què provoca un rebuig per una persona que havia estat capaç d'esdevenir referent de tantes, no? Causa unes certes basques veure aquest comportament, aquesta caure en negocis basats en l'avarícia, en enriquiments que no responen en aquella figura i en aquell discurs que havia encapçalat en Zapatero i cada, en qualsevol cas, respondre als valors de les esquerres o les esquerres així com les entenem des de més per Mallorca. Per tant, crec que independentment del recorregut judicial, que a nosaltres no mos pertoca fer, nosaltres sempre intentem fer una valoració política. La valoració política és que és una enorme decepció, que és incompatible amb els valors de l'esquerra tot allò que ja hem vist i que mos du a una pregunta. Què poden arribar a fer els expresidents dels governs i en base a què? És a dir, els expresidents dels governs han de passejar pel món fent de lobbistes i de comissionistes? Nosaltres considerem que no. És a dir, al final, la societat ha depositat damunt ells tota una informació, tota una xarxa de contactes, tota una saviesa, no?, de la política en un moment donat, que hauria d'estar a disposició de la societat, no dels seus interessos econòmics i d'aquelles empreses i d'aquelles xarxes que ells volguessin beneficiar, sigui legal o sigui il·legal. Per tant, una decepció grossa, un cop fort, i jo crec que ha de dur a unes conseqüències i a canviar les normes per impedir que això passi, ni tan sols que sigui legal.
0: Acabem aquesta ronda amb el senyor García, l'escoltam.
5: Sí, bueno, el otro día nos preguntaron sobre la situación de Zapatero, el auto, y lo primero que dijimos fue que había que la presunción de inocencia que había que guardarla, que había que no olvidarla, que el auto no tenía buena pinta, y desde luego Zapatero pues ha tenido un problema que él se ha puesto a intermediar con el Estado, con Venezuela. Si no fuera con Venezuela, posiblemente no estuviera en esta situación. Y lo que sí que decimos es que tiene que haber una regulación estricta de las actividades de los expresidentes y de las personas que han ostentado o ostentan autoridades. Como decía Lluís, lo que no puede ser es que parece que hay un cierto afán de enriquecimiento por parte de gente que no debería tenerlo, porque está en una situación, creo que económicamente es lo suficientemente buena como para vivir durante el tiempo que le quede. Y en este caso yo no estoy hablando de Zapatero, estoy hablando de todos los expresidentes o prácticamente todos los expresidentes que han estado en la misma situación, han estado mediando, han hecho negocios y negocios que derivan de su posición como expresidente, ¿no? Tienen una serie de contactos y esos contactos, una vez que acaban de ser presidentes del gobierno, continúan utilizándolos o continúan utilizando a estos expresidentes muchas veces para que hagan mediación mediación con gobiernos, con estados, por parte de las empresas. Y aquí habría que regular qué actividades puede hacer un expresidente una vez que ya no está en activo. Es decir, que buscar un enriquecimiento a través de prácticas no suficientemente legales o ilegales o alegales, o mediaciones. Pues esto habría que regularlo y desde luego no debería tener la posibilidad de hacerse este enriquecimiento. Decirle también que aquí hay, nosotros hemos propuesto cuando en el 2024, cuando imputaron a Ábalos y a Koldo, propusimos una serie de medidas dentro del gobierno de central, donde estamos. Se hizo una propuesta por parte de Sumar de crear una agencia contra la corrupción. Y aquí hubo tres partidos, que son el Partido Popular, Junts y Partido Vox, que votaron en contra de crear una agencia contra la corrupción. Por lo tanto, bueno, pues no se puede decir muy alto estamos en contra de la corrupción cuando se plantean medidas para que atajar la corrupción y se vota en contra.
0: 9 i 31 minuts, fem una petita aturada per publicitat, escoltarem el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i tornem tot d'una.
6: El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
7: Buenos días. La noticia del día es la derrota. Palabra que inunda los titulares de hoy en sus dos grandes acepciones. La que significa fracaso en la tierra de Mallorca y la que significa camino en el mar de Baleares. La derrota del equipo del Real Mallorca. El descenso a los infiernos fríos de la economía de la segunda división. Desbandada, dice hoy la prensa. Frente al camino real de los equipados del Partido Popular este fin de semana. Soldados, los llamaba la crónica. Dejaba en primera línea de su partido a su presidenta, la señora Proens. La mantiene arriba para esa final política llamada elecciones autonómicas, que se juega en apenas 367 días. Lees en los titulares eso de no ha podido ser. Oyes a los aficionados gritando directiva dimisión. Es oír que el director deportivo, el señor Ortiz, y el CEO del equipo, el señor Díaz, dicen que se quedan en el infierno rojo de ese mallorquinismo. Y no se sabe de qué partido se habla. Si del fracaso deportivo, del infierno del socialismo rojillo y español, a cuenta del pelotazo Zapatero. Parece que se hayan contagiado del fuera de juego de la política. Pronto intentarán convencernos de que han ascendido a segunda. El contraste, pasar de un proyecto deportivo en descomposición, descabezado, desequipado y hundido sin el aficionado, a la coincidencia del ejemplo de una maquinaria engrasada, aclamada, decía el titular. Liderada al 99,93% de los votos, que juega entre líneas, que se anticipa al juego, que lee la jugada y que participa del espectáculo saliendo a ganar. Y ya mañana, siempre entre días.

0: 9 i 34 minuts. També la darrera setmana ens varen fer ressò del cas Mascaretes, de l'evolució d'aquest cas, protagonitzant l'actualitat amb noves declaracions, la de l'empresari Víctor d'Aldama, que va negar que l'expresidenta Francina Armengol cobrés comissions per la compra de mascaretes. Ho va confirmar davant el jutge a l'Audiència Nacional. Una valoració sobre aquesta qüestió en una segona ronda aquí a la nostra tertúlia política. Senyor Álvarez.
1: Sí, la setmana passada, com bé deies, varen conèixer aquestes declaracions d'una persona que estava imputada amb una causa de corrupció i que el que va quedar damunt la taula és que si bé l'expresident d'Armengol, com bé deies, no se va beneficiar d'aquesta trama de corrupció, sí que han quedat demostrats una seixantena de missatges de WhatsApp en els quals, i a més en la declaració del senyor Aldama, queda demostrat que aquests 10.000 euros que cobrava de forma irregular en comissions el senyor Koldo incloïen la seva intermediació amb el govern de les Illes Balears. Una intermediació que se va impulsar en un dels moments més dèbils de la nostra societat, com era la pandèmia de la Covid, la crisi sanitària que tots varen patir, i de la qual unes persones vinculades en el govern d'Espanya, a l'entorn del Partit Socialista, se varen beneficiar en la venda d'unes mascaretes que eren fake, d'unes mascaretes que no se varen posar mai a disposició de la ciutadania i d'unes mascaretes que varen quedar emmagatzemades per part del govern de les Illes Balears. I clar, en aquell moment el Partit Socialista va tenir una reacció com exigint les altres formacions polítiques d'aquesta terra que demanéssim disculpes a la presidenta Armengol quan mai la vàrem acusar d'haver cobrat ni d'haver-se beneficiat d'aquesta trama impulsada des de l'entorn del Partit Socialista. I, evidentment, no li demanem disculpes ni a la presidenta Armengol ni en el govern de llavors per haver obert la porta a la corrupció en aquesta terra.
0: Senyora Garrido.
2: Jo crec que el senyor Aldama, la setmana passada, va anar a confirmar algo que no havia estat en qüestió en cap moment, perquè mai s'havia qüestionat i mai hi havia hagut indicis ni mínims de que ni la presidenta Armengol ni ningú d'aquí de Balears cobrés ni un cèntim d'aquesta trama. Mai hi havia hagut indicis. El Partit Popular i Vot se varen dedicar a intentar fer veure que sí que hi havia indicis i se varen dedicar a intentar fer veure que tant la consellera Gómez com la presidenta Armengol estaven darrere d'aquesta trama i inclús varen insinuar en moltíssimes ocasions que havien pogut cobrar d'aquesta trama. Inclús van intentar ficar el senyor Marc Pons també dins aquesta trama de corrupció, per molt que digui el senyor Álvarez ara. I ho va fer el Partit Popular i ho va fer Vots durant els 2 anys i pico que duim amb aquest cas. I efectivament, sí que han de demanar disculpes. Han de demanar disculpes perquè s'han dedicat a difamar una persona i no tenien cap indici ni un per difamar-la. I tot se va confirmant. I veurem la sentència que hi haurà contra Ábalos i Koldo i companyia del Tribunal Suprem en poc temps, supòs, i veurem com no hi ha ningú de Balears que se trobi encausat per aquest tema. Hi ha una persona de Balears que està pendent ara mateix de que li assenyalin un judici per corrupció aprofitant la pandèmia. I és el president d'Eivissa, del Partit Popular, actual president d'Eivissa també ara, i diputat del Partit Popular. Aquesta és l'única persona de Balears que s'asseurà en el banquillo per corrupció durant la pandèmia. I el Partit Popular no fa res, no actua. Perquè el Partit Socialista, com he dit abans, és contundent contra la corrupció. El primer que se va fer va ser treure en Koldo de fora i treure en Ábalos de fora del Partit Socialista. Què ha fet el Partit Popular amb el senyor Marí, en el president d'Eivissa, que encara és diputat, encara és president d'Eivissa? I no és que estigui imputat, eh? Ha passat allà de s'ha d'estar imputat. Està pendent de que l'Audiència Provincial digui tal dia jutjarem el senyor Marí. Fa alguna cosa el Partit Popular? El Partit Popular diu molt, però no fa absolutament res. Parla de corrupció,
1: senyora,
2: però quan li toca ser contundent...
1: Senyora Garrido, no pot invocar la presumpció d'innocència en dues intervencions
2: no,
1: en
2: no.
1: Manco de 5 minuts
2: clar.
1: I fer aquest paperat.
2: Sí,
1: ara,
2: i jo invoc la presumpció d'innocència, però invocant la presumpció d'innocència, com a partit, hi ha un moment que actues. I com a partit, el Partit Popular, el moment d'actuar se li ha passat ja amb el senyor Marí i no ha actuat,
1: sí,
2: perquè el senyor Marí el jutjaran. En 3 mesos, en 1 any, però el jutjaran, perquè això és el que està...
1: Són vostès que prenen mesures quan s'obri una peça de judici oral.
2: Això és el que està pendent.
1: I
2: vostès el que no poden fer és dir-li a la gent que lluiten contra la corrupció, però tapen la seva, perquè xerren sempre des d'una seu pagada amb dos verdos de corrupció. I això tampoc ho hem d'olvidar.
0: Torn per la senyora Cañadas.
3: És tan avorrido escuchar al bipartidismo echarse la culpa unos a otros y no asumir responsabilidades que de verdad que cansa. Le voy a recordar a la señora Garrido del Partido Socialista el aplauso que le dieron a Ábalos, que duró más de 5 minutos en el Congreso de los Diputados. No tomaron medidas inmediatas, así que ahora no vengamos a darnos golpes en el pecho.
2: Inmediatas.
3: Que es no es verdad. Que es absolutamente... nos deja perplejos que tipos como Aldama o como un portero de discoteca, un matón como Koldo, haya entrado en el mismísimo gobierno a ganar millones y millones de euros, que hablan de millones de euros, de mordidas del dinero público que pagan con sus impuestos y con su esfuerzo todos los ciudadanos españoles. Es alucinante. ¿Cómo puede entrar esta mafia en un gobierno y que aquí no pase nada? Ahora que nadie es culpable. Antes resulta que nadie conocía a nadie. Antes resulta que no habían mensajes. Luego sí que hay mensajes. Esperemos que acaben todas las causas, porque aquí van por piezas sueltas. Vamos a ver cómo queda. Lo que está claro es que los ciudadanos de Baleares, en plena pandemia, cuando estaban encerrados, estaban involucrados en pagar 4 millones de euros de una trama corrupta de mascarillas que fueron totalmente inutilizadas. Y para contestar una cosa que ha dicho el señor de Izquierda Unida, dice, nosotros dijimos de crear una agencia corrupción, pero una agencia de corrupción dirigida, anticorrupción dirigida por corruptos. Porque es que, claro, quieren crear chiringuitos que luego los dirigen los mismos que son corruptos. ¿Cómo vas a votar que sí a esto? O sea... creo que además estábamos hablando antes, para cambiar un poco y volver a Zapatero, del tema de Zapatero como si fuera aquí un señor referente de algo. Les recuerdo que

0: que m'és entre igual i completament indiferent, perquè no li don validesa, no li don credibilitat. És a dir, jo el que no sé si ha de declarar en Coldo i Navalos i tota la pesca, me seguirà sent completament igual. No sé que posin proves a damunt la taula que me serveixin per fer un judici més amb més contingut. Nosaltres, alguns dels que som aquí, varen participar de la comissió d'investigació que hi va haver en el Parlament sobre les mascaretes, i he de dir, i consta en a més a l'informe que vàrem elaborar des de Més per Mallorca, que no va ser qui va ser votat, però jo, després de veure tota la documentació i escoltar tots els testimonis, mai vaig tenir cap indici que cap persona del Partit Socialista de les Illes Balears participés de forma conscient en una trama de corrupció, ni molt manco que se'n beneficiés personalment. I, per tant, jo mai he tingut aquest dubte sobre la Francina Armengol, i, per tant, no m'ha portat absolutament res la declaració de Naldama, més de que és un impresentable, un delinqüent, i que espero que passi molt d'anys a la presó. Dit això, jo sí que he sostingut moltes vegades, i això és que li he dit a la mateixa Francina Armengol, que jo crec que més enllà de l'expulsió de les persones delinqüents, que això sí que ho ha fet el Partit Socialista, potencialment delinqüents, hi ha pocs dubtes de que els expulsats siguin delinqüents, però bé, fins que no acabin les causes, mantindran la presumpció d'innocència, tot i que en aquest cas sigui limitada. Però en qualsevol dels casos, les organitzacions han d'anar més enllà en l'assumpció de les seves responsabilitats, perquè és l'organització de lo que se varen fer servir aquests delinqüents per fer aquesta trama de corrupció. I el Partit Socialista, jo crec que ha de fer una autocrítica de com va permetre que aquestes persones no s'ocupassin d'aquest càrrec de direcció i se fessin servir d'aquest càrrec de direcció per delinquir. I a mi m'ha faltat, i me segueix faltant, aquesta autocrítica i aquesta correcció d'aquesta errada per part del Partit Socialista. Però insistes, jo mai vaig veure cap indici ni de que de cap persona del Partit Socialista de les Illes Balears, insisteix, no només que no s'enriqui, sinó que no participàs de forma conscient en una trama de corrupció. I, per tant, crec que no hi ha cap novetat en aquest sentit.
1: Darrer punt, senyor García.
2: Bueno, estamos hablando de Víctor Daldama. A mí también el viernes me llamaron para pedirme que hiciera declaraciones sobre lo que había comentado Víctor Daldama en relación a las al caso Mascarillas y a los cobros por parte de Francina Armengol. Yo dije que no, y nosotros no íbamos a declarar o a hacer declaraciones sobre lo que diga Víctor Daldama, porque nos parece un corruptor, nos parece un corruptor que además goza de total impunidad, que puede decir lo que quiera con tal de escaparse de la cárcel, y si, además sin devolver lo robado, ¿no? Entonces, bueno, además es una persona que está, yo creo que está muy vinculada a la extrema derecha y también al Partido Popular. No en vano este fin de semana se ha paseado en una manifestación con dirigentes de las dos fuerzas políticas, y por lo tanto nosotros no nos da ninguna credibilidad. Es un corruptor. Cuando hay corrupción se necesitan corruptores para que haya corrupción, y él no debería tener esta impunidad de decir lo que quiera, y además saber que cuando acabe el juicio va a tener penas bajas porque ha negociado con la fiscalía. Por lo tanto, este hombre no nos da ninguna credibilidad, y que pensamos que no tenemos que opinar. Me alegro que la expresidenta Armengol no haya cobrado nada del caso Mascarilla. Yo no estaba en la comisión de investigación que se hizo en el Parlamento en aquella época, no estaba, pero bueno, en principio, si no hay ningún indicio, no queda más allá de una cuestión de pues una disputa política, ¿no? Usar un tema para pelearse entre los dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y estoy de acuerdo que el Partido Socialista, en el caso de que Francina Armengol no haya cobrado nada por este caso, pues entiendo que es lo normal, que estén tranquilos. Y yo creo también que en aquel momento, en el momento de las mascarillas, toda esta gente que se aprovechaba, que salieron por todos lados, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso también, era uno de los que estaban cobrando por hacer intermediarios.

0: idea era la venta de mascarillas, vemos muchas mascarillas que al final no valieron para nada. Esto fue una situación indecente, precisamente porque en el país, en el Estado, en España, no teníamos la industria suficiente como para generar nuestros propios medios. Entonces, bueno, pues tenían que venir este tipo de personajes que se ganan la vida sin trabajar, solamente dedicándose a moverse entre la gente que le puede proporcionar dinero. I bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo.
1: Dedicar els darrers minuts que ens queden d'aquesta primera hora de programa per fer balanç de 3 anys de legislatura a un any d'eleccions. Fem una ronda sobre aquesta qüestió, senyor Álvarez.
2: Sí, des del Partit Popular encarem aquest darrer any fins a les pròximes eleccions autonòmiques amb optimisme, però sense caure en l'autocomplença. Amb optimisme perquè veiem com durant aquests 3 anys un govern que va arribar en el Consolat de Mà amb un pacte d'investidura amb vots, en aquest cas, ha pogut desenvolupar les seves principals promeses del programa de govern. És impossible fer un resum generalitzat, diguem, de totes les mesures que s'han impulsat des del govern del Partit Popular, però jo, si n'hagués de destacar un parell, parlaria, per exemple, de la supressió, la bonificació del 50% de l'ITP per l'adquisició dels primers habitatges, eliminació de l'impost de successions, les noves deduccions per cures familiars en el cas d'infants menuts o gent gran, o, per exemple, aquest bebè, aquest govern del Partit Popular ha demostrat també que és el govern que té el pressupost més elevat de la història en àmbits com és educació, serveis socials o salut. S'ha demostrat que se poden reduir llistes d'espera, s'ha demostrat que se pot recaptar més mentre s'apliquen baixades d'impostos, i això se tradueix, per exemple, amb mesures que s'estan duent a terme després d'anys sense una planificació. Tenim un nou pla d'infraestructures socials, tenim un nou pla d'infraestructures educatives, tenim projectes vista a l'àmbit de la mobilitat, com és aquest nou tren de llum major que ja ha acabat el seu període, diguem, d'exposició pública, el tren del CUDI, que llavors se prenen mesures per donar resposta en aquestes preocupacions, com són turisme i habitatge. Turisme, evidentment, incrementant plantilles d'inspecció, incrementant sancions fins a 500.000 euros per s'oferta il·legal, o bé la prohibició del nou lloguer en àmbit, diguem, de plurifamiliars. Llavors, també destacar 4-0 d'autònoms, la nova llei de conciliació, o la generació de nou drets, com per exemple la llei ELA. Però sí que deia que afrontam aquest període sense conformisme, perquè damunt la taula tenim una qüestió que preocupa molt a la ciutadania, que evidentment és l'habitatge, i aquí tots els tertulis la compartiran en jo. La política d'habitatge no se pot revertir en 3 anys ni en 4. Però sí que aquest govern té un full de ruta, tenim més de 100.000 habitatges planificats entre oferta d'HPO, entre programa de Build to Rent en col·laboració amb els ajuntaments, posant el criteri de residències les Illes Balears o bé l'ampliació del programa Lloguer Segur.
1: Senyora Garrido, sobre el balanç dels 3 anys de legislatura i a un any d'eleccions.
3: Bé, jo crec que el balanç d'aquests 3 anys ho resumeix molt bé el que va ser lema del Congrés del Partit Popular d'aquest cap de setmana. No és sols dir-ho, és fer-ho. Han dit una cosa durant aquests 3 anys, però han fet totalment la contrària, tot l'invers de lo que han anat dient. I jo crec que el balanç, per dir-ho de manera molt senzilla, és pobre i racista. Són les dues paraules que crec que definirien el que ha fet la presidenta Proens aquests 3 anys. Va començar dient que governaria tota sola, i l'únic que ha fet durant aquests 3 anys ha estat implantar les mesures de vots. Això no és governar tota sola. Això no és governar tota sola. Ventura implanta les mesures de vots perquè al final el que el Partit Popular és de fons és vots, i no és Partit Popular, perquè al final tot el que està fent és perquè ho vol fer, perquè sempre hi ha alternativa per fer una cosa distinta. Va dir fa ja pràcticament 2 anys, Mor va dir en 18 milions de turistes que era el moment de posar peu a paret, que s'havia de lluitar contra la saturació. Avui tenim 20 milions de turistes en aquestes illes. Va dir que pujaria l'impost CTS, l'impost lo que és la cotatxa. L'ha pujada? No. Ha votat en contra de pujar-la. Va dir que limitaria l'entrada de vehicles a Mallorca. L'ha limitada? No. Ha votat en contra de limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Va dir que li pagaria un impost especial en el gran consumidor d'aigua. L'ha fet? No. Ha votat en contra. Va dir que li pagaria un impost especial en els vehicles de lloguer. L'ha fet? No. Ha votat en contra. tot el que diu la presidenta Proens en el final acaba votant en contra i fet tot el contrari. Va dir, i encara xerren de 100.000 habitatges, jo no sé on són aquests 100.000 habitatges, però ho repeteixen, és a dir, això és un eslògan que reparteix el Partit Popular i que aquests 100.000 habitatges no els veu ni els veurà ningú en aquestes illes. Perquè el gran fracàs d'aquest govern és la seva política d'habitatge. El preu de lloguer més que d'Espanya. El preu de compraventa més que d'Espanya. Els joves d'aquestes illes necessiten un 120% del seu salari cada mes per poder pagar un lloguer. Vostès estan arruïnant els ciutadans de Balears. Aquest és el balanç dels 3 anys d'en Amarga Proens.
1: Temps per la senyora Cañadas.
4: Bueno, a pesar de las políticas del bipartidismo Partido Popular y Partido Socialista de Europa que afectan gravemente a todos los ciudadanos, no solo de Baleares, del resto de España, nosotros con el 13,9% de los votos hemos sido capaces de cambiar Baleares al darle esta mayoría que el Partido Popular no sacó y necesitaba. Hemos sido fundamentales en tema de vivienda, en la liberalización del suelo para construir vivienda asequible y para los ciudadanos de aquí, de Baleares, no para los recién llegados o los que invaden nuestras fronteras. Si el Partido Popular no hace en vivienda un plan más ambicioso liberando suelo, es porque no quiere, porque con nosotros ha tenido unas leyes que sí que lo hemos dejado claro y que sí que les hemos animado a hacerlo. Ahora también creamos una oficina de antiocupación para todas estas familias y para dar un poco de seguridad jurídica a todos los ciudadanos que tienen vivienda para que la saquen al mercado y así poder conseguir bajar los precios. Y con esta oficina se dará soporte legal o de información, por lo menos, a los ciudadanos que sufran la ocupación de una vivienda. Después, exclusión de los ocupas en el acceso a las viviendas y el acceso a una vivienda, de ayudas a la vivienda y acceso a las viviendas. Y rebajas fiscales para la compra de vivienda habitual. En tema de migración ilegal hemos sido claves para prioridad nacional en las ayudas sociales, traslado de los MENAs fuera de los núcleos urbanos para evitar que lo sufran los ciudadanos de los barrios, exclusión de los ilegales en el acceso a la renta social garantizada y pruebas de edad más fiables para que los que no son MENAs sean sacados de estos centros que nos cuestan cada mes de media por cada uno de ellos 8.000 euros. Libertad lingüística con un plan de libre elección de lengua, con un bilingüismo en el boletín oficial del Parlamento, reducción de requisitos lingüísticos para el acceso a función pública y en educación, eliminación de subvenciones a chiringuitos catalanistas, recorte de gasto en subvenciones directas a patronales y sindicatos, en familia, deducciones por natalidad de 900 euros a 1.800 euros por hijo, bonificación del 100% del impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, Vox ha sido clave solo con el 13,9% de los votos. Si tuviéramos más, estas islas cambiaban.
1: Senyor Pastegui, al seu torn, sobre el balanç dels 3 anys de legislatura i a un any d'eleccions.
5: Jo crec que aquesta resposta la podrien contestar els ciutadans, és a dir, avui és més fàcil o és més difícil que fa 3 anys accedir a un habitatge? Avui és més fàcil o és més difícil moure-se per Mallorca en transport públic o privat que fa 3 anys? Avui Mallorca i les Illes Balears estan més saturades turísticament que fa 3 anys o manco? És que la resposta és clara i te la diu la ciutadania. No han estat capaços de posar solució en aquells temes que precisament ells havien fixat com a objectiu de donar solució. En el final, aquests 3 anys s'han centrat en baixar els impostos en els més rics, en desclassificar sol rústic per facilitar els pelotassos en els promotors de sempre sense que tanmateix s'estigui construint habitatge, vull dir que tampoc això no passa, però ara mateix hi ha una desclassificació i un descontrol cada vegada que hi ha una llei en el Parlament major i en atacar el català i s'avança en la normalització lingüística. Aquest és el gran balanç de la legislatura de na Marga Proens, i jo crec que, sincerament, crec que els ciutadans que la van votar devien esperar no només una altra cosa, sinó més d'ella, perquè en el final els problemes que tenia han empitjorat i n'han sorgit de nous. Aquest és el balanç.
1: El torn per al senyor García, mateixa pregunta, balanç d'aquests 3 anys de legislatura i també mirant cap al futur, a un any d'eleccions.
0: Bueno, pues yo desde luego hoy le tengo que dar la razón a señora Cañadas, porque desde luego lo único que hay ahora mismo es en marcha es la agenda ultra, ¿no? El rechazo a los migrantes, a los menores fue antes, ahora con esto de la prioridad nacional, se cargaron la ley de memoria democrática, han hecho un recurso contra el proceso de regularización y eso que Marga Provens entró pidiendo dar apoyo a las personas o diciendo que iba a dar apoyo a las personas, que iba a generar las condiciones para un modelo sostenible y servicios de calidad. Pues el apoyo para las personas lo vinculaba a la reducción de los impuestos a los más ricos, a las herencias y a las donaciones más ricas. Eso se llevó una millonada de dinero que dejamos de cobrar. Generar condiciones para un modelo sostenible. Las condiciones para un modelo sostenible no están. Estamos en el mismo modelo insostenible que estábamos en el año 2023 o más. Y los servicios de calidad y los servicios vemos que cada día están, que cada día son peores. Y la única tendencia que tiene este gobierno es a la privatización tanto de la educación como de la sanidad, ¿no? La economía va bien porque, bueno, pues el turismo es un... El turismo ahora mismo ha pasado por una época muy buena. La guerra de Estados Unidos contra Irán parece que no le está afectando, pero esto no se ve en los bolsillos de la ciudadanía porque es imposible acceder a una vivienda, ni en propiedad, ni en alquiler. La cesta de la compra cada día está más alta. Y bueno, pues lo único que es esto, ¿no? Pues sí que se dedica el gobierno a seguir una agenda ultra y de mejores las condiciones para los que más tienen, pero no para la gente normal, para la gente que va todos los días a trabajar, que sufre la saturación turística, que no tiene acceso a las infraestructuras porque están llenas de turistas, que vienen y son cada día más. Tenemos el timo de la desestacionalización, diciéndonos que no iban a venir tantos turistas en verano, pero que se iban a distribuir a lo largo de todo el año. Lo que tenemos es más turistas en temporada baja y los mismos turistas o más que van a venir en temporada alta. Por lo tanto, el balance es negativo, nos queda un año y en este año lo único que no creo que haya una vuelta de políticas en otro sentido, porque pues son las políticas del Partido Popular y de la ultraderecha, y entonces, bueno, pues esperadas que las próximas elecciones las mayorías canvien para que les islas canvien.
1: Molt agraïda als diferents portaveus parlamentaris per aquests minuts de tertúlia a través de la ràdio, a través de la televisió. Que tinguin vostès una molt bona setmana, senyor Álvarez, senyora Cañada, senyora Garrido, senyor Pesteguer i senyor García. Moltíssimes gràcies a tots. Escoltam les notícies a la part de ràdio del nostre programa i tot d'una encetam aquesta segona hora parlant també de l'embòs que viu la justícia i parant especial atenció als veïnats d'un edifici del carrer Capità Salom que denuncien que fa molt de temps que viuen extorsió per part del seu propietari. Ho abordam aquí, tot d'una, en pocs minuts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, entregarà avui el sumari del cas Plus Ultra a les parts, que ja en podran conèixer amb més detalls la presumpta implicació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta trama.
2: El socialista està imputat en aquesta causa i els informes de l'UDEF el situen al capdavant d'una xarxa d'influència organitzada per aconseguir l'ajuda de 53 milions d'euros atorgada a la companyia aèria. Els investigadors, a més, conclouen que el socialista i l'empresa de les seves filles serien els principals beneficiats d'aquest entramat que repartia funcions i tasques amb l'objectiu d'exercir influències de caràcter il·lícit.
1: Precisament la situació del president Zapatero i, de rebot, la del PSOE i l'executiu de Pedro Sánchez ha centrat gran part de la tertúlia política del programa El Dia.
2: Tots els partits coincideixen que la investigació ha estat un cop dur per al partit. Pedro Álvarez, diputat del PP, Mercedes Garrido, PSOE.
3: I ara veiem que els discursos s'estan moderant. Per tant, a veure quines informacions s'agafen. Des del govern d'Espanya, evidentment, hi va haver presumptament una col·laboració i, evidentment, veiem els socis preocupats.
4: Jo crec que el llegat del president Zapatero tampoc pot quedar o no quedarà enfosquit per aquest tema que hem de veure, hem d'escoltar en els jutjats i hem de veure que la presumpció d'innocència actuï. Ja veurem. Jo crec que es presta encara.
1: També a l'Audiència Nacional, avui es reprèn el judici pel cas Kitchen. Ho fa amb l'escolta d'àudios de Villarejo relacionats amb la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
2: La vuitena setmana del judici Kitchen comença més amb la incògnita de si podran declarar els 10 acusats, entre els quals l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en un judici que acumula retards.
1: Aquí, a les Balears, el Val de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació d'una àrea metropolitana, un organisme per coordinar les accions entre Palma i els 10 municipis confrontants en matèria que els són comunes com urbanisme i mobilitat.
2: Martínez ha fet aquest anunci durant la intervenció inicial en el debat de l'estat de la ciutat que se celebra des de les 9 del matí en el Saló de Plens de l'Ajuntament. Després de la seva intervenció, els diferents grups municipals tindran l'oportunitat de rèplica.
5: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
1: I els presumptes líders d'un clan dedicat al narcotràfic s'asseuran avui al banc dels acusats en un macrojudici a l'Audiència de Palma que reunirà un total de 9 processats. La Fiscalia demana prop de 140 anys de presó i més de 2,5 milions d'euros en multes. Segons l'acusació, l'organització va operar durant anys a Mallorca, dedicada al cultiu de marihuana, també a la distribució de cocaïna, heroïna i altres drogues.
2: Els principals acusats són els germans Marcos i José Manuel Benabat, per als quals es demanen de 9 anys i mig i 14 anys i mig de presó, respectivament. La Fiscalia els atribueix delictes contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals. Alguns dels acusats també s'enfronten a càrrecs d'amenaces, lesions i detenció il·legal.
1: I acabam amb una punt del trànsit perquè un accident a l'altura de Santa Maria a Mallorca està generant en aquesta hora diversos quilòmetres de retenció a l'autopista d'Inca en direcció Palma. El sinistre ha obligat a tallar el carril esquerre de la calçada. Amb aquest punt hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa. Dèiem que tenim per davant un dia de calor. Bé, una setmana pràcticament de molta calor. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta, bon dia, companys. I doncs sí, de fet, continuarem en calor les primeres jornades. Ara ja sí que poden dir que ha arribat l'estiu. Ahir es varen assolir els 33 graus de màxima a Porreres, 32 a Binissalem i també a Llucmajor. Va ser també el primer dia de l'any en què es varen superar els 30 graus a Menorca. Una tònica que a partir d'ara, Xisco, podríem dir aquella frase no, que sempre deim, ha vengut per quedar-se.
2: Això sembla, Joana. I com sempre, quan arriba aquesta hora, són les 10 i 5, obrim una finestra a l'exterior de Pinta en Ample, connectam amb una de les beauties que té aquesta casa. Som al Puig de Sa Tudosa, a Mallorca. No sé si és que hi ha boirina o és que sa càmera està condensada. Perquè ja ens van dir l'altre dia que nosaltres sempre veiem que hi ha boira, quan en realitat sa boca hi ha sol. Per tant, això deu ser que hi ha una micona de condensació a sa càmera i per això li dona aquest aspecte com a de cinema antic, si m'apures. Però és talment una postal i fa nedera ara mateix aquesta aigua. No sé si ets oients de ràdio que ara vagin dins el cotxe o volen imaginar-se aquest paisatge, veiem un tros del Puig de Sa Tudosa que pega just davant la mà s'atraca, com en aquella cançó de música nostra, sobre la mà boguen les barques i el cel és infinit, doncs una mica és allò que veiem ara mateix aquí i veig la televisió. I per cert, recordeu el truí que teníem els divendres en la càmera que observa el fons marí de l'illa del Toro, a Calvià. Per si qualcú no ho sap, vàrem arribar a la conclusió que era molt relaxant observar precisament els peixets i la mà. I no anàvem errats.

0: I quan mireu el que ha trobat l'equip de guionistes, diu així: observar el fons marí redueix l'estrès i l'ansietat de manera immediata. Aquest efecte relaxant es deu al canvi en les zones cerebrals, l'estímul del sistema nerviós parasimpàtic i la reducció del cortisol, la qual cosa influeix o indueix a un estat de calma similar a la meditació. Així que ja ho sabeu, estimats oients i espectadors, si un dia se vos fa tot costa per amunt, ja sabeu, les càmeres d'IB3 vos poden donar la solució. Nosaltres, més servei públic que mai. Teràpia a IB3, gràcies en aquesta càmera del fons marí de l'Illa del Toro.
1: De fet, jo crec que ho podem instaurar, no? De tant en tant, o cada dia si fa falta, si estem nerviosos, posar aquestes imatges, veure aquests peixons, aquests peixets, i intentar això, fer una mica de descompressió.
2: O sigui, vols dir, Joana, que el dia que necessitem aturar una mica, càmera,
1: no?
2: Del temps, càmera del temps d'IB3,
1: sí,
2: under the sea,
1: que és com veure's així manera que fa foc.
2: Sí,
1: en hivern és molt relaxant.
2: Vera,
1: i aquesta també mos transporta en això, en un moment de calma.
0: Ara només ens queda que els peixets dels fons de la mà de l'Illa del Toro, que el via, entenguin que han de nedar a prop de la càmera.
2: Mira, n'hi ha un esparrall que sembla que t'ha escoltat.
0: Sí, perquè n'hi ha molts que són en fora i se'ls veu peixiu, peixiu, però si ara passàs per aquí davant un peix i m'ho saludàs...
1: O una morena, seria... t'imagina que fes així la cara.
2: Una tortuga, seria preciós, no?
0: Si hem de triar morenes, que siguin els peixos que m'ho saludin, sí, a la càmera d'IB3. Ses coses com són.
1: Sempre.
2: Compartim els mapes de les temperatures, que també descriurem per als oients, perquè, com deien Joana, ha hagut altíssimes temperatures aquest cap de setmana. Mireu-les d'ahir. Com explicaven a Joana, a Porreres, 33 graus, Binissalem, 32, Llucmajor, 32 també, Ciutadella, 30, Sant Francesc, 27, Santa Maria, 31 graus, i més o manco el dia d'avui continuarà amb aquestes temperatures que ja podem dir són temperatures d'estiu. Recordeu que la EMET es va pronunciar i va dir que viurem un estiu molt calorós. Sap greu, dir-ho això, sobretot quan just hem començat, quan just mos trobam als inicis. I si veiem el mapa que ens explica l'estat del temps en aquests moments, veiem com el sol predomina per tot arreu, perquè tenim un arxipèlag en què llueix el sol a cada una de les illes. És aquesta la previsió meteorològica d'una setmana en què, si vosaltres vareu tenir oportunitat, per cert, d'anar a la platja. No sé si aquest cap de setmana ja vareu anar a la platja. Jo sí, no vaig nedar com a bona mallorquina, no? Bé, això és un altre debat, no? Si nedar o no nedar. Però sí que és vera que la platja estava a les totes. Moltíssima gent volia gaudir d'aquest cap de setmana pràcticament d'estiu. Heu estrenat la platja, Joana, Cisco?
0: Jo no.
2: Encara no,
0: Tenia altres truis. Però és cert que feia una calorada que convidava, com a mínim, a passejar per de vora la mà. Tot i que feia un soler i una temperatura que jo vaig haver de treure ja tota la roba d'estiu, i ja definitivament ha estat aquest cap de setmana que he fet el canvi.
1: Jo no he estat per la pla, però ahir que era a Sencelles a dinar a uns amics, vaig estar a punt de tirar-me dins la piscina. Me vaig banyar un poc, però no la tenien encara, saps d'això, de...
2: A punt.
1: Sí, que han de regular un poc els nivells, tot
2: del
1: això,
2: clor,
1: si no m'hi has tirat. Sí, sí, sí,
2: de totes
1: sí.
2: maneres, l'aigua... Està bastant freda, he de dir que vaig posar el peu, i sí que és vera que la temperatura no és la de juliol ni molt manco la d'agost. Parlem d'altres qüestions. Aquesta no és nova, però el que passa és que a mesura que avança el temps es cronifica una situació que afecta moltíssim a la justícia a les Balears, l'Ambós. Els òrgans judicials van augmentar el ritme i van resoldre l'any passat 4.000 assumptes més que l'anterior, però al tancament de l'exercici quedaven encara més de 120.000 assumptes pendents a la justícia. Xisco.
0: Una xifra, Marta, que segueix l'increment sostingut en els darrers anys i que només es va reduir puntualment l'any 2021 per mort de la pandèmia. Aquesta situació és un problema que es tradueix en que prop de 202.500 expedients estan esperant una resolució judicial. Són xifres estimades, han de dir, de final de l'any passat.
1: Xifres estimades que coneix bé el magistrat i vocal de l'Associació Professional de Magistratura de Balears, Alejandro González Mariscal de Gante, a qui ja poden saludar i a qui li podem demanar per aquestes qüestions. Molt bon dia, què tal, com estàu?
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Encantats de saludar-lo i de demanar-li, no, per aquesta qüestió, la primera cosa que li hem de demanar és per el nombre d'assumptes pendents, no? Ha augmentat en totes les jurisdiccions?
3: Sí, está incrementándose toda la pendencia de los juzgados en términos generales porque, bueno, estamos dedicando mucho esfuerzo a la organización del tribunal de instancia nuevo, de los juzgados antiguos, y no tanto a resolver los asuntos que nos están llegando. El problema al final es que eso está generando, digamos, una pelota de asuntos que se está incrementando.
2: Si distingim entre àrees, tenim algunes xifres. Per exemple, van augmentar un 19,8% els expedients en el penal, 21,2% en el social, 3,5% en el civil. En què es tradueix aquestes diferències?
3: Bueno, depende de la litigiosidad en muchas ocasiones. Y luego también a un crecimiento, digamos, y una organización que no es exactamente paralela en todos los términos. Tenemos jurisdicciones en las que van un poco mejor, quizás, y otras que van un poco peor. Por lo general, las jurisdicciones que van mejor son aquellas que tienen menor número de órganos y menor número de funcionarios, por lo que decía antes. Porque al final, si se tiene menos gente que organizar, menos medios que organizar, pues lo normal es que se organicen rápido. La circunstancia al final a que nos lleva esto es a ver cómo ciertas jurisdicciones más o menos no se han visto muy perjudicadas, pero porque esencialmente no han cambiado su forma de trabajar, y sin embargo aquellas que sí que lo han cambiado, pues están sufriendo las consecuencias del cambio, que son graves, porque se está enlenteciendo la justícia. A pesar de que se garantizan todos los derechos, se va haciendo cada vez más lento.
0: Clar, senyor González, ara parlàveu d'aquesta ralentització de la justícia, però si ho poden traduir en temps, clar, tenim clar que això suposa que aquest ciutadà ha d'esperar més temps per poder veure el seu tema resolt, però de quant de temps parlam? D'anys, per exemple?
3: Bueno, yo la verdad es que no quiero ser agorero y siempre tengo la confianza de que esto en algún momento se recupere, pero sí, hablamos de años en términos generales. Vamos a ver, la realidad está en que un juzgado, un antiguo juzgado, una plaza judicial, un tribunal de instancia como el que estamos dos en Palma, puede deteriorarse en pocos meses y puede tardarse años en recuperar y muchos medios y mucha inversión. ¿Por qué hablamos de años y no hablamos de meses? Porque para poder recuperarlo habría que incrementar los medios gravemente. Y no solo no los incrementamos, sino que incluso los vamos reduciendo cada vez más. Ahora en Baleares hemos reducido la plantilla de informáticos. No la hemos reducido nosotros, de hecho nosotros hemos pedido por favor que se incremente porque necesitamos más informáticos en una organización informática. Y sin embargo, lo que tenemos es menos. Y informáticos que van hasta arriba de trabajo porque hay numerosos problemas. Entonces, la realidad está en que si me habla de tiempo, mucho, mucho tiempo. Años, sí, cuantificarlo me es imposible por una razón, porque hoy no nos estamos recuperando, no estamos mejorando los números. Vamos, hoy los números siguen yendo a peor. Y sigue entrando un volumen muy elevado de asuntos todos los días en los juzgados. Yo lo único que puedo es decirles que gracias al esfuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de la Administración de Justicia, se está consiguiendo preservar los derechos de todo el mundo. Abogados, procuradores, están cooperando a que esto sea algo que pueda tener una cierta eficacia. Pero lo que no podemos pretender es prestar el mismo servicio con menos gasto, que es un poco lo que pretende esta ley, reducir los gastos, básicamente, no un mejor servicio, desde luego.
1: Clar, parlant de plantilles, vostè parlava que s'ha fet una reducció en el nombre dels informàtics, però també és cert que, segons els càlculs del Tribunal Superior de Justícia, se necessiten pràcticament el doble de jutges. Creu que cobrint aquestes places se podria solucionar d'entrada aquest retard de tant de temps?
3: Bueno, es que no es un problema solo de jueces, es un problema en general, un problema transversal de los juzgados de Palma. El problema ha sido que durante años no se ha dado la inversión necesaria en personal general, no solo jueces. ¿Hacen falta jueces? Por supuesto que hacen falta jueces, pero también hacen falta letrados y hacen falta una gran cantidad de funcionarios, de gestores, tramitadores, auxilios. Es que hace falta de todo para poder prestar el servicio debido. Pero más que nada porque, bueno, yo vengo de una jurisdicción como la contencioso administrativa, donde estaba hasta hace poco, hasta noviembre del año pasado, y la realidad está en que nosotros teníamos una agenda a 4 años. Eso no tiene lógica. ¿Y la teníamos a 4 años porque queríamos tenerla así? No, es que no éramos capaces de sacar más volumen del que estábamos sacando, con unos porcentajes de rendimiento del 140%, es decir, un 40% por encima de lo que nos corresponde por prevención de riesgos laborales. Es decir, que no es bueno que saquemos más de eso y estábamos sacando un 40% por encima, de media, igual que el resto del partido de Palma. Lo vamos a ver en civil. los números de tiempo que se va a tardar en poder celebrar un juicio van a ser cada vez mayores. Lo vamos a ver en todos los órdenes porque es imposible, no podemos. Lo que no podemos pretender es mantener el servicio de justicia sin ninguna inversión. Eso no tiene sentido. Esto es un servicio público que tiene que prestarse al ciudadano y estamos intentando siempre abaratarlo,
2: ¿Y en qué
3: hacer
2: se
3: menos
2: necessita
3: coste,
2: invertir? Quan
3: no
2: parla,
3: mejorarlo.
2: clar, quan parla, una possible solució, no? A banda de que se necessiten jutges, se necessita personal per altres, en altres sectors, en què se necessita una inversió específica perquè això pugui millorar?
3: Hay muchas inversiones, pero por ejemplo, fuera de lo que dice usted, por ejemplo, personal y demás, informática, ordenadores. Hay funcionarios que no tienen ordenador, que vienen aquí a las islas y no tienen ordenador, no tienen acceso a un ordenador. Es que es una situación un poco, es extraña, como poco. Teniendo en cuenta que hablamos de un sistema informático, ¿qué medios implementaría yo lo antes posible? Medios de naturaleza informática, programas informáticos que no se cuelguen. Tengan en cuenta que nosotros pasamos días enteros sin que el sistema funcione, porque los servidores no funcionan, porque los servidores no van. Es decir, tenemos problemas de toda naturaleza. ¿Se sigue haciendo el trabajo? Por supuesto, se saca, se imprime en papel y se trabaja en papel. Y ya está, y no hay ningún problema. Nosotros somos por encima de todo resolutivos, vamos a preservar los derechos de todo el mundo, solo faltaba. Pero estaría bien que el Ministerio en algún momento decidiese invertir también un poco en justicia.
0: Som en conversa amb Alejandro González Mariscal de Gante, magistrat a Ciutat, a Palma, que és la seva zona, i volia demanar si la manca de personal, ara parlàveu d'aquesta manca de recursos físics, informàtics, etcètera, aquest sistema s'apenja. Però també hi ha un problema de personal. No sé si aquesta manca de personal té a veure, senyor González, amb els preus de l'habitatge en aquesta comunitat, o si és un tema generalitzat. Ho dic perquè, depenent del sou, també serà més o manco atractiva una circumscripció com la de Balears, perquè si has de venir aquí a fer d'auxiliar administratiu cobrant 1.300 euros i ja te demanen 1.000 de lloguer, pot ser molta de gent no es planteja venir en els jutjats de Mallorca precisament per aquest tema.
3: Pues mire, sí, la verdad es que celebro que me lo comente porque efectivamente es una de las cuestiones que yo creo que a nadie se le escapa, que efectivamente el precio de la vivienda y las circunstancias de la vivienda en Baleares dificultan mucho que los funcionarios públicos puedan o quieran venir a las islas. El salario de cualquiera de estos funcionarios, cualquiera de nosotros, es el mismo aquí que en otras ciudades como por ejemplo Alicante. Hombre, Alicante es una ciudad buena también para vivir y permite una vida buena a un precio mucho menor. Entonces, la lógica dice que funcionarios van a querer estar antes en un sitio así, por ejemplo, que no en Baleares. Baleares es un sitio privilegiado, pero habría que intentar que los servicios públicos fuesen de la misma calidad que en el resto de España. Y lo que vemos es un agravio comparativo. Un agravio comparativo, por ejemplo, en número de plazas con otras comunidades que son similares a Baleares en población incluso en medios y en circunstancias. Hablamos, por ejemplo, de Murcia o de Asturias. Son dos comunidades autónomas, el Principado de Asturias y la región de Murcia, que tienen toda clase de medios, que vemos que tienen incluso más medios nosotros, y vemos además que hay un agravio comparativo, porque van ahí los funcionarios porque la vida es más barata, y sin embargo aquí tenemos menos medios, tenemos una vivienda más complicada. Parece que no es un terreno abonado para el servicio público, pero los ciudadanos de Baleares merecen el mismo servicio público que los ciudadanos de la región de Murcia, del Principado de Asturias. Igual el gobierno central, igual los gobiernos autonómicos deberían tomar decisiones en este sentido y facilitar efectivamente estas situaciones. Eso es una cuestión suya, pero desde luego, ya le digo, si queremos un servicio público de calidad y como mínimo el mismo que en otros territorios de España, lo que tenemos que hacer es invertir, es una cuestión económica.
2: Inversió és el que apunta, no? Alejandro González Mariscal de Gante com a possible solució per poder agilitzar l'embús que pateix la justícia i que fa, no?, que de mitjana a vegades, no?, una persona hagi d'esperar fins i tot anys perquè se pugui resoldre el seu cas als jutjats. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
3: Gràcies a vostès, que tinguin un bon dia.
2: Una situació que, com explicava el portaveu, s'agreuja aquí a les Illes, sobretot per l'hora d'accedir a un habitatge. No és el mateix accedir a un habitatge aquí que aconseguir-ho a una altra comunitat autònoma. No deixen de banda aquesta qüestió, la de l'habitatge, o millor dit, la dels problemes que es poden generar alguns habitatges. Mireu, 13 famílies d'un edifici del carrer Capità Vila de Palma viuen aquest dia una situació que és molt complicada d'explicar. Tot i estar al corrent de pagament, asseguren que el propietari de l'edifici ha venut tota la finca i els obliga a partir, però sense alternativa, d'un dia per l'altre, com aquell que diu.
0: Així és, Marta, el propietari hauria venut tot l'edifici a un constructor i ara els vol fer fora. Fa 10 dies que els hauria demanat o els hauria aturat la bomba d'aigua com a mesura de pressió i davant d'aquesta situació s'han vist obligats a interposar una denúncia.
1: De fet, ara compartirem imatges d'aquestes garrafes d'aigua que van acumulant de tots aquests veïnats perquè, òbviament, no tenen aigua de cap de les maneres, han d'anar a comprar-la tant per consumir-la com, per exemple, per escurar o per poder rentar-se. No estem parlant ni de falta de pagament ni tampoc d'ocupació. Parlem de voler buidar tota una finca per procedir a poder entregar l'edifici al constructor que previsiblement construirà 9 pisos en aquest indret. En Damià és un dels veïnats afectats i avui volen parlar amb ell i conèixer aquesta situació. Bon dia, Damià, com estàs?
4: Bon dia a tothom.
1: Ens volíem fer una mica de ressò d'aquesta situació per entendre i sobretot per explicar a oients i a telespectadors quina és la situació. De quina manera vos comunica el propietari aquesta situació, si és que vos l'ha comunicada?
4: Hace 4 meses o 5 meses empezaron a llegar las cartas de fin del contrato. A todos los vecinos que teníamos un contrato que acababa este año, nos ha llegado esta carta. Muchos nos hemos acogido a la prórroga y tenemos o un año o 2 años más de contrato gracias a esta prórroga. Otros todavía les queda 4 años por delante y a otros todavía le queda hasta septiembre, octubre, que no les vence su contrato vigente, que está hasta ahora activo y pagado y todo el día. Y esto empezó, pues, a cada uno le empezó 5 meses antes de que se le ven, 4 o 5 meses antes de que se le venciera su contrato.
1: Clar, però
4: són
1: no
4: fechas
1: tots,
4: diferentes.
1: Damià, no tothom acaba per igual el contracte, per tant, hi ha gent que si té 4 anys per endavant encara li queda molt de temps per poder abandonar, si és que han d'abandonar, aquest edifici.
4: Dèiem
1: que no teniu aigua, que vos han aturat l'aigua, quin temps
4: la
1: fa?
4: La luz de l'escalera també.
1: Tampoc teniu llum a l'escala. Quin temps fa d'això?
4: Mañana hará 2 semanas lo del agua y ya hará casi 5 días, creo, lo de la luz de la escalera.
2: Ara mos endinsem en aquests detalls perquè me sembla inhumà aquesta situació, Damià, però imagino que vosaltres, davant el tall de l'aigua, de la llum, vos posàveu en contacte amb un misser i portaveu que vos explica que això és totalment il·legal, que un propietari no pot tallar la llum de l'escala. I què va passar en aquest punt?
4: Bueno, nos ponemos en contacto con varias asociaciones porque hay una vecina que también, que a ella ya sí se le ha acabado el contrato y a su marido le faltan los 2 pies. Y yo me puse en contacto con una asociación para ver si podían mediar porque a esta vecina también le ha dicho que no pague. Entonces ahora la vecina ha dejado de pagar hace 4 meses y le va a ser más fácil poder echarla.
1: Entonces... Damià, disculpa, explicava, no?, que hi ha gent que té una situació de salut delicada. De fet, hem pogut compartir amb els nostres espectadors imatges d'aquest veïnat que comentaves, no?, que passa per un moment de salut complicat perquè li han hagut d'amputar una cama i part d'un peu.
4: Les dues, exacte.
1: Mos explicaves l'altre dia des de la PA, des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que vos estan d'alguna manera assessorant i ajudant, que aquest home necessita de cures diàries, ve un infermer era cada dia curar-lo, però clar, el fet de no poder accedir a aigua ja d'entrada se compliquen aquestes cures, no?
4: Exactamente. Y en el edificio, aparte de este hombre vulnerable, hay niños con autismo, bebés, personas mayores que quieras o no tener que ir a buscar todos los días a las 15, 20 garrafas para poder hacer su vida normal, pues les está afectando tanto a la salud física como a la mental. Es una medida de presión mental, digamos, y física para personas mayores. Yo tengo 35 años y me puedo cargar la garrafa, pero hay señores de 72 que tienen que ir todos los días a buscar 15 garrafas aquí al lado, entonces...
2: Però, Damià...
4: Se le está doliendo
2: no,
4: el cuerpo ya.
2: No m'ho podem imaginar el que suposa, però degut a que aquesta situació vulnera la llei, vosaltres vos heu posat en contacte també...
4: I els contratos.
2: Exactament. No sé si tot això està en tràmit, si hi ha una denúncia interposada, si teniu també la resposta del propietari, que se sap al respecte.
4: Del propietari no se sabe absolutamente nada. Él hace, ponle que si hace dos, si hace 14 días que ya no vamos a tener agua, él a los 16 días ya había desconectado el móvil, lo que los mensajes le llegan, y ha hecho alguna trastada que otra, entonces ya sabemos que sí le llegan y que los ha visto, él se hace el loco, como aquel que dice. Él no quiere, él no responde a nadie. Él ha respondido simplemente a una vecina del tercero, que es la que lo conoce desde pequeñito, que tiene aquí 28 años en el edificio, que conoció a su padre, que era el arquitecto, creo, o el constructor que hizo esta vivienda, esta finca y otras más. Y él con ella sí ha hablado y le ha dicho que hasta que no se vayan los vecinos del tercero, que son unos ocupas, que ellos llevan ya 5 años sin contrato, ellos se metieron
2: aquí.
4: Però entenem
2: que això és un edifici on viuen moltes persones, la realitat de cada
4: edifici
2: és evident que és independent i res té a veure, el que passa és que les pràctiques d'aquest propietari són il·legals independentment de les...
4: Són coaccions, obviamente.
2: Exactament. No sé si des de les diferents entitats amb les que heu parlat, associacions, afectats per la hipoteca, etc., vos han donat com una sèrie de passes a seguir a partir d'ara, perquè és evident que no se pot continuar així, més dies, sense llum, a l'escala, sense aigua, sobretot havent gent que necessita cures, com és el cas d'aquest home a qui li han hagut d'amputar els peus, gent major, gent amb malalties... Quines són les passes a partir d'ara?
4: Les hemos enviado un burofax urgente al propietario pidiéndole que arregle todas las deficiencias del edificio, porque son muchas más, porque el edificio lo tiene totalmente abandonado, y le hemos pedido eso y además que bueno, que nos reconecte urgentemente el agua y la luz. A partir de ahora, bueno, estamos en contacto con la abogada del PA para poder seguir procediendo como ella vaya diciendo. A medida que ella va diciendo, nosotros vamos haciendo.
2: A banda de la llum, que entenc que és la de l'escala, no afecta l'interior dels edificis, sinó seria la general, hi ha algun incident més, algun detall que vulguis compartir amb nosaltres per entendre un poc millor aquesta situació?
4: Bueno, por ejemplo, al hombre que le han amputado los dos pies, que es un minusválido a partir de desde el año pasado a finales, nunca le hizo una rampa, entonces el hombre no puede salir a la calle, lleva 6 meses en su casa. Los contadores están a la vista de todo el mundo con las puertas abiertas, los buzones nunca han tenido una puerta, nunca han tenido un buzón efectivo, eso está roto siempre desde que llegué, o sea, esto ya hace más de 10 años. No limpia nadie la escalera, pese a que pagamos nosotros 50 euros todos los meses cada vecino para la limpieza de la escalera, se supone, y el agua. I és que és un desastre constant.
2: O sigui que és una situació que ve d'enrere. En tot cas, ara sí que es desenvolupa o conclou amb aquest fet, no? Tan dràstic com és el tall de l'aigua. Damià, ens comprometem a fer un seguiment. Ningú se mereix viure en aquestes condicions, a més, pagant el lloguer religiosament cada mes. Així ho farem. Ens comprometem a fer seguiment del que està passant al vostre edifici. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A ustedes. Muchísimas gracias por llamar y por preocuparse. A ver si el IBABI o el gobierno puede por lo menos intervenir sobre las personas más vulnerables del edificio, porque ellos sí necesitan urgentemente que intervengan.
2: Sens dubte. Moltíssimes
4: gràcies. Los servicios sociales
2: también. I tant que sí. Gràcies. Gràcies, Damià. Són les 10 i mitja en punt. Fem una petita aturada per publicitat i després parlam amb el degà del Col·legi d'Enginyers de les nostres illes, Mateu Oliver, sobre els efectes de la intel·ligència artificial. Teníem el Papa, Lleó XIV, molt preocupat, i avui precisament publica una encíclica al respecte, i també parlarem de com aquest gest, que sembla innocent a l'hora de fer-se una fotografia, alerta, perquè la IA, sobretot si la fotografia es pren a més o menys un metre i mig, pot detectar l'empremta dactilar.
1: Llevo.
2: Sí. Ui, és vera, ho estic dient.
0: Clar, perquè les càmeres...
2: I m'està robant les dades.
0: Estimaves que les càmeres d'Ivetret són les millors que han esmarcat, són HD 4K, i tu aquí estàs proporcionant les teves dades.
2: Ai, no,
0: sí, sí, sí, sí. A partir d'ara ho han de fer així. Victòria.
2: Ostres, no, no se m'havia corregut, o sigui, els selfies...
0: Ara me fa por, eh? S'hauran
2: de fer així.
0: Per favor, que ningú pengi aquestes imatges a la carta després, que no volen truïs.
2: Tot d'una vos ho contam.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granela a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granela a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i mitja passen de 3 minuts. Un dilluns més parlem de tecnologia, d'intel·ligència artificial, perquè és vera, no deixa de sorprendre-nos. Aquest gest, que pot semblar innocent, ho faré de manera ràpida perquè abans de publicitat hem dit que el faríem d'una manera diferent, el gest de la victòria, ho explico per als oients de la ràdio, treure els dos dits fent una B. Sembla innocent, és vera, però pot cercar-nos alguns problemes. Ara ho explicarem, Joana.
1: Sí, va, Marta, perquè bàsicament podries posar les nostres empremtes d'actes tactilars, no? El frau amb la intel·ligència artificial. S'ha detectat que la IA és capaç d'extreure empremtes dactilars, de fotografies preses a 1,5 metres, la distància més comuna de les selfies compartides a xarxes socials.
2: Hem d'anar alerta perquè la visibilitat tècnica d'aquesta nova i també perillosa aplicació de la IA va quedar demostrada en públic a una televisió xinesa amb una celebrity com a objectiu. S'han acabat les fotografies amb aquest gest tan típic, el de fer la B. Jo ara ho faig amb sos dits girats perquè ara ja tenen por de que qualcú m'acloni. En parlàvem amb Mateu Oliver, el degà del Col·legi d'Enginyers. Molt bon dia, Mateu, com estàs? Clar, què se pot arribar a fer a la informació biomètrica d'una persona? I per biomètrica podem entendre precisament les empremtes dactilars.
3: Sí. Mira, en el final, la biometria, com a seguretat, és una cosa que té el teu cos i no té cap altre cos. Que estadísticament és molt poc probable, per no dir impossible, que se pugui reproduir. Per tant, els fons de Siris també és una empremta biomètrica, però si no fa molt, recordes que la gent s'escanejava els ulls, no sé què, amb una empresa...
1: Per 20 euros, no?
3: Jo flipava.
1: 20 euros i...
3: Dic, carai, tio, no sé si aquests homes quina finalitat tenia, però és pitjor que lo de fer el símbol de saber.
0: I va tenir molt d'èxit. I coes per fer-se fotografia de l'iris.
3: Llavors, aquest escanejat també te pot reproduir Siris, que és encara més fiable que no l'empremta digital. I jo també al·lucinava en colors. Però bueno, sí... Com que aquesta qualitat només la té una sola persona, que tu, te la poden no clonar, sinó copiar. És vera que està copiat a les empremtes que està a les fitxes de la policia. I elles són les que empleen per contrastar les teves. Però si un altre que no té les teves empremtes les pot contrastar, pot anar ferrant les teves empremtes per on vulgui, amb una ferratina.
1: Ara no sé si diré un doi, però clar, per exemple, quan te vas a fer el DNI, no m'han detingut mai, per tant, no sé si te...
3: Estan escanejades.
1: Bé, però no t'agafen cap d'aquests dos dits, t'agafen el polze, no? El polze,
3: que
1: no
3: l'he
1: mostrat tampoc.
0: Però sobretot el polze, el banco és el més popular, no?
1: Jo crec que sí, vas a fer-te el DNI, te demanen el polze per fer ses...
3: Sí, és vera.
2: O normalment, quan eres una persona àgrafa, si havies de signar un document, es dit que solien fer servir quan ho poraves damunt sa tinta, hi havia gent que signaven sa dit polze quan es havia escriure.
3: Perquè som més gran. I llavors això llegeix millor. No, però el tema de les empremtes, sempre hi ha quatre punts, bé, quatre, són més, que representen les corbes que no són exactes per totes les persones. I això són la gràcia de les empremtes dactilars.
0: Conclusió, idò, ja no es podran fer selfies amb tranquil·litat? O això és perquè arriba a la Xina, i a la Xina ja saps que no... Però bé, sempre són els primers, no?, en donar les veus d'alarma. Recomanes fer-se els selfies així, com deia en Cisco?
2: Que quan
0: els
2: Estats Units s'acostipava, Europa tenia el grip. Jo crec que ara ja també passa a la Xina. Quan la Xina t'avisa de que no mostris els ditets, és que vol dir que vendria no mostrar res.
3: Jo ho tindria en compte, però també voldria fer una especial atenció a aquesta gent. És molt poc... vivim una espècie d'extimitat en lloc d'una intimitat. Llavors, aquesta gent ho conta tot, a xarxes. Se fa fotos de tot, a xarxes.
1: Fa un poc en xerrava amb en Xisco d'això. No?
3: Sí, vivim aquesta extimitat. Jo ho vaig llegir a un llibre i deia, no vivim una fase d'intimitat. Està com una cosa que compartim massa coses. I inclús en intel·ligència artificial, i això jo també... s'està compartint moltes coses, se li fan moltes consultes que deixen un rastre i se li pugen molt de documents que no les puges tu, hi ha documents que tenen el teu nom, que el puja un altre per fer una anàlisi o un lo que sigui, i aquell document automàticament és part de l'entrenament de la pròxima generació de intel·ligència artificial a la qual se li ha pujat. En la qual cosa és que hi ha una fuita de secrets tan espectacular que la gent no n'és conscient.
0: Normal que el papa estigui preocupat,
1: exacte.
0: Joana.
1: Això anava a dir, Marta, perquè la setmana passada ja explicaven que el papa Lleó XIV estava molt preocupat amb la intel·ligència artificial i ha fet una passa més endavant i el Pontífex publica aquest dilluns, avui mateix, la seva primera encíclica que aborda l'impacte de la intel·ligència artificial a les nostres vides, Xisco.
2: Així és. Bàsicament, a més, té previst participar personalment a la presentació a la premsa d'aquest document, una cosa inusual fins al moment, hem de dir, segons ha informat Vatican News. I si ho diu Vatican News, això és que és cert.
1: Va a missa.
2: Així la roda... Això mai ho farà una IA, veus? Perquè és que...
0: aquesta, no, després ho explicaran, ja
2: aquesta,
0: ho veuràs.
2: Aquesta guspira...
0: El que acaba de fer, creativitat en estat
2: jo
0: pur, és el que...
2: Jo reina de l'estàndard comedy aquí, mentre és televisió i ràdio.
1: Perdó, m'ha sortit d'escola.
2: Ningú s'ho esperava. Així, la roda de premsa tindrà lloc d'aquí una hora a l'aula Sínode del Vaticà, serà a prop de les 11:30, més o manco. Clar, què és el que més pot cridar l'atenció d'aquesta situació, Mateu? Que el papa estigui preocupat, que tota la humanitat estigui pendent d'allò que diu el papa. Quan el papa se preocupa, també hem de parar atenció.
3: Mira, la gent, no, lo que el papa ha fet és que acaba de classificar la intel·ligència artificial com una revolució industrial. De la mateixa manera que a l'època de la revolució industrial també se va fer un cíclica, que era rerum novarum o una cosa semblant en preocupació per l'estat dels obrers en aquell temps, ara que surti una encíclica, l'únic que ha fet ha estat posar en categoria de revolució industrial el que és intel·ligència artificial, que la gent encara no n'és conscient. Vull dir, l'intel·ligència artificial és tan important com l'electricitat. És així de revolucionari. Llavors, ara nosaltres hi estem veient la punteta, però realment és un iceberg espectacular.
2: És un gran iceberg, com deies. Clar, se desconeix el contingut de l'encíclica. Però tu què creus que pot dir el papa que altra gent no hagi dit?
3: Home, el que dirà és, primer, preocupació per la dignitat humana, és a dir, que la gent no se pot interactuar amb una IA com si fos una persona, que les IAs no són persones, senzillament emulen una intel·ligència, per això li diuen artificial, el nom és molt berro, perquè la veritat és, no és ni intel·ligent, és una emulació, que sembla que, però no ho és. És molt pràctica fent això, però no ho és. Llavors es posarà aquesta marca i després se preocuparà pels efectes que tindrà damunt la feina, damunt de les persones i de sobre la seva dignitat. Essencialment jo crec que tractarà d'això. Jo encara no l'he llegida.
0: I pot ser que estigui també preocupat perquè perdem humanitat, per les relacions virtuals, perquè la gent confongui relacions virtuals amb reals. Pot ser que això també estigui present.
3: Sí, si ho penses, vivim un estat d'egolatria que està sobredimensionat. Les xarxes socials, com a primera part, el que varen fer va ser que les persones automàticament fossin protagonistes. Tots són protagonistes de la nostra vida, vull dir, és inevitable. Però el fet de tenir una imatge

0: de la societat que, per exemple, quan jo tenia 16, 17, 18 anys, a mi mai se m'hagués acudit pensar en els jubilats del meu país, perquè era un tema que a mi tan sols hi me preocupava. En canvi, ara hi ha uns models, uns paradigmes que circulen per xarxes que fan que joves, més que voler fer feina, el que volen és guanyar doblers, sense que el desfet de fer feina, que és allò que du implícit,
1: la cultura de l'esforç ha desaparegut,
0: guanyar, ho vulguin tenir implementat també. Supos que de qual cosa d'aquestes parlaràs
1: segurament
0: el Papa en aquest sentit, en aquesta encíclica.
1: Segur, perquè és que és una fuita de valors impressionant, però ja no estan xerrant d'una cosa des de la religió, des del punt de vista ètic, la humanitat s'està desfent. I això
2: ostres,
1: és important.
2: És molt dur, dir-ho així, el punt en què ens trobam, veritat, que
0: jo,
2: el Papa s'ho hagi de plantejar.
0: No,
2: és vera. Avui és el dilluns de reflexions, Dilluns de reflexions. Però la IA també té coses positives, com tota la vida. Mireu, un model d'intel·ligència artificial aconsegueix predir riscos per la salut a través de la composició corporal.
3: No tot és dolent,
2: clar que
3: però
2: no.
3: Bé, aquest estudi s'ha fet a més de 66.000 persones, 66.000 ressonàncies magnètiques, i demostra que la distribució de greix i múscul permet anticipar la diabetes, esdeveniments cardiovasculars i també la mortalitat. En qüestions mèdiques, de salut, etc, ja molt va bé que la intel·ligència artificial avanci i ho faci tan aviat.
1: No, i espera, això només és el principi. És a dir, aquesta notícia, com la resumeix jo? 66.000 paràmetres complicadíssims, que són unes imatges que són estranyes, perquè la ressonància magnètica són així com unes taques, perquè no en sabem.
3: Sí.
1: Una intel·ligència artificial ja aconseguides ordenar i ha tret un patró d'unes coses que són taques.
2: Impressionant.
1: I unes conseqüències, però tot això passarà a moltíssimes altres tecnologies. De fet, ara, les plaques fotovoltaiques han trobat una altra substància, que no és la petroscalla, que per aconseguir tenir un rendiment superior i que no se perdi rendiment en calor. I tot això també hi ha hagut una IA darrere. Les bateries de calci també estan darrere. Hi ha una IA que ha analitzat les dades.
2: Això és impressionant, Mateu, però tu voldries que t'operàs una IA? I sent dels primers, No que ja hagi estat provada de fa... Perquè sempre hi ha una primera persona, evidentment, no? I ja sé que
0: si
2: la IA...
0: Si hi ha qualcú que té fans a IA, és
2: en Mateu, si s'ha d'operar.
0: Jo crec que sí. S'ha d'operar a cor obert, a qualcú envia...
3: Per predicar l'exemple, Mateu.
0: Oliver,
2: però imagina't, però no du molt de recorregut. Dels primers, Anem a posar-li en aquesta situació. Tu diries sí, endavant. Evidentment, és controlada per un equip de metges, també.
1: Sí. Jo diria que sí. El que passa és que també ara vos contaré una anècdota que m'ha passat aquest cap de setmana.
0: No he dit molt il·lusions, les teves paraules.
1: No, precisament perquè m'ha passat això aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana jo anava, tenc una gent que fa feina per jo, i amb aquesta gent duia 8 programes a l'hora. I anava fent feina a les 8 a l'hora. I a un moment donat va començar a fer compressions de context, perquè el context és el que tu dus xerrat en sa IA. Quan tu fas amb un xat d'IA normal i corrent, aquest context és relativament petit i no el comprimeix. Però jo ja duia 4 hores fent feina i me va comprimir el context. I li vaig demanar, dic, escolta, ara me poses això en el meu ordenador. Quin és el teu ordenador? A quin projecte estic fent feina? Dic, tio, què me dius? Que fa 4 hores que estem allà mateix.
2: Ai.
1: Llavors, sí, te deixaries operar, sí, però viu sense compressió de context, perquè després m'opera un ull i després se pensarà que m'opera
2: un ronyó. Home, aquests ordenadors se pengen, també, Aquí no se li ha penjat un ordenador, per ell que detecten a més els nervis, com les impressores, ho han dit més d'una vegada. Els ordenadors donen errades, també, poden tenir un mal dia, se pot anar a la llum, ja saben que hi ha generadors i que sempre hi ha un plan B, però
0: sí,
2: te pot tocar tu i mira-se graci.
0: Si has d'esperar que un ordenador faci un reset quan tu estàs allà, mentre t'estan donant tot oxigen, i atura, per cert, m'ha escrit en Pep Díaz, company nostre de producció, una de les forces vives d'aquesta ràdio, i m'ha dit que et símbol aquest de saber en sos dits en revés, hem d'anar alerta
3: perquè
0: a països com United Kingdom, és a dir, Regne Unit, Irlanda i Austràlia, podria significar una altra cosa, podria significar que fas com un canvi de dit.
1: Sí.
0: Per tant, on de mostrar les empremtes o no fer-ho?
3: Millor no fer-ho.
0: No sé com fer-ho, sí, sí.
2: Quin podria ser? I, per cert, aquest també, el d'OK, igual, no? Totalment exposat, perquè abans que deien, Joan,
0: depèn, si fas un OK cap endavant, sí,
2: però
0: a partir d'ara sempre lateral.
3: També poden fer una altra cosa, com en les càmeres, per exemple, dels ordenadors, que ja no sé si vosaltres ho feu, però que nostres sempre tenim
2: una ferretina
3: perquè...
1: Sí. I nosaltres també.
3: Val? I de preventura, si volen fer aquest signe i mos volen fer selfies, mos faran ferretines.
0: Sí, però tenim... Me sorprèn això de l'adhesiu a la pantalla de l'ordinador, però poca gent du un adhesiu a la càmera del mòbil, que el tenim tot el dia en marxa.
1: Sí, el verem.
0: Què dius? Jo no sé què fa la gent abans de pantalla de sobre el mòbil.
2: I la setmana passada que deia

0: És intimidat.
1: Perquè ha més vida.
2: Xisco.
1: Quan ets en so mòbil, que vas en es bany,
2: discuteixes
1: davant de sa gent, te dutxes, el tens allà escoltant música. És a dir, si han de passar pena per una càmera, jo crec que sa que mos ha de fer passar pena...
2: Et sa
1: desmòbil.
2: I aquí la tenim ben descoberta, i fora ferretina.
1: I ja està.
2: Mateu Oliver, que tinguis una molt bona setmana. Mos deixes molt preocupats si posen ferretines per totes les càmeres per tot arreu. Moltíssimes gràcies per venir.
3: A vosaltres.
2: Uns consells, tornem tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10:50 minuts, molts traslladam a l'aeroport, on mos plantejam com és el nostre aeroport, en concret el de Son Sant Joan, perquè segons un estudi d'AirHelp, és el tercer aeroport de l'estat amb més risc perquè un passatger perdi un vol de connexió.
1: Així és, Marta, l'informe apunta que aquesta situació empitjora especialment en temporada alta, és a dir, ara ja, quan l'augment de passatgers, els controls i la intensitat del trànsit aeri poden convertir una connexió possible, relativament possible, sobre el paper en una connexió difícil de fer a la pràctica. Palma recomana el manco 75 minuts entre un vol i un altre, però els experts alerten que no sempre basta.
2: I això planteja diverses preguntes. Fins a quin punt és un problema d'infraestructura d'operativa aeroportuària o de planificació de les aerolínies? I sobretot, què passa amb els drets dels passatgers quan una connexió es perd?
0: Avui ho analitzam amb Pedro Fiol, president d'Aviva. Bon dia, Pedro.
3: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: I saludam també Antonio Orquín, de Reclamadora Aéreo. Bon dia, Antonio.
4: Hola, buenos días.
0: Començo per Pedro, perquè parlàvem de que han d'agafar els vols amb temps, però Son Sant Joan és un aeroport acostumat a grans volums de trànsit. No sé si a tu t'ha sorprès aquesta notícia i que mos situàs com el tercer de l'estat a l'hora de perdre connexions.
3: Mira, Marta, jo voldria contextualitzar que l'aeroport de Palma no està dissenyat per fer connexions. És un aeroport principalment turístic, de punt a punt, i el fet de que tal vegada sortíem en aquestes estadístiques podria ser també pues, per una aglutinació de macrodates, que moltes vegades el de fa intel·ligència artificial, i crec que tal vegada m'hauríem tingut que haver deixat fora d'aquest estudi perquè el nostre aeroport no està ni pensant ni dissenyat per fer trànsit. L'única vegada que van tenir un hub real, en recordeu-vos, va ser quan existia Iberlín, que duen els alemanys, fent escala a Palma i els repartia per la península. Però és que actualment el volum de trànsit és molt petit. I una mica, referent a la teva pregunta, jo diria que l'aeroport de Palma és un aeroport amb grans infraestructures, però, resumint, no crec que sigui l'aeroport ideal ni que tampoc hi hagi tant d'acords interlínies entre companyies per fer un trànsit.
1: Antonio, si te fem a tu la pregunta, te demanam, molta gent, clar, se pensa que si una connexió surt en el sistema de reserva és que està garantida, però no sempre passa així. Quin temps hauríem de ser o deixar entre un vol i l'altre per no haver de perdre aquest vol?
4: Claro, realmente que la aerolínea nos permita realizar una reserva global con un enlace entre medias tampoco nos garantiza que ese vuelo lo vayamos a poder coger si sufrimos un retraso, porque hay aerolíneas que ofrecen vuelos con un enlace de media hora. Yo pues lo que recomendaría pues sería igual mínimo una hora y media para ir tranquilos y en caso de que hubiera un retraso menor, pues que pudiéramos llegar al nuevo vuelo, al enlace que tenemos contratado.
2: Clar, Pedro, deixant de banda que tu has dit que l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, no és precisament un aeroport d'enllaç, perquè no és que uneixi diferents punts, sinó que som punt de partida o punt d'arribada, però si haguéssim de fer una anàlisi, en temporada alta, quins serien els colls de botella principals que té el nostre aeroport? No sé si els controls, que de vegades no hi ha ningú o hi ha una gentada, les portes d'embarcament, les terminals que són eternes, perquè a vegades que entre que entres dins l'aeroport fins que arribes a la teva porta d'embarcament, perfectament poden passar 3 quarts d'hora i 2 quilòmetres o retards acumulats que hi pot haver a l'aeroport. No sé tu què en penses.
3: Mira, jo crec que el principal problema que tenim són els controladors aèris, sobretot en temporada alta. És a dir, aquests colls de botella d'escapar-les és perquè concentrar moltes rutes a una mateixa destinació. I això fa que l'espai aeri sempre es defineix com un espai molt gran però limitat, i no tots els avions poden passar per els mateixos corredors a la mateixa hora. Per això moltes vegades experimentam en plena temporada alta retards aproximats de 45 minuts, a vegades d'una hora, i això pot fer que aquells que duguin una falsa connexió, que han de distingir de les connexions reals són les que es fan diferents trams de diferents companyies amb un sol bitllet, però és vera que la tessitura que té l'aeroport de Palma amb un gran nombre de low cost fa que moltes persones tinguin dues companyies que no tenen acord i facin aquesta falsa connexió a Palma. Aquí és on hi ha risc, perquè en temporada alta, com bé ha dit la Joana, que s'incrementen aquests possibles retards, fa que aquestes persones ni tan sols sigui suficient per mi 75 minuts. Quan un client té una connexió real, per exemple, un aeroport de trànsit que podria ser Frankfurt, Amsterdam o Madrid, Per mi, l'ideal són 3 hores. Imagineu-vos aquells que vulguin emplear l'aeroport de Palma per fer una falsa connexió, per mi, el mínim serien 4 hores. Si jo fos el que tingués que recomanar i fes bitllet al meu client, amb una falsa connexió, és a dir, un EasyJet més un Ryanair, un Lufthansa amb un Wizz Air, com a mínim li demanaria 4 hores, perquè té el risc de que, sobretot en temporada alta, per aquest tema dels controls aèris,
0: clar,
3: hi hagi un retard i, en el final, com que no hi ha una connexió vertadera, en el final aquest client pensau que no té dret a reclamar absolutament res.
0: És que heu posat les xifres
3: no
0: sobre la taula.
3: Primera connexió.
0: Totalment, i jo crec que això la gent, Pedro, ho desconeix, no? Convé anar amb temps. Ara bé, imagineu-vos que tot i així hem perdut el vol, s'ha perdut aquesta connexió. En quins casos, Antonio, se pot reclamar i en quins no aclariran res?
4: Claro, en este caso lo primero que tendremos que comprobar es si contratamos todo bajo la misma reserva, que en este caso estaríamos bastante más protegidos, y en el caso de que fuéramos con toda la misma reserva, pues la aerolínea tendría que reubicarnos en un nuevo vuelo, y en caso de que nos reubicaran en un nuevo vuelo y llegáramos a destino con más de 3 horas de retraso, tendríamos derecho a reclamar de 250 a 600 euros en función de la distancia, y además también tendríamos derecho a reclamar los gastos como pueden ser de comida, de alojamiento, de taxis, de bebidas y demás. Pero todo esto siempre y cuando fuera todo bajo la misma reserva, porque si hacemos 2 reservas por nuestra propia voluntad y con aerolíneas diferentes, ya si tenemos retraso y perdemos el siguiente vuelo, poquito que hacer.
1: I Antonio, convé acceptar qualsevol alternativa que mos ofereixi la companyia aèria o val més valorar alternatives i no dir que si tot d'una allò que mos diuen?
4: No, yo creo que es más importante revisar las alternativas que nos ofrecen y ver realmente si hay alguna alternativa con la que podamos llegar a nuestro destino final pues más rápidamente, porque hay veces que la aerolínea te lo ubica mañana y igual esta tarde pues ves que la misma aerolínea tiene un vuelo que lo puedes tú contratar y luego reclamarle el coste. Así que tenemos que revisar cuando nos ofrecen y ver qué posibilidades tenemos.
0: És una situació que passa, perquè cada estiu, és veritat, se solen perdre vols, la gent apura. Per cert, heu de triar bons companys de viatge, perquè sempre hi ha aquests dos tipus de persones, els que van amb molt de temps, no mira ningú, i els que van sempre amb el rellotge pràcticament aferrat, perquè és vera, eh? Això genera moltes discussions a casa, entre família, entre matrimonis. Tot i així, Pedro, tu has dit que tampoc... Xisco riu perquè s'adona per al·ludit en aquesta conversa, i és vera, perquè l'única vegada que he tingut oportunitat de viatjar amb ell, passes pena, passes pena. I existeixen aquest tipus de persones. Però, Pedro, tu vares dir que es va extreure un poquet la notícia de context, que volies també afegir alguns punts al respecte.
3: Sí, i també m'agradaria tenir una menció especial en quant a les falses connexions per als menorquins i els divisors en temporada baixa.
0: Ah.
3: Perquè, malauradament, ells moltes vegades, quan volen sortir a Europa, quan nosaltres sempre xerrem d'aquesta excel·lent connectivitat que té Mallorca durant tot l'any, no és així, ni a Menorca ni a Eivissa. A la qual cosa, ells moltes vegades, els menorquins i divisors, han de passar per Palma i fer el que hem dit fins ara, aquesta falsa connexió. És a dir, després han d'agafar un vol entre illes que res té que veure en la companyia regular o de low cost que els ha duit d'un altre indret. A la qual cosa és vera que aquí tal vegada ho patim en els nostres camps i que realment qui ho passaria en pitjor serien els nostres conciutadans, menorquins i vicents, però encara així jo crec que ells, que ja tenen aquesta habilitat, són molt conscients que una connexió de 2 o 3 hores moltes vegades és insuficient. Per això, el bo que tenim és que aquestes tarifes entre elles són flexibles i si tu saps que tens una connexió no real, el que fan és agafar aquesta flexibilitat perquè en cas de que el primer vol arribi tard a Mallorca, ells tinguin la possibilitat, sense cost, de poder canviar aquest bitllet d'avion. En la qual una especial menció per als que ho tenen pitjor que nosaltres.
0: Mira, important, idò, destacar-ho i aprendre un poc més, si cal, d'aquesta cultura d'anar amb temps, preveure aquestes situacions per després evitar futurs conflictes. Antonio Orquín, Pedro Fiol, moltíssimes gràcies a tots dos.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Gràcies.
0: Tot un encetam ja la tercera i darrera hora de programa, aquí, al dia.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. Palma reforçarà la seguretat al transport públic amb policies de paisà i uniformats a l'EMT. El batlle Jaime Martínez ha anunciat avui, durant el debat de l'estat de la ciutat Acord, que agents de la policia local patrullaran a l'interior dels busos.
7: Ho faran tant d'uniforme com de paisà, amb l'objectiu de frenar l'incivisme i evitar petits delictes. Aquests agents formaran part de l'equip comunitari de proximitat. Es desplegaran seguint un mapa de línies calentes, analitzant quines rutes tenen més passatgers, quines connecten amb les zones d'oci i també on hi ha més queixes. Segons el batlle, la seguretat és el tercer pilar del seu govern per darrere de l'habitatge i la neteja.
8: I també en aquesta línia de millorar i garantir de fer de Palma una ciutat més segura i més cívica, també els anuncio que agents de la policia local de Palma, tant uniformats com de paisà, pertanyents a SAECOP, començaran a prestar servei a bord dels autobusos de l'EMT de Palma amb l'objectiu de prevenir conductes incíviques, reforçar la convivència i dissuadir de la comissió de possibles delictes menors.
6: Novetats que no acaben als autobusos.
7: COR també crearà la figura dels agents cívics. Seran treballadors que, sota la coordinació de la policia local, es dedicaran exclusivament a informar, conscienciar i vigilar que es compleixi l'ordenança de convivència al carrer.
6: Atenció ara a aquesta notícia. Més de la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys fuma vàper. Una xifra de la darrera enquesta Estudes sobre l'ús de drogues en els alumnes de secundària d'Espanya i que vos contem avui el dia que comença la setmana sense fum.
7: La tendència a l'alça contrasta amb la reducció del consum de tabac convencional entre els joves. Entre les causes, els falsos mites com que el vapeig no crea addicció i la d'aconseguir els vàpers. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, demana que la nova normativa antitabac prohibeixi els vàpers al mateix nivell que el tabac convencional.
9: No només quedi en els productes de tabac que tributen a Hacienda, sinó que també tributi el vàper, que se posin preus cars, que els joves no tinguin accés en el món del tabac de manera tan fàcil, que ja països europeus que a vegades venen aquí i se compren cartons perquè els és molt més barat.
6: Més qüestions. Les cambreres de pisos, les Aquilis, se preveuen una temporada amb més sobrecàrrega de feina per mort de les plantilles, diuen, infradotades. També per la manca d'empatia dels clients dels hotels.
7: Així ho ha augurat la presidenta de les Aquilis Unió Balear, Sara del Mar García, també reconeix que els darrers anys les seves condicions han millorat gràcies al reconeixement de 6 malalties professionals i també la instal·lació de llits elevables, encara que queda molt de marge de millora.
10: En principio lo que se ha conseguido es que se hagan ese estudio dentro de cada hotel. El problema está en que, aunque se haya hecho ese estudio, la mayoría de los hoteles, yo te diría que el 99% de la planta hotelera no ha rebajado la carga de trabajo. O sea, se sigue llevando prácticamente el mismo volumen de trabajo que se llevaba el año pasado.
6: I avui hi ha novetats sobre el cas Begoña Gómez. Luco afirma que la càtedra que va codirigir la dona del president espanyol a la Complutense es va crear segons la normativa prevista. La Guàrdia Civil també assegura que la informació bancària concorda amb el desenvolupament de les seves activitats professionals.
7: Els agents no han trobat moviments sospitosos en els comptes de Begoña Gómez. Luco ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado dos informes, un relacionat amb la càtedra i el software que es va crear per ella i un altre, els moviments bancaris de Gómez. El magistrat l'acusa de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i també apropiació indeguda. El passat mes d'abril, el jutge va tancar la instrucció contra la dona del president i va proposar que fos jutjada per un jutjat popular. La defensa de Gómez, per part seva, va sol·licitar la suspensió de la causa.
6: Hem arribat a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com. El dia, amb Marta Grau.
0: 11:04 minuts, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa, continuam amb Joan Jiménez als comandaments tècnics i continuam un poc cop viu, podríem dir, perquè les darreres 48 hores, és veritat, no han estat bones ni per al Mallorca ni per la seva afició. Quina pena, no,
1: Marta,
0: ha pogut ser.
1: No ha pogut ser, i és una pena, Marta, tot i que l'equip va guanyar dissabte, no va assolir allò que s'esperava, no? No varen poder sortir els càlculs, l'afició a més va ser molt crítica i demanava a crits, a bels, la dimissió de la directiva. Ho escoltam en aquestes imatges que compartim també per als nostres oients de ràdio.

0: L'afició ho reclamava de forma específica i clara, directiva dimissió. L'afició mallorquinista va assenyalar-los directament com els grans culpables del descens a segona divisió del Mallorca. Es varen veure escenes de molta emotivitat amb plors, alguns mocadors i també gestos d'indignació. Ara hem de fer l'anàlisi amb els nostres companys d'esports que han viscut de manera molt intensa aquestes darreres jornades. Per això saludam en Antoni Fuster. Toni, com estàs?
1: Hola, bon dia, Xisco.
0: Bon dia, estimat. I llavors a Marta Sampas. Marta Sampas, que era Granada, no, era Girona.
2: Girona.
0: També començava
2: bon
0: per ser.
2: Bon dia,
0: bon dia. Que era Girona vivint una mica com va ser aquella nit on havien d'estar pendents de diversos resultats per saber si el Mallorca continuava o no a primera, que finalment ha estat que no. Toni, com ho vareu viure?
1: Varen viure molta emoció, no? Sobretot amb intensitat també, però clar, en cap moment se varen donar resultats favorables al Mallorca, aquesta combinació que s'havia de donar, que el Llevant puntuar dins escàndol Betis, que el Girona guanyàs en el seu rival l'Elx i que també el Getafe s'imporàs a l'Osasuna i el Mallorca guanyar. Aquestes combinacions, els quatre, en cap moment de tot el programa se va donar. Vam estar a punt.
2: A punt, va bon, va bon moment.
3: Va bon moment que pensàvem que sí que se podria aconseguir.
1: Sí, d'aquest momentet i quatre, se va animar.
2: D'aquests quatre resultats que deien Toni que s'havien de donar, va un moment que sí que el Girona estava empatant 1-1, que va ser el resultat final, i hi havia aquell moment d'ostres, ara necessitant només un gol del Girona i haguéssim patit, perquè crec que era el 75, Toni, si hagués passat després fins al final s'hagués fet llarg, però tant de bo hagués estat així perquè era
4: complicat, el molt, era molt, molt complicat molt. De fet, aquesta setmana passada en vàrem estar parlant a la redacció i és vera que tot i que veiem que era difícil, que tothom necessitàvem un miracle, no?, d'alguna manera, sempre hi ha aquella miqueta d'esperança, i de fet he de dir que jo he vist les imatges que han compartit a través de les xarxes socials de Voltros, no?, fent-se la transmissió, i si veiem aficionats amb molta de pena, a mi m'ha fet molta de pena veure que vosaltres també veieu com el Mallorca s'anava a segona, no?
2: Sí, perquè des d'IV3 evidentment teníem a aferrar-nos en aquesta esperança perquè era, és vera que s'havia donat un poc un miracle, però podia passar i de fet, va estar a punt de, en algun moment, si el Girona anés guanyant, però no se va donar en cap moment, però hagués pogut succeir, per tant, mos aferràvem en això. Hi havia mallorquinistes
1: que tenia dubtes de si al final se donaven aquests resultats i que el Mallorca no guanyara,
2: no, el Mallorca va complir.
4: Molt fort,
1: Mallorca
4: això.
1: Va complir, sí, però el Girona depenia d'ell mateix, per exemple,
2: el Girona,
1: i
2: clar,
1: va empatar,
2: jo també...
1: va empatar i va davallar el Girona, i jugava dins casa seva, és a dir, el Mallorca va complir, va guanyar per 3-0, jo crec que va dur bé també el tempo del partit, perquè tampoc mos convenia posar-te per davant de manera àmplia perquè no se relaxés el Llevant, perquè el Llevant, si el Mallorca guanyava, el Llevant matemàticament estava saldat. Per tant, a nosaltres tampoc molt interessava molt que el Mallorca anés per davant amb un resultat avoltat, perquè, clar, si el Llevant s'arrabatzava i el Betis guanyava, el Mallorca no hi havia res que fer. Sí que era vera que hi havia una altra possibilitat, que era fer molt de gols.
2: Sí, però bé,
1: Marta,
2: sí, era molt complicat. Era ja aferrar-se encara més.
1: 5 o 6 gols, i que el Getafe també marcar, havien de superar 8 gols.
3: No pintava bé, de fet, ja vàrem dir, no? Com sempre es parla d'estadístiques, de números, que només tenien un 5% de possibilitats. Però existia.
1: Sí, no arribaven a aquest 5%.
3: Existia, i per un moment ens va fer somiar que podíem arribar a aquest punt. Escoltant Pablo Ortells, director esportiu de l'equip, i així podem seguir analitzant i valorant totes aquestes declaracions.
5: Lo primero de todo, pidiendo pues disculpas, ¿no?, y perdón a la afición por el descenso, que es un momento muy duro para el club.
6: No me está a la altura.
5: Hay que hacer autocrítica, está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien.
6: Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva, no creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa, yo lo asumo.
5: Nosotros tenemos, yo creo que la confianza de seguir trabajando por este club y volver a Primera División.
6: Yo me planteo seguir trabajando por este club, por dejarlo en Primera División. Creo que venimos de unos años donde hemos disfrutado con estos jugadores, con este equipo. Nos toca vivir esto, lo asumimos.
3: Havia molta culpa. De fet, manifesten,
1: sí,
3: no?, el tema de la culpa, l'afició va culpar també la directiva.
1: Sí, perquè el mes de gener no se va reforçar l'equip, ja se veia venir, venies d'èpoques on el Mallorca havia fet pocs punts, s'havien vist molt poques victòries del Mallorca, en Jago Barrasate. Se demanava canvis, se va demanar canvis, coses que no arribaven, i també se va demanar fitxatges de futbolistes, sobretot de la part defensiva, perquè era per allà on el Mallorca encaixava molt i fluixejava més. I no arribaven, aquest. Varen dur jugadors que fins i tot Iago Barrasate no posava, perquè Lubumbo i Calumbà Júnior, que són els dos reforços, cap dels dos comptaven per l'entrenador. Després, quan va venir en Martín de Michelis, es veu que varen jugar una mica més, no? En especial en Lubumbo. Però el que volien era, sobretot, defenses. Defenses sí, per que, no encaixar tant de gols.
2: Se sent, no?, d'ençà d'aquest descens de dissabte vespre, a qui culpam, no? Qui té la culpa? És just que se canti i se demani la dimissió de la directiva? Bé, això és una entitat i des de dalt, en aquest cas, la gent, l'afició, apunta dalt, perquè és el que deia en Toni, no? En el final els jugadors, jo crec molt en l'esportista que entrena diari, que s'exigeixen el màxim, que vol ser el millor a nivell individual i col·lectiu, jo crec que en els futbolistes, i si un futbolista ho dona tot, però no té tal volta el nivell d'una categoria com la primera divisió, i de, pot ser, no?, que s'apunti a dalt i dir com així no van arribar reforços que tocaven, perquè Toni, al final de la temporada, les dues darreres jornades, han jugat jugadors que senten a més escut, que ho donen tot en els entrenaments, que fan feina, la seva feina, ser futbolistes del Mallorca, però són molt joves, que debutant, o sigui, les darreres jornades s'ha arribat amb futbolistes debutant
1: a primera divisió. Que la Tayuto, la Orejuela, per exemple, són els tres futbolistes
2: López, de
1: refilial.
2: Tenir aquella responsabilitat en David López, també.
4: Espera que ara se pot fer una mica d'anàlisi, se pot cercar una mica les culpes, sí, però ara ja està fet, ara ja som de segona.
2: Sí.
4: Ara
1: són les vergonyes que hem de cercar.
4: Clar,
1: no,
4: i a més ara què passarà, perquè també és cert que molts de jugadors no quedaran en el Mallorca.
2: No.
1: A veure, acaben contrat a Raillo, Asano, Omar Mascarell, Javi Llebrés, Cuellar, tots aquests acaben contrata, i després tenim a Vedat Muriqi i a Samu Costa, que són futbolistes,
4: que
1: lògicament, top.
4: Que no sé,
1: futbolistes...
4: Toni, si és vera, que Muriqi apunta cap al Barça, no sé si això és vera.
1: Bé,
2: no, se van parar Muriqi, el que crida l'atenció és que un equip descendeixi a segona divisió amb el segon màxim golejador de la Lliga, per darrere Mbappé només.
1: 23 gols.
2: Imagina't també la tristor de Muriqi, hi havia unes imatges de Muriqi
4: sí,
2: amb la seva dona. I
3: abraçant els fills, sí, que és veritat. Clar, que no
2: perquè dius, ha signat després... una temporada a nivell individual espectacular, però en el final el que
1: Costa,
2: importa és el col·lectiu.
1: Un futbolista que també ha marcat
2: convocat
1: gols i un
2: Portugal,
1: futbolista que jugarà al Mundial, al programa del Mundial, Samu Costa.
2: Sí, ara avui es titular en el matinal era que no, el Mallorca ha de fer, bé, ha de fer feina per
1: Mallorca s'ha de reconvertir, com diria...
2: Convertir, sí, sí.
3: Reinventar
1: Martín de Michelis, no?
2: Exacte.
1: S'ha de reconvertir, s'ha de reconstruir.
2: Tenen feina aquest estiu, no hi haurà vacances.
3: De totes maneres, com costa? Perquè anímicament és un cop per l'equip, per l'afició, per als professionals, que feis feina dins
2: sí,
3: el món esportiu.
2: Sap
3: molt de greu, és veritat que el teu equip treballi a segona. I després, el que costa tornar a pujar, perquè això és veritat.
2: Mira,
3: eh?
2: Un exemple, Marta, ho han dit també en el matinal, perquè va passar ahir, el Deportivo de la Coruña, l'equip gallec, històric també, primera divisió molt d'anys, ara feia 8 anys entre segona i segona B, que no era primera, ahir va ascendir,
3: clar,
2: o sigui,
3: és
2: 8,
3: això,
2: anys.
3: 8 anys.
2: I el Mallorca ho sap perfectament, el que és, Toni, és veure que les darreres vegades han anat bé i tot d'una han pujat, però no, esperem que aquesta també, però no és fàcil, és que és una categoria
3: no
2: molt diferent.
3: Que no passin 8 anys,
2: això,
3: per favor.
2: Toni, sí,
1: sí. Sí, la gent que som un poc més major, hem vist el Mallorca molt ascensor, hem vist el Mallorca molt ascensor de pujar i de ballar de forma molt aviat, a veure que vàrem estar 16 anys consecutius a primera divisió.
2: I ara en duien 5, que també era important.
1: Ara en duien aquesta... 5, sí. 5 temporades consecutives també, però si tirant més enrere de la història del Mallorca, el Mallorca sempre ha estat un equip molt ascensor. De totes formes...
0: Sí, us fa una pregunta, Toni. Tu què creus que passarà? Creus que s'ha davallat en els infants del Mallorca
1: i...
0: se recuperarà aviat i que en 2 anys tornen a tenir el Mallorca primera o no?
1: Jo crec que la propietat li interessa que torni a pujar al Mallorca, perquè si no serà una despesa econòmica i serà un... serà catastròfic econòmicament, sobretot per uns americans que han vengut aquí a invertir, i això al final guanyador bé.
3: I pregunta més complicada encara, quant de temps creus que podria passar per tornar a primera?
1: Quant de temps?
4: Sí. Un any.
3: Seria lo desitjable, però...
1: Tens una assegurança de 2 anys, hi ha un dos bes que la Liga te dona com si fossi de primera divisió durant 2 temporades, com una assegurança que te dona, i per tant seràs un dels clubs més fort i més potent d'aquesta segona divisió econòmicament, per poder fitxar i assumir, sobretot... fitxes de jugadors i de més, per tant, té 2 anys.
2: Jo crec que és difícil...
1: En 2 anys el Mallorca ha de tornar a primera divisió. Si en 2 anys el Mallorca no torna a primera divisió, aquí ja sí que
2: se complica un poc més.
1: Se pot complicar i més, ja la qüestió és si els americans seguiran o seguiran, si se podria el club en venta o no, perquè sí que això era una SAT, era una societat anònima, privada, era una societat privada i està clar que és per guanyar d'obert, no és per
3: mira,
1: perdre.
3: Jo crec que aquest any serà determinant.
1: Han invertit molt, perquè han fet un camp
2: de
1: futbol
2: aquesta,
1: nou.
2: Aquesta pregunta que fèieu se podrà respondre lo millor amb més seguretat o menys, perquè no sabem cap què passarà quan ja s'hagin fet moviments.
3: Exactament.
2: Que passi aquests mesos, que aprofitin, com diu en Toni, aquest dobbes que tenen i poder fer un bon equip que sigui competitiu per tornar, però no ho sabem. El que volem nosaltres és tornar a primera, perquè
3: és el que
2: periodísticament,
3: tots,
2: esportivament, xerrant també per nosaltres, és molt millor primera.
1: Jo el que penso és que a segona divisió s'ha de fer una plantilla de segona, no de primera, perquè la segona divisió és molt difícil, molt complicada, i hi ha jugadors que són més experts en aquesta categoria. Per altra banda, jo crec que els jugadors balears, en especial també és que ara mateix ja han pujat al primer equip, tindran oportunitat per poder jugar en el futbol professional, cosa que seria més complicat a primera divisió, per tant, una oportunitat també per al planter del Mallorca per demostrar que hi ha futbolistes que sí que poden estar també a la plantilla, i després els jugadors que tenen contracte i que se poden assumir, que el club pot assumir, no?, que puguin quedar.
3: Pues escoltem després, perquè segur que estireu analitzant fil per ram de tot el que ha passat i un poc posant el focus cap al futur, aquest futur incert, i que desitjam al Manco que el temps que estiguem a segona divisió sigui el mínim possible.
0: Però tu t'hi has fixat, Marta, Toni Fuster, un home que
2: ja veu
0: les coses bones.
3: Clar que sí.
0: I ens esperança per davant de tot.
1: A partir d'avui
0: s'ha de fer una anàlisi
1: i remuntada. La primera passa per tornar a primera divisió.
3: És que s'ha d'estar a les bones i a les dolentes.
2: Sí,
3: és veritat,
2: sí, sí.
3: Com a tota la vida, si mostres la teva fidelitat, ha de ser així.
2: Totalment.
3: Dia rere dia. Companys, sí. Moltíssimes gràcies, vos escoltam després.
2: De res, gràcies. Vinga,
3: parlem de música, 11:17, de música, però també de solidaritat.

0: ha concerts que ens emocionen, que ens fan cantar o posar la pell de gallina, i després n'hi ha d'altres que, a més de tot això, tenen la capacitat de transformar realitats, perquè la música també pot ser una eina de solidaritat i un pont directe cap a causes que necessiten molt de nosaltres.
1: Així és, això és precisament el que passarà dia 29 de maig a Inca, amb un concert solidari del cor Ànima Gospel i la participació especial de Veus de Llevant, una cita on les veus s'uniran per ajudar l'escola de Gaza sota un missatge molt clar. Tornar a l'escola és un dret, no és un somni. El concert serà al Teatre Principal d'Inca, amb entrades solidàries i també opció de fila zero per a totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar, encara que no hi puguin assistir.
2: Perquè de vegades ajudar no sempre passa per grans gestos, sinó per sumar petites aportacions que juntes poden tenir un gran impacte. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, el valor dels concerts solidaris, i ho fem amb Antònia Triguero, de Mallorca Inca, d'Inca Mallorca Solidària. Antònia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I també saludam Jordi Carulla Riera, president del Co Ànima Gospel. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia a tot. Bon dia, Antònia.
2: Com neix aquesta iniciativa, Antònia, una iniciativa que uneix música i solidaritat?
3: Bueno, l'any passat, en Jordi bueno, i nosaltres ens vàrem veure en el Teatre Principal d'Inca per un altre concert que fan ells sempre solidari, i ens va agradar tant que li varen demanar a Mans si podien fer alguna cosa junts. I en Jordi ens va dir en el primer moment que sí. I el que passa és que no sabíem encara per qui seria, i com que tenim aquesta escola, Gaza, amb 600 nins, li vaig oferir a Mans si podia ser per l'escola i ens varen dir que sí.
0: Jordi, entenc que davant la pregunta o la proposició o la proposta de l'Antoni de Mallorca Inca Solidària ho vareu tenir clar, voleu ajudar, voleu participar i voleu aportar el vostre granet d'arena, però què vos va dur a participar d'aquesta iniciativa en concret i amb aquest concert en concret? Conta'm-nos una miqueta com s'ha gestat.
4: Bé, bé, aquest cor, quan va néixer, ja va néixer amb la intenció de fer concert solidari. Aleshores, nosaltres teníem molt clar que el nostre concert havia de tenir una causa que fos prou justificada. Quan Antònia Mos va demanar de fer concert, un concert per Inca Mallorca Solidària, va ser un sí, i quan Mos va dir que era que podia ser per l'escola de la casa, vàrem trobar que no podia ser de cap altra manera que sí, a més amb moltíssima il·lusió, perquè la situació de la casa és molt, molt preocupant. És a dir, no? Aquest genocidi mereix i aquesta gent que tinguin un futur, i nosaltres hem de fer tot el possible per poder ajudar-lo. És un tema de justícia i de principi.
1: I, Antoni, el lema que heu triat és molt potent. Tornar a l'escola és un dret, no un somni. Quina realitat, tu que la coneixes de primera mà, quina realitat hi ha darrere aquest missatge?
3: Bueno, nosaltres tenim la sort de que tenim a Gaza una contrapart molt forta, molt bona, la ONG Ibenzina, i varen començar amb 150 nins en setembre, ara ja tenim 600, i com sempre dèiem, l'escola no només és una escola, sinó és un punt de trobada per als nins, per des de cap vespre se fan classes i tallers per ses mamàs o ses mares, cuinam, és molt més que en una escola. I bueno, gràcies a la gent de Mallorca i ses donacions, fins ara anem a recointes d'obers. El que passa és que ha baixat bastant i ara és molt important aquest concert per nosaltres, perquè gràcies a aquest concert podran tenir aquests nins una escola d'actiu.
0: Clar, Antoni, és allò que moltes vegades comentam, no? Que la gent quan passa una cosa al món se solidaritza, se mobilitza, aporta, ajuda, fa el que faci falta quan hi ha una desgràcia, quan hi ha una guerra, però és vera que, clar, si se dilata molt en el temps, també es desgast, no? De la gent que ajuda se va perdent i difuminant en el temps. Conta-mos a què destinareu concretament els dobbers, i supos que també hauríem de conèixer quina és la necessitat o les necessitats que tenen en aquesta escola, no? Com viuen i com poden fer escola ara mateix aquests 600 infants, nins i nines, i quines són les necessitats que tenen?
3: Bueno, nosaltres tenim, varen començar amb una carpa, ara ja tenim tres carpes grans perquè UNICEF ens va donar dos més. Estem avalats per el Ministeri d'Educació d'allà de Gaza i, més o menys, perquè vos feieu una idea, tenim 9 professores contratades, 2 psicòlogues, i després als nens li donem berenar cada dia. El cost mensual d'un nen ens costa 50 euros. No? I fins ara han pogut pagar aquest obès perquè tinguin perquè puguin anar a l'escola. Inclús ara el que feim fa només 3 o 4 dies que ha davallat l'ajuda ja a Gaza i no tenen un altre pic a menjar. I ara estem enviant dobbers també per les famílies dels nens perquè puguin menjar. Ens costen 1.700 euros cuinar 5 colles i d'aquestes 5 colles mengen 300 famílies. I bueno, justament ahir ens van enviar la primera tongada i diguéssim ho va pagar els refugiados. La segona que va ser ahir ho van pagar nosaltres de les ajudes que rebem i de les ventes dels productes de Punts en Vida. I els dobbers de recordat de la zona cera i dels concerts seran per l'escola d'estiu dels nits.
1: Jordi, i què creus que té la música a l'hora de sensibilitzar i mobilitzar? De vegades un petit gest, un petit acte, com aquest concert que fareu en favor d'aquesta escola de Gaza, és la millor manera de fer-los arribar no només ajuda monetària, sinó també s'escalf de tota una comunitat?
4: Bé, és que la música és sentiment. En el moment que nosaltres cantam, amollam emocions, a part de lo que transmitim, no?, amb el missatge dels nostres cants, no? No oblidem d'on surt el gospel. El gospel surt d'un moment en el que hi ha un poble que ve de l'esclavitud, que ho passa molt malament, i aleshores neix com un cant d'esperança i d'alegria. Aleshores, és que què millor que poder cantar gospel en una situació com la de Gaza, no? És a dir, un poble que està patint un genocidi, però que sap, perquè tots hi serem allà, que tindrà un futur millor. Aleshores, esperança, alegria i bueno... Mira, vàrem estar fent ara aquest divendres passat un concert a Manacor, també va ser un concert solidari. Varen penjar el cartell d'entrades exaurides un dia abans i veig la gent plorant en el concert, no? La gent venia a acabar el concert i te deia que sortim d'aquí renovat, no?
2: Que bé.
4: La música té això, i la música gospel d'alguna manera pentura més, perquè si entens el que significa i d'on surt, aleshores, i com a cant d'esperança, aleshores és que hi causa boca. És una cosa que, bueno, per nosaltres dona esperança i moments d'alegria, crec que és importantíssim en la situació actual que estem vivint. No
2: tinguis cap dubte d'això, Jordi. Antònia, per acabar, totes les persones que vulguin assistir, que vulguin participar, que també existeix aquesta Vila Zero. Explica'ns tot, perquè com han dit abans a l'inici, cada petit gest compta i compta molt.
3: Sí, és vera. He de donar les gràcies a en Jordi i tot el grup, perquè fa mesos que xerram i són envidiables tot el que fan. També hem de dir que a les 8 ens concentrarem tots a la plaça de l'Ajuntament d'Inca, cantarem la Balanguera, i després ens anirem cap al teatre. L'hem fet un mitja hora més tard per després anar cap al teatre. I, bueno, vos esperam a tots. Si no podeu venir, la Fila Zero també ens vendrà bé. I que penseu que el 100% de tot el recollit se'n va cap allà, cap en aquests 600 nits. I he de donar les gràcies de que algo tan gran sigui realitat a una associació tan petita com la nostra. Moltes gràcies.
2: Jordi i Antònia, des d'aquí tot el nostre suport i enhorabona per al projecte. Moltíssimes gràcies a tots dos.
4: Moltes gràcies.
2: Petita pausa per publicitat, són les 11:27.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
6: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: Cada dilluns nosaltres volem viure millor en la bona companyia de Fanny Pons i avui amb un aliment que, per cert, genera molt de debat i també molts de mites. Ens referim a la soja.
1: Sí, perquè la trobam en forma de tofu, de edamame, de iogurts o begudes vegetals i molta gent l'ha incorporada a la seva alimentació, ja sigui per salut, ja sigui per reduir el consum de carn o simplement per provar alternatives noves en la seva dieta.
2: Ara bé, tot i que és un producte molt popular, encara genera molts de dubtes. És tan saludable, com diuen, és adequada per a tothom. Per ajudar-nos a entendre millor totes aquestes qüestions, avui saludam la nostra experta en nutrició, Fanny Pons, una dona que du tot el cap de setmana de celebració, ja sigui perquè va ser el seu aniversari, com que perquè va casar una filla. Fanny Pons, molt bon dia, com estàs?
3: Pues mira, molt bon dia. I si toquem aquest tema, tenc que esgrifa oberta.
2: Perquè no, perquè avui venim a parlar de soja, però ha estat un cap de setmana intens i tot i així jo només volia posar-ho de relleu perquè ets una dona complidora en les teves obligacions laborals.
3: Totalment.
0: Sí, mira, avui aquí, puntual aquí.
2: I fet un pinzell. Ningú diria que ha estat tot escat, que jo la vaig veure dissabte
0: vespre. Perquè segur que ha dormit poquíssim.
2: A les 5 de matí i mira-la. Bé, avui ben encollerada per parlar de la soja, que ho dèiem, té molt de mites al voltant, però d'entrada, per centrar el tema, quins són els beneficis nutricionals que ens aporta la soja en el nostre organisme.
3: És veritat que ha estat un producte que és un llegum que molt ve d'Àsia, de tot el que és Xina i Japó i tal, i que ja fa bastant d'anys que se va posar com un poquet ja de moda tenir-la inclosa dins la nostra alimentació. Hem de dir que és un aliment saludable, sí. És un miracle? No. És necessari desplaçar aliments que formen part de la nostra dieta i cultura per incloure la soja? No fa falta desplaçar res, no mos aportarà res millor. Però la podem incloure dins una dieta variada, moderada i equilibrada com dins sempre? Sí, però sobretot per sectors que siguin vegetarians o persones veganes, està endavant un gran producte que mos aporta a nivell nutricional. La soja és un llegum, com jo bé deia, però és un llegum que té molta proteïna, bastanta quantitat, per estar xerrant d'un 37 grams de proteïna per 100 grams de producte, i a més és una proteïna de qualitat. És a dir, és una proteïna vegetal, però completa. Té tots els aminoàcids que l'organisme necessita per funcionar correctament. Per tant, aquí ja li tenim un avantatge. Per altra banda, producte ric en fibra. Un tema que mos agrada, però a part és molt necessari incloure la fibra dins la nostra dieta diària. Per altra banda, és molt, també té dins la seva composició greixos, però són greixos saludables. Estem xerrant de greixos omega-3 i omega-6, i la soja no té colesterol, no té gluten, no té greixos saturats. Vull dir, és un producte que també mos pot servir quan hem de dur una dieta especial en qualque cosa. Per altra banda, és rica en antioxidants i li podem destacar el que són els fitoestrògens, les isoflavones de soja, que tenen un paper important en el que és la prevenció de malalties cardiovasculars i també per ajudar a dur un poquet millor tota aquesta sintomatologia que ens revolta la menopausa de les dones.
1: Idò, perquè té tan mala fama, perquè darrerament sí que n'han sentit a parlar una mica malament. No sé si és perquè també, com tot, no? Hi ha coses que se posen de moda, llavors se desinflen i llavors li veuen la part dolenta. Per què?
3: Amem, una part seria que se responsabilitza a lo que és la deforestació, de tot el que és la Amazones, de que s'han talat moltíssim d'arbres per poder sembrar soja, oli de palma, i clar, la gent que és ecologista, pues, evidentment, no està d'acord. També el que és la soja transgènica. A Europa sí que això està regulat, no és tan dolenta com ens fan creure, la soja transgènica és que simplement s'ha creat per enginyeria genètica, però pràcticament tota la soja transgènica se dedica a lo que és alimentació d'animals de cria a nivell industrial. Europa està regulat, els productes no han de dur més d'un 0,9% i de soja transgènica, vull dir, si la duen ha d'estar, que ha de figurar l'etiquetatge, però si no arriba a un 0,9, ni siquiera faria falta
0: que
3: sortís l'etiqueta.
0: Saps què passa? Que hi ha tant de formats de la soja,
3: sí,
0: des de la salsa, la
3: sí,
0: proteïna texturitzada, després en forma de llegum, el tofu, o sigui, la llet, per exemple, perquè la llet també ha generat, no?, certa polèmica, sobretot per això que deies, no?, de cara a les dones, les hormones, o sigui que el ventall és tan ample que quan deim soja, clar, cal acotar un poc a què ens
3: claro,
0: referim.
3: Clar, és que hi ha molta gent que pensa, per exemple, que com que té una proporció de fitoestrògens, però molt baixa, vull dir, no és comparable a la quantitat d'estrògens que fabrica una dona. De fet, hi ha hagut corrents que deien no, aquests homes no mengin soja perquè...
2: Perquè ens afeminitza.
3: Exactament, això no passa, a part se pot incloure a qualsevol edat. De fet, hi ha infants nadons que són al·lèrgics a la proteïna de la llet de vaca i sí que han de prendre llet de soja, per exemple, i això no cor. El que són les begudes vegetals, si és millor la llet de vaca, la llet de soja, hem de dir que a nivell, per exemple, de proteïna, té molta més proteïna. La llet de vaca que la llet de soja té més calci, la llet de vaca que la llet de soja, i a part, el calci que... Tu la llet de manera orgànica, l'organisme l'absorbeix millor que el calci que puguem trobar afegit de manera inorgànica a begudes de soja. Ara, si comparem llets vegetals amb la llet de vaca, la que més s'hi assembla seria la llet de soja. Però no han de desplaçar si no és necessari. Això és molt important.
1: Jo te volia demanar si és ver això de que altera les hormones, perquè també n'he sentit a parlar molt, fins i tot a infants, quan comencen a tenir una pubertat prematura, per exemple, allò primer que te demanen els endocrins és li dones molta de soja, li dones molt de llegums, li dones molt de... Això és un mite, és una realitat? Les hormones s'alteren per menjar o per prendre molta de soja?
3: En principi, jo no he llegit, no els he llegit tots, evidentment, però jo, que jo hagi llegit, jo no he llegit cap estudi allà on això passi. De fet, no hi ha una edat per introduir la soja, com molt bé deia. Hi ha bebès que són al·lèrgics a proteïna de la llet.
1: De la llet de vaca.
3: I, exactament, de vaca, i els donen llet de soja i no hi ha cap problema. L'únic cas allà on podrien dir que la soja, i sí que un endocrito demana, és en cas de que hi hagi hipotiroidisme, una disfunció de la glàndula tiroidea, aquí sí que no és recomanable o... els nens que tenen hipotiroidisme congènit, en aquest cas estaria totalment prohibit. Però per què? Perquè el que fa la soja seria interactuar amb la medicació que s'aprèn en aquest cas. Disminuiria l'absorció del principi actiu i seria, en aquest cas, allà on estaria més contraindicat el consum de soja. Però altres situacions no té per què provocar cap problema. És més, sempre deia el mateix, de quina quantitat de soja està enxerrant perquè mos pugui passar, o sigui, no ho podrien aconseguir a través de l'alimentació. O sigui, una persona normal, de quina quantitat de soja està enxerrant que hauria de menjar perquè pues, pogués tenir... un problema hormonal.
2: Però també el ser humà també és molt d'excessos i quan una cosa se posa de moda mos pega per, tu deies, no hem de substituir, sinó que hem de complementar. Està molt bé que la gent, si vol, mengi soja, però deixar de banda tot allò que seria dieta mediterrània per introduir aquesta soja tampoc cal, perquè hi ha altres aliments que porten exactament allò mateix i no han de venir tan lluny. I clar, el que tu deies, aquesta fama que té la soja que ha provocat deforestació a l'Amazònia és un fet. Hi ha moltes plantacions que se van deixar de conrear per aquesta moda de la soja, com també ha passat amb altres cultius. També hem d'anar alerta amb aquestes modes alimentàries, de vegades en parlam aquí, que no hem de desplaçar res, perquè a vegades provoquem aquest efecte cadena i ja tenim el desastre natural armat.
3: És que jo crec que el més important és que tinguem una diversitat alimentària. Vull dir, jo penso que la postura intel·ligent és... Escolta, un dia menjo una cosa i un dia menjo una altra. Però han de ser un gran defensor de lo que és la nostra cultura. És un patrimoni que nosaltres tenim, gastronòmic, i concretament el nostre, que ho deim sempre, que és patrimoni de la humanitat, no li han de donar mai l'esquena. Que podem menjar soja dins una alimentació variada? Clar que sí. Si no som vegetarians, si no som persones veganes, l'han de desplaçar? No. Han de tenir en compte que els productes vegetals tenen moltes avantatges, però hi ha una vitamina molt important que necessitem per moltes funcions, però una d'elles no tenia anèmia, seria la vitamina B12. I la vitamina B12 és abundant en els productes d'origen animal, no en els productes d'origen vegetal. Per tant, una persona vegetariana o vegana s'ha de qualque manera controlar la quantitat de vitamina B12 que té per no tenir una carència. Vull dir, jo sempre dic, totes les masses fan mal.
2: O sigui, també fan i molta gent deixa de banda cuinar amb oli, per exemple, i diuen, ai, cuinaré en salsa de soja. Però és que la salsa de soja estàndard té una quantitat de sal que després acabes que ets talment una bota de la retenció de líquid. I dius, ai, però jo me pensava que menjar amb un wok cada dia aconseguia ser saludable i surts, que pots anar rodolant pel carrer perquè tot a tu, clar, acumules tanta d'aigua.
0: Però mira, no sé què diran a Fanny, però l'he vista reduïda en sodi. Sí. Aquesta mateixa salsa té la seva versió baixa
3: sí,
0: en sodi.
3: Sí, ja l'han tret baixa sí. en sal, i exacte. També hem d'advertir que si jo decides afegir un poquet de salsa de soja a una preparació culinària, ja et salé, però...
0: El poden deixar de banda.
3: Deixar que jo, moltes vegades, amb Miquel Calent, si cuinam en salsa de soja, sempre li dic, alerta, en sa sal afegida perquè
0: tota
3: no té sentit.
0: A més, és que és molt addictiu.
3: Però fer salmorro.
2: Però en Miquel ho fa tot bé.
3: En Miquel té de dir que ho fa tot molt bé. Li he donat ses gràcies perquè divendres va ser el meu aniversari i m'ha fet una tarta de xocolata tipus Sacher, que va ser un escàndol. Així que,
0: molt
3: Miquel, d'anys. Estic tan agraïda que és que crec que ho diré fins l'any que ve.
0: Fanny, molt d'anys per partida doble.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies. De veres que crec que he viscut un cap de setmana, encara té molta ressaca emocional, perquè crec que ha estat el millor cap de setmana de la meva vida.
0: Uau. Va, quin regal d'aniversari,
3: sí, brutal,
0: eh?
3: Brutal.
0: Ai, que
3: estic
0: bé.
3: Molt contenta, de veres. Som molt feliç. És que ho he de dir, som molt feliç.
2: Calent, el meu aniversari és per juliol.
0: Que prengui nota.
2: Si també ha de fer. Jo no som tant de la xocolata, però si fas altres tipus de pastís...
3: Però li poses punta.
2: I me'l vols enviar a la redacció, jo encantat.
3: Una tarta que no em bafa. Mira si ho fa bé, que és que ni em bafa, la tarta de xocolata. Sí,
2: tot ho fa bé, Calent.
0: Ens alegra moltíssim haver compartit aquest bocinat de la teva felicitat.
3: Pues moltíssimes gràcies, perquè en directe. Perquè hagués pogut dir dilluns, estic de ressaca emocional, disculpa'm, i no vendré, però dir no.
0: Aquí, fidel.
3: En el meu fidel
0: a la
3: lloc
0: seva
3: de treball
0: cita.
3: I a compartir en tots pues, lo feliç que he estat aquest cap de setmana.
0: Que bé, ens alegra moltíssim de tot cop.
3: Moltes gràcies.
0: Fanny, moltíssimes
3: gràcies
0: i que tinguis una molt bona setmana.
3: Moltes gràcies.
0: 11:42, fem una petita aturada per publicitat i continuem tot d'una.

0: Zero.
1: La vull dedicar a mo mare.
2: A la Cònia.
3: A els meus pares.
2: A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
1: Això, que t'estim molt.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb el meu fill.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
6: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
13: Tentol!
14: Tentol!
13: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Volem dedicar els darrers minuts d'aquest programa per posar la mirada en un dels grans separadors del cinema mundial, el Festival de Cannes. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, da-di-do-di-do, chibum, chibum. Una edició que ha deixat molta presència espanyola, moments molt comentats a les estores vermelles i també algunes absències inesperades.
1: I un moment molt emocionant, els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, los Javis, han fet història aconseguint el premi a millor direcció per La Bola Negra, convertint-se en els primers espanyols que guanyen aquest guardó des de Pedro Almodóvar, que ho va fer, o que el va aconseguir, l'any 1999. I la Palma d'Or a la millor pel·lícula ha estat per Fjord, que no sé si ho dic bé, del director romanès Christian Murgiu. No sé si ho dic bé, però és igual. Tothom fa el que pot.
2: Tenim a romanès una mica robeat.
1: Robeat, sí.
2: El Jorg. Jorg. Cap endavant. Jorg. I més enllà del cinema, Cannes també ha tornat a ser un gran espectacle mediàtic. Molta moda, moltes estrelles i molta atenció a les diferents estores vermelles que ara comentarem amb la nostra experta en cinema, Anna Maria Clar. Maria, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, va bé.
2: Encantats de saludar-te. Primer de tot, com valores aquest premi de millor direcció que han aconseguit los Javis?
3: Bé, jo estic bastant contenta. És vera que jo i els Javis no tenim una relació molt propera. He vist Paquita Sala, he vist tot el que més o menys el que han anat fent, però trob que és un reconeixement bastant bo per cinema espanyol, perquè crec que ara mateix el cinema espanyol està en un bon moment. El que no m'acaba de matar és que estigui compartit en la pel·lícula del polac Paweł Pawlowski, de Pàtria, perquè és com això de compartir un premi...
0: Que se li perd pes, no?
3: Sí, un poc. Jo vaig dir, ai, mira tu quina pena. Podria haver estat un premi totalment pels Javis i pel cinema espanyol i està compartit en Polònia, que no està malament, evidentment. Però no vull dir que resti valor, però... Ai,
2: tu no creus que ja forma part... Ai, perdona, Joana, Dani.
1: No, ja t'anava a dir que, evidentment, és una bona notícia pel cinema espanyol,
3: sempre.
1: Però perquè també hi ha el debat de si els ha arribat com a massa prest en la primera pel·lícula que han dirigit. Abans amb en Xisco fins i tot comentaven, no? Si en Pedro Almodóvar hagués tingut la mortrada d'obvés que tenen els darrere, per ventura,
3: ja.
1: Hagués pogut aconseguir molt abans aquest guardó que ho va fer l'any 1999. És veritat que són molt creatius, que són molt potents, que tenen molt bona premsa, però no sé si a nivell de resultats, encara evidentment no hem vist la pel·lícula, penses que són tan bons com...
3: Jo, ara just ho xerrava abans d'entrar cap aquí, jo penso que els Javis són uns directors que coneixen molt bé el que és la societat espanyola d'avui en dia. I això és una cosa que sempre afavoreixen els directors. Per exemple, Àlex de la Iglesia, Pedro Almodóvar, són directors que sempre han sabut molt bé com va i com és la societat espanyola. I els Javis crec que, el que dius tu, amb els dobbers que tenen i els coneixements que tenen, no podia sortir malament. I a més xerrant amb Federico García Lorca, que és una obra de Federico García Lorca, en l'època en què estan, també. O sigui, és tot... Can sempre és molt... I els festivals de cine... sobretot els europeus, són molt reivindicatius. L'any passat ja va passar amb l'Iran, que va guanyar

0: en Jafar Panahi, millor pel·lícula de... millor bona Palma d'Or. I aquest any no ha guanyat Palma d'Or, reivindicatiu, que sí que ho és. Però està allà Federico García Lorca, Guerra Civil, una pel·lícula que passa en tres actes...
1: De tota manera, tu no creus que los Javis tenen aquest exequo a millor direcció i no els han donat millor pel·lícula perquè Cannes és un territori molt Almodóvar? Jo tenia clar que era gairebé impossible que los Javis guanyassin qualque cosa per passar-li se m'ha passat cara a Almodóvar a un festival. Com és de Cannes, que si té un invasiat és precisament Pedro Almodóvar, que no va guanyar la Palma d'Or en La mala educació, precisament perquè la va presentar fora de concurs, l'any que era en Tarantino president, que quan va sortir de veure la projecció, crec que ja ho hem comentat qualque vegada, va dir "It's a fucking masterpiece", és una obra d'art, i Almodóvar, per aquestes coses que té ell, de no voler competir, de que si no li donen, de que si no, he anat enguany amb Amarga Navidad, que no s'han duit un gafet, perquè tampoc és que sigui la seva millor pel·lícula, i coincides que en tu, amb això que dius que Almodóvar, a les de la Iglesia, a los Javis, han sabut prendre espols a la seva, en el seu moment social, en un moment determinat, però sí que s'han anat aburgesant en sotents. I jo el problema que li veig a los Javis és que ja són burgesos abans d'haver començat la carrera. No té res a veure La llamada, no té res a veure Paquita Salas en La Messias, o, per exemple, amb allò que serà La bola negra. Troc que a mi La Messias és un producte visualment meravellós, però que a mi història és que me va engegar des del minut zero, perquè a mi tots aquests rotllos de semisectes a mi no m'enganxa, i veurem en el tema del Lorca com ho han fet, que si una cosa han despertat los Javis és que ara tothom es desperta en Lorca. I resulta que se parlava de que Lorca era homosexual des del franquisme, i dius, anem a tranquil·litzar-nos tots una miqueta. Ni estava tan clar, i tampoc està tan malament que ho subratllin i que se revisiti una mica la història de la Guerra Civil Espanyola i un personatge com García Lorca. Si això serveix per tornar una altra vegada a la casa de Bernarda Alba, tornar a Llerma, o revisitar una figura com Lorca, avanti. Ara, Guitarrica de la Fuente, espectacular. La millor estora vermella en Guitarrica, perquè los Javis, també te dic, està molt bé anar a estores vermelles, però no mos han de retocar tant...
2: Vinga, anem a parlar de les estores vermelles, perquè estic compartint algunes de les imatges de les estores vermelles.
1: Sobretot, la cara d'en Javi Calvo, jo la vaig haver de mirar 6 pits... Perquè dic, no entenc què s'ha fet.
2: Jo heu comentat de tot, des dels looks, des de les transformacions, des de la presència espanyola en aquestes estores vermelles. Maria, estem compartint algunes de les imatges. Què és el que més t'ha impactat a tu del moment estora vermella que ha tingut el Festival de Cannes?
0: Mira, és vera que aquest any no ha hagut massa... coses a dir, és a dir, l'any passat és vera que hi havia molt de vestits que cridaven l'atenció, hi havia molt d'activista...
1: Recordem que l'any passat hi va haver com normes de protocol per poder comparèixer a la estora vermella de Cannes, que és cert que va arribar un moment que qualcú sortia amb un fil i ja ho consideràvem un vestit, i va haver un moment que vam dir, anem a relaxar-nos tots una micona, perquè pot ser
2: estem veient, per exemple, Penélope de Chanel, que va triar per aquest
0: look
2: preciós, per cert.
0: Na Penélope ha donat molt de xerrar, molt de que xerrar durant tot Cannes. És vera que les estores vermelles sempre són bastant impactants, no? Però crec que Cannes, el que diu en Xisco, crec que Cannes té molt bona relació amb el cinema espanyol, i quan se tracta de Penélope Cruz, Javier Bardem, a la millor ara, ja que comencen los Javis... Pedro Almodóvar... M'agraden les estores de Cannes, però és veritat que aquest any tampoc hi ha massa cosa que dir, perquè ha estat molt moderat, per així dir-ho.
1: No hi ha hagut ningú que destacàs no. En quins outfits, però és cert que hi havia elegància clàssica.
0: Sí, això és veritat. A mi el que m'ha agradat molt, ho he de dir, és el cartell d'aquest any, de Susan Sarandon i Gina Davis, això, del Mai Lewis. M'encanta.
2: Preciós, recordant aquesta mítica pel·lícula, meravellosa, que si no l'heu vista, mira, la
1: Que també demostra una mica, que ja se n'ha parlat tota aquesta setmana, la pressió estètica que suposa un festival com Cannes,
2: mira,
1: que tenen unes pantallotes de mida estratosfèrica que fan que te vegis fins al darrer poro. Total. Parlaven, si se mos poden agafar les empremtes digitals en sa IA, és que pots veure fins i tot els poros del nas, si t'has fet o no un bon skincare.
2: Sí, per cert, parlant d'aquesta presència, d'aquesta pressió social que s'exerceix, no? I sobretot sobre les dones, i quan parlem del Festival de Cannes, sí que és vera que s'ha comentat molt, i ara ja deixem de banda la part espanyola, a Demi Moore, el Festival de Cannes, per trobar-la extremadament prima, és veritat, amb uns looks espectaculars, però sí que és vera que les xarxes bullien precisament per el seu estat físic, no?
0: Ara fa estona que s'ha xerrat de la Demi Moore per això, precisament. Perquè la veiem massa, massa, massa prima. Fins, això, fins a quin punt això s'ha de tolerar, per així dir-ho, no? És a dir, entre poc i massa.
2: I fixa't que després de protagonitzar La substància, que xerra precisament, no?, sobre la pressió social que exerceix, no?, sobre les dones, el que és la moda, no?,
0: sí.
2: I el dia a dia crida l'atenció. També ha hagut absències, per cert, he triat...
1: La Maratona és molt fan.
2: De qui?
1: De l'absència.
3: Que no, no, no.
0: Sí, l'altre dia m'ho va dir.
3: Ja ho havies de mollar, no, que... ja ho havies de mollar. Bé, sí.
2: Aquí tenim la imatge d'una Demi Moore, com dèiem, molt prima. Espectacular, perquè és vera que és una dona preciosa, però sí que és vera que se li veu molt, molt prima.
0: Mm.
2: I aquestes imatges, com és lògic, doncs han generat certa polèmica.
3: Per la primor i perquè també no sembla l'edat que té, perquè s'ha retocat moltíssim, no? I en el final, doncs, tenir-la de referent. De dona que comença a envair, en realitat sempre ho comentam, no?, que en el final se fan massa coses. Però bé, xerraven d'absències. Una d'elles ha estat la de la Barbara Streisand, que sí, vaig dir l'altre dia que per jo no és per mi un referent. Però ja sé,
2: ai,
3: que,
2: meu,
3: no, ja sé que això afectarà la Marta.
2: Jo havia preparat
3: Grau.
2: Aquest Woman in Love, que pot sonar de fons, simplement per parlar de Barbara Streisand, però com tota la vida hi ha gustos per tothom. Però jo sí que és una gran absència. Per què no t'agrada Jona Maroto?
3: Bé, no fa falta de dir que perquè no m'agrada.
2: És que no puc entendre que
3: aquest debat en Maria, sí. I en Xisco també era present, clar, jo vaig dir que a mi no m'ha agradat mai gaire i que tampoc entenc que hi hagi tanta de gent que té aquesta fascinació.
2: I altres mos demanem com se pot sobreviure sense que t'agradi, però
3: és que perdona, és que en aquesta vinya del senyor hi ha de tot i tot agrada com la croqueta, no podem agradar a tothom.
2: Escolta, que igual t'agrada més o el manco un poc més, si cal.

0: Ara he de dir, és que aquest homenatge que veiem que li va fer en Robert Deni...
1: Ai, perdó, Robert Redford.
0: Robert Redford, m'ha aparegut una sobrada. Però a veure, jo per això jo som més de la Meryl Streep.
1: Me sento atacada.
0: Per què no va anar?
2: Molt bé.
1: Bueno, Joana, fortes declaracions, mos acaba d'anar Joana Maroto.
2: Maroto making friends a la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Sí, perquè aquí la resta som team Barbara Streisand dels tres, no?
1: Always.
2: Home, jo gairebé per obligació.
0: No queda malament amb la directora, clar
2: no,
0: que sí.
2: No, perdona, com a membre il·lustre de la comunitat LGTB no pot ser-ho i no destacar tota la tasca que ha fet na Bàrbara pel col·lectiu. Però és cert que jo entenc que pugui no gravar perquè també té vegades que és un poc pesada.
0: Les coses
2: com són. També hem de ser realistes.
1: A muerte, na Bàrbara.
3: Darrer punt, Maria, perquè què te va cridar l'atenció de la seva absència i també podem comentar la de John Travolta, si
1: sí.
3: vols, per acabar.
1: A mi, bueno, na Bàrbara Streisand realment mai havia estat a Cannes. I no, mai havia tingut una relació, mai havia tingut una vinculació forta amb el que és el festival. És veure que Can, jo penso que té i que sap lo que ha portat de Barbara Streisand no només a Broadway, bueno, no només a Hollywood, sinó també a Broadway i a nivell musical. És veure que amb aquesta... que era un...
2: Era un horífic.
1: No, dic el que li va passar. Era un,
2: que se va torçar un turmell.
1: Sí, això, un turmell. I, claro, jo entenc que a la seva edat ja té 84, si no vaig malament.
2: Mem.
1: Però...
2: Mem, estimada.
1: Mem, però és vera, pobra.
2: Una dona que la duen en cadira, peu d'avió, ja. La repleguen... una complicació seria per tu i per mi
1: ja,
2: anar
1: sí.
2: a Los Angeles, però per ella és un pet. No hi va anar perquè no va voler.
3: I, per cert, John Travolta, espectacular, també. Aquesta també. Sorpresa que va rebre
0: un altre que també... en fi, que no crec que tinguis l'edat que té.
1: No,
0: però si a mi m'agrada molt en John Travolta, el que passa és que no hem d'enganar a la gent. Aquesta gent, aquest home té més de 70 anys i per que en té 30. Vull dir, ja està. Està estupendo perquè s'han fet mil coses, no perquè la seva genètica l'hagi fet així.
1: Sí. Sí, a veure, s'ha fet coses, però a Hollywood...
2: No,
1: jo sí,
2: hem de dir que en el cas de Travolta molt ben operat, perquè mira Mickey Rourke, que ho va intentar i no li va sortir tan bé.
3: No li va sortir tan bé.
2: Home.
3: Maria Clar, moltíssimes gràcies com sempre.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Repassa el contingut del programa al dia, ja per acabar aquesta edició del dia. Saludar en Pere Gibert a Menorca. Com se presenta aquest començament de setmana?
4: Bon dia, començament de setmana amb tertúlia, com cada dilluns. Ens acompanyaran el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells debatrem sobre la resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que ordena que es reverteixi la pacificació d'Esborn i que els cotxes tornin a la plaça. També ratllarem de Sant Joan a un mes de l'inici d'unes festes que rebran més agents policials i que cada any costen més doblers al consistori.
3: Moltíssimes gràcies, company. I Laura Tur, a Eivissa i Formentera. Bon dia.
5: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I donar-los avui, igual que els companys de Menorca, també començam el programa i la setmana amb la tertúlia d'actualitat. Rebrem aquí a l'estudi Esperança Marín, Antònia Maria Sireina, Desiree Ruiz Mostazo, per tractar alguns dels assumptes que han generat conversa entre la gent aquests últims dies, com per exemple aquest projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa o el tancament de l'aparcament de la platja de Cala d'Hort, entre d'altres assumptes, i completarem el programa, com sempre fem els dilluns, connectem amb Formentera, amb el nostre company Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia en els últims dies a la Pitiusa del Sud.
3: Moltíssimes gràcies. I Jaume Noguera, amb el dia a Mallorca?
6: Mira, pegarem un vot primer de tot a Banyolbufar, perquè l'Ajuntament de Banyolbufar demana ajuda en el Consell per restaurar dos molins d'aigua que han espenyassegat de la cala. Molins que se movien amb aigua dels torrents i de les fonts, unes vertaderes joies patrimonials úniques, només n'hi ha una altra que no les sapiguem en el torrent d'Esporles. Després vendrem a una barriada de Palma on se fa una exposició molt maca que se titula Son Goleu, des titular a l'història. Els orígens de la barriada Son Goleu, els seus primers habitants, una verdadera meravella d'exposició que se va veure en el centre de salut i després en el centre mater d'aquest barri. I com que dilluns amb en Xavi Guinyelles analitzarem el cap de setmana que, òbviament, està protagonitzat a banda de la derrota de Lluís de Xent del Mallorca pel sol, perquè ha fet un soler. Xerrarem del sol, desastre rei.
3: I de nosaltres posant punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dilluns. Mm-hmm.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. A aquesta hora comença la reunió entre el conseller d'Educació, Antoni Vera, i la consellera de Treball, Catalina Cabré, amb la patronal i els sindicats de l'educació de 0 a 3 anys per desbloquejar el conflicte laboral entre ambdues parts. Els sindicats reclamen la negociació d'un nou conveni laboral per posar fi, diuen, a la precarietat del sector. Per fer visible aquesta reivindicació, fa mitja hora que els sindicats a Comissions, UGT i l'STI han convocat una concentració de protesta. A les portes de la Conselleria d'Educació hi ha la nostra companya Caro Moreno. Bon dia, compte'ns.
2: Bon dia, Ida. Sí, la concentració davant les portes de la Conselleria d'Educació continua. Al voltant d'una trentena de persones criden lemes com 0-3 és educació. A banda de la reunió, els sindicats UGT, Comissions i l'STI s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de començar a negociar amb la patronal per desbloquejar el conflicte. Aquest mes, Comissions va convocar la part empresarial a una reunió i no hi va assistir a la trobada de la part empresarial. O sigui que els sindicats veuen amb bons ulls aquesta trobada. A més, demanen al departament d'Antoni Vera que les millores aplicades al sector 0-3 anys també beneficiï a les treballadores. Ho expliquen Azar Tortonda, d'UGT, i Sandra Serra, de l'Estell.
3: Bé, nosaltres venim amb l'expectativa de que hi hagi una voluntat de negociar per part de les patronals també, i el fet de que l'administració ens hagi convocat a aquesta reunió ens fa pensar que té una voluntat de mediació.
4: I de moment no s'ha vist reflectit en millores cap a les persones treballadores. A partir d'Escosquive volen anar introduint, però de moment les treballadores del sector 0-3 no han vist aquest interès de la conselleria reflectit en cap millora.
1: Gràcies, Carme Moreno. També en plan laboral, els sindicats UGT i Comissions d'Eivissa denuncien acomiadaments encoberts, ja que, diuen, algunes empreses han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. També posen damunt la taula que tampoc han avisat alguns fixos discontinus.
5: Els hotelers reconeixen que és així, tot i que consideren aquests fets aïllats. Alicia Reina és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de les Balears.
6: En muchos casos influyen factores como la incertidumbre de la temporada, el incremento de costes o sobre todo la enorme dificultad para encontrar vivienda disponible a precios asumibles.
5: La secretaria general de Comissions Obreres a Eivissa, Consuelo López, ho lamenta.
7: Gente que se les hace el llamamiento, pero este año lo sentimos, pero no te podemos dar vivienda. Entonces es como decirte, pues te estoy despidiendo, porque si no tienes vivienda en Eivissa, a ver cómo vas a venir a trabajar.
1: D'altra banda, un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó al capità del vaixell turístic que es va enfonsar el passat mes de desembre al Parc Nacional de Komodo.
5: A l'accident hi viatjava una família espanyola de 6 membres, dels quals només varen sobreviure una dona i la seva filla. El cap de la sala de màquines, de 22 anys, també ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per negligència.
1: I l'Iran frena l'optimisme dels Estats Units i assegura que la signatura d'un acord de pau no és imminent. Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu d'Exteriors iranià, contradient les declaracions del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, qui aquest matí apuntava que l'acord es podria tancar avui mateix. Amb aquest apunt de la plana internacional, arribam a les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
8: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Els dos menorquins que han format part de Sa Globa, el Sumut Flotilla, ja són a Espanya. Tant el ciutadellenc Lluís de Moner com el santlluisè Alfonso Santos han rebut impactes de bala de goma després de ser capturats a aigües internacionals per l'exèrcit d'Israel. A més, tots dos, com tots els que formen o han format part de les diferents flotilles humanitàries que han intentat entrar a Gaza, denuncien maltractament i violacions dels drets humans per part de l'exèrcit d'Israel. Hi ha un nou intent sense èxit d'ajudar en el poble palestí, on el dolor de les ferides dels que ho han intentat s'entrellaça amb el fort sentiment d'impotència. Una més de les moltes flotilles que s'han organitzat en els últims 20 anys des de la sortida d'Israel de la Franja de Gaza. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio, dilluns 25 de maig, dilluns de 5UGM.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts!
4: Comença l'espectacle ara.

0: Avui és el Dia Internacional del Futbol, Dia d'Àfrica, Dia Mundial de la Tiroides i Dia de l'Orgull Friki.
1: Tu ja saps com acabarà aquest joc. En el llit mos posen friquis.
0: Bueno, si és que de friquis hi ha per tots els gustos, eh? Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, feliç dilluns.
2: Bon dia i bon dilluns.
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé.
0: Bueno, per tu, si ara et dic que és un friqui, què em diries, vam?
2: Una persona que no entra dins dels cànons, no?
0: Vale, m'agrada, sí, podria ser.
2: O que col·lecciona coses molt específiques, a vegades, també.
0: També, d'aquests n'hi ha uns quants de friquis. Tu tens qualque cosa friqui a la teva vida?
2: Tots som un poc friquis.
0: Tots som un poc friquis, sí. Blai Barber, com estàs? Molt bon dia.
2: Mira, parlem de friquis.
3: Bon dia, com va?
0: Molt bé, i tu?
3: Molt bé, aquí.
0: I tu què diries dels friquis, avant, fent d'Excel?
3: No ho sé, mira.
0: Excel és un pot friqui, ara que no mos escolta.
3: Em diuen Pere, tots ho som un
0: tots
3: poc.
0: Tots ho som un poc de friquis. El dia a Menorca som un poc friquis, o no?
4: Treballes demà? Bueno, sí. Ja veurem.
0: Veus? Ell també és un poc friqui. Tenim molts amics aquí el dia a Menorca que van sortint. I de sí, el seu significat ve per allò de definir les persones que tenen un comportament un poc excèntric i que per aquesta raó són titllats de rars, extravagants. Per exemple, els artistes que formaven part dels primers circs de la història, cap allà al 1840, la dona barbuda, els homes elefants, les persones que eren molt baixetes o desmesuradament altes o molt obeses o que tenien unes formes allà un poc diferents, eren exhibides al circ fins que es van prohibir a mitjan del segle XX. Així que abans els friquis es feia servir aquesta paraula per descriure les persones que presentaven algun defecte físic. Avui, però, és una jornada per celebrar que cadascú és lliure de ser qui vulgui, d'adorar qualsevol tipus de creença, persona, activitat, religió, manera de ser, tot allò que surt s'allunyi d'aquesta paraula, entre cometes, normalitat, no? Que ja sabem que això de les normes és molt de cadascú, no?
2: Sí, cadascú al final les interpreta a la seva manera.
0: I tothom que se senti ben orgullós. I sí, friquis avui en dia són molt associats a pel·lícules com els que surten al carrer vestits de Harry Potter. Ho heu fet qualque vegada, això, Valtros? Fora de Carnaval, vull dir. Per Carnaval tothom és friqui, és la festa dels friquis. Però n'hi ha que
2: si
0: surten diàriament.
2: Si ho hem vist o si hi hem participat.
0: Sí, ja has participat.
2: No.
0: Un dia vestit així, no sé, de la Guerra de les Galàxies, per exemple. Un dia per venir
3: no.
0: A fer feina.
3: De moment no. Encara no,
0: no
3: per
0: avant. No. Bueno. Jo tampoc. De fet, sabeu que el 25 de maig està escollit per ser la data de l'estrena de la Guerra de les Galàxies als Estats Units l'any 1977? Bueno, aquesta és la de Harry Potter, que també és una de les friquis. Tot està relacionat avui en dia amb el Harry i amb les Guerres de les Galàxies, o no? El primer dia de l'Orgull Friki es va celebrar a Callao, a Madrid, l'any 2006, amb l'objectiu de marcar un dia on els friquis tinguessin descomptes a les seves botigues preferides per si vols anar a comprar-te, doncs, no sé, un capell de Harry Potter i anar a fer feina, no?, amb un capell de Harry Potter, per exemple. També s'organitzen concursos en un dia com avui. Vos imagineu, el primer dia de l'Orgull Friki va comptar amb la participació d'unes 500 persones i és allò de el més friki és en Dios Cargous, tu?
2: Entre 500?
0: Imagina't, escull el més friki.
2: Algú n'hi devia haver.
0: Imagina't, difícil, eh? Enguany se celebra el 20è aniversari de la Festa de l'Orgull Friki a Madrid. Hi ha activitats tot el cap de setmana, per exemple, una que m'encantaria molt, però molt fer, seria un curs gratuït d'esgrima amb espasa làser. Què us sembla? Hi ha una escola a Madrid que es diu l'Escola Force Combat, que ho fan, això. Us imagineu?
2: Jo amb espasa làser no ho sé, però un curs d'esgrima sí que m'agradaria.
0: No, aquest és amb espasa làser i amb altres armes de l'univers de Star Wars. Veig que sou poc fans de Star Wars, o és que és dilluns i esteu molt adormits?
3: Tenc altres preferències.
0: Té altres preferències.
2: Un espasa làser.
3: No.
0: Mira, jo et dono idees, vale, Blai, perquè aquest cap de setmana hi han hagut moltes celebracions pel Dia de l'Orgull Friki a molts llocs. A Calvià, per exemple, hi han hagut cosetes a Mallorca. Hi han hagut, per exemple, tallers, una oferta ambiciosa. T'he dit que vam si hi ha qualcun que t'agradi, et sembla?
3: Vinga.
0: Vinga, va. Avam si sou capaços de saber de què són aquests tallers. Lasertag, Hama Beats, Cube Craft, Tote Bugs, concurs de cosplay i de K-pop.
3: Tote Bugs.
0: Tote Bugs t'apuntaries?
3: No, m'apuntaria, no. Perquè ara avui en dia n'hi ha per tot de Tote Bugs.
0: Però aquesta ja sabem
3: però
0: què
3: ja
0: són.
3: Però ja sabem què significa,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí. I tu t'apuntaries a qualcun concurs?
2: En Jordi fa que no i jo també faig que no amb el cap. Què
0: no
2: és
0: sabeu?
2: Això? No.
0: Què són les Tote Bugs?
3: Són les bosses de tela que s'empren per reutilitzar i no malgastar plàstic.
0: I que hi poses allà qualque estampadet.
2: Però això és friqui.
3: No, però s'està convertint en un món friqui.
0: No, però si ets un friqui pots estampar coses friquis, no?
2: Això sí.
0: És un taller per estampar coses friquis en una bossa, per exemple. I doncs Blai s'apuntaria en el Tote Bug. Jo faria un Hama Beats, que no sé què vol dir, però ho provaria.
2: I un K-pop.
0: Tu fas, ui, sí. K-pop, les guerreres K-pop, eh? Crec que aniries bé aquí. Hi han hagut altres descripcions de friquis, però cap allà de l'any 2000 a Espanya la paraula friqui es va fer molt popular per referir-se a persones com na Carmen de Mairena, en Paco Porras, tots aquells friquis d'en Javier Cárdenas a la seva secció del Cròniques Marcianes. Us n'en recordeu o no?
2: Quin programa, eh?
3: Jo no sé ni si havia nascut.
2: Veus, no es podria emetre ara el Cròniques Marcianes.
0: En Blai havia nascut i coneix na Tamara Seisdedos, en Leonardo Dantés, en Pocí, no?
3: Ni idea.
0: Ni idea.
2: En sèrio, no et sonen de res?
0: Sí, ni un...
3: Bueno, però no els vaig seguir.
0: Avam si et sona això, perquè avui la pregunta del nostre concurs, no sabies que ara cada dia fem un concurs, Blai, i també hi participes. Estàs
2: regalen
0: preparat?
2: Un pernil.
0: Vinga. Un pernil, a vegades un viatge a Cancún, no sé què tenim avui, ja ens ho diran de producció. Vinga, va, la pregunta en format musical. Qui cantava aquesta cançó?
2: En Josmar.
0: Ep!
3: Jo
0: no
3: era ni un projecte, crec jo.
2: Jo l'he conegut en persona, en Josmar.
0: Jo també l'he conegut en persona. Molt, molt, molt, molt entranyable, en Josmar, s'ha de dir.
2: I la seva família també.
0: Molt entranyable. Que és el teu cosí?
2: No.
0: No. No sé què deu fer ara avui en dia en Josmar.
2: Bé, va fent alguna cosa.
0: Va fent alguna
2: cosa. Sí, alguna cosa a Instagram va publicant.
0: Una abraçada en Josmar que ens deixava temes com aquest fa uns anys.
5: Tot pot passar en aquest programa.
0: I anem a veure què tenim avui preparat per al dia a Menorca.
1: Ferit d'amargura, no sap ni qui és.
0: Ets tu aquest?
3: Sí, ara mirava, però en Josmar aquest...
0: no saps
3: sí,
0: qui és,
3: Super
0: eh?
3: Bob, l'any 1998, clar, imagina, jo tenia un any.
0: Tu tenies un any.
2: Però com pot ser que tinguessis un any l'any 98?
0: Bueno, perquè va néixer el 97,
2: escolta.
0: Fem-lo fora.
2: Bueno.
1: Ferit d'amargura, no sap...
0: Descobreix en Josmar, té una discografia i una vida, un passat, un currículum interessant. Bueno, avui tenim tertúlia i no ratllarem de res de tot això. Canviem ja de tema.
2: Els analistes que ens acompanyen avui són el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells debatrem sobre la resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que ordena que reverteixi la pacificació d'Esborn de Ciutadella i que tornin a entrar els cotxos a la plaça. També ratllarem de Sant Joan a tan sols un mes per a l'inici d'unes festes que rebran més agents policials i que any rere any costen més doblers al consistori.

0: I avui, al capdavant de l'informatiu migdia, en comptes d'en Axel Camarasa, amb Blai Barber, que és un plaer tenir-te per aquí el dia menor, que feia estona que no venies.
1: Sí, però avui, sí? Avui no vengo a hablar de mi disco.
0: Sinó que vens a parlar...
1: Vinc a xerrar de les notícies.
0: Bueno, avui dilluns de 5UGM a Ciutadella, festiu local arrelat a Ciutadella, on bé, tradicionalment els habitants abandonaven la ciutat per anar al camp o a la platja amb familiars i amics. Avui en dia se'n van a ses urbanitzacions i fan festa bona. Hi ha hagut incidències, Blai, aquest cap de setmana?
1: Idò, ha estat un cap de setmana de moltes trobades d'amics amb algunes incidències. La més greu és que ahir a les 10:10 del vespre aproximadament la policia local va rebre un avís d'un jove menor d'edat que s'havia tallat la mà a Cala Blanca amb un vidre de grans dimensions i va perdre la consciència. Li hauria ferit una artèria i va ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on ara ens comenten que roman ingressat a planta amb pronòstic reservat, però també hi va haver queixes de renous en alguns punts, com per exemple el carrer Mestral de Cala Blanca o també llançament de petards que van molestar els veïns a Torre del Ram a prop de Cala Blanes. Però a part també xerrarem d'altres temes, avui és informatiu, per exemple l'associació agrària Agrame ha sol·licitat que es posi de nou al servei d'unitat mòbil de la ITV per a maquinària agrícola i que no s'hagi de traslladar els tractors fins a Mahó. Adverteixen que la situació és complicada ara amb el col·lapse de cites de la ITV i també amb la situació de la carretera general, que ara mateix es troba en obres, i per això demanen que els tractors puguin utilitzar aquesta unitat mòbil en alguns punts del centre de Menorca.
0: I d'aquestes seran algunes de les notícies. Alguna altra cosa que ens puguis...
1: Bueno, també parlarem de bàsquet, perquè, com sabeu, el somni d'ascens de l'ACB per part de l'Estia Menorca ha acabat després de perdre el quart partit contra el Leima Corunya per 76-87, i l'equip menorquí, que en cap moment va anar per davant en el marcador, no pot ascendir en aquesta fase final del play-off d'ascens, però tot i així, amb el cap ben alt i amb el suport del seu públic.
0: I tant que sí. D'aquestes seran les notícies en aquest cap de setmana, on hem hagut de lamentar aquest partit i que finalment no es pogués aconseguir aquest somni, però bé, com bé dius, Blai, es cap ben alt i l'afició no va fallar i a tots els jugadors de l'Estia Menorca que van omplir el pavelló i com sempre els hi van fer tot s'escalf que es requeria. A les 2:30 t'escoltam amb atenció amb aquestes i d'altres notícies, sense que encara queda feineta. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu.
3: Hoy ha salido el sol y tú no estabas.
0: Bueno, quin cap de setmana de sol que hem tingut, eh? Temperatures altes, això ja és...
2: Hi ha molta gent que ha fet el primer bany, eh? Aquest cap de setmana.
0: Sí, i tant, el primer, el segon i el tercer. Temperatures que es mantenen, no, de moment?
2: Es mantenen les temperatures molt suaus, amb mínimes de 14 graus i màximes de 28. Es manté també el cel serè i molt de sol i vent fluix de gregal amb brises costaneres.
0: Tenim els tertulians a punt, ja? Sí? Idò, va, una pausa i el saludam.
4: De moment està tot a punt.
5: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
6: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Les 12:19 minuts, temps de tertúlia, sintonia en marxa i ens acompanya avui l'equip Ciutadella, l'equip de 5UGM avui.
1: L'equip Ciutadella, l'equip 5UGM format per el periodista Pere Begú. Pere, bon dia.
2: Hola, com esteu? Bon dia.
0: Bon dia.
1: L'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Bon dia, Assumpta.
3: Hola, molt bon dia a tots.
0: Bon dia.
1: I l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Eduard, bon dia.
4: Bon dilluns de 5UGM.
0: Bon dilluns, com va el dilluns de 5UGM? Va, i el cap de setmana com ha anat?
4: No, bé, tranquil.
0: Tranquil, ja té
4: una edat.
3: Ja tenim dinar. Bueno, nosaltres hem fet dinerets, amb companys, amb amics, ha tocat guitarra.
0: Mira,
3: cançons menorquines.
4: Però tranquils, no, Assumpta?
3: No, però molt més tranquils, qualque canyeta, això hi entra.
0: Bueno, clar, evidentment que hi entra. Escolta'm, que sigui tranquils, no vol dir que no hi entri, o no, Pere?
2: Sí, canyetes sobretot, sí. Hi entra, hi entra.
4: I qualque saliveta.
0: Mira, ja també, eh? Bueno, que aneu comptant els dies, ja, o no?
2: Fa estona que comptem els dies.
4: N'hi ha que comencen a comptar dies de Sant Joanet.
2: Exacte, fa molta estona.
0: Poc s'enxerra.
3: Un mes just,
0: correcte. Idò, així no és. Sí. Bueno, quina mena respira per Ciutadella aquests dies? A més de que ja es compten ja de veritat els dies, perquè ja sé que fa dies que els contau, sa plaça d'Esborn, quina mena respira, va, se n'ha ratllat per, en aquestes trobades de tot plegat de...
4: Uf,
0: diu en Eduard.
2: De moment es respira, sa plaça d'Esborn.
0: De
2: ara
0: moment
2: es respira.
0: Bueno, la sentència del Tribunal Superior de Justícia, jo suposo que tothom està al dia, que ordena que es reverteixi sa pacificació d'Esborn, que tornin a entrar els cotxos a sa plaça. L'Ajuntament de Ciutadella va fer declaració per veu de sa batlessa des municipi i es continua defensant que Esborn sigui peatonal i es presentarà a més un recurs de cassació. Els comerciants ja han anunciat que exigiran multes i responsabilitats si els polítics no apliquen sa sentència immediatament. Asseguren que demandaran responsabilitats patrimonials si cal, i de moment l'Ajuntament de Ciutadella no revertirà la situació. El manco fins que passin els 30 dies que tenen per presentar els recurs, 30 dies que quan passin ja serà Sant Joan. Vinga, Eduard, comences tu avui.
4: Començo? Bueno, perfecte. A veure, ja el que voldria fer per començar, perquè he estat pensant, sabent que parlaríem d'aquest tema, és fer un aclariment previ. Perquè hi ha hagut molta confusió, sobretot per xarxes, també per un cert determinat mitjà de premsa i sobretot pel carrer. A veure, aquesta sentència no entra, o aquest auto, no entra en el fons de la qüestió. Això es dirimirà a un judici, que quedi clar. El que fa és acceptar imposar mesures cautelars. I des del meu punt de vista, i ho he deixat així de clar, perquè la justícia serà justícia, però no sempre és justa, ho fa, i se pot llegir, perquè jo, com a preparar les coses, com que se t'oblidem de llit, he llegit la sentència, i ho fa en base a dues qüestions. Una, a que això no causa, diu que no causa perjudicis d'interès general, cosa que a la gran majoria de ciutadans crec que no hi estarà d'acord, perquè la gran majoria de ciutadans són els que seran perjudicats d'aquestes mesures cautelars. Diu també que s'havia d'haver optat per una altra via, cosa que des del meu punt de vista és absurd, perquè no és necessari obrir un expedient específic per fer una modificació de l'ordenament viari. No s'ha fet mai per un expedient específic. Se fa per modificació de les ordenances d'aquest tema. Per tant, les dues bases que sostenen aquesta imposició de mesures cautelars m'assemblen, sincerament, una errada garrafal. Per altra part, també hi ha una cosa que ja em preocupa molt, i és que aquestes mesures cautelars se solen posar per preveure un mal que es pugui fer. Un mal o una vulneració de drets. En aquest cas, no se vulnera cap dret. En tot cas, es perjudiquen, cosa que no se demostra, interessos econòmics. I a més ho fa en retroactivitat, cosa que no, normalment no és el que la jurisprudència aconsella o, diguéssim, el lloc comú allà on se troben les sentències. Sincerament, jo trob que aquesta sentència o aquesta auto de mesures cautelars és un autèntic nyap, que, perquè jo sempre he cregut que la justícia té que fer prevaldre l'interès general per sobre dels interessos particulars. I aquí hi ha 22 persones que han dit, sense demostrar-ho, que se'ls podia perjudicar. Podia perjudicar, cosa que no crec que hagi estat així durant l'any que ha durat. I a partir d'aquí resulta que una conquesta de tots els ciutadans, que és tenir una plaça pacificada, una plaça sense cotxos, i no tota, cosa que també hauríem de parlar, que jo penso que hauria de ser tota, resulta que tornarà a ser, segons la sentència, aquesta, un magatzem de cotxos on tot un lloc d'esbarjo de gaudi de la ciutadania. Tot plegat crec que és un absurd, o com he dit, un nyap, i que els que sortim perjudicant són tots els ciutadans. Davant d'això, naturalment, aquests 22 senyors, com ells miren per ser seu benefici econòmic i no per l'interès general, i el que fan és demanar l'execució immediata. Què pot passar? Llavors que s'hagi d'executar, s'hagi de tornar a pintar les retxes, s'hagi de tornar a posar el que s'ha llevat tot el que hi ha, anul·lar totes les activitats lúdiques que hi havia per aquest estiu, i tot perquè 22 senyors han cregut que no han demostrat que això li podia suposar un perjudici econòmic, cosa que dur molt. I un tribunal que, desatenent la sentència de primera instància que va fer una jutgessa, on dient que serà una barbaritat, posar mesures cautelars, ha decidit posar-les en caràcter retroactiu i sense tenir en compte l'interès general.
0: Assumpte.
4: Per tant, deixem acabar un moment. Jo estic no indignat, perquè ja la justícia espanyola ja no, fa molt d'anys que no m'indigna, però sí que estic profundament dolgut de que l'interès particular passi per sobre de l'interès general.
0: Assumpte.
3: Jo crec que és que tothom té dret a presentar davant la justícia, davant qui sigui, el seu punt de vista i dir el que ells troben que els hi ha causat un perjudici o el que sigui. Perquè els comerciants et juguen el pa també de cada dia i sense valdir dit res, de repent, pim-pam, llevar els aparcaments, cosa que jo ho veig bé, vull dir, la veritat és que la plaça queda molt bé, s'ha de millorar en moltes coses que veig que hi falten, però la veritat que queda molt bé i vist el que era antes, un conglomerat de cotxos que no veia res, la veritat que m'agrada més com està així, ¿vale? Però jo ho gaire ja des de la part judicial, entenc que els comercials tenen uns drets, no? I actuen damunt la llei, ells ho han presentat una demanda i per tant han arribat perquè ells el que volen és que se'ls hi reconegui que han sofert uns perjudicis i que s'ha fet una actuació passant de tot, sense expedients, sense acords, sense informes, ni tècnics, ni governatius, ni no hi ha cap decret, no hi ha cap resolució, simplement hi ha un acord de dos partits polítics que diuen en el primer punt que peatonalitzaran Esborn i per repartir-se dos anys per hom, les cadires. Ara no hi ha verdaderament un expedient que pugui indicar que això s'ha fet bé. No hi ha, fins i tot els tècnics municipals han dit que no hi havia cap informe. Clar, és que no n'hi ha. I això és el que el tribunal o ha sentenciat, no? Que se facin bé les coses. Si nosaltres exigim a tothom, com a els que hem estat polítics, que es facin bé les coses, els expedients estan dos anys a rebre les llicències, tant per negocis com per obres, i volem nosaltres passar per damunt tothom i fer les coses així a la lleugera és una barbaritat. I també entenc molt bé que els comerciants vulguin que la gent entengui que això és una manera de funcionar tipus dictatorial, no? Jo crec que t'imagines obrir un negoci o fer una obra sense llicència en dos dies estarien tancats amb multes. Vull dir, per tant, això és una cosa que també no s'ha fet bé des del punt de vista d'agafar tots els comerciants, explicar-los bé, fer les coses amb uns expedients, amb una manera de funcionar, que no és només repartiment de cadires, perquè hi ha, jo crec que hi ha el 90-95% de ciutadans que ho veu bé, vull dir, això ho tenc claríssima. I jo visc aquí de vora i ho veig bé i la veritat que els apartaments han sofert, sofert un poc, però la gent s'ha anat espavilant i han anat seguint altres punts d'aparcament.
4: Una puntualització molt breu per aclarir, perquè el que no és cert és que no hi ha un expedient específic, és a dir, no hi ha un expedient que s'hagi elevat a plenari i tota la tramitació. Hi ha un expedient informat pels tècnics de mobilitat que modifica les ordenances municipals, que és com s'ha fet sempre tot el que és a qüestions viàries. No haureu vist un canvi de carrer que hagi passat per plenari, no haureu de direcció de carrer. I però s'ha fet correctament, No s'ha fet com voldrien els demandants, aquestes 22 persones, però s'ha fet correctament. Per altra part, això de que es perjudica econòmicament, això és una suposició, no ho han demostrat. Diuen que es de pot perjudicar, no ho han demostrat. Jo crec que si es demanessin els comptes d'aquest any, veurien, fins i tot hi ha restaurants que han posat demanda, que ara tenen una superterrassa, llavors vull dir, veurien que hi han guanyat. Però bé, és igual.
0: Anem a escoltar l'opinió d'en Pere, que el tenim per allà, que encara no s'ha manifestat.
4: Perdó, volia puntualitzar això només.
0: Gràcies, Eduard. No, està bé, gràcies. Pere, va.
2: Bueno, és un tema llarg i és un tema complicat d'explicar, sobretot quan no deim realment el que sabem. Perquè això de que el Born es va peatonalitzar a partir d'una improvisació de dos partits que se troben, s'ajunten i fan un pacte de govern, no és així. Tots sabem que l'any 19, aquests mateixos partits que van pactar el 24, van començar el procés aquest de peatonalització de la plaça del Born. De fet, fins i tot un dels dos partits que descarrellaven assumpte, el 23, un mes abans de les eleccions, va dir no peatonalitzeu ara perquè ens sembla un poc fort, esperau, etcètera, etcètera. Ho van aturar. Vull dir que aquest procés de peatonalització de la plaça del Born ni s'ha improvisat, ni és cosa de 4 dies, ni s'ha fet expenses de res. És a dir, hi ha expedient, hi ha informes, hi ha tot el que hi toca. A més, hi ha un procés de participació ciutadana que hem oblidat d'una manera una miqueta estranya, que es va començar a l'anterior mandat, el mandat del 19-23, i que va finalitzar poc abans de les eleccions del 23, un procés que va durar pràcticament 2 anys. Vull dir, d'improvisació, res de res. I aquests senyors 22 empresaris que diuen que no han estat consultats, i tant si han estat consultats. Molts d'ells un per un. Molts d'ells un per un. I ja van dir que no acceptarien aquesta idea. A més, això me sembla molt bé que cada ciutadà defensi els seus interessos allà on consideri. Faltaria més davant la justícia d'allò o davant qui sigui. El que passa és que quan t'hi poses, digues la veritat i mantén els teus criteris des del principi fins al final. No diguis, quan posa't la demanda, que és per defensar els teus interessos, que trobes que es veuen perjudicats o que es veuran perjudicats, i després diguis que és per l'interès general, per defensar l'interès general, com dius ara, en un comunicat que firma una associació que es diu Ciutadella Viva, que són els 22 empresaris aquests. Vull dir, per favor, vull dir, no siguem hipòcrites, diguem les coses pel seu nom i aclariguem d'una vegada què és el que volem per Ciutadella. Si 22 empresaris, si l'interès dels 22 empresaris ha de passar per damunt del 95% de ciutadans, com diu un assumpte que estem d'acord en la peatonalització del Born, bé, sincerament, vull dir, això me sembla bastant absurd. O no ho veus absurd, això?
4: Jo l'hi trobo moltíssim i, a més, el descomunicat aquest de l'associació aquesta que s'ha creat és professo per donar cobertura en aquest 22 persones que diuen que no demostren que surten perjudicades, jo crec, a més que he comunicat, he vist una barbaritat tan grossa, que és que m'ha posat els pèls de punta perquè he pensat o que era ignorància o mala fe. Diuen de fer un aparcament soterrani a l'esbord. Però o quin món viven? Tots sabem que en el moment que aixequem esborn, tenim per 10 anys de born aixecat. Perquè davall esborn ja són...
2: O més, o 20.
4: Perquè davall esborn hi ha tota la ciutat musulmana.
3: Sí, i
4: la llei de patrimoni ho deixa ben clar. Bueno, sí. Mos podem despedir 20 anys de Caragol d'Esborn.
3: Això és un absurd, perquè jo me'n recordo que vaig fer cates.
4: Exacte.
3: Per veure si era possible.
4: Ho sabia de més.
2: Que... recordàs les cates que s'havien fet.
4: Exacte.
2: Sí,
3: es van fer quan era meu. Vull dir, llavors, ho vaig descartar automàticament.
4: Clar, llavors què passa? Això demostra que posin aquesta cosa que estan jugant no a una dinàmica normal dels interessos comuns o dels interessos particulars, fins i tot que puguin tenir. Estan jugant a voler condicionar a la majoria de govern de l'Ajuntament a fer el que ells volen. I això és vull dir, inadmissible. És inadmissible. La plaça d'Esbon serà peatonal. Potser que ara l'haguem de revertir per una infumable autojudicial. Però serà peatonal. El que no serà mai és un aparcament soterrani, ja ho dic jo ara. I que ells introduessin aquest element demostra que estan mesclant política per disfressar el seu interès econòmic. I això és, sens dubtes, ho trob terrible, terrible.
0: Hi ha un missatget que m'he trobat aquest cap de setmana per les xarxes socials, que el llegiré tal com està, perquè em sembla una bona reflexió. No sé què ha passat. Bueno, aquests darrers dies hem vist el cartell de Sant Joan, i de la reflexió va per aquí. Llegeix. D'haver hi ha gent reclamant una consulta popular per triar el cartell de Sant Joan, si ens compliquem així la vida per un simple cartell, com hem d'aclarir esborn?
4: Puc dir qui l'ha penjat, eh? Però vull dir, perquè sé qui l'ha penjat, perquè el conec. I té tota la raó, té tota la raó. Fins i tot en el descartell d'esborn, és que és absurd. Agradarà o no agradarà? Jo n'hi ha que m'agraden, n'hi ha que no m'agraden. Però hi ha gent que s'ho agafa com si fos una espècie de casus belli, un atemptat a les essències, i això què vol dir? Pues jo el trob, jo que som una persona que entenc d'art i m'agrada molt l'art i em pas setmanes a museus, pues llavors això m'ha agradat. Bé, i si no m'hagués agradat, m'aguanto i ja està, l'art que bé m'agradarà més, i no. Han de cercar punt
3: a tot. Hi ha gent que li agrada una cosa o una altra i això està normal. El que passa és que amb aquest punt que estem xerrant d'esborn, com xerrant nosaltres tres sempre, et se manca d'un consens eficaç i efectiu. Que s'ha passat tot per la via desfet, ja que això pum, pim, pam, pim, pena, i no hi ha hagut un consens de tots els partits polítics que clar, se n'aprofiten després altra gent per remenar xocolata i de tot, perquè veus que aquí ningú s'ha posat d'acord.
2: Si a l'Ajuntament hi fossis tu, en el Partit Popular, a l'Ajuntament hi fossis tu, probablement el consens hi hagués estat, perquè el Partit Popular defensava el mateix que hi ha en aquests moments a la plaça d'Esborn. Exactament el mateix, i ho sabeu. Per què és que no hi ha consens aquest? Perquè el Partit Popular actualment en l'Ajuntament de Ciutadella no va de consensuar absolutament res, faltaria més. Per això no hi ha hagut consens.
3: Però és que tampoc compten gaire amb el Partit Popular, els qui governen ara.
4: Perdona, Assumpta,
3: també és bo.
4: Amb aquest cas, el pla
3: de mobilitat urbana que hi és tot això d'esborn, el pla de mobilitat urbana, troc que hi és la peatonalització d'esborn, però no està aprovat troc definitivament.
0: Està aprovat inicialment.
3: Inicialment.
0: Exacte.
3: Clar. I, per tant, jo crec que un acord de ple hauria estat el seu perquè no se pogués després desestimar tot el tema que s'ha fet. M'entens el que t'ho vull dir? Les coses s'han de fer.
4: És una possibilitat, Assumpta, que de ses dubtes és una possibilitat, i igual ho s'haurà d'acabar fent així, no ho sé.
3: Clar.
4: Però, escolta, però és que no s'havia fet mai, eh? I mai s'han fet les coses...
3: És que no s'havia peatonalitzat mai.
4: No, però s'havia peatonalitzat carrers. No, però s'havien peatonalitzat carrers, eh? S'havien canviat direccions, s'havia llevat la direcció única, la doble direcció per direcció única, és camí de molt. Això també afectava els comerciants. A veure, i s'havia fet per per ordenança municipal.
2: Això del casc antic no va afectar els comerciants.
3: Idò, si això és un precedent, segurament...
4: Bé, però vull dir que no és una manca...
3: Podrà presentar...
4: No és una manca de consens, assumpte. Vull dir que des de l'UGO
3: sí,
4: hi hauria...
3: Jo crec que molt sempre a Ciutadella mos passa això. O Ciutadella, o Menorca, no sé, en general, no? Hi ha aquesta manca de consens, de que la gent, i després la gent, se n'aprofita de veure que cada un va a la seva bolla, saps? I això és el que mos fa perdre a nosaltres
4: el
3: rumbo.
4: Però hi ha una cosa que t'ho vull dir. Converses amb el Partit Popular, ni agudes... A punta pala, eh? A punta pala. Converses amb els propietaris, com ha dit en Pere, amb aquests propietaris bueno, aquest de negocis,
3: amb els comerciants.
4: També n'hi ha hagut a punta pala. N'hi ha qui estan absolutament d'acord. N'hi ha que no han firmat, que no són 22, només són 22, només n'hi ha molt més de comerços i restaurants que no han firmat perquè estan d'acord. Bé, n'hi ha 22... A veure, i un punt a tenir
3: en compte. Sí, però no han d'anar a atacar en els comerciants.
4: Tenen naturalment poden emprar la denúncia. Però el que jo m'apòs és que no pot prevaldre, un tribunal no pot donar, fer passar per davant els possibles que no demostrats perjudicis econòmics de 22 persones per en contra del que val la majoria de la població. Això és allà on me trob. I després, a més, una altra cosa que també vull recalcar. Un dels qui va empènyer més, ho sé, per cert, i a més va finançar aquest assumpte, per el que m'han dit, això no ho puc afirmar, per tant, és una suposició que m'han dit i no ho dono per fer, però ho comen, va ser Autocas Torres, que li surt d'estim per la culata. Eh? Llavors, no, però, aquí m'ho trobam.
3: Jo la trob que tu... Que tu ja vas a marcar massa damunt unes
4: no,
3: persones.
4: No, jo no marc persones, jo. A veure, és que la sentència, surten els noms i aquestes persones tenen tot el dret de presentar una demanda, però jo tinc tot el dret de criticar a la seva postura o no. O t'hem de dir, no puc dir res d'ells perquè tenen dret a presentar. Naturalment que presentin.
3: Jo crec que s'ha deixat rang global, no només marcar una persona o senyalar una...
4: Una
3: societat.
4: Pues escolta, jo ratll de les persones que han cregut que han presentat una demanda en noms i llinatges. A veure si podran ratllar o no podran ratllar de sol. Faria més. Estan negre sobre blanc. Jo crec, i tenen tot el dret, ho reconec. El que crec, i jo no es critico que hagin presentat la demanda. Jo el que critico és que el Tribunal Superior de Justícia, que hauria de vetllar per el global de la població, els hi hagi donat la raó.
0: I la postura de l'Ajuntament, com ho veus? Seguim la postura i seguir endavant amb tot tal com ho tenen planificat i seguir defensant el bon peatonal. Què es diuen al carrer? Perquè vosaltres tots tres teniu contacte amb molta gent en el vostre dia a dia. Què diu la gent? En Assumpta deia que les maneres no està d'acord, però que sí que està d'acord amb tal com ha estat esborn en aquests darrers mesos, en aquest un poc valoració des que es va tancar el passat 1 de juliol, després de Sant Joan de l'any passat.
3: Sí, i manca molt.

0: Espera.
1: Bueno, es
0: Ja,
1: podria
0: veus,
1: ficar de res, vull dir,
0: veus,
1: s'omplirà de
0: com es
1: cotxes.
0: problema. Si no s'hagués fet el que es va fer l'any passat de peatonalitzar Esborn, totes aquestes coses que ara veiem, la càrrega i descàrrega allà on és, que jo també considero que és massa, que hi ha massa camions, vull dir, massa gran, que potser està mal ubicada, vull dir, totes aquestes coses ens han vistes perquè l'any passat es va decidir peatonalitzar Esborn i fer la prova. A partir d'aquí, quan se comenci el procés aquest, que trob que ja està en marxa, del concurs d'idees i tal, que la gent, els arquitectes es podran presentar i tot això, els urbanistes i aquestes coses, jo m'imagino que tot això es podrà tenir en compte. Si no s'hagués tancat Esborn, avui, amb Esborn ple de cotxos, no sabríem exactament on col·locar tot això ni com podria funcionar millor o pitjor. Ara al manco hem fet una prova. Jo, vosaltres considereu que això és improvisar? Ara, en sèrio, ho trobeu?
2: Bueno, fins ara s'ha improvisat un poc per veure com es podia fer bé, m'imagino.
1: Jo no crec que sigui
2: M'explico el que
1: improvisació.
2: vull. És una improvisació per
1: A veure,
2: saber
1: tu el
2: si
1: que estàs dient
2: verdaderament funciona o no
0: és una
2: funciona.
0: prova.
1: No
0: És
1: són
0: una
1: una
0: prova,
1: improvisació.
0: efectivament.
2: Exactament, això és el
1: Un
2: que vull
1: tocat.
2: dir jo. És una
1: Bueno, estem
2: improvisació,
1: parlant d'una
2: però no
1: espècie
2: és
1: de
2: una
1: pla
2: cosa
1: pilot.
2: definitiva. Eduard.
1: No, jo el que dic és que, a veure, estic d'acord en l'assumpte que hi ha moltes millores. Jo, per començar, ja ho he dit, jo hagués peatonitzat tot Esborn. Però, bueno, bé, jo hauria estat més radical. Això que diu és, bé, avui mateix un senyor conegut meu, ja gran, m'ha dit, home, hauríem de cercar, com a altres ciutats, busos llançaderes per a la gent que va comprar al centre i poder recollir-los i allà on tenen el cotxe. Però, té raó.
2: Clar,
1: Pues
2: clar.
1: totes aquestes coses és el que s'estan anant millorant en la preparació del programa, però això és impossible. Aquest senyor ni s'hagués donat compte si no s'hagués petonitzat. Llavors, és una passa. I en quant al clima, jo no sé, o millor per ser qui som, però jo respir indignació dins Ciutadella de que tornin els cotxes a Esborn. La gent no ho val. La gent
2: Jo
1: no
2: més
1: ho
2: que
1: val.
2: indignació, et sorpresa.
1: No,
2: La
1: jo
2: gent se sorprès de que això...
1: sorpresa tot d'una, indignació ara, assumpte. I fins i tot
2: Bueno,
1: te
2: jo...
1: diré, i fins i tot te diré, gent que està en contra, que no és votant del partit que jo vot, gent que crec, que no ho sé, que és més aviat votant del partit que tu ets, jo crec que vull dir que m'està dient que, a veure, que potser haurien de trobar una solució perquè no pot ser que tornin els cotxes. Que no pot ser que tornin els cotxes. Per tant, el que haurien de fer, i jo crec que seria lo lògic, és que aquest 22, i me sap greu nomenar el 2, doncs d'allà on surt tot, aquest 22 no haurien d'exigir l'execució immediata, el Partit Popular no hauria d'aplaudir la resolució aquesta i s'hauria d'arribar a un consens o al manco a un compàs d'espera vist que hi hagi una sentència definitiva. Perquè si no, el que pot ser, i és terrible, és que aquest estiu, per una execució forçada, haguem d'omplir Esborn i després tingui raó la primera magistrada que va dir que no i l'haguem de tornar a buidar, que hi haurem guanyat un desastre i un desgavell i una despesa per tots els ciutadans.
2: Bé, el Partit Popular no ho aplaudeix, simplement diu que
1: Bé,
2: s'han fet
1: tu no,
2: les
1: però...
2: coses malament, s'han fet les
1: Perdona...
2: coses mal, perquè el Partit Popular sempre ha dit que creu en la peatonalització, per lo menos és el que jo sempre he sentit, sempre que
1: A
2: he xerrat
1: veure,
2: amb
1: jo crec
2: tots
1: que aquest dia la portaveu, que no diré el nom, però la portaveu del Partit Popular, un poc més, i tira focs artificials, per celebrar-ho. Ah, no, foteguem assumpte. No
2: és la seua
1: confonguin el que és
2: manera
1: tu en tothom.
2: d'expressar-se. És la seva manera d'expressar-se
1: Bueno, jo
2: després
1: digue-li
2: de
1: com
2: les
1: vulguis,
2: eleccions de
1: vale.
2: l'any passat, Assumpta, i la recollida de firmes de l'any passat. Ah, però no, no ho va fer el PP?
0: Hombre, no ho sé, si ho va fer el PP, els militants
2: Ho
0: de...
2: van fer comerciants, no?
0: Comerciants, no? Els militants del PP demanaven firmes en Esborn.
2: Bueno, perquè
0: Alguns d'ells, evidentment, no
2: han de tenir
0: tots.
2: en compte que el
1: Evidentment.
2: Partit Popular el que volia era això, que jo te dic, un consens total, unes coses fetes ben fetes, amb acords, amb informes, que hi hagués tal. I com que no s'ha fet així, mira, el fallo del tribunal ha estat bastant demolidor de que no s'han fet bé les coses, si no hi hauria aquesta sentència, no?
0: No ho sé, Assumpta. Jo, la veritat,
2: Jo...
0: és que me dol molt aquesta situació, moltíssim, perquè entenc que hi ha moltes persones de bona fe que estan pensant que sos un punyetero disbarat.

0: barat i per lo que sigui, per interessos espuris, polítics o econòmics, estiguem allà on estem. Sincerament,
1: Estem d'acord
0: me fa molt de mal, això. I, a
1: que
0: més, te
1: simplement
0: diré una
1: estic
0: altra
1: d'acord
0: cosa
1: amb
0: i
1: això,
0: me sap greu. Ja ho sé, Assumpta. Si, a més, sé cert que, ratllant entre nosaltres, sé cert que aquesta situació estaria ja més que aclarida. El tema és que els actuals interlocutors pues, no es posen d'acord i ho fan i veuen les coses d'una altra manera. Perquè el Partit
1: Cada
0: Popular
1: vegada.
0: es veu que estava d'acord en la peatonalització
1: Sí.
0: d'Esbort, no duen el programa electoral, va governar un
1: Sí.
0: any i no va moure un dit per peatonalitzar res. O no?
1: Ni per arribar a consens. Supos que estaran van xerratós, però no ho sé, no
0: No ho
1: estic
0: sé.
1: al tanto d'això. Però bueno, des de luego no es va fer en aquell moment.
2: Bé,
0: clar, per això, jo
2: jo
0: penso
2: el que veig
0: hi ha
2: és
0: molt poc,
2: que...
0: que hi ha molt poques ganes d'arribar a consensos per la situació política, també l'entenc, vull dir,
1: Clar.
0: jo ho entenc tot, però no
1: Sí,
0: diguem
1: per
0: una
1: exemple.
0: cosa per sa, no diguem
1: Sí,
0: una
1: per
0: cosa per
1: exemple.
0: l'altra.
1: Sí, per exemple, mira, si és un tema que cou, no, o que cuia en aquell temps, que fins i tot quan ho van dur en el ple antes d'eleccions per aprovar-ho, el PSOE va recular, vull dir, és un tema espinós.
0: Ho he recordat
2: Ho
0: abans,
2: has recordat.
0: clar,
2: Sí, per
0: perquè
1: això... Per,
0: no eres moment de fer-ho, un mes antes
1: exacte,
0: de les
1: perquè
0: eleccions, que la
1: a
0: gent es
1: correcuit,
0: pronunciï,
1: exactament. Vull dir,
2: clar.
1: és
2: Però a
1: un
2: veure,
1: tema
2: per això
1: que
2: també
1: sempre
2: demà...
1: està, que sempre cou, no?
2: Però això demostra, precisament, i en Pere ho ha deixat, això, que no és una cosa feta pim-pam-pum, a veure, fa anys que s'està debatent, anys, anys, i no se va fer abans de les eleccions, que el meu partit sí que n'era, que jo som por part, n'era partidari, el PSOE no, i es va deixar amunt la taula. Però, a veure, no, després se va reprendre el que ja s'havia fet abans.
1: Ja.
2: Jo el que crec que en definitiva, i això és el que és més greu de tot, i me sap greu dir-ho així, però és que podem perdre una oportunitat de moment històrica per tenir el que tenen totes les grans ciutats del món, que és una plaça pacificada on no hi ha cotxes. I
1: Exactament, jo entenc una
2: això
1: cosa
2: me preocupa moltíssim. I
1: que
2: crec,
1: s'ha
2: i
1: de...
2: faig una crida, si me senten les persones d'aquesta associació Ciutadella Viva, que si fossin un poc conscients del que suposa i estimessin un poc l'interès general de Ciutadella, no demanarien l'adjudicació forçosa. Esperarien que hi hagués una sentència. I mentrestant que xerrarien. Perquè
1: Jo
2: estic
1: crec que
2: convençut que és un poc més ja d'allò de sos que diuen en castellà, sos tonella i no mendalla, perquè no crec que hagin perdut doblers, i en canvi forçaran a qui perdeguem tots els ciutadans.
1: una cosa important a fer en aquest moment és un calendari i fer molta feina damunt d'aquest tema. En tots els partits polítics, amb tècnics i ja avançant amb idees, amb temes, perquè si no, això es cou dins una olla que roda i roda i mai acaba d'estar fet el brou aquest, m'entens? Per tant,
2: Els informes de
1: és
2: mobilitat hi són, eh? Els
1: importantíssim,
2: informes de mobilitat hi són.
1: i si mos volen a nosaltres tres posar pau i consensuar,
3: Bueno,
1: estem
3: veus?
1: disposats.
2: Ai,
3: Jo, mira
2: senyor.
3: tu, us podeu oferir tots tres, eh? Que ens... El
1: Sí,
3: que sí
1: ara és
3: que...
1: per fer un poc de broma,
3: I tant que sí.
1: però és molt important ja fer un calendari i molta feina damunt d'aquest tema.
3: I dones calendari, ara el que tenim és
2: A
3: Sant
2: veure...
3: Joan ja a la vista.
2: Sí.
3: No, jo no sé,
1: Exacte.
3: volies afegir qualque cosa, Eduard, perquè resten un parell
2: No,
3: de
2: no, no,
3: minutets.
2: no, a
3: Ja no
2: veure
3: obriré
2: que...
3: cap, ja no obriré el meló de Sant Joan en aquest minut del programa.
2: No, a veure, que hi havia un altre tema que és cada més important, que és el de... ho dic per posar un exemple, el de eximir a 20 o 50 anys l'ITV d'edificis.
3: Sí,
2: Fixa't,
3: sí.
2: que ha estat una arma que ha emprat el Partit Popular per fotre canya a l'equip de govern, exigint que se fes els 30 anys i que no ho tenien fet, i ara resulta que el PP a nivell estatal, a nivell autonòmic, ho passa a 50. És a dir, i deixem escola d'aire el PP de Ciutadella. Llavors, què vull dir amb això? Que la dinàmica de crispació que hi ha arreu de l'Estat i també a les illes acaba impregnant, amarant, contagiant fins i tot els ajuntaments. I això és terrible.
1: Perquè la política està molt esvalotada avui en dia, tothom està imputat, tothom, hi ha temes molt delicats i la política arriba a un punt que tothom està crispat.
3: Per si hi ha algun oient que no està al dia d'aquesta qüestió, el govern balear està a punt d'aprovar en el Parlament una esmena presentada pel grup popular per modificar la llei d'urbanisme amb l'objectiu d'alleugerar les exigències de control de l'estat de conservació dels edificis. Els propietaris d'edificis amb més de 50 anys d'antiguitat no haurien de passar la inspecció tècnica, cosa que sí que es demana des del PP de Menorca, i justament recordant que fa uns dies a Ciutadella va haver-hi un accident, va caure una repisa en una terrassa d'un edifici antic que no havia passat aquesta inspecció tècnica i que va ferir a 3 persones, i ens estem referint a aquesta contradicció política entre el PP de Balears i PP de Menorca, que sí que es reclama, i més el de Ciutadella, després d'aquest accident, reclama que es facin aquestes inspeccions.
1: Sí, totalment d'acord. No puc estar més d'acord, com a tècnica que som, de que és un tema que hi ha un risc de deteriorament i a vegades no es detecta i allargar o perllongar aquestes inspeccions fa reduir la seguretat i el manteniment dels edificis. Jo estic, com a tècnica, totalment d'acord en que s'han de fer.
2: Tu que trobes que aquesta portaveu que té el Partit Popular, que ratlla així, dius, segons tu, perquè és la seva forma de xerrar, que va dir el nom del... Que va, la portaveu del Partit Popular, que segons tu, és la seva forma de xerrar.
1: No,
2: vull dir que té una forma de xerrar un poc dura, el que m'has dit abans, quan jo he dit...
1: No, dura no ho he dit, no, dic bueno, que ella s'explica d'aquesta manera.
2: Però l'altre dia es va explicar i es va posar perquè exigint que havien de tenir-ho aclarit de so. Ara vols dir que, de manera, que, no, que quan devinguin les directrius de Palma, què farà? Es mantindrà en el que ha dit per quatre... O cotarà cap i dirà que roten a Provenç, que va estar en 50 anys i no 30. És a dir, dirà el mateix, es mantindrà el que havia dit fa uns dies o assumirà el que farà, diu el PP de Balears. Ho dic perquè això és... El que moltes vegades mos fa mal és que no hi hagi una coherència, sinó que hi hagi una obediència. I això, un temps poc, que no mos hi trobem.
3: Darrer minutet.
1: És que no, que aquestes inspeccions s'han de fer, perquè sobretot perquè hi va haver uns anys on es formigó i tot això hi havia deficiències, per tant, aquestes coses passen, que avui a Ciutadella ha passat en la cornisa i ha passat a molt de puestos, però que s'ha de fer perquè hi va haver unes èpoques molt dolentes de construcció.
2: I dir, no, si fas bona proença, dir-li que 50 anys són massa.
3: Moltes gràcies a tots tres, que acabeu de passar un feliç dilluns de 5UGM. Tindrem oportunitat de retrobar-nos d'aquí 3 setmanes.
1: Una abraçada. Que
3: encara tenim tertúlia, no? Abans de Sant Joan o no?
2: No ho sé.
0: Sí,
2: no ho sé.
0: Encara queda una. Sí.
1: I de tema
3: Sant Joan el passant d'aquí 3 setmanes. Gràcies, Pere, gràcies, Assumpta, gràcies, Eduard.
1: Adéu, gràcies, una abraçada. Bon dia.
4: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
5: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
6: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb el meu fill.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o serrallo fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
13: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
14: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
15: I me despert 7 hores després.
14: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
16: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Què t'ho perds?
17: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
14: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia.
18: El dia Menorca, fet a casa.
3: Darrer minutet, deixeu-me fer una felicitació gran, gran, gran i un fort aplaudiment a Sant Climent perquè van venir fa uns dies. Aquest cap de setmana hi ha hagut la festa solidària per en Quim, aquest fillet amb una malaltia ultra rara. Es necessitaven 10.000 euros per acabar de tots els doblers per la investigació i els han aconseguit.
19: Que bé! Enhorabona!
3: Enhorabona a les mestres de l'escoleta de Sant Climent, estupendes elles, forta abraçada també a tots els veïns de l'associació de veïns, els companys de la Tau, tots els que han participat en aquest cap de setmana solidari, la família d'en Quim, forta abraçada i el petó més gran per ell, perquè repte aconseguit, el projecte tira endavant. I això és tot per avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12.
19: A les 12 estarem aquí.
3: Família, vos esperam.
16: A l'actualitat, continua a IB3 Ràdio.
8: Sempre portes obertes per vosaltres.
20: Gràcies a vosaltres. Fins molt aviat.
19: Que vagi bé.
3: Dir-te adéu i tornar demà, eh?
19: Adéu.
21: Bon dia.
22: Adéu, bon dia.
23: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
24: I agraïm-vos de haver que hagueu estat aquí per nosaltres. És molt important.
25: I només paraules d'un gran savi, gran, perquè és molt alt, només vos puc dir...
26: Desconnectar. Bumba. Adéu.
3: No ho podíem dir millor, adéu, família.
4: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
27: Bon dia. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'STI esperen que la reunió que ha convocat el govern amb la patronal de l'ensenyament de 0 a 3 anys serveixi per desconvocar el conflicte i negociar el primer conveni autonòmic públic. De moment, però, la patronal es mostra escèptica amb la proposta que fan els sindicats. A la seu de la Conselleria d'Educació, al carrer del Ter, i a la nostra companya, Caro Moreno. Bon dia, ja ha acabat la reunió.
28: Bon dia, hem de dir que aquesta reunió continua, ha començat fa uns 50 minuts. Hem de dir que les parts arriben a la trobada amb les posicions enfrontades, mentre els sindicats reclamen un conveni autonòmic per l'ensenyament de 0 a 3 anys, que ajudi a acabar amb el desgavell de taules salarials, ara mateix n'hi ha 7. La Federació d'Escoletes de la PIMEM entén que s'ha de diferenciar entre les escoletes públiques de les concertades i fer un conveni per l'escola concertada que reculli les seves necessitats. És el president de la Federació d'Escoletes de la PIMEN, José Luis Picó.
29: És difícil fer un conveni 0-3 perquè, a més, separes el 0-3 del resto de l'educació. No separarò, no que siguem un sector singular. Ja ho som en moltes coses, com per damunt serò en un tema de convenis. Perquè si fem un conveni, què passarà? Que pot ser que facem un conveni 0-3 que sigui millor que el 3-6 i després tindrem un problema 3-6. Entonces, nosaltres creiem que sí, que nosaltres el que hem de fer és separar pública i privada.
28: Malgrat aquest posicionament contrari, els sindicats veuen amb bons ulls que s'iniciï el diàleg en la patronal i esperen que les conselleries d'Educació i Treball ajudin a desbloquejar el conflicte.
27: Gràcies, Carme Moreno. També en plan laboral, el sindicat SSI fa anunciat que reprendrà les mobilitzacions per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament de Palma amb la policia local.
30: El sindicat justifica aquesta decisió després que, una vegada més, Cort ha incomplert l'acord anunciat el passat 17 d'abril. L'organització sindical ha recordat que després d'un any i mig de treball i negociacions, el nou pla d'ordenació i adequació salarial havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener del 26. El responsable del sector local del CESIF, a les Balears, Agustín Sánchez, adverteix que no permetran que continuïn menyspreant la plantilla.
31: Lo que haremos es, los delegados sindicales de CESIF, pues presentarnos en cualquier espacio que público que el alcalde pues tenga presencia, pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
27: En matèria turística, les Balears han liderat l'ocupació hotelera de l'Estat en el mes d'abril amb una mitjana del 68% de les seves places cobertes. Així ho demostren les dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
30: Els més de 700 hotels oberts a l'arxipèlag varen rebre gairebé 850.000 clients, els quals varen sumar 3,7 milions de pernoctacions amb una estada mitjana de 4 dies i mig. D'aquests visitants, la gran majoria, un 84,4%, varen ser estrangers. A més, les illes registren un increment interanual de clients del 5%. L'altra bona notícia per als visitants és que les Balears han estat l'única comunitat de tot l'estat on els preus hotelers han baixat lleugerament, concretament un 0,4%.
27: I acabam amb la informació esportiva perquè Luis de la Fuente ja ha publicat la llista de 26 jugadors per al Mundial que se disputarà aquest estiu. Toni Fuster, bon dia.
0: Bon dia. No hi ha cap jugador del Real Madrid, ni un. El Barça del jugador és l'equip que més futbolistes aporta a la selecció espanyola. Eric García, Víctor Muñoz serien en principi les principals novetats d'aquesta convocatòria d'aquests 26 futbolistes que ha donat Luis de la Fuente i que ara d'aquí uns minuts en el programa Esport 3 ho comentarà.
27: Així arribem a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3noticies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 25 de maig. Bon dia. El Mallorca ja és de segona divisió. Ara s'ha de començar la reconstrucció per tornar el més aviat possible a la màxima categoria. En Joan Jiménez, el control tècnic, començam les postres d'avui.
1: Es confirma el descens del Real Mallorca en aquesta hora, quan falten 3 minuts per arribar a les 11 del vespre d'un 23 de maig de 2026. Després de 5 anys a primera divisió consecutius, el Mallorca davalla amb una victòria 3-0 davant l'Oviedo, però no hi han acompanyat la resta de resultats.
0: Dissabte a les 11 del vespre, el Mallorca es va convertir en nou equip de la segona divisió. Vàrem estar pendents de tots els camps aquí, a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió, però finalment la carambola, que era molt, molt difícil, no se va complir. El Mallorca va fer la seva feina, va guanyar l'Oviedo per 3-0 a l'estadi de Son Moix, però el resultat de Montilivi, l'empat entre el Girona i l'Elx i també la derrota del Llevant varen enviar directament el Mallorca a la segona divisió. El conjunt vermell baixa segona amb 42 punts, una xifra que històricament servia per mantenir la categoria, però aquest any no ha estat així, i també baixa per golaveratge amb Osasuna i Llevant. Baixa per això, però també, sobretot, si mos fixant només amb l'etapa de Martín de Michelis, tot d'una analitzarem el que ha duit en el Mallorca en aquesta situació, també l'etapa de Jago Barrasate, però si mos fixam únicament amb l'etapa de Martín de Michelis, el Mallorca també baixa perquè no ha estat capaç de guanyar cap partit contra rivals directes a domicili. Heu de recordar que el Mallorca contra Osasuna guanyava 0-2 a El Sadar al minut 89 i va acabar empatant. Heu de recordar que el Mallorca Mendizorroza se va posar per davant en el marcador 0-1 i va acabar perdent per 2-1. I també hem de recordar que en el Martínez Valero contra l'Elx el Mallorca també guanyava per 0-1 i va acabar perdent per 2-1. Capítol a part tenen els desplaçaments a Getafe i a Llevant, on el Mallorca sabia que amb un puntet li hagués bastat segurament per dependre d'ell mateix contra l'Oviedo i salvar la categoria, però el conjunt mallorquinista va fer autènticament el ridícul tant en el Coliseu com també en el Ciutat de València. Martín de Michelis va dir això després del descens del Mallorca. Res, va repassar els resultats i el que va fer l'equip durant la seva etapa i no va anar bé.
2: Creo que habíamos hecho lo más difícil, porque habíamos sacado una gran cantidad de puntos y sobre todo en muy, muy poquito tiempo, en corto tiempo, creo que haberle dado una identidad al Mallorca a la hora de jugar. Con los 3 puntos de hoy hemos conseguido el 50% de los puntos y lastimosamente no alcanza.
0: No han estat suficients, 42 punts per mantenir la categoria, i després del partit tots els ulls dels aficionats es varen fixar cap a la llotja. L'afició del Mallorca, el mallorquinista, va esclatar contra Pablo Ortells i també contra Alfonso Díaz. Ara s'ha de començar aquest procés de reconstrucció del Mallorca, que ha de començar des de la planta noble fins a la gespa. Després del descens van donar la cara, això sí, el cap de negoci, en Alfonso Díaz, i també Pablo Ortells, i varen analitzar així el descens del Mallorca a segona divisió.
3: Bueno, yo quiero empezar, lo primero de todo, pidiendo pues disculpas, ¿no? Y perdón a la afición por el descenso, que es un momento muy duro para el club. Llevamos muchos años trabajando, ¿no? Hemos pasado por esto y estoy seguro que vamos a volver a reconstruir, a sacar el club adelante y a volver a la primera división, que es lo que queremos.
4: Y demanar disculpes porque nosotros en aquest cas pues no hem estat a l'altura. Són moltes coses. Quan després de 38 jornades no aconseguis estar fora dels 3 que baixen, pues probablement són una suma de circumstàncies que prendrem nota, analitzarem i tractarem de que no es torni a repetir.
0: Tot d'un, analitzam aquesta desfeta, el descens del Mallorca, com sempre, com cada dilluns, amb en Toni Fuster, en Tomàs Llibert i també amb en David Gui. Però també en el món del futbol, a banda del Mallorca, avui tothom estava pendent de la llista de Luis de la Fuente pel Mundial d'aquest estiu. 26 jugadors convocats i atenció perquè és històric, un Mundial no tindrà la presència de cap jugador del Real Madrid a la convocatòria. Aquesta és la convocatòria de la Fuente, com a porters, Unai Simón, Raya i Joan García, com a defensa, Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella i també Grimaldo. Migcampistes, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Merino. I com a davanters, Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Diu Luis de la Fuente, diu el seleccionador, que està molt content amb aquesta llista.
5: Creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo, tanto a los rivales como a la necesidad propia para desarrollar nuestra idea. Y creo y estamos muy contentos porque ayer a la noche, cuando ya terminamos de ver el último partido y ya dejamos la lista cerrada, creo que todos respiramos tranquilamente, satisfechos y muy felices y contentos de tener a esta relación de futbolistas con nosotros.
0: I qui estan d'enhorabona són aquest acoll i també en Patrick Jarro, que han guanyat un altre Champions amb el Barça per quarta vegada. L'equip blaugrana que va celebrar ahir el títol pel carrer de Barcelona i ho van fer amb una afició entregada i unes campiones que han de recordar que enguany no han perdut ni un sol títol dels quatre que han disputat. És la portera mallorquina que t'acoll.
6: Creo que vivimos en un momento perfecto, soñado, ¿no? que creo que nunca te imaginarías, pero tenemos la suerte, yo como jugadora, de vivirlo, de ser el presente de esto. Entonces vamos a disfrutarlo, a ir a por más, cada año vamos a por más. Entonces no tengáis dudas de cuando empiece la temporada que viene será el mismo objetivo.
0: I també ha acabat la temporada Primera Federació, l'U d'Eivissa, que va perdre a la darrera jornada per 3-2 al camp de l'Europa i també se queda sense disputar la Copa del Rei, temporada també molt dolenta del conjunt pitius, que se va salvar a la penúltima jornada, un equip que estava fet per intentar pujar a la categoria de plata del futbol espanyol. És Iago Indias, el jugador de l'U d'Eivissa.
7: Nosotros a aprender de la temporada, no hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados a principio de temporada, no hemos estado ni cerca, imagino que desde el club pues, tomarán nota y buscarán tomar las decisiones que se estimen oportunas. Y en cuanto a nosotros, pues aprender de esta temporada, que a veces no salen las cosas como uno quiere, agradecer el apoyo de la afición por el apoyo constante a pesar de no entregarles los resultados que ellos esperaban.
0: I en el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense va empatar a 0 al camp de l'Àguiles, per tant, eliminatòria 100% oberta en vista al partit de tornada que es disputarà diumenge a les 12 al Municipal de Sa Pobla. Òscar Troya és el tècnic del Poblense.
8: Hemos estado muy bien, hemos intentado presionar lo más alto posible, hemos competido bien los duelos, yo creo que defensivamente hemos hecho un partido muy completo, muy completo. Me hubiese gustado tener algo más de balón, me hubiese gustado el poder asociarnos dos o tres pases antes de finalizar jugada, decir, nos ha faltado algo, que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar, convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un hándicap, que el rival que tenemos es muy bueno.
0: I l'Atlètic Balears haurà d'aquest girar l'eliminatòria perquè el conjunt mallorquí va perdre per 2-1 al camp del Jaén. Una llàstima perquè el gol del conjunt andalús va arribar al temps de descompte després d'un penal que va fer Ivan López en el temps afegit. I en bàsquet s'ha acabat la temporada per l'Estia Menorca. El conjunt menorquí va perdre en el quart partit de la sèrie del play-off d'ascens a l'ACB per 76-87 contra l'Eima Coruña. Adam Sola es el jugador de l'equip menorquí.
9: Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final. Y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Cuando empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal. Y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo, creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
0: I també en bàsquet, en el play-off d'ascens a primera FEP, ho té complicat el Sant Antoni, que haurà de capgirar l'eliminatòria final contra el Caja 87 de Sevilla, el conjunt pitius que va perdre en el partit d'anada aquest cap de setmana per 91-72. Ara el partit de tornada es disputarà a Sant Antoni dissabte a les 8:15. I en tenis, avui pendents de Jaume Monnat, perquè d'aquí uns minuts debutarà a Roland Garros, el tenista mallorquí disputarà la primera ronda i s'enfrontarà al polonès Hubert Hurkacz. Una i 15 minuts. Avui, vinga, un quartet d'hora passen de la una del migdia, començant ja aquesta primera edició de dilluns d'Esports 3, com sempre, dia de reflexió, avui més que mai, i també de valoració del que ha estat la temporada del Mallorca, una temporada que ha acabat dilluns. Encara intentàvem confiar una miqueta en aquest 4-5% que hi havia de possibilitats que es dugués a terme aquesta carambola de 4 partits, però finalment no van acompanyar els resultats de Girona, tampoc el de Sevilla, el del Betis. I res, el Mallorca ha baixat a segona divisió. Obrim ja micròfons. Toni Fuster, bon dia.
10: Bon dia.
0: Com estàs, Toniat?
10: 42 punts i no ha bastat. Jo ahir vaig mirar la classificació de la temporada passada. Un 42 punts, quedaves el 13.
0: Sí, però aquesta no ha bastat, Toni. No hem de mirar tampoc la temporada passada. Aquesta temporada era més de 42 i el Mallorca no ha pogut, no? No, és que no mos hem d'aferrar tampoc
10: no ha sabut,
0: en això. No ha sabut,
10: possiblement, sí. Més que no ha pogut. No ha sabut perquè la darrera setmana ha estat molt dolenta i el Mallorca ha deixat de sumar a dos camps que havia d'haver sumat com a mínim un punt. S'hagués pogut salvar a Getafe o a Llevant i no ho va fer. I ahir ja en vàrem parlar també amb en Tomàs, la mitja part del partit del Poblense, que el Mallorca també a casa, dos darrers partits de cara, Villarreal i contra València, o València i Villarreal també, no va saber que a part de guanyar aquests dos partits.
0: Uh-huh. El darrer mes del Mallorca ha estat molt dolent i l'ha condemnat en el descens. El darrer mes i també a l'any i mig que du el Mallorca, que des de la Supercopa d'Espanya no aixeca el cap, perquè la segona volta de Rassate va ser dolentíssima i aquesta temporada, entre una cosa i l'altra, també ha estat molt, molt magre. Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
0: I de res, el Mallorca jugarà a segona, quina llàstima en general. Ara analitzarem un poc tot el que ha succeït aquesta temporada, també en els propis, però en general quina sensació tens, com te quedes després d'aquest descens que se va consumar dissabte, però que ve d'enrere?
11: Bueno, decebut, com imagino que tota la gent de la illa, no? Una crònica d'una mort anunciada. Ja fa temps que ho dèiem, havíem d'esperar un miracle, miracles no solen succeir i no han passat. Una decepció tremenda perquè crec que el Mallorca és mereixedor. A mi, que en 42 punts l'any passat se va salvar, no me serveix de res. Crec que el Mallorca ha tingut temps suficient en Arrasate i amb en De Michelis, perquè recordem que quan va arribar en De Michelis no estava en zona d'ascens. Jo crec que ha tingut temps suficient també per així que ho havia arreglat, però en el final, a les darreres jornades, aquestes dues darreres que comentava en Toni, sobretot Getafe i Llevant, no treure un punt, jo crec que ha estat la mort definitiva.
0: Uh-huh. I també saludam, com sempre, en David Gui. David, bon dia.
12: Bon dia.
0: No sé si un poc en la línia també d'en Tomàs i d'en Toni.
12: Bueno, en primer lloc, està de moda demanar disculpes. Jo he de demanar disculpes perquè vaig dir moltes vegades públicament que hi havia equipos pitjors. Em vaig equivocar, clarament, no? És a dir...
10: No, no te vas
11: en aquell moment, sí. En aquell moment que ho vas dir, sí.
10: L'Oviedo i el Girona han estat pitjors.
0: Però de tres,
12: bueno, no falta. Però com que està, que tothom demana perdó, no? I no serveix per res, però bueno, jo demano disculpes als oients, però és que és un... És que fa riés, sincerament. Jo me sap moltíssim de greu, i sempre ho dic, per els aficionats, per la gent que va allà, per nins, perquè és certament un cop dur, no? Però també he de dir una cosa que dic sempre que han descendit diverses vegades en aquest estudi, no?
0: Sí, tant.
12: Que aquí hi ha un tema que és un tema empresarial, una societat anònima esportiva, a la qual ha parat dos vegades una persona, ha comprat un club i fa i desfà el que realment li dona la gana. Entenc que la gent demani dimissions perquè probablement puguin tenir a lo millor raó, no ho sé, això ja no depèn de nosaltres, però jo insistesc, és que la part social sí, però és que la part esportiva, qui va renovar en Dani Rodríguez va ser l'entitat. Qui té, anava a dir una paraula que no era òptima, qui té jugadors per allà, sí, que van entrenar, és l'entitat. Qui baixa cada dia a veure jugadors és Naduriz, crec, normalment, que estan a peu de llespa.
0: Sí, sí, Nortells i Naduriz pràcticament sempre estan a Son Bibiloni, ja mirant l'entrenament.
12: Vull dir que si la si propietat, si la persona que se gasta dos bés permet que això passi i que fitxi a jugadors del nivell que fitxa i que dugui entrenadors que no han d'oblidar que de Michelis pot ser, jo no el conec personalment, no tens res en contra d'ell, però era un entrenador que no coneixia la Lliga Espanyola, és que, i després, i a cap, crec que mos vàrem anticipar amb victòries i amb coses que no havien succeït. És a dir, quan guanyàvem, van guanyar el Madrid, per així que havien guanyat la Champions. I jo crec que ho vaig dir públicament, i si no, ho he dit privadament, crec que mos haurien de callar, acotar el cap i seguir fent feina, perquè no havien guanyat res. Una llàstima.
10: És el mateix comentari ara mateix que has fet si s'haguessin donat els mateixos resultats. És a dir, els mateixos no. Que hagués guanyat,
0: per exemple, bola.
10: El Llevant i...
12: Toni, jo li he dit a en Tomàs antes d'entrar.
10: I el Girona hagués guanyat. Faria el mateix discurs si m'haguessin salvat igual amb aquest 42 punts, però amb aquesta carambola, sí, sí, perquè no depenia de nosaltres.
12: Li he dit a en Tomàs antes d'entrar. No s'ho mereixien. O no, Álvaro Tomàs?
11: Sí, sí, sí.
12: És a dir, malament
10: Mallorca va acabar guanyant 3-0, però ja, si ho poran d'aquesta manera, varen descendir la setmana passada. És a dir...
12: És que per jo, el partit de
10: perquè
12: Getafe...
10: ja no podia fer res més, el Mallorca esperar. És a dir,
11: quan no depèn de tu, estàs mort.
10: 3-0.
11: Quan no depèn de tu, estàs llest.
12: Per jo no
0: quan no depèn de tu, estàs mort, i si ja no depèn de tu, però depèn de tres camps, ja imagina't, si encara només per un...
10: Jo me'n refereix, si el discurs hagués estat el mateix.
0: Tu has dit el mateix, David, hagués anat en la mateixa línia d'ara si el Mallorca s'hagués salvat per 3 gols o per un gol a baratge amb l'Osasuna, per exemple.
12: És que li he dit a en Tomàs. És a dir, jo crec que els jugadors, no estic ficant a la gent que fa feina en els clubs, estic xerrant dels que estan en el verd, no se mereixien estar a primera divisió perquè ho han demostrat. No han guanyat ni en el Llevant, que s'ha quedat, ni a l'Elx, que s'ha quedat, ni a l'Alavés, que s'ha quedat.
0: Ara parlarem d'això, David, però ara escolta'm en de Michelis, que va dir després del partit, perquè va parlar d'aquesta ja reconstrucció que ha d'iniciar el Mallorca i també del seu futur, però el que deia Tomàs de l'arribada en de Michelis, i també xerraves tu, és cert que en els darrers partits el Mallorca, no sé si per en de Michelis o per jugadors o per tothom, no ha estat a l'alçada per poder salvar-se contra el Getafe, contra el Llevant, contra el Villarreal, però també és vera que els números en de Michelis no són dolents. I tampoc s'esperava ningú, i també hi ha molta gent que protesta i diu que això no pot ser, per exemple, i no volen deferrar en això, però que la final de Copa del Rei no se pot jugar durant la temporada. Perquè hi ha hagut equips que han sumat punts contra altres equips que s'han anat al Sánchez Pizjuán, l'Atlètic de Madrid, en l'Atlètic de Madrid C. La Real Societat se'n va anar al Pizjuán caminant, o no? El Llevant ha guanyat 5 partits seguits...
11: Sí, i si t'haguessin tocat aquests rivals a tu...
0: Sí, però no n'han tocat, Tomàs.
11: Ja, però aquest era el problema. No mos, jo crec que no
0: si
11: mos han de
0: tocat, si li haguessin tocat a Mallorca, segur que a València estarien tirant fopes queixals i a Sevilla també.
11: Però això passa cada any. Cada any i sabem...
0: Aquest any ha passat més que mai, eh?
11: Aquest any més que mai. Però jo no crec que sigui...
0: Perquè la zona alta... El Barça, que se'n va a Mendizorroza, encara va arribar a tocar descapotat, encara estaven de festa, o no?
11: Sí, sí, correcte. Però jo no crec que siguin els que ho s'han d'accent del Mallorca, no?
10: I el Betis, que va guanyant el Llevant, va començar a entrenar dijous. I així tot li va guanyant el Llevant.
0: Sí, sí. És vera que jo vaig ser a la Cartuja quan el Mallorca es va posar 2-0, això ja era una festa de tots. Ja no, ningú feia absolutament res. Venga, en de Michelis. Va parlar després del partit de la reconstrucció que ha de fer el club i l'equip i la plantilla i també d'aquest descens a segona.
13: Este club necesita reconstruirse para volver a ser el Mallorca que todo el mundo espera del Mallorca. Han estado, corríjame, creo que los últimos 6 años en primera división, han tenido temporadas muy, muy buenas. Es un placer poder trabajar en un club como el que hay. Bueno, ahora es un momento doloroso, hay que tragarlo lo más rápido posible. Todo el mundo intentará pescar ahora en este club. Hay jugadores como Muriqi, como Samu, y algunos jugadores que no son de segunda división, pero no soy yo quien negocia ese tipo de cosas. Ojalá el club quiera hacer un camino ambicioso, pero un camino de reconstrucción. Mi análisis es que hay que reconstruir en algunas cosas para volver a ser una institución estable, no solo que luche por ascender, por subir, sino por ascender, subir y quedarse. Pero no cumplimos con el objetivo. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Me gusta darle identidad a los equipos. Sí, creo que es el camino para sembrar buenos cimientos y para poder sostenerse.
0: Martín de Michelis, després del descens del Mallorca, no sé què penseu d'aquestes paraules. Diu que el club s'ha de reconstruir per intentar pujar a primera, que han de canviar certes coses, i reconeix que no han complit amb l'objectiu ni ell ni el seu equip tècnic. No sé com veus aquestes paraules d'en de Michelis, i què penseu que farà, no en de Michelis, perquè tampoc depèn d'ell, però si hauria de continuar com a entrenador a segona divisió.
11: Jo tinc dubtes. Primer, la setmana passada, o fa dues setmanes, deia que sí, que ell volia renovar. Es que entès de l'altre dia ja no va ser el mateix. Evidentment que venia després d'una derrota, de la victòria, que no li va servir per res, i en conseqüència va venir el descens. Bueno, està clar que s'ha de reestructurar tot. Anem a veure, quina plantilla, qui són els jugadors que entren, jugadors que se'n van, l'entrenador... No sé, és vera que en el principi, ara ho comentàvem, va ser una embestida de cavall i en el final t'has quedat en orris, en el final, per tant, jo tinc moltes dubtes.
0: Jo és que no sé què li ha passat a David, a Toni, en aquest equip, en els partits claus amb en de Michelis, no? És cert que s'han guanyat partits que no t'esperaves contra el Madrid.
11: Que no te fan falta aquests.
0: No te fan falta. Ja ho deien, que el rival directe són els equips que has de guanyar, però no sé què han passat. És que no n'han surat ni un.
10: Dos darrers partits hi ha hagut unes derrades clamoroses, res, però d'aquestes de porta setmanes a cara. Del Llevant, Serrat, en David López, que molt va costar el primer gol i ja pegues per avall.
11: Correcte.
10: Després a Getafe, per exemple, pots analitzar els tres gols, no un.
11: Sí, clar.
10: No em porta analitzar només Serrat, que si no le juega salir en bala, no le juega... No, igual.
11: El segon li remata en sèrie petita.
0: Vali, Leo Román, Leo Román que no surt...
10: És que al final hi ha coses... Tu, si ets un jugador de primera divisió i te jugues una final d'aquesta, a més, no una, és que te'n jugues dues de final. Tens la possibilitat encara, en el camp del Llevant, d'intentar corregir el malament que ho va fer Getafe i no ho fas.
12: Però jo crec que mos hem de ser lluts i mos hem de remuntar en el primer dia que comença la Lliga.
11: Sí.
12: Ja veníem molt tocats. Recordeu que Arrasate en l'estiu ja va dir que això, si no se canviava la dinàmica, m'aniria malament. Hem de recordar que aquest equip...
0: El calendari de començament de temporada també va ser horrible. Va ser...
12: Sí, però, Miqui, crec que durant tota la temporada no hem estat entre 10 primers. Hem estat entre els 15 primers, 14 m'apareix que ha estat el màxim. La resta hem mirat per avall. És a dir, tampoc mos hem d'enganar pensant que aquest equip ha tingut mala sort, que si un dia la de Cartuja, que si un dia l'Atlètic de Madrid se passeja i que si un dia...
11: Que això no val, això no val, David, això no val, perquè tots els equips pensen és que lluita per el millor per entrar a UEFA perquè sigués tret aquell punt allà. Escolta, que això no serveix després de 34 jornades. Si tu descendeixes és perquè tu has merescut, punt.
12: Vull dir, és que no... Això vol dir que Arrasate no va treure lo suficient d'aquest equip i que per això se'l va convidar a anar-se'n, però és que de Michelis té una funció molt clara.
11: Que era salvar l'equip.
12: Que és fer aquests 12 partits. Correcte. I salvar l'equip.
11: I el va coir fora dels descens.
12: I no ho aconsegueix.
11: I no ho aconsegueix.
12: Tampoc has aconseguit el teu objectiu fitxant a un entrenador que era per això. Entonces, aquí jo crec que hi ha un problema de base. Per això jo crec que els jugadors no se mereixien estar a primera divisió. Perquè és un problema de base. És un problema de gespa. És un problema de concentració d'un moment determinat, és un problema de falta de ganes, de córrer poc, etcètera, etcètera. I després el discurs que fan, que qualcú no ho sentirà molt, però per què demanes perdó? Perdó de què?
11: Sí, no.
12: Perdó de què? I en base en a què? Perquè si jo demano perdó és perquè m'he equivocat, però si he fet la feina, com ells diuen, molta feina, i el resultat és dolent, vol dir, pot ser, a lo millor... que tu no dones escai per estar en aquesta divisió.
10: No s'ha donat.
11: Està clar.
12: Que el nivell teu no està... Entonces, si que has de demanar perdó, ja hauries de dir, en vez de fer molta feina, no em foto ni brot. I mos van riure del primer entrenador i d'aquest quasi. Perquè nosaltres no sabem el que va passar realment. Però aquest equip, per lo que va passar des de la Copa de la Supercopa d'Espanya, que ha dit en Miqui, avui, mira el recorregut on estem.
0: Fa un any i mig ja d'això,
12: ojo,
0: de la Supercopa d'Espanya. Han de recordar que el Mallorca va començar aquesta temporada sumant 2 punts de 18.
12: Claro, no.
0: Que ja vas començar amb una motxilla complicada preocupat.
12: I amb problemes en el vestidor, eh?
10: Ben d'una temporada passada que crec que vas acabant de 9 punts, que vas fer només amb en Jagoba.
0: I un estiu, com diuen David, marcat per Mafeo, que anava loco per anar-se'n, però després no va haver cap equip que apostàs per ell 100%. L'Arin, que estava trist, i després ja Dani Rodríguez, que va...
11: Però també s'ocupes de dalt, eh? És a dir, aquí ret tothom. Quan té un descens, està clar que ret tothom. A dalt no s'ha gestionat ha anat bé, no s'ha fet bé. Si mires la banqueta, no sabies què és el que podries treure, per tant, a dalt també han de saber que s'han equivocat. Jo no vull dir si s'han de dimitir o no han de dimitir, però que han fet mal paper, sí.
0: Sí, ara parlarem de la planta noble de Nortells i n'Alfonso Díaz, que van parlar després del partit, però ja per acabar a la part esportiva, Tomàs, David, Toni, sincerament, també futbolistes que, mare meva, han estat...
11: No.
0: Ha estat un nivell...
11: És que aquí salves,
0: de segones. És cert que Nortells no ha estat afortunat i ha fet un desastre de planificació, que n'Alfonso Díaz tal vegada pensa més en si van 100 bips o 250.
11: Mira, dos únics jugadors que pots...
0: És que han de sortir a mossegar,
10: enquadrar ses
0: comptes. Com a mínim, a mossegar a Getafe i en el Ciutat de València són els jugadors.
11: Però dos únics jugadors que pots salvar de sa temporada són Samu i Morici. S'ha acabat, és que no hi ha res més. Els altres han tingut, sí, qualque partit bo, però és que han tingut una línia contínua, han estat aquests dos, i aquests dos...
12: I Mascarell.
11: I Mascarell, també ho podria salvar.
10: Mascarell, que l'ha hagut de reconvertir com a central, sí, perquè bueno, en Cumbula encara se'l cerca i en, sí, Antonio Raillo va tenir la mala sort de lesionar-se, que també són dos centrals que, per ventura, si haguessin estat bé i en condicions...
11: Correcte.
10: Sí, un altre resultat s'haguessin donat.
12: Jo estic amb en Miqui, és a dir, aquí tot tenen la part de responsabilitat. Ara bé, se suposa que quan tu canvies d'entrenador... és per donar-li un giro a el que està passant.
0: Mm-hmm. Si jo sé, jugador no funciona ni amb un ni
11: però
0: s'altre.
11: Però ho vas donar, escolta, al principi.
12: Aquí està el tema.
11: Ho vas donar, hi va haver un petit, sí, canvi.
12: Sí, no, i han descobert que Pablo Torre podia jugar millor i que correcte, inclús Sergi Darder podia jugar millor.
11: Va canviar el sistema, però va intentar fer coses.
12: Però podia jugar, lo qual no li dona el resultat que hi vol, que sumes 3 punts,
11: que,
12: Tomàs.
11: Que sí.
12: És a dir, és vera que ha hagut un canvi, ha hagut un sistema diferent, ha hagut jugadors que apareixia participatius que s'han...
11: Que han reviscolat,
12: però això no ha bastat.
11: No els ha bastat.
10: Perquè... Si com han tingut problemes darrere, també davant, si lleves a Morici, no t'ha servit res, ni en Takuma Asano. Jan Virgili, que ha tingut també
11: partit bons i dies
10: dolents. Sí.
0: Pablo Torre també ha anat i ha vengut. No? Són jugadors
10: Mateo
0: que li són importants.
10: Que se va lesionar.
0: També se lesiona en mercat, han tingut mala sort.
10: Prats, que no ha jugat pràcticament. En definitiva, que hi ha hagut... Ha estat una temporada molt dolenta. És a dir...
11: Bueno, si m'hagués estat dolenta, que ha descendit.
12: Sí,
11: és que anava a volta de fulla.
0: Ja, és una pena, perquè és que, no ho sé, és que els futbolistes, David...
10: I si analitzes la plantilla, i analitzes els 11 futbolistes normalment...
0: Això no és la plantilla, això és l'equip, la plantilla són 24.
10: Sí, els 13 o 14. Analitzes 13 o 14, tu dius, al principi, és que no són tan dolents.
12: Però Toni, això de que no són tan dolents...
0: Sí, David, però no han estat capaços d'aguantar un 0-2 en el Sadar en el minut 89, ni d'aguantar un 0-1 en Mendizorroza, ni en
10: David,
0: Martínez
10: Valero. David, jo vull veure.
0: Ni de córrer en el Coliseu, ni en el Ciutat de València.
10: Aquests jugadors, aquests 11...
12: Jo estic a favor...
10: És que, David, segurament la temporada que ve les veurà jugant a primera divisió. Veurà jugant Leo Román a primera divisió, en Mafeo a primera divisió, en Mojica a possiblement a primera divisió.
12: Però antes que en Miqui m'ataqués, perquè anava a dir que tens tota la raó, però si jo el que dic és que crec que aquesta plantilla no era tan bona com la volíem pintar, és a dir, perquè no hem estat capaços, ja no de jugar, sinó de defensar. No hem estat capaços de defensar un resultat quan tu, Tomàs, saps perfectament el que te jugues.
0: El Sadar, 4 minuts, 0-2 i t'empaten i no van guanyar el miracle, perquè en van tenir una...
11: Jo me'n recordo perfectament quan comentaven que no, el calendari és que és molt complicat, ara vendrà la nostra lliga, no hem fet absolutament res. No hem fet res, hem fet el ridícul. Aposta, estem aquí on estem, hem fet el ridícul.
10: Hem guanyat un partit a Girona.
11: I els darrers dos partits...
10: Que ha davallat en nosaltres.
11: I els darrers dos partits que te jugues, que són Getafe i Llevant, en el que te jugues va ser vergonyós la manera que vas jugar al Mallorca, l'actitud. Perquè traient un punt d'aquest 6, t'haguessis salvat.
0: Guanyant-te l'Oviedo ja te servia.
11: I ja està. Però és que ha estat vergonyós, sapiguent el que se jugaven, és que no s'entenguen de la manera i de la forma que van sortir.
10: Ara tot d'una fem una aturada i escoltar Mortells i Alfonso Díaz, però pel que fa als futbolistes, Toni, David, Tomàs, clar, encara no se sap. Jo dissabte vaig estar a Sevilla i quan sortien del camp i anaven cap a cercar un taxi, els aficionats del Betis ja parlaven del descens, jo escoltava, però vaig posar l'orella, i parlaven del descens del Mallorca i ja xerraven de que el Mallorca hauria de malvendre futbolistes i volien que duguessin a Muricy, ara Muricy ja no costarà 20 milions, costarà menys.
14: Virgili,
10: per exemple. Per això que hi haurà casos que tal vegada hauran de sortir perquè sí o sí del club. No sé com veus la planificació, quins jugadors podrien continuar, quins no, i quins segur que se n'aniran, perquè no se poden mantenir a segona, no ho sé.
12: Jo crec que la feina...
10: Perquè hi ha futbolistes que surten, com en Sergi Darder i en Muricy, que estan molt tristos, que volen continuar, que diuen que amb aquest escut fins al final, però clar, després passaran els dies i les setmanes i vendran ofertes de primera...
14: Crec que el Mallorca rep un de 7 milions i mig d'euros, crec, si no veig malament, per haver descendit de categoria.
12: Bueno, no són problema, va dir en Alfonso, no? I ho sentirem, sí, que va dir que no era un problema. Jo crec, i ho vaig dir fa setmanes, recordeu que malament el Mallorca, que jo pensava que se quedaria primera, se quedés, hi havia que fer una neteja important i fitxatges. Hem de recordar que hi ha jugadors que tenen més de dos descensos, entre dos i tres descensos a la plantilla. Vull dir que no són nous en diferents equips, qualcun i qualcuna en el propi Mallorca. Jo crec que, fixa't, seria capaç de dir-te, a més, després tindrem tota la temporada per xerrar, però sabem el que és la segona divisió. No té absolutament res
15: a veure.
12: La primera divisió... demostradíssim. Jo, Miqui, me tira a la piscina que si són 24, no sé quantes exactament n'hi ha, te podria dir que la meitat més un probablement hauria d'estar en el carrer.
10: La meitat aquesta són jugadors importants, suposo, no? Jugadors de primera,
12: bueno,
10: no?
12: I no comptaria, és que ja donc per fet que no hi seran, que per Isai Muricy, per jo, i
10: Sam Costa, per exemple.
12: Sí, clar. Per jo aquests dos ja no hi seran. Ara, que Virgili pugui jugar a segona, jo ho veig factible, a més pot ser un element diferencial, per igual provaria de retenir-ho. Ara, els 12 més un que pugui haver per allà... que se m'ocorresquin, han de pensar que hi haurà finalització de contracte...
14: Acaben contracte Raillo, Asano, Omar Mascarell, Javi Llebrés i Cuellar. Després tornaran al seu club d'origen Mateo Josef i Lubumbo. I la resta, en principi...
11: Però, també hi ha contractes que se'ls davalla la quantitat en cas de descens.
12: No? Salari. Sí,
11: de cas
12: sí,
11: de salari. Sí. Vale.
10: I de veure, tindrem temps de parlar, veure si aquesta setmana en Pablo Ortell se fa una roda de premsa o alguna cosa per explicar una miqueta quines idees té per planificar aquesta nova temporada.
15: Sé que va fer l'altre dia, no va explicar divisió. Res.
10: Ara escoltarem sí, el que va dir, no va explicar res. Va demanar res. Perdó, com diu en David, perdó, i també que no dimitiria. Poc més va dir en Pablo Ortell. 1:37, feia la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornant per escoltar en Ortell, també en Alfonso Díaz, i parlar de també què ha de passar a la planta noble en aquesta reconstrucció, perquè no tot passa per la gespa i la banqueta, també a dalt han de mirar veurement què fan. Aturada i tornant tot d'una.
16: A IB3 Ràdio, Esports 3.
17: IB3 Ràdio és Esports.
18: Ei, tu vols pas?
19: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
20: I de colonet per tothom.
19: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
21: Chico, al lío, pide un crédito.
22: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
21: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
23: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
24: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
25: I què fèieu amb les tortugues?
24: Menjar tortuga.
25: Estava bona, la tortuga?
24: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
16: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: 20 minuts per arribar a les dues. Continuem Esport 3 a migdia i Betres Ràdio. Anem escoltant Pablo Ortells. No va dir gaire cosa, com ha dit en Tomàs, però escoltarem què va dir després del descens del Mallorca, del seu futur, també d'aquest descens i de la planificació. Diu que té moltes ganes de començar ja a fer feina per intentar tornar al Mallorca a la primera divisió. Pablo Ortells, el director de futbol del Mallorca, després del descens de l'equip.
1: Yo me planteo seguir trabajando por este club, por dejarlo en primera división. Creo que venimos de unos años donde hemos disfrutado con estos jugadores, con este equipo. Nos toca vivir esto, lo asumimos, somos responsables y ahora toca trabajar en volver a dejar al Mallorca en primera división. Bueno, cuando hay descensos y cambios de categoría, evidentemente las plantillas sufren cambios, es evidente. Hay jugadores que seguirán, otros que no podrán estar. Y lo iremos viendo en el transcurso de los siguientes días y semanas. Bueno, con Martín, yo lo he expresado ya, estamos contentos, creo que se ha adaptado muy bien al club, creo que le ha dado un cambio al equipo y iremos viendo también en los próximos días.
0: Pablo Ortells, que aniran mirant i veient durant els pròxims dies. No sé, David, Tomàs, Toni també, s'han de fer moviments. En Colbert, que ha d'actuar d'una vegada, la direcció esportiva, també en el cap de negoci, en Alfonso Díaz, que tot d'una escoltarà. No sé què trobeu que ha de passar també del camp per amunt, no ho sé.
2: Jo crec que no passarà res de camp per amunt.
0: Què vol dir?
2: Que quedaran els mateixos i sí. No, vamos, me jugaria un sopar a tot 4.
0: Sí. I d'aquí podem anar.
3: I podem anar mal de ben se quedin.
0: Sí, home, igualment. Si no que paguin, David, per equivoques, que n'hi havia 3 mesos dolent que el Mallorca, i ja està.
2: Per molt ja l'has de pagar.
3: He demanat per dos.
4: Jo intuïs que en Colbert ja li va bé.
0: Però basta, David.
3: No, sí que basta.
0: En David s'ha demanat perdó i potser no el renovaran.
4: Jo intuïs que en Colbert ja li va bé tenir bons informadors com en Alfonso i com en Pablo Ortells, perquè aquest home, que no és la meitat de l'any, no és per aquí, com que ho ve a informar.
2: Però la pregunta...
4: I fa 10 anys que el té. Fa 10 anys que d'Alfonso Díaz està com empleat del Mallorca.
2: Però la pregunta, Toni, és si se'n va ell, qui cuia això? Aquesta és la pregunta. Volen treure... Els volen treure de fora?
4: Per això...
2: I després, què feim?
0: No.
2: Qui entra? A lo millor encara els hi hem de donar gràcies.
0: Però si en Van Colbert, que està clar que qualcú ha de venir i posar dos vers en el Mallorca, però si en Colbert queda, en Colbert sí que pot dir, mira, Alfonso s'ha acabat, i Pablo Ortells també ha fet una
2: feina. Però és que en aquell moment és que s'ha de quedar en Colbert.
0: En Colbert sí, perquè si no, ja veies qui prendre
4: decisió. Vaig llegir un comunicat del Saragossa que està obert a que si els aficionats aragoneros volen posar dos vers, ho vaig llegir també, volen posar dos vers, endavant, estan disposos a que puguin entrar en sessionariat, la mateixa afició...
2: Aquí no farem això.
3: No, jo...
4: Si qualcú em vol posar en el Mallorca...
3: Jo penso que, primera, per què han de dimitir?
0: Com per què han de dimitir?
3: Per què? Si l'amor li paga. Si és que, aquesta planta se diu planta noble per algo. Són nobles, són intocables, allà cadascú fa en sort d'obert el que vol. Ell ho té clar, en Colbert. Li agrada aquest, li agrada l'altre. Perfecte.
2: Aposta n'hi haurà canvis.
3: I a partir d'aquí, el que facin està ben fet.
0: Però això qui li agrada aquest? Li agrada l'altre? Ja està confirmat?
3: No, però és que si no ja ho hagués fet tantes. No és el primer descens que feim. És a dir, la situació s'hagués pogut tratar.
2: El tercer descens, si no vaig errat, no?
3: Sí, no?
2: Segona
3: B, sí. Jo crec que aquí, entre cometes, poden comentar-ho, però relativament m'ho hi poden ficar lo just i necessari. L'anàlisi que podem fer, crec jo, és si des del nostre punt de vista esportivament s'ha fet un bon treball. I aquí és quan creiem que no.
2: Però és que ha de prendre les decisions...

0: Diu,
1: jo crec que en Colbert si mete diuen... quadri ses contes. Tu creus que sap de directors esportius? En Colbert...
0: Però jo, sincerament, crec que el futbol no és un negoci i s'ha demostrat moltíssimes vegades. Jo no crec que aquest senyor estigui aquí pensant que se farà d'or. Sincerament. El que passa que jo crec que no acaba d'entendre el que realment passa.
2: Sí, però si jo me fico aquí, David, jo vull saber tot, eh?
0: Clar.
2: Si ja som els president, vull saber tot, eh? Sí. A no ser que te s'obrin els dos bes, que
1: president
2: digui, mira,
1: posa això aquí.
2: Propietari. Propietari.
0: Però te poden
2: me refereixo a propietari.
0: Te poden vendre un pot sa moto. Vull dir...
2: Sí, però me lo vendràs un pic, eh? Bueno, segona te'n vas d'esquerre.
0: Aquesta vegada. Bueno,
2: pots ja tenir d'anar d'esquerre.
0: I ell s'ho creu. I ell s'ho creu. Bueno, però això és el seu problema. Jo crec que esportivament no s'ha fet el que s'havia de fer. Tampoc sabem ni tenim informació de què passava en els entrenaments de Son Mignon i cada dia, amb la qual tampoc no poden filar molt prim. Lo que estava clar que hi havia un problema i que després, públicament, els jugadors han dit que el problema era un entrenador, que era Arrasate. Se'n va posar un altre perquè anés això millor i encara anar pitjor.
2: Correcte.
0: Entonces, aquí, qualcú ha de tenir la responsabilitat? Sí. I que el president ha de prendre la determinació si creu o no. Jo crec, si m'ho demanessi jo, que hi ha, potser, una reestructuració que ha de venir de dalt a baix.
2: Correcte.
0: No de baix a dalt primer.
3: No, de dalt a baix.
0: De dalt a baix. Perquè és la temporada nova, perquè és una categoria nova.
2: Però jo crec que de dalt no se tocarà res.
0: Jo crec que tampoc. Però poden anar a sopar, eh?
3: Ah, poden anar a sopar igual.
2: La situació serà baix perquè ha de ser.
3: Sí, veurem què passa, però també és cert el que de David i també tu, Tomàs, que en Colbert que ha de continuar perquè és la persona que posa els dos pes, no n'hi ha més. Però també, a veure, en el mercat d'hivern, David, Tomàs, Toni, tothom, no només nosaltres, ni l'afició, ni el mallorquinista...
2: Que no se va reforçar.
3: En Vedat Muriç va sortir i va dir llegamos tarde ya al mercado de invierno. El Sergi Darder també va sortir i va deixar entreveure que no s'havia fet feina o que estava embadant en el mercat d'hivern.
2: Correcte.
3: I després què passa? Que arriben el Lubumbo i en Calumba Júnior, que no han aportat absolutament res en el Lubumbo, sí, dos o tres partits, però que va acabar darrer partit a la banqueta sense jugar. Clar, a partir d'aquí, no ho sé, només ho veiem nosaltres i l'aficionat mallorquinista i els jugadors, que s'havia de reforçar l'equip.
0: És que aquí...
3: És que no ho entenc, no ho entenc. I també els dos bes que va posar en Colbert per intentar fitxar el mercat d'hivern, perquè el Getafe va fer tres fitxatges, van sortir els dos dies i ja va pujar per amunt.
0: Mira, li podria donar un consell a en Colbert, que és gratis, que és por ahí vetres, i que té aquí un consell d'assessors, que si el millor, si ho escoltés, veuria que no es torria.
3: Jo no crec que en Colbert no s'enteri amb tot el respecte, de res.
2: Jo tampoc.
3: És impossible, David. En Colbert té ulls, du quant d'any d'aquí, veu futbol, se n'entén un poc, veu que els fitxatges que ha fet en Pablo Ortells han estat molt magres.
0: Pues ja li,
3: no,
0: pues ja li va bé.
2: No sé. Vam veure quines persones té de confiança per poder ficar, per llevar... Si lleves en aquests senyors, qui són els que te pot ficar? No sé fins a quin punt ell pot tenir contactes...
3: Ah, també, això és un altre.
2: Estant a on està, de veure qui fica ara al Mallorca. Llep aquest, però qui pos?
0: També, fixa't, en Maeta Molango pareixia que no s'envia d'anar mai... I va ser dit i fet i va partir el seu cotxe ben emprenyat.
3: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que...
3: Mira, l'Espanyol, encara no estava salvat, i van fitxar en Monchi, no?
0: Sí, és que... No ho sabem mai. Ara, estic un poc en sa teoria, ara, Tomàs, aquesta teoria no l'havia pensada, però té seu punt de lògica i d'interessant. Perquè probablement estigui limitat amb aquestes condicions. Ara, és cert que els resultats són els que són.
2: No, està clar.
0: I que alguna cosa no ha funcionat i que tenen part de responsabilitat, que després potser no la facin pública o no, és una altra història.
2: És que la primera passa en van, jo crec que per l'afició seria bo treure aquesta gent de fora i que enviar. Que enviar la planta nova.
0: Que, perdona, aquesta... No. Aquesta, el que tu dius ara, també té unes conseqüències, perquè... hem de recordar...
2: Mas si és positiu, perfecte, però si tornes a ser negatiu...
0: No, però que Tomàs, que ve rodat ja Pablo Ortells de molta gent.
2: Correcte.
0: Hem de recordar que va dur molt d'equip de Villarreal, vull dir que no canvies només una peça.
2: No poden cessar mai.
0: No, vull dir que no, però...
3: Que serà del Corpus, vamos, que pot fer el que vulgui. Pot baixar preferents, que anirà aquí tota la vida.
1: El resultat
3: tirant,
1: ara.
2: El resultat, quin d'esperar.
3: El resultat, hem de planificar la temporada, primer, o no?
2: Per tornar a pujar.
3: Clar, és que no ho sé.
1: Un equip que jo crec que se mallorquinitzarà molt, crec.
2: Sí, jo crec que també. Jo crec que més que mai.
1: Que serà una oportunitat per aquest futbolista mallorquí, en Balears, jugar segona més que primera. D'altra banda, els que tenen contractes se mirarà de...

0: quedin també, els que tenen contracte,
1: oh, no.
0: Antonio, Mujica, tot això que quedin, i després s'hauran de firmar 5 o 6 o 7 jugadors d'aquesta batalla de segona divisió.
1: De segona.
0: Jo crec que anirà per aquí, el Mallorca. Mm.
2: És que si lleves aquest que acaba en contracte i li sumes els 6 que has dit, surten els 12 més 1.
1: Sí.
2: T'aniràs a meitat de plantilla o poc més. Mm.
3: Sí, Merobanco quedarà així. El que està clar és que la gent...
0: Ara, amb això m'arriba o no, per pujar a primera?
3: No ho sé, bueno, encara no sé qui quedarà.
2: Depèn de les 6 castanyes que fetxis.
1: Compteu, pensau-vos aquí que davallen, eh? L'Oviedo...
3: El Girona...
1: Girona lluitarà. Mallorca, teòricament, ha de lluitar.
2: I els que te quedaran.
1: Els que te queden, que han estat a punt, i després, els equips sorpresa, durant la temporada, que te'n surten qualcun.
3: El tema que l'estiu serà llarg, s'ha de planificar la temporada, també hi haurà una campanya de bonats perquè tot canvia sent segona divisió. Ja n'hi haurà tant de palcos VIPs, ni tant d'experiències
1: ni tant de personal,
3: ni res. I la gent està cremadíssima, i se va demostrar, Antoni era, som mos, en la directiva, no? Tot,
0: sí,
3: clar,
0: i a
3: està
0: més,
3: molt cremada en la feina de l'Alfonso.
0: Comentes, també un descens que ho paga molt d'empleats i molt de treballadors.
3: Totalment.
0: No només del mateix club, sinó, per exemple, seguretat, ja no faran falta que en venguin tants. Policia Nacional, ja no fan falta que en venguin tant. Clar, tota aquesta gent que devia cobrar un plur, m'imagino jo, cap de setmanes per venir, ja no el cobraran. És a dir, perjudicats, restauració, bar,
1: tot,
0: restaurant.
1: Tot.
0: És a dir, és que al final, que el Mallorca baixi a segona divisió, té una
3: afecta
0: repercussió més grossa des de que molt pensam. No només en els jugadors, és que afecta també les butxaques de molta gent.
3: Sí, la gent i el mallorquinista està molt cremat en la feina del club perquè hi tenen raó. Ha donat la impressió que des de la directiva no s'ha mirat pràcticament tota la temporada cap a l'aficionat, no? Que ha comptat molt poc l'aficionat. L'aficionat de sempre, els 8.000 o 9.000 o 12.000 que aniran a segona, no? Que s'ha mirat més cap a un altre costat, cap a els que venen de fora, que també tenen tot el dret de venir a veure Mallorca, però s'ha mirat més cap a de fora cap a de dins i a cuidar a l'afició de base, no?
1: Jo crec que hi ha d'haver una reestructuració des de dalt. Per què? Si començam amb la mateixa reestructuració i les coses no van bé,
3: saps què passa, Tomàs?
1: Serà un desastre.
3: Que si queden Alfonso Díaz i en Pablo Ortiz, que el mallorquinista de pro...
1: Ja el d'un filat.
3: No els volen.
1: Ja el d'un filat.
3: I que comenci malament... L'il·lusió que pot tenir per intentar pujar serà zero. Ja començaràs amb un menys un.
1: En dubtes.
3: No?
1: Sí, és el que te volia comentar.
2: Bueno, aquesta reestructuració parteix també de demanar moltes figures, a vegades, de persones molt vinculades en el mallorquinisme o exjugadors vinculats. No estic xerrant de jugadors que han passat per aquí, que per aquí han estat tota la vida. Jo crec que la reestructuració, i sempre s'ha demanat, des que va entrar Andy Colbert, no? Jo sincerament pensava que el model americà se transformaria i se faria més per la gent, no? Mm. No ha passat tant a lo millor com nosaltres pensàvem o volíem, i a lo millor per ells és la leche. Com que tampoc ho sabem, perquè no ho diu en Colbert, no poden saber fins quin punt ho poden fer. Ara, és vera que, insisteix, que aquí hi ha una cosa que és la societat anònima esportiva i després una massa social, que és el que diferencia d'una empresa normal a una empresa esportiva. No? Jo crec que ha d'haver una conjunció el màxim possible i avui que estàs en descens, o perdona, que estàs descendit, ha de ser més que mai, perquè si no, tornarem a viure una segona B, primera ref.
3: Ara s'ha d'enganxar sí o sí en el mallorquinista de sempre, no?
2: Estic totalment d'acord amb tu. És a dir, des del principi, si queden Alfonso i en Ortiz, s'ha de fer d'una altra manera perquè la gent...
1: Se torna a il·lusionar. Però s'il·lusionarà més si aquesta gent ja no és il·lusionada.
3: Començar de zero. Un projecte de zero, sense Nortells, ni Alfonso Díaz.
1: No has complit el projecte. Evidentment que no se n'aniran ells perquè al final no se n'aniran.
2: Qüestió professional.
1: Però qüestió professional també, David, fins a cert punt. Escolta, m'han donat una feina, no he complit, senyores, gràcies, perdoneu i me'n vaig.
2: No se'n va un polític.
1: No, exacte.
3: Alfonso Díaz, David, mira, diu això, que no se n'anirà, que no dimiteix.
4: Bueno, yo os he dicho que tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Llevo 10 años en el club, hemos pasado por muchas dificultades, nos hemos caído, hemos descendido, nos hemos levantado y tengo que seguir, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Todos, lo siento también mucho por los trabajadores, por todos los trabajadores en oficinas, Ciudad Deportiva, que han trabajado incesantemente y con mucho empeño para llevar el club a donde estamos ahora. Y hay que seguir. Y en cuanto a razones las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes es que no has hecho las cosas bien. Y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar

0: de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
1: R que R, en Alfonso Díaz, que no dimiteix, que s'ha de continuar en la mateixa línia, que s'ha de fer autocrítica, que s'ha de mirar on s'ha fallat, que ha estat en moltes coses, però que no...
2: Jo crec que fa un any i mig que s'estan mirant on fallen les coses. Vull dir, no ve d'un descens, vull dir...
3: No és una cosa repentina.
2: No, no, no era una cosa que me digui, és que en 15 dies...
4: Tafon, jo crec que els ha vengut a estar de nou, perquè fa 2 mesos, el 4% o el 6% de descendir era un Mallorca. Tenia un avantatge també, era Sant Rebé. Per tant, jo crec que els ha coït en pèl. Clar, els ha coït... I ara què faig?
3: És veritat el que diu Antònia, i insistes que durant tota la temporada hem estat entre els 15 i els 19. Sí. Hem estat a puesto de Champions.
4: Sí, però se donaven per sobar fa un mes i mig.
3: Sí, totalment. Però és veritat que això ve de molt endarrere, que és veritat que millor que ells ningú coneixia el problema que hi havia en el vestuari i a la gespa, i que
2: i si vols,
3: per molta feina que han fet...
2: I no? Si vols, encara se va a venir després del partit del Girona, a principi de gener, quan el Mallorca va perdre aquí amb el Girona, que ja la gent va començar a esclatar, que va ser...
3: Se va mosquetjar,
2: ja va ser quan van començar, que s'hi havien de destituir en Arrasate, que s'hi... Hi havia un mercat obert d'hivern fins a final de gener, que era aquí on havien d'actuar. Jo crec que se va un clam, Son Moix ho demanava, ho reclamava... el mitjà de comunicació se veia venir per on anaven els tirs i no es va fer res.
3: Jo, fixa't, ara dic una hipòtesi, no? Jo crec que una cosa que sí que enganxaria és implicar no només mallorquinistes en la gespa, que ja sabeu que a mi m'encanta que siguin de casa nostra, però la part noble crec que fa falta...
4: Poden passar un currículum?
3: No, jo deu-me en lliuri.
1: Quant d'any fa, David, que demanem un president més institucional que pugui donar la cara?
4: Però mira, que si se'n van aquests, qui entrarà?
1: Però quant d'any fa que se demana això i no hi ha alguna manera de que n'hi hagi cap?
3: Sí, fa molt d'anys, però mira, jo ara te poso un exemple, anirem a baixa, en els veteranos del Mallorca, en Chichi Soler. Quan nosaltres anem a jugar segons quins partits, els agrada que hi hagi un jugador com en Chichi. Ah. I en Chichi és capaç d'aixecar-se, fa un petit discurs, i la gent que està de bo, que són veteranos d'altres equips...
1: Clar, no? S'ho creu, també, no?
3: Claro. Dona més credibilitat. És una figura institucional que, diguéssim, a un nivell més baix de representació del Mallorca, perquè representen a la institució, com se fa, no? És a dir, com expressa aquell sentiment, i la gent que ho percep, ostres, ho percep perquè aquest tio aquí és.
1: Sí, sí.
3: Llavors, jo crec que més enllà de si és una figura que faci feina o no, és un tema de representació.
4: Correcte.
3: I crec que això mos fa falta, fa molt de temps, si estic amb tu, Miqui, fa falta, però jo t'ho dic perquè jo quan t'ho veig, que anem a fora a jugar a qualque partit, i ell fas discurs, dius, cony, una persona que representa el mallorquinisme i el Mallorca, les dues coses a la vegada, no?
1: Sí, sí.
3: I si me sent me dirà que no el seu president.
1: Van xerrar amb ell aquí la setmana passada per xerrar d'aquesta darrera jornada i en Chichi va ser un d'aquells que va dir que des del club hi va haver un poquet de, no sé si dir, relaxació perquè mai se pensaven arribar en aquesta situació que tenien la setmana passada, d'estar en descens i dependre de 4 marcadors. Va dir això, que es pensaven no, ho solarem, ja s'han vist aquesta vestidura i el que deies tu, Tomàs, que no ha arribat a temps. No? Han arribat tard.
3: Jo t'ho deia perquè crec que fa falta també per unir un poquet perquè pareix que la institució no estigui tan enfora, no?
4: El que no pot ser és seguir igual. Això és el que no pot ser, ni a dalt ni a baix.
1: Que el president no pugui sortir a fer una declaració, que la gent se senti un poc identificada, no? És que no hi ha manera.
3: Més enllà, perdona, Miqui, del jugador, perquè el jugador surt allà en el micro, s'expressa tal, i a vegades penses, ostres, què diuen els jugadors?
4: I després hi va haver, ara estan donant una imatge, hi va haver una mesa que no m'ha agradat gens. Quan els jugadors estaven demanant disculpes de Michelis, estava reunit en dos o tres jugadors de l'Oviedo.
1: Sí, amb en Cazorla i dos més.
4: Escolta, jo crec que no era el moment. Aquí s'ha pogut amagar i fer-ho després, no? Dins el vestidor.
3: Però bueno, tu saps que això... La camisa t'ha de llarmi. A més d'anar en el vestidor i esperar... Bueno, això són coses que...
4: Però això feu. Ja.
1: Res, un minutet i busques per arribar a les dues, un dilluns trist, perquè el Mallorca és de segona divisió. Hem intentat tocar un poc totes les situacions que han passat aquesta temporada, poques bones, David, no ho sé, ja per acabar aquest darrer minutet, 10 segonets.
3: Sí, molt trist, i jo sobretot, insistes, crec que és el que més greu te sap quan veus aquelles imatges, és aficionat de Real de Soca, que deies tu, aquest 12.000... que se perd una oportunitat meravellosa d'estar a primera divisió per moltes copes, no? I esperen que, pues, per bé d'ells, el més possible se pugui a primera.
1: I també va ser un poc cruel, perquè hi va haver 10 minuts que amb un gol el millor que se salvava.
4: Va estar a punt, faltava el gol del Girona.
1: Del Girona. Tomàs, res, perquè vaig ja també.
4: Res, donar pésame a, sí, a tota aquesta
1: ànims,
4: afició.
1: Ànims, ànims. I Toni Fuster.
2: Sí, res més, sol·licita simplement... Unió de Penya sol·licita formalment una reunió urgent en la propietat del Mallorca, per traslladar directament la preocupació de ses penyes i del conjunt del mallorquinisme. Volen conèixer de primera mà quin era el projecte i el full de ruta. No, tots també.
1: També, volen si aquesta setmana diuen alguna cosa des de la directiva. Vinga, així acabant. Tornant demà a partir de la 1 i 5. Acabeu de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adeu.
5: Són les dues.
6: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. El Balda de Palma ha anunciat avui que iniciarà contactes amb Calvià, Marratxí i Llucmajor amb l'objectiu de crear una àrea metropolitana de Palma que inclogui els quatre municipis que conformen la zona amb més pes demogràfic de la comunitat. De fet, suposen el 46% de la població total. La idea de Jaime Martínez és crear un ens diferenciat per respondre de manera més eficaç i coordinada les necessitats dels ciutadans que passen per l'habitatge i la mobilitat, especialment. Aquest és un dels anuncis destacats del Balda Popular en el discurs que ha fet per obrir el debat sobre l'estat de la ciutat, en què també ha parlat de seguretat. I en aquest camp ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar servei dins els autobusos de ciutat per prevenir delictes menors i també conductes incíviques. És un dels assumptes que marca l'actualitat avui, que continuen pendents si es publica el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, que està fent trontollar el suport dels socis a Pedro Sánchez, qui, no obstant això, en un acte públic avui s'ha mostrat tranquil, ha dit, davant d'aquest ambient. Una calma que potser s'ha vist consolidada pel darrer informe de l'UCO sobre la investigació a la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sosté que la càtedra universitària que va codirigir Begoña Gómez es va crear seguint la normativa establerta. Tot d'una, ampliem aquestes informacions. Protagonistes del dilluns 25 de maig, Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per la denúncia del sindicat sobre acomiadaments encoberts a Eivissa.
1: Alguns hotelers no han avisat alguns fixos discontinus i d'altres haurien deixat d'oferir habitatge als seus treballadors per així obligar-los a rebutjar la feina. Els empresaris al·leguen que cada vegada costa més trobar allotjament.
0: Patronals i sindicat del 03 avui sí han començat a negociar el conveni.
1: Comissions Obreres, UGT i l'STI esperen que la reunió promoguda pel govern serveixi per a desconvocar el conflicte i negociar el primer conveni autonòmic del sector. Un dels reptes serà posar ordre als diferents salaris que troben els treballadors d'aquesta etapa educativa. Per l'educació, per la seva part, d'educació proposa actualitzar els concerts dels centres amb sous més precaris.
0: A Mallorca, el sindicat CESIF tornarà a mobilitzar-se per reclamar a l'Ajuntament de Palma que compleixi els compromisos adquirits amb la policia local. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. El sindicat justifica aquesta decisió després que, una vegada més, diuen, Cort hagi incomplert l'acord anunciat el passat dia 17 d'abril. L'anterior incompliment va ser el nou pla d'ordenació i educació salarial, que havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener del 2026.
0: A Menorca, la Policia Nacional ha detingut un home reincident com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a un hostal de Maó. Blai Barbé, bon dia.
3: Bon dia. Divendres passat, al vespre, una persona va accedir a un hostal de la ciutat obrint la porta que hi dona accés introduint la contrasenya. I un cop a dins, aquesta persona es va apoderar de diferents objectes. L'home havia estat detingut en dies anteriors per fets de característiques similars. Dos robatoris amb força a locals comercials que s'ubiquen a la zona de Borja Moll i de l'Avinguda Menorca.
0: A Eivissa, els ecologistes d'Amics de la Terra rebutgen el macroaparcament de Sarreal i ofereixen suport als veïnats del barri. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Diu Amics de la Terra que la creació d'aparcament mai hauria de suposar la transformació dels barris en deserts ecològics i la pèrdua de benestar dels habitants. Recorda que ens trobem en situació d'emergència climàtica i que en aquest context les institucions públiques tenen l'obligació d'oferir espais que generin regulació tèrmica als barris i que a més proporcionin ombra i frescor als seus habitants.
0: Pel que fa als esports, el descens del Reial Mallorca endurà repercussions tant en l'aspecte esportiu com en l'econòmic. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. Un club en el que s'haurà de reconstruir després de 5 anys consecutius a primera. De moment, ho fa indicar la continuïtat tant del director de negocis, Alfonso Díaz, com el màxim dirigent esportiu, Pablo Ortells. No així, la gran majoria de futbolistes, uns acaben contracte i altres hauran de ser traspassats. A banda del Mallorca, el Poblenc s'empata al Camp de l'Àguiles al partit d'anada de la final del play-off d'ascens a Primera Federació, i l'Atlètic Balear va perdre per 2-1 contra el Jaén diumenge a la tornada dels dos partits. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista dels 26 futbolistes que aniran al Mundial. No hi ha cap jugador del Real Madrid entre els convocats, i el Barça el que més aporta a la selecció. I en tenis, Roland Garros ja ha aixecat el taló i d'aquí a un minut serà el torn del mallorquí Jaume Munar, que s'enfrontarà al polonès Hubert Hurkacz en la primera ronda del torneig.
0: I quant al temps, temperatures de ple estiu a final de maig, que de moment pareix que es mantindran. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, encetant la setmana amb unes condicions tan tranquil·les com aquests dies anteriors. Avui, de moment, ja tenim una jornada marcada per la calma, molt sol a tot el territori, vent que bufa fluix principalment de gregal i condicions marítimes molt tranquil·les, i tot això acompanyat també per un termòmetre bastant elevat. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 26 i 30 graus i fins i tot a punts de Mallorca podríem arribar a superar aquesta xifra. I en vista demà, les condicions seran pràcticament idèntiques, molt de sol a tot el territori, vent que bufarà molt fluix de gregal i de tramuntana i la mà com una bassa d'oli. I de la mateixa manera, les condicions quant a la temperatura seran les mateixes, tindrà molta de calor i termòmetres que en alguns indrets podran superar fàcilment el llindar dels 30 graus.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Batlle de Palma anuncia la creació amb Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i en comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears. És un dels anuncis que ha fet Jaime Martínez en el que és el darrer debat de l'estat de la ciutat d'aquest mandat, un discurs de més de 2 hores en el qual ha detallat totes les polítiques que s'han executat i les que té previst dur a terme. Olivia Navarro ha seguit aquesta sessió. Com ha anat? Bon dia, Olivia.
8: Hola, bon dia, Ido. Sí, aquesta nova àrea metropolitana ha estat una de les qüestions més destacades d'aquest debat, almenys del que portem de debat, perquè ara encara continua. Seria, segons ha explicat Jaime Martínez, una entitat que permetrà coordinar accions davant problemàtiques comunes que comparteixen aquests 4 grans municipis, com són Palma, Marratxí, Calvià i Llucmajor, problemàtiques que transcendeixen els límits administratius actuals. Sentim el Batlle.
9: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes de Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
8: En la seva llarga intervenció, pràcticament 2 hores i mitja de discurs, Martínez també ha anunciat un pla pilot per regenerar barriades, un pla que començarà a Son Goleu de manera immediata, ha dit, però després es traslladarà a altres barriades. L'escoltam.
9: Per això, aquest pla començarà a desenvolupar-se de manera immediata i comptarà, a més, amb la col·laboració en qui està ultimant la signatura d'un protocol d'intencions centrat inicialment en el barri de Son Goleu. Aquest protocol constituirà una experiència pilot de col·laboració institucional que podrà estendre's posteriorment a altres barris de Palma, com Can Redó, La Soledat o Verge de Lluc, i que incorporarà tant un full de ruta d'actuacions concretes com els mecanismes de finançament necessaris per garantir la seva execució.
8: I més anuncis de Martínez, en aquest cas amb la seguretat, en la creació d'un cos d'agents cívics per garantir la convivència, també per informar de les ordenances i també una altra iniciativa que si més no ha cridat l'atenció, els policies locals pujaran d'uniforme o de paisà als autobusos de l'AMT per evitar, per prevenir així, delictes menors.
0: Martínez manté que s'han posat les bases de la Palma del futur, mentre l'oposició ha criticat que es miri tan enfora mentre no es resolen, Olivia, els problemes de la ciutat.
8: Sí, problemes, com han dit PSI i Pimes per Palma, que són clars, són 2, habitatge i mobilitat. Diuen que 3 anys de mandat després no només no s'han solucionat, sinó que han empitjorat. Ho han dit els regidors de Més per Palma, Neus Truyol i Xisco Dalmau, portaveu socialista.
10: El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I 3 anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar amb bus d'hora a la feina.
11: Avui hem escoltat un Batlle que viu a un altre planeta. Un Batlle on diu que fa 3 anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrari. Fa 3 anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal i on la gent resident s'està veient expulsada de la seva ciutat.
8: Podem, per la seva banda, criticar la gestió de Martínez, de tot l'equip de govern municipal, en contra, diuen, dels més vulnerables, dels pobres, especialment de les persones migrants. I, de fet, ha anunciat que durant la Fiscalia el bloqueig deliberat, ha explicat Lucía Muñoz, de acord al procés de regularització extraordinari de persones migrants. Escolta'm la regidora.
12: Nosaltres continuarem fent la mateixa pregunta. Qui va donar l'ordre? Espero, sincerament, que aquesta pregunta qualcú la torni a formular molt prest i tant de bo la faci un jutge. Perquè nosaltres, com vaig dir al principi, durem aquest cas a Fiscalia.
8: I una veu més, la de Fulgencio Coy, portaveu de Vox, qui formalment és oposició, però ha retret Jaime Martínez que no els inclogués al seu moment a l'equip de govern. Assegura que estan decebuts amb ells, ja que amb ells es podria haver fet més i més ràpid. Escoltem.
13: Diremos, señor alcalde, estamos decepcionados. Se podría haber hecho mucho más. En el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios. De forma especial los que nos piden los palmesanos, no podemos fracasar.
8: A aquesta hora s'ha reprès el debat després d'un petit recés de 20 minuts. Intervé en aquests moments el batlle Jaime Martínez, que està responent les intervencions dels diferents grups d'aquest Ajuntament.
0: Gràcies, Olivia Navarro. En directe des de Cors, són les 2:11. Obrim la plana laboral. Es desbloqueja el conflicte en el sector 0-3 anys. Educació es compromet a actualitzar els mòduls de les escoletes que no estan integrades. Aquesta millora afectaria més de 330 aules. Les treballadores que fan feina en aquests centres educatius són les que estan més mal pagades i tenen unes condicions més precàries. D'aquesta manera veuran millorades les seves condicions laborals. Per conèixer com avança la reunió que avui migdia mantenen les patronals amb els sindicats i les conselleries d'Educació i de Treball, connectam amb la nostra companya Carme Moreno, que és a la seu de la Conselleria d'Educació. Carme, bon dia. Ha acabat ja la reunió?
14: Bon dia, encara no ha acabat. Fa d'haver dues hores que la trobada ha començat i encara continua. El conseller d'Educació, però, sí que ha sortit de la reunió un moment, Antoni Vera, i ha avançat que el seu departament es compromet a actualitzar els mòduls dels concerts de les escoletes concertades que no estan integrades a cap centre educatiu. Com dèiem, estem parlant de les treballadores que fan feina a les més de 300 aules d'escoletes concertades no integrades que cobren uns salaris d'acord amb allò que marca el conveni estatal. Els seus salaris, perquè vos faceu una idea, són de 20.000 euros bruts anual. El conseller ha destacat els esforços que fa Educació per resoldre aquest conflicte, però reconeix que la solució no és fàcil.
15: Voluntat hi posam i recursos. Ara, evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
14: A més, Vera també ha dit que hi ha una altra pota que penja, ja és la negociació del conveni autonòmic. Aquí s'han de posar d'acord els sindicats i la patronal, ha dit el conseller. Tot i això, el govern pot actuar d'àrbitre en aquest cas. A banda de la reunió, Pepa Ramis, de Comissions Obreres, s'ha queixat que la patronal incompleix l'acord de l'any passat que apuntava que les parts ja s'haurien d'haver assegut a negociar aquest conveni. Per part seva, José Luis Picó, que representa les escoletes de la petita i mitjana empresa, considera que no hi pot haver un sol conveni que aglutini les escoletes públiques i les concertades. Escoltam aquestes dues veus.
16: I posar damunt la taula, tant en el Consell d'Educació, temes com, per exemple, el tema del decret de mínim, que és aquell autonòmic que regula les ràtios, com a la Consell de Treball, que va ser una de les mediadores també en l'acord, en les taules salarials de les externalitzades, a veure per què no començam ja en el conveni autonòmic.
17: És difícil fer un conveni 0-3 perquè, a més, separes el 0-3 del resto de l'educació. No separarò, no que siguem un sector singular, ja ho som en moltes coses, com per damunt serò en un tema de convenis. Perquè si fem un conveni, què passarà? Que pot ser que facem un conveni 0-3 que sigui millor que el 3-6 i després tindrem un problema 3-6. Entonces, nosaltres creiem que sí, que nosaltres el que hem de fer és separar pública i privada.
14: Com veiem, són unes postures enfrontades que en la reunió d'avui, aquesta trobada, ha permès que s'acostin després de mesos, han de dir, d'immobilisme, de manca d'acord, que en què patronal i sindicats no s'han reunit per manca d'entesa.
0: Gràcies, Carme. Eivissa, els sindicats UGT i Comissions denuncien acomiadaments encoberts, expliquen que algunes empreses, sobretot hotels, han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. D'altres asseguren que enguany no han avisat alguns fixos discontinus. Els hotels que ja no poden assumir les ajudes d'habitatge que oferien els treballadors i que d'altres s'estan ajustant personal, Carmen.
4: A UGT ja han presentat 10 denúncies al jutjat social de fixos discontinus que enguany no han estat avisats per les seves empreses i 5 més de treballadors que no han rebut l'ajuda d'habitatge de la seva empresa. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa, Consuelo López, considera que amb el problema existent a l'illa ha deixat d'oferir casa a un treballador, és com acomiadar-lo.
18: Gente que se les hace el llamamiento, pero este año lo sentimos, pero no te podemos dar vivienda. Entonces es como decirte, pues te estoy despidiendo, porque si no tienes vivienda en Ibiza, a ver cómo vas a venir a trabajar. Pero luego es que gente que no han llamado, con o sin vivienda, no cuento contigo este año. No me han ofrecido mi puesto de trabajo y digo que estás esperando para poner la demanda por despido.
4: Els hotelers reconeixen que efectivament existeixen casos així, tot i que els consideren aïllats. Alicia Reina és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de Balears.
19: Pero sí, existen casos aislados tanto de establecimientos que este año han dejado de ofrecer alojamiento al personal como de trabajadores fijos discontinuos que no han sido llamados. En muchos casos influyen factores como la incertidumbre de la temporada, el incremento de costes o sobre todo la enorme dificultad para encontrar vivienda disponible a precios asumibles.
4: Asegura Reina que hi ha empreses que estan fent un gran esforç per mantenir aquestes ajudes d'habitatge al personal, però que d'altres ja no poden assumir-les. També reconeix que hi ha hotels que estan ajustant les seves plantilles.
0: És una situació que afecta també el col·lectiu de les cambreres de pisos. N'ha parlat a Ivetra Ràdio la presidenta de Kelly's Unió Balear, Sara del Mar García.
20: Hay muchos hoteles que se están aprovechando de ese para en el día 44 decir que no ha pasado el periodo de prueba, pero a lo mejor te has tirado todo el mes de julio y agosto trabajando y justo el día 44 te dicen que no has pasado el periodo de prueba. Hombre, no lo pasas, en una semana sabes si una persona trabaja bien o no.
0: Aquest és un dels problemes que afronten aquestes treballadores per la temporada alta, però no és l'únic. I és que Sara del Mar García admet que els darrers anys les seves condicions han millorat gràcies al reconeixement de 6 malalties professionals i la instal·lació de llits elevables, que són considerats eines de feina. Amb tot, encara han de suportar una elevada sobrecàrrega de treball.
1: Les Kellys lamenten que els mesos forts d'aquest estiu la càrrega de feina serà la mateixa, tot i que molts hotels han fet els estudis corresponents. El problema, explica la presidenta del col·lectiu, és que no s'ha fet la passa següent després de la diagnosi.
20: En principi, el que s'ha aconseguit és que se hagan aquest estudi dentro de cada hotel. El problema está en que, aunque se haya hecho ese estudio, la mayoría de los hoteles, yo te diría que el 99% de la planta hotelera no ha rebajado la carga de trabajo. O sea, se sigue llevando prácticamente el mismo volumen de trabajo que se llevaba el año pasado.
0: Veurem com evolucionen aquests problemes laborals durant la temporada, que amb les dades a la mà ha arrencat amb una ocupació similar a la de l'any passat.
1: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'abril, un mes marcat per les festes de Pasqua, va reportar a Mallorca el nombre de pernoctacions més gran de tot l'estat, amb més de 3,7 milions, una xifra semblant a l'any passat. El nombre de viatgers, en canvi, va pujar un 5% i se situa en 848.000 persones. La immensa majoria, turistes internacionals. De fet, les Illes Balears són la tercera destinació espanyola que va rebre més visitants estrangers el passat mes d'abril, després de les Canàries i Catalunya. L'estada mitjana és de gairebé 4 dies i mig. Per punts turístics, destaca Sóller, amb un 81% d'ocupació,

0: i més de 15.000 viatgers a la zona de la platja de Palma i Calvià, amb una ocupació del 68% i més de 400.000 visitants.
1: L'empresa organitzadora d'una presumpta festa il·legal en aigües protegides de Formentera aprofita el ressò mediàtic per promocionar-se paral·lelament. L'Observatori per la Igualtat estudia una denúncia per possible publicitat sexista de la mateixa companyia, ens n'informa Elena Trinidad.
2: La companyia eivissenca de lloguer d'embarcacions Smart Charter treu pit a les xarxes socials de la festa celebrada a Formentera i la fa servir com a reclam per fer un sorteig inèdit a Instagram, segons han publicitat, i que en el pròxim dia de socis els 12 seguidors que guanyin puguin participar en una altra celebració similar que normalment està reservada als socis i col·laboradors. En la festa, amb música alta i una gran afluència de persones, que es va celebrar el passat 10 de maig en la zona protegida d'Escaló, es varen concentrar més de 30 embarcacions sense el permís pertinent de Capitania Marítima, que li ha obert un expedient pel qual pot tenir sancions de fins a 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys mediambientals per sancionar-los. Paral·lelament, un particular ha denunciat un altre vídeo promocional a les xarxes de la companyia per possible publicitat sexista. En ell es veu com un home dona dos palmades en el cul a dos dones que estan en biquini i després es llança al mar. L'Observatori per a la Igualtat ha iniciat els tràmits pertinents per defensar el dret de totes a una imatge digna i lliure de violències.
3: Escoltau l'informatiu migdia i Vetres Ràdio.
4: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
5: Voleu postres?
6: Són brunis a colorets.
7: Clar,
6: és que és el millor postre que hi ha.
8: I de colonets per tothom.
6: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Es dispara el consum de vapers entre els menors, que arriba ja a la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys, una dada que vos avançam avui, el mateix dia que comença la Setmana Sense Fum. El buit legal en la venda i regulació n'és un motiu i per això les entitats antitabac demanen una prohibició expressa.
0: La metgessa Cecília Amato, vocal de la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme, confirma l'augment de les consultes de les famílies als centres de salut. I ja ho avisa, els vapers són perillosos per la salut física i emocional dels menors, sobretot perquè el seu cervell està en desenvolupament.
10: Comportamientos adictivos a otras sustancias. Entonces, a veces lo que hacen es empezar a consumir otras, y de hecho se ha demostrado en algunos cigarrillos electrónicos que consumen también cannabis o alcohol. Entonces, eso sería la entrada a otra puerta de otro tipo de tóxicos.
0: Entre els joves encara hi ha falsos mites com que el vaporeig no crea addicció o que és innocu. I a més, la gran dispersió dels punts de venda a basars, benzineres i fins i tot a perfumeries dificulta el control d'edat de qui el compra. El doctor expert en tabaquisme, Salvador Tàrrega, portaveu de nofumadores.org, creu que la nova llei antitabac ja acumula anys de retard. Ha de prohibir els vapejadors al mateix nivell que el tabac, ni a locals d'oci, ni exteriors d'hospitals i instituts, i tampoc a les terrasses del bars.
11: No només quedi en els productes de tabac que tributen a Hacienda, sinó que també tributi el vàper, que se posin preus cars, que els joves no tinguin accés en el món del tabac de manera tan fàcil, que ja hi ha països europeus que a vegades venen aquí i se compren cartons perquè els és molt més barat.
0: Enguany, per donar visibilitat al que hi ha darrere dels vàpers, la Conselleria de Salut ha editat material audiovisual que mostra les tàctiques enganyoses que utilitza la indústria del tabac, en què s'evidencien realitats tal com són la porta d'entrada al tabac tradicional i que són nocius.
1: Mentrestant, el govern posa els fonaments del futur pla autonòmic del voluntariat de les Balears. Ha presentat el diagnòstic del voluntariat com a pas previ a la redacció d'aquest pla.
0: L'anàlisi deixa palès que el voluntariat el sostenen dones de més de 54 anys i se centra sobretot en activitats d'acompanyament a persones i associacions. Segons ha explicat la consellera de Benestar, Sandra Fernández, el diagnòstic reflecteix també que les Balears tenen un teixit associatiu actiu i divers.
12: El voluntariat de nostra comunitat autònoma tiene pues una estructura bastante fuerte. Las entidades, la verdad es que han hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Pues para tener esos referentes del voluntariado, para poder hacer esa captación, esa formación. Sí que es cierto que surge pues alguna debilidad a la hora de poder mantener en el tiempo ese voluntariado.
0: Entre els reptes de futur, garantir la continuïtat del voluntariat, i per això tant la conselleria com les associacions han coincidit en la necessitat de cercar noves formes de voluntariat per atreure les generacions més joves.
1: I gairebé la meitat dels comerços de les illes no tenen relleu generacional. Per ajudar a garantir-ne la continuïtat, el govern ha llançat la campanya d'ajuts i bé, relleu, una cinquantena de negocis cerquen darrerament un successor, dels quals 15 ja l'han aconseguit gràcies al programa de la Conselleria. Un dels comerços que cerca relleu és la Veneciana, a Palma.
0: Fa 85 anys que aquesta merceria està regentada per la família d'en Pere Arbona, l'actual propietari. Per ell, ha arribat l'hora de jubilar-se i de traspassar el negoci.
13: Ha arribat un moment que dius, mira, fas una passa a un costat i que qualsevol altre més empenta, pues, continuï.
0: Fa un any i mig que cerquen successor i els està costant perquè, malgrat tenir molta clientela, també han de fer molta de feina. La campanya Iberrelleu neix per ajudar-los a trobar algú interessat a fer-se càrrec del negoci. Alejandro Sen de San Pedro és el conseller d'empresa.
14: Ajuda al que va a coger el relevo en aquellos primeros gastos necesarios para hacer esa transición. Estamos hablando de un máximo de 12.000 euros para gastos tan importantes como gastos de notaría, gastos de administrativos, gastos de asesoramiento, también gastos de adecuar las redes sociales, el marketing, lo que hace falta para empezar.
1: Ho dèiem en portada. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil desinfla els indicis que investiga el jutge d'instrucció Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. L'informe de conclusions sosté que la càtedra extraordinària que va codirigir la dona del president del govern estatal a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa establerta.
0: Luco assegura que no ha trobat ingressos opacs en els comptes de Gómez, comissions o moviments econòmics il·lícits. Els agents revelen que la investigació va facturar a la universitat de 7.000 euros en 2 anys, una xifra que diuen és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: Cop d'aire per al govern de Pedro Sánchez, per la Moncloa, que espera que es publiqui al llarg de la jornada d'avui, suposadament, el sumari de l'altre cas de presumpta corrupció que envolta l'executiu espanyol, el cas Plus Ultra.
0: De moment s'ha publicat 2 informes de l'UDEF, de la policia judicial, que situen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el centre d'una suposada trama de tràfic d'influències que han estat lliurats a l'Audiència Nacional. S'ha de recordar que el jutge va aixecar el secret de sumari dia de 9 de maig i que ha citat a declarar l'exdirigent socialista dia 2 de juny. En la interlocutòria, el magistrat José Luis Calama situa Zapatero com a nucli decisor i estratègic d'una presumpta trama estable i jerarquitzada. Se li imputen 3 delictes, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, per suposadament prendre decisions favorables quan era president al rescat de l'aerolínia Plus Ultra per 53 milions d'euros.
1: En espera de llegir el sumari, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que hi hagi inquietud envers la imputació de l'exlíder socialista i també respecte dels advertiments de socis parlamentaris com el PNB perquè avanci eleccions.
0: Així ho ha manifestat Sánchez en una breu declaració als mitjans a la sortida d'un acte a Madrid. Mentrestant, fonts de la Moncloa han ratificat que hi ha tranquil·litat màxima dins l'executiu després de les paraules de l'expresident del PNB, Aitor Esteban, qui ahir va dir que seria irresponsable que Sánchez seguís més enllà de 2026, sense rumb, sense pressupostos i sense una majoria estable i amb una agenda descontrolada i judicialitzada, va dir el soci de govern.
1: Mentrestant, sumar soci de coalició amb Sánchez, la coordinadora general d'aquesta formació, Lara Hernández, ha descartat l'opció de l'avançament electoral.
15: de Coalición Progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante. Un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador, para seguir impulsando políticas útiles que modifiquen, que cambien la vida de la gente, porque eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 7 años.
1: I a l'exterior, l'Iran frena l'optimisme dels Estats Units i assegura que la signatura d'un acord de pau no és imminent.
0: Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu d'Exteriors iranià, contradient les declaracions del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, qui avui de matí apuntava que l'acord es podria tancar avui mateix.
1: I amb aquest punt de la crònica internacional arribarem a 2:30. Ja ho sabeu, és moment a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca.
1: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut un home reincident com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a un hostal de Maó. Divendres passat al vespre, una persona hi va accedir obrint la porta que hi dona accés introduint la contrasenya. Un cop a dins l'hostal, aquesta persona es va apoderar de diferents objectes. L'home havia estat detingut en dies anteriors per fets de característiques similars, dos robatoris amb força a locals comercials que s'ubiquen a la zona de Borja Moll i a l'Avinguda Menorca. Tot d'una ho ampliam.
0: L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
2: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: Com us comentaven, la Policia Nacional de Mo ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a un hostal. Va passar divendres passat, al començament de la nit, quan una persona va accedir dins aquest hostal de la localitat de Mo mitjançant l'obertura de la porta amb una contrasenya. Un cop a dins, es va apoderar de diferents objectes, la gran majoria que estaven a l'interior del frigorífic. Després va aconseguir endur-se el botí i aquesta persona va abandonar el lloc. Però és que, curiosament, aquest mateix home havia estat detingut en dies anteriors per fets similars, dos robatoris amb força, un d'ells al desembre de l'any passat i un segon al febrer, a locals que van patir també fractura de vidres a les portes d'accés i que s'ubiquen a la zona de Borja Moll i a l'Avinguda Menorca. Dels locals es havien duit diverses caixes registradores, concretament uns 450 euros en total. Escoltam a un dels comerciants afectats de l'Avinguda Menorca de Maó.
3: Un que va rompre el vidre i va entrar, va robar la caixa i se'n va anar corregents. Es fondo de la caixa, es canvi. Al final, moneda, molta moneda i quatre vies de 5, de 10 i de 20. Poca cosa. Bueno, anava tapat. Caputxa, no se li reconeixia res, tenia una braga fins aquí, no se li veia res. Però per les pintes, més o menys, sempre saps qui és.
1: I aquest cap de setmana s'ha celebrat a 5UGEMA Ciutadella, moltes trobades d'amics, però també algunes incidències. Ahir, a les 10:10, aproximadament, la policia va rebre un avís que un jove menor d'edat s'havia taat la mà a Cala Blanca amb un vidre de grans dimensions i va perdre la consciència. Li hauria ferit una artèria i va ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on roman ingressat a planta amb pronòstic reservat. Escoltam a Diego Pastrana, que és cap de la policia local de Ciutadella, parlant sobre aquest tipus de trobades a Cala Blanca.
4: Cala Blanca és un lloc que encara hi ha moltes residències que són de titularitat de gent de Ciutadella i tant fills com nets acostumen a anar a moltes cases particulars, no? I sí que és veritat que després es vespre, bueno, es fan la seva festa dins el xalet i després es vespre es mouen d'un lloc a l'altre, no? Això a Cala Blanca especialment, no?
1: També hi ha hagut queixes per renous a l'urbanització de Cala Blanca, tant apartaments com, per exemple, també la via pública carrer de Mestral. I a part de queixes de llançament de petards en apartaments, també de l'urbanització de Torre del Ram, a prop de Cala Blanes, on també hi ha un nucli d'oci nocturn on es concentra el jovent. Escoltam ara una altra vegada Diego Pastrana explicant, però, que aquests incidents han anat a menys amb 5UGEMA al llarg dels darrers anys.
4: Tenim una tendència que va bastant a la baixa del que veníem en els darrers anys, no? I la veritat és que fa uns 10 anys hi havia una activitat en els nuclis d'urbanització molt gros, de grups de joves que es concentraven, i hi havia bastant de vandalisme, rotura de faroles, rotura de vidres. Doncs la dinàmica ha anat a menys, la veritat que el civisme ha tornat.
1: I tres persones han resultat ferides lleus aquest dilluns matí un accident de trànsit. El sinistre ha passat a prop de les 11 del matí a la carretera Coneix Fornells en Maó, a l'altura del quilòmetre 6, quan una furgoneta ha embestit per darrere a un turisme. Pel que sembla, aquest segon cotxe havia intentat fer un gir a la dreta quan està colpejat per la furgoneta. A conseqüència del violent impacte, la furgoneta ha quedat bolcada sobre de la cuneta amb tot el frontal destrossat, mentre que el turisme també ha patit danys de consideració. Els dos conductors i un acompanyant han patit múltiples contusions, encara que en principi cap d'ells tenia ferides que revestien de gravetat.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I els pagesos de Menorca demanen que es restableixi de forma immediata la unitat mòbil de la ITV de maquinària agrícola. El Consell assegura que està arranjant l'actual i que en comprarà una altra, però encara no hi ha data de la seva posada en marxa. Cristina Tomàs.
5: El Gramer denuncia que la desaparició de la ITV mòbil obliga a tractors i altra maquinària agrícola a desplaçar-se per la carretera general a 20 km per hora entre cues, obres i amb un sistema de cites totalment col·lapsat. El sector reclama solucions urgents. Tomeu Pons és un dels pagesos afectats.
6: Bueno, és que això ja ha arribat un punt pues, que vas amb maquinària que toca haver passat si ITV i no la passada. I això, jo no sé fins a quin cert punt, tot va bé fins que va bé. Un dia que hi hagi un accident ja veurem llavors a veure què passa. Perquè vas amb un vehicle que no ha passat si ITV.
5: Els pagesos reclamen recuperar la ITV mòbil que feia inspeccions a Mercadal, Ferreries i Alaior per evitar que els tractors es desplacin fins a Maó o Ciutadella. Asseguren que la situació agreuja encara més el trànsit a la carretera general, que ja de per si pateix una situació molt complicada a causa de les obres.
6: I se podien fer passar si tu ho ves en grup i preparaven tot un lote de maquinària i se passava allà tot en un dia.
5: Aquesta és un altre grup professional que reclama solucions al Consell per les inspeccions dels vehicles després dels transportistes i els taxistes.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Els tècnics sanitaris han sortit avui al carrer per reclamar un millor reconeixement de la seva feina. A les portes de l'Hospital Mateu Orfila s'han concentrat una trentena de treballadors convocats pels sindicats Comissions Obreres, UGT i SAE i exigeixen al Ministeri que compleixi amb la reclassificació dels seus llocs de feina, una lluita que s'arrossega, diuen, des de fa 20 anys. Escoltam el portaveu sindical Juan Andrés Bernabéu.
7: Cada vez se está cogiendo más responsabilidades y más formación y más responsabilidad profesional y la administración está con unos cánones de hace 30 años. Ese es el...
1: L'Ajuntament de Maó ha presentat el projecte de les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua a Mesquida i Esmortà a la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. L'objectiu del consistori és que es doti aquests nuclis d'infraestructura moderna que elimini els sistemes actuals de depuració amb fosses sèptiques i l'ús de cisternes per proveir-se d'aigua. Les obres, que es preveu que s'executin durant l'hivern del 2027, estan valorades en més de 2 milions d'euros i tenen un termini d'execució de 9 mesos. Escoltam a Héctor Pons, Balla de Mó.
8: L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: I el grup municipal Avançam de l'Alaior diu que el govern municipal de l'Alaior només va executar un 25,57% del capítol d'inversions. Dels més de 11 milions d'euros pressupostats al capítol de les inversions només es van executar 2,8 milions, és a dir, quasi tres quartes parts de les inversions anunciades pel PP van quedar dins un calaix, segons el regidor d'Avançam de l'Alaior, Víctor Ferrer, el sentim.
9: Més de 8 milions d'euros que s'havien d'invertir per millorar els serveis del nostre municipi que no s'han emprat. No s'han fet servir, han quedat dins un calaix. A nosaltres, sincerament, ens preocupa moltíssim veure aquesta paràlisi absoluta del nostre ajuntament.
1: I el grup municipal socialista de l'Alaior també ha enviat un comunicat avui a la premsa denunciant manca de transparència i incompliment de terminis legals de resposta per part de l'equip de govern de l'Alaior, concretament a les preguntes presentades per la regidora Mireia Gómez en referència a qüestions de

0: Samu Costa fa difícil que gran part de la columna vertebral de l'equip continuï per defensar l'escut mallorquinista a la divisió de plata. Després hi ha jugadors que acaben contracte, com Antonio Raillo, Takuma Asano, Omar Mascarell, Javi Llebrés o Cuellar, i d'altres cedits que tornaran al seu club d'origen, com el cas de Mateo Josef i Lubumbo.
1: De la decepció del Mallorca a l'alegria d'un nou ascendit, el Deportivo de la Corunya.
0: El Gallet tornen a la màxima categoria després de 8 anys de segona i segona B. El Deportivo, amb els ex mallorquinistes Chimo Navarro i Juan Diego Molina Estoico, va tornar ahir a primera, després de guanyar el Valladolid per 0-2 en la penúltima jornada de Lliga i assegurar-se així la segona posició. El club gallec s'afegeix així al ja ascendit Racing de Santander amb el mallorquí Pablo Ramón i l'altre equip que acompanyarà el Depor i els càntabres de decidirà els play-offs, on quatre equips jugaran el passi a la màxima categoria. Actualment, el Maria Màlaga i les Palmes tenen la plaça molt a prop i l'últim equip decidirà entre Castelló, Burgos i Eibar.
1: I les que viuen un moment ben dolç són les jugadores mallorquines Cata Coll i Patri Guijarro.
0: Dissabte varen proclamar amb el Barça per quarta vegada campiona d'Europa. L'equip blaugrana va celebrar ahir el títol pel carrer de Barcelona i ho van fer amb una afició entregada a unes campiones que enguany no han perdut ni un sol títol dels quatre que han disputat. Sentim Alexia Putelles.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim.
0: Una celebració blaugrana que arriba a menys de 2 setmanes perquè Mallorca sigui escenari del qual es pot considerar a escala mundial el millor partit en categoria femenina. La selecció espanyola jugarà a l'estadi de Son Moix el divendres 5 de juny contra Anglaterra a les 9 del vespre en un partit decisiu per obtenir classificació directa pel Mundial del Brasil del 2027. Un partit que podreu seguir aquí a IB3 Ràdio.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista dels 26 jugadors que aniran al Mundial.
0: Són aquests tres porters, Unai Simón, Raya i Joan García, com a defensa Llorente, Porro, Eric García, Pubil, Laporte, Cubarsí, Cucurella i Grimaldo, els migcampistes Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Merino, com a davanters Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamín. Han de dir que no hi ha cap jugador del Real Madrid i el club que més aporta jugadors a la selecció espanyola és el Futbol Club Barcelona. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
3: Creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo, tanto a los rivales como a la necesidad propia para desarrollar nuestra idea. Y creo y estamos muy contentos porque ayer a la noche, cuando ya terminamos de ver el último partido y ya dejamos la lista cerrada, creo que todos respiramos tranquilamente, satisfechos y muy felices y contentos de tener a esta relación de futbolistas con nosotros.
1: Més coses del cap de setmana. Toni Lauda d'Eivissa no es va poder classificar per la Copa del Rei.
0: El Pitiuros han finalitzat a l'11 lloc després de perdre contra l'Europa. El club ja es reuneix en la plantilla per tractar de planificar la pròxima temporada. Víctor Sancho, bon dia.
4: Bon dia. Des d'avui estan passant jugadors per les oficines i estan mantenint reunions amb el director esportiu Javi Lara, entre ells homes importants com Fran Castillo, que té encara un any més de contracte i té interès d'equips de segona divisió, inclús de l'estranger. El migcampista Theo Baix, que finalitza el pròxim 30 de juny, també ha passat per les oficines de Camises. El club vol que continuï i el francès estudiarà l'oferta. Homes cedits com David García o Max Svensson també han estat amb Lara. Han de tornar als seus clubs d'origen, però l'entitat blau-cel ha volgut parlar amb ells. Qui no ha passat per les oficines avui és Miguel Álvarez. Tot apunta que no continuarà. L'Eivissa té 10 jugadors en contracte més enllà del 30 de juny. L'equip no ha complert ni molt menys els objectius i tot apunta que hi haurà moltes cares noves. No es descarta que darrers d'aquesta setmana es faci balança a sala de premsa de tot el succeït. Ha estat la pitjor de les 3 temporades de l'Eivissa Primera Federació. Recordem, va jugar play-off les dues anteriors.
1: I a la final per l'ascens a Primera Federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén en el partit d'anada.
0: Els blanquiblaus hauran de remuntar a l'estadi Balear diumenge que ve. El Balearico el van encaixar el segon gol a les acaballes del partit després d'un penal que va cometre Iván López. Sentim el tècnic Luis Blanco.
5: Era un partido de vuelta y la sensación que teníamos es que teníamos confianza de que podemos remontar la eliminatoria en nuestro campo, en nuestra casa, con nuestra acción, con nuestra gente,

0: El partit de tornada serà diumenge, a les 7 de l'hora baixa a l'Estadi Balear. D'altra banda, el Poblense està obligat diumenge a guanyar l'Àguiles després del 0-0 a terra en Murciana. Sentim Òscar Troya, el tècnic del Poblense.
1: Hemos estado muy bien, hemos intentado presionar lo más alto posible, hemos competido bien los duelos. Yo creo que defensivamente hemos hecho un partido muy completo, muy completo. Me hubiese gustado tener algo más de balón, me hubiese gustado el poder asociarnos dos o tres pases antes de finalizar jugada. Nos ha faltado algo, que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar. Convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un hándicap, ¿eh? Que el rival que tenemos es muy bueno.
0: El partit de tornada d'aquesta final començarà a les 12 del migdia al Poliesportiu de Sa Pobla.
2: En bàsquet, l'Èstia Menorca ha dit adeu al somni de pujar a l'ACB.
0: L'equip menorquí, que en cap moment va anar per davant el marcador, va perdre el quart partit de la sèrie per 76-87 contra el Leima Coruña. Una derrota que posa punt i final a la temporada. És Adam Solà, jugador de l'Èstia Menorca.
3: Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Cuando empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo, creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
0: I a l'Eurolliga, el Real Madrid amb el menorquí Sergi Llull va perdre la final contra l'Olympiacos per 92-85.
2: I acabem amb tenis.
0: El segon gran slam de la temporada, Roland Garros, ja ha aixecat el taló i estem a l'espera que comenci el partit entre Jaume Munar i el polonès Hubert Hurkacz a la primera ronda del torneig. D'altra banda, l'organització de la Mallorca Championship ha confirmat la participació de l'italià Luciano Darderi, una de les sensacions de la temporada, i ha anunciat un wildcard per Grigor Dimitrov, que reapareixerà damunt la gespa després de la lesió que va patir a Wimbledon l'any passat.
2: Gràcies, Toni. Falten 5 minuts per a les 3 del capvespre. Fem una pausa i cultura.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
6: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
7: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Patrimoni, morts, arqueologia, cobdícia i dues històries separades per 100 anys i amb un mateix escenari, les ruïnes d'Empúries, a Girona. Això és el que ens proposa Los Malos Muertos, l'estrena en la novel·la policíaca de l'escriptora, periodista i guionista Elisabet Anglarill. L'acaba de publicar Ciruela i avui Sandra Martínez, bon dia.
8: Bon dia.
2: La presenta a la Biblioteca de Babel de Palma.
8: Ens ha explicat que Los Malos Muertos ha nascut del dolce farniente de l'estiu, d'aquell avorriment ben entès que obre les portes a la imaginació i potser encara més si el paisatge on deixa anar la vista és la Mediterrània gironina, paisatge sentimental de l'autora i que li ha servit de taló de fons. Va ser aquí, en aquest blau de cel i de mar, on se li va despertar la idea del llibre.
9: M'interessava molt el tema de l'expoli, de com aquelles peces que es troben a la terra, a vegades propietat privada, a vegades propietat pública, doncs es converteixen en patrimoni perquè tenen un valor històric, no només pecuniari, sinó identitari. Que al voltant d'això es pot crear, doncs, una trama de thriller, perquè doncs, això pot generar doncs, l'ambició, la cobdícia, poden generar delictes i crims, i a partir d'aquí vaig començar a tirar el fil.
8: La investigadora Àlex Abell i l'arqueòleg Mateu Mercader són els protagonistes d'aquesta història, que és la mateixa però amb 100 anys de diferència. Per fer versemblant l'escala del 1912, en Clarill hi ha hagut de fer molta de feina.
9: He passat moltes hores a la biblioteca de l'escala rebuscant entre revistes, fins i tot en blogs, online, passejant per allà, preguntant. Sí que he fet aquesta recerca, i després a la part criminalística he tingut assessores i assessors d'anatomia forense, per la patologia forense, o arqueòlegs que també m'han assessorat. És a dir, jo sí que he enfrontat la part d'investigació com si fos una investigació periodística.
8: Los malos muertos és la seva primera novel·la i, com dèiem, es presenta avui a les 7 del capvespre a la llibreria Babel de Palma.
2: A Magaluf es posa avui en marxa Connecta. Parlem d'un mercat professional i internacional dedicat a tot allò relacionat amb el contingut audiovisual, des de creació a desenvolupament, passant per producció, l'emissió o el màrqueting. La desena edició d'aquesta iniciativa tindrà demà capvespre un esdeveniment especial, la preestrena de Mallorca Confidencial.
8: Sí, estem parlant de la pel·lícula coproduïda per IB3 i que ha dirigit David Indundain, protagonitzada per Lolita Flores i que va rodar-se en part a Mallorca i que té el personatge de la Paca com a font d'inspiració. La projecció serà a les 8 del vespre a l'Auditori de Peguera i a l'acte hi assistiran alguns dels seus responsables. Divendres s'estrenarà aquesta Mallorca Confidencial a sales comercials.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 25 de maig. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació amb Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. La intenció és crear un organisme per donar resposta de manera més eficaç i coordinada a les necessitats dels ciutadans que passen per l'habitatge i la mobilitat. Aquest és un dels anuncis destacats del Batlle Popular en el discurs que ha fet avui per obrir el debat sobre l'estat de la ciutat.
2: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
1: Martínez ha avançat també que agents de la policia local començaran a prestar servei dins els autobusos de l'EMT per prevenir delictes menors i conductes incíviques.
0: Coincidint amb el debat sobre l'estat de la ciutat, el sindicat CECIF ha anunciat que reprendrà les mobilitzacions per reclamar acord que compleixi els compromisos adquirits amb la policia local.
1: El sindicat justifica aquesta decisió després que, una vegada més, diuen que CORT hagi incomplit l'acord anunciat el passat de 7 d'abril. L'anterior incompliment va ser el nou pla d'ordenació que havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener del 2026. Agustín Sánchez és el responsable del sector local del CECIF a les Balears.
3: Lo que haremos es los delegados sindicales de CECIF pues presentarnos en cualquier espacio público que el alcalde pues tenga presencia pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
0: Es desbloqueja el conflicte en el sector 03. Patronal i sindicats es reuniran per primera vegada dia 8 de juny per començar així a negociar el primer conveni autonòmic del sector.
1: Educació, a més, s'ha compromès a actualitzar els mòduls de les escoletes que no estan integrades. Aquesta millora afectaria a més de 330 aules. Les treballadores que fan feina en aquests centres educatius són les que estan més mal pagades, ja que perceben un salari brut anual de 20.000 euros. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat els esforços que fa Educació per resoldre el conflicte, però reconeix que la solució no és fàcil. Per part seva, Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha dit que surt moderadament satisfeta de la trobada.
4: Voluntat hi posam i recursos. Ara, evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
5: Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia 8 i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
0: Una informació de darrera hora de la plana de successos. La Policia Nacional investiga la mort d'un home al castell de Bellver, a Palma.
1: Avui matí un excursionista n'ha trobat el cadàver. Es tracta d'un home en avançat estat de descomposició i sense signes de violència. No consta cap registre de persones desaparegudes a la zona. Per tant, haurà de ser l'autòpsia la que determini la identitat de la víctima.
0: Tot això quan avui continuen pendents si es publica el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, que està fent trontollar el suport dels socis a Pedro Sánchez. Amb tot, el president espanyol assegura estar tranquil i també més després de saber el darrer informe de Luco sobre la investigació a la seva dona. La Guàrdia Civil sosté que la càtedra universitària que va codirigir Begoña Gómez es va crear. Seguint la normativa, els agents tampoc no han trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Gómez. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. A la sintonia d'IB3 Ràdio us deixem amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, sí, benvinguts una setmana més a Tèntol. Ahir va ser segona Pasqua, que enguany ha caigut dia 24 de maig perquè se celebra 50 dies després de diumenge de Pasqua. Una festa també coneguda com a Pentecosta, que se celebra, com dèiem, el dilluns de Pasqua Granada, que és justament avui. Pentecosta en grec vol dir el 50 o el que fa 50, perquè efectivament és una celebració que es fa just 50 dies després de Pasqua. Una festa que a més se celebra a moltes bandes. A Manacor, per exemple, celebren la Cincogema amb la sortida de cossiers de Casa d'Ama i ahir va ser mostra perquè varen dansar els cossiers per la ciutat de Manacor. Però a més, la Cincogema també se celebra a Ciutadella. De fet, és una de les festivitats més antigues d'aquesta població menorquina. Antigament era costum que els ciutadellencs anassin a fer vega, és a dir, a sortir al camp per menjar bé amb els amics o amb les famílies. De fet, a Menorca trobam una dita que diu: qui va a vega no sopa. També una vega, que antigament era un camp, una extensió de terra, el que passa és que lentament vega també va adquirir el sentit de diversió, perquè el dia de sortir al camp es relacionava amb la diversió i amb el no haver d'anar a fer feina. És per això que Mallorca, anar de vega, ja no és literalment anar al camp a menjar, sinó que ha adquirit el sentit d'anar de bauxa, de divertir-se lliurement. Però la qüestió és que avui la Cincogema se celebra a moltes bandes del món. A Catalunya, La Rioja i Múrcia avui és festiu, també. Se celebra a l'Amèrica Llatina i a Àsia és una de les festes més importants. Amb aquesta festa es considera acabat el temps de Pasqua i es torna a temps ordinari amb el color verd com a color litúrgic. I en el camp progressen les ametlles i ja saben la dita, per Cincogema, ametlla plena. Començant.
1: Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. En definitiva, aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, avui dilluns de 5 gema, saludem en Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Benvingut, Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com va?
1: Bon dia, va.
0: També conegut com a Pentecosta. Vosaltres celebrau aquesta festivitat a Botsona, en Celestí, i sé que va anar a Manacor, i havia d'anar.
2: Jo hi era a Manacor, sí.
0: Allò que va celebrar també era aquesta festa.
2: I tant, sí, sí, sí, a més molta festa, perquè m'he convidat a casa amb un bon berenar. Sí,
0: això sempre
2: i una gentada,
0: ajuda.
2: Sí, sí. Sí.
0: Doncs una festa que ja ho dèiem se celebra perquè fa 50 dies des diumenge de Pasqua i acaba així el cicle pasqual. Molt bé, dit això, repassat el calendari, avui vos hem preparat molt de temes, Celestí. També festius,
2: idò, sí.
0: Començant
2: Vinga,
0: per tu.
2: Jugarem a Tento per començar la setmana, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem i donarem l'enhorabona a la dramaturga Marta Barceló perquè inicia un tour per ciutats com Chicago, Buenos Aires o Xangai per presentar els seus espectacles, ja que és una de les dramaturgues amb més projecció internacional que tenim ara. Uh-huh.

0: no és Pequín.
1: I de no Xangai no és Pequín.
2: No, no.
1: La Marta serà Xangai, no, no, de moment, no Pequín.
2: Bé, les seves obres, no sé si ella, viatja per tot, perquè si no té molta feina.
1: Les seves obres, sí.
2: Li demanarem si viatja per tot, perquè bé, ho dèiem, la dramaturga Marta Barceló viu un dels seus moments de més projecció internacional amb noves produccions, lectures dramatitzades i també acords de cessió de drets d'obres, com per exemple Tocar Mare, que ara per ara és la més internacional. Aquests dies s'estrenen dues produccions a Alemanya, però també els darrers sis dies Osona Inundable, que va de les inundacions de Sant Llorenç d'Escardassar, que seran representades per diferents escenaris, no només d'Europa, sinó també d'Amèrica i d'Àsia, entre enguany i l'any que ve.
1: Doncs amb moltes ganes de parlar amb Marta i que ens expliqui aquesta gira com toca, però avui ja sabeu que és dilluns i això vol dir que arribarà el nostre estimat Led Tobró, en Josep Maria Nadal Suau, i avui lectures que ens haurem de posar al banyador.
3: Hola, gent estimada. I de mirau, ahir diumenge, a la platja de Port d'Escanonja, prenent el sol per primera, no, per segona vegada aquesta temporada, aquest 2026, me vaig donar compte que havia un tema obligat per la nostra secció, i és precisament la platja com a escenari literari. Perquè de platges a la literatura n'hi ha hagut de molt de tipus, amb molt de continents i indrets, i que han servit per contar històries i explicar emocions molt diferents. Així que ara que està a punt d'arribar l'estiu, parlem de platges.

0: Un home que ja ha anat a la Nadal suau i ens ha explicat també els seus secrets. Després en parlarem perquè donen lectures molt interessants que parlen precisament d'això, de platges. Vos agraden la literatura de platja?
1: Jo no som molt estiuenc, ni per lectures ni per anar a Serena, que no m'agrada.
2: Però
1: si ho recomana Nadal suau, ja va bé.
0: Sí, i de... És un bon moment també de llegir a la platja. Sí, sí, sí. I llegir a la platja, lectures allà on hi hagi platges, com per exemple la que ens parlarà una d'elles, de l'Estranger, d'Albert Camí. És una de les platges que avui tocarem en aquesta Letobro amb en Nadal Suau, però n'hi haurà més. També tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de futbol i de cromos, perquè encara que pugui semblar una afició antiga, s'ha tornat a posar molt de moda els àlbums de cromos de futbol.
0: Moltíssim.
3: Moltíssim.
0: I no només entre infants.
3: No, no, no.
0: També
3: de fet,
0: adult,
3: és que molta gent que en compra, gent adulta, i s'han parlat tant de moda, fins i tot, que aquest cap de setmana a Palma s'ha organitzat una trobada per intercanviar els cromos repetits. Una cosa que passava fa molt de temps i ara torna a passar.
0: Ben curiós. Sí, sí, sí. Jo una vegada també vaig anar a Barcelona de viatge.
3: Jo també a Barcelona ho vaig veure una vegada.
0: Hi ha una barriada que està ple d'infants, però ple. N'hi havia d'haver 100 que s'intercanvia. Els diumenges que s'intercanvien fotos.
3: Sí, jo un diumenge també ho vaig trobar a Barcelona en això. I em va sorprendre moltíssim perquè hi havia una gentada que s'intercanviava cromos.
0: I l'ha arribat a Palma.
2: Bé, tot torna, no se'n va.
0: Exacte. Llavors parlarem.
3: Tenim més temes, però vosaltres sou dels que sempre s'asseuen al mateix costat del sofà?
0: Bona pregunta.
2: Del sofà...
1: Sí.
2: Sí.
1: Del sofà, del sofà, del llit, tot.
2: Sí, del llit, sí.
1: A la taula també sempre és aquella mateix.
3: I t'enfades si s'asseuen en el teu lloc?
1: No és un tema d'enfadar-se, és un tema que se m'ho fa estrany.
3: De respecte.
1: Però si qualcú hi seu,
2: són
1: tampoc.
2: Són de rituals, no?
1: Sí.
2: Dels humans.
1: I a més, tinc el meu lloc per seure a la cuina... I després tinc el meu lloc per seure a la taula del menjador. Que no...
2: I si el lleven, no dius res.
1: No, si el lleven, tampoc és cap drama. No
2: sé què et s'asseia.
1: No.
3: Segur que mira malament a qualcú.
1: Fai palès que és el meu lloc, però no te molestis en aixecar-te. No passis pena.
2: Ja està fet.
3: I t'acabes aixecant perquè no val problemes amb en Xisco.
1: No, tampoc m'ha tenen tant
2: de conseller abans.
1: Exacte, sí, sí.
3: I d'un estudi...
1: No, però és veritat que som animal de costums.
3: Sí, sí. Un estudi psicològic vol explicar per què feim això, perquè tenim aquestes costums. Després vos l'explicarem. I acabarem parlant avui de patates fregides, perquè una empresa japonesa començarà a comercialitzar-les en envasos en blanc i negre per culpa d'una crisi de la tinta que hi ha ara mateix. I vos hem de dir que això... per modificar les decisions de compra i consum. Sí.

0: I doncs sí, patates fregides amb bosses en blanc i negre. Mm. Veurem això si afecta el consum o no d'aquesta... producte. Més coses xisco.
1: A la tercera hora del programa, a partir de les 5, entrevistarem l'escriptora Marta Jiménez Serrano, perquè aquest dimecres presenta a Ciutat la seva darrera novel·la, Oxígeno.

0: El mes de novembre de l'any 2020, pocs mesos abans, no després de publicar la seva primera novel·la, l'escriptora Marta Jiménez Serrano va estar a punt de morir. Un dissabte a casa seva, sense saber-ho, ella i la seva parella morien. La caldera tenia una fugida i el monòxid de carboni els va anar adormint. 5 anys ha necessitat per narrar aquesta experiència en una història que conjuga la tensió narrativa, l'ansietat i també l'esperança.
1: Quina cosa que els hi va passar en aquesta escriptora, que avui podrem parlar amb ella, perquè també és una de les escriptores revelacions per altres títols que té, i que presentarà aquest Oxígeno, que també ha estat un dels llibres més venuts a l'estat espanyol, com Lucía Solla, qui entrevistaven divendres. Després na Lucía me'l va explicar, que na Marta havia estat professora seva d'escriptura. Coincidències de la vida, però sí que era vera que aquest llibre ha agradat moltíssim, i que na Lucía Solla, a la plaça París, crec que hi havia 500 persones divendres escoltant-la per la seva novel·la Com eres flores, abans va passar per aquí, per Tèntol. Però bé, avui també és dilluns i hem de rebre l'alegria dels dilluns, és na Joana Maroto, i avui ens ha preparat aquest tema.
2: Bon dia, estimats, què tal, com esteu? Mireu, avui venc a parlar-vos de selectivitat, perquè és a tocar. Com la recordeu, vosaltres? Vareu copiar? Segur que qualcú de vosaltres sí que ho va fer, però bé, no m'ho digueu encara. Avui entrarem en aquest terreny tan delicat, perquè si demanant sinceritat absoluta pot ser més d'un o més d'una abaixaria el cap. Perquè copiar a un examen és gairebé una tradició paral·lela a l'educació. No la defensarem, però tampoc podem negar que ha generat algunes de les majors demostracions d'enginy popular. Tot d'on en parlam aquí, amb Marotades i Marotismes. Fins ara!
3: Ei, ei, el sol salió a janguear con las nubes. Y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones, un shot.
1: Sí, avui aquest tema amb la Joana Maroto, selectivitat que enguany és ben prest, i també copiades d'examen. Llavors, en parlarem 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
4: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: També podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
6: O bé, al correu electrònic.
7: O sorpresa!
6: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
1: Molt bé, Xisco, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim a les vies de som la nostra estimada de l'hora de primera hora de Tentol.
6: Ah, perquè ja és una habitual. De l'hora del cafè.
1: També.
6: També.
1: Ella és la Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Són les 3:20 i ha arribat, ara sí, el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: I decidir un moment ara per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Sí, perquè si divendres parlaven de futbol femení, aquest dia s'ha hagut truet, molt de futbol.
0: I moltíssim.
1: Sí, molta.
0: Actualitat.
1: Per tant,
0: rabiosa.
1: Actualitat rabiosíssima ens du a parlar de futbol i perquè avui també és el Dia Mundial del Futbol, avui dia 25 de maig.

I després d'un cap de setmana intens de futbol i que malauradament hem hagut d'anunciar la baixada del Mallorca a segona divisió, avui, dia 25 de maig, se celebra el Dia Mundial del Futbol perquè ho és d'ençà fa molt poquet, de fet, només d'ençà de l'any 2024. Es va triar aquest dia per mor del centenari del primer torneig internacional de futbol de la història, en el qual varen estar representades totes les regions. Es va celebrar a París en el marc dels Jocs Olímpics d'estiu de l'any 1924, fa més de 100 anys. La raó per declarar el Dia Mundial del Futbol és reconèixer l'importància d'aquest esport en general per la consecució de la pau i el desenvolupament, així com fomentar el respecte i la tolerància entre les persones i les comunitats. La ONU, en la seva resolució, també vol destacar la capacitat del futbol per generar grans esdeveniments esportius internacionals i valora enormement la capacitat del futbol per atreure a masses.

I de ser el futbol mou massa, ja ho sabeu, amb Bad Bunny, i el futbol sembla que mou massa, ja ho hem pogut demostrar aquest cap de setmana, i les 600.000 entrades que ha venut Bad Bunny pels seus concerts a l'estat espanyol. Però bé, dit això, aterrem al futbol i també en el camp de l'esport. La setmana passada van conèixer que el Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears se mudarà a l'Ecomuseu de Montuïri. Amb una inversió d'1,7 milions d'euros, l'Ecomuseu de Montuïri s'hi durà a terme aquest Museu de l'Esport Balear. El govern finançarà les obres que es preveu que estiguin enllestides l'any que ve. Un nou centre que permetrà exhibir un llegat compost per més de 200 objectes relatius a la història de l'esport balear, col·leccions monogràfiques permanents, com per exemple la del pilot Lluís Salom, i una mostra filatèlica de prop de 5.000 segells. Així mateix, les noves dependències potenciaran la Biblioteca de l'Esport, creada l'any 2001 i disposa d'un fons bibliogràfic i una hemeroteca de més de 13.000 volums, una xifra que la situa entre les 5 biblioteques especialitzades en matèria esportiva més importants de tot l'estat.

0: I doncs, sí, fins ara el centre d'interpretació de l'esport estava ubicat al Velòdrom Illes Balears, a Palma, o Palma Arena, conegut també. No obstant això, aquest espai havia quedat petit i inadequat per acollir i mostrar aquesta col·lecció permanent i les exposicions temporals per donar a conèixer els èxits de l'esport balear i ara s'ubicarà en aquest nou museu de Montuïri. Així que, Celestí, preparats?
1: Sí, és per tots aquests motius que hem decidit que avui dedicarem al joc de Tèntol tant a l'esport balear com en aquest dia mundial del futbol.
0: Així ho farem, són les 3 i 27 minuts.
2: Tèntol.
0: I deixam el futbol per parlar avui de cadires i d'una cadira molt especial. Perquè arriba el moment de conèixer quina és la pregunta del dia. I avui la pregunta, com vos dèiem, està relacionada amb una cadira. De fet, una cadira que és un dels símbols de Menorca. Una cadira plegable, com ho són les cadires de director de cine, el seu creador va ser el ciutadellenc Miquel Anglada Alsina. Als 20 anys, tot inspirant-se amb les cadires d'anar a missa, va crear aquesta cadira. Actualment, la seva empresa encara és activa i les seves cadires tenen fama internacional. Reben aquest nom pel mal nom d'aquest creador, de Miquel Anglada, però quin nom tenen aquestes cadires tan tradicionals menorquines?

0: avui dolor.
1: I com sempre, per respondre a la pregunta del dia, tenim tres opcions, Celestí. Quines són?
2: Sí, són fresquetes, aquestes cadires menorquines.
1: Segur que les teniu al cap, són com unes cadires de director de cine. Idò, se diuen fresquetes perquè són per estar a la fresca, per exemple.
2: Sí.
1: De fet, molta gent a Ciutadella i a altre lloc de Menorca estan a la fresca amb aquestes cadires.
2: Exacte, i passen vespres de fresca, sí, surten a la fresca. Se diuen fresquetes, se diuen cadires del papa.
1: Cadires del papa, com que se van inspirar en les cadires d'anar a missa, és per això que se diuen cadires del papa.
2: Sí, o se diuen coca rossa.
1: O coca rossa. Aquestes cadires tan tradicionals de Menorca, quin nom tenen? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: Avui volen saber quin nom reben aquestes cadires plegadisses creades a Menorca. Ara tornem.

0: Molt bé, són les 3 i 32 minuts, aquí un altre xerrant, i sonava la sintonia, sí. I hem de resoldre la pregunta del dia, perquè la pregunta d'avui ens encanta, ho hem de dir. Quan anem a Menorca, la gent de Menorca que mos escolta, segur que teniu una cadira d'aquestes. A més, és una cadira que té molt bona salut, perquè gairebé tots els restaurants, bars de Menorca tenen aquestes taules, sí, i aquestes cadires.
1: A Mallorca també n'hi ha.
0: A Mallorca també.
1: Sí.
0: Però que és vera que...
1: molta gent en té que ser.
0: Són, sí, unes cadires, però... precioses.
1: Exacte.
0: I volen sobre el nom popular que tenen aquestes cadires. Bé, popular i no tan popular, perquè el nom que tenen aquestes cadires, recordem que són com a cadires de director, d'aquestes de fusta, i tenen un nom, sí, molt especial.
1: S'anomenen fresquetes, o bé s'anomenen cadires del papa, o són coca rossa.
0: I avui, amb un 60% dels vots, efectivament, deu encertar, perquè se diuen coques rosses, aquestes cadires. Sí, sí, sí. Encara que no ho cregueu, se diuen així, se diuen coca rossa, i és per mor del mal nom de la persona que els va crear, que és aquest ciutadellenc, que en Miquel Anglada Alsina, que l'any 1930 va treure al mercat aquestes cadires, que encara ara se fabriquen, que encara ara és la mateixa empresa familiar que les fabrica, i que se diuen coca rossa per mor d'aquest mal nom. D'on ve el mal nom? He cercat un poc i he trobat que era perquè sabeu que el padrí d'infant havia duit una coca a l'escola i hi havia posat massa preba. I per això li havien dit aquesta coca és massa rossa, o coca rossa, i d'aquí vendria aquest mal nom. No s'ha pensat cert, bé, o no, però...
1: mal nom surten així.
0: Ah, sí, exactament. Així que avui aquestes cadires magnífiques, però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'esport balear i el Dia Mundial del Futbol. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: el qüestionari electrònic.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Sigueu benvinguts. Comencem.
4: Qui sou?
5: No m'heu dit el nom.
1: Noms i adreces.
6: Jo, Antoni Ramonell.
7: Hola, Adi Huertas.
2: M'agrada aquest nom.
4: D'on ets?
6: De Montuïri.
7: Jo som de Llucmajor, però fa molt d'any que visc a Montuïri.
8: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
6: Per govern de les Illes Balears.
7: També a la Fundació per l'Esport Balear.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
1: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Il·lusió i un bon equip.
7: Il·lusió i paciència.
5: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: No mos poden queixar.
7: No mos poden queixar.
10: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
6: Running, futbol, pàdel, billar... I poc un altre.
7: A dia d'avui, una mica d'esport d'aquest...
11: Funcional
7: sí. I poca cosa més.
11: No, ja n'hi ha.
12: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
6: El Mallorca.
7: El Mallorca.
8: I no tens fills?
6: En tenc dos de molt futbolero, en Albert i en Carles.
7: Jo tenc dues filles, Naina i na Paula.
8: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
6: M'agradaria.
7: M'agradava.
8: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
6: 7 hores 42 minuts.
7: Ja no tant, però suficient.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
5: Jo us crec. Però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
17: Estic molt content que hagin vingut.
18: Són tan encantadors.
4: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
19: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
20: Adéu, que vagi bé!
19: Fins demà!
21: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: Heu sentit respondre el qüestionari electrònic la mar de bé i ja poden saludar en Joan Toni Ramonell, que és el director general d'Esports del Govern de les Illes Balears. Com estàs?
1: Molt bon dia a tots.
0: Benvingut. Ho he dit bé, és càrrec?
1: Sí,
0: és així? Molt bé. I n'Eladi Huertas, ell és el gerent de la Fundació per l'Esport Balear.
2: Què tal?
0: Molt bé, benvinguts. Tots dos de Montuïri.
1: Tots tres.
3: I un al Gaidí.
0: Ui, el Gaidí i Montuïri no se duen massa bé, eh? Però fet, bé, en aquest programa sí.
3: De fet, sou com a 3 contra 1. Jo estic com a més separat, eh? Aquesta mitja lluna.
0: No, m'ha demanat en Joan Toni Hercusier, ha dit no, el seu germà.
3: Sí, perquè quan venia cap aquí dic, Hercusier.
1: Era el meu germà, va tenir germà. Aquesta sort. Aquesta, no?
0: En Jaume, sí.
1: Bueno, i és el Gaidí ara, el viu el Gaidí.
3: Sí.
0: No, si al final tocava... Per allà, com n'he dit, que també va viure molt d'anys a Llumajor, però ja a Montuïri 100%.
2: Ara crec que ja fa més anys que visc a Montuïri que a Llumajor.
0: Imagina't. Que bé, doncs avui hem de parlar de l'esport. Aquest Dia Mundial del Futbol, és vera que en cap de setmana complicat per l'esport balear. O manco pel Mallorca.
1: Sí, ahir no, dissabte vespre van tenir la trista notícia de que el Mallorca l'any que ve jugarà a segona divisió. Però bé, en el final també és vera que és esport. I a l'esport passen aquestes coses i jo vull confiar i confio en que l'any que ve en aquestes dates estarem il·lusionats de nou en que haurem tornat a pujar a la categoria que jo crec que molt mereixem els mallorquins.
0: Éreu en el camp?
2: Jo sí.
0: Sí? Anem a dir sí. Vas passar pena?
2: Bueno, hi havia una estona que pareixia possible perquè resultats pareixia que tal, però en el final... Bueno.
0: Va anar així. No s'hi pot fer res. A vegades és això, el que de les portes, això també et sembla perdre, perquè com que ara tenim aquesta cosa que sempre hem de guanyar, que sempre en volen més.
1: Sí, però volen fer 20 equips i n'hi ha 3 que han de ballar. I això al final també et sembla grandesa de l'esport. Si fossin matemàtiques, no hauria aquesta passió cap per aquest esport. Per tant, res, jo crec que hem de ser positius i pensar que l'any que ve, com he dit, tindrem més bones notícies.
0: Clar, vosaltres vos encarregueu de tot la gestió esportiva, per dir-ho de qualque manera, per tant, de tots els esports són molts estan federats, ho teniu més o manco calculat, quants?
1: Bé, idò, vos podríem dir, perquè nosaltres, entre altres coses, som encarregats de gestionar les eleccions de totes les federacions esportives. I fa només un mes van acabar la darrera legislatura, que diguem, d'aquestes federacions. I quantes diries que n'hi ha a Balears?
0: Ui, ara m'ho fa un examen en altres.
3: Sí. Les fora proves.
0: Quant d'esports?
3: N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts.
3: Sí.
0: Sí?
1: Més de 50. 51.
0: Uau.
1: A Balears.
0: Només a Balears hi ha 51 esports federats.
1: Federats, sí. Federacions esportives.
0: Uau. Idò, sí, sí mateix.
1: I molt d'aquests esports després tenen diferents modalitats. Sí, sí.
0: Clar, per exemple, futbol és una.
1: Futbol, per exemple, té futbol sala.
0: Per allà va, exacte. Futbol sala, futbol set, és el mateix?
1: No, futbol sala, perquè ho entenguis, és el Palma Futsal que coneixes.
0: Gràcies.
1: Ah? Lo que antes d'en Fubito, ja fa un parell d'anys...
0: Que se diu?
1: Que poden xerrar a futbol sala.
0: Voltes també has jugat a futbol?
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: De fet, n'he dit també és entrenador. Ah, era. No sé si encara
2: som, espero que som. Ara momentàniament no puc, però supos que qualque dia tornen a entrenar.
0: T'agrada entrenar?
2: Sí, eh? Sí, sí.
0: És complicat, però...
1: Naladi és molt humil, però Naladi, aquí on el veus, abans d'entrar en política era un entrenador de tercera divisió.
2: Magre, però...
1: Com veus, és humil, és humil.
0: No sé si és més difícil ser entrenador que ser jugador de futbol.
2: Pateixes més, jo crec, sí.
0: I quin equip entrenaves?
2: Bé, vaig entrenar en el Campos, en el Petra, en el Morense...
3: Per tot un poc.
2: Futbol de casa nostra.
0: A mi Naladi té un currículum interessant perquè ell va estudiar filosofia, que m'agrada molt, i després te vas començar a ser entrenador i a fer tots aquests cursos de formació per tal d'entrenar. Per tant, la filosofia també entenc que és una disciplina que t'ha ajudat en tot això.
2: Sí, jo crec que la filosofia... Va haver un moment que ho dubtava, quan s'acosta el moment d'entrar a fer feina i dius no trobaré res, però a la llarga te'n dones compte que t'ajuda una mica per tot.
0: Sí, té bona filosofia, Nèdia, Joan Toni.
1: Sí, jo crec que... en política, jo sempre li he dit no me podràs pagar mai aquest regal que et vaig fer amb aquesta convidada a la política que li vaig fer fa 3 anys. I de tant en tant me'n recorda.
0: Sí, però a passar el gust, feis un bon equip.
1: Sí. Però per passar el gust també hem de passar dies complicats, Les coses són així.
3: No, i per altra banda, una gerència que tampoc no és que sigui molt senzilla, la Fundació per l'Esport Balear.
2: Sí, bueno, hi ha moments bons i moments no tant, o més de tensió, però bé.
0: Hi ha molta burocràcia, molta paperassa.
2: El tema de la Fundació és que toca com a coses molt diferents, des de la gestió dels programes de tecnificació fins a la gestió del velòdrom Illes Balears, que en si mateix ja és complicat. Els patrocinis en els clubs d'elit, és a dir, toca coses molt diferents i a vegades pues, fa que se complica una mica.
3: Bé, de la seva gerència surten els esportistes d'elit d'aquesta comunitat.
0: D'acord.
3: De Balears. És un bon resum.
2: Els objectius, sí.
1: Sí, només ens vam preparar a principi de la legislatura refer una mica el model a demanda de totes les federacions per unanimitat. I jo crec que en el final, quan hàgim passat els 4 anys i puguem fer valoracions així més a llarg termini i de la tranquil·litat, mos quedarem sobretot amb això, en que varen ser valents i varen ser capaços de posar en marxa un nou model del segle XXI, que diguem, i jo crec que podrem estar molt contents.
0: Clar, el velòdrom, diguéssim que ets el director, de qualque manera, o bueno, n'hi ha un altre.
2: Hi ha un director pròpiament del velòdrom, que és en Joan Llanera, el mític, i després també hi ha un director que està més en el centre de tecnificació en els programes, i jo som, bueno, estic una mica entre aquí i allà.
0: I quantes persones hi ha ara, per exemple, en el centre de tecnificació? Quantes d'alumnes hi estudien?
2: A l'institut, com a tal, són uns 200. En els programes n'hi ha més perquè hi ha esportistes que no van a l'institut.
0: D'acord. Clar, aquest se suposa que seran el futur, aquestes persones que veurem a les portades dels diaris.
2: Sí. Això és l'objectiu de...
0: En quins esports destacam a Balears? No sé si hi ha qualque esport que sigui més bon que els altres. Què trobau?
1: Per exemple, no sé si són casualitats, però amb esquí no tenim quasi ningú i amb vela tenim gent molt bona.
0: No sé per què serà.
1: Tampoc. Però bé, no.
2: Sí, tenim ara mateix en els programes una sèrie d'esportistes que han anat als Jocs Olímpics, com en Nico Mir de gimnasi, en Esperança Cladera, que ara ho està guanyant tot atletisme, de vela en Pablo Barceló. Bueno, tenim nivell.
0: Teniu bon... Clar, és una pressió molt grossa, perquè si ara ja qualsevol persona que estudia, qualsevol centre educatiu ja té molta pressió, imagina't si és esportista d'elit, encara deu ser més grossa.
2: Sí, la veritat que te'n dones compte, però que és un perfil molt determinat de jove, que són com a molt disciplinats, els veus a les hores mortes, estudiant i... Bueno, jo crec que...
0: Ho tenen clar, sí. No se despisten.
2: M'imagino que deu haver moments, però al final no deixen de ser adolescents, però sí que veus que, sobretot, la gent que destaca més és un perfil molt determinat.
0: És curiós això, perquè a vegades han de sacrificar la seva joventut, no?, per l'esport.
2: Sí, bueno, qualcú considera sacrificar la joventut i qualcú...
0: Invertir.
2: Sí, exacte.
0: En el present i del seu futur també. Sí, doncs, com dèiem, aquestes més de 50 federacions, moltes tipologies d'esport i en Joan Toni i en Eladi que s'encarreguen un poc de gestionar-ho tot plegat cada dia i des de, com dèiem, per totes les illes també, no només per Mallorca.
1: Sí, per exemple, ara hem estat 2 dies a Menorca. Primer de tot, dijous era perquè teníem una jornada de coordinació. Cada 3 o 4 mesos ens veiem en els diferents consells. Com sabeu, els consells tenen les competències amb esport base i cada 4 mesos intentem veure'ns una illa o l'altra per fer aquesta jornada de coordinació de polítiques. I dijous precisament en teníem una. I després vam tenir la sort de que, com sabeu, el Menorca, l'Estià Menorca,

0: Au, Gentani l'ha dit. Preparats? Passau pena?
1: Passant pena? No. Però farà el millor possible.
0: Sí, m'agrada. Endavant.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, doncs comença el joc avui en aquest Dia Mundial del Futbol, però també amb l'esport balear tenim en Joan Antoni Ramonell i n'Eladi Huertas, i ara tindreu 30 segons per any per enumerar paraules relacionades amb el món de l'esport. Com ho veus, això? Sí?
3: Sí. Preparats, eh?
0: Començarem, Joan Antoni.
3: Vinga, Joan Antoni, comencem per tu. 30 segons tens per enumerar noms d'esportistes homes de Balears.
1: Sete Benavides, Nico Mir... Asensio, Nadal, Miquel Àngel Nadal, Rafael Nadal, Tomeu Verger, Bou,
0: Retirats també ser regidor.
1: Com?
0: Retirats també.
1: Ah, no ho
0: sé.
1: Tant,
0: sí, sí, tant, sí, sí, tant. No.
4: Tento.
0: Ui, ja temps.
3: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé. N'has dit 7, n'ha dit en Joan Antoni, molt bé, d'esports, d'esportistes, homos, de les Illes Balears. Ara li toquen a l'Adi, que te toquen a tu.
3: L'Adi ja són suma, eh? Tu hauràs de dir en 30 segons noms d'esportistes dones d'aquí de les Illes.
0: Ah, ho he dit, 30 segons, temps.
5: Esperança Cladera, Paula Barceló, Núria Llagostera, Mariona Caldentei, Patri Jarro...
0: Qui més tenim? És que ara t'ha posat nerviosa.
1: No, no, ara vols que entrem una cosa.
3: Ah, ara quan t'acabis tens.
5: Ara m'he quedat.
3: Vinga, ja està.
0: Tens.
1: Puc dir una cosa?
0: Sí, i tant.
3: Sí,
1: més d'una. Primer de tot diré que Kennedy està en bon lot que s'ha deixat perdre. I després diré... que avui han tingut una reunió amb Elena Gómez,
0: sí,
1: que la tenim a nosaltres fent feina, i mos dur tema d'igualtat i dona i tal. I tenim un projecte molt guapo per fer, que és de fer un llibre dedicat en els més petits, i una de les coses que hem fet avui és repassar grans figures de l'esport femení. Per tant, Nedi, si hagués volgut, en lloc de 6 hagués dit 25.
0: Les tenies fresques. Hauria
3: pogut treure el llibre.
1: Exacte.
3: De cap.
0: Sí?
3: Bé.
0: És així?
5: No, clar.
0: Bé, home, t'has deixat aquest coll?
5: Ja, és que me'n falta una de...
0: De ser sí, grans.
5: Sí, sí.
0: Que ha guanyat la Copa d'Europa.
1: Per quarta Barça, vegada, no?
0: Aquest cap de setmana. Qualque alegria també tenim.
1: Sí.
0: Exactament. Però sí, en món de futbol tenim jugadores magnífiques. El futbol encara és l'esport que té més gent, que té més aficionats, més jugadors, més gent que jugui.
1: Bueno, l'esport femení, no només a Balears, sinó a nivell mundial, és un dels esports que creix més, de forma més exponencial. I a Mallorca és increïble la quantitat de jugadores que tenim, perquè a part és que totes coneixem, tenim també na Mariona, que ara juga a l'Arsenal i va fer campiona l'any passat de la Champions. Tenim molta sí. Gent, molta gent.
0: Molt bona.
5: De la Federació de Futbol té 30.000 llicències.
0: Uau.
5: I la que li va darrere és bàsquet, que en té 10.000. És a dir...
0: Que hi ha diferència encara. Sí, de 30.000 a 10. Bé, que bàsquet també hi ha moltíssima afició i moltíssim de clubs, però vaja, 30.000 són molts, i l'esport base també se nota molt que encara hi ha molt d'infants que juguen al futbol o que tenen com a activitat extraescolar el futbol, i vosaltres ho notareu amb el Montuïri, que encara hi ha molt de nins i nines, i ara s'han ajuntat amb el Pla, no? Què és el Pla?
1: Bueno, el Pla és un projecte molt guapo, i més si el comptes avui. Fent la broma, quan començàvem el programa, d'aquesta rivalitat Montuïri el Gaida...
3: Sana, no? Sempre.
1: Sana, sí. Però és veure que nostres padrins no eren tan sana.
3: I tens enrere.
1: Tens enrere, no era així. I
3: està passant... Però qualque cosa ve aquesta rivalitat, no?, entre pobles.
0: Sí. Exacte.
1: Però, curiosament, per exemple, en Villafranca i Porreres, el Gaida no, perquè sou, crec que ja arribeu a 5 o 6.000, no?
3: Sí.
1: Ja teniu nins suficients, però Montuïri, Porreres i Villa...

0: Frank, un moment determinat, ara crec que fa 11 anys.
1: Sí, 11 o 12.
0: Varen decidir juntar els seus equips de futbol i fer un mateix club. Se diu Esplà, i jo crec que és un exemple d'èxit, de que a vegades la solució no és separar-se, sinó que juntar-se.
2: I tant, sí. És així, és un poc més de mal de cap perquè els pares han d'anar una setmana a Porreres, una setmana a Vilafranca, una setmana... Sí. Bé, toca. Final,
1: més o més ho fan.
2: Sí.
0: Fent cotxades, al final fent cotxades i un pit per setmana en surts.
2: Però que és preciós també perquè se relacionen amb altres pobles i amb altres infants.
0: Sí, una de les coses positives és que, a part del club de futbol, també comparteixen institut. Ara, per exemple, jo tenc un petit que l'any que ve farà primer d'ESO, i per tant ja no és cap problema l'any que ve
2: ja
0: pegar vot a Porreres perquè ja coneixerà els companys.
2: Uns quants. És així. Molt bé, doncs avui parlam amb els dos i tenim unes preguntes, director general i gerent de la Fundació de l'Esport Balear. Esteu preparats? Au, ja, vinga.
3: Guanya qui la sap més llarga.

0: Molt bé, ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb el Dia Mundial del Futbol i també amb l'esport en general. Joan Toni, començant per tu, mem. Primera pregunta. El guardó Cornelius Atticus, segur que te sona, no és vera, és la distinció màxima que atorga la comunitat autònoma en el món de l'esport i reconeix tota una vida dedicada a l'esport en diferents àmbits. Entre els requisits, els candidats han d'haver estat esportistes, dirigents, tècnics o haver tingut una altra funció directament implicada en la promoció de l'esport. El Premi Cornelius Atticus s'otorga d'ençà de 1996, però la pregunta és per què du aquest nom, aquest guardó esportiu?
1: Perquè Cornelius Atticus era el foner més famós de les nostres contrades, o perquè Cornelius Atticus és el primer esportista que se coneix a les Illes Balears?
2: Jo crec que l'opció correcta és la segona.
0: Molt bé, efectivament, en Cornelius Atticus era un senyor molt antic, considerat el primer esportista que es coneix a les Illes Balears, per això que aquests guardons que vosaltres doneu cada any, sou vosaltres, no?
2: Sí, enguany l'apartat masculí l'ha guanyat en Poncio Bové, que és de, té una cama de Porreranca, que diguem, també és de la zona de per de més que nostra, i no sé si ho sabies, però fa un parell d'anys el va guanyar en Biel Gomil a Montuïre.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: És vera. Que bé. Doncs sí, el Cornelius Atticus és aquesta distinció i que duen el nom per molts d'aquest primer esportista. No sabem si era foner, però bé, l'opció de foner més famosa és incorrecta, perquè efectivament aquesta era la resposta. Segona pregunta per tu, Mem. En la nostra llengua, deport també està ben dita. De fet, és una expressió molt comuna, un deport. Amb el temps va arribar la concepció moderna d'esport, perquè ho van agafar de l'anglès, esport, esport. I ara conviuen els significats d'un i altre se superposen. De fet, la paraula deport es manté en la denominació oficial de molts de clubs esportius, com per exemple el Real Club Deportiu Mallorca o el Club Deportiu Consell. Però el significat d'esport i deport no són exactament els mateixos. La pregunta, et sap què vol dir exactament deport?
1: Joan Antoni, vol dir diversió, passatemps, a l'aire lliure, o vol dir lluita, enfrontament?
2: Jo crec que diria la primera.
0: Correcte. Efectivament, passar-ho bé, perquè a vegades m'ho oblidam, el deport, etimològicament, significa diversió. Passar temps a l'aire lliure, això.
2: És curiós, perquè jo no ho tenia clar, en això de que també estàs ben dit, perquè moltes vegades m'ho referíem al CD Manacó, CD Montuïri, jo no sabia, no tenia clar que estar ben dit, és a dir, que el correcte no fos C Montuïri, sí. O C Manacó.
0: Bé, sí, ja, ho podeu dir, exacte, no passa res si deim deport, el que passa que no és exactament el mateix deport que esport, perquè deport és diversió i esport és una paraula que molt bé de l'anglès. Però molt bé, deport que feim avui aquí a Tental, perquè aquests dos homes suen, i ara n'Eladi també, perquè ha de respondre les seves preguntes. Una que t'agradarà. El Club Esportiu Montuïri és un club situat al poble de Montuïri, precisament. Es va fundar l'any 1942, és a dir, que ja té anys. Cada mes d'agost organitza el Torneig de la Llum, un torneig que ve en clubs del futbol base de tot Mallorca. Però el que te volen dir és que el Club Esportiu Montuïri juga en el camp de futbol de Revolt. I la pregunta és, què és un Revolt?
1: Eladi, és una cova no gaire fonda formada per l'avançament d'una roca sobre un espai buit, o és un tram de carretera, via de tren o de camí, en el qual hi ha un canvi de direcció?
3: Jo crec que és la segona.
0: I tant que sí. Un Revolt és un cantó, un canvi de direcció. És per això que el camp del Montuïri, que tothom que passa per la carretera el veu, perquè està allà, està a un Revolt. I per això se diu així. Tan bàsic com això a vegades la vida. Idò, Eladi i Joan Antoni, no tenim més temps, però mos ha encantat que venguéssiu a celebrar aquest Dia Mundial de l'Esport i de tots, de l'esport no, del futbol, però nosaltres ho hem fet ampli a tots els esports, no?
2: Ha estat un plaer, hem passat gust un dilluns diferent i estarem molt contents de poder tornar un altre dia.
0: A més, si veniu, així m'agrada. Gràcies, molt d'anys.
1: Gràcies,
0: ara tornem.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
5: Bon dia. El president del Reial Mallorca, Andy Colbert, ha enviat un missatge a l'afició mallorquinista, Xisco Ribas.
6: El club ha publicat a les xarxes socials un vídeo institucional del màxim accionista i propietari del Mallorca. Colbert ha assumit la seva responsabilitat, ha demanat disculpes a l'afició del Mallorca i reafirma el seu compromís en la institució per a tornar a la primera divisió.
7: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional, un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
6: I un altre punt en clau mallorquinista perquè el porter Leo Román formarà part del grup de jugadors de suport a la preparació mundialista de la selecció espanyola. L'eivissenc, amb 8 jugadors més, ha estat citat per Luis de la Fuente per acompanyar la selecció fins al partit amistós contra l'Iraq.
5: I a banda del Mallorca també hi ha actualitat a la UD Eivissa i en el món del tennis.
6: El conjunt Pitius ha comunicat que Miguel Álvarez no continuarà al capdavant del primer equip. La UD ha decidit no allargar la relació contractual amb el tècnic andalús per a la següent temporada a la primera federació. I en tennis, en aquest moment, Jaume Munar ha estat disputant contra Hubert Urcaj la primera ronda del Roland Garros. El santanyiner ha perdut el primer set per 3-6 i està guanyant per 1-0 el segon set.
5: I seguim amb més qüestions. Acord de l'Audiència Provincial a Palma en el judici per narcotràfic amb 19 persones acusades i amb Marcos i José Manuel Benabad com a principals responsables.
8: Inicialment, la Fiscalia demanava per a tots ells un total de 140 anys de presó i el pagament d'una multa de més de 2,5 milions d'euros per traficar amb tota classe d'estupefents i distribuir droga des de Son Banya a tota l'illa de Mallorca.
5: I el govern destinarà 2 milions d'euros addicionals a reforçar la convocatòria d'ajuts INEA per a inversions en explotacions agràries. Són fons procedents del paquet de mesures aprovat pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
8: D'aquesta manera s'incrementarà el crèdit disponible de la convocatòria vigent fins a 10 milions d'euros i donarà cobertura a un nombre més elevat de projectes del sector primari.
5: I en educació, primera passa per desbloquejar el conflicte en el sector 0 a 3 anys. Educació s'ha compromès a actualitzar les despeses econòmiques de les escoletes que no estan integrades al sector públic. Aquesta millora afectaria a més de 330 aules.
8: Patronal i sindicats es reuniran per primera vegada el pròxim dia 8 de juny per començar a negociar el primer conveni autonòmic pel sector. Les treballadores que fan feina en aquests centres educatius són les que estan més mal pagades, ja que perceben un salari brut anual de 20.000 euros. Els sindicats celebren que s'avanci en aquest lloc. Azar Tortonda, d'UGT, i Catalina Cabré, la consellera de Treball.
9: Pensem que aquesta reunió ha estat una passa. Esperem que... Sembla que s'inicia el diàleg. Per tant, esperem que vagi avançant positivament.
10: El conveni autonòmic no serà fàcil. Som conscients tots els que estem asseguts perquè se tracta d'un conveni on hi ha moltes matèries, molt d'interlocutors i moltes realitats que tenim a les Illes Balears.
5: I encara en plana laboral, el Servei Sense Barreres de l'aeroport de Palma ha desconvocat la vaga parcial prevista per avui, però tenen aturades previstes per tota la setmana, denunciant improvisació dels horaris i excés d'hores. Les parts es tornaran a reunir aquesta hora baixa a la Conselleria d'Empresa. I amb aquesta informació arribem a les 4:04. Més informació al butlletí de les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que a Mallorca s'organitzen trobades per intercanviar cromos del Mundial de Futbol.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: comença aquesta segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes set lletres i que té en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Toni, benvingut. Si fins ara hem jugat amb les paraules amb el Dia Mundial del Futbol, amb l'Esport Balear, també parlarem de futbol ara en aquesta taula de redacció, perquè hem de repassar allò que passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Celestí Oliver, com estàs?
1: Bé.
0: Miquel Jun, com va?
2: Ah, bé, bon dia.
0: I Xisco Nadal, com anam?
3: Aquí tornem.
0: Ben tornats, ben trobats. Avui, com dèiem, hem de repassar l'actualitat del dia i ho farem també amb en Nadal Suau, el nostre lectobró de confiança.
2: Com estàs?
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Tots hem de tenir un lectobró de confiança.
2: Tots hauríem de ser lectobrós, però vaja.
0: I a més, ara que sabem a quina platja va en Nadal Suau per veure els seus tatuatges, doncs... aquestes
2: bé,
0: cosetes...
2: Bé, vaja, en aquesta hi, si qualcú vol gaudir d'un espectacle únic...
1: Però hi vas cada no. diumenge o vas canviant?
2: No, vaig canviant.
0: Ah, vas canviant.
2: Sí. No serà tan fàcil.
0: Sí,
2: no
0: comparteixes el teu racó idíl·lic amb el tots els ciutadans de Balears.
3: Però els nadalers se poden fer fotos amb tu.
2: Sí, bueno.
3: No, ho dic perquè...
2: Quan arribis cas...
3: Ho anunciam com si fos una atracció de fira on la gent té dret a treure'n un tiquet. No m'agradaria un oient en tota la situació del
2: que
3: món...
2: Que quedes decebut.
3: Que t'atrascàs i tinguessis un mal dia com les estrelles. No, tothom que s'atraqui podrà tenir foto i recomanació literària.
2: Jo som molt proper. Sa fama no m'ha canviat.
3: Ah. Ho entenc.
0: Ja me'n va. Dona'm fa. Nadal Suau. Però bé, ja has anat a la mà? Has nedat?
2: Sí. No, no vaig nedar. No. No vaig nedar. Jo tinc una actitud, molt balear. Fins dia 1 d'agost sí. No...
1: Fa respecte.
2: Però a mi sí. Però vaja, ja vaig estar... Ja no era el primer pic de feta.
0: Que anava,
2: però sí, et trobo que ja tinc ganes de xerrar de platja.
0: Sí. Mm-hmm. I a veure que hi ha llibres molt interessants que parlen de platges. Mm-hmm. I avui les repassarem a la teva secció. Però abans, com vos dèiem, parlarem de cromos de futbol. Éreu de comprar cromos, vosaltres, de futbol, de fer àlbums... Mm-hmm.
1: Jo qualque àlbum sí que vaig fer.
2: Quan era més petit sí que vaig fer.
3: Jo només he fet un àlbum que era de la pandilla Basura.
2: Clar.
3: Quan era petit...
2: No sé què és això.
3: I llavors un...
1: Però no devia ser molt gruixat.
2: Sí.
1: Qui sortia? Sí.
3: Sí, perquè parlem d'un munt de cromos. I llavors vaig fer un, me'n record, de grans dolents de la història. Que jo ja era literari...
2: Ja era diferent.
3: Avant la let. No, per estar super de moda, un cromos.
1: Grans dolents, que són grans... personatges dolents.
3: Sortia Dràcula, de dolents, ho dividia entre monstruos, assassinos, no sé què, sortia Jack les Budelladors, és a dir, era com una... És que no me recordo que era d'aquell àlbum, me vaig quedar a un cromo.
2: Quina meravella d'infància.
3: D'acabar-lo.
2: A un? Sí, sí. I no sí. Te va fer ràbia, molta.
3: Me va fer ràbia perquè resulta que jo aquest cromo ja el tenia, l'havia canviat 6 o 7 vegades, però d'això que tu vas obsessionat amb un número, no m'havia fixat que jo ja el tenia i després no l'havia poder canviar i ja m'havia fartat de l'àlbum. Perquè m'ha dit que està... Bé, jo no, mo mare, en aquella època, comprant sobres i sobres de cromos.
2: És que són cas, eh?
3: I llavors, intentant canviar-los en el pati.
1: El pots acabar encara, Ventura. Ventura existeix, no?
3: No sé ni on ets àlbum, saps quan? Àlbum. No sé ni on és.
0: Bé, d'avui hem sabut que hi ha persones que se reuneixen per intercanviar-se cromos a Mallorca.

0: Sí, encara que pugui semblar una afició antiga, ara ho comentàvem, els àlbums de cromos de futbol encara estan ben de moda. Tant que, segons una notícia que hem pogut llegir aquest cap de setmana al diari Última Hora, a ciutat s'organitzen trobades de col·leccionistes que volen intercanviar els cromos que tenen repetits. L'àlbum d'enguany és el més gros de tota la història. Conté un total de 980 instantànies, de 980 cromos, i hi ha gent que vol acabar la col·lecció el més ràpid possible. És per això que els col·leccionistes han començat a organitzar quedades a través de WhatsApp i altres xarxes socials per intercanviar els seus adhesius. A ciutat, aquest cap de setmana, se n'ha organitzat una al Parc de les Estacions i varen assistir col·leccionistes de totes les edats, especialment adults i pares d'infants que encara continuen amb aquesta tradició, apunten des del diari Última Hora. I no és cap sorpresa, el cromo més cercat ha estat el de Lionel Messi, el líder de la selecció argentina, la campiona vigent, jugarà el que segurament sigui el seu darrer Mundial de futbol i tothom vol tenir el seu cromo a la col·lecció. Aquesta Copa del Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà, començarà el dia 11 de juny i s'allargarà fins al 19 de juliol, quan es jugarà la final, just després del meu aniversari, per ser. Cau en diumenge, perquè el meu aniversari enguany cau en dissabte, per tant, dia 19 serà diumenge.
1: Tothom se'n recordarà del teu aniversari.
0: Això espero. Ho he dit ara en antena per si dia de 8 van començar a arribar regals, els poden deixar a la recepció d'Ivetra Ràdio i jo dilluns 20 els podré replegar tots.
2: I si te dono un àlbum complet de cromos del Mundial?
0: Donaran les gràcies.
1: Si enguany no duràs encimada, perquè si cau un cap de setmana no celebraràs el aniversari.
0: I no m'agrada gens celebrar-ho per anticipat.
3: De la pandilla basurilla, que era? La pandilla basura.
0: La pandilla basura.
3: Què te falta?
0: És que ja no t'atenc aquests àlbums, estimat. No cal. A vegades me surten coses d'aquests records de Jo fui a GB i sempre surten aquests àlbums. Però tu no eres molt d'àlbums, Celestine.
3: Qualque àlbum vaig tenir, sí. Dos o tres.
0: Recordes quins, però?
3: No. No.
0: Tampoc t'ha devia interessar molt.
3: De futbol en vaig tenir i de no sé què més. Però no, tampoc no...
4: En tenia de pel·lícules.
3: Sí.
2: Sí, n'hi havia de pel·lícula.
4: Que si Batman, que si Indiana Jones, sí, i tant. Que si és la sèrie aquella UV, aquella sèrie d'alienígenes.
2: També hi havia àlbums.
4: Sí, tot això ho tenia.
0: Sí, però no era el mateix fer un àlbum de cromos que els de UV que ets regalaven en la tele indiscreta.
4: Ah, jo no recordava aquest matí.
0: Clar,
3: sí, allò indiscreta.
0: Perquè la tele indiscreta regalava, jo me'n record, cromos, que tu podies... eren adhesius, i la diferència entre cromo i tele indiscreta és que tele indiscreta eren adhesius i et podies posar en els llibres de text, o les carpetes... Clar, quan compraves la tele indiscreta, venien de dins aquests cromos. Els cromo-cromo eren aquells que venien en sobre i els havies d'aferrar en cola.
4: I en tenies de repetir...
0: Sí, i no podies fer servir una cola que tenia nom de mitja cosa perquè traspassaves paper i no quedava bé. Havies de fer-ho d'aquell que era adhesiu en barra.
2: La veritat és que és divertit allò de posar cromos, ara me falta aquest, ara me falta aquest altre, perquè tots els infants que jo conec van a comprar cromos.
1: Sí, sí, sí.
2: I fins i tot, si la padrina els hi dona 5 euros...
1: Sí, el primer que fan és anar a comprar cromos.
2: Se'n van i compren cromos.
4: El col·leccionisme és divertit, en general.
2: Sí,
1: no, però sorprèn que a dia d'avui que els infants juguen amb el mòbil i juguen a videojocs i no fan molta cosa més que se continuï fent això de col·leccionar cromos. Sí. Jo me sorprèn.
0: Ja l'he trobat. El meu se deia Monstruos.
3: Monstruos.
0: Era aquest àlbum d'aquí. Bé, ara no el puc mostrar, li puc mostrar al meu company, però se deia Monstruos i tenia com una calavera a sa portada i eren els grans monstres de la història. I n'hi havia molt de literaris. Hi havia Frankenstein... etcètera.
1: I qui va començar el teu amor cap a la literatura?
0: Per exemple. Tot i que això ara en Nadal Suau deia que el col·leccionisme està molt bé, però també demostra l'absurditat del col·leccionisme. Perquè tu acabaves aquest àlbum de cromos i potser t'havies gastat 10.000 pessetes d'aquella època amb una cosa que no valia un gafet, que no era més que un àlbum que acabava ple d'oli i en sos cantons maurats a les totes de passejar-lo.
3: 10.000 pessetes era molt.
0: Clar, però...
3: Ho has dit.
0: Bé, que dius 10.000, dius 5.000, però tot i així no era barat, perquè cada sobre de cromos eren 25 pessetes.
4: Te diré que pot ser, si l'haguessis guardat en unes condicions raonables, 35 anys després valdria... Home, no vull dir, però en fi...
2: Alerta, alerta.
1: Si l'haguessis acabat primer, amb aquest cromo que te faltava, i l'haguessis guardat, jo crec que ara mateix...
3: Però era curiós, perquè n'aferraves dos o tres de cromos. La resta tot era repetit, no?
0: A tu no t'agradaves col·leccionisme, Celeste.
2: No,
3: tu
0: en més prosaic.
2: Hi ha gent que els acabava. Sí.
3: Bé, no ho sé, no sé
2: no,
3: què són.
2: I ara hi ha unes coses, perquè hi ha cromos que són do.
1: Ara n'hi ha que són do.
2: Sí, hi ha uns cromos especials que són...
1: Sí, com a daurats.
2: Com a daurats.
0: Però sí. No do de veres.
2: No.
0: Aquests cromos només et venen a Dubai.
1: Com que són més valuosos.
2: Sí, que
1: és més difícil que te toquin. Sí.
2: Sí. Ara, jo crec, ho fan a posta, òbviament, per exemple, que la carta en Leo Messi n'imprimeixen manco.
1: Exacte.
2: I tothom la vol.
0: Clar.
2: Això és un clàssic.
4: És així.
0: És una vergonya.
2: I tothom va boet.
4: És una vergonya.
0: Clar, és que ja fomenten el capitalisme des d'una cosa tan innocent com un àlbum de cromos.
4: Home. És que el capitalisme s'escola...
0: per qualsevol escletxa.
4: Sí, sí, sí.
2: Demanar-li un Bad Bunny, si no.
4: Que s'ha fet una foto amb en Salvador Illa.
1: Sí, de quin món. De dins la Sagrada Família.
2: La Sagrada Família, sí. Que ha anat tot tapat.
4: Quin contrastos.
2: En tres o quatre caputxa, gorra...
1: De fet, hi havia gent que se queixava d'això.
0: En Bad Bunny, que no faci molta propaganda, que hi ha gent ben emprenyada en com ha anat el concert de Barcelona, gent que havia pagat una morterada per l'entrada i havien estat ben estretons.
2: Sí.
3: Bé, però què pretenien? Un concert amb tanta gent.
0: Mínim.
3: A pista,
0: mínim
3: a grades.
0: Que una persona no te tinguis colzo empotrat en el ronyó, tot és concert.
4: Sí, però, perdona, has triat un verb molt adient per un concert de Bad Bunny. Vull dir, jo crec que aquesta cosa humana de trobar-se i que s'espai se trobin, ho troben molt de... No ho sé.
0: La gent no estava molt contenta.
4: Molt adequat.
2: Clar, si pensant que ha venut 600.000 entrades, 600.000 entrades, només a l'estat espanyol. Durant aquests 12 dies de concert, perquè en fa 12, en fa 10 a Madrid i 2 a Barcelona que ha fet aquest cap de setmana, són 50.000 persones de mitjana a cada concert. Per tant,
1: és molta gent.
3: És que clar, aquí fa 12 concerts, perquè jo recordo el nostre temps d'Idols, una Madonna no feia 12 concerts.
1: És que aquí fa 10 concerts a Madrid.
3: Ni Michael Jackson.
2: No, però clar, també penses que en tota la instal·lació, que ara ja hem pogut veure que dur, també dius, home, això és fer caixa, fer 10 concerts seguits, perquè no ho has de moure, ja tens infraestructura allà.
1: Millor aprofitar-ho.
0: Posant de mitjana 100 euros per entrada, que no ho eren, no dit de mitjana, perquè n'hi havia de més cares, però bé, posant a 100 euros, que no ho eren, si 60 milions de pessetes ha recaptat Bad Bunny.
4: De pessetes?
0: De pessetes d'euros. És que jo ara eren els 80.
2: Sí, en ses àlbums m'han anat al 80.
0: Exactament, jo ara tornava a tenir 11 anys. 60 milions d'euros.
2: D'euros, només d'Espanya. Bé,
3: llavors les barres d'on anar per ell, metges...
2: Ui, això ja ho sabem, l'estiu hauríem de demanar.
3: Això no ho sabem, clar.
2: Però també ha generat, ara que dèiem això del capitalisme, però també un pot d'aquesta locura de que ara, la casita aquesta que ha muntat, resulta que a Madrid tots els famosos van com a locos per poder anar a la casita, perquè Barcelona ha estat aquí va, que només han estat dos dies, però ara ja telefonar els telèfons cremen per poder ser un dels famosos que té
1: mitja
2: accés...
1: plantilla del Barça hi havia, la casita aquesta.
2: Que té accés VIP en aquesta casita. No sé.
3: És que no sé per què no mos hi donen altres.
0: Jo avui de matí...
3: Tothom se demanaria qui som.
0: Avui de matí en parlàvem amb els companys del dia. Han creat la bimbolla de l'habitatge, del lloguer, del pàrquing, dels locals comercials i ara ja, lo darrer, és la bimbolla de soci, que t'obliguen a saber què serà de la teva vida any i mig vista, mos duraran més les entrades d'en Bad Bunny que les parees, per exemple. I
1: és que hi ha gent, jo he vist comentaris de gent que s'havia comprat l'entrada en la seva parella i ja al final no estan junts i no hi ha anat cap de tot ja.
0: Ja és perquè a mi no m'agraden les massificacions, però jo em manec entrar dins aquesta roda de hàmster d'haver de pagar 600 euros per un concert que m'apareix una...
1: Ja no m'hi veuran, tampoc.
0: És que m'apareix una aberració d'entrada, perquè no és que diguis... Però és que estan parlant de gairebé la meitat d'una nòmina dedicada a un cantant o una cantant que té més euros que nosaltres que ens podria tapar en tots els milions que tenen. I a part, haver d'agafar-ho un any i mig abans i haver-te'n d'anar fora de casa amb allò que suposa d'hotel, de desplaçament. Jo al·lucin molt amb aquest tema.
2: És així. No, i també que Bad Bunny havia estat com el defensor del poble, de les classes...
0: Clar, però això té una casita VIP.
2: Pobres, de Puerto Rico...
3: És una bimbolla i va pujant, anirà pujant de preu tot.
1: És que ja ha passat els darrers anys, això.
3: Sí.
2: Aquesta contradicció ja que trobes, Nadal suau, de Batman.
4: No, és tan pròpia de l'època. Jo penso que els discursos estan molt bé, no, prefereix que el discurs de Bad Bunny, que no en tingui cap, o que... però és a altres bandes on estan els herois. No, no són milionaris. Això, si no se té clar...
2: I de... també havien de parlar, òbviament, d'en Bad Bunny.
0: Gràcies a uns cromos.
2: Sí, gràcies a uns cromos. I la gent que els vulgui intercanviar, que ja sabeu que no és part de les estacions el cap de setmana.
1: Escriveu un àlbum de música, no? Un àlbum de cromos, sí, de gruts.
2: Segur que n'hi ha qualcun.
3: N'hi deu, segur. Sí.
1: Pot ser.
2: Canviant de tema, ara vos hem d'explicar què significa, segons la psicologia, sempre seure en el mateix lloc en el nostre sofà.

0: I de sou d'aquells que s'asseuen sempre en el mateix costat del sofà?
1: Jo no sempre.
2: Sí, més sí? o menys.
3: Jo sí. crec que sí. Jo...
1: Mm-hmm. Miquel, sí? En Xisco també ha dit que sí.
3: Xisco per tot, sí. Perdona, la taula...
4: Perdona, que estic regirat perquè ara que et rebre un missatge...
2: Què t'estan dient?
4: Que Letizia Sabater ha tret nou single.
3: Ja ho comentarem demà, demà el programa està bé.
4: No, és que ara, perdona, m'ha arribat Letizia Sabater i m'havia quedat regirat.
3: Demà el programa està a la redacció.
1: Ho ha enviat ella directament.
4: Ho ha enviat en el compte d'Ubercots i Cireres i ara Neva Martínez, que era la meva productora, m'ha dit, Letizia, t'envia esto para ti. I ara, perdona, ha estat un moment que m'he quedat sense paraules, però si sec sempre en el mateix lloc del sofà i donc en el mateix costat del llit. Sí, fins i tot
1: quan vaig de viatge. Però això és més habitual, no? Dormir en el mateix lloc del llit.
4: Home, perquè en el llit hi convides manco gent. Que taula, vull creure.
0: Sí, deix que no t'enfades si te prenen el lloc.
1: Si tens...
0: No?
1: Sí.
0: No vols enfadar si
4: vols. Jo no.
1: No,
2: tampoc és això, però... Però és que a casa el manco, d'una forma molt natural, tot està molt ja assentat, no? Vull dir, no.
1: Ja.
2: No hi ha negociació, arribes i
1: cadascú se seu on caus. Exacte, sí. O cadascú té el seu lloc a cinta.
2: No, jo, cadascú té una mica...
1: El lloc a cinta.
2: Sí, sí, sí.
1: Curiós,
2: sí.
1: Això.
0: Idò bé.
1: Què diu la psicologia, Celestí?
0: Ho demanem perquè la psicologia ha volgut estudiar què significa triar sistemàticament el mateix lloc del sofà. Segons aquest estudi que han fet les persones que sempre se seuen al mateix costat del sofà, no ho fan ni per mania ni per vessa, sinó perquè aquell petit espai els dona la sensació de control, estabilitat i confort emocional. És a dir, aquell lloc concret de sofà se converteix en el seu territori i és on el cervell se relaxa i se sent segur dins la rutina diària.
1: Això sí que té molt a veure amb allò que ara està tan de moda, que és la zona de confort. Realment ho fem perquè és el nostre lloc de confort, aquell moment de sofà, aquell tros, aquell coixí, que ja sabem que és nostre.
2: Sí, jo crec que és que d'alguna manera és necessària la rutina. Crec que era David Lynch que deia que sempre feia exactament, cada dia la mateixa rutina exacta, i perquè això te permet que el cervell viatgi en fora. Si la rutina està claríssima. Sí, no?
3: De fet, David Lynch els darrers anys de la seva vida penjava un vídeo cada dia o quasi cada dia a YouTube, diguent el temps que feia.
2: Efectivament.
3: A la mateixa hora.
2: I cada dia berenava el mateix, etcètera. Llavors jo ho trobo molt normal. El que no sé si trobo tan normal és la profusió d'estudis sobre assumptes. No? És a dir... No
3: bé, s'estudia qualsevol cosa.
2: Hi ha molta gent que necessita sexenis, però quin tema, no?
1: Sí, estudis per tot.
0: Tot això té molt a veure amb els hàbits. Quan arribam a casa cansats, el cervell cerca automatismes, com per exemple dormir sempre al mateix costat del llit, beure el cafè sempre en la mateixa tassa, ocupar el mateix lloc del sofà. És una manera inconscient d'organitzar la nostra zona de confort, com dèiem. La tria d'aquest lloc del sofà pot ser per factors pràctics, des d'on es veu millor la televisió, on pega més llum, o per factors emocionals, com podria ser el lloc on t'has acostumat a seure durant anys i ha acabat generant una sensació de pertinença molt forta.
3: Tu, Xisco, quan vas triar el teu lloc de sofà? Per la televisió, per la llum, per...
4: No, perquè jo tens...
3: Estava venir establert.
4: Perquè jo, a nostra, ara que és que a nostra, me vaig triar la xeslon, que és la part més llarga.
3: Clar,
1: per poder estirar els peus.
4: Clar, perquè jo estic en perpendicular, i el meu ropit està així, i se queda la part llarga del sofà, jo m'he quedat la xeslon, i sempre que mirant la tele, la solen mirar així. I en el llit va ser una cosa natural, cadascú va agafar el seu costat, que se repeteix també quan te'n vas de viatge, en els hotels.
3: Clar, després una vegada...
4: Agafes cadascú el seu costat del llit.
3: Sempre ets a la dreta.
0: Però això ho hem fet sempre. Jo, quan era petit, jove, tots quatre érem allà mateix, sempre.
1: Sí, sempre.
0: Mon pare, mon mare, el meu germà i jo.
4: Depèn. Jo, amb la meva germana, sempre m'avareava. Per exemple, quan només teníem un sofà, a que nostra hi érem cinc, jo me'n recordo que jo sempre...
3: Que volia quedar fora, no?
4: No, més que fora, jo sempre me posava ben aferrat a mon mare. I les meves germanes, com que sempre han estat un poc peluceres, també. I sempre solia guanyar jo, perquè si no m'empipava. Sempre he tingut un pot de pelussa perquè jo eres petit.
1: Tothom vol dir estar de vora sa mare.
2: Ja
1: passa.
4: Pues així. No hi havia res millor que mirar sa tele enganxat a mon mare i quedar-me dormit i que després m'eduquessin en el llit. Jo crec que tornant a aquella època seria meravellós. Amb allò que no estic d'acord és en sa tassa. Jo em faig servir 4 de tasses.
3: Bé, però sempre són els mateixos 4. No?
0: 4 comptant les dues d'aquí.
4: No, les d'aquí són les d'aquí. A que nostra...
3: Per cert, però no te'n van robar una de tassa fa poc, Xisco.
1: Aquí ve a la ràdio.
0: Roba. Això és un altre tema.
3: O la vas perdre, o va passar.
4: No, la
3: vaig rompre.
4: No, se va rompre. Se de Barbie se va rompre, malauradament.
2: Se de Barbie.
0: Per això la veiem.
2: I escolta, Xisco, i cadascuna té una...
4: Evidentment.
0: Mem, aquestes 4 tasses.
2: O sigui, no se mesclen, diria.
4: Clar, m'agrada molt aquesta
3: espècie. Jo encara vull saber quines 4 tasses.
0: Cada una és per un moment concret del dia o no?
4: Clar, perquè no és el mateix fer-te un cafè llet que després haver-te de fer un cafè llet amb galletes, per exemple. I no és el mateix haver de prendre llet tota sola per posar una miqueta de cereals que no, jo en tenc 4. En tenc 2 que les vaig alternant per el cafè llet, una que me vaig comprar a Bon, a la casa Haribo, perquè me va agradar molt una vintage que tenien, la meva de sempre, que me va regalar el meu Ropit, que té unes flors, i després en tenc 2 de grosses, en funció de si menys crispis, que diríem a la meva època, o he de menjar galletes. Jo, perquè, per exemple, no faig servir la mateixa tassa per les galletes tamany. Maria i per les galletes d'Inca.
0: Però són més petites, més grosses, no?
3: Xisco, ja és un tema part.
0: Jo quan vivia amb ma mare... Sí. Diferent.
4: La més grossa és quan faig servir les galletes d'Inca i els crispis, que serien el salat com els que en la llet. I llavors tinc una altra que és un poc més grossa per poder ficar la mà i mullar les galletes.
0: I què fas? Mullar la galleta. I la que menges o ha de ser...
4: La pastata no m'agrada.
0: Ha d'haver begut. No,
4: sí, no, la munyo me la menys, ja està.
3: Jo quan era més petit sempre empleava la mateixa, bé, quan vivia amb ma mare. Sempre empleava la mateixa.
4: Jo en tenc 4.
3: 4?
4: Ja va bé.
1: Bé, també dona allò, conhort i confort, cadascú tenir el seu lloc, la seva tassa i les seves coses. M'ha agradat aquesta teoria d'en David Lynch.
2: Ah, va, clar.
1: Molt interessant, sí, sempre. Sí. Amb això, bé, ara hem de fer un tèntol, perquè avui tenim molt de temes que parlar amb en Nadal Suau, així que les patates fregides les llegirem
3: demà,
1: perquè és un tema també molt interessant. Mm.
3: Demà, Letizia Sabater.
0: Patates fregides.
3: Demà, cançó de Letizia Sabater i patates fregides.
2: Futur, les patates, no?
1: No, resulta que al Japó, molt ràpidament, al Japó han fet unes bosses de patates fregides en blanc i negre perquè s'ha acabat la tinta.
2: Ah, sí?
1: I això pot suposar un problema per la comercialització.
3: Sobretot perquè la gent tria per la vista. Mm-hmm. Quan vas a comprar,
1: i a més,
3: tries la més vistos.
1: Les bosses de patatilla, de patates fregides,
0: són
1: de colors roses, sí, taronges, així molt fort.
2: Fort,
1: sí, vermell.
3: Si els bous en blanc i negre no fan tanta compra.
0: No fan tanta... No, els països asiàtics que tot entra per la vista, que hi ha tant de colors
1: i... De tot això. I de demà ho comentarem aquest tema, però ara sí, fem un tèntol.
5: Quin és el teu moment de tèntol?
6: El meu moment tèntol del dia és senzillament el moment del cafè. Tinc la feina i quan torno a casa, abans de seguir amb el que sigui que hagi de fer cap vespre, me faig un cafè i mentre me'l bec intento desconnectar de mòbil, de tele i de tot. Només moment cafè i desconnexió, i si ho puc acompanyar, si tinc temps d'un pot de lectura, encara més tèntol. O un altre moment tèntol seria quan surt a passejar la meva cussa. Tots dos són moments molt tèntols del meu dia.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
7: Ei, té vos pos. Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
8: I de colonet per tothom.
7: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
10: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
11: I què fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga?
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
12: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
13: Brumels i bessons a mon pare.
14: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
15: 646-93-45-01.
16: La vull dedicar a mon mare.
17: En el Coni.
18: En el meu pare.
19: La meva padrina.
20: Dadi cul desboni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
14: Ràdio Tradicional, sí senyor.
15: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
14: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
14: Ai.
21: Això, que t'estim molt.
22: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Les modalitats de consum de tabac. Primer de tot, volem aclarir que el consum de tabac és un problema sanitari i social molt greu i que és la primera causa de morbiditat i mortalitat evitables. Ha quedat ben clar? Esperem que sí, eh? Diferenciem els dos termes, primer de tot. Morbiditat és l'estat de malaltia i també el nombre i la distribució de les malalties que pateix una població en un moment donat. En canvi, mortalitat és qualitat de mortal, nombre de morts. Dit això, fem un resum terminològic de les diferents modalitats de consum de tabac. El cigarret o la cigarreta convencional és un producte industrial, ja preparat i en filtre. El cigar és un cilindre de fulles de tabac enrotllades, mentre que el lavà és un tipus de cigar tradicionalment elaborat a Cuba. La pipa s'utilitza per fumar un tabac específic. La cachimba, també coneguda com narguil o xixa, és una pipa d'aigua amb què s'inhala fum de tabac aromatitzat. Per acabar, el cigarret electrònic o vaporitzador, que no conté tabac, però sí líquids que es vaporitzen, sovint amb nicotina. En qualsevol cas, no hi ha cap modalitat de consum de tabac que sigui sana. Teniu-ho ben present. I terme explicat. Terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Ai, Nadal suau. Sí, avui... Mos hem de posar el banyador per anar a la teva secció?
1: Sí, bé, avui... Clar, na Margalida Mateu ho diu perquè avui anem a la platja, no?, a la secció. Sí. També és cert que anem a platges que no necessàriament són com les mediterrànies, no?
0: Anirem en platges diverses.
1: I alguna d'elles potser passaríem una mica de fred amb el banyador. Però sí, ha arribat, a poc està arribant ja l'estiu, qui més qui manco, tots els illencs han començat a trepitjar platja, i a mi se me va ocórrer que valia la pena repassar o fer-se la pregunta de quin paper ha tingut aquest espai, aquest paisatge, a la història de la literatura i de la narrativa, perquè no ha tingut molt. En realitat podríem anar allà on volguéssim, podríem anar a les batalles clàssiques, moltes d'elles que tenen lloc a la costa, no? Però bé, com que la secció té les dimensions que té i per concretar una mica, he recordat tres llibres diferents de la meva biblioteca, no? Tres clàssics, sobretot dos clàssics i un llibre contemporani que probablement esdevindrà clàssic amb el temps, que ens duen a Itàlia, a Algèria i a Anglaterra. I anem a veure cada una d'aquestes obres.
0: Tres platges ben diferents.
1: Efectivament. Per sorpresa de pocs, la primera d'aquestes platges és el Lido a Venècia. Estan parlant d'un llibre que tothom té moltíssim en ment gràcies al cinema, que és La mort a Venècia, de Thomas Mann.
0: Bé, i també s'ha llegit molt aquest llibre.
1: No, i tant. Sí. És a dir, el llibre és de 1912. Thomas Mann és un escriptor, jo crec que és un dels grans autors del segle XX. Bueno, no ho crec jo, en fi, no manco ho diu tothom, però vull dir que jo realment ho penso, no? Sí, és dels autors que a mi més m'ha impressionat llegir del segle XX. Però clar, és un autor, diguem, difícil, perquè és molt, tenia una cultura clàssica realment molt desbordant. Algun dels seus millors llibres són llibres molt extensos, novel·les molt ambicioses, i La mort a Venècia té el gran avantatge de ser una novel·la curta, fàcil d'abastar, que en conseqüència ha estat segurament el seu llibre més llegit.
0: Sí.
1: La història parla de... El protagonista és Gustav von Aschenbach, un escriptor alemany de certa edat ja, un home consagrat, un home, a més, diríem, molt rigorós en la seva vida quotidiana, la seva voluntat rígida de ser un home que fa molta feina, etc. No és gens difícil imaginar que té molt a veure amb el propi autor, aquesta figura. I bé, com tants alemanys, com tanta gent del nord, sent l'impuls de viatjar al sud, que és, ja sabeu, la bellesa, la sensualitat, etc. I s'instal·la a Venècia, a un hotel de luxe, al costat del Lido. Allà és on descobreix en Tazio. Qui és en Tazio? Doncs un adolescent d'origen polonès, d'una bellesa que Thomas Mann descriu com, en fi, sobrehumana, i que provoca una obsessió total i silenciosa en el nostre amic Gustav, que evidentment és una obsessió d'ordre amorós, platònic, però no tan platònic, i això té les seves dificultats de gestió a l'Europa de començaments de segle, no? De començaments del segle XX. Llavors, hi ha una circumstància a la Venècia que descriu la novel·la, que és que la pesta, no la pesta, la còlera, està avançant a la ciutat, provocant que l'escenari sigui cada cop més, com dir-ho, diguem-ne, més distòpic, no?, i més malaltís, i més associat a la mort, mentre el nostre amic von Aschenbach comença a entrar en una febre d'un intent de rejovenir, maquillant-se, vestint d'una forma més juvenil, tenyint-se els cabells, tot per mirar d'aconseguir atreure l'atenció de Tazio sense, com és natural, sense gaire èxit.
0: Pobre.
1: I a més té un destí molt molt terrible, que jo supos que 110 anys després de la publicació de la novel·la se pot comptar, que és que el nostre protagonista morirà a la platja, allà sota el sol, no? Sense que Tàrsia li hagi fet ni cas. Així és la cosa. Els perills de voler lluitar contra el pas del temps, no? Clar, nosaltres tenim una connexió graciosa amb aquesta pel·lícula, que és que segurament us recordareu que el protagonista, el jove, de la pel·lícula de Luchino Visconti, que va fer tan famosa La mort a Venècia, que era Bjorn Andresen, que era verdaderament un lot preciós, fa uns anys, el 2021, va visitar l'Atlantida Film Fest per presentar un documental sobre la seva vida. No sé si el recordeu, que va comparèixer fet un senyor, en fi, com a natural han passat els anys, un senyor major, molt prim.
2: És complicat ser Tàrsia tota sa vida.
1: No, sí, no, és que de fet ets Tàrsia que 6 mesos, no? Vull dir, és una bellesa insostenible, no? I molt vinculada a la pubertat i un moment incipient, una mica... Doncs bé, el van tenir per aquí. El cas és que, si anem a mirar la platja del Lido, perquè clar, a una obra literària els escenaris i els paisatges sovint tenen algun tipus de significat, pot ser un significat simbòlic o social o del tipus que sigui, però no estan triats perquè sí, no? Llavors, en el cas de la platja del Lido que retrata Thomas Mann, la primera cosa és que és un paisatge o un escenari molt teatral. Mann fa un tipus d'escriptura i Visconti un tipus de cinema molt teatrals, d'alguna manera, amb un punt d'artifici, i és un lloc de frontera, no? És un lloc de frontera entre la mà, que representaria doncs, l'inconscient, el caos, allò que no es pot controlar, i la civilització, l'hotel de luxe, en totes les seves, diríem, convencions socials, etc, etc. És també el lloc on realment passa tot allò realment important de la novel·la, és on Tàrsia, diríem, hi ha crítics que diuen que és quasi com una aparició, vull dir, com quasi com un fantasma, apareix i desapareix, però mai arribes, el protagonista mai arriba a poder, diguem-ne, retenir-lo, no? I la mort de von Aschenbach sol interpretar-se, jo crec que amb encert, com una mena de rendició. Si hem dit que aquella platja és una frontera entre el caos, el que és descontrolat, i la civilització, doncs d'alguna manera la mort del protagonista significa lliurar-se en aquella part inconscient, no? I ha guanyat l'instint, ha guanyat allò irracional. Ha guanyat per emportar-se'n, perquè no són capaç de representar-ho, ja són massa major per representar-ho, però té aquest significat. Així que aquí tenim una platja.
0: Una platja.
2: Que era això d'en Tàrsia, havia de ser Miguel Bosé, però no el varen deixar.
1: No recordava això. A casa m'arranyaran molt per no haver recordat aquesta
2: perquè
1: informació.
2: Perquè ja saps que Lucia Bosé va ser una de les reines del cinema italià d'aquell moment, devia tenir, i crec que tenia, relació amb Visconti, i un dels que se va pensar perquè fes de Tàrsia va ser Miguel Bosé, però en el final la cosa no va acabar de quallar.
1: Home.
2: En aquella època quadrava perfectament.
1: El
2: que no quadrava tant era en so carata de son pare.
1: Ja.
2: Que no sé si li hagués fet gràcia a Lluís Miguel Dominguín veure el seu fill fent de Tàrsia.
1: Bé, però se va haver de menjar veure el cantar Super Superman.
2: Exactament.
1: Vull dir que no sé si és què t'he de dir.
2: En aquell programa de Niñigo, que tenia les taules en el lateral i el seu fill fent cuqueveles davant tot Espanya, crec que era en aquella nit electoral, si no recordo malament, d'aquest ser meravellós.
1: Per això dic que ja posats, home, quasi millor en Visconti, no? Però vaja, en fi...
0: Un altre llibre i una altra platja.
1: Anem a l'estranger. 1942, i Albert Camus, que jo crec que aquest no només és un dels millors escriptors del segle XX, sinó que més és... perquè hi ha dues coses. Els grans escriptors, i després els grans escriptors que segueixen sent llegits i que te segueixes trobant gent que els llegeix en el metro. I del segle XX, seient en el metro encara llegeix Kafka i Camus, dels grans, de suposadament grans i ultracanònics, aquests són els que romanen molt vius. En el cas de Camus, segurament perquè és una figura molt en a la qual simpatitza molt èticament i fins i tot estèticament, no? Bé, el cas és que L'estranger és una novel·la molt seca i molt, molt filosòfica, en certa manera, a la qual Marceau, el protagonista, és un home que fa feina a una oficina, un home, diguem-ne, gris, que al començament de la novel·la s'assabenta de la mort de sa mare. I, bé, el que sorprèn a qualsevol lector tot d'una és que és un home que sembla tenir una incapacitat per mostrar emocions. És a dir, no sabem si les té o no. El que està clar és que, és que no, no les projecta.
0: És que ara tinc molt element. La darrera pel·lícula que han fet de L'estranger, que se va estrenar no fa massa, a Filmin, i la vaig veure l'altre dia.
1: És de François Ozon, pot ser?
0: Sí.
1: Sí. Te va agradar?
0: I molt. I realment és això, és a dir, quan veus que enterra sa mare, tens aquesta sensació totalment de que no plora, no manifesta,
1: home, no?
0: Sí. No veus allà gent plorant, i ell té sa mateixa facció quan està amb sa mare morta que quan s'enamora, se suposadament enamora.
1: Sembla que s'enamora, no? Perquè hi ha uns moments, efectivament, perquè després de la mort de la mare, ell va repartint el temps entre, bueno, un poc temps morts, però també unes estones que passa amb una coneguda, amb una amiga, que sembla que d'alguna manera pugui estar desenvolupant-se ja una relació que vagi més enllà, en Marí, i en un moment determinat també, un poc per casualitat, participa o se veu enmig, embolicat, o un conflicte entre el seu veí i un grup d'àrabs. Bé, tenim unes escenes on està nedant a la mà amb Marí, que per cert, a mi hi ha una novel·la que aquí jo n'he xerrat més d'una vegada, perquè ja sabeu que m'agrada molt, que és Ràbia, d'en Sebastià Alsamora, sí, que jo, a més, li vaig dir a en Sebastià i no m'ho va dir que fos un desbarat, que jo hi veig molt de L'estranger, Ràbia, el que passa és que és molt més lluminó, més positiva, diríem, però hi veig molt.
0: I també a la platja de Palma.
1: I també a la platja de Palma hi ha unes escenes de nedant l'amiga i té un cert pes existencialista.
0: I la part de Serenal de Llumajor també.
1: El que passa és que el protagonista de Sebastià Alsamora, en fi, empatitzant més amb ell que amb Marceau, infinitament més.
0: Sí, sí. Però sí que és veritat que L'estranger aquest d'en Camí és també aquestes platges amb aquestes casetes pintades de...
1: Efectivament.
0: Bé, aquest canviadors.
1: Sí.
0: Pintat
1: sí,
0: de color. Sí, sí. Aquesta
1: bé,
0: cosa,
1: parlem de l'Alger, en els anys 30-40. Clar, el moment clau de la novel·la és un moment que Marceau, passejant per la platja, i aquí la cosa fonamental és el sol, el canvi deixa claríssim que fa un sol d'aquests que se te cau a sobre,
0: sí,
1: no? I llavors es treu la pista, veu passar un dels àrabs d'aquell grup i molt fredament, sense que acabi de quedar gaire clar realment per què ho fa ni doncs el dispara, el mata, i a més amb un cert ensenyament, no? Encara hi pega uns tirs més, trets més, quan... Bé, després hi ha tot un judici, però clar, és una novel·la molt misteriosa, perquè amb aquesta sequedat que jo te dic que Camí fa servir, el que t'està plantejant en definitiva és una figura en la qual és incòmoda, però un poc inevitable també, veure-hi reflectida tot la humanitat sencera, que semblen viure sense massa propòsit ni gaire sentit, no? És una novel·la que impressiona molt, d'aquesta
0: breu,
1: concisa,
0: sí,
1: no? Si qui vulgui acostar-se a la pel·lícula, fabulós, però la novel·la
0: fet,
1: vos agradarà molt, segur.
0: N'hi ha dues, aquesta de François Ozon, que és del 25, L'estranger, i després hi ha la clàssica d'en Luchino Visconti.
1: Que és també de Visconti. Que a mi no si he de dir la veritat, no m'entusiasma, no crec que l'encertés tant, no? Però
2: molt bé, hem vengut a criticar Visconti en aquest programa.
1: No. La mort de Venècia ja me va bé, eh? Bé, en definitiva, tenim aquesta altra platja on vendria ser l'indiferència de la natura i del sol que t'acau damunt, no?
0: Sí.
1: I la tercera...
0: Darrera platja,
1: pot ser la menys coneguda, dintre de que és un autor, en fi, que no sé qui inventant res, no? Però és a la platja de Cecil de Ian McEwan. Ian McEwan va publicar aquesta novel·la l'any 2007. És una novel·la també curta, les tres ho són, una petita novel·la fascinant sobre un món que quasi ningú recorda ja, no? que és el món previ a les revolucions sexuals. És a dir, els seus protagonistes són una parella, Edward i Florence, que el 1962 se casen. Són dos anglesos de classe mitjana, se casen en principi amb estimació, no és que sigui un matrimoni forçat per ningú, se tenen molt de respecte, s'estimen, però, clar, venen d'un món on les convencions, les inhibicions, en fi, els tabús són molts i molt abundosos. Ells dos no han estat mai plegats a l'intimitat, són dues persones que no saben com se trobaran quan els seus cossos se trobin

0: topar-s'hi per a primera vegada sense manual d'instruccions és molt estrany, no? Bé, ha de ser-ho, vaja. Llavors, això transcorre a un hotel que està a la platja de Chesil i, de fet, els personatges també es passejaran per aquesta platja, que també té un component, diguem-ne, simbòlic, dintre que Ian McEwan és un narrador realista, o és quan us trobareu una història realista. Però com és la platja de Chesil? És una platja estreta, freda, una platja anglesa, on la franja de, diguem-ne, d'arena és molt estreta, perquè després ve ja, venen ja els còdols i les pedres, llavors és una cosa com que te fa estar en una situació també molt fronterera entre allò exterior i allò interior, dues realitats, la de l'interior i la de la mà, que són properes però en realitat molt diferents.
1: Sí,
0: també.
1: Perquè, pensant-ho bé, tenim molta tendència a idealitzar des del Mediterrani nostre, des de la nostra posició, tenim molta tendència a idealitzar les platges. Mm. Però clar, òbviament no totes són idíl·liques.
0: A veure, les platges, bueno, clar, depèn del que entenem per idíl·lic, no? És a dir, les platges angleses, jo no he estat a Chesil, no? Però vaja, les platges angleses poden ser precioses,
1: són
0: naturaleses, fins i tot molt agrestes i molt, molt maques, no? I així com ho descriu Ian McEwan, o com se mostra la pel·lícula, perquè també...
1: També té pel·lícula?
0: Sí.
1: És
0: preciosa, però el que no és acollidor, va dir, no és un espai on i menys en hivern, que és on transcorre aquesta, l'època que transcorre aquesta novel·la.
1: Sí, sí. És a dir, que passant del sol d'en
0: clar,
1: camí...
0: Clar, anant fent un recorregut...
1: Àrid i mal de dur i feixuc en aquesta platja.
0: Sí, i després estarien les platges nostres, la platja mediterrània...
2: És que l'Atlàntic no és el Mediterrani, quan parlant de la mà, per exemple.
0: No, clar, evidentment. Però bé, el Mediterrani... Home, anem a veure, la platja de l'estranger ja comença a tenir bastant a veure amb la nostra.
1: Molt,
0: i sí. La descripció que Camí feia del Mediterrani en general, ja no la platja, sinó el Mediterrani en general, ja té molt a veure amb nosaltres. Ell tenia aquesta frase meravellosa, ara me'n vaig més enllà de la platja, no? Però ell deia que, clar, que ell deia, jo no vull, diríem, ni romantitzar ni llevar importància a la misèria d'aquells que viuen en el Marroc o a l'Alger o a la pobresa de països com aquest. Deia, però no hi ha misèria més enorme que la d'algú que és pobre, i a més ho és, per exemple, la perifèria parisina, on tot és lletjó, perquè la bellesa i el sol salven, no? Salven el manco una mica.
1: I doncs això, i crec que ho podem acabar així, perquè
0: jo, que
1: de dalt de tot amb Albert Camí i Nadal Suà, moltes gràcies per aquestes platges.
0: Gràcies a
1: vosaltres. Quin viatge que hem fet, eh? Més preciós. Gràcies, fins una altra.
0: Adéu.
3: Tres radios, humor. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
5: Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: I ara vos hem d'explicar que la dramaturga mallorquina Marta Barceló actualment és una de les que té més projecció internacional, amb fins a 3 obres seves traduïdes i en produccions per tot el món. Xangai no és Pequín. Toca ara la peça més internacional per ara d'Anna Marta Barceló, en dues versions que s'estrenen aquests dies a Alemanya, mentre que l'any que ve arribarà a Xangai, però també a Itàlia, Grècia, Regne Unit i Irlanda. Però volem parlar d'aquestes

0: Obres pel món, també, dels darrers 6 dies, que s'estrena a Berlín, o de Zona inundable, que ha arribat fins a Chicago. La dramaturga Marta Barceló és ara per ara la que té més projecció dels autors i autores d'aquí, amb més traduccions i produccions per tot, i ho volem parlar amb ella. Marta Barceló, enhorabona, com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
0: Quina il·lusió, llegir tot aquest currículum.
1: Em fa molta, la veritat és que em fa molta. Jo ara un cop no, està posat una cosa darrere l'altra i això, dic, jolín, sí, fa molta il·lusió que arribi tant en fora, que s'adoni, no, que arribi a tenir aquestes dimensions i aquest abast de països, aquest abast geogràfic, és fantàstic, sí, molt, estic molt contenta.
0: Que bé, perquè per exemple, toca ara, en quant d'idiomes ha estat traduïda?
1: Tocam ara, de fet, jo crec que no sé si són 8 o 9, wow. O sigui, ha estat segur castellà, que, òbviament, és grec que va ser primer, amb italià i amb anglès, i ara s'ha traduït en el xinès, però també en el polonès, en romanès, que a Romania també s'ha fet, a Alemanya, a Finlàndia i a Txèquia, sí, o sigui, en tots aquests, no sé, són 8 o 9 o 10.
2: Sí,
1: sí.
2: I la Marta Barceló ha anat a totes les estrenes.
1: No, no he anat, mem, no he anat a totes les estrenes, jo veig quan me conviden, jo he anat a Grècia, he anat a Romania i he anat a Alemanya, i sí que aniré a Xangai. I Grècia va ser la primera, Grècia és la que recorda més... Bueno, la primera vegada, o sigui, la primera vegada que vaig sentir una obra meva en un altre idioma. És una sensació que és molt mal d'explicar. Jo vaig anar allà al teatre, surt l'actriu i comença a xerrar en grec. I clar, és molt sorprenent, també és molt raro que no ho entens, però ho entens, perquè com que jo reescric molt... Jo sé, no és que sàpiga les obres de memòria, però sí que les conec bastant bé, llavors sé més o manco el que està dient, però no entenc les paraules. I clar, era una sensació molt rara de no entendre les paraules, però saber exactament allò que estava dient.
0: Ara veurem en xinès, que trobes.
1: Ara veurem en xinès. Ara veurem en xinès, estic molt encuriosida amb això.
0: Sí, sí, la llengua més... Bé, que va ser mosa, és més llunyana tal vegada de totes.
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Sí, estic molt curiosida, jo t'ho dic, té moltes ganes d'anar cap allà, això serà l'any que ve.
0: Clar,
1: sí.
0: I supos que cadascú, cada país fa les seves produccions, és a dir, tria les actrius que formaran
1: sí, clar.
0: Tot.
1: Sí, sí, jo el que faig és vendre els drets i ahir, diguéssim, que se munta a cada país la productora, o sigui, com aquí, no? Són responsables de fer la seva producció, de trobar el seu finançament, de triar el seu càsting, i sí, jo aquí no hi tinc mà, diguéssim, tampoc no conec el territori ni res.
0: Clar,
1: llavors,
0: una
1: sí,
0: obra
1: sí.
0: Tan intimista, crec que, no? Com tocam ara, per exemple,
1: sí.
0: Que se vegi per tot i que tingui aquesta com a cosa tan internacional, partint d'una cosa més íntima, com és?
1: Bé, és curiós també, perquè és vera que és una obra molt íntima i al final parla de relacions entre mares i filles i de rols, no?, que se suposa que hi ha, i dels vincles entre les persones, però també hi ha molt d'humor en aquesta obra. I llavors a mi me fa gràcia veure a una banda i a l'altra com fan aquest equilibri. Per exemple, la versió de Romania, la directora la va enganxar per la banda emocional i era... molt emocional, o sigui, era una cosa, per això tot el temps que les actrius estaven a punt de plorar, i clar, se creava allà una tensió emotiva que acabava i tot el públic plorava, i jo inclosa, o sigui, i en canvi, no sé, a Grècia, per exemple, li varen nivellar un poc més equilibradament el sentit de l'humor, que en té molt, amb la part emotiva, no? I és curiós veure com cada país, perquè encara crec que no pot distingir ben bé, no? O però com a mínim cada producció, no? Destaca uns aspectes per damunt dels altres.
0: Ja per anar acabant, que mos queda poc temps, Marta, clar, Zona inundable, sí. La duràs a Chicago, clar, també una cosa molt localista, com va ser la tragèdia de Sant Llorenç.
1: Sí, bueno, això ha estat una lectura dramatitzada, uh-huh. Tot s'ha de dir. Això és un festival, International Voices, o no sé, que cada any tria 4 lectures internacionals, o sigui, d'arreu, i fan una lectura dramatitzada d'això. I sí, això sempre havia xerrat amb la meva traductora, i ella sempre me deia, des de que ho va veure, no?, lo internacional, diguéssim, la vigència. Yeah. que per desgràcia té aquest tema a molt de llocs, perquè cada vegada són més freqüents, bueno, hi ha llocs on sempre han estat molt freqüents, no? però cada vegada són més freqüents aquestes pluges, no? Aquestes inundacions que veus que te deixen morts i gent sense casa i desastres. Això no és... És vera que la història està agafada d'aquí, de Sant Llorenç, però realment té una vigència geogràfica, un abast geogràfic molt ampli.
0: I de Marta Barcelona, ara bona. Quan siguis a Xangai, te telefonam i mos contes com ha anat l'experiència.
1: Beníssim,
0: una
1: ja vos recordaré.
0: Una parada, bon viatge.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Ara tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El batle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat en el debat sobre l'estat de la ciutat la creació amb Calvià, Marratxí i Llucmajor l'àrea metropolitana de Ciutat.
5: L'objectiu és crear un organisme per donar resposta de manera més eficaç i coordinada a les necessitats dels ciutadans que inclouen l'habitatge i la mobilitat.
6: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes de Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
5: Martínez ha avançat també que agents de la policia local començaran a prestar serveis dins els autobusos de l'EMT per prevenir delictes menors i conductes incíviques. A hores d'ara, el debat continua un debat on l'oposició ha recriminat al batle la manca d'habitatge, saturació i la pobresa que es viu a Palma.
4: I just en aquests moments, l'empresa i el comitè d'empresa del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma reuneixen a la Conselleria d'Empresa per intentar acostar posicions.
5: El comitè reclama conèixer amb més antelació els quadrants de feina per evitar canvis d'última hora i també demana que el personal fix discontinu passi a tenir jornades del 75%, ja que asseguren que molts treballadors contractats a mitja jornada acaben fent moltes més hores per cobrir el servei. Des del comitè expliquen que han decidit suspendre les aturades d'avui perquè podien entrar en contradicció amb alguns dels acords signats amb l'empresa l'any passat. Ara, les dues parts intenten trobar una sortida negociada mentre el conflicte continua obert. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
7: Lo que pedimos es un calendario de libres para el personal fijo discontinuo, que sepan qué día vas a librar. Otro punto que estamos conflictivos, no llegamos a un acuerdo, es la jornada mínima del personal fijo discontinuo, medidas de preaviso al personal, que no respetan el preaviso de 3 días para modificar turnos, desconexión digital, publicación de cuadrantes, compensación de descanso, bueno, muchas cosas.
4: I encara en la plana laboral, els tècnics sanitaris han sortit avui al carrer per reclamar un millor reconeixement a la seva feina.
5: Convocats pels sindicats Comissions Obreres, UGT i SAE, tant Mallorca com Menorca i Eivissa s'hi han adherit en concentracions a les portes dels principals hospitals. Exigeixen al Ministeri que compleixi amb la reclassificació dels seus llocs de feina una lluita que s'arrossega des de fa 20 anys. Ho explica el portaveu sindical a l'Hospital Mateu Orfila, Juan Andrés Bernabéu.
8: Cada vez se está cogiendo más responsabilidades y más formación y más responsabilidad profesional y la administración está con unos cánones de hace 30 años. Ese es el problema.
4: I la Guàrdia Civil de Duanes de l'aeroport de Palma ha interceptat un carregament de més de 2 quilos de drogues amb destinació a Eivissa.
5: La investigació va començar dia 14 de maig quan es van trobar un paquet que contenia 2,6 quilos de marihuana. Al cap d'uns dies, dimecres passat, les autoritats van dirigir les seves sospites cap a un home de 49 anys resident a Eivissa que està investigat per un delicte de tràfic d'estupefaent. Els petits traficants solen fer aquest tipus d'enviament aconseguint clients per les xarxes socials i emprant identitat falses per eludir l'acció policial.
4: I en els esports, Miquel Álvarez deixa de ser entrenador de la UD a Eivissa, a Xisco Ribas.
9: El club ha comunicat al tècnic andalús que no continuarà al capdavant del primer equip la pròxima temporada a la primera federació. Ha estat la primera decisió esportiva de la UD a Eivissa. I en tenis, en aquests instants, Jaume Munà continua disputant contra Hubert Hurkacz la primera ronda del Roland Garros. El santanyiner ha perdut els 2 primers sets, tot 2-3 a 6, i el tercer set està guanyant per 2-1.
4: I amb aquests apunts esportius hem arribat a les 5:04. Més informació a les 6:00.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que aquest dimecres 27 de maig l'escriptora Marta Jiménez presenta el seu darrer llibre, Oxígeno, a Palma.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí en altres, al control tècnic. I ara hem de parlar amb una escriptora, també supervendes a l'Estat. Es tracta de Marta Jiménez Serrano. Passa

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
5: I doncs ha arribat l'alegria dels dilluns. Joana Maroto, com estàs?
6: Bon dia, estimat, molt bé, acalorada, que no sé què ha passat aquests
5: dies. I diuen que espero, que encara... Arribarà més calor?
6: Encara arribarà més calor i crec que ja poden dir que oficialment estem en plena temporada alta, perquè si no heu fet el canvi d'armari que és el cas d'en Xisco, ja l'ha fet i ja poden dir que ja pot dur... No sé si has tret les xancles, les bermudes...
7: Ja ho tenim tot.
6: Tot això.
7: Bé, però avui... ara ho dosificarem, no vendrem en tot posat el primer dia.
6: No, tampoc és necessari. Bé, no venc a parlar ni de xancles, ni de banyador, ni de biquinis. Avui venc a parlar de la selectivitat, que ja ho sabeu, és a tocar, però no sé si vosaltres recordeu encara, ara, després de tant d'anys, la vostra selectivitat. La recordeu,
5: I tant,
6: no?
5: I tant. Era, a veure, crec que tothom recorda aquest moment,
6: perquè
5: és previ d'haver d'estudiar i aquella disciplina d'estudi.
6: Que nervis!
5: El moment, arribar, fer l'examen, tot.
6: I vareu copiar?
5: No, la selectivitat
6: no. La selectivitat no, no digueu res encara, ara parlem d'això.
8: Capítol 170. Copiar, copiadors i blindatge a la selectivitat.

0: Doncs sí, avui entrem en un terreny delicat perquè si demanem sinceritat absoluta pot ser més d'un o una a baixes cap. Perquè copiar a un examen, ja no dic selectivitat, dic a un examen, és gairebé una tradició paral·lela a l'educació. I no la defensam aquí, eh? Però tampoc podem negar que ha generat algunes de les majors demostracions d'enginy popular de la història d'això, de les escoles, dels instituts, etcètera, etcètera. Sí. Però vinga, va, que aixequi sa mà en aquesta taula qui no hagi vist mai o el manco sentit contar allò de un bolivic així amb coses apuntadetes, els apunts a devora a la carpeta per copiar allò que tens en el costat, en el rellotge escrit a les
1: cuixes.
0: No, en Xisco diu que no. No has copiat mai?
2: Copiar sí, però jo no era tan professional.
0: No
2: jo,
0: era professional.
2: O traia els apunts, que m'ha passat de vegades.
0: No dissimulaves.
2: No, però no, jo crec que la millor manera de que no te pleguin copiant és que sigui una cosa casual. Perquè si ja tens una xuletinga davall dels papers, si t'ho miren, ja és que és molt complicat dir «ai, no, no estava fent res». I jo me feia molta pares això de copiar i de fer xuletes i tal, i me'n record que tercer de BUP se va estilar anar de vores institut a fer reduccions dels apunts.
0: És que fins i tot per això en Xisco Nadal és d'aquells que procrastina, que té pares i té vessa,
2: perdona,
0: i no fa
2: pro,
0: ni costelletes.
2: Som pro. I jo anava, tenia uns apunts, els reduïem, i ja no havies d'estar
0: però
2: copiant.
0: Però clar, ja no feia feina.
2: Però per això se suposava que copiaves, estimada.
0: Bé. Evidentment, tot té el seu enginy, la seva tècnica. El ver que hi ha gent que ja fent la costelleta ja repassava i ja aprenia. Gent que tenia moltíssim d'enginy i que tenia, no sé, una tècnica precisa per fer allò, la lletra superpetita. Fins i tot, gent que amb un compàs, en la punta del compàs, apuntava cosones en el bolivic, que quedava com a gravat, com si feia un tatuatge en el bolivic i d'això.
1: Però era un exercici també de memorització, fet
0: sí,
1: de,
0: també,
1: de preparar
0: també,
1: totes
0: també
1: aquestes coses per poder llevar a copiar-les.
0: És vera que a la selectivitat tothom va una mica més alerta, en compte, perquè evidentment t'hi jugues moltíssim, però qui més qui manco ha fet qualque costelleta i ha copiat qualque vegada. Però voleu saber què diuen els nostres companys al respecte?
1: Han estat sincers?
0: Jo crec que sí, jo crec que no tenien res a perdre i jo crec que ja ha prescrit una mica. En tant d'anys no te vendran a cercar i ha dit, escolta, suspès perquè has fet costelletes. He demanat a en Jaume Noguera, que és un tio pràctic i sensat, i ell diu que no copiava.
3: I doncs el meu cas no. Jo no faig xuletes. Mon pare m'ha de que em fes perquè la veritat és que quan fas xuletes estudies perquè escrius allò on el qual t'examinaràs, però no. No feia xuletes, ni vaig copiar mai, ans del contrari. De vegades me copiava gent a mi i els hi posava millor nota que a mi, els que m'havien copiat. Mira per on. Per cert.
0: Mira tu, me comentava al migdia, a vegades me va copiar, m'ha dit el nom però no ho puc dir perquè per ventura mos escolta i ara se'm pagairà, me copiava Natal i llavors resulta que com que d'ella tenia més bon concepte li posava més bona nota. Jo dic, clar, és que te tenien mania. Però bé, ell diu que no ha copiat mai, que supos que també li fa besa i com vos deus, és un tio pràctic, un tio sensat, i tot i que se'm parli de fer costelletes perquè així n'aprendràs una mica, i dono, ell no anava de res. Na Marta Grau, en canvi, era una mestra fent costelletes.
4: Si parlem de copiar, me sap molt de greu, però he de ser sincera i he de confessar que jo he copiat molt al llarg de la meva vida. Fins i tot he arribat a desenvolupar tècniques superprecises com era aquella famosa del boli agulla. I doncs, amb aquest tipus de bolígraf, jo era capaç de fins i tot fer 4 línies a cada un dels costats del bolígraf. O sigui, impressionant, un treball d'artesania pura i dura. Però això sí, l'únic moment que no vaig copiar perquè no volia jugar al meu futur va ser a la selectivitat. Però durant els anys escolars he copiat moltíssim. Sí, és la realitat, ho confesso.

0: Què vos pareix, Marta Grau? També està molt sincera, perquè podria haver dit no, jo som molt legada i no he copiat mai. Però és que la veritat és que de sempre hi ha hagut autèntics artistes. Gent que dedicava més temps a preparar la trampa que a estudiar la lliçó. I aquí arriba la gran ironia pedagògica que vos volia explicar. Molts acabaven aprovant, però no per copiar, sinó perquè de tant de resumir, d'escriure i d'amagar apunts, acabaven memoritzant el temari. Ara bé, el món també ha canviat i també han canviat les trampes. Han passat del paperet doblegat dins la màniga a la sospita tecnològica, perquè ara hi ha de tot. Virgueries, Margalida. Auriculars...
1: Pues professors, ara.
0: Sí, i d'aquí que avui venc a parlar i a avisar a tots els que s'estan preparant a l'activitat, perquè no ho tindran gent fàcil, eh? Perquè hi ha de tot. Hi ha auriculars invisibles, rellotges intel·ligents, mòbils i ara intel·ligència artificial, també. I precisament enguany, a les Balears, les proves d'accés a la Universitat, les PAU, se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny, és a dir, la setmana que ve.
1: La setmana que ve ja.
0: De fet, ja molta
1: prest
0: gent...
1: Enguany, eh?
0: Prest, sí, jo crec que més o menys també la vaig fer a inici de,
1: sí,
0: de juny, crec recordar, però bé, no estic segura. En qualsevol cas, els alumnes de segon de batxiller ja han acabat el curs, ja els han donat les notes, ja saben si podran anar a fer la selectivitat, i ara a les totes estudien el temari, perquè clar, s'hi juguen moltíssim. I ara més perquè demanen unes notes altíssimes. Però bé, enguany hi ha noves mesures de control i protocols per evitar el frau tecnològic. Però també amb una altra realitat, i és que els professors expliquen que els exàmens en general han canviat molt. Són més competencials, menys memorístics i en teoria més difícil de resoldre amb una simple costelleta.
1: Ja, això està bé perquè és amb raonament, no? No és aquelles coses que a nosaltres mos passava. Les 10 característiques...
0: Sí, que
1: havies
0: de... allò que dèiem empollar.
1: Memoritzar. Clar, i nosaltres el que fem és que mos inventàvem, agafàvem les inicials de cada una d'aquestes 10, escrivíem una paraula inventada i a partir de cada inicial recordàvem totes les altres.
0: Sí, era com per fer un joc, no? Un joc per memoritzar.
2: Mnemotècnia.
1: Una manera de memoritzar. Però és veritat que ara és un raonament més crític i també està bé evolucionar en aquest
0: sentit. Sí, però també s'ha perdut l'artesania, no? De preparar i elaborar les costelletes. No sé si...
2: I de memoritzar.
0: I de memoritzar. És que, clar, la tecnologia ha canviat les eines i ha canviat la manera en què tenim de fer aquestes costelletes. I mirau, he parlat amb en Joan Tossa, informàtic, sobre això, sobre les eines tecnològiques que...
1: Que fa un forense informàtic.
0: Analitzar, escrutar, sabres per què de moltes coses, quan hi ha un ciber... ciberdelinqüència. No. Per ventura, perquè ha hagut un ciberassetjament en el sistema informàtic, jo que sé, d'una empresa multinacional. Un forense pot se dedica a descloure que és allò que ha passat, que hi ha darrere. Wow. Sí, és una feina bastant interessant. I, clar, li he demanat quines són les eines tecnològiques que tenen ara els joves per copiar. I d'escoltar el que mos ha dit.
3: A més de la xuleta clàssica que ja ve preparada, o de l'alumne que directament treu el mòbil i cerca les respostes a Google, o ara a ChatGPT, es veu que últimament hi ha unes combinacions tecnològiques que fan molt fàcil copiar i fer trampa. Te van en Amazon mateix uns packs que són... Primer, un nanopinganillo, que és un element metàl·lic de tamany de 2 mil·límetres, com una llentia per dintre d'aquestes petites. Se posa dins de l'orella, és invisible totalment, i aquesta llentia necessita que li enviïn les coses l'àudio amb una espècie de collar, que això sí que és més evident, que ha d'anar davall de la roba, i és la manera de que les escoles o els exàmens que tenen detectors de freqüència o fins i tot de metalls, si veuen algú que se comporta d'una forma una mica estranya, puguin detectar que du aquest element. La cosa que va dins l'orella és indetectable, però aquest element transmissor sí que se pot detectar.
0: Ai, a mi me faria molta de por, sobretot perquè és tan petit aquest dispositiu, que imagina't que llavors no te'l pot treure de sobre.
1: Ai.
0: T'imagines? Però bé, és vera que és molt sofisticat i que, clar, també qualcú ha d'estar de fora xivant, coant les respostes.
1: I
0: necessites un còmplice.
1: Inhibidors de freqüència.
0: Clar, enguany hi haurà inhibidors de freqüència. Enguany,
1: també per rellotges i mòbils.
0: Sí, sí, sí, sí, tindran. Segurament ja diran que ni mòbils ni rellotges intel·ligents, sí, hauran de deixar-los dins una maleta, dins una bossa, sí, sí, sí. Però clar, també hi haurà inhibidors. Ben que dic, és una de les novetats d'enguany, perquè clar, la tecnologia ha fet que l'enginy també superi barreres. En qualsevol cas, bé, no sé si havíeu sentit a dir d'aquesta nova eina tecnològica, però quina recordeu? Perquè abans d'en això, no?, d'en Xisco de reduir les totes els apunts, però clar, jo també he dit els bolis, la goma, les mànigues, els estotxos, etiquetes de botella, hi havia autèntica enginyeria analògica. No sé si recordeu qualque altra manera, no?, de fer aquestes costelletes.
2: Si eres dona, hi havia nines que s'apuntaven la lliçó a lo que seria la part de la cuixa. I clar, ningú te feia aixecar la falda.
0: El mocador, no?, també, dues faquetes de mocadors i dues costelletes allà.
2: Exacte, qualque cosona.
1: Si sempre tenies la mateixa taula, podies apuntar qualque cosa a la taula, però clar, la activitat no sabies mai quina taula te tocaries, òbviament no se podia fer.
0: Jo ara que dic això dels mocadors, jo les matemàtiques me donaven molt malament, fatal, fatal, fatal. Jo vaig fer el batxillerat social i clar, tenies unes matemàtiques, per aventura, no tan difícils com les de científic, però tenies unes matemàtiques i clar, no hi havia manera, jo me veia com a molt desbordada en un examen i amb un mocador li vaig demanar a la meva companya de banc, que era en Isabel, Isabel, una salutació des d'aquí, perquè ella era molt bona en matemàtiques, li vaig dir la resposta de la 3. Clar, i en Isabel, molt bona nina, molt bona companya, me va posar la resposta de la 3. Però quan me va tornar el mocador, ja primer vaig pensar, quin doll, i jo no sé fer l'exercici que li pos a la professora, que era en PAM, per cert, també PAM, una salutació, per totes les vegades que m'ha de suspendre, la resposta i com he fet l'exercici. I clar, i na pança va costar jo. I m'ha dit, que dus a sa mà? Clar, me vaig a coronar viva i li vaig dir, no, res, un mocador que tenc un pot de moc i mai mocar. I vaig pensar, com ara me llevi mocador? I mai he quedat la tinta en el nas, ja l'he cagada, però no, va funcionar bé.
2: I després vas poder veure la solució o es moc qui va deixar enganxat el que era un 3, te vas pensar que era un 8.
0: Vaig desistir, Xisco Nadal, ja, perquè vaig pensar que era del tot absurd posar la resposta sense saber desenvolupar l'exercici. I de fet he de dir que l'examen que vaig suspendre de la selectivitat, l'únic, perquè dels altres més o menys vaig tenir bastant bones notes, va ser de matemàtiques, perquè no vaig saber, o sigui, m'ho vaig bloquejar i no vaig saber fer absolutament res.
2: O sigui,
0: les matemàtiques eren el meu...
2: L'únic que vaig suspendre la selectivitat va ser d'història.
0: No m'ho puc creure, Xisco Nadal.
2: Perquè, teòricament, tu estudiaves com a per blocs, quan jo feia COU, i te tocava, havies de defensar dos temes i de quatre blocs tu ja seleccionaves. Jo dos blocs ja per selectivitat no me les vaig mirar. I dels altres dos vaig dir, no repetiran els mateixos temes de l'any passat.
0: Vares fer per...
2: En efecte.
0: En efecte. Descartar.
2: Varen entrar els dos temes mateixos que havien entrat l'any anterior. I ja vaig dir, és que...
0: I en la teva oratòria, en la teva d'això...
2: No, perquè jo tenia... jo que vaig estudiar la Segona Guerra Mundial, jo superfeliç si m'hagués caigut ja a l'activitat, però no hi va haver sort. Me va tocar la colonització, aquell mapa d'Àfrica del segle XIX que havies de dir exactament com havia anat tot el Congo belga. És a dir, ara m'ho sabria, però en aquell moment, ni idea.
0: I d'un altre avís per a navegants, no, Xisco Nadal? Que si han de descartar...
2: Descartar-ho només... Si vos diuen que se poden descartar dues coses, descartar una només una. Tot i així, vaig treure, me'n record, un 3,75. Que per suspendre...
0: Jo no he estat capaç de dir...
2: Hi ha maneres i maneres de suspendre.
0: Jo no he estat capaç de dir la nota del meu examen de matemàtiques, no? Però veig que tu ets més valent que jo. Bé, penseu que és més difícil o més fàcil copiar ara o abans? O ara és més arriscat? O com creus que va la cosa? Perquè, clar, ara ja no només parlem de paperets amagats, sinó de rellotges intel·ligents, auriculars, tecnologia artificial... Intel·ligència artificial, no tecnologia, intel·ligència artificial... no ho sé. Vull pensar que els alumnes que ara se preparen descartaran dur aparells tecnològics, però per ventura, fins ara, han fet qualque costelleta d'aquestes, no?
1: És que se m'escapa tot això.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que paga la pena tota aquesta infraestructura si són unes oposicions on te juguis una plaça que te resoldrà la vida. Ara, per un examen de selectivitat o un examen de l'institut, muntar tot aquest caliportal, no ho he acabat d'entendre.
0: I creus que ara també tenen més pressió? La pressió és més gran, és enorme, per treure una bona nota, per allò que dèiem, no? De que totes...
2: Jo crec que ara han de treure més bones notes perquè tothom, en general, treu més bones notes. I no és perquè siguin més bons estudiants que la meva generació, que s'ha de dir llegir un tema sobre això, sinó perquè hi ha molta pressió per part dels pares que van a revisar moltes més notes que la meva època. Mo mare...
0: No hagués anat
2: a... Mo mare mai va anar a l'institut a reclamar-me una dècima de res. En canvi, ara... Hi ha molt de pares que van a la tutoria a reclamar les notes dels seus fills. I que, malauradament, molta de gent, molt de professors, cansats d'haver de lluitar contra un, dos, tres, quatre, 30 pares, diuen, escolta, tres dècimes més pel nin i d'altres dècimes més pel nin. I no passa res.
0: I no passa res.
2: I també que ara les notes no són com a la nostra època, que era de sones 10. Ara no, és que ara puntuen sobre 14. Que dius, però quina manera de puntuar és aquesta?
0: Se mos escapa. Clar,
2: mi, jo mai ho he sabut fer.
0: No, i entre tot, entremig de tot això, aquesta selectivitat d'ara crec que és bastant diferent, tot i que els nervis siguin els mateixos que els que teníem nosaltres, la cosa ha canviat, no? El ritual és el mateix, però clar, ha canviat des de la puntuació.
2: Sí, però la selectivitat només és un examen si no t'hi jugues res. Si tu saps que el teu examen de selectivitat depèn perquè tu vols fer enginyeria mecànica,
0: clar,
2: vols ser metge o vols entrar, jo què sé, a telecomunicacions, jo entens la pressió que pot dur qualcú per haver d'assolir aquesta nota. Si anaves com jo, que per entrar a filologia te demanaven un 5, doncs jo vaig anar a selectivitat i el meu 3,75 d'història per mi no va ser cap drama.
0: No va ser cap drama. Clar, però també t'he dit que ara n'hi ha, eh? N'hi ha bastantes, però la majoria de carreres te demanen molta de nota. Vull dir que...
2: Oh, ara sí, és que ara ja demanen nota per tot.
0: Clar, és que... I després hi ha aquells vídeos virals que se mostren a xarxes després de la selectivitat, no? Que fan aquella repassada de les notes. Què penses que has tret d'història? Què penses que has tret... No? I la persona va dient les notes...
2: A mi ja me fan molta peresa.
0: No, sí. I que hi ha autèntics drames després, perquè hi ha gent que se pensa haver tret unes notasses pensant que podrà fer aquella carrera que ha desitjat fer durant tant de temps i després no li arriba, i allà autèntics drames.
2: És que si han estat excessivament permissius en tu en les notes d'assistitut, la selectivitat el que té és que varem una mica segons quin tipus d'accessos, perquè allà el professor que corregeix és que no sap ni qui ets.

La manera de copiar acaba sent gairebé tan gran com el d'estudiar. Així que, estimats meus, que vos vagi molt bé a tots els que prepareu la selectivitat, que després, ja ho sabeu, arriben ses estimades i esperades vacances.

0: I va ser vacances esperades.
1: Vacances, i per cert, na Mònica me fa una apreciació, perquè jo dic totes 100 costelletes pensant que soc supernormativa, i sabeu que no, que se diu xuleta. Una xuleta, sí? se pot dir, gràcies, Mònica.
0: És correcte dir xuleta.
1: Sabeu que sí, sabeu que sí, jo pensava que no, però... Sí.
2: Perquè és una cosa que en català no tenia traducció, i van agafar aquest xanisme.
1: Exacte.
2: Com a la xuleta.
1: Mira que jo m'agradava dir costelleta. Però
2: perquè tu sempre estàs molt de les costelletes.
0: És una altra cosa.
1: És una altra cosa, sí, sí. Res, estimats, bona setmana.
0: A tu també, i descansaràs uns mesos ara?
1: Sí, sí, sí, anant també de vacances, com en Bad Bunny.
0: Idò, moltes gràcies per tot.
1: Ens tornem a trobar aviat.
0: Amb l'alegria els dilluns. Gràcies, Joana.
1: Adéu.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
7: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
7: I me despert 7 hores després.
0: El Guateque Musical.
11: Posarem un pot de musiqueta per acabar aquest programa amb un guateque dedicat a l'any 1977.
12: Com així, així és, aquest any que va néixer en Celestió Oliver, i sí, han dit que encara no havien fet el seu any. Ai, i avui ha arribat el moment. L'any 1977, Maria del Mar Bonet publicava un disc que combinava poesia, compromís i mediterrani pur. Música per escoltar i també per pensar en temes que sonen així, a l'anar.

Era una de les grans veus de la nova cançó i el 1977 les seves cançons eren molt més que música, eren també símbol de llibertat i identitat cultural com aquesta Laura.

I abans de convertir-se en icona pop internacional i negar el canvi climàtic i l'efectivitat de les vacunes, Miguel Bosé també va tenir etapa de balada intensa i molta cabellera al vent. Amiga, publicada al 77, va ser una de les cançons més populars dels seus inicis.

1977 era un any de canvis i aquesta cançó pràcticament en va ser la banda sonora parlant de Libertat sin Ira del grup Xarxa, que es va convertir en un himne de la transició espanyola. Yo soy...

Torna ara per Hotel California dels Eagles, gravada el 1976, però publicada com a single el 1977. Va convertir-se immediatament en un dels grans himnes del rock.

I els Bee Gees varen dominar la febre disco gràcies a la banda sonora de Saturday Night Fever, amb un John Travolta que va convertir el fet de caminar pel carrer en un esport olímpic.

I tancaran la paradeta amb les Baccarat i el seu Yetzir, I Can Boogie. Publicada el 1977, la cançó es va convertir en un èxit enorme. Número 1 al Regne Unit i milions de còpies venudes.

0: Quins som el bona, pel 1977.
1: I això.
2: Em sembla que va néixer
0: Celestí.
3: Sí. És que ell és molt desbugui, per això.
0: Sí, és això. Així que Celestí Miquel, moltes gràcies, Toni Cardell. Fins demà.
2: Fins demà.
0: Tornem demà a una ferrada.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Ja s'ha conegut el sumari complet del cas Plus Ultra, en el qual està imputat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El document confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències.
6: Els informes policials fan referència a missatges entre directius de l'aerolínia, en missatges, per exemple, que diuen Zapatero mana aquí, en referència al rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Uns missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte.
5: El jutge també ha demanat bolcar el correu de Zapatero gestionat per les seves dues filles i la seva secretària.
6: A més, durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional ha confiscat joies, rellotges i braçalets de la caixa forta de Zapatero, segons la secretària, formarien part de l'herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i de regals de viatge.
5: En el marc de la investigació, creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, que ha demanat un avançament electoral.
6: Felipe González diu que s'haurien de celebrar eleccions aquest mateix any. L'expresident assegura que és una qüestió que afecta com a país, com a partit i com a persones.
7: Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, que estoy... Si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no, porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
8: Debería haberlas este año.
6: Unes crítiques a les quals també s'hi han sumat formacions com el Partit Nacionalista Basc o Coalició Canària. El portaveu dels populars, Borja Sémper, assegura que és necessari una neteja de les administracions de l'Estat.
9: España necesita un saneamiento integral de las instituciones del Estado y este saneamiento no puede esperar más. España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
6: El president Pedro Sánchez ha reiterat que no dimitirà.
5: I a Palma, en el marc del debat sobre l'estat de la ciutat celebrat avui, el sindicat CESIF ha anunciat que reprendrà les mobilitzacions per reclamar a l'Ajuntament de Palma que compleixi els compromisos adquirits amb la policia local.
6: El sindicat justifica aquesta decisió després que una vegada més Cort hagi incomplert l'acord anunciat el passat 17 d'abril. L'anterior incompliment va ser el nou pla d'ordenació i educació salarial que havia d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2026, Agustín Sánchez es el responsable del sector local del CESIF a les Balears.
10: Lo que haremos es, los delegados sindicales de CESIF, pues presentarnos en cualquier espacio que, público que el alcalde pues tenga presencia pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
5: I Maó fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa. L'Ajuntament ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Samesquida i Esmortà a la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular.
6: L'objectiu principal del projecte és dotar aquest nuclis d'una infraestructura moderna que elimini els sistemes actuals de depuració en fosses sèptiques i l'ús de cisternes per proveir-se d'aigua. Héctor Pons és al Val·la d'Amor.
11: L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
5: I acabem amb una darrera hora a Eivissa. Un home es troba en estat crític després d'haver-se ofegat en una platja de Sant Antoni. L'home ha estat hospitalitzat en estat crític mentre els fets s'han produït quan nedava a la platja de Calabassa. Amb aquesta informació arribem a les 6:04. Més informació a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàveu? Començant la setmana amb una novetat editorial i parlant també d'un concert amb el piano com a protagonista. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Començàvem setmana amb una conversa amb l'escriptor barceloní Josep Maria Argemí. Acaba de publicar El naixement de Venus, amb Leonard Muntaner, editor. És una novel·la realista que deixa entreveure la vinculació de l'autor amb Mallorca. Després, música en directe al marge del miniconcert dels divendres. Avui rebem el pianista Pierre Bouzon, que continua la promoció del disc Serenity, gravat a Lloret, als estudis Red Carpet i que presenta aquest dies a Mallorca. I per acabar, més avançaments de concerts interessants per aquesta setmana, en concret, el concert de Martin Simpson a Porreres aquest dissabte.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Marga Cifre al control de la tècnica.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

Un escriptor abandonat per la inspiració, un mossèn que sembla que surt d'una pel·li d'en Sorrentino, un indistret, una baronesa que podria ser un personatge de Tolstoi o tal vegada de Villalonga, una jove que ven el seu cos, i molts d'altres amb vides que s'acaben connectant en qualque moment. Travessen geografies concretes, de Mallorca a París, però sobretot a l'illa, als seus racons. I parlen d'una nissaga i descriuen una classe social alta impostada com els fins de Chabrol. Avui parlant del Naixement de Venus, editada per Leonard Montaner, amb el seu autor.

0: Filòleg, missa de formació, autor, Josep Argemí, com estem? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bé.
0: Bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Bona tarda.
0: En una introducció que evidentment ha de ser breu, perquè estem en un programa radiofònic i aquí sí. El protagonista és vostè, miri quantes coses he pogut dir d'allò que m'ha suggerit aquesta novel·la en 100 pàgines. Té molta substància, suposo que sou conscient, no? Que heu posat allà moltíssima informació, personatges molt ben construïts, complexes.
1: En sóc perfectament conscient i jo penso que com més personatges hi ha, més difícil es fa d'expressar diferents caràcters, però en aquest cas tots van adreçats en un mateix sentit, que és el de la mitomania i l'erotisme. És aquest erotisme, aquest desig desenfrenat que desperta l'arribada d'una noia de París a Mallorca. En aquest sentit, tots els personatges, que són diferents entre ells, però tots s'enfoquen, s'aboquen en aquesta mena de abisme eròtic, per dir-ho així.
0: Clar, el cos que genera la bellesa, no? Una idea que precisament, ho deia jo a l'inici, també transita per qualque pel·lícula d'en Sorrentino, alguna d'elles recent, la penúltima, per exemple. Clar, aquesta novel·la, Josep, té una gènesi. Si no, va xerrat un precedent bastant clar.
1: Sí, si et refereixes a d'on surt la novel·la, és allò que en diríem una derivació, un spin-off, per utilitzar el llenguatge de les sèries, de Les nimfes sota el sol, que és una novel·la meva anterior que vaig publicar a l'editorial mallorquina també, a Dia Edicions, on alguns personatges com a mossèn Orfila, per exemple, és ben present, no? Aquesta mena de mossèn que sembla que tingui 1000 anys, que té uns comportaments tèrbols i una gran influència social, etc., un canonge de la catedral, tota aquesta mena de personatges, alguns d'ells tornen a aparèixer al naixement de Venus, perquè el naixement de Venus em va sorgir com una mena de necessitat gairebé, perquè algun dels fils narratius de Les nimfes sota el sol, que és la novel·la anterior, em quedaven curts, vull dir, jo els volia continuar. I no amb una novel·la de 300 planes, com era Les nimfes sota el sol, sinó amb una mena d'obra compacta, com tu has dit al començament, que seria El naixement de Venus, en aquest cas. I sí, la bellesa, i parles de Sorrentino, i és cert, perquè la bellesa, com alguns autors o cineastes comenten en els últims temps, és gairebé una necessitat en aquests temps que vivim, que són l'apoteosi de la immoralitat, per dir-ho així.
0: Totalment.
1: Aquesta mena de...
0: Totalment.
1: Era grotesca. Una època d'un narcisisme desbocat. Aleshores, davant d'això, aquesta bellesa gairebé innocent, perquè aquest personatge que arriba de París, aquesta noia que es diu Sílvia, és gairebé, no diré indiferent, no diré ingènua, però té una innocència que gairebé podríem dir-ne mítica, en aquest sentit, i els altres ho veuen d'aquesta manera i s'encenen, per dir-ho així.
0: Clar. M'agradaria parlar, Josep, de la descripció dels personatges.
1: Sí.
0: Hi ha una frase que em sembla meravellosa, el seu rostre era un palincer solcat per les línies d'un temps gairebé llegendari. Jo no sé si aquestes definicions venen quan ja tens construït el personatge, o una vegada que o al revés, que aquestes definicions te serveixen precisament per construir el personatge.
1: És la segona opció. Són les definicions que van sorgint per construir el personatge. Perquè jo t'haig de dir que abans del personatge, i fins i tot abans de la mateixa obra literària, aquesta i de les altres meves, jo tinc una fascinació pel llenguatge i per la llengua catalana en particular. I és aquesta fascinació que fa que, a mesura que tu vas escrivint, és que allò que em diuen un work in process, és a dir, tu vas escrivint i es va creant el personatge. Es va creant i en aquest cas, aquest palimpsest és d'aquest mossèn Orfila del que parlava fa un moment.
0: Meravellós personatge.
1: Sí, estic d'acord. Gràcies. Perquè es va creant a través del llenguatge. Jo crec que és una manera de fer que no parteix una planificació pròpia. Jo no faig, no planifico, o no... Potser sí que tinc unes quantes idees, però no em faig un organigrama, un planning, com si estigués fent un pla de negoci en un altre aspecte de la vida. No, no, en absolut. És pel plaer, tot és pel plaer i per la felicitat d'escriure. Sí, sí.
0: Després parlarem més del llenguatge, perquè t'has acostat a les formes mallorquines, a l'amo, nen, sí. Vull dir, i a més tu ets català, per tant té un doble mèrit, tot i que és vera que tens una família, tens una pota, diguem, una cama mallorquina, no? De la família de ta mare, no?
1: Sí, sí, és cert. Però és aquesta herència mallorquina, sí, sí.
0: Però és el primer pic que t'acostes a, diguem, a les formes mallorquines escrivint, vull dir...
1: No. Com et deia abans, Les nimfes sota el sol, de Dia Edicions, també hi és aquesta aproximació lingüística. Perquè, clar, si tractés d'una temàtica i descrivís un paisatge mallorquí amb unes formes lingüístiques que no són les pròpies del lloc, per dir-ho així, de la parla mallorquina o de la llengua de Mallorca, semblaria poc versemblant. I la versemblança, tots els que ens dediquem a la literatura, sabem, o hauríem de saber, és la primera exigència
0: total,
1: a l'hora de construir una història i uns personatges.
0: Alguna família mallorquina hauria de sentir-se al·ludida, o és una composició, diguem, que veu de diferents nissagues possibles?
1: No, total. No, és que no... No veu de cap nissaga en particular, ni tan sols de la meva nissaga, si és que en podem parlar. No, en absolut. És una ficció pura i dura. Aleshores, evidentment, hi ha ressons de històries que jo puc haver sentit, però estan tan desfigurades per la meva imaginació, la meva fantasia,
0: clar,
1: que de vegades és brutal, tan desfigurades que no... No, que ningú passi pena, que no, ningú s'ha de sentir al·ludit i simplement han de llegir i passar-ho bé, simplement.
0: De tot el més, és una galeria de personatges molt villalonguians, no? I supos que és conscient, sí, a l'hora d'escriure, sí, que t'acostes en aquest univers.
1: Totalment. Mira, t'haig de dir que els dos germans Villalonga, perquè no només hi ha el Llorenç,
0: sí,
1: hi ha
0: també
1: el que... El Miquel, que no és gaire conegut o tan conegut com el seu germà, però va fer una novel·la que a mi em va, en castellà en aquest cas, que a mi em va agradar molt, quan em va divertir molt quan el vaig llegir, que és Miss Giacomini, que parla d'una trapezista, una cantant que es deia Consuelo Bello, que a principis del segle, XX, el 1910, va arribar a Palma i va escandalitzar les senyores de Casa Bona, per dir-ho així. I aquesta història, que no deixa de ser una anècdota provinciana d'aquella època, per dir-ho així, però està explicada d'una manera tan divertida i humorística que em va semblar molt, molt oportú agafar-la com una mena de com t'ho diria, d'argument, de petit argument per traçar aquesta història meva d'una noia que arriba de fora, en aquest cas de París, perquè representa que té família a Mallorca, suposadament,
0: sí,
1: per fer una mena de cura, com t'ho diria, psiquiàtrica gairebé, de descans, de repòs. I això, arriba allà un element absolutament forani, amb uns costums diferents, i això crea una gran expectació, per dir-ho així. I, clar, hi ha aquesta Miss Giacomini del Miquel Villalonga, però també hi ha la trilogia de la Lulú, d'en Llorenç. És Lulú, la Lulú, Lulú Regina i La Gran Batuda, que són novel·les magnífiques, des del meu punt de vista, on també parla de personatges extravagants i excessius, mallorquins, en aquest cas, que porten una mica enllà la credibilitat de tot plegat. I fan una història, construeixen històries que, vaja, que són dignes de ser llegides.
0: Clar, una crònica de l'alta societat molt afinada, no sé si has transitats aquesta classe social per poder, diguem, després definir-la, plasmar-la d'aquesta manera.
1: Home, aviam, la família de la meva mare era una família, diguem, de la classe alta, podríem dir-ne així, mallorquina, o era o és. El que passa que la meva mare ja no està en aquest món, però vull dir que de petit jo vaig estar a Palma, vaig estar a casa de la meva àvia en un casalot al carrer Sanglada, els meus besavis vivien al carrer Sant Miquel, l'antic cafè, bueno, l'antic no, l'actual cafè Cappuccino,
0: sí.
1: Era a casa dels meus besavis, canques. Vull dir que sí que, no sé, clar, jo quan no vivia no era conscient de gairebé de res, però a mesura que et vas fent gran et vas adonant que les experiències que tu has viscut potser no són les mateixes que han viscut altres persones. Vull dir, una cosa d'una evidència absoluta, però quan ets un nen no ets conscient de moltes coses, sinó que vius les coses amb una certa ingenuïtat i vius en una finca de... o passes estius en una finca de la teva àvia i vius la vida de camp i res més. I passeges amb les curses i vas amb els caçadors, etc. Però no et fas grans plantejaments. Aleshores, quan ets més gran, racionalitzes tot plegat i te n'adones que hi ha un gran material de memòria sentimental i familiar que pots aprofitar a l'hora d'escriure. És això.
0: Josep, quina relació tens amb la literatura mallorquina, més enllà de referents que hem esmentat, de Villalong, el seu germà? Com t'has relacionat durant la teva vida amb la literatura d'aquí?
1: Home, jo el que m'ha agradat molt llegir... Bueno, això era molt, molt jovenet, però hi ha dos llibres, per exemple, que a mi m'han semblat, tres en concret, dos fascinants, que són del mateix autor, curiosament, que és Llorenç Ribé, que és La minyonia d'un infant orat,
0: sí.
1: I Els camins del paradís perdut. Aquests dos llibres per mi han estat molt importants, perquè bàsicament la majoria de llibres que he publicat s'encabeixen en allò que en diríem literatura fantàstica, literatura d'imaginació. Aleshores, aquests dos llibres han estat un... Bueno, per no parlar de Ramon Llull, també, que és el pare de tots nosaltres.
0: De tots.
1: Per dir-ho així. El pare de tots. El gran pare.
0: Totalment.
1: I un altre llibre que ja vaig llegir més endavant a la Universitat, a l'Autònoma de Barcelona, va ser La faula, de Guillem de Torroella, que és un poeta mallorquí del segle XIV, i va escriure un poema meravellós que entra dintre d'allò que en podríem dir la matèria de Bertanya, del rei Artús, etc. És un cavaller, que en aquest cas és ell mateix, es presenta com a personatge, que és segrestat a la vall de Sóller per la fada Morgana, que el porta en una balena a l'illa Encantada per consolar el rei Artús, que està trist perquè veu que la cavalleria ja està desapareixent. Aleshores, aquest llibre també em va semblar tan extraordinari, però, bueno, anant una mica més cap aquí, podria parlar de la poesia de Rosselló Pòrcel, que em sembla...
0: Meravellós.
1: Meravellosa, i de les millors poesies del segle XX que jo hagi llegit. O, per exemple, no sé, altres autors...
0: Allò me sembla un llibre culte, ple de referències, Rimbaud, Morant, Paese, Pasolini, Balzac, Otto, moltíssimes, però no pedant, que això també és important. Hi ha una mena de cànon amb aquesta desfilada, si em permet l'expressió, de referències literàries o artístiques?
1: Jo
0: de
1: jo
0: cànon
1: no
0: particular.
1: Jo no.
0: No?
1: No ho sé, perquè jo t'haig de dir que no he pretès ni pretenc construir cap cànon més enllà del que com a lector faig o llegeixo. I en aquest sentit haig de dir que sóc un lector completament desordenat, completament caòtic, absolutament. I jo puc llegir una novel·la de Balzac o Borges, o Bioy Casares, o Josep Maria de Sagarra, que és un autor meravellós català, o alguna cosa de Ramon Llull, que sempre torna Ramon Llull, fins a les últimes novetats de poesia i de narrativa d'autors d'ara mateix. Aleshores, no, cap cànon, perquè jo no sóc ni crític, ni pretenc tenir una altura de mires, ni una prevalença en aquest sentit en absolut, ni sóc editor, simplement sóc un lector que escriu, que per mi són com les dues cartes de la mateixa moneda, la lectura i l'escriptura. En aquest sentit, vaig i vinc d'una manera facilíssima.
0: Me sembla que també hi ha grans frases, grans imatges, o imatges en forma de frase, o frases que esdevenen imatges. M'encanta aquella de l'irrefrenable escriptor de cartes que no rebien resposta. Me sembla com molt poètic i a la vegada que amaga un misteri. No, no sé si aquestes frases sempre me genera curiositat, si aquestes frases se treballen, Josep, o te surten així, diguem, d'una manera molt orgànica.
1: Jo no et diria que ni que em surtin ni que es treballin. O sigui, responent una mica com el que quan responia fa una estona, és com un procés. O sigui, tu fas una primera versió, ja no de la frase, sinó del paràgraf. Per mi els paràgrafs són la unitat de sentit. Això que et dic és una mica estrany, però no és la pàgina, no és la frase, no, és el paràgraf. El paràgraf és la unitat de sentit. I aleshores... El paràgraf el vas construint, i òbviament vas construint les frases del paràgraf. Aleshores, pot sortir-te en un primer moment una frase brillant i donar-la per bona, però clar, quan tu escrius et vas llegint el que vas escrivint, tu ets el teu primer lector del teu text. Aleshores, molt sovint ho vas refent, per dir-ho així. El que passa que també t'haig de dir que aquesta obra, El naixement de Venus, la vaig escriure en un primer moment i ja està, però amb una mena d'esperit ja amb un impuls decisiu. Ho dic en el sentit de que no va necessitar gaires correccions.
0: Perquè la tenies ja en el cap.
1: Sí, la tenia en el cap, la tenia en el cap des de feia temps, per això que t'explicava de la continuació de les nimfes, etc. Aleshores, no va necessitar gaires correccions, aquesta és la veritat.
0: Què interessa, Josep Maria Argemí, com a lector? Ho dic perquè he llegit a qualque entrevista allò que l'autor ha de desaparèixer, s'ha d'amagar l'autor, que l'important és el text, que l'autor ha de servir en el text... Però jo diria que ara mateix no és la tendència, no és allò que més triomfa, si m'ha permès aquesta expressió tan vaga, no? Això de triomfar la literatura és molt...
1: És cert. Jo estic d'acord amb tu. No és el que triomfa perquè és una decisió de màrqueting editorial dels grans grups, diguem-ho tot. Vull dir que es té la convicció per part dels grans grups editorials que la millor manera de vendre un llibre és vendre l'autor. I després el llibre o l'obra no passa a un segon pla. I ho veiem en els grans premis literaris, etc. Aleshores, jo ho dic en aquest sentit, no que hagi de desaparèixer l'autor. Òbviament, l'autor no pot desaparèixer perquè sempre està allà, és l'autor de l'obra. Però... ho dic en el sentit que l'important, almenys per mi, és el text, és l'obra, és la que, quan hagin passat els anys, decidirà l'obra si és vàlida, si pot ser rellegida, que per mi és la prova del nou d'un llibre de la literatura. La relectura, res més. O sigui, si tu pots rellegir un llibre al cap d'un any, per exemple, o tres anys, i aquell llibre et segueix agradant, et segueix interessant... et segueix fascinant. Aquesta, per mi, és la mesura que aquest llibre és bo, senzillament. I si l'autor és així o aixà, o és de Mallorca o de València o de Catalunya, no et dic que no tingui la seva importància, naturalment que té, que és important, però no és el més important. L'important és que el llibre s'aguanti per ell mateix. Ho dic en aquest sentit, que el llibre ha de prevaldre per damunt de l'autor.
0: I d'allò sobre el naixement de Venus, editat per Leonard Muntaner, una novel·la breu, deliciosa, molt ben escrita. Josep, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure,
1: gràcies a tu,
0: i per la conversa.
1: Moltíssimes gràcies, Rafael.
0: Una ferrada.
1: Una ferrada. Adéu. Una ferrada. Adéu. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Voleu postres?
1: Són gris a colorets.
2: Clar.
1: És que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonets per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva prèmium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Sons?
1: Mon pare.
2: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
3: 646-93-45-01.
4: Le vull dir que a mon mare,
5: a la Cònia,
6: en el meu pare,
7: a la meva padrina,
8: Daddy Cool, desboni.
9: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
2: Ràdio Tradicional, sí senyor.
3: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
2: A qui li dediques aquesta cançó?
9: A tu, Xavi, a tu.
2: Ai.
4: Això, que t'estim molt.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I més música, Mònica, perquè avui acabam amb una recomanació musical.
1: Exactament, és un altre concert que celebra el 50 aniversari de la publicació del primer disc que va publicar Martin Simpson. Ja ha estat a Mallorca altres vegades en el festival Folk You i ara rememorarà aquest disc publicat la primavera de 1976. Actuarà a l'Auditori de Porreres aquest cap de setmana, si no vaig malament dissabte. Ell, ara el sentireu, en Martin Simpson, que ha estat tan amable d'enviar-nos unes paraules. Ell diu que és a Palma, però no, heu de canviar es Palma per Porreres, però l'escoltam.
2: Hello to my friends in Mallorca. This is Martin Simpson here. I'm very, very pleased to say that I'll be playing in Palma on the 30th of May. And it's been a while since I've been to play for you. And I've always loved it. I love the city and I love the gigs. And I can't wait to play for you again. So I'll see you on the 30th in Palma. Thank you very much.
1: Thank you, Martin. De fet, en dir que presentarà i hi haurà també, perquè acaba de publicar un disc que se diu Some Kind of Jubilee amb la discogràfica Topic Records. Hem de dir que és un concert que organitza The Impossible Bird. Recordeu que hi ha en Tomeu Gomila darrere i diu que és el seu artista preferit de sempre, de tota la vida. Per tant, no vos ho podeu perdre aquest dissabte en l'Auditori de Porreres, Martin Simpson.
0: I en la música de Martin acabant per avui, ja sabeu que demà més aviador a partir de les 6. Ara en 2 minutets vos deixem les notícies.
1: Adéu.

0: El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Els investigadors situen la casa de l'expresident del govern espanyol com un nucli on es planificaven i dirigien instruccions de sensibilitat més alta de la presumpta trama. Els informes policials també fan referència a missatges entre directius de l'aerolínia, missatges com, per exemple, diuen Zapatero mana aquí, uns missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se. A més, durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional ha confiscat joies, rellotges i braçalet de la caixa forta de l'expresident del govern espanyol. Segons la secretària, formarien part de l'herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i de regals de viatges. El jutge també ha demanat volcar el correu de José Luis Zapatero, gestionat per les seves dues filles i la seva secretària. Tot d'una ampliam i repassam altres titulars de la jornada d'aquest dilluns, dia 25 de maig. El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de Ciutat que inclourà Victòria Morell, Calvià, Marratxí i Llucmajor. Bon vespre.
2: Bon vespre. Ha estat durant el debat de l'estat de la ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on en comença un altre. També on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears.
3: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
2: Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar serveis dins els autobusos de l'MT.
0: La Policia Nacional investiga l'homicidi d'una dona de 75 anys al barri de Pere Gadau de Palma.
2: Els agents han trobat el cadàver avui a hora baixa en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com una mort violenta.
0: S'ha fet el primer pas per desbloquejar el conflicte de les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen el primer conveni autonòmic pel sector.
2: Educació s'ha compromès avui en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrades al sector públic. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
4: Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia avui i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
2: Les parts es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-ho.
0: IMO fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa.
2: L'Ajuntament de Mo ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Sa Mesquida i esmortar la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. Es preveu que les obres comencin durant l'hivern de l'any que ve per 2 milions d'euros.
0: I en els esports, el president del Reial Mallorca, Andy Colberg, ha sortit a escena per a demanar disculpes. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. Dos dies després del descens a la segona divisió, el màxim accionista i propietari del Mallorca ha enviat un missatge a l'afició. Colberg ha assumit la seva responsabilitat, ha demanat perdó a l'afició i reafirma el seu compromís amb el club per tornar a la primera divisió com més aviat millor. La primera federació, Miguel Álvarez, deixa de ser entrenador de l'U d'Eivissa i el playoff descens a aquesta mateixa categoria. El Poblense va empatar 0 contra l'Àguilas i l'Atlètic Balears va perdre per 2-1 contra el Jaén. En dos conjunts mallorquins disputaran diumenge el partit decisiu. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista dels 26 futbolistes que aniran al Mundial i en tennis Jaume Munà ha quedat eliminat a la primera ronda del Roland Garros.
0: I encetam setmana en temperatures elevades, com aquest cap de setmana. Dani Capó, bon vespre, que ens espera.
6: Bon vespre, i doncs esperen dies molt parescuts els que ja han viscut darrerament. De fet, com comentàvem avui, hem arribat a superar fins i tot els 32 graus i aquests pròxims dies es poden tornar a repetir els mateixos valors. Això vol dir que ens trobàvem ja a temperatures pràcticament d'estiu de ple a finals del mes de maig. Tot això també es nota en la temperatura de la mà, que en alguns punts és de rècord en un mes de maig. Per tant, temperatures molt elevades que han de tenir continuïtat no només demà, sinó també segurament que queda de setmana, i això sí, amb un cel de moment encara totalment destapat i un vent molt fluix.
0: Gràcies, Dani. I en cultura, com sempre, enfilarem la recta final d'aquest informatiu, arribant així a les 8, un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7:06.

0: Ho dèiem en començar el sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per l'expresident del govern espanyol José Luis Zapatero per influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra que, recordem, va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros concedida pel govern espanyol durant la pandèmia. Els informes policials, Victòria, què en diuen?
1: Els investigadors sostenen que existia una estructura formada per empreses i intermediaris que hauria servit per moure contactes, facilitar reunions i canalitzar pagaments. La policia descriu aquest entramat com una xarxa d'influències que operava al voltant de l'expresident socialista. Els informes també recullen converses sobre reunions amb responsables ministerials i contactes amb persones properes a l'entorn d'Ábalos i Zapatero.
0: La investigació es basa principalment en missatges, àudios i converses telefòniques extretes de dispositius mòbils intervinguts, especialment del telèfon de Rodolfo Reyes Rojas, accionista vinculat de Plus Ultra. En els informes policials es fa referència a missatges entre directius de l'aerolínia, a missatges, per exemple, que diuen Zapatero Manequí, uns missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se.
1: Així és, però hem de saber que l'origen del cas es troba en una investigació impulsada per les autoritats dels Estats Units sobre presumptes activitats de blanqueig de capitals i corrupció internacional. La Homeland Security Investigation va compartir amb la Policia Nacional Espanyola el contingut del telèfon de Reyes en considerar que podia tenir rellevància penal a Espanya. A partir d'aquest material, la UDEF sosté que directius de Plus Ultra varen cercar contactes polítics per facilitar l'obtenció de les ajudes públiques.
0: La policia posa especial atenció en una expressió que apareix repetidament en les converses, finança en boutique, segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. A què fa referència aquest tema?
1: Doncs aquest terme faria referència a una estructura empresarial creada per cobrar pels serveis d'intermediació i influència. Els investigadors sospiten que alguns pagaments es justificaven mitjançant contractes d'assessoria o consultoria, encara que la policia considera que aquestes feines podrien haver estat una cobertura documental per amagar altres activitats.
0: La causa també inclou un registre policial practicat dia 19 de maig a l'oficina vinculada a Zapatero, situada al carrer Ferraz de Palma. De Madrid, volien dir.
1: Durant el registre, els agents varen intervenir documentació, discs durs i diversos objectes de valor localitzats dins una caixa forta, entre elles joies, rellotges i braçalets. A més del contingut de la caixa forta, l'UDEF va confiscar 16 agendes blanques de Zapatero, més una altra bateria de llibres des de la seva secretària. Segons consta l'acte policial, la secretària de l'oficina va indicar que es tractava d'objectes personals i herències familiars.
0: La investigació judicial sobre el rescat públic en aquesta aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia ha entrat en una nova fase centrada en l'anàlisi de tota la documentació i els dispositius intervinguts per la policia. Quines són les pròximes accions?
1: Segons l'autor judicial, el magistrat reclama tots els missatges enviats i rebuts des del 20 de març de 2020 fins a l'actualitat, incloent-hi correus eliminats, esborranys, arxius adjunts i metadates com remitents, destinataris i dates. Els investigadors hauran d'analitzar tots aquests correus electrònics, els telèfons mòbils, el disc d'ús, els contractes, factures i tota la documentació societària amb l'objectiu principal de reconstruir el recorregut dels pagaments investigats i determinar si les presumptes gestions d'influència varen tenir contraprestacions econòmiques. La policia també vol aclarir si els contractes d'assessoria detectats corresponien a feines reals o si es varen utilitzar com a cobertura documental. La investigació es centra especialment en diverses societats que, segons l'UDEF, haurien servit per canalitzar pagaments vinculats a les gestions per aconseguir el rescat públic.
0: En els pròxims mesos, el jutjat podria citar declarar directiu de Plus Ultra, responsables de la CEPI, intermediaris i altres persones relacionades en les converses incorporades a la causa.
1: Paral·lelament, també es preveuen informes pericials, comptables i informàtics per verificar l'autenticitat dels missatges i analitzar els moviments econòmics investigats. Una de les qüestions claus del procediment serà determinar si les gestions detectades formaven part d'activitats del lobby polític legal o si, per contra, podrien considerar constituir delictes com tràfic d'influències, blanqueig de capitals o falsedat documental.
0: A la petició d'avançament electoral del Partit Nacionalista Basc, soci d'investidura de Pedro Sánchez, pel cas Ultra, ara s'hi ha afegit la de l'expresident del govern espanyol, Felipe González. L'exlíder socialista ho ha dit avui durant un acte a València.
2: Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, que soy... Si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. Debería haberlas este año.
0: Junts i PNB asseguren que no donaran suport a una moció de censura, tot i això el PP els pressiona perquè rompin en Sánchez i aconseguir els suports necessaris per presentar aquesta moció de censura.
1: Diuen que no la presentarà fins a tenir els suports parlamentaris suficients. De moment ha presentat una moció al Senat per aquest dijous per reprovar l'executiu als presumptes casos de corrupció. La iniciativa servirà per obligar els socis de govern, Junts i PNB, a qui el PP acusa de sostenir Pedro Sánchez, que es pronunciïn. El portaveu dels Populars, Borja Semper, assegura que és necessària una neteja de les administracions de l'Estat.
3: España necesita un saneamiento integral de las instituciones del Estado y este saneamiento no puede esperar más. España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
0: Sánchez assegura estar tranquil després de la imputació de Zapatero i descarta l'avançament electoral. Així ho ha dit en una breu declaració als mitjans de comunicació a la sortida d'un acte a Madrid abans de conèixer el sumari del cas. Sumar, soci de coalició, manté però el seu suport a l'executiu.
1: La coordinadora general de la formació, Lara Hernández, ha descartat l'opció de l'avançament electoral i ha advertit al president del PNB, Aitor Esteban, que el que s'ha de fer és evitar que PP i Vox governin.
4: De coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante. Un año por delante para seguir sacando adelante medidas de carácter transformador, para seguir impulsando políticas útiles que modifiquen, que cambien la vida de la gente. Porque eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 7 años.
0: Podem, soci d'investidura, no comparteix aquest posicionament. El secretari d'Organització i portaveu de la formació, Pablo Fernández, ha censurat les conductes inacceptables, ha dit, de l'expresident Zapatero, recollides en els informes policials i l'acte d'imputació més pròpies a la dreta ha considerat que d'un partit d'esquerra. A la vegada ha vaticinat que la investigació, diu, pinta molt malament per a l'històric líder socialista.
5: Que hi ha conductes que no són tolerables en la izquierda. Hay conductas que quizás sean admitidas, sean permitidas y sean jaleadas incluso en la derecha. Conductas propias de gente como Aznar, conductas propias de gente como Felipe González, pero que sin duda son conductas inaceptables para la izquierda.
0: La unitat central operativa, canviant de qüestió, de la Guàrdia Civil, no veu irregularitats a la càtedra extraordinària que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid.
1: L'informe de conclusions sosté que es va crear seguint la normativa establerta. L'UCO assegura que no ha trobat ingressos opacs en els comptes de la dona del president del govern espanyol, comissions o moviments econòmics il·lícits i que la informació bancària coincideix amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. Els agents revelen que la investigada va facturar a la universitat de 7.000 euros en 2 anys, una xifra, diuen, incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: 7:14, canviem de qüestió. El Batle de Palma anuncia la creació en Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Illes Balears. És un dels anuncis que ha fet Jaime Martínez en el que és el darrer debat de l'estat de la ciutat d'aquest mandat.
1: Segons ha explicat Martínez, es tracta d'una entitat que, sota la tutela del Consell i el Govern, permetrà coordinar accions davant problemàtiques comunes que comparteixen els 4 grans municipis i que transcendeixen els límits administratius establerts. Ara Palma iniciarà contactes amb els altres 3 ajuntaments per fer realitat aquest organisme supramunicipal.
6: i en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, perquè així ho diu la llei, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
1: En plana urbanística, Martínez també ha anunciat un pla pilot per rehabilitar i regenerar barriades. Començarà de manera imminent per Songoleu i després es traslladarà a altres nuclis.
6: Per això, aquest pla començarà a desenvolupar-se de manera immediata i comptarà, a més, amb la col·laboració en qui està ultimant la signatura d'un protocol d'intenció centrat inicialment en el barri de Songoleu. Aquest protocol constituirà una experiència pilot de col·laboració institucional que podrà estendre's posteriorment a altres barris de Palma, com Can Redó, La Soledat o Verge de Lluc, i que incorporarà tant un full de ruta d'actuacions concretes com els mecanismes de finançament necessaris per garantir la seva execució.
1: Unes altres iniciatives anunciades per Balla han estat la creació d'un cos d'agents cívics per garantir la convivència. Així mateix, també en matèria de seguretat, els agents de la policia local viatjaran d'uniforme o de paisà als autobusos de l'MT per prevenir delictes menors. Ara es fa feina per establir les línies i els horaris més conflictius per així posar en marxa aquest pla.
0: Martínez manté que s'ha posat les bases de la Palma del futur, mentre l'oposició ha criticat que es miri tant en fora mentre, diu, no resolen els problemes de la ciutat.
1: Concretament, més per Palma i PSI han parlat de dos, l'habitatge i la mobilitat. Mantenen que a Palma hi ha els pisos més cars de l'Estat i és de les ciutats més col·lapsades, problemes que, lluny de solucionar-se, s'agreugen de cada dia més, tal com han explicat els portaveus de Més i dels socialistes Neus Trullol i Xisco Dalmau.
7: El Partit Popular va prometre habitatge i una mobilitat més descongestionada. I tres anys després del seu govern, els preus de l'habitatge són molt més cars i la ciutat està absolutament col·lapsada. Les persones tenen problemes per arribar en bus d'hora a la feina.
8: Avui hem escoltat un Batlle que viu a un altre planeta. Un Batlle on diu que fa tres anys que viu la gent molt millor, quan la realitat és totalment la contrària. Fa tres anys que la gent està pitjor a una ciutat on té una crisi habitacional brutal i on la gent resident s'està veient expulsada de la seva ciutat.
1: Podem ha criticat la porofòbia de l'equip municipal, especialment ha dit Lucía Muñoz amb els migrants, el que diu volen explotats i sense drets. Per això assegurar que durà fiscalia el bloqueig deliberat del procés de regularització.
9: Nosaltres continuarem fent la mateixa pregunta. Qui va donar l'ordre? Espero, sincerament, que aquesta pregunta qualcú la torni a formular molt prest i tant de bo la faci un jutge. Perquè nosaltres, com vaig dir al principi, durem aquest cas a fiscalia.
1: I Vox ha lamentat que formalment siguin oposició quan consideren amb ells dins el govern de Jaime Martínez s'hauria fet més i millors. El portaveu Fulgencio Coll.
10: Diremos, señor alcalde, estamos decepcionados. Se podría haber hecho mucho más. En el año que queda haremos todo lo posible para que se lleven a cabo los objetivos prioritarios. De forma especial los que nos piden los palmesanos, no podemos fracasar.
0: I més en política, perquè el ple del Parlament afronta demà el debat i votació de projecte de llei per l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus en modificar mig centenar de normes.
1: Els partits d'esquerres retreuen les excepcions del requisit de català, però també diuen que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Lluís Apesteguià, Més per Mallorca, i Iago Negueruela del PSIP.
11: L'únic que s'ha fet des del govern de les Illes Balears és, a part de baixar els impostos en els més rics, desprotegir els territoris per facilitar els pelotassos en els amics del PP. I tot sempre sota un gran mantra, que és l'atac a la llengua catalana, que és el peatge que Vox sempre fa pagar en el PP.
12: Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una posició directa, clara, i que la gent sàpiga de què estem parlant en aquest cas.
1: El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pressions de Vox de fer-lo retrocedir.
13: La llei de normalització lingüística ha estat i és una línia vermella del Partit Popular en la qual ens hem mantingut fent durant aquesta legislatura. Quan negociàvem pressupost generals de la comunitat per tot l'any, i els nostres socis d'investidura mos exigien derogar-la o modificar-la.
0: 7 i 20 minuts.
14: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
15: Ei, tu vos pos? Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
16: I de colonet per tothom.
15: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
17: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Primera passa per intentar desbloquejar el conflicte a les escoletes de 0 a 3 anys que reclamen el primer conveni autonòmic del sector. Educació s'ha compromès avui en una reunió amb patronals i sindicats a actualitzar les despeses econòmiques dels centres que no estan integrades al sector públic. Es tornaran a reunir dia 8 de juny per començar a negociar-lo.
1: Aquesta millora afectaria més de 330 aules. Les treballadores que fan feina en aquests centres concertats són les que estan més mal pagades, ja que perceben un salari brut anual de 20.000 euros. Pepa Ramis, de Comissions Obreres, ha dit que surt moderadament satisfeta de la trobada, tot i queixar-se que la patronal ha incomplert l'acord de l'any passat que indicava que les parts ja s'haurien d'haver assegut a negociar.
18: Satisfacció perquè tenim l'inici de la negociació dia 8 i un compromís de la Conselleria d'Educació d'implicar-se a nivell econòmic també per donar resposta a part d'aquesta demanda de la pujada a nivell salarial.
1: Per la seva banda, Sandra Serra, d'Estell i Azara Tortonda d'UGT han agraït la mediació del govern perquè les patronals finalment escoltin les seves exigències per arribar a un conveni autonòmic propi i esperen, com més aviat millor, una oferta de millores econòmiques per als centres no integrats per part de la Conselleria.
19: Que portàvem des del mes de desembre intentant fer aquesta mesa negociadora per al conveni autonòmic. Pensem que aquesta reunió ha estat una passa. Esperem que sembla que s'inicia el diàleg, per tant, esperem que vagi avançant positivament.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que és una passa important que la Conselleria d'Educació faci de mediador entre patronals i sindicats per intentar equiparar aquelles situacions salarials més complexes.
20: El conveni autonòmic no serà fàcil, som conscients tots els que estem asseguts, perquè se tracta d'un conveni on hi ha moltes matèries, molt d'interlocutors i moltes realitats que tenim a les Illes Balears.
1: De fet, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reconegut que la solució no és fàcil.
21: Voluntat hi posam i recursos. Evidentment, no ho podem arreglar tot en un dia perquè hi ha moltes casuístiques diferents i el que hem de fer és anar unificant. Hi ha de ser una etapa més educativa, com hi ha ara, de pública, concertada i privada.
1: Tot i aquest acostament de postures, la xarxa 03 manté la vaga per dia 2 de juny. Les principals reclamacions de les educadores inclouen regularitzar les ràtios, ja que amb la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes, així com aquestes retribucions precàries que pateixen prop de 170 escoletes.
0: I l'Assemblea de Docents ha convocat, està reunida en aquests moments a l'Institut Berenguer d'Anoia, a INCA, una reunió per tractar diversos assumptes com el suport a la vaga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana que avui inicia la seva tercera setmana, o les mobilitzacions també de professors a Catalunya i Aragó. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quina qüestió t'han comentat abans d'entrar en aquesta reunió?
22: Bon vespre. Doncs més d'una cinquantena de docents de les Illes es reuneixen d'urgència per debatre diferents punts de l'ordre del dia i una de les que s'acaba d'aprovar ara mateix per majoria són donacions de la seva caixa de resistència cap als companys que fan vaga a Comunitat Valenciana Catalunya, així com a les mestres d'escoletes de les Illes de 03. Aquesta reunió a més podria posar damunt la taula la possibilitat d'iniciar mobilitzacions a Balears. Marina Vergés, portaveu de l'Assemblea de Docents, ha valorat l'urgència de fer millores a l'educació pública.
2: cansats, estem molt cansats. I suposo que veure que això passa tot arreu no és un consol, perquè és una llàstima, però sí que ens dona força i coratge per dir doncs això s'ha d'aturar, hem de canviar. De totes maneres, el que volem fer ara d'entrada, i aquí l'urgència, és enviar el nostre suport a Catalunya i València.
22: Segons el docent, s'asseuen en assemblea oberta, avui aquí a INCA, també pel malestar de les condicions laborals, les necessitats educatives i la precarietat agreujades any rere any.
3: Jo crec que la importància d'aquesta assemblea ha estat en el punt de solidaritat amb les vagues de docents que estan tenint lloc al País Valencià i a Catalunya, i per això crec que s'ha hagut de convocar amb aquesta urgència, no? Quasi sense temps, i ha estat el punt principal. Després, clar, veient aquelles vagues, també aquí també tenim moltes reivindicacions per començar a parlar-ne, no? I són un poquet els punts de l'ordre del dia d'avui.
22: I en aquesta primera reunió de l'any de l'Assemblea de Docents també han explicat la falta de voluntat negociadora per part del govern.
0: Gràcies, Lluís. 4 minuts per arribar a les 7:30. La Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys acusada de matar-ne una altra de 73 al barri de Pere Garau, a Palma.
1: Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa en signes de violència en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi.
0: També s'investiga la mort d'un home al castell de Beiva, a Palma.
1: Avui matí, un excursionista n'ha trobat el cadàver. Es tracta del cos d'un home en avançat estat de descomposició i sense signes de violència. No consta cap registre de persones desaparegudes a la zona. Haurà de ser l'autòpsia la que determini la identitat de la víctima.
0: I a Eivissa, un home es troba hospitalitzat en estat crític després d'haver-se ofegat a una platja de Sant Antoni.
1: Els fets haurien passat ahir mentre l'home nedava a la platja de Calambassa. L'home va ser rescatat pels serveis d'emergència i traslladat a l'UCI de l'Hospital de Can Misses, on continuen aquests moments ingressats.
0: La Guàrdia Civil detecta diverses irregularitats en una finca rústica de Formentera on es duen a terme reparacions de motors elèctrics i bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
1: Durant una inspecció del CEPRON, els agents varen localitzar una gran acumulació de residus i un taller magatzem en funcionament. Se'ls varen interposar 8 denúncies per no tenir llicència d'activitats i per incomplir la llei de residus, d'indústria i la normativa urbanística, segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat.
0: I l'empresa que hauria organitzat una festa il·legal en aigües protegides de Formentera aprofita el ressò mediàtic per promocionar-se. Un fet que es dona quan l'Observatori per la Igualtat estudia una denúncia, precisament, d'un altre vídeo promocional per possible publicitat sexista. Elena Trinidad.
4: La companyia eivissenca de lloguer d'embarcacions Smart Charter treu pit a les xarxes socials de la festa celebrada a Formentera i la fa servir com a reclam per fer un sorteig inèdit a Instagram, segons han publicitat, i que en el pròxim dia de socis els 12 seguidors que guanyin puguin participar en una altra celebració similar que normalment està reservada als socis i col·laboradors. En la festa, amb música alta i una gran afluència de persones, que es va celebrar el passat 10 de maig en la zona protegida d'Escaló, es varen concentrar més de 30 embarcacions sense el permís pertinent de Capitania Marítima, que li ha obert un expedient pel qual pot tenir sancions de fins a 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys mediambientals per sancionar-los. Paral·lelament, un particular ha denunciat un altre vídeo promocional a les xarxes de la companyia per possible publicitat sexista. En ell es veu com un home dona 2 palmades en el cul a 2 dones que estan en biquini i després es llança al mar. L'Observatori per a la Igualtat ha iniciat els tràmits pertinents per defensar el dret de totes a una imatge digna i lliure de violències.
0: Es dispara el consum de vapers entre els menors, que arriba ja a la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys. Una dada que vos avançam avui, el mateix dia que comença la setmana sense fum. El buit legal en la venda i regulació n'és un motiu, i per això les entitats anti-tabac demanen una prohibició expressa.
1: La metgessa Cecília Amato, vocal de la Comissió Nacional de Prevenció del Tabaquisme, confirma l'augment de les consultes de les famílies als centres de salut, i ja ho ha vist. Els vapers són perillosos per la salut física i emocional.
17: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero. Els investigadors situen la casa de l'expresident del govern espanyol com un nucli on es planificaven i dirigien instruccions de sensibilitat més gran de la presumpta trama.
1: Els informes policials també fan referència a missatges entre directius de l'aerolínia en missatges, per exemple, que diuen Zapatero man aquí, un missatges que també fan referència al cobrament de comissions i l'existència d'empreses que haurien encobert el delicte per beneficiar-se.
0: Durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional va confiscar joies, rellotges i braçalet de la caixa forta de Zapatero.
1: Segons la secretària, formarien part de l'herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i de regals de viatge. El jutge també ha demanat volcar el correu de Zapatero gestionat per les seves dues filles i la seva secretària. En el marc de la investigació, creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ha demanat un avançament electoral.
0: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de ciutat que inclourà Calvià, Marratxí i Llucmajor.
1: Ha estat durant el debat de l'estat de la ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i en comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les illes.
5: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
1: Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar serveis dins els autobusos de l'MT.
0: I un home es troba hospitalitzat en estat crític a l'UCI després d'haver-se ofegat en una platja de Sant Antoni.
1: Els fets haurien passat ahir mentre l'home nedava a la platja de Calambassa. L'home va ser rescatat pels serveis d'emergència i traslladat a l'Hospital de Can Misses, on continua ingressat.
0: Mahó fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa.
1: L'Ajuntament de Mahó ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de la Mesquida i esmortar la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
6: L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
0: I la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys acusada de matar-ne una altra de 73 al barri de Pere Garau a Palma.
1: Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer Gaspar Llebrés. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi.
0: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
7: Informatiu Vespre. Esports.
0: I Xisco Ribas, començant parlant del president del Reial Mallorca, Andy Colbert, que ha sortit avui en escena per demanar disculpes.
23: Dos dies després del descens a la segona divisió, el club ha publicat a les xarxes socials un vídeo institucional del màxim accionista i propietari del Mallorca. Colbert, que ha assumit la seva responsabilitat, ha demanat disculpes a l'afició del Mallorca i reafirma el compromís que té en la institució per tornar a la primera divisió.
24: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional, un club de primera divisió que competeix a la segona divisió.
23: El president també ha reiterat la confiança en el projecte i sembla que tant Pablo Ortiz, director de futbol, com Alfonso Díaz, cap de negocis, continuaran al club. D'altra banda, el que encara no és segur és si Martín de Michelis continuarà com a entrenador del Mallorca per a la pròxima temporada. El tècnic argentí continua negociant amb el club la seva possible continuïtat, reclamant la part important a la presa de decisions i també a la planificació esportiva. Qui ha tingut una mica d'alegria enmig del disgust pel descens és el porter mallorquinista Leo Román. El porter Vicenç és un dels 9 jugadors escollits per Luis de la Fuente per a completar la preparació de la selecció espanyola en vista al Mundial. Aquests jugadors de suport estaran amb Espanya des del 30 de maig fins al 4 de juny, dia en què disputarà contra l'Iraq el darrer partit preparatori. Precisament el seleccionador Luis de la Fuente ha fet pública avui migdia la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya al Mundial. Com a porters, Unai Simón, David Raya i Joan García. Defenses, Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella i Grimaldo. Migcampistes, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena i Miquel Merino. I davanters, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamin Yamal. Escoltam el seleccionador Luis de la Fuente.
8: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
23: El Barça de les mallorquines Catacoy Patrick Guijarro va celebrar ahir la seva quarta Champions pels carrers de Barcelona, un títol que va aconseguir dissabte derrotant per 4-0 l'Olympique de Lió i firmant així una temporada en ple de títols. Precisament les mallorquines a la selecció espanyola jugaran a Son Moix el pròxim divendres 5 de juny. El combinat espanyol s'enfrontarà a la terra a les 9 del vespre en un partit clau per obtenir la classificació directa per al Mundial de l'any que ve. Un duel que podreu seguir aquí a IB3 Ràdio. A la primera federació, Miguel Álvarez deixa de ser entrenador de l'EU d'Eivissa. Víctor Sancho.
9: Ha estat la primera decisió esportiva del club una vegada finalitzada la Lliga. No és el més habitual a l'Eivissa, que quan ha finalitzat amb un tècnic el curs ha trigat inclús setmanes a decidir-se per donar continuïtat o portar-ne una altra. Miguel Álvarez no ha aconseguit resultats, això és una evidència. Finalment ha dirigit 30 partits en Lliga i un en Copa. En el torneig de la regularitat són 10 victòries, 9 empats i 11 derrotes, 1,3 punts per partit. Álvarez va arribar el mes d'octubre passat després de la destitució de Paco Gémez. L'equip mai ha estat regular, no ha aconseguit 3 victòries seguides en tota la temporada. Es van fer 8 canvis a la plantilla al mercat d'hivern. La inestabilitat esportiva és evident al club i Miguel Álvarez ha estat una víctima més d'aquesta situació. Recordem que l'Eivissa només té 10 jugadors en plantilla amb contracte després del 30 de juny. Alguns dels que acaben contracte o d'altres que continuen ja han començat a passar per les oficines del club a Can Mises per saber la intenció de l'entitat sobre ells. El tècnic ha estat el primer a conèixer que no continuarà. L'Eivissa ja busca el seu 16è entrenador en 10 anys de vida. El club viu una contínua davallada esportiva des que va baixar de segona divisió el 2023.
23: I a la final per l'ascens a la primera federació, derrota de l'Atleti Balears per 2-1 al camp del Jaén el partit d'anada. Els blanquiblaus van encaixar de penal el segon gol al minut 97 i, per tant, necessitaran guanyar l'Estadi Balear el pròxim diumenge. Escoltam el seu entrenador, Luis Blanco.
10: Un partit de vuelta y la sensación que teníamos es que teníamos confianza de que podemos remontar la eliminatoria en nuestro campo, en nuestra casa, con nuestra afición, con nuestra gente, en nuestro contexto.
23: I el Poblense va empatar 0 contra l'Àguiles a Terres Murcianes, un resultat que deixa l'eliminatòria oberta per al partit al Municipal de Sa Pobla. Òscar Troya és l'entrenador del Poblense.
11: Que como te he dicho antes, el equipo no tiene techo y que para la semana que viene lo tenemos que intentar arreglar, convertir un sueño en algo real, lo tenemos al alcance, tenemos un hándicap, ¿eh? Que el rival que tenemos es muy bueno.
23: Els partits de tornada en què es decidirà si els equips mallorquins pujaran a la primera federació es disputaran diumenge i els podreu seguir per IB3 Ràdio. A les 12 del migdia, Poblense Àguiles i a les 7 del capvespre, Atlètic Balears, Real Jaén. En bàsquet, l'Estia Menorca ha dit adeu al somni de pujar a l'ACB. El conjunt menorquí va perdre a Vintaufa el quart partit de la sèrie per 76-87 contra el Leima Coruña. Escolta, Adam Sola, jugador de l'Estia.
12: Hemos hecho una muy buena temporada y queríamos irnos con la cabeza alta luchando, sobre todo por ellos, y creo que lo hemos hecho hasta el final. Y la verdad que soy muy orgulloso del equipo. Cuando empezamos el objetivo, por así decirlo, era la permanencia y mira, estamos aquí en playoff compitiendo contra un equipazo. Creo que les hemos tenido en muchos momentos contra las cuerdas, creo que lo han pasado muy mal. Y eso es lo más importante, que hemos hecho un gran trabajo, creo que ha sido una muy buena temporada y nos tenemos que quedar con todo lo positivo que ha habido.
23: I a l'Eurolliga, el Real Madrid amb el menorquí Sergi Llull va perdre la final contra l'Olympiacos per 92-85. I acabam l'informació esportiva en tennis perquè Jaume Munar ha caigut contra Hubert Hurkacz a la primera ronda del Roland Garros. El santanyiner ha perdut per 3-7-1 contra el polonès amb parcials de 3-6, 3-6, 6-2 favorable a Munar i després 3-6 al darrer set i s'acomiada d'aquesta manera del segon Grand Slam de la temporada.
13: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
14: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca, Alena Flelo, óptico y audiólogo.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
18: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
13: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Els tècnics sanitaris han sortit avui al carrer per reclamar un millor reconeixement de la seva feina, convocat pel sindicat Comissions Obreres UGT i SAE, tant a Mallorca, Menorca com a Eivissa, s'hi han adherit amb concentracions a les portes dels principals hospitals. Exigeixen al Ministeri que compleixi amb la reclassificació del seu lloc de feina, una lluita que s'arrossega des de fa 20 anys. Ho explica el portaveu sindical a l'Hospital Mateu Orfila, Juan Andrés Bernabéu.
25: Cada vez se está cogiendo más responsabilidades y más formación y más responsabilidad profesional y la administración está con unos cánones de hace 30 años. Ese es el problema.
0: I més mobilitzacions. El CESIF ha anunciat que tornarà a les mobilitzacions per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament de Palma a la policia local. El sindicat justifica aquesta decisió després que una vegada més Cort hagi incomplit l'acord, diu, anunciat dia 17 d'abril. L'organització ha recordat que després d'un any i mig de treball i negociacions el nou pla d'ordenació i adequació salarial havia d'entrar en vigor dia 1 de gener d'enguany. El responsable del sector local del CESIF a les Balears, Agustín Sánchez, adverteix que l'organització no permetrà que continuïn menyspreant la plantilla.
26: Lo que haremos es los delegados sindicales de CESIF pues presentarnos en cualquier espacio que público que el alcalde pues tenga presencia pues para simplemente recriminarle que cumplan con lo que se han comprometido.
0: Sánchez ha advertit que no és un problema administratiu o pressupostari, sinó una falta de respecte institucional sense precedents. I ha quedat desconvocada la vaga parcial prevista per avui del servei d'atenció a les persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Tot i això, tenen aturades previstes per tota la setmana per denunciar la improvisació dels horaris, diuen, i excés d'hores.
1: Moments a la Conselleria d'Empresa per arribar a un acord i és que Empresa i Comitè discrepen en diferents punts relatius als contractes i també als horaris de feina. Els treballadors reclamen tenir amb més antelació els quadrants per així evitar canvis de torn de darrera hora i també que el personal fix discontinu tingui jornades de 75% de les hores perquè tanmateix el que estan contractats a mitja jornada superen amb escreix les hores a fi de cobrir el servei. Jairo Aranda és el president del Comitè d'Empresa.
27: Lo que pedimos es un calendario de libres para el personal fijo discontinuo, que sepan qué día vas a librar. Otro punto que estamos conflictivos, no llegamos a un acuerdo, es la jornada mínima del personal fijo discontinuo, medidas de preaviso al personal que no respetan el preaviso de 3 días para modificar turnos, desconexión digital, publicación de cuadrantes, compensación de descanso, bueno, muchas cosas.
1: El comitè ha decidit suspendre les aturades parcials previstes avui a Son Sant Joan perquè podien estar incomplint algun dels acords firmats amb l'empresa l'any passat.
0: I a Eivissa, els sindicats UGT i Comissions Obreres denuncien acomiadaments encoberts, expliquen que algunes empreses, sobretot hotels, han deixat d'oferir habitatge als seus treballadors. D'altres asseguren que enguany no han avisat alguns fixos discontinus. Els hotelers reconeixen que hi ha empreses que ja no poden assumir les ajudes d'habitatge que ofereixen els treballadors i que d'altres estan ajustant personal. Carmen Cires.
2: A UGT ja han presentat 10 denúncies al jutjat social de fixos discontinus que enguany no han estat avisats per les seves empreses i 5 més de treballadors que no han rebut l'ajuda d'habitatge de la seva empresa. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa, Consuelo López, considera que amb el problema existent a l'illa ha deixat d'oferir casa a un treballador, és com acomiadar-lo.
3: Gente que se les hace el llamamiento, pero este año lo sentimos, pero no te podemos dar mi banda. Entonces es como decirte, pues te estoy despidiendo, porque si no tienes vivienda en Eivissa, a ver cómo vas a venir a trabajar. Pero luego es que gente que no han llamado, con o sin vivienda, no cuento contigo este año, no me han ofrecido mi puesto de trabajo y digo, ¿qué estás esperando para poner la demanda por despido?
2: Els hotelers reconeixen que efectivament existeixen casos així, tot i que els consideren aïllats. Alicia Reina és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de Balears.
4: Però sí, existen casos aislados tanto de establecimientos que este año han dejado de ofrecer alojamiento al personal como de trabajadores fijos discontinuos que no han sido llamados. En muchos casos influyen factores como la incertidumbre de la temporada, el incremento de costes o sobre todo la enorme dificultad para encontrar vivienda disponible a precios asumibles.
2: Assegura Reina que hi ha empreses que estan fent un gran esforç per mantenir aquestes ajudes d'habitatge al personal, però que d'altres ja no poden assumir-les. També reconeix que hi ha hotels que estan ajustant les seves plantilles.
0: El govern destinarà 2 milions d'euros addicionals a reforçar la convocatòria d'ajuts INEA per a inversions en explotacions agràries. Són fons procedents del paquet de mesures aprovat pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: D'aquesta manera s'incrementarà el crèdit disponible de la convocatòria vigent fins als 10 milions d'euros i donarà cobertura a un nombre més elevat de projectes del sector primari. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha subratllat que aquesta decisió forma part de la resposta del govern davant l'increment dels costos de producció derivats del context internacional.
17: 2 milions més d'euros provenguents dels fons de la guerra d'Iran i d'aquesta manera entraran entre 140 i 150 expedients, aproximadament la meitat dels expedients subvencionables que hi podria haver. El 45% fa referència a inversions superiors a 100.000 euros i el resto el 55% per expedients de projectes petits, projectes inferiors a 100.000 euros d'inversió.
0: I els pagesos de Menorca demanen que restableixi de manera immediata la unitat mòbil de la ITB de maquinària agrícola. El Consell assegura que està arranjant l'actual i en comprarà una altra. Cristina Tomàs.
19: Agramer denuncia que la desaparició de la ITV mòbil obliga a tractors i altra maquinària agrícola a desplaçar-se per la carretera general a 20 km per hora entre cues, obres i amb un sistema de cites totalment col·lapsat. El sector reclama solucions urgents. Tomeu Pons és un dels pagesos afectats.
20: Bueno, és que això ja ha arribat un punt pues, que vas amb maquinària que toca haver passat ITV i no la passada. I això, jo no sé fins a quin cert punt, tot va bé fins que va bé. Un dia que hi hagi un accident ja veurem llavors a veure què passa. Vas amb un vehicle que no ha passat ITV.
19: Els pagesos reclamen recuperar la ITV mòbil que feia inspeccions a Mercadal, Ferreries i Alaior per evitar que els tractors es desplacin fins a Maó o Ciutadella. Asseguren que la situació agreuja encara més el trànsit a la carretera general, que ja de per si pateix una situació molt complicada a causa de les obres.
20: I se podien fer passar si tu ho ves en grup i preparaven tot un lote de maquinària i se passava allà tot en un dia.
19: Aquesta és un altre grup professional que reclama solucions al Consell per les inspeccions dels vehicles després dels transportistes i els taxistes.
0: I gairebé la meitat dels comerços de les Illes no tenen relleu generacional per ajudar a garantir la continuïtat. El govern ha llançat la campanya d'ajuts i bé relleu. Una cinquantena de negocis cerquen darrerament un successor, dels quals 15 ja l'han aconseguit gràcies al programa de la Conselleria d'Empresa.
1: Un dels comerços que cerca relleu és la merceria La Veneciana. A Palma fa 85 anys que està regentada per la família d'en Pere Arbona, actual propietari. Per a ell ha arribat l'hora de jubilar-se i de traspassar el negoci.
5: Ha arribat un moment que dius, mira, fas una passa a un costat i que qualcú altre més empenta, pues, continuï.
1: Fa un any i mig que cerquen successor i els està costant perquè diu que malgrat tenir molta clientela...
0: La campanya...

0: L'Ajuntament de Maó ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de Sa Mesquida i es mortarà a la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular.
1: L'objectiu principal del projecte és dotar aquests nuclis d'una infraestructura moderna que elimini els sistemes actuals de depuració en fosses sèptiques i l'ús de cisternes per proveir-se d'aigua. Les obres que es preveu que s'executin durant l'hivern de 2027 estan valorades en més de 2 milions d'euros i tenen un termini d'execució de 9 mesos. Héctor Pons és al Batla de Mó.
2: L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
0: Notícia de darrera hora. Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
1: Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i se suma així al pacient al qual fa un dia ja se li havia detectat la malaltia. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
0: I l'OMS eleva a més de 900 els casos sospitosos de virus d'Ebola a la República Democràtica del Congo i un centenar més ja s'han confirmat.
1: Segons el Ministeri de Sanitat congolès, l'epidèmia de l'Ebola, que continua activa a les tres províncies situades al nord-est del país, també acumula 120 morts sospitosos de la malaltia. Amb tot, l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana alerta que les morts sota sospita ja superen les 200 al Congo i a Uganda. Aquest brot és causat per una soca per a la qual no hi ha vacuna ni tampoc tractament amb anticossos aprovats.
0: I jornada històrica al Vaticà, el papa Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica amb el títol Magnifica Humanitas.
1: Es tracta d'un text centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avenços de la intel·ligència artificial. En la presentació ha participat el mateix Lleó, un gest completament inèdit fins ara que ha trencat la tradició vaticana i que demostra el caràcter del pontífec d'adaptar-se al nou temps.
0: I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell turístic que es va enfonsar el passat mes de desembre al Parc Nacional de Komodo. L'accident hi viatjava una família espanyola de 6 membres, dels quals només varen sobreviure una dona i la seva filla.
1: El cap de la sala de màquines de 22 anys també ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per negligència. Segons els magistrats, en el moment de l'accident era el cap de màquines qui duia el timó sense tenir la llicència necessària, una tasca delegada de manera irresponsable pel capità. La sentència també recull que la tripulació no va informar els passatgers sobre les mesures de seguretat ni els va oferir armilles salvavides. A més, es confirma que els mariners no varen prestar auxili a les víctimes quan la nau va començar a enfonsar-se. Recordem que en el sinistre varen morir 4 persones, entre elles Fernando Martín, exfutbolista i entrenador del València Club de Futbol Femení B i 3 menors.
0: I l'Iran frena l'optimisme dels Estats Units i assegura que la signatura d'un acord de pau no és imminent. Així ho ha assegurat avui el portaveu d'Exteriors iranià, contradient les declaracions del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, qui aquest matí apuntava que l'acord es podria tancar avui mateix.
1: Teheran justifica la prudència pels canvis de postura constants de Washington. Segons el portaveu iranià, les converses actuals cerquen posar fi a la guerra en tots els fronts, inclòs el Líban. La qüestió nuclear es posposaria per a més endavant, segons ha suggerit Marco Rubio. El president no farà un mal acord, senzillament no ho farà. Ningú ha fet més per aquest tema i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Patrimoni, morts, arqueologia, cobdícia i dues històries separades per 100 anys i amb un mateix escenari, les ruïnes d'Empúries a Girona. Això és el que ens proporciona Los Malos Muertos, l'estrena a la novel·la policiaca de l'escriptora, periodista i guionista Elisabet Anglarí. L'acaba de publicar Ciruela i avui la presenta a la biblioteca de Mabel de Palma, Sandra Martínez.
1: Los Malos Muertos neix del dolce farniente de l'estiu, d'aquell avorriment ben entès i que obre les portes a la imaginació. I potser encara més si el paisatge on deixant a la vista és la Mediterrània gironina, un paisatge sentimental.

0: mental de l'autora i que li ha servit de taló de fons. I fou precisament aquest paisatge de pins verds i blau de cel i de mar el que li va despertar la idea d'aquest llibre.
1: M'interessava molt el tema de l'expoli, de com aquelles peces que es troben a la terra, a vegades propietat privada, a vegades propietat pública, doncs es converteixen en patrimoni perquè tenen un valor històric, no només pecuniari, sinó identitari. Que al voltant d'això es pot crear doncs, una trama de thriller, perquè doncs, això pot generar doncs, l'ambició, la codícia, poden generar delictes i crims, i a partir d'aquí vaig començar a tirar el fil.
0: La investigadora Àlex Sabell i l'arqueòleg Mateu Mercader són els protagonistes d'aquesta història, que és la mateixa però amb 100 anys de diferència. Per fer versemblant l'escala del 1912, en Glarill hi ha hagut de fer molta de feina.
1: He passat moltes hores a la biblioteca de l'escala rebuscant entre revistes, fins i tot en blogs, online, passejant per allà, preguntant. Sí que he fet aquesta recerca i després a la part criminalística he tingut assessores i assessors d'anatomia forense, de patologia forense, o arqueòlegs que també m'han assessorat. És a dir, jo sí que he enfrontat la part d'investigació com si fos una investigació periodística.
0: Los malos muertos és la seva estrena en novel·la, però no en la ficció, en què ha estat publicada i reconeguda la seva tasca en relats. Creu que, de fet, escriure ficció és pràcticament una conseqüència de la feina com a periodista.
1: El salt del periodista, de la periodista a l'escriptora, és orgànic, perquè, de fet, és explicar històries, l'únic que aquí te la inventes, i quan ets periodista, òbviament no, però jugues amb les paraules, també, l'eina és la mateixa. I, d'altra banda, jo necessito, per funcionar vitalment, posar-me reptes, i em vaig posar aquest repte de dir, vinga, fes una novel·la negra, i com que sóc d'aquelles que em posa la banya, doncs hi va, doncs aquí la teniu.
0: Los malos muertos es presenta avui a les 7 del capvespre a la llibreria Babel de Palma.
2: Una presentació que s'està duent a terme ara mateix i a Magaluf ja s'ha posat en marxa. Connecta amb Magaluf. Productors, plataformes, creadors i executius de més de 50 països participen aquest dies en unes jornades centrades en la creació, producció, finançament i també la comercialització de continguts televisius. La desena edició d'aquesta iniciativa tindrà demà capvespre un esdeveniment especial. Victòria, serà la preestrena de Mallorca Confidencial.
3: Així és, parlant de la pel·lícula coproduïda per IB3, dirigida per David Inulandin i protagonitzada per Lolita Flores, que va rodar-se en part a Mallorca i que té el personatge de la Paca com a font d'inspiració. Han pogut gaudir també avui els participants d'un petit tastet.
4: Pues hem organitzat una petita excursió d'aquesta hora baixa per visitar una ruta que hem començat aquest any, de ruta de Calvià Plató de Cine, en 10 localitzacions de tant pel·lícules com anuncis o un musical. Aquí teníem un musical d'un cantant sud-coreà que 2023 va tenir molt d'èxit i a la gent jove li agrada bastant. I a més han col·locat 10 plaques així metàl·liques amb un codi QR. I en el codi QR doncs, pots anar a la pàgina directament de Calvià Plató de Cine i tenir tota la informació.
2: Hem arribat a les 8, moment per repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns 25 de maig. El sumari del cas Plus Ultra confirma l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Zapatero o Claudia Mallía.
5: Durant el registre del despatx de l'expresident, la Policia Nacional va confiscar joies, rellotges i braçalets de la caixa forta de Zapatero. Tot plegat mentre creix la pressió sobre l'actual govern per part dels socis d'investidura, però també per part de l'expresident Felipe González, qui ha demanat un avançament electoral.
6: Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles.
7: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
6: Debería haberlas este año.
2: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat la creació de l'àrea metropolitana de ciutat que inclourà Calvià, Marratxí i Llucmajor.
5: Ho ha dit durant el debat de l'estat de la ciutat, on l'oposició ha recriminat al batlle els problemes d'habitatge, saturació i pobresa que viu Palma.
8: I en les pròximes setmanes iniciarem contactes amb els ajuntaments dels municipis confrontats amb Palma i en la seva trama urbana, amb el Consell de Mallorca i, lògicament, amb el govern de les Illes Balears, per definir conjuntament els passos necessaris que permetin fer realitat aquest projecte estratègic.
5: Martínez també ha avançat que agents de la policia local començaran a prestar servei dins els autobusos de l'EMT.
2: I el ple del Parlament afronta demà el debat i votació del projecte de llei per l'acceleració de projectes estratègics transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
5: Els partits d'Esquerra retreuen les exempcions del requisit de català, però també diuen que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. El PP defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
2: I en plana de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona de 36 anys causada per haver matat presumptament una altra de 73 al barri de Pere Grau a Palma.
5: Els agents han trobat el cadàver a aquesta hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer Benet Pons i Fàbregas. Tot i que encara es desconeixen les circumstàncies dels fets, la policia ho investiga com un homicidi.
2: Sanitat ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
5: Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i s'assuma així al pacient al qual fa uns dies ja se li havia detectat la malaltia. Els altres 12 passatgers que viatjaven a bord del creuer han donat negatiu.
2: I una cinquantena de docents de les Illes s'han reunit avui a Hora Baixa en assemblea INCA per tractar diversos assumptes com el suport de la vaga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana que avui inicia la seva tercera setmana o les mobilitzacions també dels professors a Catalunya.
5: Durant aquesta reunió han posat sobre la taula la possibilitat de començar mobilitzacions a les Balears. La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, reclama fer millores urgents en educació pública.
9: Cansats, estem molt cansats. I suposo que veure que això passa tot arreu no és un consol, perquè és una llàstima, però sí que ens dona força i coratge per dir doncs això s'ha d'aturar, hem de canviar. De totes maneres, el que volem fer ara d'entrada i aquí l'urgència és enviar el nostre suport a Catalunya i València.
2: I el president del Reial Mallorca, Andy Colberg, assumeix responsabilitats i demana disculpes a l'afició després del descens a segona divisió.
10: Sabem que és un moment difícil i el primer que vull fer és demanar perdó a tots els aficionats del Mallorca. Sabem que no hem aconseguit el nostre objectiu i devem assumir la nostra responsabilitat. Volem tornar a la primera divisió com més aviat millor i volem continuar sent un club altament professional.
2: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: 21 anys amb tu.
1: La vida és un fandango i és que no ho entén, és un fandango. Perquè si no agafes la vida de bona manera, és molt, molt difícil viure. Però si l'agafes bé, la vida és un regal.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu?
2: Hola,
1: com va això?
0: Molt bé.
1: Sí, a veure, com ha anat el cap de setmana? Heu fet bonda? Ho ha estat bé?
0: Beníssim. Sí? Com han d'estar, Jordi?
2: Beníssim, com sempre.
0: Beníssim. Però atenció, perquè per mi la pregunta, Xavi, no és com ha anat el cap de setmana, sinó com ha anat el dilluns, avui. Perquè, atenció, jo quan me dirigia cap aquí, cap al meu lloc de feina, he sortit de casa meva tranquil·lament i ha passat una cosa clau que marcarà la meva setmana, la vostra, companys, i la de tots els oients.
2: Però a veure què ha estat.
0: He vist una serp.
1: Ui, i això és bé, perquè si tens tant de pànic en els coloms...
0: No, jo una serp no me fa por.
1: Però bé, això vol dir que és un senyal i d'aquesta manera jo invocaria i convocaria en Dean Gallagher.
0: Exactament! Festa, perquè cada vegada som més a prop d'entrevistar l'ídol particular d'aquest programa. Jo he vist una serp, i això és una senyal, efectivament, de que en Dean Gallagher és a prop, el caçador de serp.
1: És que
0: més reputat de les Balears.
1: Te l'ha enviat ell, la serp. Ahir vés a veure en Inés i te l'ha enviat com a la pel·lícula de Harry Potter que xerraven les serps.
0: No m'estranya.
1: I per aventura té connexió.
0: Perquè heu de saber que hem aconseguit el número de telèfon d'en Dean Gallagher.
1: Exactament, exactament.
2: Sí, és que jo crec que a partir d'ara és inevitable pensar en ell, quan veus una serp o qualsevol rèptil.
0: Però no, és que jo normalment... Oh, què ha passat ara? Jo normalment no veig serps, i avui n'he vist una.
1: Ah, sí?
0: I era enorme.
2: És el destí.
1: Exactament.
2: Bé, està tot clar, jo crec.
0: Toni, que deien el control tècnic, atura la música perquè han d'aturar aquest moment d'eufòria col·lectiva, perquè aquest moment de festa només ha estat un miratge. Perquè aquest cap de setmana, ja sabeu què ha passat, mallorquinistes, vos acompanyam en aquesta quimera.
1: Efectivament, fosca. I com que IB3 Ràdio és la vostra emissora i Xiu Xiu també és el vostre programa, perquè comenceu bé la setmana, vos hem demanat hora en el psicòleg.
2: Així és, hem contactat amb un mentor, un motivador, un coach, perquè vos salvi a tots vosaltres d'aquest descens.
0: I en aquest mentor en qüestió, aquest coach, aquest savi, no és un qualsevol. És la veu del mallorquinisme d'IB3 Ràdio, en Toni Fuster.
3: Amics i amigues de Xiu Xiu, mira, ara acabo de sortir d'afició perquè aquest Mallorca me matarà. I encara crec que són jove. Podria recomanar un poc que dediqueu ara temps a recuperar-vos, que dediqueu temps a fer coses que no heu pogut fer cada 15 dies quan heu anat a veure a Mallorca, reconciliar-vos un poc també amb la família, perquè segur que heu perdut moltíssimes hores darrere el futbol. I el millor que pot passar és que tornem a pujar. I per tornar a pujar, el que heu de fer és tornar a animar aquest Mallorca, ara quan s'obri la campanya d'abonats, no abandoneu Mallorca. Un bon mallorquinista no l'abandona mai. I força, que tornarem, i tornarem, sobretot, això sí, més forts. Una abraçada a tots.
0: El savi ha parlat.
2: Força.
1: Les paraules que tot mallorquinista necessita.
0: El coach del mallorquinisme.
1: A segona sí, però guanyareu més partits.
0: Qualque cosa així, ha dit.
2: Visca el Mallorca i visca en Toni Fuster.
1: Exactament, Jordi Suárez.
0: Avui tenim en Liam Brena a la producció i en Toni Fuster en el control tècnic. Ai, no, però... Perdoneu. En Toni,
1: no, en Toni Fuster és el control tècnic, efectivament.
2: És coach, és tècnic, és tot, en Toni Fuster.
0: En Toni Cardell en el control tècnic.

0: I atenció, perquè avui també tenim un missatge per aquelles parelles de les Balears que voleu tenir fills. A Sant Josep, a Eivissa, vos ho posen fàcil.
1: Vols guanyar 1.000 euros?
2: Arroba cartera!
1: P-R-O-C-R-E-A. Sí, el verb és clar i senzill. Procrea! L'Ajuntament de Sant Josep de Satalè donarà un xec bebé de 1.000 euros per fill.
3: En quin temps vivim?
1: Josepins i josepines, un, dos, tres, sus!
4: I si sentiu focs artificials arreu del municipi, que no us estrenes.
0: I doncs sí, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa ha obert la convocatòria de la tercera edició del programa d'ajuts a la natalitat Sant Josep Creix, és a dir, un xec nadó de tota la vida amb una dotació de fins a 1.000 euros.
1: Sí. Bueno, nadó. Ja ho sabeu, endavant.
0: Animeu-vos.
1: Sí, sí.
0: Jordi, fas cara de voler-te mudar ara mateix a Sant Josep.
5: Ja és que m'agafa un poc en fora, això.
1: A què, Sant Josep o has fet de tenir fills?
0: Uf, molt bona pregunta, Xavi.
1: És que és molt personal, eh? He travessat una línia.
0: Sí. Fins que li he demanat a en Jordi i no a tu, Xavi, per no posar-te en compromís. He vist més fàcil posar-te en compromís a en Jordi que a tu.
1: Bueno, en qualsevol cas, endavant d'en Sasatges, fotos artificials i que visqui l'amor.
0: Sí, i si tu compensen, i d'encara millor.
1: Evidentment, sí, sí.
0: A veure, més qüestions. Aquesta vegada no mormovem de les pitiuses perquè... vos hem de fer una pregunta. Quantes persones de més de 100 anys coneixeu en el vostre poble o barriada?
1: De 100 anys? Uf, jo per mi no...
0: De 100 anys o més, eh? Sí, sí. Persones majors.
1: Jo per mi no en conec cap, eh?
5: Jo m'apareix que tampoc. Ara mateix no. N'he conegut, però ara ja no.
0: Mira, a Bunyola, justament, les bessones varen fer 100 anys, unes senyores majors que són bessones, totes dues, però crec que, per desgràcia, una d'elles just va morir fa poc. Ho deim perquè, parau atenció, l'Ajuntament d'Eivissa, precisament, ha publicat les dades del padró municipal i mos ha cridat molt l'atenció una dada, que hi viuen 24 persones de més de 100 anys. I el 88% són dones.
1: 88% dones. És a dir, 24 persones, clar, jo ara mateix no, com que no poden comparar amb cap altre municipi, però bueno, són 24 persones.
0: Mare meva, són moltíssimes.
1: Sí, sí, sí, viuen 55.000 persones, si no van malament.
0: Imagina't.
1: A Vila.
0: Quin diríeu que és el secret?
1: Uf, diuen que bé, menjar bé i no estar estressats. La solitud també diuen que és molt dolenta, eh? Jordi?
5: Sí, és que també són una generació que crec que s'ha cuidat més. Ara tenim més tema menjar, potser menjant pitjor, no? I tot això.
0: Sí, tal vegada.
5: Pantalletes, també.
1: Però jo m'agradaria conèixer de ben a prop com és aquest estil de vida.
0: I si, volem, i si volem arribar en els 100 anys.
1: En quines condicions?
0: Anem a Vila, idò. Bé, no m'on anem enlloc, perquè ja hi som. Perquè te saludam en Esperança Marí. Benvinguda, Esperança, com estàs?
6: Bon vespre, com va això?
0: Bon vespre, Esperança. Tu no tens 100 anys, tranquil·la, no te presentarem així. Quant d'any tens?
6: No, espero que no. 67.
0: Això sí, ets veïnada de Vila, no?
6: Sí, sí, sí, sí. I a més conec moltes d'aquestes dones que feia referència.
0: I quin és el secret? A veure, mem.
6: O quan deies això de que són dones que potser es varen cuidar molt o així... Jo penso que no exactament, és una generació que va patir moltíssim, és una generació que ha fet front a unes grans dificultats, perquè jo penso que han sabut posar allò que es diu una mica una actitud positiva davant totes les adversitats i posar-hi una mica d'humor. A més, són dones fortes. Dones, jo no ho sé, amb iniciativa, han set pioneres, no, són dones... que d'alguna manera, ara encara cultiven allò que podríem dir les relacions socials.
0: Sí.
6: Surten, sí, sí, per exemple, en la Pura Riera, de 104 anys,
0: mare meva, 104.
6: O en Antònia Serra, de centres, van esmorzar juntes. Surten a fer el cafè i esmorzen. Per tant, jo penso que això d'aquí és una actitud davant la vida, és una meravella.
0: Que bona, mare meva. I doncs, també tenim en a Pepita Joan. Pepita, benvinguda. Tu estàs d'acord amb el que deien Esperança? És qüestió d'actitud i de vitalitat, de força?
7: Sí, sí, jo crec que sí, és molt sentit que tenim davant les coses, perquè la vida, com diu Esperança, la genètica, possiblement, també hi fa una mica. Genètica també crec que hi fa, cuidar-se segurament també, però l'actitud i la relació amb la gent i no... tenir contacte amb els amics, amb la família, tenir per això, vida social, jo crec que és molt positiu. I l'actitud que es tenga davant els problemes. Quan hi ha una esperança, la gent que ara té 100 i algun any ha passat.
0: Ara parlarem amb en Pepita, que tenim alguns problemes, Pepita, per sentir-te bé. Ho dèiem, Esperança, encara no heu arribat en el 100. Tu, Esperança, quants en tens d'anys?
6: 67, encara me'n queden uns quants.
0: I t'agradaria arribar-hi?
6: Home, si he d'arribar com aquestes dones que et deies, sí, però clar, és com tot, vull dir, amb quines condicions arribes. Mm-hmm. Per exemple, en Antonio Serra, que té 103, és una dona que està activa 100%, vull dir, és autònoma. Per tant, si ets autònoma en aquesta edat, sí. Ara, clar, llavors, això són també minories, jo penso que són una mica excepcions. Però amb unes condicions com elles, clar que sí, és una meravella.
2: Totalment.
6: I a més sopar-se'n bé.
2: Exacte, que això també és fonamental. Esperança, Marí, quan t'han telefonat, per veure si volies entrar en el programa, t'han demanat quan ells tenies sí, i m'has dit, en tens 67 o, com diuen els meus nets, 6-7. És a dir, que de qualque manera també...
6: Exacte, sí, sí.
2: Però això de 6-7, és que clar, m'ho han explicat moltes vegades, però jo, francament, no ho he acabat d'entendre. Almenys si m'ho pots explicar.
6: No, sí, jo tampoc no ho cal entendre, però només sé que tota l'escola dels meus nets estan amb els 6-7, fins i tot ara crec que els mestres els hi han prohibit. Per tant, està aquí.
2: Tot el dia, tot el dia. Amén, Pepita, Juan, per mi te tornem a tenir, t'han recuperat?
7: Sí, no?
0: Exactament.
7: Millor?
2: Sí, sí, perfectament. Te traslladam la pregunta que li hem fet també a Esperança Marí. Tardaria formar part d'aquest club del 100?
7: A veure, si estic en bones condicions, sí. Si tenc escap bé i puc disfrutar una mica de la vida, sí. Si no, segons en quines circumstàncies, no.
0: Pepita, crec... digues.
7: Que dic que crec que la situació en la que estigues, vull dir, sobretot crec que escap és fonamental, perquè la mobilitat també és important, però sobretot si tens escap bé, pots disfrutar d'alguna cosa, si no... Segurament no.
0: Uh-huh. I Pepita, vosaltres que sou veïnades de Vila, què feis? És a dir, quin estil de vida dius que diries que duis a Vila? El manco tu, Pepita.
7: A veure, jo ara mateix crec que duc una vida una mica massa estressada per arribar a 100 anys. però bé, jo crec que és disfrutar cada bon moment que pugues tenir cada dia, en què facis molta feina. Llavors, moments en els que pugues sortir a sopar, sortir a dinar, anar a passejar, fes cafè amb algú, aquest tipus de coses, disfrutar de les coses que t'agradin, un passeig, un anar a la platja un rato, disfrutar de les petites coses de la vida, i de les grosses, dels viatges, viatjar, desconnectar de la rutina, crec que va molt bé, és una de les millors coses que hi ha, i tenir una vida... Així, en vida social i contacte amb la gent és important. No aïllar-se.
0: No t'has fet en fora, Pepita, i és que ara, Esperança, Pepita, preparau-vos perquè descobrirem si arribareu en el 100. Vos farem un test. Estau preparades?
6: Sí, endavant.
0: Vinga, test, idò.
2: Molt bé, què allarga més la vida? A, fumar poc. B, no fumar, o sé, fumar només el cap de setmana.
0: Per favor, aquesta és fàcil, eh?
6: Jo crec que és no fumar, eh?
2: Molt bé, correcte. De fet, Harvard...
7: Totalment
2: d'acord. Harvard, atenció, inclou no fumar entre els 5 hàbits més associats amb la més esperança de vida.
0: No és cap sorpresa, no, això?
2: Poc enrevessat,
0: però... Molt bona cerca en aquesta investigació.
2: Exactament, Harvard i tot, bones fonts. Molt bé, segona pregunta. Quant d'exercici recomanen com a mínim? A, 20 minuts al mes. B, 150 minuts a la setmana. O C, només anar a comprar pa i això basta.
7: Està clar que està bé.
6: Crec que exacte, és saber, eh?
2: Exacte, el que equivaldrien a 20 minuts al dia i recomanen les guies de salut, el manco 150 minuts d'activitat moderada setmanal i 2 dies d'exercici de força.
0: Home, això amb això que te comptes les passes, no sé si ho teniu, Esperança, Pepita, això que comptes les passes, el mòbil, els rellotges...
6: Sí, home, clar, sí. Tothom té, tothom compta no, te, passes.
7: Tenim una mica, te falta poc i ho mires i em fas un parell més.
2: Molt bé, molt bé. Quin tipus de menjar ajuda més? A, casolà i saludable. B, menjar sempre fregit. O C, menjar com menjàvem el paleolític.
7: Sa, lògicament, sa.
6: Jo diria que sa.
2: Molt bé.
6: Òbviament, ses dietes aquestes paleo no els acabo de tenir clares.
2: Exactament, exactament. I bueno, ja una altra, que és que passa amb la solitud. A, no afecta gens. B, pot perjudicar la salut i la longevitat. O C, només afecta si no tens accés a internet.
7: Jo crec que no és cap d'aquestes tres, fixa't que te diria, que dependrà de la persona.
2: I, és vera, perdona, m'ho ha faltat afegir, solitud no volguda, perquè l'OMS assenyala que la solitud i l'aïllament social augmenten el risc de malalties. És a dir, que
6: sí està clar,
2: que
6: està clar.
2: Hi guarda relació. Però bueno, beníssim, heu tret un 10.
0: Un 10.
6: Jo molt crec, bé, molt bé.
0: Jo crec que d'aquí 20 anys vos podem tornar... Bé, més.
6: Podem
0: més de 20
6: repetir.
0: Anys.
6: Podem repetir.
0: Vos podem tornar a entrevistar.
7: Veurem com tenim el cap, però bé.
0: Que sigui la més feliç i saludable possible, Pepita i Esperança. Moltes gràcies per atendre'ns.
7: De res.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
6: Salut.
0: Adéu.
2: Vols guanyar 1.000 euros?
3: Arroba cartera!
2: P-R-O-C-R-E-A. Sí, el verb és clar i senzill. Procrea! L'Ajuntament de Sant Josep de Satalè donarà un xec bebé de 1.000 euros per fill.
8: En quin temps vivim?
2: Josepins i Josepines, 1, 2, 3, sus! I si sentiu focs artificials arreu del municipi, que no us estrenes.
9: Xiu, xiu.
10: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot por la pana a mi toda y por la...
2: La situació, la llum de Bad Bunny.
8: Això és una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
0: Una dona embarassada va rompre aigües després d'assistir en el concert d'en Bad Bunny a Barcelona.
2: La situació es va produir mentre caminava cap a la sortida acompanyada d'una amiga. Poc després de les primeres molèsties, com de nines, va rompre aigües i va haver de ser traslladada al centre hospitalari on va quedar ingressada a l'espera del naixement del seu primer fill. L'ha prendre amb humor i ha reaccionat al moment amb molta energia del concert.
0: Bad Bunny va actuar a Barcelona, ja ho sabeu, aquest dissabte i diumenge, dins la gira Debi Tirar-me les fotos World Tour, en el seu retorn als escenaris europeus després d'anys d'absència. Un èxit.
8: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Voleu postres?
2: Són grunis a colonet.
3: Clar.
2: És que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu.
6: Tranquilo, no te voy a molestar.
7: Hola, jo sóc Naldana i avui li vull dedicar una cançó al meu millor amic, Adrià Romero. La cançó que li vull dedicar és La gata bajo la lluvia, perquè és una cançó que sempre cantam. Gràcies.

0: Vosaltres heu pensat mai en si haguéssiu d'atracar un banc? Com ho faríeu quan fessau?
1: Home, clar, jo ho tinc tot planejat. Ja, però no, sí. No, evidentment que no ho he pensat mai. Però bé, jo ho faria ràpid, entraria en un caputxat, cridaria mans en l'aire, molt de pel·lícula, però bé, ja que hi som. Un pot d'espectacle, no?
2: Jo crec que me disfressaria de banquer. A més, faig cara un poc de banquer.
0: A veure com fas cara.
2: Faig cara de banquer, és així. No, però clar...
0: Aniries en traje...
2: Clar, ben vestit, amb una carpeteta a la mà, no poden sospitar de tu mai.
0: Sí, però Jordi, si aquest banc, per exemple, fos en el poble veïnat d'Esteu, per exemple, si haguessis d'atracar un banc a Sant Llorenç o a Cap de Pere, tu què et de son Cervera?
2: Home, no seria jo tan innocent. Si hagués d'atracar un banc, me'n vaig a la Serra de Tramuntana, que no me coneix ningú. Que ja me coneixen molt per allà, per llevant. Te penses?
0: No seria tan fàcil, no. Te vaig confiar, Jordi, perquè...
2: A més, a la Serra també hi ha més duros.
0: Però te valdria més la pena. No sé si seria tan fàcil, Jordi, perquè això és precisament allò que intenten els protagonistes de l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella. Les protagonistes d'aquesta obra són dues xonis de Sant Lluís, de Menorca, i se proposen atracar un banc a l'altra punta de Menorca, a Ciutadella, però aviat descobreixen que atracar a un poble on tothom se coneix no és gens fàcil. Pau Seguí, molt bon vespre.
3: Bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, si te demanem si les dues santlluïseres ho aconsegueixen, ja tindríem spoiler d'aquesta obra, no?
3: Tindríem un spoiler important, però al final després se n'adonen que atracar el banc no és el més important, tampoc.
0: En Pau Seguí és el director d'aquesta obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, i protagonitzada per aquestes dues personatges, na Loli i na Cata. Per què volen atracar un banc? Això mos ho pot dir, Pau?
3: Sí, mira, elles dues són dues... Ja tenen els seus 40 llargs, eren xonis als 2000 i segueixen sent xonis avui en dia. I s'han trobat que des de llavors ençà només diuen una vida una mica desgraciada. Encadenen feines decadents, no tenen casa, no tenen una dignitat que cerquen i pensen, què millor que fer que atracar un banc i fugir d'alguna manera pues, a algun paradís tropical per tenir aquesta vida perfecta que elles pensen.
0: Mm-hmm. Diries que és una obra reivindicativa, llavors, perquè imagino que els motius són claus a l'hora de decidir.
3: Correcte. La nostra intenció ho és. Nosaltres sempre, a través de la comèdia, sempre intentem tenir un punt reivindicatiu i dins d'aquest text xerram de l'estat de la vivenda que tenim ara aquí a les Balears, xerram de la corrupció política i de moltes altres trames que a vegades mos duen en aquestes vides no tan bones com voldríem.
1: Uh-huh. Clar, i també toca codis, situacions i paisatges que tot menorquí coneixerà, no és així? També fa que el públic connecti encara més en sobre.
3: Correcte. Al final hem duit aquesta història, la traduïm aquí en el nostre dia a dia i jo crec que la gent aquí també s'hi ha sentit identificada i això és molt xulo.
0: Uh-huh. Això sempre ajuda. Pau, vosaltres formeu part del grup teatral menorquí. Tornem a ser aquí. Per qui no vos conegui, qui conforma aquest grup de teatre?
3: Doncs mira, aquest grup al final som gent del poble, gent d'aquí de Sant Lluís, som prop d'una vintena d'integrants i la veritat és que som gent molt normal, tothom amb les seves feines, tothom de diferents sectors, gent molt diferents els uns dels altres, que fa molts anys, quan érem, la majoria érem adolescents, vam trobar un lloc comú en el qual poder fer una cosa que ens agradava, que era el teatre, i aquí som, després jo, per exemple, després de 22 anys, aquí som encara.
2: I quantes obres heu arribat a fer en aquests 22 anys?
3: Pues un bon grapat. Normalment solem fer un espectacle per any, tot i que hi ha hagut alguns anys que sí que hem repetit, hem fet o dues coses. Vam començar fent els típics pastorells de Nadal, la típica història de l'adveniment del naixement de Crist, però després ja va canviar i hem anat creixent molt amb tipus d'obres diferents.
0: Mm-hmm. Sou molts, idò, a Sant Lluís, que estimeu el teatre amateur. Pau.
3: Sí, sí, sí, som un bon grapat. De fet, i de fet no som l'únic grup, som un poblet petit, però tenim com uns 4 grups de teatre, sobretot que estem bastant actius.
0: Molt bé, aquí posen cara de sorpresa. En Jordi, tu també t'agrades teatre? T'has sorprès?
2: Sí, home, 4 grups de teatre. Mare meva. Sols n'hi ha un i ja m'ha perdut una passada.
0: Pau, tornant-te a sobre, aquest cap de setmana l'heu representada a la sala Albert Camus. Com ha estat l'acollida?
3: L'acollida ha estat molt especial. Clar, el públic del nostre poble ja mos coneix, ja mos ve veure, i veure un teatre ple, perquè vam tenir entrades exaurides els 2 dies, i veure un teatre ple fins dalt sempre és un gust, i el públic superconnectat amb nosaltres, i ens ho vam passar molt bé, la
0: veritat. Jo crec que na Loli i na Cata deuen fer riure.
3: Sí, bastant. Són un poc disparatades, ja són aquell punt d'exageració que sempre fa gràcia, però a la vegada també són personatges molt divertits.
0: Quines són les pròximes dates que teniu previstes?
3: Mira, nosaltres tenim previst ara el proper 7 de juny, que és diumenge, a les 7:30 la representarem a Ferreries, a l'Auditori de Ferreries, i a més serà una funció que farem en benefici de Creu Roja de Ferreries. És una col·laboració que fem amb ells.
0: Molt bé. Idò, apuntadíssimes aquestes dates per veure l'obra de teatre de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, del grup Ja hi tornem a ser, ja tornem a ser aquí, de Sant Lluís. Així que, Pau, Seguí, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi super, molta merda.
3: Gràcies, adéu.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Molt bé, t'enyoram aquí a l'estudi. Sempre, cada setmana connectam amb tu. Tot bé per Barcelona?
1: Molt bé, mira, ara estic cercant la velocitat de la llum perquè avui a Catalunya és festa, perquè he pensat, Maria Antònia, diràs que avui és festa a Catalunya i no sabràs ni per què.
0: Idò, mira,
1: persona desinformada.
0: Ja ho has trobat o no?
1: Ho he trobat. Avui, dilluns 25 de maig de 2026, és festiu local a Barcelona, perdoneu. I nombrosos municipis de Catalunya perquè per commemorar la segona Pasqua. O el que se li diu també la Pasqua Granada. Font, BTV.
0: Correcte. Ho han explicat avui migdia a Tentol. Avui ets a Quincorama, crec que ho dic bé. Segurament no. Però avui se celebren els 50 dies que han passat des de diumenge de Pasqua i és així com se tanca el període de Pasqua. Així que per això és festiu a Catalunya i a molts altres indrets, com per exemple la Rioja. Tot això ho he dit de memòria i d'haver escoltat avui Servei Públic, Tentol. Gràcies.
2: Molt bé.
1: Que bona que ets, periodista rigorosa, que escolta la informació i les ha repetit. Jo he dit que ho he llegit i he fet els pràctics. Avui de matí m'he passat ja com si fos diumenge i no sabia molt bé ben bé per què. I tampoc, mira, no m'ha suscitat curiositat sobre-ho, però bé, ja ho sabem.
0: Molt bé.
1: No m'aqueix.
0: I què has fet avui, el teu dia lliure? Has preparat una secció sobre...
1: Una secció sobre, mireu, o vull xerrar d'una cosa que tampoc novament no és un sentiment, sinó una condició de la informació i possiblement les persones. Ja ho vaig adelantar a l'episodi interior, així que els oients fidels ja ho deuen saber. En tot cas, si no vos dic com a pista, que a vegades diuen que el fet de tenir-ne mos fa sentir poderosos, o per contra, la càrrega de guardar-los és un preu molt alt que hem de pagar per precisament protegir-nos a nosaltres mateixos. Jo personalment se m'adona fatal tenir-ne, ja informació que rebel, i és que avui xerrarem dels secrets.

0: Vosaltres sabeu guardar secrets?
1: Home, és molt important saber guardar. Mira, és la nostra feina.
0: Sí, a mi m'ho costa, de dir.
2: Jordi? Sí.
3: Que professional, en Xavi, m'agrada.
1: Home, però és que Nina és l'animata de xiu-xiu. Inevitablement, oh, sí, has de t'agrada. És a dir, t'agrada deixar fardejar.
0: Ja. Maria Antònia, tu?
2: Jo som una dona fatal i, de fet, hi ha amigues que a vegades em diuen t'he de contar qualque cosa, però és un secret. I les aturs, just en aquell moment, dic, sí. No m'ho contis. Ja. Els dic, oh, dic, per favor, era, no sóc jo aquesta amiga, me sap molt de greu. I la meva millor amiga s'enfada, perquè em diu, tia, vull que siguis tu la persona que me'l guardi. I dic, jo t'he dit que no vull ser la persona que te'l guardi, no vull saber-ho.
0: Però què és exactament un secret i com se pot diferenciar d'altres temes similars com la privacitat? T'han d'avisar?
2: Clar, en què s'assemblen i en què se diferencien? A veure, la privadesa és un dret que tenim de controlar quines dades nostres surten a la llum. Però clar, el secret és simplement informació deliberadament oculta. Clar, per molts de juristes han hagut d'esforçar-se precisament per protegir el secret legalment. Per exemple, tenim el secret de confessió, on un capellà, evidentment, no pot dir res del que s'ha dit en el confessionari. Després tenim el secret de vot, que és la base de la democràcia per, evidentment, evitar coaccions, és a dir, el fet que qualcú sàpiga que vota després pugui tenir conseqüències o no. I, evidentment, també tenim el secret professional. Metges, advocats, psicòlegs i molt més tenen l'obligació legal i ètica de callar sobre el que els hi conten en el despatx, a la consulta, el que sigui.
3: Home, i com ha dit en Xavi, en el cas dels periodistes també tenim aquest secret.
2: Clar, els periodistes teniu el secret professional, que és un dret fonamental, i sobretot és per protegir la identitat de les seves fonts d'informació. Clar, aquest pilar és bàsic per dir, vale, tenim premsa lliure i independent, perquè clar, si les fonts sabessin que el seu nom pot sortir a llum a primera de canvi, evidentment el que passaria és que ningú s'atreviria a dir el que està passant i potser certs casos de corrupció i injustícia mai arribarien a sortir a llum. I clar, de fet, han de dir que és tan important que l'estat espanyol, aquest dret de el secret professional dels periodismes, està reconegut per la Constitució i també per la normativa europea. Tenim el que seria el Reglament Europeu sobre la llibertat dels mitjans de comunicació.
0: Molt bé.
2: Això està molt bé.
0: Com ha de ser?
2: Com ha de ser? Institucions que se preocupen perquè els secrets siguin sense secrets.
0: Això és important.
2: Altres persones, clar, importantíssim i bàsic, però és que resulta que altres persones que estan preocupades pels secrets, però els qui no són els seus, i sobretot en lloc de per protegir-los, per destapar-los. I això vos parlo, precisament, d'un programa de televisió que va fer dels secrets un circ.
0: Quin programa era això, Maria Antònia?
2: Aquest programa s'ha de El Juego de tu Vida. A veure,
1: Sí, jo me'n recordo, això.
0: Ai, que bo.
1: Que posaven esa pobra criatura allà amb un polígrafo.
0: Exacte, verdad.
1: Ai,
0: i li demanava si li agradava sa mare de l'amo.
1: Sí.
2: Literal, és a dir, recordàvem que és això. Hi havia un concursant que estava assegut a una cadira i a davant tenia com un atri on hi havia la seva família i els seus amics, i és això, havia de respondre preguntes íntimes que, clar, en teoria estava connectat a una màquina que era un polígraf. Clar, realment la dinàmica era que li havien fet aquestes preguntes abans, jo crec que ell havia donat resposta i després ho havia de tornar a dir amb un públic, no? Hem de dir que se metia cap al 2008 a Telecinco, època dorada, la televisió, és la meva opinió subjectiva, i clar, evidentment el presentaven a Emma García. Clar, hem de dir que hi havia situacions com aquestes.
0: A veure.
4: ¿Piensas en el Betis para aguantar más en tus relaciones sexuales?
5: Sí. Sí.
4: Oh. Eso es... verdad.
0: Bravo! Ha dit la veritat.
3: Honest, una persona honesta.
0: I a més ho ha dit dos pits, sí.
2: I és que ara explicarem, aquest fragment, sabeu, es para, que s'aixuga la suor del front i posa una cara de circumstàncies, o sigui, no sé si és millor el que diuen o els familiars, perquè clar, no se pot explicar així amb imatges, perquè estem a ràdio, però bàsicament allarguen un munt de silencis, o sigui, és una cosa, tipo, plano, contraplano, contraplano, fins que diu, eso es verdad. Per tant, pregunta de rigor. Vale, poseu-vos en situació. Si vos diuen que IB3 farà un polígraf VIP i vos demanen per participar, hi aniríeu o no?
0: Jo, si m'han de fer aquest tipus de preguntes, no.
3: Si t'han de demanar, si penses en el Betis.
0: Kinder barat.
1: Amb el bunyol, hi pensaria. Tu hi aniries, Maria Antònia? Bé, no en tenim dubte, que sí, que hi aniries, t'agradaria.
2: Jo sí, ja aniria amb un peu abans altre.
0: Però diries la veritat o diries la mentida per fer espectacle?
2: Jo crec que fins i tot m'inventaria escàndols de mi mateixa. Tot el que, per un
1: poc
2: de, per un moment de glòria a l'APM, clar que sí.
1: Molt bé.
2: No ho sé. Mira, me'n record, que ara també us ho volia comentar, que a una li varen demanar a Menci Esvera que se posava crema de ses morenes a sa bossa de ses ueres. I era que sí. Bé, això era un record d'infància. Evidentment, a mica nostra no m'ho deixaven veure. No sé per què tens records d'això.
0: Jo tampoc el mirava, però sí que el reconec. Vull dir, devia ser viral de l'època.
1: A mi, després se n'han repescat moltíssim de clips a xarxes socials.
2: I sí, això de... és vera.
1: Sí,
0: tothom el recorda, sí, aquest programa. El miréssim o no.
2: Exacte. I en tot cas, ara, clar, si el que dèiem, us anem a ser digital, on tot s'agrava, tot queda guardat a internet, clar, ha nascut ara una nova lluita que seria la lluita de l'anonimat i el que seria el dret a l'oblit. Clar, el dret a l'oblit és literalment demanar-li a Google, a cercadors, a tots aquests llocs on recopilen informació, que esborrin, per favor, les teves dades de lo que ha passat, perquè potser ja no són rellevants, i que tens dret tu a que te deixin en pau i refer la teva vida, no? I és curiós perquè l'altre dia pensava, tenim dret a l'oblit, però no tenim dret en el record. Perquè, clar, el dret en el record no pot existir per llei, perquè ningú et pot obligar a ningú a trobar-te a faltar o pensar en tu quan ja no hi siguis o valorar el que has fet per ells, no? Però, clar, tenim lleis, es veure com de la memòria històrica, que sí que lluiten per evitar un cert oblit, però per lo que fa Samó, cap jutge pot dictaminar que esteu ets no t'acabi oblidant.

0: Per favor, no m'oblidis, demanava Nadal en aquesta cançó. Nadal diu, suplicava en el que suposàvem era el seu enamorat, no m'oblidis, i ell va dir que, ell li va contestar que me sap greu, que se m'ho dura i altres vegades fa mal.
1: També quina intensitat, no?
0: Sí, Nadal
1: i
0: és
1: també
0: molt intensa.
1: El Lotto em va flipar, també.
2: Sí.
1: No? Sí. O sigui, no has de contestar aquestes coses.
3: Imagineu-vos. Clar, imagineu-vos que ho esteu deixant i li dius a qualcú, per favor, no m'oblidis. Te miren els ulls i te diu, a vegades se m'adura i a vegades fa mal. Què vol dir això? Vol dir que m'oblidaràs? No.
0: Clar que sí.
2: Spoiler, sí.
3: Clar que sí. Spoiler, sí.
0: No s'oblidarà,
2: spoiler, ja t'ha oblidat.
0: Quedes en els fons de la retina.
3: Exacte. Mem, sabeu aquesta expressió
2: de... Que poètica, Inés, eh? En els fons de la retina.
0: No es posis experiència.
2: Wow. Una darrere és altra. Que més, que més, que més. Dona'm una altra, una altra.
3: Mem, digue'm-ho.
0: No, ja està, ja està.
3: No, però... Aquesta expressió en castellà que diuen a vegades de jo no olvido, com era, jo olvido, però no perdono.
0: Sí, no? Qualque cosa així era.
2: Bueno, permítate. Sí,
1: no és al revés, no sé, jo perdono, però no olvido, no?
0: Exacte, sí.
1: També et sentit,
3: no? No, és al revés.
2: Jo olvido,
3: però no perdono.
2: Jo, segon, anem a fer la sintaxi. Jo olvido, però no perdono.
0: No, no, no, ahí vens en Jordi.
1: Sí, clar.
3: Clar que clar. He dit, jo me passa just al revés. No perdon, però no me'n record perquè no perdon, però ja se queda, no? Però bé, en tot cas, és perquè ja hem obert un altre meló i, evidentment, si estem parlant de relacions i el que normalment sol ser un secret per defecte, evidentíssimament, són ses infidelitats. Potser...

0: A veure, Maria Antònia, clar, la fidelitat, o la infidelitat sempre sol ser un secret.
1: Clar, sempre està molt lligat en això, perquè és veritat, si deixem de banda el que dèiem, la llei, l'estat, no? I anem a la vida quotidiana, un secret per excel·lència de la humanitat, i podem dir que fa moure el món sèries, o sigui, un argument universal és el secret de que t'estàs veient en qualcú altre, no? I fins i tot sabem que a vegades és un desastre, no?, quan la veritat surt a la llum. Perquè, clar, hi ha un punt pervers que precisament el fet de que l'infidelitat sigui un secret li dona a vegades com a més emoció, no?, més morbositat, més perill. I a vegades si, és això.
0: Si acaba el secret, a vegades acaba la història.
1: Clar, és així. I, de fet, sabeu quin secret amorós, no sé si dir-li amorós fins i tot, però, bueno, quin secret d'aquest caire va ser un escàndol mundial, el que li diguin a en Bill Clinton el 98? Us en recordeu del famós cas d'en Mònica Lewinsky? Ella era aquella becària de la Casa Blanca, tenia 22 anys, i podem dir que ella era l'home més poderós del món. Clar, ho varen negar durant mesos. Fins i tot Bill Clinton volia mantenir secret, diguent, aquella mítica frase de I did not have sexual relations with that woman. Però clar, resulta que en Lewinsky li va contar secret a la seva suposada amiga, na Linda Tripp, que la va trair i, de fet, la va enregistrar les converses. Wow. I clar, no només això, li va dir, Mònica, guarda aquest vestit blau que dues, no l'envies a la tintoreria i guarda'l com a prova. I clar, hem de dir que el vestit estava tacat, no direm de què, però clar, després això va ser prova de que, evidentment, en Bill Clinton no s'havia portat bé. Clar, com us explica aquesta història? Moltes coses.
0: En tot cas,
1: que també tenen les cames curtes.
0: M'ho explico.
1: Sí, sí, moltíssimes. I també de dir, na Linda aquesta, molt amiga, molt bona amiga, no sé si va ser, però no sé si ho va fer per protegir-lo, que...
0: O sigui, no ho sabem, no ho sabem.
2: Exacte, no ho sabem.
1: No ho sabem, no ho sabem. I en tot cas, hem de dir que totes fem coses rares i quan estem loquets per qualcú, i clar, ella va decidir guardar aquest vestit, i va, mira, en el final d'aquest vestit la va suportar en el sentit que no s'ho estava inventant, no? Uh-huh. I recuperam aquesta figura, i ara na Mònica té un podcast d'èxit, que he de dir que li va relativament bé a YouTube, i és molt curiós perquè ella ara entrevista dones que li han passat casos similars, ha tingut com, en qualque mesura, escrutini públic. I és molt xulo perquè ara ella dona entrevista et sent una dona ja dels seus 50 anys, i clar, la visió que té ara i la rebuda social que té ha canviat un munt. Mm-hmm. I clar, en aquest sentit, ressignificant la Mònica Lewinsky durant un temps, va coincidir la pujada a l'internet i ella venga a fer bromes, venga a fer memes, i ara és com, mira Mònica, quin desastre, el que t'ha de passar, només tenies 20 anys, què havies de fer, saps?
0: Sí, sí, bona reflexió,
1: bueno,
0: Maritània, la cercaré, la cercaré.
1: Sí, i és una dona, evidentíssimament, super, super, super intel·ligent. O sigui, fer pràctiques a la Casa Blanca amb 22 anys, mira, va tenir la mala sort de topar amb el president. És que no direm
0: exacte.
1: Més. I de tot això, clar, és vera que després el camp de científics han intentat fer esforços per entendre un poc el que ens passa en el cervell quan intentem guardar coses, no? I, de fet, un psicòleg de la Universitat de Columbia, en Michael Splenian, que m'ho explica tot en el seu llibre que diu La vida secreta dels secrets. Mm.

0: Clar, però quant de secrets pot arribar a guardar una persona?
1: Mira, ell en el seu estudi...
0: Perquè alerta que embuar-vos, tant de secrets que guardau.
1: Clar, i de fet no confessar-ho a la persona que no toca, imagina't. No, però ell diu que una persona guarda alhora 13 secrets i 5 d'ells no els ha dit mai a ningú. I de fet, un altre estudi que va fer superinteressant va demostrar que els secrets actuen com a pes físic real.
2: Clar.
1: És a dir, els subjectes que tenen més secrets jutjaven de manera més feixuga les tasques físiques. És a dir, com pujar una costa o carregar bosses, com molt més dures de lo que realment eren.
0: I doncs, Jordi, clar, ja saps per què t'acosta el gimnàs, menys que tens molt de secrets.
3: Moltíssims.
1: És que potser podem fer una prova de dir, va, vinga, que aquí tothom ventili els seus secrets, menys si demà se troba més lleuger o no?
4: Bé, ho deixarem per un altre dia.
3: Sí, una secció especial.
1: Sí, jo t'estava donant l'oportunitat d'alliberar-te, Jordi, però clar, veig que no va per aquí. En tot cas, ell el que explicava és que bàsicament et serveix, se sent cansat i és vera que has fet d'inconscient d'anar revisitant s'informació que estàs guardant te carrega d'una manera o una altra. Clar, ja ho he comentat abans que vosaltres no sou gaire bons guardant uns secrets. Vos pesa? Noteu la càrrega física?
3: A menys, jo he de dir que crec que sí som bastant bo guardant secrets.
0: Jo, com que
1: sí, no te pesen?
0: Jo com que ho ventil tot, m'anar molt lleugera.

0: per mantenir el secret d'on realment volien dur a terme aquell desembarcament, varen agafar el cadàver d'una lòquera vagabund de Gals, que havia mort intoxicat, li van crear una identitat falsa, és a dir, Major William Martin, que era de la Marina Britànica, i que varen fer, és que això és superfort. Li van omplir les butxaques, és a dir, amb cartes d'amor falses, fotos d'una promesa, és a dir, tot perquè paresqués que ell verdaderament era un soldat, i uns documents secrets falsos on deien que l'atac seria per Grècia. Llavors, el varen tirar amb un mar submarí i, de fet, va arribar a prop de Huelva, perquè, òbviament, les corrents el duessin fins a la platja. Llavors, els espanyols el varen trobar en aquell moment històric concret, en teoria era com mig neutral, però, evidentment, varen filtrar els papers en els nazis, com si fos un descobriment real, i que en Hitler s'ho va creure. Llavors, varen moure totes les tropes cap a Grècia, deixant Sicília pràcticament lliure, i això el que va fer és que després d'aquesta invasió fos molt més fàcil. Per tant, un cadàver amb un secret inventat va salvar milers de vides. Jo això, en sèrie, ho estava llegint i és una jugada mestra. Evidentment, s'han fet pel·lícules i llibres sobre aquesta operació. Clar. Ho trob tan fort.
1: Sí, però imagina't els soldats que van preparar aquest pla. Vull dir, tensió de guardar el secret, de que surti bé tot... No ho sé, jo no podria.
0: Clar, i és que, de fet, evidentment, tothom té aquesta necessitat de treure'm els secrets de damunt, perquè, clar... Jo, sincerament, mem, si és un bé major estatal, evidentment ho fas. Però el que és interessant és que va haver un artista que va agafar precisament aquesta necessitat que tenim d'explicar coses i l'any 2005 ho va convertir en tot una obra artística que se va dir Post-Secret i aquest artista se diu Frank Warren. Hi ha dues coses de nit de ciutat,
1: totes dues plenes de persones iguals. Clar, en Frank supos que se va llevar un pes de damunt, literalment, perquè quan te treus un secret, te lleves un pes, com han dit abans.
0: Clar, ell el que va dir, mira, jo el que faré és repartir postals en blanc per tot i va posar una adreça de correu i li va dir una cosa, escriviu un secret que mai li heu dit a qualcú, que sí, totalment vera, i decora aquesta postal com vulguis i no posis el teu nom. Per tant, ell s'imaginava que aquesta pràctica artística, mira, arribarien quatre postals de quatre friquis que volen contar fricades, però no, bàsicament va tenir superbona resposta, va rebre més d'un milió de postals de tot el món i, de fet, s'han publicat llibres amb aquestes postals i és supercuriós perquè tu veus com sa gent, quin és el secret que diuen, primer de tot, que a vegades diuen locures, com de, quan estic a l'oficina estic completament nu, o ten por que el meu fill se torni com jo, que aquesta troca és terrorífica.
1: Per favor.
0: Un secret molt fort. I n'hi ha un altre que diu com guarda de renota que va escriure a mo mare, no? Van de morir. Això no és tant un secret, però és una cosa que, bueno, és intimitat profunda. I és curiós perquè, clar, jo crec que han editat les postals que són més xules. Uh-huh. Però és molt curiós perquè pots tenir llibres, les postals... I clar, és un poc aquesta cosa de, vale, tenim dret a la informació, tenim dret a la privadesa, però també pots tenir dret a explicar secrets. Vull dir, potser les persones no estem dissenyades per estar tan tancades, no?
1: Exacte.
0: Necessitem de qualque manera connectar, i jo trobo que és molt xulo que aquesta m'ho fes a través d'una postal anònima, uh-huh. també com que materialitzes el secret,
1: sí.
0: El pintes.
1: Va tenir bona
0: i
1: idea.
0: I t'alliberes.
1: Escolta, Maria Antònia, sí. Jo vull que m'escondis un secret. Quan, abans d'acabar.
2: Ara anam.
0: Ara anam.
2: Amen.
0: Amen. Era mica el secret d'avui, m'estava costant moltíssim, perquè a mi els secrets i les mentides rossen una mica, no? Perquè jo entenc que una cosa sigui secreta, dic mentides, i les dues coses maduren ben poc, no? Llavors, durant molt de temps jo penso, què és el que he tingut secret? Nòvios en secret, evidentment. Me'n record que una vegada un d'ells va venir a casa nostra sense que mon pare i mon mare ho sabessin. Evidentment, ells estaven fora, de fora, com no eren a casa nostra. Amb això que, lo típic, que van tornar abans d'hora i va haver tota aquesta gestió de presentar-lo, de tal, de que fou, on éreu, com és que veniu aquí, qui és aquest, bé, és un amic, però no, però tal... Bé, en tot cas, record que ell va sortir per sa porta escapadíssim i jo m'havia quedat soles amb mo mare. I clar, va arribar sa pregunta de... que ho fet tota aquesta hora baixa. I jo he dit, no, hem anat a plaça, hem anat a passejar... I mi mare m'ha dit, ah, molt bé, que bé, heu vist el poble, sí, Nord de Solla, tal... I amb això que m'ha dit, ah, molt bé, per cert, posa't els calçons bé, perquè el forat de genoll que tenen els leggings el dus a darrere. Crec que avui de matí te deus haver posat els leggings malament, no? I jo, sí, és això, és això. I fins aquí...
1: Va, te va plegar, Maria Antònia.
0: Me va plegar,
1: és
0: tio. Jo penso que fort.
1: Per ser mares no se poden tenir secrets, si ho sap bé.
0: No, ho se sap ben bé del cert.
1: Te va dir, Maria Antònia, dus els calçons girats.
0: Exacte, dus els calçons, un leggings.

0: que mira, jo he de dir que té marge de no saber com me'ls he de posar, no? En un moment de presses, però així va ser. Així que ben poc m'ha durat secret i he de dir que pes mental no en tinc gaire. Quan te'n va vergonya. No,
1: però això ja ho has xerrat amb ta mare, més en band?
0: Aquesta anècdota, és que sí. Crec que no li bastaria. No? Vull dir, ha estat una de ses moltes, supòs.
2: Però ho heu xerrat que te va plegar amb un secret o no?
0: Sí, en plan, crec que després en aquell mateix hora baixa vàrem riure i ja està. Va quedar entre nosaltres.
3: Això és l'important.
2: Lliçó, no se poden tenir secrets i manco per ser mares.
3: Exactament.
0: Exacte, podria ser el propòsit principal de tot el que he volgut explicar.
2: Maria Antònia, mira, moltes gràcies. Maria Antònia sí que sura, ha dit que sura, que ella no té secrets per ningú. Perquè ho entenc tot.
0: I menys per els oients de xiu-xiu.
2: Molt bé,
3: ara anem.
2: Ara
3: ho has dit.
0: I el fort de la ràdio, i això ho vaig pensar l'altre dia, és que me poden escoltar sense jo sàpiga qui m'escolta.
2: I això és molt perillós, eh?
0: I vos dona molt de poder. Així que, estimats oients, sou molt poderosos en el vostre anonimat. Utilitzeu-lo bé.
2: Maria Antònia Miró, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Tot una tornada, fem una aturada pels informatius i continuarem xiu-xiuetjant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Detinguda una dona de 36 anys acusada de matar la seva sogra de 73 al barri de Pere Garau de Palma.
2: El fet s'hauria passat avui a la baixa en un domicili del barri on les dones convivien. El cadàver presenta signes de violència, tot i que ara s'hauran d'esclarir les circumstàncies de la mort. La Policia Nacional, qui s'ha fet càrrec de la investigació, ho investiga com un homicidi.
1: I el govern ampliarà els fons destinats a la convocatòria INEA per a inversions en explotacions agràries i destinarà 2 milions d'euros addicionals procedents del paquet de mesures aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca valora de manera positiva que la conselleria destini més recursos a la convocatòria, però alerta que no donen resposta a tot el sector. És Joan Gallà, coordinador d'Unió de Pagesos.
3: Tenim el repte de que tothom dins del sector primari pugui tenir el mateix dret a accedir a les ajudes perquè tothom té dret a viure, no? Però bé, hi ha un esforç per part de la conselleria en la incorporació d'aquests dos bes i ajudarà a que més projectes d'innovació a les explotacions agràries se puguin dur a terme.
1: I Maó fa una passa més per dotar d'infraestructures de distribució d'aigua i sanejament als nuclis de costa.
2: L'Ajuntament de Maó ha presentat el projecte per a les obres de construcció de les xarxes de sanejament i de distribució d'aigua de la Mesquida i es Murtà a la convocatòria de l'impost de turisme sostenible del Consell Insular. Héctor Pons, a Ses Balla de Maó.
4: L'objectiu seria executar l'hivern del 2027 i per tant, esperam que aquesta proposta sigui aprovada per part de la comissió d'ITS.
2: Les obres tenen un pressupost de 2 milions d'euros.
1: I la Guàrdia Civil ha detectat diverses irregularitats en una finca rústica de Formentera on es duien a terme reparacions de motors elèctrics i bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
2: Durant una inspecció del CEPRONA, els agents varen localitzar una gran acumulació de residus i un taller magatzem en funcionament. Se'ls varen interposar 8 denúncies per no tenir llicència d'activitats i per complir la llei de residus d'indústria i la normativa urbanística, segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat.
1: I el Batle de Palma ha anunciat la creació amb Calvià, Marratxí i Llucmajor de l'àrea metropolitana de Ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un extens territori en el qual és difícil saber on acaba un municipi i on en comença un altre i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears.
2: És un dels anuncis que ha fet Jaime Martínez en el que és el darrer debat de l'estat de la ciutat d'aquest mandat. I en plana urbanística, Martínez també ha anunciat un pla pilot per rehabilitar i regenerar barriades. Començarà de manera imminent per Sant Gotleu i després es traslladarà a altres nuclis.
5: Aquest protocol constituirà una experiència pilot de col·laboració institucional que podrà estendre's posteriorment a altres barris de Palma, com Can Redó, La Soledat o Verge de Lluc, i que incorporarà tant un full de ruta d'actuacions concretes com els mecanismes de finançament necessaris per garantir la seva execució.
2: Altres iniciatives anunciades pel Batle són la creació d'un cos d'agents civils per garantir la convivència o la presència d'agents de policia local als busos de la EMT.
1: I un apunt en sanitat, s'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Un dels ciutadans ha donat positiu a la tercera prova PCR i se suma així al pacient al qual fa uns dies ja se li havia detectat la malaltia. Amb aquesta informació arribem a les 9 i 4 minuts. Més informació al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
6: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ens atens a bona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i com cada inici de setmana, és moment de tastar
1: Coent, Coent.
0: I avui, a Coent, Coent...
2: L'amor i l'alegria de viure.

0: Què vos fa feliços a vosaltres? Un bon dinar, o un sopar, un bon pa amb oli, un passeig per la naturalesa?
1: Una visita de qualcú que per ventura enyorau, un missatge de qualcú amb qui pensàveu?
2: Comprar-se una peça de roba, fer un viatge, tenir una experiència de luxe...
0: I l'amor? Està clar que sí, que vos fa feliços. L'amor de la família, dels amics, d'aquell veïnat que sempre és. Però, i l'amor romàntic? Vos fa feliços? És l'amor romàntic l'alegria de viure? El trobau imprescindible per ser feliços? A on col·locau l'amor romàntic en la rúbrica de la felicitat?

0: Déu-n'hi-do, crec que la resposta la tenen els nostres convidats d'avui, en Gori Santanyiner. Gori, com anem?
1: Hola, bon vespre, molt bé.
0: Bon vespre,
1: bé.
0: Gori, que bé tenir-te en directe.
1: Sí, ja som amics, som tot en Manxavi.
2: Clar que sí.
1: Quan tenen tot. Molt queda una fita que és per anar plegat un dia que vengui. No tant no de problemes.
2: No, a mi, davant tot Balears, com ho està escoltant, el pròxim dia que venguem a gravar qualque cosa a Santanyí, anirem a berenar.
1: Mitja hora tot tres quarts reservats.
2: Tres quarts reservats, va, tres quarts. Cap a dalt.
3: Queda dit. Aquí.
2: Exactament.
1: Sí, sí.
0: I en Gori té la seva dona, o la seva pare, millor dit, a l'altra banda d'habitació, perquè ens han telefonat a tots dos, ni Isabel. Hola, Isabel Poblera, que és ella. Hola, Isabel, com estàs?
4: Hola. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. A veure, mem, Isabel, avui demanem com és d'important l'amor, en concret romàntic, per ser feliços. Tu què n'opines, Isabel?
4: Hombre, és important, però la veritat és que cadascú té una manera de ser. Hi ha gent que és més romàntica, gent que és més freda, o sigui que jo crec que és una qüestió d'adaptació també. Uh-huh. Si tu saps que tu ets molt romàntic o molt romàntica i la teva parella no ho veus, pues tampoc el pots obligar que te dugui floretes ni que te faci segon què. Jo, per exemple, no tinc cap queixa perquè en Gori pues, me deixa notetes, en hola, bon dia, mua, besitos. I jo pues, també, quan m'aixec, pues, li envio un WhatsApp, hola, cariño, bon dia, mua. O sigui, són aquestes petites coses que te fan omplir un poc el cor.
0: Que te fan feliços. Gori, ets un detallista, idò, sabeu?
1: Bé, pintura podria ser més, però me conforme, faig el que puc, i un poc més, i sí, i estic contenta que després Isabel m'acompanyi ja i m'envia llavors els seus whatsapps de reconeixement, etc. Sí, sí, clar. Sí, senyor.
0: Per tu és important, Gori, l'amor de parella per ser feliç?
1: Sí, sí, jo no concebeix que una parella que tingui compromisos d'una altra, aquesta. Jo crec que és important que hi hagi el que hi ha en nosaltres en aquesta edat. Uh-huh. Perquè, si jo per interès no estaria per una parella, amb una parella, per favor. Si no és una expectació, jo no estaria. Seria un dent a dos.
0: Clar, exacte. I en Gori, en aquesta edat, Gori, tu quant d'any tens?
1: 76. Fets fresquets de dia 6 d'abril.
0: Idò, 76. Vol dir que en aquesta edat encara mos podem sentir això, amor de parella i amor romàntic i deixar-nos totes, vull dir que això no caduca mai.
1: No, jo crec que l'amor és imprescindible, jo crec que l'amor n'hi ha d'haver sempre. Si en el món hi ha sempre amor, no per ser en totes les altres que passen actualment, amb persones i amb animals i en tot. Perquè, per exemple, mem, jo quan vaig a Can Jordi de matins, m'atrapen 13 moixos. Aquests moixos ja m'esperen en el portell. Hi ha una afinitat. Si ja ho espenia, si no m'estima, no m'esperen.
0: Gori, ara te tornarem a telefonar perquè te sentim un poc malament. Isabel, xerrarem amb tu. A veure, mem, dèiem això, de que l'amor no caduca. Vull dir, vosaltres estàveu a una edat madura, però tot i així, han d'anunciar... Andrea, tienes la música preparada? Perquè és important el que direm. En Gori i en Isabel se casen aquest dissabte!

0: Enhorabona, Isabel. Que bé.
1: Realment m'ho casant dijous.
0: Ai, eh? En lo bé com havia quedat. Dijous. Bé,
1: no passa res, perquè jo m'he equivocat de fetge dues o tres vegades. Eh?
0: No, i dona, com vendria que se novia s'equivoqués.
1: Sí, a lo millor arribarà el dia i me pensaré que és l'endemà.
2: Te pensaràs que és dissabte per Ninés. Sí,
3: no, man. Jo li he apuntat amb un rollo, vermell en el cilindrany. No se pot equivocar mai, eh?
4: Ho teniu tot preparat, ja?
3: Sí.
4: Amem, i això com serà? Serà una boda d'aquestes americanes en què... No ho sé, jo no sé, Cori, si tu te vas a Jonea.
3: Bé, bueno, el dia de Pasco, que és un dia, bueno, si aquest dia era el dia que vàrem anar a l'ofici, etcètera, aquest dia el vaig aprofitar per demanar-li que si se volia casar amb jo. Oh. I la veritat és que feia molts d'anys que no m'havia emocionat i quan li vaig entregar ram de roses no vaig emocionar, la veritat. No vaig emocionar. I em va dir que sí. Com la qual, a partir d'aquí, vàrem obrir l'expedient administratiu, perquè avui dia és un expedient administratiu que s'obri. O sigui, que l'administració romanticisme no en té gent, ni ha tingut mai. Això avui s'obre l'expedient i tiris per envant en el certificat de residència, de dir, en fi, on se l'afirma, aquí hi ha que fred, com feia ell mateixa.
4: Ja ho crec, Gori. Mem, Isabel, no sé si t'ho esperaves.
1: Digues, no. Qualque vegada havien xerrat, però així de passada, te pareix que mos hauríem de casar i tal, està molt bé així, perquè hem d'embrutar res. Nosaltres estem junts perquè volem, clar. O sigui, no hi ha res que mos fermi en el sentit de papers ni res d'això. I clar, jo ja no m'ho esperava, perquè va ser una conversació que vàrem tenir fa molt de temps i no m'ho esperava. I jo quan te'l vaig veure tan emocionat que li caien les llàgrimes, pues, jo li vaig dir, per favor, no te me posis a plorar, perquè jo ploraria també. I diu, tu, quin drama. I això no és per plorar.
4: I vareu acabar plorant tots dos.
1: Però sí, la veritat. Però és que ell estava molt emocionat. També nosaltres hem tingut una relació un poc intermitent. Vàrem estar molt de temps junts. Després, per circumstàncies, ens vàrem separar un parell d'anys. Després ens vàrem tornar a trobar i ja, d'aquesta trobada, ja pues, vàrem dir, ara sí, ara ja és la definitiva.
0: Que bé.
1: I bueno, i així ja ha estat.
0: I dijous seran les noces i sabe el que teniu preparat.
1: Pues no tenim preparat res per dijous, perquè és una cosa administrativa, com diu un Gori, hem d'anar a notar i a firmar, tal. I després sí, farem una festa de pets amics i bueno, no sé, esperam pues, d'haver 80 o 90 persones.
0: Poca cosa, no ho veuen, això?
4: He de dir que jo, Gori, a menys, jo m'ha arribat a la invitació.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Quina sort.
4: Probable que fem feina.
3: A Gori. Bé. De totes maneres...
0: Bé, te convidarà per anar,
3: bé.
0: Però...
3: Està superconvidat. Si vol venir, les portes estan obertes. Ja sabeu, com tenim el telèfon nostre, quan tot el món està telefonant. Allà és la confiança de sempre. Ara, el que veiem, si no pot venir, doncs venen empleats.
4: Exactament.
0: I vos de... Ara, digues, Gori.
3: Si teniu feina, jo sempre tinc una cosa ben clara. Tinc la feina.
0: Bé.
3: La família i la feina és el més important.
0: Sí, això és vera. I Gori, li dedicaràs unes paraules d'amor? Vos dedicareu paraules d'amor dijous? Ja ho feis cada dia?
3: Cada dia hi ha aquells intervals un poc romàntics. Ara, el dia de la notaria, pues, doña Matilde dirà, volta, sí, tu vols, sí, ben que ja serà un acte. Testimonis que, serà un acte que durà 10 minuts, te llegiran l'acte i ja està. O que ja he dit, serà esperada per complet.
0: Uh-huh. Isabel, tu li dedicaràs paraules d'amor, en Gori, o ja ho fas cada dia?
1: Jo ho faig cada dia. O procur fer-ho cada dia, també. No són només les paraules. Jo trob que hi ha moltes maneres de manifestar-se molt. Es cuidar-lo, es fer-li el menjar que li agrada, es estar pendent d'ell, t'has canviat la roba, no? Mem, canviat la camina, tal. O sigui, no és només es dir, t'estim, que bé que ho fas, que estic de contenta. No, això de vegades no serveix. Mm-hmm. altres coses que són més importants. Mm-hmm. O sigui, fer-li costat, apoyar a la persona que tens de vora. Jo crec que això és el més important. I sobretot, confiança, el diàleg, i bueno, i nosaltres ara ja tenim una edat que ja no és aquell amor juvenil, és un amor més tranquil, més consensuat, mm-hmm. però més dolç, mm-hmm. també.
0: Hi ha molta gent que mos escolta i que potser no té aquest amor romàntic i se pensa que per no tenir-lo no és feliç o no serà mai feliç. Què li diríeu a aquesta persona, Isabel?
1: Bueno, pues jo el que li diria és que realment si tu estàs amb una persona que estimes, li has de demostrar l'estimació. O sigui, no basta, vos han casat, o estan junts, sí, però tu fas la teva vida, jo faig la meva. No, això no és una parella. Una parella s'ha d'implicar. Mm-hmm. I si tu, per exemple, és més romàntic, pues tu fas el que tu trobes que has de fer. Si l'altre, en el principi, no ho rebes i com ho ha de rebre, a poc n'aprendrà. Mm-hmm. O sigui, hi ha gent que és més freda, que li costa més expressar els sentiments, i això també s'ha de tenir en compte. No és que no t'estimin, o no és que no... potser ho demostren d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Per tant, ara li demanem a en Gori, l'amor només és un dels ingredients. També hi ha la paciència, per exemple. Quins altres
1: Exacte.
0: Diries que hi ha, Gori?
3: Sí, no, saber preguntar, saber entendre, saber dialogar, consensuar les coses, perquè jo sempre... En el matrimoni sempre l'he comparat com un jardí o com un arbre. Darrere hi ha que ha dit, si que vas a llevar. No pots estar un mes sense anar a veure aquelles plantes guapes o aquell arbre que ha sembrat. Cada dia té un cuidado, i això és el mateix. Cada dia s'ha de cuidar, cada dia s'ha de ratllar. I això se transporta a la família, a la parella, que l'has de fer d'aquesta manera, l'has de cuidar, l'has de mimar. Que cada dia no surt igual, no. Però potser han sortit bé el 20% de les coses que les que tornessin.
4: I de sàvies paraules, Gori, gràcies per compartir-les. I Isabel, a tu també. Men, per tant, vos casau, les noces seran dijous. No sé si teniu pensat fer qualque viatge de noces.
1: No.
3: Men, de moment no li he dit res ni de pla, m'escolta. Però hi ha uns amics nostres que viuen, bueno, que tenen casa a Rotterdam, que m'ho han convidat a fer-hi un cap de setmana.
4: Ué, és a dir, per tant, és una... Li estàs donant-se...
0: Una proposta.
3: És una proposta, però no em deixarà per d'haver sortida no ben bé quan faci el fresquet i bon temps a Holanda.
4: Isabel...
3: No ho sabien, això, no ho sabia.
0: Isabel, que no opines?
1: Pues que ja és una primícia, perquè no sabia res.
0: Proposta de lluna de mel en directe, m'encanta això.
1: No sabia res.
3: Bé, jo som molt... Jo com... Som molt silenciós.
4: No.
3: Quan hem de guardar una cosa, la guardi, s'acaba.
4: Sí, però bé, però la vas amollat aquí, la bomba, en el programa...
0: No, està bé, és un cap de setmana a Rotterdam.
4: Home, escolta, jo també me n'aniria.
0: Tampoc li ha proposat anar a l'altra punta del
4: món. Mira, ara tenim una cosa. Que en Gori faci servir xiu-xiu com a canal per donar-se aquesta notícia fantàstica. En Isabel és un honor per nosaltres com a programa.
0: Home, per favor, només faltaria.
3: Sou els finestres, ho sabeu? Sou altres persones, ho sabeu?
0: Nosaltres i totes que mos escolten. Mireu, voltes, quina sort.
3: Nosaltres que mos escolten, que segurament deuen fer mamballetes.
4: Ja, clar.
0: Mamballetes des d'aquí, clar que sí.
3: Visca
0: la lluna de
3: mel. Ah, l'he sentit. Gràcies, moltes.
4: En Isabel ha de dir, Països Baixos ha d'estar mai, també de gust, afegant. És octubre, ja començarà a fer bé, fresqueta.
1: Sí, jo me fa ganes tot el que vulgui fer en Gori, sempre.
4: Molt bé, que visca l'amor, que visca l'amor.
0: Visca!
3: Faig unes llàgrimes per segona vellada.
0: Ai, que bé. Que bé, en Xavi també li estan a punt de caure.
4: Jo m'estic emocionant també, perquè és molt guapo tot això.
0: Ai, que bé. Que bé sentir testimonis com els vostres, Gori i Isabel. Gori, enhorabona.
3: Gràcies.
0: Continua.
3: I a més, som optimistes, nosaltres som optimistes. Vam dir jo que si hi ha optimisme, les coses funcionen.
0: I tant. Idò, Isabel, gràcies per atendre'ns i per regalar-nos aquesta, avui sí, alegria de l'amor. Mai millor dit, perquè vosaltres sou alegria. Gràcies
1: a vosaltres.
3: Moltes de gràcies a vosaltres, també, per pensar en nosaltres.
0: Una ferrada forta, que vagi molt bé les noces.
1: Vale,
3: gràcies,
1: gràcies
3: moltes i vosaltres també, que tingueu una feliç setmana.
4: Igualment.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
3: Bona nit, bona nit.

0: Lleida, el testimoni d'en Gori i d'en Isabel mos diu que presumptament sí, necessitam amor romàntic per ser feliços. Però i vosaltres, què penseu? 971 13 99 00 si voleu participar en aquest debat. Necessitam amor romàntic per ser feliços o no és imprescindible? 971 13 99 00.
1: O també us podeu enviar missatges a Instagram del programa, que és @xiuxiu.ivetresradio, o en el WhatsApp personal d'en Jordi o de l'Ina Ciutadiu, o també en el WhatsApp d'Ivetresradio, que és 646 93 45 01.
0: Vinga.
1: 646 93 45 01.
2: Ara diu en Xavi, en el WhatsApp personal d'en Jordi, que és...
1: No t'ho faria mai.
0: Per tant, vosaltres que no opineu?
1: Nosaltres?
2: És que jo... És que serem... Tiraré de tòpic, però depèn, no? Depèn de cadascú. Hi haurà gent que viurà tota la vida tot sol i estarà super a gust i super tranquil i li agradarà fer altres coses, no ho sé.
1: Home,
2: sé que és un poc tòpic, aquesta resposta, poc avorrida.
1: Ser molt romàntic com a eix fonamental per ser feliç, jo crec que de cada vegada és més prescindible. Així com abans, per motius de com estava estructurada la societat, la institució familiar, etcètera, etcètera, sí que l'amor romàntic era una peça imprescindible, ja ho deien allò, es fredinota, això se deia. Què passa? Avui és vera que tenim moltes més eines per conviure en societat de manera, per ventura, en solitud volguda, que a vegades seran de solitud no volguda, però de vegades també és volguda, es veu una societat més individualista, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és fonamental, i de quan diu en Jordi, depèn. Però jo trob que és vera que és preciós i l'hem de poder gaudir i viure de la millor manera.
0: Molt bé, Xavi, quines paraules més màgiques.
1: Tu,
0: no m'ho esperava aquest final, després d'aquest discurs.
1: Home, és que hem de saber què volem, però no ho sé, jo tampoc ho tinc gaire clar.
0: 971 13 99 00, crec que has dit una cosa important, que hem de saber què volem. I a vegades mos hem educat, com tu bé deies, en sa idea, sa idealització de que efectivament hem de trobar una parella per ser feliços. Però ara, avui en dia, aquesta idea s'està desmuntant cada vegada més i jo crec que és positiu perquè per tragir del dia a dia d'avui en dia, també, paral·lelament, és cada vegada més difícil trobar una parella.
1: I anirem un poc més
0: perquè
1: enllà.
0: Perquè regna la individualitat. Per tant, crec que cada vegada és més un no és imprescindible, però també hem de tenir clar què volem. Si ho volem, no ho hem d'amagar.
1: I després passa una cosa que a vegades també pensant que volem una cosa que no existeix. Perquè ens han mostrat ideals... ideals en base a formats per ventura religiosos o fins i tot de narratives cinematogràfiques o de contes que han begut i han nodrit el nostre ideal de l'amor, quan l'amor és en realitat una cosa molt diferent. Quanta gent també se pregunta si ha estat emparellada o en matrimoni amb una persona que realment no volia? Quanta gent té al món així? I nosaltres, sortadament, tenim la sort de creure que el manco podem triar. No ho sé. Qüestions
2: molt profund, en Xavi.
1: Molt bé,
0: interessant. Estic impacient per ara que mos demanaran com a consell en el consultori els nostres oients,
1: sí,
0: que
1: avui entrat missatges,
0: mos han escrit.
3: IV3 Ràdio és humor.
4: IV3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IV3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
3: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu!

0: Bé, ja vos han dit que mos han entrat missatges, avui hem parlat, hem debatut. Debatut? Ho he dit bé? Ho he conjugat bé?
1: De
0: debatre.
1: De fraula. Perdó, bastant xereca
0: que
1: aquesta.
0: Que bo, a mi m'agrada més
1: de
0: xocolata. No, que sí, que m'ha fet gràcia. Bé, en tot cas, avui hem parlat si l'amor és l'alegria de viure, sobretot a certes edats, i mos ha arribat sol·licituds de consells que diuen així, Jordi.
2: Hola, estimats xiu-xiuers. Hola. Diuen xiu-xiuers.
0: Mos encanta.
2: La nostra padrina, viuda ja fa uns anys, ja fa un temps que xerra amb un home que va conèixer per Facebook. Ell està il·lusionadíssima. Diu que és molt atent, que li dones bon dia cada dematí, que feia anys que no, que ningú la feia sentir tan especial. El problema és que aquest home viu suposadament a l'estranger, mai vol fer vídeo trucades, i darrerament ha començat a demanar-li tot bé perquè diu que té problemes per tornar a Espanya i venir-la a veure.
1: Ui.
2: Ella està convençuda que això és una història d'amor real, però nosaltres dubtem bastant.
0: Mala pinta.
2: La nostra pregunta és, com li podem fer entendre que aquesta persona segurament no és real sense rompre el disco o fer-la sentir malament?
0: Uf, quin dilema, mare meva. La veritat és que... Uf. Clar,
2: El que passa és que m'emprenya perquè hi ha gent que fa aquestes coses.
1: Digue-ho, Jordi,
0: digue-ho. No tenim proves que no és real.
2: Bé, no tenim proves,
1: escolta,
2: però...
1: Escolta, jo te poso un documental de Netflix. Perdoneu, que se diu El estafador de Tinder... I ja veus que no és real, perquè és precisament això.
0: És veure que no vulgui fer videotrucades i li demani d'on ves, crec que són... I bé, que és un desconegut, sigui com sigui, és una prova factible. Però, clar, hem d'anar molt alerta a ridiculitzar, sobretot les persones que cauen en estafes,
2: no,
0: perquè
2: clar,
0: és molt fàcil caure en estafes. Sí. Per tant, no ho sé, potser m'acudir a denunciar-ho. Fins
1: jo
0: i tot,
1: faria
0: i que investiguin, no ho sé.
1: Jo faria el següent. Jo diria, Pradina, avui ara baixa tu i jo veurem una cosa a la tele.
0: Ah, li podràs documental.
1: I li podràs documental. Que és precisament d'un militar que demana quartos, i quan els demana quartos després desapareixen, i són totes les víctimes, i també fent
0: Espanya,
1: un altre...
0: Això, Espanya.
1: No ho sé, no me'n record. No, per mi era Amèrica.
0: És que Amèrica.
1: Els Estats Units, perdona.
0: Passa tot allà.
1: Exactament. Però, Inés, però també hi havia un altre programa que feien.
0: Catfish.
1: Aquest.
0: Sí.
1: Catfish.
0: Se dedicava a desemmascarar persones que deien ser uns altres. No era estafa,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: jo.
1: Sí, sí, sí. Exacte, i clar,
0: passaven
1: per internet,
0: fotos que no eren reals.
1: S'enamoraven i quan s'havien de veure en persona...
0: Sí. Resultava que no
1: era una altra
0: res
1: persona.
0: Res a veure.
1: Sí, sí. Tu
0: I quedaven traumatitzats.
2: No ho he vist, però hi ha gent... És molt dolenta.
0: Bé, que li deim a aquesta persona que se preocupa per ser predina.
2: A mi m'ha agradat el d'anar... denunciar-ho i cercar i mirar.
1: I si després és vera i l'espanyau tot? I si després és vera i resulta que aquesta persona l'única, és a dir, està passant per un moment difícil econòmicament, vol venir a Espanya, vol viure la seva història d'amor, podrien ser molt feliços, però vosaltres decidiu que no.
0: Ja ho sé, idò, que li proposi el net o la neta, que mos ha escrit, fer-li un viatge en la predina, a més és una experiència, una aventura en la predina, i bona nau intentar trobar aquest home, ja on sigui.
2: Exacte, i si no hi és, feis turisme.
1: Ja
2: està prou bé.
1: Ara a cercar altres amors.
0: Ja està, consell concebut.
1: A veure, manco.
0: Següent consell.
2: Hola, xiu-xiu. Mon pare ha dut tota sa vida fent el típic paper d'home supertradicional. Casat molt d'anys amb ma mare, bar amb els amics, zero converses emocionals... Però des que va morir ma mare ha començat a anar molt en el casal de poble i allà ha conegut un home amb qui passa cada vegada més temps. Al principi tots pensaven que simplement s'havien fet molt amics, però ara fan tot junts, fan excursions, ballen junts, sopen... I sincerament hi ha una química molt gran entre ells. Ara mateix sembla més feliç que mai mon pare. Nosaltres no el volem pressionar ni fer-lo sentir incòmode, però també tenim la sensació que potser hi ha coses que ell mateix encara no s'atreveix a mirar de cara. La pregunta és, hi ha manera de fer-li entendre que si realment sent qualque cosa més està bé o hem d'esperar que ell faci el seu propi procés?
0: Interessant. A veure, mem, nosaltres no som ningú per donar consells. Per cert...
1: Per cert.
2: Tu i m'aquí,
1: en aquesta hora...
2: Tu i m'aquí mesos donant consells.
1: Després de tants anys...
0: Que bo. No, a veure, mem.
1: Ara que ho dius, és que és possible que nosaltres no siguem ningú per donar consells, mem.
0: Primer de tot, respectar el seu procés per descomptat, però també fer-li entendre que vosaltres acolliu aquesta amistat i tot allò que pugui sorgir d'aquesta amistat, no? Mm-hmm. Sou simpàtics amb aquest mm-hmm. amic, convidau-lo a sopar, mm-hmm. aneu a sopar amb ells de part a banda...
1: Demanar-li per ell...
0: Exacte, com estan tal, com estan qual i què fa...
1: Però aquí hi ha un titular meravellós.
0: I així veurà que...
1: I és que diu que son pare mai no l'havia vist tan content.
0: Que bé.
1: I està fent tantes coses.
0: Això és una alegria.
1: I van a ballar, van a sopar, i hi ha una química molt grossa, diu, molt especial, i diu, titular, literalment, sembla més feliç que mai. Per tant, que passi molt de gust de viure aquesti, aquesta amistat o el que sigui, però, bueno, que passi a gust. I respectar, sobretot, el seu procés.
0: I, de fet, això contesta la pregunta que mos estàvem fent avui, en el coent d'avui, és l'amor, l'alegria de viure per aquesta... per son pare d'aquest oient, clarament sí, mm-hmm. no? Mm-hmm. Sí. Ha reviscolat.
2: A lo millor és un amor, no és un amor romàntic, és un amor cap a una amistat, també podria ser.
0: O i tot allò que pugui sortir, molt bé.
1: Molt bé. Per tant, estan contents per aquesta...
0: Consell com s'ha pogut.
1: Exacte, molt bé.
2: Hola, Conxiutori. Mon pare fa molt d'anys que està separat i mai havia mostrat cap interès per tornar-se a enamorar. Però ara ha conegut una dona en el casal de barri i de cop està obsessionat amb aprendre a ballar. S'ha comprat una colònica ara. Arriba a casa cantant i tot. Nosaltres estem contents per ell, però també hi ha un punt en què sembla que està vivint una segona adolescència, quasi. És normal sentir-se un poc estrany veient aquestes actituds que no havíem vist mai.
0: No ho sé, és difícil, eh? El casal aquest deu ser el mateix que el d'abans. La veritat.
2: Pot ser, pot ser.
1: Bé, és normal sentir-se estrany veient els teus pares en mode adolescent? Aquesta pregunta, pot sentir-se estrany, però si s'està passant gust?
0: Però no són son pare i sa mare, et son pare amb una altra dona.
1: Ah, el teu pare, el ton pare, en mode adolescent, bé.
0: A veure, jo entenc que incòmodi, perquè a més si és un pare que no ha parlat mai de qüestions emocionals i ara que estigui tan empalagós amb una senyora, i jo entenc... Que sigui incòmode la situació. Però tu com a filla moderna d'avui en dia, idò...
1: Exacte.
0: Idò, vinga, idò, clar que sí.
1: O tradicional, però bé.
0: I si fes-li vols... qualque broma, digue-li, mon pare, això, t'està agradant, vol que t'ho deixi tot sol avui vespre.
2: Sí, però alerta amb incomodar-lo, també.
1: Clar.
2: Aquesta persona s'està obrint.
1: Exacte, així dins Jordi, també.
2: De cop dirà, uf, ara aquí, ara això li s'empeguirà i no tornarà.
0: Ja, és vera.
2: Que visqui feliç.
0: Bé,
2: ja
1: sí, si ningú fa mal a ningú.
2: I t'aguantes.
1: Exacte, i si ton pare o la teva padrina o qui sigui, i endavant en s'adatge, ja està. I de vegades, escolta...
0: M'encanta perquè avui tots els consells... Bé, les sol·licituds de consell... No molts arriben consell, nosaltres en donem. Van relacionades amb gent major.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Però també són, majoritàriament, llevat de la pobra dona que l'intenten estafar, que són coses positives, de gent que se coneix i s'enamora i està vivint l'amor.
0: A veure, mem, és darrer.
2: Hola, Conxiutori. Tenc 72 anys, un altre, de gent major, i estic separada i després de molts de temps hi ha un home que m'agrada bastant. El problema és que quan el veig només li sé xerrar del temps, del menjar i de que té mal d'esquena.
0: Ai.
2: I no sé si això l'està seduint o l'espanta.
0: Sí.
2: Després de tant d'anys jo ja no sé com se fa això de lligar. Com ho faig per passar del tema de la previsió meteorològica a un possible m'agrades.
0: Mira que te diré, amiga de 72 anys, que t'entenc perfectament i jo en tenc 33. Vull dir que no te cap fiquis no t'angoixis per l'edat, sinó cerca la teva part més coqueta. La teva part més sensual.
1: Més seductora.
0: Sensual.
1: Sensual.
0: La trobaràs i tu sabràs conjugar-la. Mm-hmm. Quin bon consell que he donat sense
1: sí.
0: llar-se ningú.
1: Sí. Molt bé, està molt bé.
2: I dili. Dili que t'agrada.
1: És que en Javi, per aventura, va per feines. Escolta,
0: ja,
1: ell
0: sí,
1: diu, com li puc dir que m'agrada?
2: És que jo se'l triat veure, mira,
1: en
2: Ethan Hawke, que és un actor molt bo, deia, dili, o sigui, en aquesta persona, i si te diu que no, da igual, perquè tu has guanyat, perquè estàs enamorat i estàs viu.
0: Això m'apareix una sucrada.
2: Bé, però té seu... Té la seva...
1: No, no.
2: Es que enamora, es que està enamorat,
1: Jordi,
2: ja es que guanya.
0: A vegades...
1: Tu creus? Per mi pots arribar
0: home,
1: a patir
0: si no
1: en qualsevol moment.
2: Però estar enamorat vol dir que estàs viu. I ja estàs feliç per aquesta part.
1: Ah, sí, Jordi, m'agrada com penses. Sí. Per tant, en Jordi és partidari de ser honest i dir-li,
0: però
1: escolta,
0: no és tan fàcil ser valent, o valenta.
2: Sí, de fet, jo no seria valent.
0: Però això dic que aquesta...
1: Dir-li qualcú que t'agrada no
0: però
1: ho ha de
0: ser poc a poc. No pot passar del mal d'esquena a dir-li, ai, és que m'agrades. No.
1: A mi, escolta una cosa.
0: Escolta, vols anar a fer un cafè? Vols anar a fer un cafè?
1: On te penses que seran del mal d'esquena a la previsió meteorològica?
0: Quan se troben.
1: I quan se troben, accidentalment.
0: Però una cosa és trobar-se i l'altra seure's a fer un cafè, fer una volta, junts.
2: Sí, en aquest cas no han detallat on se troben. Ja no hi ha matisos. No saben com se coneixen.
0: Jo dic que has d'anar a poc, intenta no xerrar dels teus mals, que a vegades tendim un poc a la queixa per xerrar de qualque cosa, però intenta jugar... Abans de sortir per la porta, fer una llista de temes. I quan te'l trobis, els expliques els temes i al final, per cert, si vols, poden xerrar un altre dia més tranquils fent un cafè.
1: Per cert, m'encantaria comentar-te, menys que em penses, pel que fa a la física quàntica, no? Per exemple. Oh.
0: Sí. No li demanis pensar Patero, perquè potser aquí hi haurà discussió.
1: Clar, ni política ni qüestions religioses.
0: Coses, viatges, els viatges sempre agraden.
1: Sí, però així no he viatjat mai. No m'ha ajudat, més temes.
0: Però si estic dient un munt de temes.
1: Viatges, política.
0: Venga. No, política no, clar que no. No. Política no.
1: Viatges, Jordi, sí. Apunta-ho.
0: Menjar, receptes de cuina.
1: I després podries introduir que podrien anar a fer una recepta plegats.
0: Exacte, no, que convides, sopar, a dinar.
1: Ah, també.
0: Ara que ve l'estiu, un bon tramponet. Quant t'agrada el trampó?
1: No, ja hi torna.
0: Amb olives o sense?
1: Pot generar discussió.
0: Antonyino o sense?
2: Però si precisament ha dit aquesta persona ha dit, acab xerrant de menjar sempre.
1: Ah, bé, més, un altre tema. Ni menjar, no.
2: El menjar està inclòs de sempre. Però bé, receptes... Bueno, no ho sé.
0: No ho sé, 971-13-99-00, quin tema proposaríeu si voleu lligar sense que se noti gaire.
1: Una pel·lícula. Poden anar plegats a veure-la.
0: Pel·lícula, cinema, m'agrada. Música, també.
1: Però tampoc allà, per aventura, no teniu els mateixos gustos.
0: A veure, una cosa que sempre uneix...
2: I ho descobrirà.
0: És el xafardeig. Xerrar dels altres sempre uneix. Trobau un enemic en comú. Criticau... És broma, és broma.
1: No.
0: No ens adolent.
1: No és broma. Això ho deia Noam Chomsky, deia que
2: se... Bé,
1: sí. Que necessitàvem enemics comú per estar unida com a societat. Sí.
2: Estàvem fent una llista, he apuntat viatges i s'ha acabat.
1: Bé, viatges, m'agrada.
0: Bé, ja està.
1: Bé, un altre,
0: jo
1: darrer.
0: Jo crec que ha quedat bastant clar.
1: Som locutors de ràdio, crec que és darrer, mem. Un tema de conversa. Prova.
0: Que escolti Betre Ràdio, xiu-xiu.
1: Xiu-xiu, molt bé.
0: Que va.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
2: Ei, té vos pas!
3: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
4: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
6: A llegir un conte amb el meu fill.
7: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
8: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
9: Rentar dents. Rentar cara.
10: I me passes fil dental.
11: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
12: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
12: I me despert 7 hores després.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
14: Tentol!
15: Tentol!
14: Tentol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
13: I ja us aquí, en Toni i Jaume, per dur-nos una mica de festa. Mm. Per cert, Toni,
16: sí?
13: No sé si...
16: Hola, què tal?
13: Hola, com estàs?
16: Va bé.
13: Has vist el concert d'en Bad Bunny?
16: L'he vist per stories d'Instagram.
13: Et diries un concert d'ell?
16: No sé.
13: Són molt de dobbes i molta cor virtual.
16: A veure, sí, jo conec gent que ha anat. He xerrat amb aquesta gent just avui, que dissabte era, i m'ha dit que bé, que guai com a show.
13: Un espectacle.
16: Sí, jo crec que va fer bastant el mateix espectacle, no el mateix, però el mateix estil que va fer el Super Bowl.
13: Uh-huh.
16: I crec que com a espectacle està molt bé. Uh-huh. Però bé,
13: bé, són molt de dobbes perquè s'ha fet viral un vídeo d'un lot que va pagar 500 euros i a la zona VIP i no se podia ni moure de la gentada que hi havia i se queixava.
16: Bé. Inversions, a vegades també, a vegades no.
13: Saps on...
17: En aquest cas, no.
13: Saps on no passarà, això?
16: A on?
13: A la nostra festa d'avui.
16: Efectivament, efectivament.
13: Perquè convé refrescar un poc la memòria en els nostres oients. La setmana passada
16: vàrem
13: anar a la festa de... Qui era?
16: D'en Lluís Gavaldà.
13: D'en Lluís Gavaldà, clar que sí.
16: Sí, sí.
13: El cantant i compositor de la mítica banda Els Pets, que per cert podreu... veure què cap de setmana o fa la nit. Avui, Toni, però, ja anem a una altra festa.
16: I és especial, Inés Mateu.
13: Ah, sí?
17: Avui... Bé, com totes ho han estat.
16: Aquesta serà més.
17: Ah, sí?
16: Sí.
17: Menquies.
16: Perquè avui, estimats oients, abans de començar aquesta estimada secció, vorré dir una cosa, i és que serà la darrera festa d'aniversari a la que anirem fins veurem. Sí, aquesta secció posarà una pausa indefinida a la que veurem quan se recupera i si se recupera, però bé...
13: Esperem que sí.
16: Esperem.
13: Un parèntesi.
16: Sí, un parèntesi, un petit parèntesi. És per això que avui, que ets a darrere fins a saber quan, he pensat que havien d'anar a una festa molt especial.
13: Molt, molt, molt, molt.
16: Molt especial.
13: Però que molt.
16: Una festa que sabem segur que mos ho passaríem d'allò més bé. Per això, estimats, avui anem a la festa d'aniversari de Xavi Oliver!
13: Xavi!

0: Kyle Crooner, divendres ràdio.
1: Escolta, no m'ho esperava.
2: Gentleman, en Xavi Oliver, per favor.
1: Crooner, m'havien dit en qualque ocasió passada. Però bueno, Toni, bé, sobretot, un parèntesi que m'ho sap greu aquí, que facis tu, darrere secció...
0: Sempre sap que sempre torna.
1: Tot el que va torna, i torna millorat, bona, bé. Bé, Toni, un honor, gràcies.
2: Serà un fins aviat. La meva ja la vas fer, però això no estic ofosa. I en Jordi serà la pròxima temporada.
0: Efectivament, no hi ha cap tipus de dubte. N'havíem de fer una d'especial i hem triat la de Don Xavier. Avui en Xavi és el nostre anfitrió i protagonista, per això ja sabeu com va la cosa. Quines? Jordi, avui som tres que anem a can Xavi
2: clar,
0: Oliver.
2: Ah, clar, no ve. Ell ja és.
0: Ell ja és. Cada gamba. Epa. Així que arribam amb el nostre cotxe que en Xavi no ha arreglat
1: no,
0: el
1: seu posar oli.
0: De demà. N'ha hagut manera en tota la temporada, n'ha hagut manera.
3: S'ha d'ocupar preparant-se.
2: L'any que ve anirà a avantatge.
0: Exacte. Hem tocat la porta, mos ha obert en Xavi Oliver i ja hi ha tota la seva colla, així que, Xavi, mos ha obert la porta tu.
1: Sí, exactament. I cap endavant, companys, posau-vos. Ah, que ens fem pot de ràdio teatre. A més, és que clar, m'ho acaben de passar en això. A més, cap endavant, companys, passau. Vos heu de posar còmodes, ja ho teniu tot, que no falti de res aquí, beveu i menjau a Balcana, però, men, feim bona feina, que he convidat a molta gent important.
2: Home, esteus amigotes.
1: Molt especial, Vull que feu bona feina, bona
0: no
1: música.
0: No te preocupis, Xavier, estarem a l'alçada. Per això, desenfundam el primer vinil i avui posarem Joan Miquel Oliver.

0: què tal, Xavi? El preferit d'en Xavi,
1: el Miquel
0: Oliver. Ja pots estar content. Meus.
2: Home, de que dis nou, roïssos, de carrer Morell, que sigues molt bo. Per començar la festa, m'agrada, Toni.
1: T'agrada, sí?
2: Sí, Toni, Nes i Jordi, bona feina, de moment. Va, perfecte, guanyant perfecte. Xou.
1: M'agrada, m'agrada.
3: Aquí ho han de clavar.
2: Encara vols donar qualque cosa de menjar i tot.
1: Les restes, si pot ser. Sobres, els roïssos.
2: Exacte, els roïssos, exactament. Aquí anem.
1: Molt bé.
2: Molt ben filat, eh? No falla.
1: Ara aquí som, Xavi, farem una petita radiografia d'aquest piset teu, amb vistes a cada gamba, piset, diríem que piset bé, piset bé, no se pot queixar, sala ampla, bons finestrals, sofàs còmodes, veig un parell de trofeus de tennis d'en Xavi, de quan era a la vi, i també, una foto
2: sí,
1: de quan...
2: ara no.
1: I també una foto de quan va fer la comunió. Oi,
0: no. Vestit de marinerot.
1: Sí. Clar, perquè ell és molt mariner. Molt cuco. Veus qualque cosa més interessant, companys, que pugueu destacar?
0: Jo veig molt de lots en la camí oberta.
1: Upa! Upa! Em perdrem de la vestimenta dels convidats d'avui. Però bé, continuem. Hem de posar més música preferida d'en Xavi Oliver i per això posam a una banda per la qual en Xavi és capaç de fer quilòmetres per veure'ls en directe. La Ludwig Band i el seu Contraman.

0: dit moltes vegades en Xavi que li encanta la Ludwig, sí, però ara sí que l'han clavada.
1: Sí. L'han clavada.
2: Sí. Bé, sí.
1: Està bé, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Això ja comença a animar, eh? Que grans els teus estimats Ludwigs, però, Inés, és moment que també mos diguis qui hi ha a la festa del teu estimat Xavi Aldiver.
0: Bé, hi ha tota la ràdio, tot i vetre ràdio, tots els companys, perquè en Xavi una altra cosa és popular.
1: Bueno.
0: Popular i estimat, per tant, he convidat a tothom i tothom li ha acceptat la invitació. Està ple aquest pis espectacular de Cala Gamba. I hi ha aquesta part de la ràdio i tots els seus amiguets del barri amb els qui fa poelles i se'n van amb el lleut i mai mos
2: fem. A veure, ja m'ho estan passant. No, tampoc hem de fer un gran massa.
1: Jo encara no sé si existeix aquell lleut. No sé si
2: és dia. Però si no m'heu venit, no de res, vosaltres.
3: Famoset? Trobem qualcú famoset o no?
0: Bé,
2: amb vosaltres.
0: Tot i vetre
3: ràdio.
1: Xavi, falta qualcú?
2: No, jo crec que està bé per altres, com és natural, i no, anem bé.
1: Perfecte. Molt bé, idò, continuem. Ara pujarem la posta i posarem més ritme, encara si se pot, perquè n'hi ha un altre que també li agrada bastant, en Xavi Oliver,
2: qui serà?
1: Que és en Teo Lucadamo.

0: En Teo Lucadamo, que per cert és fill d'una Cayetana Guillén Cuervo. No.
1: No, Aitana Sánchez Gijón.
0: Això, gràcies. Sempre les confon. Però Aitana Sánchez Gijón ara està de moda perquè va amb Maxi Iglesias, aquell jove guapo.

0: Que feina, recordeu, eh? Bé, Jordi, avui més important que mai. Com va vestida sa gent a sa festa d'en Xavi Oliver? De quin pal van?
1: A veure, com ha dit Nins abans, molta camí oberta ja. Sí. A més, ja duim tres cançons, la gent ja s'ha animat. Però jo crec que molt diferent, la gent, no? Avui no hi ha un codi, avui.
0: Ah, no hi ha un codi,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, perquè aquí, els seus amics...
2: Que la gent vingui com vulgui.
1: És que en Xavi diu això, després no saps si anar més elegant, si manco, i la gent se confon. I hi ha gent que ha vengut molt arreglada, gent que ha vengut normal... O sigui, aquí, molt variat. Jo veig un pot de tot.
0: La gent que coneix en Xavi sap que... En Xavi en l'estiu li agrada el camí.
2: Bé, que el demani a curta.
1: Home,
3: Era molt de fil.
0: Era fil, eh?
3: Molt calzón.
2: Com vendríeu vosaltres vestits? Com volguéssiu.
3: Ah, no, nosaltres hem vingut a fer feina.
0: Exacte, exacte.
2: Però també teniu un codi.
3: I tal, de fil.
0: De fil, eh? Codi fil.
2: Despatxats.
0: No. Me sap greu, però, Xavi...
2: Digues.
0: Han tocat el moment de la nit, en la qual la cosa se pot posar perillosa. Se pot posar perillosa perquè és el moment de posar aquell tema que no pot posar a les 9 del vespre, però que a les 4 del matí sí que pot posar. Un tema...
3: Perquè cauen les màscares.
0: Sí que cauen.
2: Què vol dir que cauen les màscares?
0: I estic segur que tu, en aquesta l'has cantada, ben aferrat amb els teus amics, en la camia ben oberta... No fallarem. Que soni Sirenes de Taula.

0: Bé, avui ara vull una apuntar que en cap moment vull que ningú pensi que ara m'estan fent sa pua. Les de conec, que fan sa puota. Però bé, rei, tu, riu, riu.
1: Vinga, va, va.
2: Bé, però si ens ho passa bé.
1: Sí, no, sònica, sònica, sònica.
0: Que sònica. Ya es claro, ha salido solo. Te han entrado ganas de vertelo todo. ¿Crees que cuando bailas no? Ja, és que no se pot emetre això. Escolta, Nino Bravo.
3: A veure quin problema teniu en Taburete.
2: Si estàs gaudint, Xavi, no passa res.
0: Bé, si m'ho diu, si vols punxar discos, jo no li podré dir res. No, però bueno.
2: Efectivament.
0: Molt bé, amén. Quina et s'escena, Toni?
2: Quina et s'escena? Tots aferrats.
3: Sí, ja veia molt d'amiteus que s'aferraven entre ells.
2: Sí.
3: Que I cantaven. A costa de dron. No és aquesta?
2: Sí, clar, aquesta, que és aquesta. Camí estacades.
0: Que sou de punyetera.
2: Veig camí estacades, saps? Què més veig? Veig...
3: Fum.
2: Fum?
0: Fum de què?
2: No ho sé.
3: Fum.
0: Ah, però fum de màquina, una màquina de fum.
2: Sabates d'espart, un poc banyades, saps?
0: Ara tothom pensarà aquí que...
3: Ubarques, també.
2: Ubarques,
0: n'hi ha qualcú. Medalles d'or, també.
2: Medalles d'or.
0: Escapularis.
2: Sí, molt bé.
3: Tatuatges d'un ancle.
0: Jo no he tocat d'aquest. Si un tatuatge d'un capell, és nines.
2: Epa!
3: Bé,
2: de paia. Bé, tothom a Ferrà cantant a l'unison. Ai, quins guilty pleasures, eh?
0: Que no, tenen... dic que estic passant molt de gust,
2: eh? Em dir bé, quin pillastre. Molt bé, el tema és que hem d'anar acabant. Oh, quina pena, ja ho sé, fa peneta. Per això ho hem de començar a tancar bé. Així que posarem un poc de Kevin Ayers.

0: molt millor aquesta que taburete.
1: Bon rotllo per acabar. Sí, aquesta me l'he tret un pot d'escapell, Xavi, de paia, drines, però crec que te pot agradar, no?
2: Sí, Shooting in a Bucket Blues, d'en Kevin Ayers. No us ho coneixia.
1: L'escoltaràs.
2: M'agrada, sí, com a petició d'Espunxadiscos, està fantàstic.
1: Perfecte. Idò, jo crec que ho poden rematar amb en Sebastià Lamar.
3: Bon vespre, xiu-xiu, com estem? Quina passada vull despedir aquesta secció d'Antoni en la gran festassa d'en Xavi Oliver. Jo he triat una cançoneta que és Finals, perquè crec que reflexa aquest microclima tan tropical que han creat aquí amb aquestes seccionetes. Res, acabarem en Finals de Da Sousa i que espero que en Xavi la balli a tope fent una conga a l'estudi d'IB3. Una abraçada a tots.

0: Que bons de sous recomanats per en Sebastià. A l'home, Toni Jaume.
1: Gràcies, moltes gràcies, Toni.
0: Quin final de festa.
2: Quin final. Bé, boníssim, una conga.
0: Exacte.
1: Toni, estiràs bé, faràs bonda.
2: I tant que sí.
0: Toni,
2: sí.
0: Te dedicam aquesta darrera cançó a nosaltres avui, que se diu Adiós con el corazón, però sabem que no és un adeu, sinó un fins aviat.
2: Coneguent-te.
1: Un parèntesi radiofònic.
0: Exacte.
2: Segur que sí. Molt bé, company, gràcies per tot.
0: Gràcies a tu, Toni. Hem arribat en el xiu-xiu número 393. Vosaltres tornareu
1: adeu,
0: demà.
1: Adéu,
3: vosaltres tornem demà.
0: A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Adiós con el corazón.

0: 11 de la noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú.
3: IB3 Radio. Les notícies de les 10.
4: Bon vespre. El batle de Palma ha anunciat la creació, juntament amb Calvià, Marratxí i Llucmajor, de l'àrea metropolitana de Ciutat. L'objectiu és coordinar polítiques en matèria d'urbanisme o mobilitat en un territori interconnectat i on es concentra gairebé la meitat de la població de totes les Balears. L'alcaldessa de Llucmajor, Xisca Les Coles, valora positivament la creació de l'àrea metropolitana per agilitzar tràmits.
5: Tenim una continuïtat territorial i de població, que va més enllà dels límits administratius. Crec que és una proposta molt interessant i estarem oberts a escoltar-los, a veure les seves propostes i a fer feina de manera conjunta. I si un futur proper pot fer feina conjuntament amb menys tràmits entre administracions i donar més facilitats a la ciutadania.
4: El ple del Parlament afronta demà el debat i votació del projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics, transformant en una llei òmnibus en modificar mig centenar de normes. Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit de català, però també diuen que s'escapsen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. És Iago Negueruela, del PSIP.
6: Aquest Partit Popular pot fer tots els retrocessos en matèria lingüística que vulgui. Jo crec que hem de fer una oposició directa, clara i que la gent sàpiga de què estem parlant en aquest cas.
4: El portaveu parlamentari del Partit Popular, Sebastià Sagreras, defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
7: La llei de normalització lingüística ha estat i és una línia vermella del Partit Popular en la qual ens hem mantingut ferms durant aquesta legislatura.
4: I més qüestions. L'Assemblea de Docents de les Balears dona suport a les vagues educatives del País Valencià i Catalunya amb una aportació total de 100.000 euros a les caixes de resistència. És Marina Vergés, la portaveu de l'Assemblea de Docents.
8: Però aquest suport va més enllà i hem decidit aportar a les seves caixes de resistència un total de 100.000 euros que repartirem entre els dos territoris.
4: Així ho han decidit avui en una reunió celebrada a l'IES Berenguer d'Anoia, a Inca, on també han posat sobre la taula la possibilitat de començar mobilitzacions a les Balears de cara a l'inici del curs que ve. I en la plana de cultura, Magaluf es posa avui en marxa Connecta Magaluf, unes jornades centrades en la creació, producció, finançament i comercialització de continguts televisius. La desena edició d'aquesta iniciativa tindrà demà capvespre un esdeveniment especial, la preestrena de Mallorca Confidencial, una pel·lícula coproduïda per IB3 i dirigida per David Inlundain i protagonitzada per Lolita Flores i que va rodar-se en part a Mallorca i que té el personatge de la Paca com a font d'inspiració. A més, alguns dels assistents ja han pogut conèixer de primera mà els espais de cinema més emblemàtics del municipi. És el cas de la directora Txeri Sánchez i la coordinadora de projectes Mònica Peña.
9: Que luego, por ejemplo, tienes películas con costa, por ejemplo, yo que no tengo costa, igual me voy a rodar aquí.
10: Para que la industria audiovisual, tanto de Iberoamérica como de diferentes partes d'Europa, pues se connecte con la televisió aquí en Espanya.
4: I acabem amb una informació de servei. A partir de les 12 d'aquesta nit es tancarà el trànsit al tram de carretera entre les rotondes de Son Carrió i de Son Cervera per l'inici de la fase crítica de les obres de canalització del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç des Cardassar. La circulació es desviarà pel nucli urbà del municipi i també s'instal·laran diferents elements de protecció i seguretat viària. La duració prevista d'aquestes obres és d'aproximadament 4 mesos. I amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat del dia.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. L'home és un llop per l'home. Ens ho digué Plauto en el segle II abans de Crist i ens ho repetí Thomas Hobbes en el segle XVII. Homo homini lupus, vendria a dir que els humans som egoistes per naturalesa, que ens mou la competència, malsana, entenem, i que sense normes i regles que facilitin la convivència hauríem o viuríem en una constant guerra. Per això, fins i tot la guerra té les seves normes. La paraula polisèmica d'avui és llop i crec que, com va passar la setmana passada amb cendra, hi trobarem bellesa també en aquest mamífer carnívor que té en peu de guerra els ramaders de les zones on habita. La pregunta és possible la convivència?
3: Sí.

Udola el llop, sembla que plora o que canta. Diuen que ho fa per comunicar-se amb la manada, per defensar el seu territori, per coordinar la caça. Ho fa quan està tot sol, però també dins del grup. No tots udolen de la mateixa manera i no ho fan només a les nits de lluna plena.

Sí, el llop històricament no ha tingut molt bona fama en el cinema, en la literatura, en els contes infantils. Podríem dir que és la maldat personificada. Fins i tot els llops amb pell d'ovella tenen alguna cosa que amagar. I ja sabem què li va passar a en Pere quan cridava cabell llop, i no, que no venia fins que va venir i ningú el va creure i va matar les seves ovelles.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
4: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
5: Aquí. Au! Au!
4: Tens un poquet de cara de llop amb aquesta barbeta.
5: Amb aquesta barbeta, sí.
4: Mira'm alerta, qualsevol canvi que se produeixi a la família d'en Toni.
5: Momento licantropi.
4: Mentre anem xerrant. A veure, avui hem triat la paraula llop.
5: Sí, hem triat la paraula llop. I és curiós perquè hi ha algunes excepcions de les que sense parlar-ne directament ja n'han parlat. Vull dir, la transformació de Leonardo DiCaprio, de Mindundis, el llop de Wall Street, el llop de l'empresa de Glengarry Glen Rose, el llop solitari de León, el professional, o el llop solitari de Seven. Però n'hi ha una de la qual encara no n'han parlat, que és el licàntrop, que és aquell home que se converteix en llop, vaja els efectes de la lluna plena. Així que avui ens centrarem única i exclusivament en l'home llop. I començam a l'any 1941 pel clàssic dels clàssics.

0: El fill d'un noble anglès torna a la mansió de son pare després de diversos anys en els Estats Units i una nit, en companyia de dues veïnades, acudeix a un campament Singar per visitar a una endevina i són atacats per un llop. A partir d'aquí, la història clàssica, Somo, que se transforma en llop durant les nits de lluna plena, s'alimenta i el 100 demà de matí no se'n recorda de res. Això és El Hombre Lobo, any 1941, quan Lon Chaney Jr. va fer un dels seus millors papers. La pel·lícula va reafirmar la reputació que tenia la Universal com a primera font de pel·lícules de monstres. Recordem que la mateixa empresa que havia fet uns anys abans Dràcula i que havia fet Frankenstein de James Whale i la novel·la de Frankenstein, etc etc. A nivell tècnic és una pel·lícula preciosa. És curiós perquè, a pesar dels anys, tant la fotografia com el disseny artístic, els efectes especials, són un envoltori perfecte per unes interpretacions fantàstiques i una pel·lícula magnífica. A mi és una pel·lícula que m'encanta. Els monstres de l'Universal m'agraden molt, perquè, a més, és això. Són gent que no, vull dir, tenien els efectes que tenien, tenien els medis que tenien i amb el que tenen, que en el final no és més que un tipus en el qual li han aferrat pel a la cara i li han posat una perruca terrible i un guants, ostres, te generen empatia, te generen por, tot el que volien. I clar, t'ho imagines l'any 1941 quan se va estrenar i dius, mare de Déu, la gent havia de sortir disparada al cinema.
1: I d'aquest era l'objectiu, que passessin por amb aquesta història d'aquest home llop que avui és el protagonista de aquesta llista de pel·lícules.
0: Sí, tenim una època al mig, que és l'època dels anys 80, que és aquí on Som el Llop va com a explotar d'una manera bestial en el món del cinema. I ningú com a Joe Dante, director de Gremlins, director d'Exploradores, per posar en marxa la seva màquina d'efectes especials, així, molt quix, molt quix.
2: Bill, despierta, hay alguien ahí fuera.
3: ¿Eh?
2: ¡Fuera! Oí como un aullido.
4: ¡Shh! ¡Escucha!
3: Es el viento.
4: Parecían aullidos.
0: ¡Despierta, Bill! ¡Despierta! Li diu Karen, que aquí hay alguien. Alguien, i sí, això és la popular presentadora de televisió que se n'ha anat a descansar en el camp amb el seu home després de patir un atac per un violador. I sí, hi havia algú, un home llop que mossega a Bill i el transforma. Això és Aullidos, dirigida per, ja ho dèiem, Joe Dante, a l'any 1981. És una proposta considerablement intel·ligent i, a més, hi afegeix un personatge que és la reportera o la periodista i, clar, tens un punt de reportatge, tens un punt de crítica social en els medis de comunicació i, sobretot, un punt de comèdia perquè, clar, en el final no deixa de ser una pel·lícula molt ridícula. Això sí, no és una pel·lícula simple, uh-huh. Val? El que passa és que, clar, és el que és. No és. Són els anys 80 en su momento más explosió, vull dir, més pop. Com quasi tot el cine de Dante. El que passa és que, a més, és una gran actualització del mite i quan ja pareixia que hi havia poca cosa que contar. I, curiosament, comença aquesta pel·lícula, s'estrena a l'any 1981, i el mateix any va arribar John Landis per donar-li la volta a tot.
5: I'm sorry I'm upsetting you, David, but you don't understand what's going on.
6: I understand, all right. You're one of the undead, and I'm a werewolf.
5: Yes, that's right.

0: un hombre lobo americano en Londres. Dos joves nord-americans amb motxilles que recorren Europa durant 3 mesos s'adentren a una zona rural anglesa i són atacats per una bèstia que els canviarà per sempre. Per molts, en els quals m'incloc jo mateix, és el que combina aquest terror licàntrop, aquesta comèdia adolescent, música de Creedence, Clearwater Revival i uns grans efectes especials.
1: ¡Que alguien me ayude!
0: John Landis, recordem que és el tio que va dirigir Blues Brothers, l'equip s'ho va passar molt bé rodant la pel·lícula i se nota. A més, se'n riuen del cinema de terror, se'n riuen d'aquests monstres, però ho fan molt bé, perquè aquesta escena que sentíem, que és una de les millors transformacions d'un home al llop que s'ha rodat mai, estem a l'any 1981, eh? O sigui, fins i tot va tenir una seqüela terrible en Julie Delpy, la nostra estimada protagonista d'Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, que se va dir Un hombre lobo americano en París, que és terrorífica, ja no lo, ni se vos ocorresqui costar-vos-hi perquè és insostenible, però aquesta, en el moment d'aquest, de la transformació en so Blue Moon de la Creedence, és molt, molt guai, és una pel·lícula molt xula.
2: I d'un hombre lo americano en Londres, tot una pel·li d'oculta, i per on seguim?
0: I seguim 3 anys més tard, a la mateixa època, el gran Neil Jordan va adaptar un llibre d'Angela Carter que se deia La càmera sangrienta, que era una sèrie de relats sobre llops i persones basades en el que l'escriptor havia interpretat que tenia com a submissatge en la caputxeta vermella.
3: Pobre criatura sin habla. No temes, no temes, no temes. No. Con el tiempo se te curará.
0: És que és complicat. Va escriure un munt de contes i el que va fer Neil Jordan és agafar un d'aquests contes i estirar-lo amb com espurnes dels altres. No? Això és En companyia de lobos. La història és complicada. Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, una jove neta torna a casa predina, que li explicarà històries de llops i el perill que comporten els homos que tenen les celles juntes.
2: Ah, molt bé. Val.
0: Bé, no ho sabíem, eh?
2: No?
0: No, no, no, no. És una pel·lícula de la qual jo crec que se sentirien orgullosos els germans Grimm, perquè té una estructura, és vera, que molt complexa i de vegades t'arriba a posar molt nerviós, però és genial i pertorbadora a la vegada. I a més veure a la protagonista, que és la senyorita Fletcher, Angela Lansbury, fent una pel·lícula de terror, sempre és un plus. Va guanyar el premi a la millor pel·lícula i el premi als millors efectes especials en el Festival de Sitges. Estem a l'any 1984, eh? Ojo. A mi és que aquest cinema quasi sèrie B, pop, m'encanta.
2: I de En companyia de lobos, Neil Jordan, 1984, i clar, t'has hagut de reprimir. Perquè n'hi ha moltes.
0: N'hi ha moltíssimes. Soldats contra homes llop, una locura gairebé caníbal titulada Dog Soldiers. La versió en la franquícia de 4 pel·lícules de Kate Beckinsale a Underworld, la terrorífica de terrible, perquè és terrible, mescla de monstres amb història de mort gòtica de Crepúsculo, un Jack Nicholson marcant territori i enamorant Michelle Pfeiffer a Lobo, i fins i tot un home llop meravellós amb animació a la saga d'Hotel Transilvània, i un Michael J. Fox, per favor, que jugava a bàsquet de pelo en pecho en aquesta revisió de Jo fui un hombre lobo adolescente dels anys 50, que d'aquesta no n'he parlat, però m'encanta també.
2: I per cert, deixa'm afegir que ara m'ha vengut en el cap Lady Halcón. Per favor, aquella història hermosíssima on Michelle Pfeiffer se transformava en llop
0: amb
2: el Falcó. En Falcó,
0: Lady Halcón.
2: I era ell, en Roger Casadell.
0: Roger Hauer.
2: Exacte, que era...
0: Se transformava en llop, era una espècie de Romeo i Julieta. Sí. Ella se transformava de dia i ell de vespre. Sí, sí, sí. Però jo crec que de totes aquestes mils que hi ha, jo me quedo amb una.
4: És una de esos Wolfwalkers.
5: Wolfwalkers?
6: Espera!
4: Son los que usan magia salvaje para hablar con los lobos.
7: Ya puedes salir.
8: Podemos olerte. Ya pestes.
9: Eres una
10: Wolfwalker.
0: És una pel·lícula d'animació que mos conta la història d'una jove que viatja a Irlanda amb son pare per participar a una cacera de llops, però coneix a una nina misteriosa que viu en el bosc. Això és Wolfwalkers, una pel·lícula de l'any 2020 dirigida per Tom Moore i Ross Stewart, que és del mateix estudi de El secreto del libro de Kellys i La canción del mar. És una absoluta meravella d'animació i tradició que vos deixarà fascinats. Té un colors i una estètica tan guapa de veure que te quedes allà amb la boca oberta dient, buah, quiero más, per favor, donau-me més. Si no l'heu vista, és molt, molt guapa. Si teniu infants, els hi encantarà perquè els personatges són preciosos i, a més, té un dibuix molt senzill, molt quasi de llapis. Se veu el traç tot el temps, se veuen com els colors pintats. És, en sèrio, és una pel·lícula preciosa, que preciosa. Bé.
2: I doncs, aquesta joia de l'animació, que va amb aquesta llista de pel·lis avui, a partir del llop i homes llops, per escollir els que més vos agradi, o tots, des del principi fins al final. Toni Camps, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i salut i cinema.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.

llop. Ens ha faltat, per exemple, xerrar del llop de mar, aquest vell marí intrèpid, el llop marí o la foca mediterrània, que també deim, de fet, aquí vell marí, el llop de riu, que és un peix, i pensava jo també en la malaltia crònica del lupus, per analogia amb l'etimologia llatina de llop, que és lupu. Ah, per cert, i del nostre senyor llop, un dels sicaris de la radionovel·la Entre avui i demà, La xarxa de vidre, que interpreta l'actor Toni Pons Vera.

0: Una altra vegada el maleït encenedor. Què passa, llop? Estàs nerviós? No, estic avorrit. Avorrit de Menorca, de les seves pedretes i d'esperar que aquests dos facin la seva passejadeta travessant tota l'illa.
1: El client els volia aquí, llop. Necessita que facin la feina.
0: No m'agraden els encàrrecs que es fan amb guants blancs. Ja ho saps. El client té massa mania a fer les coses netes. Deixa que descobreixin l'amagatall, llop. No te precipitis, llop. Si per mi fos, ja els hauria aturat ben enmig de la carretera. Els hauria pres els plànols del mapa de l'arxiduc i ara seríem a una terrassa del port, prenent una pomada ben frescata.
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I ho feim amb Leonard Oliver. Com estàs, Leonard? Benvingut entre avui i demà.
4: Moltes gràcies, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
3: Escolta, ara anirem coneguent-te una micota millor, però avui hem triat la paraula llop com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic llop, que te venes cap primer de tot?
4: Uf, se m'obri tota una porta en el passat perquè jo he estat escolta pràcticament tota la meva vida i de les primeres etapes que tenim dins l'escoltisme és el grup d'infants de Llops i Daines. Uh-huh. I jo l'etapa de Llops la vaig viure amb una de les etapes més importants, no?, de la meva vida.
3: I de, hem tocat a bona porta avui per acabar aquest programa, fer-ho amb una ajuda en Leonard Oliver a baixar la barrera a partir de la paraula llop, o sigui, aquest moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que és on tu has estat molts anys ficats, pel que veiem, deixa bastanta marca, no, Leonard?
4: Efectivament, sí. Jo, quan vaig entrar, venia d'uns anys que m'acostava molt a desenvolupar-me socialment, tenia dificultats, no?, en el llenguatge, anava en el psicòleg, en el logopeda, i, però jo crec que una de les coses que realment va desencallar-me va ser aquesta experiència, no?, amb aquestes etapes primerenques de l'escoltisme, on vaig trobar un ambient que m'acollia, un ambient segur, un ambient on expressar-me, on poder fer companyerisme en l'entorn natural, fent activitats, i això me va ajudar molt i me va marcar molt.
3: Com diuen ara, estaves a un entorn segur, no?
4: Això mateix, estava a un entorn segur, on me sentia cuidat, i bé, els companys i companyes a partir d'allà han crescut junts, no? I jo crec que sí que mos ha, com deies, mos ha marcat molt aquesta experiència.
3: Tu has estat cap de llops, però també has estat llop. Vares arribar en el moviment, escolta, en el moment on s'ha d'anar precisa per ser llop?
4: Sí, vaig entrar just un any abans, és a dir, vaig entrar amb 7 anys i normalment el grup de llops és de 7 a 10 anys. I després, pues, ben convençut, m'hi vaig quedar fins al dia d'avui, pràcticament, que sabés que involucrar, encara que no de manera directa, és un món, jo crec que tot aquest de temps de lleure que s'ha de valoritzar, perquè és un espai com és per mi, no? Jo crec que també per molt d'altres infants, molt important.
3: I se fan amics per tota la vida en el moviment Escolta i Guiatge?
4: I tant, sí, sí. Però també molt de companys, però hem de fer feina amb gent molt diferent a tu. Al final has de treure endavant, no?, els caus, les acampades, els campaments d'estiu, i aquest voluntariat, aquesta passió, i se nota molt la sinergia. Sí. És a dir, acabes els campaments d'estiu o les acampades dient, mira, aquesta experiència mos ha apropat més.
3: I en el moviment Escolta, sobretot, són molt importants els valors que se transmeten entre tots els nins, nines, adolescents que, i, bueno, i més grans que hi estàveu involucrats.

0: en el que passaven al seu voltant, en entendre la societat en què vivien, en jugar, no? Aprenent a través del joc també, aquest sempre a punt, aquesta disposició, aquesta involucració amb el món que mos rodeja. Al final has de deixar aquesta empremta deixar el món millor de del que ho has trobat, no? I a poc això ho vas madurant amb sempre a punt per ajudar els teus companys de l'unitat, per fer projectes de voluntariat cap a la comunitat. Realment és algo que sí que te canvia de per vida, jo crec.
1: I després, tu com a monitor, com a cap dels llops i ses daines, quins valors has transmet?
0: Jo, una de les coses que sempre en els meus infants m'agrada molt bé compartir amb ells i que crec que cada vegada també mos costa un poc més, era trobar aquests espais, com han dit, de joc i tal, però també la música. És veritat que a través de la música jo trobava aquest medi d'expressió amb ells, que era molt senzill perquè era molt intuïtiu, i jo record de fer moltes activitats amb acampades i amb trobades de centenars d'infants on aconseguíem tots ballar aquesta cançó, tenir aquesta coreografia, seure de vora del foc, la guitarra, fer sonar, prendre cançons. Era un paraigua, no?, per aquest sentiment de fer unitat entre nosaltres, que se sentin recolzats, que se sentin que això, aquest espai segur, no?, que xerràvem abans, sí, no?, i que se faci amb aquesta, amb tot aquest esforç i tota aquesta música. Per mi era una de les coses més importants.
1: Que bé. Escolta, necessitem... després te manera una cançoneta per acabar de baixar barrera, ara que parlaves de música, però sí. Pregunta habitual d'aquesta secció, i no és xafardeig, Leonard, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
0: Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja faig feina a l'oficina i és vera que cap en la vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta, sí, amb aquesta coïssó, amb aquesta flama que me dona una mica de pau a l'habitació i me relaxa.
1: Que bo, i has de saber que has estat original, amb aquesta resposta has estat molt original. Sí, mos l'apuntam. I vinga, què mos proposes per acabar de baixar barrera fins demà de música? Quina música mos proposes?
0: Ai, pues, la veritat és que Maria del Mar Bonet ha tret un disco nou i és preciós, d'inici a fi, realment val la pena i fer una immersió dins aquesta proposta musical. I jo crec que la de Blaus és especialment adequada, així que jo proposaré aquesta.
1: Vinga, i des d'aquí, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona d'avui, que la paraula era llop, i en Leonard Oliver ha estat llop, ha exercit de llop, i ho serà sempre. Amb el superbon sentit de la paraula, que avui hem après a estimar els llops, també, en aquest capítol. Leonard, moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé. Salut.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvinguts i benvingudes, tots i totes, a una nova sessió de l'Eclèctic. Què tal? Com esteu? Com ha anat aquesta primera jornada de la setmana? Idò, espero que bé, i perquè l'acabeu de redonir, vos acompanyarem fins a la mitjanit, avui dilluns, amb jazz. Vos he triat el darrer treball de la guitarrista de Filadèlfia, Monet Sattler, que lamentablement morí de càncer el passat 21 d'agost a l'edat de 70 anys. In My Own Way, del que acabem de sentir el tema que li dona títol, s'enregistrà el juny del 1978, però no s'edità fins l'any passat.

A Sadler podem considerar-la com una pionera de les guitarristes en el món del jazz, perquè si avui és més freqüent, quan ella començà a mitjans de la dècada dels 70, era poc habitual. Tampoc és que tingui una discografia molt extensa, però així mateix, amb aquesta referència podem parlar d'una desena d'enregistraments. L'acabem de sentir amb aquest Easy Living, un estàndard composat per Ralph Reinger el 1937. Ara la sentirem en Message to My Love.

0: tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Fire and Air és el tema que acaba de sonar. Bé, abans he presentat a Monet Soler com una guitarrista, realment era amb el que destacà en el món del jazz, però hauria de dir que també en aquest àlbum ella és qui canta. L'acompanyen Oliver Collins al piano, Kenny Kellen al contrabaix, Newman Baker a la bateria i Mohamed Al-Jabri a les percussions. Anem a sentir un altre dels temes que va incloure en aquest àlbum, Thoughts.

Avui a l'Eclèctic una sessió de jazz en la que recordem a la guitarrista de Filadèlfia, Monet Sadler, que ens deixà fa tan sols uns mesos. Ho feim en l'àlbum In My Own Way, enregistrat el 1978 i editat el 2021. Anem a sentir un altre clàssic, una composició de Miles Davis per l'àlbum Kind of Blue. En raó, aquest àlbum és un dels que més s'ha venut de tota la història. Sentirem All Blues.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
6: A l'Eclèctic, avui sense intenció expressa de fer-li un homenatge, la qual cosa no vol dir que no s'ho mereixi, Monet Sadler. Ens queda temps per a fer un tast del darrer tema que ens queda per presentar-vos de l'àlbum In My Own Way. I dic un tast perquè, tot i que sonarà fins a la mitjanit, no el sentirem al complet. Són poc més de 21 minuts el que dura aquest Libra Rising. Eclèctic, ja ho sabeu, les músiques per les quals val la pena trencar el silenci de dilluns a dijous a IB3 Ràdio. A la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música. Thank you.

0: Bon dia, sí, benvinguts una setmana més a Tèntol. Ahir va ser segona Pasco, que enguany ha caigut dia 24 de maig perquè se celebra 50 dies després de diumenge de Pasco. Una festa també coneguda com a Pentecosta, que se celebra, com dèiem, el dilluns de Pasco Granada, que és justament avui. Pentecosta en grec vol dir el 50 o el que fa 50, perquè efectivament és una celebració que es fa just 50 dies després de Pasco. Una festa que a més se celebra a moltes bandes. A Manacor, per exemple, celebren la 5ª gema amb la sortida de cossiers de Casa d'Ama i ahir va ser mostra perquè varen dansar els cossiers per la ciutat de Manacor. Però a més, la 5ª gema també se celebra a Ciutadella. De fet, és una de les festivitats més antigues d'aquesta població menorquina. Antigament era costum que els ciutadellencs anassin a fer vega, és a dir, a sortir al camp per menjar bé amb els amics o amb les famílies. De fet, a Menorca trobam una dita que diu «Qui va a vega no sopa». També una vega, que antigament era un camp, una extensió de terra, el que passa és que lentament vega també va adquirir el sentit de diversió, perquè el dia de sortir al camp es relacionava amb la diversió i amb el no haver d'anar a fer feina. És per això que a Mallorca anar de vega ja no és literalment anar al camp a menjar, sinó que ha adquirit el sentit d'anar de bauxa, de divertir-se lliurement. Però la qüestió és que avui la 5ª gema se celebra a moltes bandes del món. A Catalunya, La Rioja i Múrcia avui és festiu. També se celebra a l'Amèrica Llatina i a Àsia és una de les festes més importants. Amb aquesta festa es considera acabat el temps de Pasco i es torna a temps ordinari amb el color verd com a color litúrgic. I en el camp progressen les ametlles i ja saben la dita, per 5ª gema, ametlla plena. Començam.
1: Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. En definitiva, aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, avui dilluns de 5 de gemma, saludem en Xisco Nadal, com anam?
1: Molt bon dia.
0: Benvingut, Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Junc, com vam?
3: Bon dia, va
0: també bé. Conegut com a Pentecosta. Vosaltres celebrau aquesta festivitat a Botsona, en Celestí, i sé que va anar a Manacor, i havia d'anar.
2: Jo hi era a Manacor, sí.
0: I allò que va celebrar també era aquesta festa.
2: I tant, sí, a més, molta festa, perquè m'he anat convidat a casa, amb un bon berenar.
0: Això,
2: sí,
0: refresc, això sempre
2: i una gentada,
0: ajuda.
2: Sí.
0: Doncs una festa que ja ho se celebra perquè fa 50 dies des diumenge de Pasco i acaba així el cicle pasqual. Molt bé, dit això, repassat el calendari, avui vos hem preparat molt de temes, Celestí. També festius,
2: doncs, sí.
0: Començant
2: Vinga.
0: Per tu.
2: Vinga, jugarem a Tento per començar la setmana, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem i donarem l'enhorabona a la dramaturga Marta Barceló perquè inicia un tour per ciutats com Chicago, Buenos Aires o Xangai per presentar els seus espectacles, ja que és una de les dramaturgues amb més projecció internacional que tenim ara.

0: no és Pequín.
1: I de no Xangai, no és Pequín. No, no. La Marta serà Xangai, no, no, de moment, no Pequín.
2: Bé, les seves obres, no sé si ella viatja per tot, perquè si no té molta feina.
1: Les seves obres, sí.
2: Li demanarem si viatja per tot, perquè bé, ho dèiem, la dramaturga Marta Barceló viu un dels seus moments de més projecció internacional amb noves produccions, lectures dramatitzades i també acords de cessió de drets d'obres, com per exemple Tocar Mare, que ara per ara és la més internacional. Aquest dia s'estrenen dues produccions a Alemanya, però també els darrers sis dies a Zona Inundable, que va de les inundacions de Sant Llorenç des Cardassà, que seran representades per diferents escenaris, no només d'Europa, sinó també d'Amèrica i d'Àsia, entre enguany i l'any que ve.
1: Doncs amb moltes ganes de parlar amb Marta i que ens expliqui aquesta gira com toca, però avui ja sabeu que és dilluns, i això vol dir que arribarà el nostre estimat Leto Bro, en Josep Maria Nadal Suau, i avui lectures que ens haurem de posar al banyador.
3: Hola, gent estimada. I de mirau, ahir diumenge, a la platja de Port d'Escanonja, prenent el sol per primera, no, per segona vegada, aquesta temporada, aquest 2026, me vaig donar compte que havia un tema obligat per la nostra secció, i és precisament la platja com a escenari literari. Perquè de platges a la literatura n'hi ha hagut de molt de tipus, amb molt de continents i indrets, i que han servit per contar històries i explicar emocions molt diferents. Així que ara que està a punt d'arribar l'estiu, parlem de platges.

0: un home que ja ha anat a la Nadal suau i ens ha explicat també els seus secrets. Després en parlarem perquè donen lectures molt interessants que parlen precisament d'això, de platges. Vos agraden la literatura de platja?
1: Jo no som molt estiuenc, ni per lectures ni per anar a Serena, que no m'agrada,
2: ja
1: però si recomana Nadal suau, ja va bé.
0: Sí, i de... És un bon moment també llegir a la platja. Sí, sí, sí. I llegir a la platja, lectures allà on hi hagi platges, com per exemple la que ens parlarà una d'elles, de l'Estranger, del Bar Camí. Mm-hmm. És una de les platges que avui tocarem en aquesta Leto Bro amb en Nadal Suau, però n'hi haurà més. També tenim més temes, Miquel.
3: Sí, avui a la taula de redacció començarem parlant de futbol i de cromos, perquè encara que pugui semblar una afició antiga, s'ha tornat a posar molt de moda els àlbums.
0: Inspirant les cadires d'anar a missa, és per això que es diuen cadires del papa.
2: Sí, o se diuen coca rossa.
0: O coca rossa. Aquestes cadires tan tradicionals de Menorca, quin nom tenen? Per jugar amb altres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00.
0: Avui volen saber quin nom reben aquestes cadires plegadisses creades a Menorca. Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Demanau mosses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu mosses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-9345-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: La senyora Pedina. D'Avicul Desbonium.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre...

0: Molt bé, són les 3 i 32 minuts, aquí un altre xerrant, i sonava la sintonia, sí. I hem de resoldre la pregunta del dia, perquè la pregunta d'avui ens encanta, ho hem de dir. Quan anem a Menorca, la gent de Menorca que mos escolta, segur que teniu una cadira d'aquestes. A més, és una cadira que té molt bona salut, perquè gairebé tots els restaurants, bars de Menorca tenen aquestes taules, sí, i aquestes cadires.
1: A Mallorca també n'hi ha.
0: A Mallorca també.
1: Sí.
0: Però que és vera que...
1: molta gent en té, que sé,
0: són, sí, unes cadires, però... precioses.
1: Exacte.
0: I volen saber el nom popular que tenen aquestes cadires. Bé, popular i no tan popular, perquè el nom que tenen aquestes cadires, recordem que són com a cadires de director, d'aquestes de fusta, uh-huh, i tenen un nom, sí, molt especial.
1: S'anomenen fresquetes, o bé s'anomenen cadires del papa, o són coca rossa.
0: I avui, amb un 60% del vots, efectivament, deu encertar, perquè se diuen coca rosses, aquestes cadires. Sí, sí, sí. Encara que no ho cregueu, se diuen així, se diuen coca rossa, i és per mor del mal nom de la persona que els va crear, que és aquest ciutadellenc, en Miquel Anglada Alsina, que l'any 1930 va treure al mercat aquestes cadires que encara ara se fabriquen, que encara ara és la mateixa empresa familiar que les fabrica i que se diuen coca rossa per mort d'aquest mal nom. D'on ve el mal nom? He cercat un poc i he trobat que era perquè sabeu que el padrí d'infant havia duit una coca a l'escola, mm, i hi havia posat massa preva. Mm. I per això li havien dit aquesta coca en massa rossa, o coca, mm, rossa, i d'aquí vendria aquest mal nom. No s'ha pensat cert, bé, o no, però...
1: mal nom surten així.
0: Ah, sí, exactament. Així que avui aquestes cadires magnífiques, però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'esport balear i el Dia Mundial del Futbol. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: a un qüestionari electrònic.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Sigueu benvinguts. Comencem.
4: Qui sou?
5: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo, Antoni Ramonell.
8: Hola, Adi Huertas.
2: M'agrada aquest nom.
4: D'on ets?
7: De Montuïri.
8: Jo som de Llucmajor, però fa molt d'any que visc a Montuïri.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Per govern de les Illes Balears.
8: També a la Fundació per l'Esport Balear.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Il·lusió i un bon equip.
8: Il·lusió i paciència.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: No mos poden queixar.
8: No mos poden queixar.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Running, futbol, pàdel, billar i poc un altre.
8: A dia d'avui, una mica d'esport d'aquest
14: funcional,
8: funcional, sí. I poca cosa més.
14: No, ja n'hi ha.

0: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
1: El Mallorca.
2: El Mallorca.
3: I no tens fills.
1: En tenc dos de molt futbolero, en Albert i en Carles.
2: Jo tenc dues filles, Naina i na Paula.
3: Tens el dret de guardar silenci.
4: I crec que seria molt bona idea.
5: T'agrada anar a ballar?
1: M'agradaria.
2: M'agradava.
3: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
1: 7 hores 42 minuts.
2: Ja no tant, però suficient.
6: Una actuació extraordinària.
7: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
8: Jo us crec. Però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
9: Estic molt content que hagin vingut.
10: Són tan encantadors.
11: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
12: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
13: Adéu, que vagi bé!
14: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: I les heu sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé. Ja poden saludar en Joan Antoni Ramonell, que és el director general d'esports del govern de les Illes Balears. Com estàs?
1: Molt bon dia a tots.
0: Benvingut. Ho he dit bé, és càrrec?
1: Sí, és beníssim,
0: així?
1: Beníssim.
0: Molt bé. I n'Eladi Huertas, ell és el gerent de la Fundació per l'Esport Balear.
2: Què tal?
0: Molt bé, benvinguts. Tots dos de Montuïri.
1: Tots tres.
3: I un al Gaidí.
0: Ui, el Gaidí i Montuïri no s'adonen massa bé, eh? Però fet, bé, en aquest programa sí.
3: De fet, sou com a 3 contra 1. Jo estic com a més separat, eh? Aquesta mitja lluna.
0: No, m'ha demanat en Joan Antoni, era Cossier, dit no, el seu germà.
3: Sí, perquè quan venia cap aquí dic, era Cossier.
1: Era el meu germà, va tenir germà. Aquesta sort. Aquesta, no?
0: En Jaume, sí.
1: Bueno, i és el Gaidí ara, el viu el Gaidí.
3: Sí.
0: No, si al final tot acaba... Per allà, com Nedi, que també va viure molt d'anys a Llumajor, però ja a Montuïri, 100%.
2: Ara crec que ja fa més anys que visc a Montuïri que a Llumajor.
0: Imagina't. Que bé, doncs avui hem de parlar de l'esport. Aquest Dia Mundial del Futbol, és vera que en cap de setmana complicat per l'esport balear. O manco pel Mallorca.
1: Sí, dissabte vespre van tenir la trista notícia que el Mallorca l'any que ve jugarà a segona divisió. Però bé, al final també és vera que és esport. I a l'esport passen aquestes coses i jo vull confiar i confio en que l'any que ve en aquestes dates estarem il·lusionats de nou en que haurem tornat a pujar a la categoria que jo crec que molt mereixem els mallorquins.
0: Éreu en el camp?
2: Jo sí.
0: Sí? Nevi, sí. Vas passar pena?
2: Bueno, hi havia una estona que pareixia possible perquè els resultats pareixia que tal, però en el final...
0: Va anar així. No s'hi pot fer res. A vegades és això, el que deia, l'esport és això, també et sabrà perdre, perquè com que ara tenim aquesta cosa que sempre hem de guanyar, que sempre sí. En volen més.
1: Sí, però volen fer 20 equips, i n'hi ha 3 que han de ballar, i això al final també és la grandesa de l'esport. Si fossin matemàtiques, no hauria aquesta passió que hi ha per aquest esport. Per tant, res, jo crec que hem de ser positius i pensar que l'any que ve, com he dit, tindrem més bones notícies.
0: Clar, vosaltres vos encarregueu de tota la gestió esportiva, per dir-ho de qualque manera, per tant, de tots els esports, són molts estan federats, ho teniu més o manco calculat, quants?
1: Bé, idò, vos podríem dir, perquè nosaltres, entre d'altres coses, som els encarregats de un poc gestionar les eleccions de totes les federacions esportives. I fa només un mes van acabar la darrera legislatura, que diguem, d'aquestes federacions. I quantes diries que n'hi ha, a Balears?
0: Ui, ara m'ho fa un examen en altres.
3: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

0: de futbol.
1: Pateixen més, jo crec, sí.
0: I amb quin equip entrenaves?
1: Bé, vaig entrenar en el Campos, en el Petra, en el Morense.
2: Per tot un poc.
1: Futbol de casa nostra.
0: A Mena l'ha dit, un currículum interessant, perquè ell va estudiar filosofia, que m'agrada molt, i després te vas començar a ser entrenador i a fer tots aquests cursos de formació per tal d'entrenar. Per tant, la filosofia també entenc que és una disciplina que t'ha ajudat en tot això.
1: Sí, jo crec que la filosofia... Hi va haver un moment que ho dubtava, quan s'acosta el moment d'entrar a fer feina i dius no trobaré res, però a la llarga te'n dones compte que t'ajuda una mica per tot.
0: Sí, té bona filosofia, Nèdia, Joan Toni.
3: Sí, jo crec que en política... Jo sempre li he dit no me podràs pagar mai aquest regal que te vaig fer amb aquesta convidada a la política que li vaig fer fa 3 anys. I de tant en tant me'n recorda.
0: Sí, però a passar el gust. Feis un bon equip.
3: Sí. Però per passar el gust també hem de passar dies complicats. Les coses són així.
2: No, i per altra banda, una gerència que tampoc no és que sigui molt senzilla. La Fundació, per l'Esport Balear.
1: Sí, bueno, hi ha moments bons i moments no tant, o més d'atenció, però bé.
0: Hi ha molta burocràcia, molta paperassa.
1: El tema de la fundació és que toca com a coses molt diferents, des de la gestió dels programes de tecnificació fins a la gestió del velòdrom i les balears, que en si mateix ja és complicat. Els patrocinis en els clubs d'elit, és a dir, toca coses molt diferents i a vegades pues, fa que se complica una mica.
2: Bé, de la seva gerència surten els esportistes d'elit d'aquesta comunitat.
0: D'acord.
2: De Balears. És un bon resum.
0: Sí.
1: Els objectius, sí.
3: Sí, a més, ens vam preparar a principi de la legislatura refer una mica el model a demanda de totes les federacions per unanimitat. I jo crec que en el final, quan hàgim passat els 4 anys i puguem fer valoracions així més a llarg termini i de la tranquil·litat, mos quedarem sobretot amb això, en que varen ser valents i varen ser capaços de posar en marxa un nou model del segle XXI que diguem, i jo crec que podrem estar molt contents.
0: Clar, el velòdrom, diguéssim que ets el director, de qualque manera, o bueno, n'hi ha un altre.
1: Hi ha un director pròpiament del velòdrom, que és en Joan Llanera, el mític, i després també hi ha un director que està més en el centre de tecnificació en els programes i jo som, bueno, estic una mica entre aquí i allà.
0: I quantes persones hi ha ara, per exemple, en el centre de tecnificació? Quants d'alumnes hi estudien?
1: A l'institut, com a tal, són uns 200. En els programes n'hi ha més perquè hi ha esportistes que no van a l'institut.
0: D'acord. Clar, aquests se suposa que seran el futur, aquestes persones que veurem a les portades dels diaris.
1: Sí. Això és l'objectiu de...
0: En quins esports destacam a Balears? No sé si hi ha qualque esport que sigui més bon que els altres. Què trobau?
3: Per exemple, no sé si són casualitats, però amb esquí no tenim quasi ningú. I amb vela tenim gent molt bona.
0: No sé per què serà.
3: Tampoc. Però bé. No,
1: Sí, tenim ara mateix en els programes una sèrie d'esportistes que han anat en els Jocs Olímpics, com en Nico Mir de gimnasi, en Esperança Cladera, que ara ho està guanyant tot atletisme, de vela en Pablo Barceló... Bueno, tenim nivell.
0: Teniu bon... Clar, és una pressió molt grossa, perquè si ara ja qualsevol persona que estudia, qualsevol centre educatiu ja té molta pressió, imagina't si és esportista d'elit, encara deu ser més grossa.
1: Sí, la veritat que te'n dones compte, però que és un perfil molt determinat de jove, que són com a molt disciplinats, els veus a les hores mortes, estudiant, i... Bueno, jo crec que...
0: Ho tenen clar, no se despisten.
1: M'imagino que deu haver moments, però al final no deixen de ser adolescents, però sí que veus que sobretot la gent que destaca més és un perfil molt determinat.
0: És curiós això, perquè a vegades han de sacrificar la seva joventut, no?, per l'esport.
1: Sí, bueno, qualcú considera sacrificar la joventut i qualcú...
0: Invertir.
1: Sí, exacte.
0: En el present i del seu futur, també. Sí, sí, doncs, com dèiem, aquestes més de 50 federacions, moltes tipologies d'esport, i en Joan Toni i en l'Adi, que s'encarreguen un poc de gestionar-ho tot plegat cada dia, i des de...

0: Com dèiem, per totes les illes també, no només òbviament per Mallorca.
1: Sí, per exemple, ara hem estat 2 dies a Menorca. Primer de tot, dijous era perquè teníem una jornada de coordinació. Cada 3 o 4 mesos ens veiem en els diferents consells. Com sabeu, els consells tenen les competències en esport base i cada 4 mesos intentem veure'ns a una illa o a l'altra per fer aquesta jornada de coordinació de polítiques. I dijous precisament en teníem una. I després vam tenir la sort de que, com sabeu, el Menorca, l'Estià Menorca, tenia un partit de play-off per pujar a CB divendres i hi vàrem poder anar a donar suport i, a més, va ser un partidasso i vàrem guanyar. La mala notícia és que diumenge ahir hi havia el quart partit i va quedar eliminat. Però bé. És
0: Coses que
1: fort,
0: passen, sí.
1: és fort.
0: Exacte, hem de saber guanyar, hem de saber perdre
1: Exacte.
0: en cada moment, però bé, per això també vosaltres gestionant i coordinant aquestes àrees de l'esport balear. Avui vos faran jugar una miqueta amb les paraules, ja que heu vengut, que trobeu, ja en Toni l'ha dit, preparats? Passau pena?
1: Passant pena,
0: No.
1: però farem el millor possible.
0: Sí, m'agrada. Endavant.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, doncs comença el joc avui en aquest Dia Mundial del Futbol, però també amb l'esport balear tenim en Joan Antoni Ramonell i l'Adi Huertas, i ara tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb el món de l'esport. Com ho veus, això? Sí?
3: Sí. Preparats, eh?
0: Començarem, Joan Antoni.
3: Vinga, Joan Antoni, comencem per tu. 30 segons tens per enumerar noms d'esportistes homes de Balears.
1: Sete Benavides, Nico Mir, Asensio, Nadal, Miquel Àngel Nadal, Rafael Nadal, Tomeu Verger, Bou.
0: Retirats també ser regidor.
1: Com?
0: Retirats també.
1: Ah, no
3: I sé. Tant,
0: sí,
3: no,
0: i tant, sí,
3: i tant.
0: No.
4: Pento.
0: Ui, ja temps.
3: Molt bé.
0: Molt bé. N'has dit 7, n'ha dit en Joan Antoni, molt bé, d'esports, d'esportistes, homos, de les Illes Balears. Ara li toquen a l'Adi, ben que te toquen a tu.
3: L'Adi ja són suma, eh? Tu hauràs de dir en 30 segons noms d'esportistes dones d'aquí de les Illes.
0: Ah, ho he dit, 30 segons, temps.
5: Esperança Cladera, Paula Barceló, Núria Llagostera, Mariona Caldentei, Patri Jarro,
0: Qui més tenim? És que t'ha posat nerviosa.
1: No, no, ara vos contarem una cosa.
3: Ah, ara quan t'acabis tens.
5: Ara m'he quedat...
3: Vinga, ja està.
0: Tens.
1: Puc dir una
0: Sis,
1: cosa?
0: Sí, i tant.
3: Sí, més
1: d'una. Tot diré que Nedi està en bona lot que s'ha deixat perdre. I després diré que avui han tingut una reunió amb Elena Gómez,
0: sí,
1: que la tenim en altra fent feina, i mos dur tema d'igualtat i dona i tal. I tenim un projecte molt guapo per fer, que és de fer un llibre dedicat en els més petits, i una de les coses que hem fet avui és repassar grans figures de l'esport femení. Per tant, Nedi, si hagués volgut, en lloc de 6, hagués dit 25.
0: Les tenies fresques. Hauria
3: pogut treure el llibre.
1: Exacte.
3: De cap.
0: Sí?
3: Bé.
0: És així?
5: No.
0: Bé, home, t'has deixat en aquest coll?
5: Ja, és que me'n falta una
0: de ser sí, grans.
5: Sí.
0: Que ha guanyat la Copa d'Europa.
1: Per
0: quarta
1: vegada, no?
0: Aquest cap de setmana. Qualque alegria també tenim.
1: Sí.
0: Exactament. Però sí, en món de futbol tenim jugadores magnífiques. El futbol encara és l'esport que té més gent, que té més aficionats, més jugadors, més gent que jugui.
1: Bueno, l'esport femení, no només a Balears, sinó a nivell mundial, és un dels esports que creix més, de forma més exponencial. I a Mallorca és increïble la quantitat de jugadores que tenim, perquè a part és que totes coneixem, tenim també na Mariona, que ara juga a l'Arsenal i va fer campiona l'any passat de la Champions, tenim molta sí. gent, molta gent.
0: Molt bona.
6: De la Federació de Futbol té 30.000 llicències.
0: Uau.
6: I la que li va darrere és bàsquet, que en té 10.000. És a dir...
0: Que hi ha diferència encara, sí, de 30.000 a 10. Bé, que bàsquet també hi ha molta, moltíssima afició i moltíssim de clubs, però vaja, 30.000 són molts, i l'esport base també se nota molt que encara hi ha molt d'infants que juguen al futbol o que tenen com a activitat extraescolar el futbol, i vosaltres ho notareu amb el Montuïri, que encara hi ha molt de nins i nines, i ara s'han ajuntat amb Esplà, no? Què és Esplà?
1: Bueno, Esplà és un projecte molt guapo, i més si el comptes avui. Fent la broma quan començàvem el programa d'aquesta rivalitat Montuïri el Gaida.
3: Sana, no? Sempre.
1: Sana, sí. Però és veure que els nostres padrins no eren tan sana.
3: I tens enrere.
1: No era així. I
3: però qualque cosa ve aquesta rivalitat, no? Entre pobles.
0: Sí. Exacte.
1: Però curiosament, per exemple, en Villafranca i Porreres, el Gaida no, perquè sou, crec que ja arribeu a 5 o 6.000, no?
3: Sí.
1: Ja teniu insuficients, però Montuïri, Porreres i Villafranca, un moment determinat, ara crec que fa 11 anys.
6: Sí, 11 anys.
1: Varen decidir juntar els seus equips de futbol i fer un mateix club, se diu Esplà, i jo crec que és un exemple d'èxit, de que a vegades... la solució no és separar-se, sinó que ajuntar-se.
0: I tant, sí. És així, és un poc més de mal de cap, perquè els pares han d'anar una setmana a Porreres, una setmana a Vilafranca, una setmana... Sí. Bé, toca. Final,
6: més o més ho fan.
0: Sí.
1: Fent cotxades, en el final fent cotxades i un pit per setmana en surts.
0: Però que és preciós també, perquè se relacionen amb altres pobles,
1: sí,
0: i amb altres
1: infants. Sí, una de les coses positives és que, a part del club de futbol, també comparteixen institut. Ara, per exemple, jo tenc un petit que l'any que ve farà primer d'ESO, i per tant ja no és cap problema l'any que ve per
0: ja
1: pegar bota Porreres, perquè ja coneixerà els companyeros.
0: Uns quants. És així. Molt bé, doncs avui parlam amb els dos i tenim unes preguntes, director general i gerent de la Fundació de l'Esport Balear. Esteu preparats? Au, ja, vinga.
2: Guanya qui la sap més llarga.

0: Molt bé, ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb el Dia Mundial del Futbol i també amb l'esport en general. Joan Toni, començant per tu, mem. Primera pregunta. El guardó Cornelius Atticus, segur que te sona, no és vera? És la distinció màxima que atorga la comunitat autònoma en el món de l'esport i reconeix tota una vida dedicada a l'esport en diferents àmbits. Entre els requisits, els candidats han d'haver estat esportistes, dirigents, tècnics o haver tingut una altra funció directament implicada en la promoció de l'esport. El premi Cornelius Atticus s'otorga d'ençà de 1996, però la pregunta és per què du aquest nom, aquest guardó esportiu?
1: Perquè Cornelius Atticus era el foner més famós de les nostres contrades, o perquè Cornelius Atticus és el primer esportista que se coneix a les Illes Balears?
2: Jo crec que l'opció correcta és la segona.
0: Molt bé, efectivament, en Cornelius Atticus era un senyor molt antic, considerat el primer esportista que es coneix a les Illes Balears, per això que aquests guardons que vosaltres doneu cada any, sou vosaltres, no?
2: Sí, enguany l'apartat masculí l'ha guanyat en Poncio Bové, que és de, té una cama de Porreranca, que diguem, en vez de la zona de Pardavés que nostra, i no sé si ho sabies, però fa un parell d'anys el va guanyar en Biel Gomil, a Montuïre.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: És vera. Que bé. Doncs sí, el Cornelius Atticus és aquesta distinció i que duen el nom per molts d'aquest primer esportista. No sabem si era foner, però bé, l'opció de foner més famosa és incorrecta, perquè efectivament aquesta era la resposta. Segona pregunta per tu, Mem. En la nostra llengua, deport també està ben dita. De fet, és una expressió molt comuna, un deport. Amb el temps va arribar la concepció moderna d'esport, perquè ho van agafar de l'anglès, esport, esport. I ara conviuen els significats d'un i altre, se superposen. De fet, la paraula deport es manté en la denominació oficial de molts de clubs esportius, com per exemple el Real Club Deportiu Mallorca o el Club Deportiu Consell. Però el significat d'esport i deport no són exactament els mateixos. La pregunta, et sap què vol dir exactament deport?
1: Joan Toni, vol dir diversió, passatemps, a l'aire lliure, o vol dir lluita, enfrontament?
2: Jo crec que diria la primera.
0: Correcte. Efectivament, passar-ho bé, perquè a vegades m'ho oblidam, el deport, etimològicament, significa diversió. Passar temps a l'aire lliure, això.
2: És curiós, perquè jo no ho tenia clar, en això de que també estàs ben dit, perquè moltes vegades m'ho referíem al CD Manacó, CD Montuïri, jo no sabia, no tenia clar que estar ben dit, és a dir, que el correcte no fos C Montuïri, sí. O C Manacó.
0: Bé, sí, ho podeu dir, exacte, no pas

0: no gaire fonda, formada per l'avançament d'una roca sobre un espai buit, o és un tram de carretera, via de tren o de camí, en el qual hi ha un canvi de direcció?
1: Jo crec que és la segona.
2: I tant que sí. Un revolt és un cantó, un canvi de direcció. És per això que escàndol Montuïri, que tothom que passa per la carretera el veu, perquè està allà, està a un revolt. I per això s'hi diu així. Tan bàsic com això a vegades la vida. I de l'Adi i Joan Antoni no tenim més temps, però mos ha encantat que venguéssiu a celebrar aquest Dia Mundial de l'Esport i de tots, de l'esport no, del futbol, però nosaltres ho hem fet ampli a tots els esports, no?
3: Ha estat un plaer, hem passat gust un dilluns diferent i estarem molt contents de poder tornar un altre dia.
2: A més, si veniu, així m'agrada. Gràcies, molt d'any.
1: Gràcies,
2: ara tornem.
4: IB3 Ràdio és història.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Tu vals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que a Mallorca s'organitzen trobades per intercanviar cromos del Mundial de Futbol.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comença aquesta segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes set lletres i que té en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Toni, benvingut. Si fins ara hem jugat amb les paraules amb el Dia Mundial del Futbol, amb l'Esport Balear, també parlarem de futbol ara en aquesta taula de redacció, perquè hem de repassar allò que passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Ha passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Celestí Oliva, com estàs?
1: Bé.
0: Miquel Joan, com va?
2: Ah, bé, bon dia.
0: I Xisco Nadal, com anam?
3: Aquí tornem.
0: Ben tornats, ben trobats. Avui, com dèiem, hem de repassar l'actualitat del dia i ho farem també amb en Nadal Suau, el nostre lectobró de confiança.
2: Com estàs?
0: Com estàs?
2: Què tal? Molt bé.
0: Tots hem de tenir un lectobró de confiança.
2: Tots hauríem de ser lectobrós, però vaja.
0: I a més, ara que sabem a quina platja va en Nadal Suau per veure els seus tatuatges, doncs... Aquestes
2: bé,
0: cosetes...
2: Bé, vaja, en aquesta hi, si qualcú vol gaudir d'un espectacle únic...
1: Però hi vas quedar no. Diumenge o vas canviant?
2: No, vaig canviant, vaig canviant.
0: Ah, vas canviant.
2: Sí, sí, sí. No serà tan fàcil.
0: Sí,
2: no
0: comparteixes el teu racó idíl·lic amb el tots els ciutadans de Balears.
3: Però els nadalers se poden fer fotos amb tu.
2: Sí, bé, bueno.
3: No, ho dic perquè...
2: Quan arribis cas...
3: Ho anunciam com si fos una atracció de fira on la gent té dret a treure'n un tiquet. No m'agradaria un oient en tota la situació del
2: que
3: món...
2: Que quedes decebut.
3: Que t'atrascàs sí, sí, i tanquessis un mal dia com les estrelles.
2: No,
3: tothom
2: jo,
3: que s'atraqui podrà tenir foto i recomanació literària.
2: Jo som molt proper. La fama no m'ha canviat.
3: Ah. Ho entenc.
0: Ja ve, va. Donant fa. Nadal Suau. Però bé, ja has anat a la mà? Has nedat?
2: Sí. No, no vaig nedar. No vaig nedar. Jo tinc una actitud molt balear. Fins dia 1 d'agost sí. No...
1: Fa respecte.
2: Però a mi sí. Però vaja, ja vaig estar... Ja no era el primer pic de feta.
0: Que anava,
2: però sí, trobo que ja tinc ganes de xerrar de platja.
0: Sí. Mm-hmm. I a veure que hi ha llibres molt interessants que parlen de platges. Mm-hmm. I avui les repassarem a la teva secció. Però abans, com vos dèiem... Parlarem de cromos de futbol. Éreu de comprar cromos, vosaltres, de futbol, de fer àlbums...
1: Jo qualque àlbum sí que vaig fer.
2: Jo quan era més petit sí que vaig fer.
3: Jo només he fet un àlbum que era de la pandilla Basura.
2: Clar.
3: Quan era petit...
2: No sé què és això.
3: I llavors un...
1: Però no devia ser molt gruixat.
2: Sí.
1: Que hi sortia. Sí.
3: Sí, perquè vam fer un munt de cromos. I llavors vaig fer un, me'n record, de grans dolents... Ui. De la història, que jo ja era literari
2: ja era diferent,
3: a la let, sí. I no, però està super de moda.
1: Grans dolents, que són grans personatges dolents.
3: Sortia Dràcula, de dolents, ho dividia entre monstruos, assassinos, no sé què, sortia Jack les Budelladors, a dir, era com una... És que no me recordo que era d'aquell àlbum, me vaig quedar a un cromo.
2: Quina meravella d'imatge.
3: D'acabar-lo.
2: A un? Sí, sí. I no sí. Te va fer ravi, molto.
3: Me va fer ravi perquè resulta que jo aquest cromo ja el tenia, l'havia... canviat 6 o 7 vegades, però d'això que tu vas obsessionat amb un número, no m'havia fixat que jo ja el tenia i després no el vaig poder canviar i ja m'havia fartat de l'àlbum, perquè m'havia gastat, bé, jo no, mo mare, en aquella època, comprant sobres i sobres de cromos.
2: És que són cas, eh?
3: I llavors intentant canviar-los en el pati.
1: El pots acabar encara, Ventura existeix, no?
3: No sé ni on ets l'àlbum, saps cosa? Àlbum. No sé, nenes.
0: Bé, d'avui hem sabut que hi ha persones que se reuneixen per intercanviar-se cromos a Mallorca.

0: Sí, encara que pugui semblar una afició antiga, ara ho comentàvem, els àlbums de cromos de futbol encara estan ben de moda. Tant que, segons una notícia que hem pogut llegir aquest cap de setmana al diari Última Hora, a ciutat s'organitzen trobades de col·leccionistes que volen intercanviar els cromos que tenen repetits. L'àlbum d'enguany és el més gros de tota la història. Conté un total de 980 instantànies, de 980 cromos, i hi ha gent que vol acabar la col·lecció el més ràpid possible. És per això que els col·leccionistes han començat a organitzar quedades a través de WhatsApp i altres xarxes socials per intercanviar els seus adhesius. A ciutat, aquest cap de setmana, se n'ha organitzat una al Parc de les Estacions i varen assistir col·leccionistes de totes les edats, especialment adults i pares d'infants que encara continuen amb aquesta tradició, apunten des del diari Última Hora. I no és cap sorpresa, el cromo més cercat ha estat el de Lionel Messi, el líder de la selecció argentina. La campiona vigent jugarà el que segurament sigui el seu darrer Mundial de futbol i tothom vol tenir el seu cromo a la col·lecció. Aquesta Copa del Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà, començarà el dia 11 de juny i s'allargarà fins al 19 de juliol, quan es jugarà la final, just després del meu aniversari, per cert.
1: Bona celebració.
0: Cau en diumenge, perquè el meu aniversari en guany cau en dissabte, per tant, dia 19 serà diumenge.
2: Tothom se'n recordarà del teu aniversari.
0: Això espero. Ho he dit ara en antena per si dia de 8 van de començar a arribar regals, els poden deixar a la recepció de Vetra Ràdio i jo dilluns 20 els podré replegar tots.
3: I si te dono un àlbum complet de cromos del Mundial?
0: Donarà les gràcies. Això vol dir que
2: en guany no duràs encimada, perquè si cau un cap de setmana no celebraràs l'aniversari.
0: I no m'agrada gens celebrar-ho per anticipat.
4: De la pandilla basurilla, que era?
0: La pandilla basura.
4: Què te falta?
0: És que ja no te tenc aquests àlbums, estimat. No, no cal. A vegades me surten coses d'aquests records de Jo fui a GB i sempre surten aquests àlbums. Però tu no eres molt d'àlbums, Celestine.
4: Qualque àlbum vaig tenir, sí. Dos o tres.
0: Recordes quins, però?
4: No. No.
0: Tampoc t'ha de vida interessar molt.
4: De futbol en vaig tenir i de no sé què més. Però no, tampoc no...
5: En tenia de pel·lícules.
4: Sí.
3: Sí, que,
5: que si Batman, que si Indiana Jones, sí, i tant, que si és la sèrie aquella UV, aquella sèrie d'alienígenes.
3: També hi havia àlbums.
5: Sí, tot això ho tenia.
0: Sí, però no era el mateix fer un àlbum de cromos que els de UV que ens regalaven en la tele indiscreta.
5: Ah, jo no recordava aquest matí.
0: Clar,
4: sí, ja, indiscreta.
0: Perquè la tele indiscreta regalava, jo me'n record, cromos, que tu podies, eren adhesius, i la diferència entre cromo i tele indiscreta és que tele indiscreta eren adhesius i et podies posar en els llibres de text,
5: o les
0: carpetes.
5: En els quios.
0: Clar, quan compraves la tele indiscreta, venien de dins aquests cromos.
5: Llavors,
0: els cromo eren aquells que venien en sobre i et havies de ferrar en cola.
5: I en tenies de repetir.
0: Sí, no podies fer servir una cola que tenia nom de mitja cosa perquè traspassaves paper i no quedava bé. Havies de fer-ho d'aquell que era adhesiu en barra.
3: Sí. La veritat és que és divertit allò de posar cromos, ara me falta aquest, ara me falta aquesta altra, perquè tots els infants que jo conec van a comprar cromos.
2: Sí.
3: I fins i tot, si la padrina els hi dona 5 euros...
2: Sí, el primer que fan és anar a comprar,
3: cromos.
5: El col·leccionisme és divertit.
2: Sorprèn que a dia d'avui que els infants juguen amb el mòbil i juguen a videojocs i no fan molta cosa més que se continuï fent això de col·leccionar cromos. Jo me sorprèn.
0: Ja l'he trobat. El meu se deia Monstruos.
4: Monstruos.
0: Era aquest àlbum d'aquí. Bé, ara no el puc mostrar, l'hi puc mostrar als meus companys, però se deia Monstruos i tenia com una calavera a sa portada i eren els grans monstres de la història. I n'hi havia molt de literaris. Hi havia en Frankenstein... etcètera.
2: I aquí va començar el teu amor cap a la literatura.
0: Per exemple, tot i que això ara en Nadal Suau deia que el col·leccionisme està molt bé, però també demostra l'absurditat del col·leccionisme, perquè tu acabaves aquest àlbum de cromos i potser t'havies gastat 10.000 pessetes d'aquella època amb una cosa que no valia un gafet, que no era més que un àlbum que acabava ple d'oli i en sos cantons maurats a les totes de passejar-lo.
4: 10.000 pessetes era molt.
0: Clar, però
4: ho has dit.
0: Bé, qui diu 10.000 diu 5.000, però tot i així no era barat, perquè cada sobre de cromos eren 25 pessetes.
5: Te diré que potser, si l'haguessis guardat en unes condicions raonables,
0: 35
5: anys després valdria... Home, no vull dir, però en fi...
2: Si haguessis acabat primer, amb aquest cromo que te faltava, i l'haguessis guardat, jo crec que ara mateix...
4: Però era curiós, perquè n'aferraves dos altres de cromos. La resta tot era repetit, no?
0: A tu no t'agradava el col·leccionisme, Celeste.
3: No, però...
4: Havies d'intercanviar molt.
0: Tu ets més prosaic.
3: Hi ha gent que els acabava, sí.
4: Bé, no ho sé, no sé què són, però...
3: No, i ara hi ha unes coses, perquè hi ha cromos que són do, ara.
2: Sí, ara n'hi ha. Com que són do?
3: Sí, hi ha uns cromos especials que són...
2: Sí, com a daurats.
3: Com a daurats, sí.
0: Però no do de veres.
3: No,
2: no.
0: Aquests cromos només els venen a Dubai.
2: Com que són més valuosos. Sí, que és més difícil que te toquin, sí.
3: Sí. Ara, jo crec, ho fan aposta, òbviament, per exemple, que la carta d'en Leo Messi n'imprima en manco.
2: Exacte.
3: I tothom la vol.
0: Clar.
3: Això és un clàssic.
5: És així.
0: És una vergonya.
3: I tothom va boet.
5: És una vergonya.
0: Clar, és que ja fomenten el capitalisme des d'una cosa tan innocent com un àlbum de cromos.
5: Home. És que el capitalisme s'escola...
0: per qualsevol escletxa.
5: Sí, sí, sí.
3: Demanar-li un Bad Bunny, si no.
5: Que s'ha fet una foto amb en Salvador Illa.
2: Sí, de quin món. De dins la Sagrada Família.
3: La Sagrada Família, sí. Que ha anat tot tapat.
5: Quin contrastos.
3: En tres o quatre caputxa, gorra...
2: De fet, hi havia gent que se queixava d'això.
0: Bad Bunny, que no faci molta propaganda, que hi ha gent ben emprenyada, en com ha anat el concert de Barcelona, gent que havia pagat una morterada per l'entrada i havien estat ben estretons.
3: Sí.
4: Bé, però què pretenien? Un concert amb tanta gent.
0: Mínim.
4: A pista,
0: mínim
4: a grades.
0: Mínim que una persona no te tingui colze empotrat en el ronyó tot el concert.
5: Sí, però, perdona, has triat un verb molt adient per un concert de Bad Bunny. Vull dir, jo crec que en aquesta cosa humana de trobar-se i que s'espai se trobin, ho trobo molt de... No sé.
0: La gent no estava molt contenta.
5: Molt adequat.
3: Clar, si pensant que ha venut 600.000 entrades, 600.000 entrades, només a l'estat espanyol. Durant aquests 12 dies de concert, perquè en fa 12, en fa 10 a Madrid i 2 a Barcelona que ha fet aquest cap de setmana, són 50.000 persones de mitjana a cada concert. Per tant,
2: és molta gent.
4: És que clar, aquí fa 12 concerts, perquè jo recordo el nostre temps d'Ídols, una Madonna no feia 12 concerts.
2: Aquí fa 10 concerts a Madrid.
4: No, ni Michael Jackson.
3: No, però clar, també penses que en tota instal·lació, que ara ja hem pogut veure que dur, també dius, home, això és fer caixa, fer 10 concerts seguits, perquè no ho has de moure, ja tens infraestructura allà.
2: Millor aprofitar-ho.
0: Posant de mitjana 100 euros per entrada, que no ho eren,
4: no,
0: dit de mitjana, perquè n'hi havia de més cares, però bé, posant a 100 euros, que no ho eren, 60 milions de pessetes ha recaptat Bad Bunny. De pessetes d'euros. És que jo ara eren els 80.
3: Sí, en ses àlbums m'han anat al 80.
0: Exactament, jo ara tornava a tenir 11 anys. 60 milions d'euros.
3: D'euros, només d'Espanya.
4: Bé, llavors les barres d'on anar per ell?
3: Això ja ho sabem, l'estiu de demanar.
4: Això no ho sabem, clar.
3: Però també ha generat, ara que dèiem això, descapitalisme, però també un pot d'aquesta locura de que ara, la casita aquesta que ha muntat, resulta que a Madrid tots els famosos van com a locos per poder anar a la casita, perquè Barcelona ha estat aquí va, que només han estat dos dies, però ara ja telefonar els telèfonos cremen per poder ser un dels famosos que té accés...
2: Mitja plantilla del Barça hi havia, la casita aquesta.
3: Que té accés VIP en aquesta casita. No sé.
4: És que no sé per què no mos hi donen altres.
0: Jo avui de matí...
4: Tothom se demanaria qui som.
0: Avui de matí en parlàvem amb els companys del dia. Han creat la bimbolla de l'habitatge, del lloguer, del pàrquing, dels locals comercials i ara ja, lo darrer, és la bimbolla de soci, que t'obliguen a saber què serà de la teva vida any i mig vista, mos duraran més les entrades d'en Bad Bunny que les parelles, per exemple. I
2: és que hi ha gent, jo he vist comentaris de gent que s'havia comprat l'entrada en la seva parella i ja al final no estan junts i no hi ha anat cap de tot ja.
0: Ja és perquè a mi no m'agraden les massificacions, però jo em manec entrar dins aquesta roda de hàmster d'haver de pagar 600 euros per un concert que m'apareix una...
2: Ja no m'hi veuran, tampoc.
0: És que m'apareix una aberració d'entrada, perquè no és que diguis... Però és que estan parlant de gairebé la meitat d'una nòmina dedicada a un cantant o una cantant que té més euros que nosaltres, que ens podria tapar en tots els milions que tenen. I a part, haver d'agafar-ho un any i mig abans i haver d'anar fora de casa amb allò que suposa d'hotel, de desplaçament. Jo al·lucino molt amb aquest tema.
3: És així. No, i també que Bad Bunny havia estat com el defensor del poble, de les classes...
0: Clar, però això té una casita VIP.
3: Pobres, de Puerto Rico...
4: És una bimbolla i va pujant, anirà pujant de preu tot.
2: Mm-hmm. És que ja ha passat els darrers anys, això.
4: Sí.
3: Aquesta contradicció que trobes, Nadal Suau, de Batman.
5: No, és tan pròpia de l'època. Mm-hmm. Jo penso que els discursos estan molt bé, no, prefereix que el discurs de Batman i que no en tingui cap o que... Però és altres bandes on estan els herois. No són milionaris. Això, si no se té clar.
3: I de, també havien de parlar, òbviament, d'en Bad Bunny.
0: Gràcies a uns cromos.
3: Sí, gràcies a uns cromos. I la gent que els vulgui intercanviar, que ja sabeu que no és part de les estacions el cap de setmana.
2: Li veu un àlbum de música, no? Un àlbum de cromos, sí, de gruts.
3: Segur que n'hi ha qualcun.
4: N'hi do, va, segur. Sí.
2: Pot ser.
3: Canviant de tema, ara vos han d'explicar què significa, segons la psicologia, sempre seure en el mateix lloc en el nostre sofà.

0: I de sou d'aquells que s'asseuen sempre en el mateix costat del sofà?
1: Jo no sempre.
2: Sí, més
3: sí? O menys. Jo crec que sí. Jo...
1: Mm-hmm. Miquel, sí? En Xisco també ha dit que sí.
3: Xisco per tot, sí. Perdona, la taula...
4: Perdona, que estic retirat, perquè ara que t'ha rebut un missatge...
5: Què t'estan dient?
4: Que Letizia Sabater ha tret nou single.
3: Ah. Ja el comentarem demà el programa.
4: No, és que ara, perdona, m'ha arribat Letizia Sabater i m'havia quedat retirat.
3: Demà el posam a la taula de redacció.
1: Ho ha enviat ella directament.
4: Ho ha enviat en el compte d'Ubercots i Cireres, i ara Neva Martínez, que era la meva productora, m'ha dit, Letizia, t'envia esto para ti. I ara, perdona, ha estat un moment que m'he quedat sense paraules, però i sec sempre en el mateix lloc del sofà i doncs en el mateix costat del llit.
1: Sí,
4: fins i tot
1: però això és més
4: quan
1: habitual,
4: vaig de viatge.
1: No? Dormir en el mateix lloc del llit.
4: Home, perquè en el llit hi convides manco gent. Que taula, vull creure.
0: Sí, deix que no t'enfades si te prenen el lloc.
1: Si tens...
0: No?
1: Sí.
0: No vols enfadar, si vols
4: jo
0: prenen
4: no.
0: El lloc.
1: No,
0: tampoc és això. Gustar.
2: Però és que a casa del manco, d'una forma molt natural, tot està molt ja assentat, no? Vull dir, no.
1: Ja.
2: No hi ha negociació, arribes i
1: cadascú s'asseu on caus. Exacte, sí. O cadascú té el seu lloc a cinta.
2: No, jo, cadascú té una mica...
1: El lloc a cinta.
2: Sí, sí, sí.
1: Curiós,
2: sí.
1: Això.
0: Idò bé.
1: Què diu la psicologia, Celestí?
0: Ho demanem perquè la psicologia ha volgut estudiar què significa triar sistemàticament el mateix lloc del sofà. Segons aquest estudi que han fet les persones que sempre s'asseuen al mateix costat del sofà, no ho fan ni per mania ni per vessa, sinó perquè aquell petit espai els dona la sensació de control, estabilitat i confort emocional. És a dir, aquell lloc concret de sofà se converteix en el seu territori i és on el cervell se relaxa i se sent segur dins la rutina diària.
1: Clar, això sí que té molt a veure amb allò que ara està tan de moda, que és la zona de confort. Mm-hmm. Realment ho fem perquè és el nostre lloc de confort, aquell moment de sofà, aquell tros, aquell coixí, que ja sabem que és nostre.
2: Sí, jo crec que és que és, d'alguna manera és necessària la rutina. Crec que era David Lynch que deia que sempre feia exactament, cada dia la mateixa rutina exacta i de perquè això te permet que el cervell viatgi fora. Si sa rutina està claríssima. Sí, no?
3: De fet, David Lynch els darrers anys de la seva vida penjava un vídeo cada dia o quasi cada dia a YouTube, diguent el temps que feia.
2: Efectivament.
3: A la mateixa hora.
2: I cada dia berenava el mateix, etc. Llavors jo ho trobo molt normal. El que no sé si trobo tan normal és la profusió d'estudis sobre assumptes. No? És a dir... No,
3: bé, s'estudia qualsevol cosa.
2: Hi ha molta gent que necessita sexenis, però quin tema, no?
1: Sí, estudis per tot.
0: Tot això té molt a veure amb els hàbits. Quan arribam a casa cansats, el cervell cerca automatismes, com per exemple, dormir sempre al mateix costat del llit, beure el cafè sempre en la mateixa tassa, ocupar el mateix lloc del sofà. És una manera inconscient d'organitzar la nostra zona de confort, com dèiem. La tria d'aquest lloc del sofà pot ser per factors pràctics, des d'on es veu millor la televisió, on pega més llum, o per factors emocionals, com podria ser el lloc on t'has acostumat a seure durant anys i ha acabat generant una sensació de pertinença molt forta.
3: Tu, Xisco, com vas triar el teu lloc de sofà? Per la televisió, per la llum, per...
4: No, perquè jo tens...
3: T'ha venir establert.
4: Perquè jo, ara que és que nostra, me vaig triar la cheslon, que és la part més llarga.
3: Clar, per poder
1: estirar els peus.
4: Clar, perquè jo estic en perpendicular, ja no ropita està així, i se queda la part llarga del sofà, jo m'he quedat la cheslon, i sempre que mirant la tele, la sola mirar així. I en el llit va ser una cosa natural, cadascú va agafar el seu costat, que se repeteix també quan te'n vas de viatge, en els hotels.
3: Clar, després una vegada...
4: Agafes cadascú el seu costat del llit.
3: Sempre ets a la dreta.
0: Però això ho hem fet sempre. Jo quan era petit, jove, tot quatre sèiem allà mateix sempre.
1: Sí, sempre.
0: Mon pare, mon mare, el meu germà i jo.
4: Depèn. Jo amb la meva germana sempre m'avareava. Per exemple, quan només teníem un sofà, a que nostre hi érem cinc, jo me'n recordo que jo sempre...
3: Que el volia... quedar fora, no?
4: No, més que fora, jo sempre me posava ben aferrat a mon mare. I les meves germanes, com que sempre han estat un poc peluceres, també. I sempre solia guanyar jo, perquè si no m'empipava. Sempre he tingut un pot de pelusa perquè jo eres petit.
1: Tothom vol estar de vora sa mare.
2: Yeah.
1: Ja passa.
4: Pues així. No hi havia res millor que mirar sa tele enganxat a mon mare i quedar-me adormit i que després m'aduquessin en el llit. Jo crec que tornant a aquella època seria meravellós. En allò que no estic d'acord és en sa tassa. Jo en faig servir 4 de tasses.
3: Bé, però sempre són els mateixos 4. No?
0: 4 comptant les dues d'aquí.
4: No, no, les d'aquí són les d'aquí. A que nostra...
3: Per cert, però no te'n van robar una de tassa fa poc, Xisco.
1: Aquí ve a la ràdio.
0: Roba. Això és un altre tema.
3: O la vas perdre, o va passar...
4: Se va rompre. Mm. Malauradament.
2: S'ha de Barbie. Ah,
0: per això la veiem.
2: I escolta, Xisco, i cadascuna té una...
4: Evidentment.
0: Diríem... Aquestes 4 tasses.
2: O sigui, no se mesclen, diria.
4: Clar, m'agrada molt aquesta
3: espècie. Jo encara vull saber quines 4 tasses.
0: Cada una és per un moment concret del dia.
4: Clar, perquè no és el mateix fer-te un cafè llet que després haver-te de fer un cafè llet amb galletes, per exemple. I no és el mateix haver de prendre llet tota sola per posar una miqueta de cereals que no, jo en tenc 4. En tenc 2 que les vaig alternant per el cafè llet, una que me vaig comprar a Bon, a la casa Haribo, perquè me va agradar molt una vintage que tenien, la meva de sempre, que me va regalar el meu ropit, que té unes flors, i després en tenc 2 de grosses, en funció de si menys crispis, que diríem a la meva època, o he de menjar galletes. Jo, perquè, per exemple, no faig servir la mateixa tassa per les galletes Maria i per les galletes d'Inca.
0: Però són més petites o més grosses, no?
3: Xisco, ja és un tema a part.
0: Entenc que són diferent de tamany.
4: Sí.
0: Diferent
4: de tamany. La més grossa és quan faig servir les galletes d'Inca i els crispis, que serien lo salat com els que és en la llet. I llavors tinc una altra que és un poc més grossa per poder ficar la mà i mullar les galletes.
0: I què fas? Mullar la galleta i la menges o ha de ser...
4: La pastata no m'agrada.
0: Ha d'haver begut. No,
4: sí, no, la mulla me la menys, ja està.
3: Jo quan era més petit sempre empleava la mateixa, quan vivia amb ma mare. Sempre empleava la mateixa.
4: Jo en tenc 4.
3: 4?
4: Ja va bé.
1: Bé, també dona allò, conhort i confort, cadascú tenir el seu lloc, la seva tassa i les seves coses. M'ha agradat aquesta teoria d'en David Lynch.
2: Ah, clar.
1: Molt interessant, sempre. Amb això, bé, ara hem de fer un tèntol, perquè avui tenim molt de temes que parlar amb Nadal suau, així que les patates fregides les llegirem demà, perquè és un tema també molt interessant.
3: Demà, Letizia Sabater.
0: I patates fregides.
3: Demà, cançó de Letizia Sabater i patates fregides.
2: Futur, les patates, no?
1: No, resulta que al Japó, molt ràpidament, al Japó han fet unes bosses de patates fregides en blanc i negre perquè s'ha acabat la tinta.
2: Ah, sí?
1: I això pot suposar un problema per la comercialització.
3: Sobretot perquè la gent tria per la vista. Quan vas a comprar, tries la més vistos.
1: Les bosses de patates fregides són de colors roses, taronges, així molt forts. Sí, vermell.
3: Si les veus en blanc i negre no fan tanta compra.
0: No fan tanta... No, els països asiàtics que tot t'entra per la vista, que hi ha tant de colors
1: i... de tot això. I de demà ho comentarem aquest tema, però ara sí, fem un tèntol.
5: Quin és el teu moment de tèntol?
6: El meu moment tèntol del dia és senzillament el moment del cafè. Tinc la feina i quan torno a casa, abans de seguir amb el que sigui que hagi de fer cap vespre, me faig un cafè i mentre me'l bec intento desconnectar de mòbil, de tele i de tot. Només moment cafè i desconnexió, i si ho puc acompanyar, si tinc temps d'un pot de lectura, encara més tèntol. O un altre moment tèntol seria quan surt a passejar la meva cussa. Tots dos són moments molt tèntols del meu dia.
5: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Les modalitats de consum de tabac. Primer de tot, volem aclarir que el consum de tabac és un problema sanitari i social molt greu i que és la primera causa de morbiditat i mortalitat evitables. Ha quedat ben clar? Esperem que sí, eh? Diferenciem els dos termes, primer de tot. Morbiditat és l'estat de malaltia i també el nombre i la distribució de les malalties que pateix una població en un moment donat. En canvi, mortalitat és qualitat de mortal, nombre de morts. Dit això, fem un resum terminològic de les diferents modalitats de consum de tabac. El cigarret o la cigarreta convencional és un producte industrial, ja preparat i en filtre. El cigar és un cilindre de fulles de tabac enrotllades, mentre que el lavà és un tipus de cigar tradicionalment elaborat a Cuba. La pipa s'utilitza per fumar un tabac específic. La catximba, també coneguda com narguil o xixa, és una pipa d'aigua amb què s'inhala fum de tabac aromatitzat. Per acabar, el cigarret electrònic o vaporitzador, que no conté tabac, però sí líquids que es vaporitzen, sovint amb nicotina. En qualsevol cas, no hi ha cap modalitat de consum de tabac que sigui sana. Teniu-ho ben present. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Ai, Nadal suau. Sí, avui mos hem de posar el banyador per anar a la teva secció.
1: Sí, bé, avui, clar, na Margalida Mateu ho diu perquè avui anam a la platja, no?, a la secció. Sí. També és cert que anam a platges que no necessàriament són com les mediterrànies, no?
0: No, anirà menys platges diverses.
1: I alguna d'elles, potser passaríem una mica de fred amb el banyador. Però sí, ha arribat, a poc està arribant ja l'estiu, qui més qui manco, tots els illencs han començat a trepitjar platja, i a mi se me va ocórrer que valia la pena repassar o fer-se la pregunta de quin paper ha tingut aquest espai, aquest paisatge, a la història de la literatura i de la narrativa, perquè n'ha tingut molt. En realitat podríem anar allà on volguéssim, podríem anar a les batalles clàssiques, moltes d'elles que tenen lloc a la costa, no? Però bé, com que la secció té les dimensions que té i per concretar una mica, he recordat tres llibres diferents de la meva biblioteca, no? Tres clàssics, sobretot dos clàssics i un llibre contemporani que probablement esdevindrà clàssic amb el temps.
0: Ah, sí?
1: Que ens duen a Itàlia, a Algèria i a Anglaterra. I anem a veure una d'aquestes obres.
0: Tres platges ben diferents.
1: Efectivament. Per sorpresa de pocs, la primera d'aquestes platges és el Lido a Venècia. Estan parlant d'un llibre tothom té moltíssim en ment gràcies al cinema, que és La mort a Venècia, de Thomas Mann.
0: Bé, i també s'ha llegit molt aquest llibre, no?
1: No, i tant. Sí. És a dir, el llibre és de 1912, Thomas Mann és un escriptor, jo crec que és un dels grans autors del segle XX, bueno, no ho crec jo, en fi, no manco ho diu tothom, però vull dir que jo realment ho penso,
0: sí.
1: No? Sí. Sí, és dels autors que a mi més m'ha impressionat llegir del segle XX, però clar, és un autor, diguem, difícil, perquè és molt, tenia una cultura clàssica realment molt desbordant, qualcun dels seus millors llibres són llibres molt extensos, novel·les molt ambicioses, i La mort a Venècia té el gran avantatge de ser una novel·la curta, fàcil d'abastar, que en conseqüència ha estat segurament el seu llibre més llegit.
0: Sí.
1: La història parla de... Està, el protagonista és Gustav von Aschenbach, un escriptor alemany de certa edat ja, un home consagrat, un home, a més, diríem, molt rigorós en la seva vida quotidiana, en la seva voluntat rígida de ser un home que fa molta feina, etc. No és gens difícil imaginar que té molt a veure amb el propi autor, aquesta figura. I bé, com tants alemanys, com tanta gent del nord, sent l'impuls de viatjar al sud, que és, ja sabeu, la bellesa, la sensualitat, etc, etc, i s'instal·la a Venècia, a un hotel de luxe, al costat del Lido. Allà és on descobreix en Tazio. Qui és en Tazio? Doncs un adolescent, d'origen polonès, d'una bellesa que Thomas Mann descriu com, en fi, sobrehumana, i que provoca una obsessió total i silenciosa en el nostre amic Gustav, que evidentment és una obsessió d'ordre amorós, platònic, però no tan platònic, i això té les seves dificultats de gestió a l'Europa de començaments de segle, no? De començaments del segle XX. Llavors, hi ha una circumstància a la Venècia que descriu la novel·la, que és que la pesta, no la pesta, la còlera, està avançant a la ciutat, provocant que l'escenari sigui cada cop més, com dir-ho, diguem-ne, més distòpic, no?, i més malaltís, i més associat a la mort, mentre el nostre amic von Aschenbach comença a entrar en una febre d'un intent de rejovenir, maquillant-se, vestint d'una forma més juvenil, tenyint-se els cabells, tot per mirar d'aconseguir atreure l'atenció de Tazio sense, com és natural,
0: sense
1: gaire èxit.
0: Pobre.
1: I a més, sí, a més té un destí molt, molt terrible, que jo supos que 110 anys després de la publicació de la novel·la se pot contar, que és que el nostre protagonista morirà a la platja, allà sota el sol, no? Sense que Tàrsia li hagi fet ni cas. Així és la cosa. Els perills de voler lluitar contra el pas del temps, no? Nosaltres tenim una connexió graciosa amb aquesta pel·lícula, que és que segurament us recordareu que el protagonista, el jove de la pel·lícula de Luchino Visconti, que va fer tan famosa La mort a Venècia, que era Bjorn Andersen, que era verdaderament un al·lot preciós, fa uns anys, el 2021, va visitar l'Atlàntida Film Fest per presentar un documental sobre la seva vida. No sé si vol recordar o que va comparèixer fet un senyor, en fi, com a natural han passat els anys, un senyor major, molt prim.
2: És complicat ser Tàrsia tota sa vida.
1: No, sí, no, és que de fet ets Tàrsia que 6 mesos, no? Vull dir, és una bellesa insostenible, no? Uh-huh. I molt vinculada a la pubertat i un moment incipient, una mica... Doncs bé, el vàrem tenir per aquí. El cas és que, si anem a mirar la platja del Lido, perquè, clar, a una obra literària els escenaris i els paisatges sovint tenen algun tipus de significat, pot ser un significat simbòlic o social o del tipus que sigui, però no estan triats perquè sí, no? Uh-huh. Llavors, en el cas de la platja del Lido que retrata Thomas Mann, la primera cosa és que és un paisatge o un escenari molt teatral. Mann fa un tipus d'escriptura i Visconti un tipus de cinema molt teatrals, d'alguna manera, amb un punt d'artifici, i és un lloc de frontera, no? És un lloc de frontera entre la mà, que representaria, doncs, l'inconscient, el caos, allò que no es pot controlar, i la civilització, l'hotel de luxe, en totes les seves, diríem, convencions socials, etcètera, etcètera. Uh-huh. És també el lloc on realment passa tot allò realment important de la novel·la, és on Tàrsia, diríem, hi ha crítics que diuen que és quasi com una aparició, vull dir, quasi com un fantasma, apareix i desapareix, però mai arribes, el protagonista mai arriba a poder, diguem-ne, retenir-lo, no? Uh-huh. I la mort de Von Aschenbach sol interpretar-se, jo crec que amb encert, com una mena de rendició. Si han dit que aquella platja és una frontera entre el caos, el que és descontrolat, i la civilització, doncs d'alguna manera la mort del protagonista significa lliurar-se en aquella part inconscient, no? I ha guanyat l'instint, ha guanyat allò irracional. Ha guanyat per emportar-se'n, perquè no són capaç de representar-ho, ja són massa major per representar-ho, però té aquest significat. Així que aquí tenim una platja.
0: Una platja.
2: Que de cadera això d'en Tàrsia, havia de ser Miguel Bosé, però no el varen deixar.
1: No recordava això. A casa m'arranyaran molt per no haver recordat aquesta
2: perquè
1: informació.
2: Perquè ja saps que Lucia Bosé va ser una de les reines del cinema italià d'aquell moment, devia tenir, i crec que tenia, relació amb Visconti, i un dels que se va pensar perquè fes de Tàrsia va ser Miguel Bosé, però en el final la cosa no va acabar de quallar.
1: Home.
2: En aquella època quadrava perfectament.
1: Sí,
2: el que no quadrava tant era en so carata de son pare.
1: Ja.
2: Que no sé si li hagués fet gràcia a Lluís Miguel Dominguín veure el seu fill fent de Tàrsia.
1: Bé, però se va de menjar veure el cantar Super Superman.
2: Exactament.
1: Vull dir que no sé si perdona, que dia.
2: En aquell programa de Niñigo, que tenia les taules en el lateral i el seu fill fent cuqueveles davant tot Espanya, crec que era en aquella nit electoral, si no recordo malament, d'aquesta meravellós.
1: Per això dic que ja posats, home, quasi millor en Visconti, no? Però vaja, en fi.
0: Un altre llibre i una altra platja.
1: Anem a l'estranger. 1942, i Albert Camus, que jo crec que aquest no només és un dels millors escriptors del segle XX, sinó que més és perquè hi ha dues coses, els grans escriptors i després els grans escriptors que segueixen sent llegits i que te segueixes trobant gent que els llegeix en el metro. I del segle XX seient en el metro encara llegeix Kafka i Camus, dels grans, dels suposadament grans i ultracanònics. Aquests són els que romanen molt vius. En el cas de Camus, segurament perquè és una figura molt a la qual simpatitza molt èticament i fins i tot estèticament, no? Bé, el cas és que L'estranger és una novel·la molt seca i molt molt filosòfica, en certa manera, a la qual Meursault, el protagonista, és un home que fa feina a una oficina, un home, diguem-ne, gris, que al començament de la novel·la s'assabenta de la mort de sa mare. I, bé, el que sorprèn a qualsevol lector tot d'una és que és un home que sembla tenir una incapacitat per mostrar emocions. És a dir, no sabem si les té o no. El que està clar és que, és que no, no les projecta.
0: És que ara tinc molt element. La darrera pel·lícula que han fet de L'estranger, que se va estrenar no fa massa, a Filmin, i la vaig veure l'altre dia.
1: És de François Ozon, pot ser?
0: Sí.
1: Te va agradar?
0: I molt. I realment és això, és a dir, quan veus que enterra sa mare, tens aquesta sensació totalment de que no plora, no manifesta,
1: home, no?
0: No veus allà gent plorant, i ell té sa mateixa facció quan està en sa mare morta que quan s'enamora, suposadament enamora.
1: Em sembla que s'enamora, no? Perquè hi ha uns moments, efectivament, perquè després de la mort de la mare, ell va repartint el temps entre, bueno, un poc temps morts, però també unes estones que passa amb una coneguda, amb una amiga, que sembla que d'alguna manera pugui estar desenvolupant-se allà una relació que vagi més enllà, en Marí, i en un moment determinat també, un poc per casualitat, participa o se veu enmig, embolicat, un conflicte entre el seu veí i una i un grup d'àrabs. Bé, tenim unes escenes on està nedant a la mà amb Marí, que per cert, a mi hi ha una novel·la que aquí jo n'he xerrat més d'una vegada, perquè ja sabeu que m'agrada molt, que és Ràbia, d'en Sebastià el Samora, que jo, a més, li vaig dir a en Sebastià i no m'ho va dir que fos un desbarat, que jo hi veig molt de L'estranger, Ràbia. El que passa és que és molt més lluminós, més positiva, diríem, però hi veig molt.
0: I també a la platja de Palma.
1: I també a la platja de Palma hi ha unes escenes de nedant l'amiga i té un cert pes existencialista.
0: I la part de Serenal de Llum Major, també.
1: El que passa és que el protagonista de Sebastià el Samora, en fi, empatitzant més amb ell que amb Meursault, infinitament més.
0: Sí. Però sí que és vera que L'estranger aquest d'en Camí és també aquestes platges amb aquestes casetes pintades de...
1: Efectivament.
0: Aquest canviadors.
1: Sí.
0: Pintat de
1: color.
0: Aquesta
1: bé,
0: cosa
1: parlem de l'Alger, en els anys 30-40. Clar, el moment clau de la novel·la és un moment que Meursault, passejant per la platja, i aquí la cosa fonamental és el sol, el camí deixa claríssim que fa un sol d'aquests que se te cau a sobre, no? I llavors es treu veu passar un dels àrabs d'aquell grup i molt fredament, sense que acabi de quedar gaire clar realment per què ho fa doncs el dispara, el mata, i a més amb un cert ensenyament, no? Encara hi pega uns tirs més, uns trets més, quan... Bé, després hi ha tot un judici, però clar, és una novel·la molt misteriosa, perquè amb aquesta sequedat que jo t'he dit que Camus fa servir, el que t'està plantejant en definitiva és una figura en la qual és incòmoda, però un poc inevitable també, veure-hi reflectida tota la humanitat sencera, que semblen viure sense massa propòsit ni gaire sentit, no? És una novel·la que impressiona molt, d'aquestes breu, concisa, no? Si qui vulgui acostar-se a la pel·lícula, fabulós, però la novel·la vos agradarà molt, segur.
0: N'hi ha dues, aquesta de François Ozon, que és del 25, L'estranger, i després hi ha la clàssica, d'en Luchino Visconti.
1: Que és també de Visconti. Que a mi no m'ha... S'he de dir, la veritat, no m'entusiasma. No crec que l'encertés tant, no? Però
2: molt bé, hem vengut a criticar Visconti en aquest programa.
1: No. La mort de Venècia ja me va bé, eh? Bé, en definitiva, tenim aquesta altra platja on vendria a ser l'indiferència de la natura i del sol que t'acaba damunt, no?
0: Sí.
1: I la tercera...
0: Darrera platja,
1: pot ser la menys coneguda, dintre de que és un autor, en fi, que no sé qui inventant res, no? Però és a la platja de Cecil de Ian McEwan. Ian McEwan va publicar aquesta novel·la l'any 2007. És una novel·la també curta, les tres ho són, una petita novel·la fascinant sobre un món que quasi, bueno, que quasi ningú recorda ja, no? Que és el món previ a les revolucions sexuals. És a dir, els seus protagonistes són una parella, Edward i Florence, que el 1962 se casen. Són dos anglesos de classe mitjana, se casen en principi amb estimació, no és que sigui un matrimoni forçat per ningú, se tenen molt de respecte, s'estimen, però clar, venen d'un món on les convencions, les inhibicions, en fi, els tabús són molts i molt abundosos. Ells dos no han estat mai plegats a l'intimitat, són dues persones que no saben com se trobaran quan els seus cossos se trobin al vespre, no? I a més tampoc n'han pogut parlar. I llavors la novel·la el que fa és mostrar-nos una primera nit de noces absolutament fracassada, no? O sigui, dues persones que no són capaços d'entendre-se, no saben què han de fer, els cossos no s'entenen, no saben com ho han de verbalitzar, en fi, un petit drama que per nosaltres, que per generacions posteriors als anys 60, bueno, pot reconèixer alguna cosa, però en principi, no sé, les nostres vides han anat d'una altra manera, però probablement això fos molt freqüent, no? Quan el sexe és un tabú, topar-s'hi per primera vegada sense manual d'instruccions és molt estrany, no? Bé, ha de ser-ho, vaja. Llavors, això transcorre a un hotel que està a la platja de Cecil, i de fet els personatges també es passejaran per aquesta platja, que també té un component, diguem-ne, simbòlic, dintre que Ian McEwan és un narrador realista, o és quan us trobareu una història realista. Però com és la platja de Cecil? És una platja estreta, freda, una platja anglesa, on la franja de, diguem-ne, d'arena és molt estreta, perquè després venen ja els còdols i les pedres, llavors és una cosa com que te fa estar en una situació també molt fronterera entre allò exterior i allò interior, dues realitats, la de l'interior i la de la mà, que són properes però en realitat molt diferents.
0: Sí,
1: també
0: pensant-ho bé, tenim molta tendència a idealitzar des del Mediterrani nostre, des de la nostra posició, tenim molta tendència a idealitzar les platges. Però clar, òbviament no totes són idíl·liques.
1: A veure, les platges, bueno, clar, depèn del que entenem per idíl·lic, no? És a dir, les platges angleses, jo no he estat a Cecil, no? Però vaja, les platges angleses poden ser precioses,
0: són
1: naturaleses fins i tot molt agrestes i molt, molt maques, no? I així com ho descriu Ian McEwan, o com se mostra la pel·lícula, perquè també té pel·lícula.
0: Sí.
1: És preciosa, però el que no és acollidor, va dir, no és un espai on i menys en hivern, que és on transcorre l'època que transcorre aquesta novel·la.
0: Sí, sí. És a dir, que passant del sol d'en
1: camí,
0: clar,
1: anant fent un recorregut
0: àrid i mal de dur i feixuc en aquesta platja.
1: Sí, i després estarien les platges nostres, la platja mediterrània.
2: És que l'Atlàntic no és el Mediterrani, quan parlant de la mà, per exemple.
1: No, clar, evidentment. Però bé, el Mediterrani... Home, anem a veure, la platja de l'estranger ja comença a tenir bastant a veure amb la nostra.
0: Molt,
1: I la descripció que Camí feia del Mediterrani en general, ja no la platja, sinó el Mediterrani en general, ja té molt a veure amb nosaltres. Ell tenia aquesta frase meravellosa, ara me'n vaig més enllà de la platja, no? Però ell deia que, clar, que ell deia, jo no vull, diríem, ni romantitzar ni llevar importància a la misèria d'aquells que viuen en el Marroc o a l'Alger o a la pobresa de països com aquest. Deia, però no hi ha misèria més enorme que la d'algú que és pobre, i a més ho és, per exemple, la perifèria parisina, on tot és lletjó, perquè la bellesa i el sol salven, no? Salven el manco una mica.
0: I doncs això crec que certa, podem acabar així, perquè
1: que
0: de dalt de tot amb el Albert Camí i Nadal Suà. Moltes gràcies per aquestes platges.
1: Gràcies a
0: vosaltres. Quin viatge que hem fet, eh? Més preciós. Gràcies, fins una altra.
1: Adéu.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Algun costum abans abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
7: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
7: I me despert 7 hores després.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: I ara vos hem d'explicar que la dramaturga mallorquina Marta Barceló actualment és una de les que té més projecció internacional, amb fins a 3 obres seves traduïdes i en produccions per tot el món. Xangai no és Pequín. Toca'm ara la peça més internacional per ara d'Anna Marta Barceló, en dues versions que s'estrenen aquest dia a Alemanya, mentre que l'any que ve arribarà a Xangai, però també a Itàlia, Grècia, Regne Unit i Irlanda. Però volem parlar d'aquestes obres pel món també dels darrers 6 dies que s'estrena a Berlín o de Zona Inundable que ha arribat fins a Chicago. La dramaturga Marta Barceló és ara per ara la que té més projecció dels autors i autores d'aquí amb més traduccions i produccions per tot i ho volem parlar amb ella. Marta Barceló, enhorabona, com estàs?
14: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
0: Quina il·lusió, llegir tot aquest currículum.
14: Em fa molta, la veritat és que em fa molta. Jo ara un cop no està posat una cosa darrere l'altra i això, dic, jolín, sí, fa molta il·lusió que arribi tant enfora, que s'adoni, no?, que arribi a tenir aquestes dimensions i aquest abast de països, aquest abast geogràfic, és fantàstic, sí, molt, estic molt contenta.
0: Que bé, perquè, per exemple, toca'm ara, en quant d'idiomes ha estat traduïda?
14: Toca'm ara... Jo crec que, no sé si són 8 o 9, wow. O sigui, ha estat segur castellà, que, òbviament, és grec que va ser el primer, amb italià i amb anglès, i ara s'ha traduït en el xinès, però també en polonès, en romanès, que a Romania també s'ha fet, a Alemanya, a Finlàndia i a Txèquia. Sí, o sigui, en tots aquests, no sé, són 8, 9 o 8 o 9 o 10.
0: Sí,
14: sí.
1: I la Marta Barceló ha anat a totes les estrenes.
14: No, no he anat, no he anat a totes les estrenes. Llavors, quan me conviden, jo he anat a Grècia, he anat a Romania i he anat a Alemanya. I sí que aniré a Xangai. I Grècia va ser la primera. Grècia és la que recorda més... Bueno, la primera vegada. O sigui, la primera vegada que vaig sentir una obra meva amb un altre idioma. És una sensació que és molt mal d'explicar. Jo vaig anar allà al teatre, surt l'actriu i comença a xerrar en grec. I clar, és molt sorprenent, també és molt raro que no ho entens, però ho entens, perquè com que jo reescric molt, jo sé, no és que sàpiga les obres de memòria, però sí que les conec bastant bé, llavors sé més o menys el que està dient, però no entenc les paraules. I clar, hi era una sensació molt rara de no entendre les paraules, però saber exactament allò que estava dient.
0: Ara veurem en xinès, que trobes.
14: Ara veurem en xinès. Ara veurem en xinès, estic molt encuriosida amb això.
0: Sí, la llengua més... Bé, que va ser mosa, és més llunyana tal vegada de totes.
14: Sí, exacte. Sí. Sí, estic molt curiosida, jo t'ho dic, tinc moltes ganes d'anar cap allà, això serà l'any que ve.
0: Clar,
14: sí.
0: I supos que cadascú, cada país fa les seves produccions, és a dir, tria les actrius que formaran tot.
14: Sí, jo el que faig és vendre els drets i ahir, diguéssim, que se munta a cada país la productora, o sigui, com aquí, no?, són responsables de fer la seva producció, de trobar el seu finançament, de triar el seu càsting, i sí, jo aquí no hi tinc mà, diguéssim, tampoc no conec el territori ni res.
0: Clar, llavors, una obra tan intimista, crec que, no? Com tocam ara, per exemple, que se vegi per tot i que tingui aquesta com a cosa tan internacional, partint d'una cosa més íntima, com és?
14: Bé, és curiós també, perquè és vera que és una obra molt íntima i en el final parla de relacions entre mares i filles i de rols, no?, que se suposa que hi ha, i dels vincles entre les persones, però també hi ha molt d'humor en aquesta obra. I llavors a mi me fa gràcia veure a una banda i a l'altra com fan aquest equilibri. Per exemple, la versió de Romania, la directora la va enganxar per la banda emocional i era molt emocional, o sigui, era una cosa, per això tot el temps que les actrius estaven a punt de plorar, i clar, se creava allà una tensió emotiva que acabava i tot el públic plorava, i jo inclosa, o sigui, diu, i en canvi, no sé, a Gràcia, per exemple, li varen nivellar un poc més equilibradament el sentit de sumó, que en té molt, amb la part emotiva, no? I és curiós veure com cada, no sé si cada país, perquè encara crec que no puc distingir ben bé, no? O però com a mínim cada producció, no? Destaca uns aspectes per damunt dels altres.
0: Ja per anar acabant, que mos queda pot temps, Marta, clar, és zona inundable. Sí.

0: A molt de llocs, perquè cada vegada són més freqüents. Bueno, hi ha llocs on sempre han estat molt freqüents, no? Però cada vegada són més freqüents aquestes pluges, no? Aquestes inundacions que veus que te deixen morts i gent sense casa i desastres. Això no és... És vera que la història està agafada d'aquí, de Sant Llorenç, però realment té una vigència
1: I tant.
0: geogràfica, un abast geogràfic molt ampli.
1: I de Marta a Barcelona, ara bona. Quan siguis a Xangai, te telefonam i mos contes com ha anat l'experiència.
0: Beníssim,
1: Una
0: ja vos ho
1: ferrada, bon
0: recordaré.
1: viatges.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Adeu.
1: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Tentol!
2: Heu de saber que aquest dimecres 27 de maig l'escriptora Marta Jiménez presenta el seu darrer llibre, Oxígeno, a Palma.
3: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

moment per encetar aquesta tercera i darrera del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, aquí en altres, al control tècnic. I ara hem de parlar amb una escriptora, també supervendes a l'Estat. Es tracta de Marta Jiménez Serrano.

0: diuen de Marta Jiménez, que és una de les veus literàries més interessants de la seva generació. Després de fer poesia, contes i novel·la, Marta Jiménez Serrano publica Oxígeno, probablement el seu llibre més íntim i també el més polític. El punt de partida és una experiència real, una intoxicació per monòxid de carboni que ella i la seva parella varen patir l'any 2020 a causa d'una caldera defectuosa o un pis de lloguer. Però el llibre no és només el relat d'un accident, és una reflexió sobre la fragilitat, el trauma, la precarietat de l'habitatge, l'amor, la memòria i la manera com la literatura intenta posar paraules allà on costa mirar. Tot temes ben interessants que volen comentar en profunditat amb ella, amb Marta Jiménez.
1: En profunditat.
2: Marta Jiménez, com estàs? Benvinguda. Oh,
3: hola, què tal? Buenas tardes.
2: Molt bé, i tu?
3: Creus, bien.
2: Creus que mos entendràs o millor si parlem en castellà?
3: Bueno, hasta ahora os he entendido, podemos intentarlo.
2: M'agrada perquè la portada del teu llibre posa el libro más personal de la gran revelación de la literatura española. Marta. Mm.
3: Es fuerte. No lo pienso mucho esto. Yo me encargo del interior del libro, del exterior se encargan otros y se encargan muy bien, pero no le doy muchas vueltas yo a esta frase.
2: Primera vegada que presentes aquest llibre, Oxígeno, a Palma. Serà aquest dimecres, ho dèiem, a Ratacorne, a la llibreria. Però sí que tens un bons amics a Palma, mos han explicat una ocelleta, com en Lucas Sánchez, que, per exemple, te presentarà aquesta novel·la.
3: Sí, me hace muchísima ilusión, porque Palma fue el primer sitio al que yo fui a presentar mi primera novela, Los nombres propios. Fue el primer lugar del que me llamaron para que fuera a presentarla, y efectivamente fue Lucas, que le gustó mucho la novela y lo organizó para que la presentáramos, y él siempre se enorgullece de que él ya decía que Los nombres propios iba a triunfar antes de que ocurriera, y totalmente así es, así que me hace muchísima ilusión volver y que me la presente él también, Oxígeno.
2: Claro, porque Los nombres propios, ¿por quién edició vas, Marta, ya?
3: Pues está en imprenta la 17, wow. La 17ª.
2: Pues sí, y por Oxígeno a mí me ha llegado ya la 5ª edición, así que también vamos por muy buen camino.
3: Sí. Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que está funcionando muy bien, está yendo muy bien, yo estoy muy contenta, muy, muy abrumada también, pero muy contenta y muy agradecida, sobre todo. Uh-huh.
0: Clar, parlant d'Oxígeno, Marta, aquesta novel·la que presentaràs dimecres a Ciutat, aquí a Palma, comença amb una imatge molt física i també molt brutal, que és la d'una dona estirada en terra al bany. Per què vas decidir entrar al llibre des d'aquest lloc tan directe, gairebé sense protecció? No sé si perquè els teus lectors, com un aviso para navegantes, ja sabessin des de la primera pàgina què és allò que se trobaria en Oxígeno.
3: Pues mira, és la primera vez...